0: poble. La mostra recupera el llegat d'una fàbrica pràcticament mítica, activa entre finals del segle XIX i principis del segle XX, responsable d'algunes de les ceràmiques més emblemàtiques de la Palma modernista, des del Gran Hotel fins a Can Fortesarrell o Can Barceló. Una exposició de Pinyol Vermell que volem analitzar en profunditat en dos dels seus comissaris, el col·leccionista i investigador Jaume Llebrés i el director de la Fundació Coll Bardolet, Jaume Bernat.
1: En profunditat.
2: I d'ací avui dos Jaumes a l'estudi de la ràdio. Jaume Bernat, com estàs?
3: Va bé,
2: amic
3: va bé.
2: Amic també d'aquest programa.
3: Venim corrent sos de Valldemossa, estem en sos darrers preparatius, amb el muntatge, posar una gerra aquí, una gerra allà, a l'altra banda.
2: Material delicat, eh? Jaume Llebrés, com estàu?
4: Bé, molt content.
2: Benvingut.
4: I molt bé, moltes gràcies,
2: gràcies
4: per convidar-nos.
2: Gràcies a vosaltres. Avui hem de parlar de ceràmica, Jaume Bernat.
3: Ceràmica modernista, que no estem tan avasats a veure com podria ser la ceràmica popular, que encara en veiem a qualque fira, però ceràmica modernista d'aquest període tan concret i sobretot d'aquesta fàbrica, que és una fàbrica que li agrada dir en Jaume Llebrés de categoria nacional i que sovint se l'ha infravalorada i que realment té un nivell excepcional i que per això li dedicam aquesta mostra a Valldemossa amb aquesta magnífica col·lecció que ha aglutinat en Jaume al llarg de tota una vida.
2: Jaume, com heu accedit en aquesta col·lecció i que té d'especial aquesta ceràmica i per què cau a Mallorca?
4: Bé, se m'ha sent bé.
2: Sí. Ara és perquè sap què passa, Jaume, que tocàveu el peu del micro en les mans i això se sent...
4: Se sent tot, sí, no poden dir cap.
0: La Roca... Mira, Jaume, si no era que enviaves un missatge en morse als teus fans. Que si estaves enviant un missatge en codi, nosaltres no som ningú per prohibir-t'ho.
4: No, la Roqueta és una fàbrica mítica que va néixer un moment... des de 1897 fins al 1908 va durar 21 anys només perquè se van arruïnar els propietaris.
2: I era aquí a Mallorca?
4: Sí, a Palma. Estava a Sona Espanyoleta, aquesta fàbrica. Aleshores, seguia una corrent europea de servir escolament de les arts decoratives, arts and crafts, a Anglaterra, i a tota Espanya i molt Europa se feia ceràmica artística, i ella, la Roqueta, clar, va eclosionar en el moment del modernisme, va fer una producció modernista molt interessant, de molta qualitat, de fet... les aplicacions de ceràmica que eren els propietaris de la Seu, que va dirigir en Gaudí, amb en Jujol, són de la Roqueta, o sigui que tenim un nivell molt alt, però, clar, Mallorca era un territori molt petit per tenir, diríem, un guany, no? I llavors hi havia la gran competència de les fàbriques valencianes. La Roqueta és més coneguda per les peces modernistes perquè són les més atractives, però també feia ceràmica historicista, imitant peces de manises, de reflex metàl·lic, de segle VI i XVII, que això estava molt de moda. També peces de tipus italià, català, i algunes peces regionalistes, com figures de pageses o tal, no? Tot això ho expliquem a l'exposició, perquè és vera que la Roqueta se la coneix més per aquesta faceta modernista, perquè és la que més agrada, però la seva producció era molt àmplia i abarcava diferents estils. I això és el que veurem allà a l'exposició.
0: Clar, quan pensem en el modernisme, Jaume, sovint mirant cap a Barcelona, no sé si creus que Mallorca encara no ha reivindicat prou el seu propi modernisme. Pensem en Solla, alguns dels edificis que tenen repartits per ciutat, però quan qualcú pensa en el modernisme sempre va Gaudí, Sagrada Família, quan en realitat aquí també tenim material per brevetjar. I ara també tenim ceràmica que ha anat recopilant durant tota una vida i que ara quedarà exposada a la Coll Bardolet, que també demostren que varen saber fer bona feina des d'aquí.
4: Sí, sí, sí. A més, a part de que va haver un moment de molta complicitat en Catalunya. O sigui, en Gaudí va intervenir a la Sala de Mallorca, altres artistes catalans, en Domènec i Montaner, etc. Hi havia molta complicitat. I també mallorquins que triomfaven a Barcelona. Molt de mallorquins no saben que el gran dissenyador i ebenista del modernisme a Catalunya és un mallorquí d'origen bunyolí, en Gaspar Omà. Va néixer a Palma, però la seva família venia d'Orient, de Bunyola. I està representat en una sala magnífica en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. I aquí nosaltres tenim algun moble en el Museu de Mallorca, com a per pena, que ens ha arribat, però...

0: és un personatge de categoria internacional. Els mallorquins han d'anar al Museu Nacional de Catalunya i veure els mobs dissenyats per en Gaspar Omà, que va fer la carrera a Barcelona, no? I llavors hi havia Miquel de Sants Oliver, hi havia moltes persones que vivien a Catalunya i que hi havia aquesta confluència de les dues bandes, que és molt interessant. Hem fet una cronologia on se veu tots aquests contactes amb una banda i l'altra, i el modernisme a Mallorca té una categoria alta, no tan sols pels catalans que van intervenir, sinó també per arquitectes que estaven aquí, en Reinés, per exemple, Nalanyà, tots aquests, i és una faceta molt interessant, i també un moment molt interessant de les arts decoratives, que és la Roqueta, a través de la ceràmica, per la expressa, no? Per a nosaltres farem totes les vessants, la part historicista, regionalista, modernista, que això no s'havia explicat abans.
1: Clar, perquè a l'època modernista, Jaume, Pantura, ara li demanem Jaume Bernat, ha quedat un poc reduccionista amb Can Fortesa Rei, els edificis que hi ha a la plaça del Mercat, que és allà on hi ha més edificis modernistes tal vegada, però sí que és veritat que tenim les intervencions que va fer en Gaudí, ara que enguany celebrem el centenari de Sant Gaudí. No sé si, clar, hi ha molta cosa més que desconeixem d'aquesta època, d'aquest moviment del modernisme.
0: Bé, sí, desconeixem. Bueno, a Solla, hi ha edificis molt interessants, i per diferents pobles de Mallorca a vegades descobreixes joguetes modernistes, també, eh? O sigui, a vegades vas a un poble i te trobes alguna casa, això interessant, no? La Roqueta és interessant sobretot perquè va fer molta rajoleria de gran categoria, que per sort el Museu de Mallorca té una bona col·lecció de rajoles de decoratives de la Roqueta. Que
1: com feien... eren? No eren hidràuliques? O sí?
0: No, no, eren pintades a mà i tal, i llavors feien paisatges, representaven les estacions, podien representar paisatges de Palma, havent dinat en el castell dinat hi havia un quarto de bany datat l'any 1904, tot de rajoles blaves, que representava la badia de Palma, que desgraciadament s'ha destruït. Però hi ha algunes peces que procedent de xalets de Porto Pi, etc., que van enderrocar, que és la zona militar, diríem, la zona d'esfar i tot això, però al Manco van tenir el seny de rebassar els planells i dur-los al Museu de Mallorca. Allà hi ha una bona representació. El problema del Museu de Mallorca és que després de la darrera remodelació van llevar molta cosa de la Roqueta per manca d'espai. I només han deixat la rajoleria i algunes peces grosses. Tota la peça menuda la tenen emmagatzemada. Quan la Roqueta, i això ho podem dir a Vall de Mossa quan ho expliquem, mereixeria un museu per ella mateixa. Perquè hi ha bastanta producció, encara els descendents de propietaris de la fàbrica guarden grans col·leccions, millor que la meva, segurament, però bueno, jo la meva, el banco sé que se mostrarà i tal. I se podia fer, i el que jo he fet, que no s'ha fet mai, perquè la primera exposició de Roqueta s'ha fet l'any 85, 1985, en el Museu de Mallorca, en el Catalunya Cantarelles. I després de 40 anys fèiem aquesta exposició. Una altra cosa és que hi ha una col·lecció permanent al Museu de Mallorca, una mostra, que precisament aquesta mostra se basa en l'exposició de l'any 85, i llavors en Manuel Domènech i de Carme Bach, que són bons amics, la seva part de la col·lecció la tenen depositada a Can Balaguer. Hi ha un corredor amb peces de la Roqueta, però exposició és la segona que se fa. Per tant, reivindicarem la fàbrica i la seva època.
2: Hi haurà visites guiades? No, te volia demanar, Jaume Bernat, si hi haurà visites guiades on, més enllà de tot allò que puguin explicar ses parets o allò que hagi escrit, si hi haurà qualcú que podrà parlar de tot aquest univers tan desconegut però tan interessant.
3: Bé, ara dissabte a les 12 que inaugurarem, en Jaume farà una petita introducció, però a partir d'aquest moment s'organitzaran una sèrie de visites guiades que farà el mateix comissari Jaume Llebrés i també un cicle de conferències. Però jo m'agradaria destacar que aquesta exposició de la Roqueta és interessant perquè mostra aquesta col·lecció particular que s'ha aglutinat al llarg d'una vida és col·leccionista de ceràmica, no només té peces de la Roqueta, sinó que també col·lecciona ceràmica popular, gerretes de Felanitx. És a dir, que hi ha una sèrie de col·leccions a Mallorca que són particulars i que moltes vegades passen desapercebudes, no hi posem ment, i per descuit a vegades surten de fora de Mallorca. Una de les coses que volem insistir en aquesta exposició és que aquesta exposició pugui arribar a quedar un dia exposada permanentment, i això seria desig d'en Jaume. I és interessant també comentar aquest joc que parlava en Jaume de Museu de Mallorca, Can Balaguer, per exemple. L'altre dia xerava amb en Mateu Coll, que ara va presentar el llibre de l'Imanta i les coses, sí. que ell és col·leccionista també. I me comentava, aquesta pariguera que es posareu d'en Jaume, que surt el pagès, és una pariguera modernista, amb un pagès, me diu, que es bessona, diguéssim, a Can Balaguer. Vull dir que hi ha peces disseminades una mica per tot, però a banda d'això, jo crec que una cosa molt interessant de la mostra és que a vegades, si només anàvem a veure, a vegades mos imaginàvem una exposició de ceràmica i mos imaginàvem plats penjats. I no serà això, l'exposició és molt més que això, perquè han recreat interiors modernistes, han duit peces mobles, han duit mobles modernistes, que se combinaran amb quadres de l'època, de pintores de l'època, per exemple, hi haurà quadres de Nacoti de Fibla, de Pilar Montaner, recreant aquests interiors modernistes i que fan més fàcil a l'espectador situar-se i entendre un poc l'estètica d'aquell moment. Que no se pensin que sigui una exposició de vitrines en quatre plats, sinó que hi ha coses molt curioses, com, per exemple, escopidores modernistes.
1: Què són escopidores?
3: Que són...
1: És com el seu nom indica.
3: Sí, són per escopir. I...
0: Sí, bueno, l'escopidora és un recipient per escopir, que en el segle XIX i en el segle XX estaven molt de moda, n'hi ha tonelades. Avui en dia molta gent no les val perquè fa com a oi, però com estan netes, o sigui, no has de passar pena. I és un clàssic, no? I clar, com que era una peça de ceràmica que és com un pop baix, així, que molt decoratiu, normalment tenia formes molt, molt interessants i molt decoratives, perquè estava molt a la vista. Així com un orinal, el tenies amagat davant del llit.
2: N'hi ha d'orinals modernistes decorats en...
0: Sí que n'hi ha, de modernistes. De la Roqueta no ho sabem.
2: En peça de ceràmica.
0: Però sí.
2: De que fas un pixo, era un vestil.
0: Hi ha una gran varietat d'orinals. I, a més a més, per internet, que en surten de modernistes des de nou i del que tu vulguis, i els anglesos feien orinals meravellosos amb flors, amb ocells, el que tu vulguis, estan molt bé de preu, perquè és una ceràmica que fa com ollet i la gent no la compra.
2: Clar.
0: Però tu compres un orinal i passes una planta de dins i queda una cosa preciosa.
2: I les escopidores aquestes, m'imagino que era perquè la gent tenia primer la mania d'escopir en públic,
0: sí.
2: I llavors també no sé si perquè abans el tabac s'arrovegava i també aprofitaven per escopir-lo.
0: Clar, sí.
3: Que és molt...
0: I era molt un element ceràmic molt corrent a les cases. Inclús ja n'he vist uns que tenien com a forma de pala de metal trencada amb un... Bueno, com una... Fos una granadora, com una pala de granar, amb un pal, i llavors tenen un mecanisme que se destapava i escopies i ho podies moure i no... I era més agradable, no?
2: Sí,
0: però bueno, de la Roqueta, el curiós que hi ha les clàssiques, que tenen com una forma així bombada i tal, però n'hi ha altres que representen carates. Entre elles un botones, un aviador, pot ser una cara de pallasso...
1: Clar, propi de l'època modernista.
3: Sí, en la boca oberta.
0: Són molt gracioses. La boca oberta, el botones té la boca tota esportallada, li falten dents...
1: I Jaume, t'he de dir que ara m'acaba d'enviar una foto que nosaltres tenim una escopidora i no m'hi havia fixat mai, ni sabia que era una escopidora i l'havia vista tota la vida allà, gràcies, perquè no sabia ni que existís, això.
0: Sí, bueno, jo com que el meu padrí ens havia vist, tenia 71 anys, es quedat d'allà, és que el meu padrí hi havia escopidores, entens? Aleshores, també és una manera d'aprendre vocabulari,
1: sí. De
0: que allò, no tot és un gerro, una cosa és un búcar, una altra és un tíbor, una altra cosa, etc. És a dir, hi ha una nomenclatura que també pots aprendre. I llavors, és clar, hi ha elements ceràmics, recipients, que ara ja no s'usen i han perdut la noció i el nom. Però, per exemple, en cas de la Roqueta no existeix, però una moixina és un orinal alt. Molta gent no sap el que és una moixina, per exemple, no? I, I, bueno, hi ha un poc de tot. Explicam totes aquestes diferents variants de la roqueta, que feia imitacions de ceràmica italiana del segle XVII, de gran qualitat, que, curiosament, per internet les venen com originals del XVII i són de la roqueta. O sigui, és curiós.
2: A partir d'ara, tu ets una mica com un certificador. Jaume, si qualcú, té, si qualcú abans d'anar a comprar un element vol fer una consulta, supos que pot fer-ho.
0: Bueno, no és fàcil, eh? No és fàcil.
2: Fas cara de tenir bon ull.
0: Sí, i llavors es tenen en compte que, per exemple, el que se posava molt de moda en aquesta època era la ceràmica de reflex metàl·lic, de llambreig metàl·lic. La paraula llambreig m'agrada molt, més que reflex. Sempre utilitzo la paraula llambreig. I manisses en feia tonelades. I se confonen. Es posa tres plats de la roqueta que quan els mires de cara dius, això és manisses. Quan digires el cul, vols que tu marqui de roqueta i dius, uep, això és roqueta. Clar. Entens? I llavors hi ha dos prestatges en plat de manisses, que és espectacular, que no són roqueta, duen diferents marques, i se jugava un poc que s'equivoc, m'entens? És a dir, no sempre pots saber si és o no. I amb això, pues, aquí també la gent veuen les diferents sessions i sempre hi ha misteris en la roqueta, perquè moltes peces no duien marca. No duien marca i dius, això m'ha pres roqueta, ha de tenir un poc de pipella i llavors també les tonalitats, etc. No?
1: Uh-huh. Tenien una marca pròpia,
0: sí.
1: La roqueta.
0: Sí, sí, diverses marques segons les èpoques. Va tenir una primera etapa fins a 1910, que era el propietari original, que és Guiló Cetere. Llavors es va es far Canefar, que només va ser un any, de 10 i 11, i 11 va passar a la família Jaume Hermanos, que són els que llavors la van tancar i la van convertir en una fàbrica de sabons. Però la roqueta era l'utopia d'un personatge de la burgesia sueta, que en aquesta època estava a l'època d'apogeu, perquè ja havien fet comerç amb Amèrica, etc. Eren els progressistes que promovien el modernisme de Palma, els edificis modernistes de Palma, són empresaris d'origen sueta. I, de fet, per exemple, un dels edificis modernistes més importants de Barcelona, Casa Fuster, que és un hotel de luxe, és d'una família sueta mallorquina, allà, que a Catalunya no hi havia aquella discriminació. Però s'anaven a vida a Catalunya i van emparentant-se a la dit catalana. Però això era un somni d'un personatge que li va durar 12 anys. Llavors la fàbrica va anar de roca batuda i finalment tal. Però clar, que també no podia competir amb altres fàbriques com de Catalunya i de València. Clar, tema... Eren molt poderoses.
2: Per un tema de volum també i de clientela.
0: Ja a l'exposició vaig recollir informació d'alguns catàlegs, hi havia més de 20 i 30 fàbriques de manisses que es portaven a tot el món i guanyaven premis internacionals. Perquè a vegades despreciàvem els objectes, perquè aquesta ceràmica artística avui en dia no està de moda, no agrada, i se pensen que, inclús com que n'hi ha tanta, està a baix preu, exceptuant peces excepcionals, no? Però això no significa que tingués una gran categoria, se pintava tot a mà, i guanyava premis internacionals, a la Fira de Chicago o de París. Ah, i una altra cosa a reivindicar. La majoria de persones que pintaven eren dones. I això ha passat desapercebut.
2: Ara ampliarem aquesta dada. Som a Sintonitzat IB3 Ràdio, això és Tèntor, i som en conversa amb en Jaume Llebrés, investigador i col·leccionista, i amb en Jaume Bernat, el director de la Fundació Coll Bardolet, perquè han vengut a parlar-nos d'aquesta exposició, La Roqueta, una fàbrica de ceràmica artística en temps del modernisme, que s'inaugurarà aquest dissabte. Com podeu veure, un tema interessantíssim que té com a diferents derivades i diferents vessants. Parlaves de la reivindicació de les dones que pintaven també una feina eminentment femenina i no prou reivindicada, però tu ets aquí per fer-ho.
0: Clar. Primer, que les dones tenien molt bon pols. Metren les dones unes artistes, perquè brodar és un art dificilíssim, i com que sempre s'ha estat domèstic, s'ha despreciat. Això és una doble humiliació a la feina de les dones. A part de que estaven rescloses, és que m'emociona.
2: No.
0: Me fa ràbia, me fa molta ràbia, perquè jo no es convenç de defensar la bona mà de les monges, que brodar, feien petit mobiliari, vestien les campanes totes de vida amb flors, les flors de paper. I això és una cosa que primera, perquè són dones i estaven en un món molt tancats. O ens convenc, o en la família i la figura masculina per davant. I s'ha menyspreat molt tot això, moltíssim. I no és just, no és just. I a més, la desgràcia que molta vegada poden saber ni el nom d'aquestes dones.
1: Per que tant, fan feina en aquesta fàbrica. Quantes dones calcules que fan feina en aquesta fàbrica?
0: A la Roqueta, per exemple, no, jo supos que havia pintadores que eren dones, també nins, nins, o sigui, també eren nins que pintaven. Hi ha fotos i tal. Jo, per exemple, a l'exposició he dit una revista de l'any 1904, una cosa així, que la portada és un quadre d'una valenciana pintant un gerro. I l'he volgut dur perquè és una feina que feien nins, i que feien nins o nines, i dones, que està silenciada, no s'ha estudiat, és una feina a reivindicar. Perquè és una feina dificilíssima. Tu vols aquests plats tipus hispanoàrab, amb aquests regionals i tot això, has de tenir una mà i un pols extraordinari per fer-ho. O sigui, que és una ceràmica industrial, però hi ha una expressió artística i una feina artesanal brutal. I això s'ha de reivindicar.
2: I en quin moment Jaume Llebrés va començar a fer una col·lecció? No sé si te recordes la primera peça.
0: Sí, per estar a l'exposició.
2: Perquè, clar, un comença amb una cosa i dius, ai, l'he comprada perquè m'ha agradat, i llavors te despertes un dematí i dius, és que jo ara ja tinc 40 peces de ceràmica a casa nostra que han arribat a poc a poc.
0: Bé, la Roqueta és una gerra tipus àrab, amb un jerricó, que du la data 1910. Posa la Roqueta 1910, d'aquest grafisme. I aquesta peça jo la vaig veure a l'exposició de l'any 85, 1910, al Museu de Mallorca. I jo un dia he passat per un antiquari i la vaig veure en el mostrador. I clar, jo era molt innocent en aquell moment, amb aquest aspecte. Clar, tu penses que una peça d'un museu tu no la pots comprar. Però llavors resulta que sí, que està assequible, i me vaig animar a comprar-la, llavors és qualque plat més, que llavors va resultar que el plat no era Roqueta, i a partir d'aquí va començar a comprar peces. I sobretot també terrissa mallorquina, plat d'inca, de gerres de fadenits, etc, perquè com que la meva família és pagesa, i jo de nit, una cosa que me va al·lucinar sempre, era aquelles cuines antigues, les escudellers en tots els plats, les gerres humides. Jo, el meu pare vivia en ajornats i no tenia ni aigua corrent ni llum. Anàvem amb llum d'oli, de carburo. I jo, a mi, me fascinava veure aquell plat i veure tot allà, no? I també he fet una gran col·lecció de terrissa catalana i mallorquina. També he de dir això, que molta gent mallorquina se pensa que tots els plats que tenen són mallorquins i són de Mataró, són d'Arenys, són de la Bisbal, perquè els barcos que venien de Catalunya ho duien com a llastre, i ho venien aquí a Mallorca.
2: Per tant, hem de vigilar per saber d'on prové tot. Per cert, no, només per saber si és una cosa molt elitista o no. S'han de tenir molt d'euros per començar a fer una col·lecció de ceràmica?
0: No.
2: Ho dic per si ara m'anim. És que jo ara, tot allò que m'has contat, m'ha encantat. I jo ara necessito tenir la meva col·lecció, encara que sigui de tasses.
0: No, mira, hi ha tots els nivells que vulguis. Jo, evidentment, som una persona que era empleat de banca, ara ja estic jubilat fa molts anys, he tingut un sou tota la vida. Jo he estat empresari, he tingut lloguers i tal. Aleshores, he comprat terrissa, que és més barata, la Roqueta, si no és una peça rara, està bastant assequible, si és una peça rara i ho saben, te claven. I pots fer el nivell que tu vulguis. Ja tenen col·leccions que són amics meus, que tenen peces d'estil de 15, 16, etc, que ja valen bastant de dobbers, i quan no siguis una persona que tinguis una professió de misser, de metge i o dentista, que guanyes molt de dobbers, o tens unes rentes, no està. És a dir, me fa enveja i jo m'agradaria.
2: Per fer la col·lecció hauria de començar com a professional liberal, ja, sí. amb uns ingressos.
0: Ja, sí. I ara ha baixat molt. Tot el que és art decoratiu ja ha baixat molt de preu, sí.
1: És a dir, que s'han de tenir coneixements, bàsicament, Jaume, també.
0: Sí, però...
1: De saber allò que compres.
0: Sí, a vegades he ficat la pota, perquè jo a vegades he comprat una cosa... Al principi m'enganava molt, perquè com que jo no sabia de què anava, me venien coses de la Roqueta que no eren Roqueta. I jo llavors veia que les marques no eren no Roqueta. I vaig anar a l'exposició a València, que se va fer a principis del segle XX, al final del segle XXI, al final del segle XX.
2: Ara, perdona, si tu a començament del segle XX ja eres viu, te volia demanar quina és la teva hidratante noche.
0: No,
2: és que lo interessant no és la col·lecció de la Roqueta, és el teu secret de bellesa.
0: Pens que encara estic en el segle XX, quan que vaig néixer l'any 54, Aleshores, per ara vaig anar a València, que s'ha fet una magna exposició allà a València, i vaig comprar un catàleg i vaig averiguar el que eren les fàbriques valencianes, que moltes peces que jo tenia eren valencianes.
1: I en Jaume Bernat ha tingut pipella i ha dit, jo això ho vull mostrar a la Fundació Coll Verdolet.
0: No, i amb això d'anar alerta, perquè els antiquaris, que són uns... Ara n'hi ha molt pocs, però són uns vius... Si no du marca definida, te volen fer creure que és roqueta i te cobren més. M'entens? I tu t'has de barallar i dir, no, això no és roqueta. I ara ja no m'enganen tant, no. O no m'enganen.
2: Jo a partir d'ara, si trobo un plat o un gerro que sospiti que ho és, te telefonaré.
0: Bueno,
2: perquè
0: sí.
2: Venguis a donar-me consell de com...
0: Però
2: de,
0: no, és assequible no? Sempre exceptuant la peça estrella que està fotografiada a la portada,
1: sí,
0: que és un setze de taula d'un gerro amb dues sargantanes, meravellós. Aquesta peça tardà quasi 40 anys per poder-la aconseguir. O sigui, és la peça que jo esperava tota la meva vida, i al final m'ha arribat, i, home, va ser quereta. No una fortuna, però va ser quereta.
2: I què suposa per la Coll Verdolet poder comptar en tot aquest material que un home com en Jaume Llebrés ha anat acumulant durant tota la seva vida, i no només acumulant, sinó documentant i donant aquest segell de qualitat a tota la ceràmica que té?
3: Jo crec que la nostra tasca per part de la institució, la Fundació Coll Verdolet i les institucions culturals en general, o el que hauria de ser, pens, és donar visibilitat a aquella gent com en Jaume Llebrés, que durant tota la vida s'han dedicat a visibilitzar, a donar a conèixer i també a protegir el patrimoni de Mallorca. Recordem que ell ha estat premiat per Arca, per institucions públiques, i crec que és una persona que ha fet una feinada any rere any en el convent de les Caputxines, programant exposicions, inventariant patrimoni perquè no surti de silla, perquè se protegesqui. I també a vegades posant escrit en el cel perquè se facin determinades accions que van en contra del patrimoni, que no sempre és fàcil aixecar la veu. I pens que visibilitzant aquesta col·lecció és visibilitzar una tasca de tota una vida i també donar a conèixer una fàbrica de ceràmica modernista que, per ventura, fora dels àmbits acadèmics no és tan coneguda i que té unes peces que són espectaculars, que són lluernadores i molt atractives visualment. I pens que són també molt interessants aquestes peces perquè moltes vegades, abans hem comentat, els plafons de les cases Balló o de Can Fortes a Rei o aquells llocs, o Can Barceló, tan singulars que quan passes per Palmes a veus i te fixes i veus els turistes ja fent fotos, però no penses que potser aquesta fàbrica també feien una escopidera o feien un gerro en sargantanes o una tetera o fins i tot tasses, que tu comentaves abans, Xisco.
1: Hi haurà tasses, Xisco.
3: I també hi haurà altres objectes, com per exemple tenim una vitrina que li agrada dir en Jaume, la vitrina de París, que d'objectes d'època modernista que venen de París, perquè també és important contextualitzar i saber el que se feia a altres indrets per posar en valor el que tenim a Mallorca, que moltes vegades els mallorquins sempre tendim com a fer mort de menys, però jo crec que és un error, perquè a nivell històric i patrimonial tenim molt i ho podem tenir també gràcies a persones com en Jaume, que hi han dedicat tota la vida.
1: Que bé. I de res, haurem de venir a la Fundació Coll Verdolet.
3: Vos esperam a l'inauguració i, si no, un dia d'aquests...
0: Ah, veniu un dia.
3: A les visites guiades.
0: El dia de l'inauguració, el millor és el dia pitjor per veure, perquè venen...
3: No, que venguin, a les 12.
0: Que venguin.
3: I tindrem vi bo també a Mallorca. Haurem d'anar alerta que la gent no se mos derbarati una mica i pegui una cousada a un plat, però estarem al tanto.
1: No.
2: El gerro de les argentanes deu estar protegit, com si
0: llavors... Aquell està dins vitrina.
2: Ah,
0: moltes coses, però altres coses no, perquè no tenint tanta vitrina, i llavors és perquè l'exposició no sigui avorrida, que no sigui exposició tota plana de vitrines, hem posat quadros i hem fet un poc d'escenografies.
1: Molt bé.
0: Perquè no fos tot tan envidrat, amb una paraula.
1: Exacte.
3: Molta fantasia.
1: I d'aquest dissabte, 16 de maig a les 12, fantasia a la Fundació Coll Verdolet.
3: És una exposició que és una fantasia i una...
2: No poden demanar més.
3: Una sort per veure aquests objectes.
1: I després, per saber els dies que fareu les rutes, ho consultam a la pàgina de...
3: A Instagram, a Facebook, el que vulgueu.
1: Molt bé. I d'enhorabona. Jaume, gràcies per conservar tot aquest patrimoni.
0: Bueno, és... La part oscura és que fa 20 anys que faré la col·lecció. No només la meva col·lecció són les 800 peces.
1: Sí, mateix.
0: Ara a l'exposició n'hi haurà un centenar, potser, perquè no tot és roqueta. Han posat altres fàbriques, perquè també volen que la gent sàpiga el que se feia a Espanya i poder comparar, perquè és així quan valora més les coses. Fa 20 anys que l'ofereix i a mi m'han sequellada per respostes polítics. jo tinc aquí un dossier de baldes i de tal, que no me contesten, no, que quan he anat a Bordós me miren en cara de fàstic, perquè el patrimoni no dona vots. I no interessa fer museus, interessa. La paraula que s'usa de manera molt buida. I ara jo, i ara ho diré, ja tinc un contacte per dur-la a València i donar-la al Museu Nacional de Ceràmica de València. Si a Mallorca no me volen, s'anirà fora de Mallorca.
1: Jaume.
0: Sí, sí, és així, és a dir...
3: Permeteu-me fer un apunt, permeteu-me fer un apunt.
0: És així, ja estic cansat d'oferir-la i de que me tracten amb indiferència i ja som major.
1: Això, aquesta exposició és una primera passa.
0: Sí, bueno, i en Jaume vol menys si se'l van la col·lecció aquí.
3: Sí, de fet, ara faré una confessió per la ràdio, i és que bé, en Jaume és col·laborador habitual de la Fundació, ha vingut a fer conferències i altres activitats, i deu fer 2 anys, anava dins el cotxe i em va dir... jo donaré aquesta col·lecció fora perquè no hi ha institucions interessades. I li vaig dir, Jaume, dic, espera un moment, hem de fer una exposició, farem una exposició a la Fundació Cai Bardolet, sí. I ser ben cert que hi haurà resposta, perquè no és el mateix que te diguen...
1: Sí, que t'ho diguin
3: i veure un catàleg o 4 fotos o peces embolicades, perquè no vos podeu imaginar que en Jaume, que té sales, que apareix en magatzem d'un museu, que ho té tot ja embalat, en paper bimbo i etcètera.
2: A vol... Can Jaume també se poden fer visites guiades? Ho dic perquè, si... No?
0: No. És una casa, tothom que diu una casa museu, que jo no la considero, perquè hi ha quadros, hi ha gravats, hi ha de tot, però la col·lecció la majoria tinc empaquetada, perquè si la treuen a viure al carrer. No, no hi cap, no la puc, no la puc treure.
3: Però bé, ja me n'ha fet alguna de visita,
0: eh? Sí, sí, però no està...
1: Jaume, Bernat, això és una primera passa per posar en valor aquesta col·lecció, contextualitzar-la i donar-li el valor que té, també.
3: Que... I vos he de dir que ja hi ha més passes fetes que encara no podem avançar.
1: Idò, ja les avancem.
3: Però
2: hem fet passes. Jaume, Bernat, a mi això no m'agrada. Jo me dec... en el públic de les Balears i venir aquí a donar peixet i llavors dir però mocall tota la resta, a mi no m'ha agradat.
3: Clar,
2: això.
3: És que en Jaume ja m'ha deixat intuir, però sí, ja apareix que hi ha una institució interessada. I no direm el nom encara, perquè ja saps allò que diu una mallorquí, no digui blà fins que ho tingui dins el sac.
1: Però, I ben fermat.
3: I ben fermat. Però esperem que tot vagi cap el camí que ha d'anar i que aquesta col·lecció...
2: Salvem la roqueta.
0: Bé, l'exposició que fem, que la fem amb aquesta vessant no exclusivament mallorquina, sinó d'Espanya, inclús aquí la pinzellada europea, perquè és una cosa que no s'ha explicat mai, però, clar, el modernisme veu de les fonts del segle XIX, de la porcelana i la ceràmica del romanticisme, transforma aquests dissenys i acaba en Art Deco, que a mi Art Deco me torna loco, m'encanta Art Deco. I Art Deco ja és la porta de la modernitat, els anys 30, etcètera. No? I hi ha una vitrina on se veu aquesta evolució per poder entendre millor l'època i que la roqueta pues, era una peça fonamental en aquest moment de l'evolució estètica i artística a Europa.
1: I de Jaume, no tenim més temps perquè, clar, mos donau tant de titulars i tantes que no podem aturar aquesta entrevista, però moltes gràcies.
3: Molt agradable, és que nosaltres...
0: Tornarem per un altre tema.
1: Sí, o per mateix, perquè ja tenim qualcú que bueno, està interessat per la col·lecció.
0: Bueno, llavors ja veurem, eh? Ja veurem què passa. Que ja veurem mallorquí.
1: Exacte.
0: Que veia de nou un lloc i veia pot dur qualque banda.
1: Sí. Jaume Llebrés, Jaume Bernat, moltes gràcies.
3: Vos esperant dissabte 12.
1: Això mateix, apuntat, abans de bossa.
0: Sí.
1: Fundació Coll Verdola, gràcies.
0: Que interessa bé, Maria.
1: Heu tornat.
4: IB3 Ràdio és diversió. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, no m'escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro.
8: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
9: De 8 i 47
10: minuts. Són les 8.
9: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és.
10: Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: ja tenim aquí les marines, marines de Tèntol. Com estàu? Marina Manassa, Marina Huguet.
1: Avui tornem a ser aquí les dues.
0: Avui la ceràmica modernista m'ho ha fet començar un poc més tard, perquè ja ho veig que era un tema apassionant.
1: No són altres ningú per fer fora dels estudis la ceràmica modernista.
2: Més quan un tema interessa s'ha d'aprofitar i s'ha d'enganxar fins al final.
0: I quan la gent ho viu amb intensitat i amb amor pel patrimoni, també això se contagia. Però bé, dit això, avui tenim un tema... Un tema.
2: Amem, ja teniu moltes ganes de veure la teva cara. Bonament, quina cara fos.
0: No, sí, sí. El tema de la bellesa...
2: La pressió estètica, ja des de la infància...
0: En edats molt joves.
2: En edats molt, molt joves.
1: A mi això me va descobrir a Marina Huguet. Jo desconeixia que això existia.
2: Perquè vivies molt feliç desconeixent.
1: Jo visc una mica allada del món, de vegades me'n dono compte.
2: Jo quan ho vaig descobrir me'n vaig dur les mans en el cap i vaig dir és una corroboració de que el món s'està acabant. No, però no hem de ser tan exagerats, però sí, perquè estem xerrant de la pressió estètica dels infants, sobretot de les nines, i venia a xerrar d'un fenomen que és el fenomen Sephora Kids. No sé si qualcú sap que és el fenomen Sephora Kids.
0: No
2: m'ho puc creure. I tu, que ets tot un ídol?
3: Ho sé perquè m'he mirat el guió i perquè qualque cosa on he vist, però no sabia que tenia aquest nom en concret. A mi sí que m'havien votat molt de vídeos d'infants adherits en aquest neomoviment.
2: Però t'han votat tutorials?
3: Sí.
2: Oh, i els has fet?
3: No, això no. No, perquè no és la primera vegada que en parl i me'n record que supos que l'algoritme detecta si tu hi has dit qualque cosa i de tant en tant me surten infants amb maquillatge. Cosa que me deixa regirar.
0: Sí, jo és que ara no me'n puc venir. Perquè, clar, els noms d'una marca...
2: Els noms d'aquesta marca, jo no tinc res en contra ni a favor d'aquesta marca, per favor, jo no he posat el nom. Sobretot que consti en acte. Sí, se va posar nom, supos que se va posar nom d'aquesta marca, perquè de bon ve tot això? Ve d'una tendència impulsada a través de TikTok i fomentada a través de les grans marques, les grans multinacionals i dels influencers, entre cometes, si els volen dir influencers, allà on promouen la pressió estètica cap a les infants, sobretot cap a les nines, i és la cura excessiva de la pell. I, però, bueno, de la pell, i després hi ha una branca que se'n va cap a altres bandes, perquè quan d'en pell, d'en que veus, i també n'hi ha obsessió per les ungles, que jo això també ho he vist. I això seria aquest fenomen que comença amb infants molt
0: però,
2: petits.
0: Però el fenomen, és a dir, aquest nom se crea a partir de la marca que el crea o de la gent?
2: No, això ve donat per la gent.
0: Sí,
2: no, la marca aquesta no ho va crear. El que sí que està bastant d'acord tothom és que les marques, en general, sense posar nom, doncs van aprofitar aquesta tendència, doncs clar, per vendre com a xurros.
0: És a dir, que hi ha infants menors d'edat
2: hem fet menors d'edat utilitzant marques de cosmètics que estan indicats per adults i això té conseqüències no només psicològiques, sinó també físiques a la pell dels infants.
0: De quines edats estan parlant?
2: En principi se diu que és a partir de 10 anys, però ja he vist vídeos d'infants més petits també. I el tema és això, el tema que s'estan creant influencers menors d'edat, que te mostren tota una rutina de skincare de més de 10 passos, allà on ells, o elles en aquest cas, doncs fan aquesta rutina, promouen productes i promouen pues cuidar la pell d'aquesta manera com abans millor, perquè si no ja serà massa tard quan siguis gran.
3: Sí, però això també és una mica un reflexe de la societat que nosaltres hem creat, perquè aquesta mimesi dels nins, les nines emmirallar-se en sa mare i els nins en son pare, ara no estic parlant de qüestions de gènere, estan parlant de temes estàndards, és a dir, el que és la majoria. Qui no s'ha posat les sabates de taló de sa mare, qui no s'ha provat les perles de sa mare si en tenien els collars, i qui no ha jugat a sa gran. En canvi, hi havia uns progenitors... que te deien, com trenquits les sabates, haurà trull.
2: Exacte.
3: En canvi, ara és tot el contrari, sinó que se fomenta i s'alimenta a través de vídeos i de que graciosa sa nina. I clar, si tu vols a ta mare, que, o a ca teva, però normalment seria ta mare qui veuries, amb aquesta rutina de 10 passes de skincare, que se fa tractaments per escabells, i tu vols imitar el que tens a casa, clar... Passen aquestes coses.
1: Per aquí, a més, entren en joc dos factors extres. Una és que no hi ha una limitació clara per part dels adults responsables d'aquestes tendències, i l'altre és que, a més, hi ha una sobrealimentació d'aquests models a través de xarxes que no s'està controlant. Perquè si tu només tens un referent que fa això, a veure, que si és qualcú de que teva, te pot fer ganes d'imitar-ho, però no tens, a lo millor, aquell... necessitat, no?, d'arribar en aquest fet tan prest. En canvi, si tu constantment estàs rebent aquesta informació, t'estan bombardejant amb, com deia la Marina, posa-t'hi ja, perquè si no ja faràs tard, i necessites una rutina per cuidar la teva pell que inclou 11 productes i 11 passes abans de fer qualsevol cosa quan t'aixequis de matí... clar, que estem permetent que consumes quines nostres infants.
3: I perdoneu la frivolitat, això també passa en sos vàters. No sé si veureu fixat que ara també surten reels de gent que renta, que fan es vàter en 12 productes, i que fica una esponja, i que tira una espècie d'espuma, i que llavors tira un líquid blau, i un líquid verd, i un líquid rosa, i un mescla tot. Clar, és que són coses com molt visuals, que te quedes com enganxat per veure mem...
1: Que arriba a passar.
3: Que acabarà fent en aquell vàter.
2: Però aquesta persona que vol anar al bany o vol fer ramen dins d'aquell vàter.
3: No sabria què dir-te, però lo de tantes passes m'ha vengut en el cap, lo de que m'ho hem de posar tant de productes a cara, quan tots els especialistes te diuen que en tres passes ben fetes ja està.
1: I després que hi hauria d'haver sempre un assessorament i una supervisió de quins productes estàs empleant. Perquè està clar que si tu el que fas és rentar-te la cara amb aigua i sabó, que aquí ja entraríem en que t'hauries d'emplear un sabó especial, que no pot ser el mateix que emplees pel cos, etcètera, etcètera. Però, en principi, si tu no tens una condició especial, en rentar-te la cara i posar-te una mica d'hidratant i de protecció solar, pràcticament que ja ho tindríem. El que són les necessitats bàsiques del gruix de la població.
0: De fet, hi ha molts dermatòlegs que diuen aigua i sabó.
2: Aigua i sabó.
1: I pust.
0: I ja està. Clar. Com s'ha fet tota la vida, aigua i sabó.
2: Aigua i sabó. No, i si...
1: Com vivia la gent abans de les rutines de skincare de 59 productes?
2: No, i que si el que ha dit la Marina, si tot això se fes però fos innocu, l'únic que se perdés aquí fos els temps i el teu cervellet darrere, dius, bueno, mira, cadascú que faci el que vulgui. Però és que a damunt s'està veient que sí que hi ha conseqüències per la pell. Hi ha pells d'infants que arriben al dermatòleg amb afectacions greus perquè els productes que estan utilitzant no estan pensats per pells infantils, que són pells molt més fines, que no són tan resistents com les adultes i que no es poden estar posant àcido hialurónico aquí com si fos aigua beneïda.
0: No.
2: Clar, després tenim aquest problema.
0: Sí, i de més que se'ls ha de dir... Tu tens una pell preciosa, és a dir...
2: Clar, és que si començam a decapar i a rascar en aquest tema, trobam moltíssims llocs d'on tirar. Primer, aquests influencers i menors d'edat que surten per TikTok, qui és que els ha donat un mòbil perquè estigui fent això? Per primera banda, que els ha donat un mòbil.
0: Se suposa que un adult.
2: Aquest adult se suposa que sap el que fa amb aquest mòbil, se suposa que sap el que està penjant a una plataforma que no és per menor d'edat. Qui li ha comprat els productes? Perquè jo no penso que a tots els infants menors roben a qualcú els hi ha pagat aquests productes. Per tant, hi ha hagut un adult en principi responsable darrere que ha invertit un dobbés amb aquests productes.
0: Sí, perquè jo dic que això passa a autoestima. És a dir, si tu tens un fill de 10, 12 anys, 14, el que li dius és que tens una pell preciosa.
1: O no, o tens acné. Però anem a anar dermatòleg i m'ho diran que han de fer. Sí, sí, que segurament no necessites 11 productes.
0: Però l'acné sol aparèixer amb edats més adultes.
1: Però vull dir, encara que hi hagi qualque tipus d'afectació, la manera d'abordar-la no seria...
0: No, però jo tot això ho deia pel tema de l'autoestima.
1: Sí, no, l'autoestima és fatal. Després, el que estava dient ara la Marina, hi ha una persona que està proveint i està, no?, donant llenya perquè se pugui fer tota aquesta foguera. Segurament aquesta persona, en els casos en què ja hi ha molt de seguidors d'aquests contes i d'aquestes produccions audiovisuals que arriben a fer, això té un rendiment econòmic.
2: Clar.
1: I aquest rendiment econòmic, què està passant aquí?
2: Això se pot xerrar d'explotació infantil, perquè si aquest infant està generant un benefici i aquest benefici se'ls està donant son pare i sa mare, els menors d'edat, en principi, no poden fer feina. Per tant, això se pot dir que és una explotació infantil i, a més, una exposició indeguda a la intimitat d'un menor d'edat, que és que a vegades no mos'n recordem, que són menors d'edat que estan a xarxes i altres capítols, diguéssim, que ja han xerrat del problema de l'exposició de menors a xarxes, de tot el problema que tenim amb la pornografia, de tots els problemes que tenim amb adults que fan fotografies d'infants per fer coses que no han de fer. Clar, és que, en principi, pot pareixer que el problema principal és sous d'aquests productes, però en realitat és com un cas que té molt de caps, no? És com... Sí, és que ja ho sé, ja sé que el mar mirat, perdona, pensava...
1: No, no, no, m'ha agradat aquesta...
2: Pensava en el càncer imatge. Vero, perdó. Pensava en el càncer vero.
1: Sí, sí, totalment, totalment. Caps, té tres caps i cap d'ells és amable. Exactament. Per tant, ni a nivell d'autoestima, ni a nivell de protecció legal, ni a nivell de salut, entenem aquesta tendència.
2: I després nosaltres mostrem amb ser mestres, que no tenim culpa de res de tot això, que mostrem amb els efectes secundaris també a les aules, perquè a les aules també mostrem amb, des d'infantil, infants que venen o maquillats, que no hi han de venir, de cap manera.
0: Maquillats, jo, què vols dir?
2: Jo tinc infants que han vingut maquillats a classe i jo he de dir que demanant permís a l'infant li ha rentat la cara.
1: Un dia de diari, no estem xerrant de per carnaval, sí. Que mira un dia fas mestre.
2: D'infants
0: que... Però quan que, deim maquillat, vol dir que se pinten els ulls...
2: Maquillat vull dir,
0: pinten...
2: amb pintamorros d'aquests que són antiaigua, que després has de rasquear amb un freiall perquè se'n vagin.
0: Mal de llevar.
1: Perquè no tens una rutina skincare de 11 passes a escola, si no ho podries llevar sense haver de fregar.
2: I doncs, menors d'edat amb pintamorros, menors d'edat de primària amb bases, amb bases i rímel...
0: Amb bases també.
2: Clar, i
0: purpurina.
2: I purpurina per tot, i ungles pintades, que també n'arriben. Si no t'arriben, després vestits de qualsevol manera. I què vull dir de qualsevol manera?
0: Però això
2: de les
0: ungles pintades, fins i tot...
2: És que això també és dolent, per les ungles.
1: Sí. D'això, jo no estic tampoc al dia d'aquesta nova tendència. Ja no són només ungles pintades, perquè poden trobar en el mercat pintaungles que són infantils, que se'n van amb aigua, que són com a ferretines.
0: Sí, perquè
1: hi ha tota una sèrie
0: pot
1: de...
0: Pot ser un joc, un moment determinat.
1: Clar, això seria un cas. Però ara ja estem xerrant de manicures semipermanents, estem xerrant de... L'altre dia una companya precisament d'escola me contava que ella sí se fa manicura amb una manicurista i que aquesta manicurista li deia mos estem trobant amb criatures de... entre 12, 13, 14 anys, que tenen les ungles destrossades de voler-se fer semipermanents, aplicacions de gel, etcètera, etcètera, etcètera, damunt un cos que, com estaven dient, en sa pell de sa cara, ses ungles tampoc no tenen la maduresa d'una persona adulta. Llavors, ja estem maltractant aquestes ungles, segurament el dia de demà tot això repercutirà en sa salut d'aquelles ungles. Per tant, per voler-te fer sa manicura ara, no te la podràs fer els 70 anys que te quedarà després.
3: No, que després tampoc és que cert tipus de manicures siguin bones, fer-se-la permanentment, te lleves la semipermanent, te la tornes a posar perquè ses ungles han de respirar, per dir-ho de qualque manera, i també pots un problema a la llarga per gent adulta. Però jo me demano, això quan va començar? Ho dic perquè quan jo anava a escola, clar, es fa 40 anys, sé que ha passat molt de temps, però no anaven nines vestides de princesa, no anaven nins en pijama, no anaven nines maquillades. De fet, quan algunes companyes anaven amb les ungles pintades, jo me'n recordo que les monges no estaven molt d'acord amb aquest tema. I lo de pintar-se les ungles era un joc de cap de setmana. Tu, quan tornaves a l'escola, hi havia com uns paràmetres, perquè l'escola era un lloc on anaves a aprendre, on anaves a tenir una mica de disciplina, on entenies que no hi havia de passar en quin tipus de distraccions, perquè tu allà anaves a estudiar. Clar, què ets ocupa dels nins o dels pares, que n'han parlat ja moltes vegades que el tema dels límits se mos ha desdibuixat tant, que clar, com que no volen que hi hagi ni drames, no volen que hi hagi traumes, si la nina vol anar de princesa, qui vagi, si la nina vol anar en el pijama de Spiderman, qui vagi, ara el proper és que vagin maquillades, perquè el cap de setmana juguen a anar maquillades, clar, tot això ja entenc que les mestres no ho heu de gestionar, feis allò que podeu, però que també els pares haurien de fer una reflexió en veu alta de pot ser una mica culpa nostra, tot això sí que és...
1: Clar, el tema dels límits i el tema de, com molt bé deies ara, hi havia abans, perquè ara ja no ho tenim, però hi havia abans un concepte de lo que toca i lo que no toca segons on ets i segons en qui estàs, no? Sabates de llums, sabates en rodes...
2: És un infern.
1: Jo ara m'he trobat sabates que a dins la sola tenen un cotxet amagat.
0: Ah, sí? Sí.
2: Vosaltres sabeu el que és intentar cantar l'atenció d'infants que de per si tenen l'atenció d'una mosca i a damunt hi ha companys seus que per davor estan fent llums amb les sabates.
1: Oh, les seves sabates.
2: Amb les seves pròpies sabates.
0: Però és que això els fa molta gràcia.
2: Però és que faci gràcia que seva.
1: Ja, però està molt bé. I jo no dic que no pugui servir per un moment donat.
4: És que vols...
0: Sí, el veure que tots els infants poden tenir...
4: Màfiu, aquest és el problema. Fan gràcia, però a casa, les sabates
1: de llum. Els caps de setmana poden fer gràcia.
0: Exacte.
1: Però, no, millor entre setmana...
0: Però això és com les camisetes de futbol, que tots els infants no volen dur res més
2: Però una camiseta...
0: Que no siguin camisetes.
1: De lluantons, aquelles que giren.
2: Exacte, anar a dir, una camiseta de futbol t'agradarà més o menys, però com a mínim no és un event disruptor. Però si tens coses que, bueno, entre còmetes...
1: Jo sé d'escoles que s'han arribat a plantejar prohibir les equipacions esportives per les disputes que generaven.
2: Clar. Aquí també seria un problema de perquè no triam gestionar aquestes discussions i triam gestionar tot aquest problema. Però és igual, el tema és el que dèiem antes, el tema és el context i el tema és que hem perdut una mica el món de vista i que s'han de posar límits. Jo de petita m'encantava anar de Marisol i duia unes sabates de tacó aquestes setmanes. Mo mare no digués passat pel cap mai a sa vida d'una escola amb el vestit de topos i les sabates de tacó, perquè entenia que era un context que no és que tocava, perquè a l'escola has d'anar a aprendre, a jugar, a passar-t'ho bé. I amb unes sabates de tacó i un vestit de Lorailo, amb així, no ho aconsegueixes.
0: De fet, ja per acabar, duis un estudi científic publicat per una universitat, no sé de on és, no?
2: Americana.
1: Que sempre són urbans.
0: Sí. Què diu aquest estudi?
2: Sí, perquè clar, com que mos ho he demanat, això més o manco, quan començava, nosaltres hem trobat que el primer estudi publicat va ser en el 2020. Per tant, ja duim 6 anys que això està agafant cor. I el que deia era una mica... una cosa que ja avançant a Marina, que hi havia 11 ingredients actius potencialment irritants en aquestes rutines per la pell d'infants entre 7 i 18 anys. I perquè us faré una idea, en el 2020 el que costava el cost mitjà mensual d'aquests productes era de 168 euros. Aquí, que en teoria són els responsables darrere que estan aboquinant aquests dobbers, no? I que només un 26% d'aquestes rutines incluïen protecció solar, que és de les poques coses que els dermatòlegs diuen que han de que
0: els infants han de posar.
1: Que seria bàsicament l'únic que s'haurien de posar.
2: Exacte, que és el que la Societat Espanyola de la Pediatria i Extrahospitalitària i Atenció Primària, si ho he dit bé tot, és de les coses que recomana, que les pells dels infants són molt delicades, no s'han de posar segons quins productes, que no s'ha de sobrecarregar i que s'ha de posar protecció solar.
4: Precisament... Hi ha gent que no vol que et taporis protecció solar perquè diuen que és disruptora. El món al revés.
2: El món està superpoblat, no passa res.
1: Digueu als infants que no de tant en tant.
0: No, això... sí, exacte.
1: Com a resum.
0: I que no els fa falta ni retinol, ni àcid, ni sèrum.
4: Com a conclusió.
2: Exacte, invertiu els dobbers en anar als restaurants.
0: Ai, moltes gràcies, Marines.
1: A vosaltres.
0: Déu-n'hi-do, quin tema avui. Fins la setmana que ve. Ara fem una pausa i tornem demà, perquè ja no vos queda més temps. Gràcies a tots.
4: Adéu.

I avui a l'Oviedo parlant d'arquitectura i també d'un assaig que ve a demostrar que allò del rat polític imposant-se la realitat passa des de fa segles. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: Ens enlairam avui amb l'arquitecta Cristina Llorente, que continua analitzant la relació entre l'urbanisme actual i l'espai que dedica a nins i a joves a tota aquesta part pública. Sobretot ens proposa com es poden millorar totes aquestes situacions. Després, la llibretera Maria Quanet ens du avui una convidada, és l'autora de l'assaig Faraons de Silicon Valley. Està publicat a Càpsules d'Ara Llibres, on en aquest llibre relaciona els mecanismes de poder dels faraons egipcis amb els dels magnats contemporanis. L'autora, que és Nirene Cordón, és doctora en Arqueologia i Història Antiga. I aterrarem a la llibreria Quart Creixent de Palma, oberta des del 1982 i especialitzada en tota la producció editorial catalana, en totes les branques.
1: I tot plegat des d'ara mateix.

0: Cristina Llorente, com estàs?
1: Molt bé, me pensava que avui tocaria Niña Pastori. Santo dia era Niño de Elche, no? Avui lo immediat era Niña Pastori.
0: Però és que no has identificat el grup.
1: Ah, no, ni que Niños Mutantes.
0: No, Niños Luchando.
1: Ah, Niño, vale.
0: M'encanta que grup Niños Mutantes també era l'altra possibilitat. Però Niños Luchando, que per cert van tocar l'any passat al Mallorca Live. I sí, és una banda que m'agrada.
1: Molt bé.
0: Som així, de predecible. Vinga.
1: Val, seguim xerrant d'aquestes ciutats pensades pels infants, però recordem que estem xerrant sempre de ciutats pensades per tothom, independentment de l'edat, de l'alçada, de les capacitats. Si xerram concretament d'això, de ciutats que mos ajuden en el desenvolupament, hem de xerrar sí o sí de la Carta de les Ciutats Educadores, que s'assigna a 2004 a Gènova, i el preàmbul de la qual diu: avui més que mai, la ciutat, gran o petita, disposa d'incomptables possibilitats educadores, però també poden incidir-hi forces i inèrcies deseducadores. D'una manera o altra, la ciutat presenta elements importants per a una formació integral. És un sistema complex i alhora un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de contrarrestar els factors deseducatius. L'ordenació de l'espai físic urbà atendrà les necessitats d'accessibilitat, trobada, relació, joc i esbarjo, i un major acostament a la natura. Bé, si això s'assignava l'any 2004, com hem dit, a Gènova, uns anys després, Palma entrava a formar part de la xarxa estatal de ciutats educadores, que diu que, a part de les funcions tradicionals, estan xerrant de l'econòmica, la social, la política, de prestació de serveis, les ciutats han de tenir, efectivament, aquesta funció educadora, amb un objectiu comú, que és la formació i el desenvolupament de tota la ciutadania, especialment dels infants i dels joves. I de resulta que aquest mateix govern, uns anys després que s'assignés aquesta carta, entrava a formar part de la xarxa estatal de ciutats educadores, l'any 2012 presenta un esborrany d'una ordenança d'ocupació de la via pública amb un article, concretament el 86.14, que prohibia literalment els jocs en el carrer.
0: Wow.
1: Afortunadament no s'arriba a aprovar aquesta ordenança, però l'any passat, l'any 2025, se torna a aprovar i se treu un altre esborrany d'ordenança cívica, en aquest cas se titula, que en el seu article 27 diu: la pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a l'espai públic està sotmesa al principi general de respecte als altres i especialment de la seva seguretat i la seva tranquil·litat. I continua: els agents de l'autoritat poden intervenir cautelarment els mitjans, els efectes o els objectes utilitzats. Clar, això és molt perillós. Perquè mos imaginem un policia llevant una pilota a un nen que juga en el carrer. Probablement, esperem que no arribi a passar, però el problema és que està escrit. O sigui, està escrit com amb aquests termes tan i tan subjectius com aquest principi general de tranquil·litat, que això no sabem exactament què
0: monopatí,
1: vol dir.
0: Monopatí, pilota, posa com a exemples.
1: Posa pilota, monopatí o similars. Vull dir, aquí entra absolutament tot. I, clar, que és la tranquil·litat, perquè a mi me pot posar molt nerviosa, no?, que un nen jugui a pilota, o no, però vull dir que aquesta tranquil·litat s'hauria de definir molt millor. I, clar, mos imaginem sobretot la tranquil·litat d'aquí, la tranquil·litat de la gent, especialment turistes, que seuen a les terrasses fent una cervesa, no?, i que no poden tenir aquests nins i nines jugant envoltant, no sigui cosa, una pilotada els hi tomi la seva copa de cava, no? Clar, aquí entren com moltes interpretacions que, si xerres amb qui ha redactat aquesta ordenança, te dirà que no, que això no

0: va per aquí, però és que està escrit, no? I clar, llavors ens trobam amb aquesta paradoxa de que no podem jugar en el carrer, però en canvi sí que podem estibar els espais públics d'elements privats, ja siguin taules, cadires, parasols, bueno, aquestes carpes, no?, que semblen campaments de refugiats i que no ho són, sinó que són terrasses de bar. I en el final, això, una privatització de l'espai públic que no permet que s'ampliï per allò que ha estat concebut, que és precisament per la trobada i per aquest joc, no? Bé, jo aquestes coses ja saps que m'enfaden molt i també que tenc com un puntet activista. I fa uns anys, l'any 2016 concretament, a la plaça principal, la plaça de l'Ajuntament de Solla, hi havia un d'aquests cartells, varis, d'aquests que prohibeixen el joc en general, efectivament, per una pilota, un monopatí,
1: sí,
0: tot tachat.
1: Sí, sí, el tenim allà tachat, sí.
0: Però, si qualcú ha estat a la plaça de Solla, doncs des de 2016 fins avui dia, directament no hi pots caminar, perquè està plena de terrasses de bars. No és que no hi puguis jugar, sinó que no hi pots passar. I en un atac d'activisme, així en nocturnitat, el que varen fer des d'Arquitectives va ser modificar o aferrar unes ferretines damunt d'aquests senyals de prohibit, amb que diguem que allò que estava prohibit eren precisament les taules, les cadires, els parasols i bàsicament qualsevol activitat productiva i capitalista a la plaça. Això va ser molt divertit perquè va sortir pel diari i tot, el diari local de Solla, diguem que el Balen estava assabentat, però ningú ho va llevar, ningú va retirar aquelles ferretines que varen estar allà anys, fins que, per mort de la pluja, per mort de la llum, se varen arribar a desfer. Però durant anys varen tenir a la plaça de Solla aquesta prohibició de privatització de l'espai públic, no? Però vaja, això ve a ser una anècdota, però sí que és vera que l'espai públic és la peça clau per aquest desenvolupament físic i intel·lectual, bé, dels infants, perquè estan en aquest moment de la seva vida, però de tota la ciutadania en general, no? I aquesta democratització de l'espai públic ha de ser el pilar bàsic, o hauria de ser el pilar bàsic de l'evolució urbana. I un altre instrument que tenim, que mos regula tot això, ve d'UNICEF i és la xarxa de ciutats amigues de la infància. Avui dia tenim 331 municipis a Espanya que formen part d'aquesta xarxa. Palma és una d'aquestes ciutats. I aquesta xarxa se basa en dos fonaments. Un seria la seguretat i un entorn saludable, i un altre seria la possibilitat de joc i accés a la cultura. Clar, això xoca directament amb la prioritat absoluta del cotxe en el disseny urbà actual, no?, en general. Perquè tenim una piràmide de mobilitat on el vehicle motoritzat privat és el rei, i llavors a base, a baix de tot, diguem, hi ha les persones, no m'agrada la paraula vianant, perquè vianant, com per definició, és una persona que camina, i ja ho he reivindicat moltes altres vegades, el dret d'estar quiet a la ciutat, no? No fa falta caminar per ser un ciutadà, una ciutadana, sinó que és important, no?, també quedar-se quiet. I bàsicament la persona que camini o estigui quiet està a la base d'aquesta piràmide. I precisament la democratització de l'espai públic passa per invertir aquesta piràmide de mobilitat. Per damunt de tot han d'estar les persones, llavors haurien de tenir les bicicletes o, bé, els monopatins, això igual és més polèmic, els patins, no, els monopatins no els patinats, després el transport públic i molt, molt, molt darrere els cotxes, no?, aquests vehicles motoritzats privats. I per trobar casos d'èxit no fa falta anar molt enfora, no?, sempre posam aquests exemples, no?, paradigmàtics de les ciutats nòrdiques, Copenhague, però no fa falta anar tan lluny. Ja han xerrat altres vegades del cas de Vitoria o del cas de Pontevedra, on la transformació bàsicament ha estat centrada en les darreres dècades en adaptar la ciutat a les persones. I què s'ha aconseguit en el cas de Pontevedra? Era que més de les dues terceres parts dels desplaçaments se facin a peu o amb bici, que desapareguin les barreres físiques per cadires de rodes o per cotxets d'infant petit, que a través d'una velocitat màxima a tota la ciutat de 30 km/h, i això ha aconseguit que hi hagi una reducció de la contaminació tant ambiental com acústica, que és igual d'important, en un 70%. Això fa que els infants puguin anar sols a escola, puguin sortir a jugar sols en el carrer, perquè hi ha un decreixement important de la perillositat del trànsit, perquè bàsicament no hi ha trànsit rodat en tota la ciutat. No? Uh-huh. I això s'ha aconseguit amb mesures tan simples com definir que l'ample mínim de pas de les voreres, això ho xerràvem fa unes setmanes, quan xerràvem d'aquelles màquines, d'aquests obstacles que se col·loquen normalment a les voreres, que havia de ser aquesta la distància que ocupen, o l'amplada que ocupen dues persones juntes amb un paraigua obert. No?
1: Clar, això seria l'ideal, no?
0: Exacte. Que això, bé, si m'ho anem a les normatives, pues, també arribarien com en aquest 1,80 d'amplada mínima ideal de pas que hi ha d'haver a qualsevol vorera. No? Clar, això també implica un esforç pedagògic important que vagi lligat a qualsevol iniciativa urbanística, perquè és vera que, bé, a Palma, i segur que moltes altres ciutats i pobles, tenim com aquesta idea de que hem d'anar en cotxe per tot, de que hem d'aparcar davant la porta de casa, de que s'ha de dur infant a escola i has de deixar el cotxe en doble o triple fila perquè l'infant pugui baixar pràcticament a la mateixa porta del centre. Mm-hmm. I per això se necessita com aquesta pedagogia, aquest sentiment també comunitari, perquè tot això, per cada banca meva dur el meu fill, la meva filla a escola i deixar-lo a la porta, és un pensament, en el final, super egoista, no? I bueno, si tinguéssim com aquest sentiment comunitari, pensaríem que és un bé comú també pel nostre fill, també per nosaltres mateixes, el fet de no arribar amb el cotxe fins a la cuina de qualsevol banda, no? I aquí hi ha una cosa, l'altre dia xerràvem també d'indicadors, que ens varen quedar un poc amb aquesta discussió final, no? De si aquests indicadors que deies tu en el final del programa estaven més pensats per adults,
1: no? Exacte. Uh-huh.
0: I hi ha un indicador preciós, no? Que biòleg i ambientalista Toni Martínez, que deia que els infants, ell compara els infants en el règim pluviomètric de les ciutats, no? O diu que són el règim pluviomètric, perquè diu que són o eren, perquè ara ja dubt que molts ho siguin, però capaços de recordar quant de temps havia passat des de la darrera vegada que varen jugar amb els baciots. No? I això em pareixia preciós, no? Perquè realment me recorda molt quan ja era petita que frissava de que plogués per posar-me les catiusques i sortir a botar damunt els baciots. Ara se veu molt poquet i crec que és una pena perquè era absolutament meravellós, no? I una altra persona que xerra dels infants com a indicadors és el pedagog Francesco Tonucci, que diu que hi hagi infants jugant en el carrer és un símptoma, és un senyal de salubritat, precisament, de ses ciutats. I cada vegada em veig manco d'infants jugant en el carrer. Si els hi demanes per què no juguen al carrer, per què no els deixen jugar en el carrer, et diuen que és perquè hi ha perill pels cotxes, que són els mateixos cotxes que condueixen son pare i sa mare, no? Per tant, és una espiral molt, molt ridícula, no? I clar, què és el que ens està determinant aquesta presència dels infants a l'espai públic, no? Bé, per una banda, la progressiva desaparició del cotxe dels centres urbans hauria de anar desplaçant-se el cotxe dels centres. Si pensam que hi ha ciutats com Nova York que tanquen a la circulació tota la mansana de totes les escoles de la ciutat a l'hora d'entrada i sortida dels infants, podríem arribar a plantejar-nos com a Palma, una ciutat infinitament més petita, això no se pot fer? O sigui, i realment el tema dels camins escolars va un poc per aquí, és el fet d'habilitar com tot aquest radi d'una certa distància des del centre escolar on no hi hagi circulació rodada, especialment els temps d'entrada i sortida d'infants a les escoles, i que tu puguis, en el cas de que hagis d'anar en cotxe a acompanyar l'infant, que el puguis deixar a una distància i aquell darrer tram el pugui fer a peu, en bici. Clar. I acompanyat d'amics i amigues, que precisament això, a més, es ajuda, no? Forma part d'aquest aprenentatge, d'aquesta autonomia, no? Importantíssima també a les ciutats, ja n'hem xerrat altres vegades, que bé, fer aquest darrer trajecte a peu pues, dona lloc a una, un desenvolupament a nivell intel·lectual també important, no? També fomenta aquesta creativitat, aquesta participació, perquè, bueno, i perquè vas més atenta i se te poden, vas xerrant amb altra gent, i llavors repeteix que el tema de l'autonomia, no? S'assegurar l'autonomia a les ciutats, l'autonomia per infants, l'autonomia per gent gran, l'autonomia per dones, l'autonomia per persones amb discapacitat, hauria de ser l'objectiu principal de qualsevol gestor o gestora urbana, no? Jo aquí tinc una anècdota de fa temps, que la conto sempre perquè m'ha impactat, que un dia que anava pel carrer se m'ha acostat un infant que havia tenir, no sé, 8 anys, i me va demanar si el podia ajudar. Però jo no sabia per què me demanava ajuda, li vaig dir que sí, el vaig seguir, i me va dur fins en el contenidor de fens. I llavors resulta que aquest infant havia baixat sol a tirar els fens, no? Sí. Cosa que m'apareix pues, una activitat que te dona això, te dona un autonomia, te dona un aprenentatge.
1: I responsabilitat, no?
0: I responsabilitat, però resulta que no arribava per obrir el poal dels fens. O sigui, no hi arribava.
1: I no havia d'aquest pedal, no?
0: Que no, encara no hi havia pedal. Però, bueno, si hagués hagut pedal, tampoc hauria tingut força per apretar-lo, perquè, mare meva...
1: Bueno, sí.
0: Jo m'hi he d'enfilar, en aquest pedal. Sí, val? Sí, sí. I clar, me vaig quedar pensant, dic, ostres, si la ciutat no és capaç ni d'assegurar aquesta autonomia a un infant per tirar els fens per una activitat tan quotidiana i tan primerenca com pot ser animar que baixi un moment a tirar els fens, malament d'anar, no? Per tant, aquest tipus de coses són les que s'haurien de revisar, no? I pensar amb aquesta autonomia i amb aquesta, que, bueno, amb aquest foment de la creativitat, no? Que te'l donen al final aquestes ciutats educadores i aquestes ciutats jugables de les que xerràvem l'altre dia.
1: Idò, idees, eh? Idees gratis, a més, a totes responsables institucionals, també econòmics, agents econòmics, i en definitiva, tota la població, no? Però jo crec que també la decisió, per exemple, de dur el teu fill o filla a 30 quilòmetres de casa teva al col·legi o dur-la a 300 metres també, bueno, pues això, és teva i és de les famílies.
0: Sí, però és que això també ho afavoreixen determinades polítiques, clar, com per exemple la lliure elecció de centres, que s'aterra de... Això se ven com una llibertat, però jo crec que és tot el contrari, no? Perquè en el final te lliga haver de tenir un cotxe, haver d'anar en cotxe, haver de xupar-te tots els embossos i a no poder aparcar i clàxons i estrès. Vull dir, jo crec que això és el contrari a la llibertat que pot suposar anar fent una volteta o bé en bici fins a l'escola, que arribes molt més desperta.
1: Clar que sí. I desestressat. Moltes gràcies, Cristina.
0: Fins la setmana que ve.
1: 6:25. Continuem a la vida. Yeah.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuenac.
4: I continua en programa el relat, la manipulació, la imatge de marca construïda moltes vegades a costa de la veritat. La propaganda política són conceptes que venen de lluny, tant com el temps de l'antic Egipte i el poder dels faraons. Egiptòloga, doctora en arqueologia i història antiga, Irene Cordón, ha ordit un assaig iconoclasta revelador carregat de paral·lelismes amb els temps que corren. Avui a l'Aviador, parlant de faraons de Silicon Valley, editat per Ara Llibres.

0: Maria Cuanet, com estàs?
1: Molt bé, i tu, Rafel?
0: Molt bé, moltes gràcies per dur-nos a una autora com Irene Cordón i un tema tan interessant i tan carregat d'actualitat, avui.
1: Cert, eh?
0: És... moltíssim.
1: Hi ha molt a comentar.
0: La saludes tu?
1: Sí, saludam en Irene. Hola, Irene.
2: Hola, Maria. Hola, Rafel, què tal?
0: Com estàs, Irene? T'he de dir una cosa així com a comentari previ. Jo som un enamorat de l'antic Egipte. Són un friqui.
2: Oh. Absolutament. Em caus bé,
0: No, no, i tu o jo no. No, perquè...
2: Acabo de desmuntar tots els paràmetres.
0: Claro,
2: no?
0: Clar, clar. Home, molts ho sabia, però jo que, oh, que me posis a Hacheshub en un lloc que, clar, que... No és del tot guapo, m'ha fet mal.
2: Anem a intentar recuperar aquesta estima que tens per l'antic Egipte, perquè el primer que t'he de dir és que l'antic Egipte és una civilització meravellosa,
0: sí,
2: és fascinant,
0: clar.
2: Però que no cal idolatrar-la, que ja tal com era, és tan meravellosa que crec que Hollywood n'ha fet molt mal i que a vegades doncs, tenim una imatge molt desbiaixada del que era la realitat. Però t'asseguro que la realitat encara era molt més bonic que tot el que ens ha arribat. Llavors intentava amb aquest assaig fer això, desmuntar una miqueta aquests mites, però alhora doncs, reivindicar que és una cultura extraordinària i que t'ha de seguir agradant, estudiant-la, analitzant-la, perquè sempre t'omplirà moltíssim.
0: Efectivament, ara detallarem. No, me referia bàsicament a la figura de Hacheshub, que clar, jo és vera que l'ha idolatrat per raons massa òbvies, segurament. Però ara no et comentarem, Maria.
1: Bé, com podeu començar a entendre, en aquest assaig, na Irene posa en relació el poder que s'exercia, que exercien els faraons de l'antic Egipte amb el poder que exerceixen avui alguns polítics, magnats i la tecnocasta. Mm. Però per començar a endinsar-nos en el tema, una pregunta molt bàsica, Irene, què és realment un faraó?
2: Mira, doncs, de fet he volgut començar així el llibre perquè ja crec que fins i tot això està una mica desbiaixat. Faraó, bàsicament, jo el definiria com el rei de l'antic Egipte. És a dir, depenent de la civilització que hem tingut, doncs a vegades els diem emperadors, per exemple els romans, doncs un faraó és un rei, un monarca, que té un poder diví i que ell amb la seva persona té absolutament tots els poders, l'executiu, el legislatiu, el judicial, el militar, el religiós, i que governa, per tant, és el cap d'estat de tota una nació i que tota aquesta nació creu realment que aquest faraó és un déu a la terra. Llavors, amb aquest poder governava. Evidentment, amb l'ajuda de tota una burocràcia, sempre masculina, que això es diu molt poc, però bàsicament aquesta seria la idea. I val a dir que és un sistema que els va funcionar molt bé perquè van durar 3.000 anys. És la cultura de civilització que tenim constància que més ha durat al planeta. I això està molt bé, no? Ja entrar, dius alguna cosa, no haurem d'aprendre d'aquests faraons. Però bàsicament seria això, un faraó.
1: D'acord, clar. I dius que tu ara ja no t'agraden, ja no els veneres, no? Com començàvem a dir, que els has estudiat durant 20 anys, però que...
2: O més, Maria, jo crec que ja des de petita ja m'agradava. Sí, clar, el que em va passar és això, el que tu estàs comentant, que després de tants anys d'estudi, jo crec que a l'antic Egipte molts i moltes hi entrem doncs, a través de la novel·la històrica, cosa que trobo meravellosa, o de documentals, o d'un viatge idíl·lic pel Nil, no?, per Egipte. Sí. Llavors tendim a idolatrar, a més a més és una cultura com amb molt de misteri, no? Té tota una aureola de misteri al voltant, veus aquelles piràmides, i per molt que les hagis vistes en llibres o en documentals, quan ets allà al davant, realment doncs, te n'adones de la seva grandesa. No? Sí. Jo crec que sense voler es va creant aquesta aureola i l'anem mitificant. Llavors, ens apareixen personatges com un gran Keops o Ramsès II, que insisteixo dir que fins i tot doncs, la indústria del cinema els ha portat a la gran pantalla i que són pel·lícules meravelloses, fantàstiques, però a mesura que els vas estudiant te n'adones que la realitat és una altra, no? I que no deixen de ser persones amb un ego desbocat perquè havien tingut aquest poder, que ells havien realment cregut que eren déus a la Terra, ho eren, de fet ho eren, i llavors jo dic, a veure, anem a posar cada cosa en el seu lloc, no? Llavors dic, va, primer, desmitifiquem, perquè està molt bé, jo dic una cosa és admirar i l'altra és idolatrar. Llavors admirar està bé, perquè admirar una cosa o una persona vol dir que reconeixes les capacitats d'aquella persona, no? Però idolatrar vol dir que l'estàs col·locant en un pedestal i que llavors ja no tens esperit crític. I jo crec que això no ho hem de perdre mai. Llavors, després d'estudiar-los tant, un dia vaig dir, hosti, Maria, a mi no m'agraden els faraons, em cauen fatal. Tu, Rafel. Vaig dir, és que em cauen molt malament, dic, perquè, clar, dic, aquest jo, mini, jo, em recorda molt a grans líders polítics actuals o de la tecnocasta, no? O sigui, què els distingeix a tots aquests? Doncs a personatges com un Elon Musk, com Mark Zuckerberg, Vladimir Putin i, evidentment, Donald Trump, que cada dia ens dona la notícia que diu, a veure avui què ha fet, a veure què ha dit avui i què dirà la posteritat, què dirà aquests personatges, no? Per exemple, el Trump no para de dir que és el millor president dels Estats Units.
0: Sí, sí.
2: Si ell ho repeteix... Clar, d'aquí 3.000 anys els textos, la gent que agafi aquests textos diuen, hòstia, quina sort que van tenir aquella gent que va tenir el Donald Trump. Per què? Sí. Perquè ell diu que és el millor president que hi ha hagut mai, que és i se'ns presenta com, a veure, com un salvador, igual que l'Elon Musk, no? És com un visionari, perquè nosaltres no entenem res i ells sempre són més llestos, més guapos i més avançats que tots, perquè tots som una colla de rucs. Llavors, bueno, no sé, ells mateixos fan una propaganda i els venen a si mateixos. Llavors, a mesura d'anar repetint aquest relat, la gent s'ho acaba creient, no? Llavors jo dic, hosti, i si amb els faraons i els emperadors i tota aquesta penya va passar el mateix? Dic, em sembla que va per aquí la cosa. Perquè el ser humà, al cap i a la fi, som iguals, no? Ara i abans.
1: Clar.
0: Això fa feredat, això te fa reflexionar molt a mesura que llegeixes el llibre. Clar, no en salves cap, Irene, però des del punt de vista, no, des del punt de vista moral, humà, òbviament, però clar, menys si m'entens la pregunta. La seva moralitat no era la nostra i clar,
2: no.
0: Per exemple, el concepte esclau per un Ramsès II existia, evidentment que per ell devia pensar, evidentment que hi ha gent que ha de construir temples i que m'ha de servir. És que ni s'ho plantejaven. Per tant, clar, qualificar la moral d'aquella època baix el prisma dels temps actuals deu ser complicat.
2: És molt complicat i a més has donat el clau, perquè mai podem projectar els nostres paràmetres cap al passat, perquè evidentment hem de ser conscients de quina època ni en quin moment estem vivint. En el cas aquest de l'esclavitud, és un mite que hem de trencar perquè no existien els esclaus a l'antic Egipte. I això ara ho entendràs tot. No existia. O sigui, aquest concepte que tenim nosaltres de les pel·lícules de Roma, que hi ha mercats d'esclaus, que són homes i dones que no tenen cap tipus de dret, que són menys que un zero a l'esquerra perquè els poden tractar pitjor que un animal, no?, el seu amo, i que, a més, aquella persona que naixia amb la condició d'esclau ni es qüestionava la possibilitat de deixar-ho ser, no? No sabia que existien aquests drets, aquesta igualtat. A l'antic Egipte partim de que no existeix l'esclavitud, però de nou Hollywood aquí m'ha fet molt mal, perquè hi ha pel·lícules com la dels 10 manaments, que són pel·lícules que sí que ens mostren una esclavitud. Llavors, per què el poble treballa per Ramsès II? Ja veuràs. Perquè creuen que és un déu. Llavors, ells, per guanyar-se l'eternitat, necessiten servir aquest déu. Llavors, ho fan a canvi d'un sou. És a dir, ells no treballen perquè hi ha un senyor al darrere que els diu ho heu de fer perquè jo et mano i estic a sobre teu, tot i que nosaltres ho llegim així, però els homes i les dones que vivien aquella època van dir no, jo durant les crescudes del Nil, que no puc treballar a la terra, perquè el 90% de la població eren analfabets, eren camperols que no sabien llegir ni escriure i que treballaven a la terra, al moment que no la poden treballar, diuen anem a treballar pel nostre déu, que és aquest faraó d'Egipte, i a canvi rebré un sou que es pagava amb el gra, sempre amb cereal, encara no hi ha diners, i a més no estic guanyant l'eternitat, perquè estic servint a un déu que està a la terra. Per tant, fixeu-vos a la mentalitat. És el propi home i la dona que vol treballar per aquest faraó, perquè és un déu. Però, clar, qui els hi ha dit que és un déu? I aquí és on és el tema. Tu has de saber construir aquest relat. De la mateixa manera que l'Elon Musk et diu que ell és un visionari i que s'ha de fer tot el que hi diguem, perquè si no ens anem a pique... Llavors, depèn de tu que siguis crític i que te'l creguis o no, aquestes persones. Llavors, per tant, aquí tenim una tasca i una feina, no?, a nivell social i individual molt important, perquè estem idolatrant actualment a gent com si fossin realment faraons i déus de la Terra, i no ho són.
1: Clar, és que aquesta és una de les idees centrals de l'assaig, no?, de que els éssers humans entenem el món a través de relats i que, per tant, tenir el poder realment és tenir, controlar un discurs, no?
2: Això ha sigut així al llarg de tota la història. Qui controli el discurs i el relat, tant és... Perquè la veritat no és el que és. La veritat és el que la gent creu que és. Llavors aquí nosaltres ara ens podem inventar, vosaltres que teniu aquest mitjà de comunicació tan bo, que teniu la ràdio, vosaltres ara us podeu inventar una notícia i fer-ne un voló molt gros. Llavors la gent que us està escoltant parteix de la base que sou seriosos, que sou periodistes, que teniu uns coneixements, que teniu una formació... Per què m'ha de mentir a mi la Maria i el Rafel? Si m'estan dient que ha passat tal cosa, llavors això es corre molt ràpid. Llavors, qui domini el relat, qui domini això tindrà tot el poder. Ja sabeu lo fàcil que és fer bullying a les persones. Ara mateix podem criticar algú, i és de lo pitjor que pots fer algú. Simplement utilitzant el llenguatge, perquè veieu el poder de la llengua, no? No només verbal, oral, sinó també l'escrit. No, Maria, tu que ets una gran lectora, ja saps doncs, el poder que té. Llavors, d'això n'hem de ser conscients, perquè al llarg de tota la història de la humanitat ha sigut així, ha funcionat així. Llavors, evidentment que no és fàcil trobar un relat, perquè el primer que has de fer és que tothom se'l cregui. Ha de ser creïble. Si no és creïble, malament. Però si tu tens tota una estructura o un mecanisme que t'ajudi a fer, crear aquest relat, per una burocràcia o el que sigui, són quatre líders que dominen un món sencer. Perquè t'ho diuen ells, que són els llestos, que són els guapos, que són els que ho saben tot.
1: Clar, clar. A mi ara m'ha bé, però, que igualment, encara que no te'l creguis, no? Perquè en Donald Trump mos diu mentides a sa cara cada dia, no? I se contradiu amb ell en setmanes, encara que no te'l creguis, igualment domina el món, no?
2: Mira, Maria, és que és una cosa tremenda, perquè és el que tu dius, domina el món, i a més és molt perillós, perquè aquest home ha sortit de les urnes, que encara és pitjor. Perquè, clar, un faraó fet i fet és del bressol. O sigui, ells es creuen la monarquia divina i és un poder que es passa de pare a fills, no? I els dius, com qualsevol monarquia, no? Però el Trump és que l'han votat milions i milions de persones. Després venen altres personatges, com per exemple l'Elon Musk, que ningú l'ha votat, però que tenen molt poder a nivell mundial, perquè el senyor Musk, si ara agafa el mòbil i fa un tuit, ara ja sé que no es diu tuit, ara no sé com es diu, pot canviar l'economia mundial en qüestió de segons. Simplement dient, fent un comentari. Llavors, us n'adoneu lo perillós que és això? I el primer que hauríem de fer, clar, és no donar-li veu a aquest senyor. No els hi hem de donar veu, no els hi hem de posar el... Bueno, és el meu punt de vista, és una opinió molt personal, evidentment, tot el que estic fent i dient... Però bé, jo crec que és bastant evident, no? I ens dius, ostres, és molt difícil això, però n'hem de ser conscients. Simplement és això, ser conscient, perquè evidentment un o una sola no podem canviar el món. Però potser si tots ens anem sumant i ens anem ajuntant, alguna cosa podrem fer. Jo encara tinc esperança i tinc fe, perquè és que si no ja apaga i vamonos, que diuen...
0: Fas un joc de mirall molt, molt xulo, ho estàs fent també a l'entrevista, parles de Ramsès II, el rei del relat, que segurament no l'ha trepitjat mai, un camp de batalla, i a continuació parles d'en Putin o d'en Trump, de Menjoteva, quart... Però, clar, hauria un trasunte de Hatshepsut avui en dia, o en els darrers anys?
2: Mira, jo et vaig a la teva Hatshepsut, a la Ketchup, com deia el meu pare, perquè veig que li tens una estima, l'intentaré arreglar una
0: mica. Has estat en el temple aquell meravellós, no? D'ella.
2: Meravellós. O sigui, és una cosa tremenda. O sigui, és un sublim. O sigui, pensa que aquest temple es deia el sublim del sublim, amb Egipte antic, i és que, de fet, és el sublim del sublim. O sigui, és una obra arquitectònica que traspassa el temps, perquè fins i tot hi ha gent que m'ha preguntat si això es va fer fa 4 dies. Dic, no, té 3.500 anys d'antic i tal, però, clar, està tan integrat amb el paisatge que realment s'adequa molt als conceptes que tenim avui en dia. No? Llavors, mira, partint de la base que Hatshepsut és una de les dones que va arribar a ser faraó d'Egipte, molt poques dones van arribar a ser faraó perquè era com un ofici, la paraula ofici entre cometes, reservada als homes, una societat totalment patriarcal, la de l'antic Egipte, llavors de cop i volta ens apareix un personatge com ella. Llavors, el primer que et diré a favor d'ella, perquè te l'estimi, que te la segueixis admirant i perquè vegis que jo també li tinc admiració, que no la idolatro, però l'admiro, és el fet de que hauria de ser una dona terriblement intel·ligent, precisament perquè va saber sobresortir amb un món d'homes. Llavors, nosaltres, Maria, bé que ho sabem que encara, malgrat que visquem en una societat que ens diuen que hi ha igualtat de gènere, de sexe... Hi ha un article a la Constitució Espanyola, l'article 14, que diu que tots som iguals davant la llei. Mira, això no s'ho creu ni son pare. Perquè nosaltres, com a dones, ho sabem que és molt difícil i estem parlant d'una societat del primer món. Per tant, imagineu-vos en aquella època, llavors, un punt a favor d'aquesta dona. Una dona que va ostentar el poder durant 20 anys, i això és moltíssim. Es va saber rodejar d'un bon equip de govern, que això és la clau, No només ella, sinó qualsevol governant, també el Ramsès II, o el Trump, o el qui sigui, Llavors, ho va fer molt bé, però, clar, va haver de demostrar segurament el doble o el triple que valia més que un home, perquè, si no, d'altra banda, no havia arribat al tron. Què és el que passa? Per què la critico, publicona? Perquè, ja que és una dona, hauria pogut aprofitar el fet de tenir tant poder per haver canviat alguna cosa. Llavors, Hatshepsut no és un símbol de la igualtat, com alguna vegada algú m'ha volgut fer creure. És una excepció, evidentment, dins un sistema, però que no va canviar absolutament res. És a dir, després de la figura de faraó, la persona que governava el país, el primer ministre, és un visir. Al llarg de 3.000 anys d'història, el visir només va ser un home. Hatshepsut, carinyo, tu que ets una dona i saps lo difícil que és arribar, on vas arribar, per què no vas aprofitar aquest poder per canviar les coses des de dins? No em val que em digueu, és que no podia, sí que podia. Era un déu a la terra, tenia tots els poders i només depenia d'ell a fer-ho. Però no va voler, perquè el que va fer és posar-se la pell d'un home i governar com un home. I a dia d'avui veig exactament el mateix amb el panorama polític internacional. Jo veig fins i tot a una Angela Merkel, o veig a la Ursula von der Leyen, veig aquests personatges que sobresurten, perquè són dones, que veus una fotografia de tots els caps d'estat, per exemple, dels països europeus, on tots són homes vestits amb uns vestits trajes de color gris molt avorrits i que de cop i volta t'apareix una dona amb una mica de color. Però fet i fet és el mateix, no ha canviat res. Els grans líders de les grans potències mundials segueixen sent homes. Encara no ha canviat absolutament res. Per molt que em digueu, però ha arribat alguna Thatcher, ha arribat una Angela Merkel...
0: Sí, és que jo penso en Thatcher quan xerres de Hatshepsut, fins i tot més que en Merkel o von der Leyen, perquè va reproduir actituds, gestos i fins i tot la duresa dels homes. No? Jo crec que Thatcher sí que va canviar coses, però a pitjor el manco per la classe treballadora, que és el que jo...
2: Mira, jo penso com tu, i va acabar com va acabar. Clar, penso exactament com tu. És a dir, sí que és una dona i fins i tot alguna vegada n'han fet pel·lícules i s'ha dit que feia reunions a la cuina de casa seva. Au, va, on anem a parar? Vinga. Una dona no, per governar no cal que es posi un davantal. Això no cal, de cuina. Llavors, és veritat que era la dona de ferro, no? Era una dona que va haver de governar doncs, amb molta mà de ferro, però és veritat que el que va fer és governar com un home. Fins i tot una mica més dur, dient, jo també puc. Bueno, perquè és això, una lluita de sexes. Clar, a mi el que m'agradaria és que poguéssim estudiar els faraons independentment del seu gènere. Que m'és igual, si és ell, és ella, és tuti, és tote, m'és igual. O sigui, però no, seguim encara obsessionats amb això, no? Si és un home, si és una dona... Llavors, clar, la història, doncs, com sempre, el fet de ser una dona, doncs, l'han atacada molt, perquè, per exemple, aquell meravellós temple que ara en diu Rafael, que a tu tant t'agrada, no?, de Hatshepsut, el va fer un arquitecte que es diu Senemut, que era el seu amant.
0: Sí, senyor.
2: I llavors tothom, no? És que era su amante. I dic, ai, doncs ve per ella, tu, què vols que et digui, no? Dic, hosti, però si això la feia feliç, doncs endavant, visca l'amor. Ara bé, ningú qüestiona, per exemple, que Ramsès II tingués un harem amb més de 300 dones. Què passa? Que el macho alfa pot tenir 300 dones i aquesta dona que ha enviudat no pot tenir un amor? Sí, perquè us n'adoneu que encara ara, no? Aquests prejudicis, tot això que ho hem de superar. Doncs això... en aquella època...
1: I això és la lectura contemporània, també, que feim de... No sé com la jutjaven, no?, per això.
2: Sí, clar, perquè anem de moderniquis i no, i dius, escolta, primer mirem-nos al Malic i després mirem-los cap a ells. No? I llavors és quan jo afegeixo, per cert, no va canviar absolutament res, molt bon, i tot el que vulgueu, però no va canviar res aquí, tu.
0: Mira, ara per compensar el comentari inicial, que he començat dient-te que me queies malament per baixar-me del tro, Hatshepsut, te diré una cosa que evidentment és una floreta. M'he quedat amb ganes de molt més. No sé si tens...
2: Rafael, per favor.
0: No, però això és el millor que pots dir. És vera que és un assaig breu, vull dir que té... no arriba a 100 pàgines. Vull dir, no sé si estàs preparant una cosa més extensa, si... O sigui, t'he demanat més als egiptòlegs. Els egiptòlegs no, els fanàtics d'Egipte.
2: Mira, t'he de comentar que l'editorial Ara Llibres ha fet aquesta aposta per aquest tipus de llibre, d'aquest format que es diu Càpsules, que es tractava d'això, no? Menys de 100 pàgines, un llibre que te'l puguis llegir en una tarda o menys, et sacsegi alguna cosa per dins, no? I jo crec que ho he aconseguit perquè tu mateix, l'entrada que m'has fet, Rafael, d'escolta, tu, m'acabes de desmuntar tot aquell paradigma que... Llavors, a mi, m'has fet un regal, la floreta me l'has fet a l'inici, perquè jo volia això. Clar. Volia provocar, volia sacsejar, i dient, a partir de la meva experiència i tot l'estudi que tinc, aquests tios, vigila, no te'ls creguis, no? Llavors, què ha passat? Doncs que jo també crec que es pot escriure més, llavors... Potser no ho hauria de dir, però se m'escapa perquè us he agafat molta estima. Sí,
0: jo també.
2: Hi haurà més.
0: Ha estat molt intens.
1: Que bé.
0: De moment, hi ha més a la llibreria Lluna. Hi haurà més.
1: Dijous, sí. Dijous ve Irene, a llibreria Lluna, a les 6:30.
2: Fa molt feliç.
0: Molt bé.
1: Ha presentat llibre.
2: És una meravella.
0: Saps que és un temple, no? La Lluna, saps que és un refugi. Un reducte de... Allà només poden passar coses bones.
1: Perquè, ho intentava.
0: Perquè en Lluc, perquè Anna Maria, i perquè molt de llibres, òbviament, i gent com tu que ve presentar-los, també.
2: Clar, és un paradís, és un altre sublim del sublim.
0: Correcte.
1: Moltes gràcies.
0: Irene Cordó, una ferrada molt gran.
1: Sí, gràcies, Irene,
2: gràcies,
1: per atendre'm molt.
2: Gràcies, una abraçada.
1: I fins dijous.
0: Gràcies per, per aquesta joia.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, que bé, Maria, adéu, adéu. Dimarts que ve més literatura. Vinga, continuem a la vida. Adéu.

0: TV3 Ràdio és investigació. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
2: Efectivament, és dimarts de llibreries i avui entrem al quart creixent al centre de Palma i parlant amb Margalida Castell. Com estàs, Margalida?
3: Hola, molt bé, bones tardes.
2: T'agafam a la llibreria ara mateix?
3: No, avui no me toca.
2: Molt bé. Com se viu a una llibreria després del Sant Jordi? Després de tot allò que... Perquè encara estem un poquet en el post-Sant Jordi, no? Hem passat ja un període setmanes.
3: Sí.
2: Però...
3: Nosaltres encara estàvem immersos.
2: Estàvem immersos.
3: No se supera molt tan fàcilment.
2: Vull que m'expliquis, no? Quina ha estat la feina, que evidentment és invisible, no? Veient tot allò que llueix el dia de... a les places, en els carrers, i tot és una festa. Però què feis els dies i les setmanes posteriors?
3: Bé, sí que sabeu, perquè si entrau qualque dia d'aquests encara és llibreria. La nostra, que és petita, el manco, no tenim magatzem a part, encara tenim catxes i qualque pila de llibres que encara han d'encapçar per tornar. Llavors, sí que és veritat, potser si hi ha moltes mans pots fer més via, no? Però nosaltres ara passat dues setmanes i encara seguim encapçant devolució, perquè demanem molt més llibres dels que se venen per tenir totes les opcions disponibles.
2: Clar.
3: Llavors encara s'acumula la feina.
2: Clar, i pel que fa a novetats, és veritat que les editorials aposten moltíssim per aquest dia, més les editorials, diguem, que treballen en el nostre entorn, en Països Catalans, en la nostra cultura catalana, però també més enllà. I ara hi ha com un ball, no? com un període que supos que vos arriben més. O encara arriben aquests títols que no han arribat a temps a Sant Jordi.
3: No, ho tenen molt planificat, no és que no arribin ni a temps. La majoria que ho vol treure per Sant Jordi ho treuen a final de març, quasi tot, la data límit. Llavors sí que ens segueixen enviant butlletins de novetats, però són coses que potser l'editorial no aposta tant per aquests títols, però creuen que és rellevant que se vagin publicant. Llavors ara per maig hi ha qualques novetats també que venen, també ens serveixen a nosaltres de cara a la fira del llibre, que ja estan preparant amb el gremi de llibreters cap a final de mes. Però no són tantes, o sigui, tot el gruix de les novetats són abans de Sant Jordi.
2: Clar, ara parlarem de la fira de llibre, que falta poc, però també se dona una circumstància, que és que els lectors i les lectores carreguen el dia de Sant Jordi, aprofitant el descompte, aprofitant un poc l'eufòria també, no, de que és el dia de lectura i dels escriptors i escriptores, i se suposa que ho acumulen. Per tant, no sé si minva també l'assistència de lectors, clients habituals, en aquest cas a Quart Creixent, no? Perquè se suposa que tenen estoc ara mateix.
3: Sí, no, els dies següents, la veritat que no hi ha tanta gent que entra a la llibreria perquè han comprat aquest dia. Sí que sempre pots tenir un aniversari que has de fer un regal, el que sigui, i sí que segueixen venint, algun encàrrec que els hi arriba i tal. Però l'eufòria, com dius, és el dia de Sant Jordi, després hi ha una baixada. De fet, a la llibreria sempre hi ha com el punt de Sant Jordi i el de Nadal. Després, entremig, va subsistint una mica així com pots. Però sí, sí.
2: Parlaves abans de la fira del llibre, que serà a final de mes. L'any passat se va fer, i crec que recordar que en paraules dels mateixos llibreters, com un experiment, Plaça Espanya, no sé si enguany se repeteix o...
3: Sí, se repeteix, perquè sí, vàrem estar bastant contents en comparació també als altres anys, que era molt guapo com en Esborn, però havien de venir a posta i no era tan com accessible, diguéssim. A Plaça Espanya passa molta més gent, se va valorar, hi va haver una mica d'opinions de tot, però la majoria estava content. Llavors, si repetim a la plaça Espanya.
2: Clar, i com triar un poquet allò que duís a la paradeta, de, en aquest cas, de la plaça Espanya? Perquè està clar que Sant Jordi és novetat, també qualque títol que sempre surt, però sí. En aquest cas ja s'aposta menys per les novetats, encara, diguem, arrossegau aquesta novetat de Sant Jordi i estan allà a primera línia, o diguem que triau més, és més una tria d'autor, d'allò que vos agrada, d'allò que penseu que també que pot ser perfil dels vostres clients?
3: Sí, nosaltres personalment fem com una mescla de les dues coses. Seguim amb les novetats, les que surten ara en maig, i les de Sant Jordi els més venuts, i també del Nadal passat, perquè molta gent tampoc no és que ho tingui tot, el que han sortit abans des de setembre. Nosaltres quasi sempre això, des de setembre de l'any passat fins ara, el que més hem anat venent i tal. Llavors una selecció més personal de coses que tens, que t'agraden més a tu com a llibreter, i que te veus bé en recomanar, i que creus que pot passar qualque lector que no estava cercant res especial i pot trobar un llibre que és de fa un parell d'anys, que no té per què ser una novetat.
2: Clar.
3: I també ho relacionam molt amb les activitats que fem, perquè per la fira sí que hi ha molta activitat programada. Llavors, si hi ha contacontes o una presentació d'un autor, també ho solem tenir, perquè també poden aprofitar després per signar o per tractar el tema del que ha anat a xerrada o el que sigui. Sí.
2: Uh-huh. D'allò que va suposar novetat per aquest Sant Jordi, què has pogut llegir i què recomanaries?
3: D'aquestes darreres novetats jo recomano... Bé, de fet, el que més ha sortit a la llibreria és molts llibres locals, d'autors locals, que de fet hi ha hagut els Premis Sant Jordi també, que va ser mallorquí,
2: Carles
3: Rabassa, sí. Ha sortit molt, i a més també menciona Quart Creixent, així que estàvem encantats, ens ha agradat. També saben molt, i que també el volen llegir, l'han fet en el club de lectura a la llibreria, és d'en Joan Pons Bové, Com voleu, germans, que canti, també el recoman molt. I jo també, d'en Jaume Oliver, també m'ha agradat. Tots estan així amb una temàtica bastant local.
2: Sí, i Premi Ciutat de Palma.
3: Està guapo un guany. Sí, i de poesia també enviar el Mesquí, d'en Trast. Tots aquests realment han sortit i són bones lectures, no? Perquè a vegades que sigui un premi o que tingui un reconeixement no ho fa millor que un altre.
2: No, però
3: en aquest cas jo trobo que sí, que s'ha correspost els guardons en la qualitat del test.
2: I més enllà de novetats, Margalida, que te fa ganes recomanar? No sé si qualque autor o autora que no sigui de supervenda, però que trobes que s'ha de tenir molt en compte. No sé si qualque títol que... No sé.
3: A veure, jo m'ha agradat molt darrerament, ja és de fa un parell de mesos, però tot era el mateix Forat, que és d'una autora que és traducció, d'en Eides Rodríguez, m'ha agradat molt, és de contes curts. I de lo darrer així que he llegit fora de, com a de novetat o de best-seller o això, me va arribar bastant. I després, si no, coses més... Hi ha coses juvenils o infantils, que també al final tens una bona lectura. Hi ha edicions xules d'Anna de les Teules Verdes, que a mi m'agradava de petita, i ara hi ha edicions així que van recuperant, que també molt recomanades, sí, sí.
2: Clar, i al fil un poquet d'allò que comentaves abans, una llibreria dedicada a la literatura en català, imagino que també els autors locals llueixen més, no? Els autors locals que escriuen en el nostre idioma, imagino que estan allà com molt en el radar, no? De les dels clients i les clients.
3: Nosaltres ho solem tenir quasi tot, intentant tenir tot el dia lo d'autors i autores d'aquí. Hi ha hagut també bastant d'infantils ara de Caterina Valriu, que recupera també rondalles... a part d'inventar altres títols. I sí, el Quart Creixent, una de les excepcions que més surt durant tot l'any és l'apartat de local. Tant assaig, també, moltes de publicacions de Montaner, Illa... Sí, tots aquests surten sempre. I a les fires i Sant Jordi i tot surt molt més infantil, però a lo local també, o Dimonis, o la ballada popular, també tot això... sempre surt, i realment hi ha qualitat, crec jo, perquè pots trobar moltes coses d'infantil, però el que fan aquí, trobo que està bé.
2: Molta qualitat.
3: És recomanable, sí, sí.
2: Alguna qualque activitat de la fira del llibre que vulguis destacar ara mateix i que pots vincular?
3: Han fet molta feina a l'equip que fa activitats. A mi trobo que està quedant molt xula, però com que encara no s'ha presentat el programa ni s'ha fet res de premsa ni res, esperant que acabin de tancar tot i també per la part de que cada un fa unes feines i esperant que quedi tot molt xula. Hi ha coses que agradaran per tots els públics, a fer això, de més petits fins als més grans.
2: I d'aquí informarem. Margalida Castell, de Quart Creixent, moltíssimes gràcies.
3: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: Ja, moltes gràcies. Idò, fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que demà a partir de les 6 més cultura aquí a l'Aviador. Abans hem sentit a Los Niños Luchando, una d'aquestes bandes especials que més enllà de que participen o no en els grans macroconcerts o festivals, crec que sempre cal tenir en el radar. Ja sabeu que en 2 minutets a les 7 arriben les notícies amb Aina Sureda, tot l'equip d'informatius d'IB3 Ràdio. Fins demà, vagi bé.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Una de les meves obsessions quan escric, sobretot, és trobar el mot propi, el mot just, perquè sé que en algun racó del meu cervell i, per suposat, del diccionari, es troba la paraula precisa que cantaria Sílvia Rodríguez per explicar el que vull dir. Però not, dia a dia, i això que aquest és un programa fet de paraules polisèmiques, que el meu vocabulari s'empobreix, que hi ha mots precisos, preciosos i sonors que no he emprat mai i que faig servir alguns verbs, com per exemple haver, en totes les seves variants per damunt de les meves possibilitats. Des d'aquí, des d'aquest programa, reivindicam la riquesa del nostre vocabulari, l'ús dels mots en el moment just i descriptiu, o també podem jugar amb ells de manera desordenada, per què no? Cabàs, gambades, avenc, agombolar, vitrall, testa, rampell, caramull, grell, espipellar. En resum, deixa anar.

0: lapislàtzuli.
1: Ai, jo sempre he tingut, i això és una cosa que va bé molt d'enrere, sempre he estat molt fan d'atzutxatx. És un cul d'assaig, és un terroró, un camí sense sortida, i és d'aquells mots que vaig descobrir amb un... Res, llegint un llibre, crec que d'aquests fins i tot de vaixell de vapor, d'aquells quasi taronges, no? I el títol era atzutxat i me va cridar molt l'atenció i des de llavors aquesta paraula jo crec que ha estat de les meves preferides o predilectes.

0: No sé si m'entens.
1: Dissabte passat es va celebrar a Manacor el desè campionat d'Scrabble. Compta les cròniques que es reuniren 39 persones en el Molí d'Esbelló amb 19 taules en joc. Emoció, passió, nervis, vocals i consonants que s'entrellaçaven per aconseguir la millor puntuació. Estratègia de mots, en definitiva, i una guanyadora imbatible. Na Maribel Cervera, glossadora i parella d'un altre glossador, en Mateu Xurí, en qui es va disputar el pòdium fins al darrer moment.
2: M'agrada jugar a Scrabble perquè és un joc de paraules en què la matèria primera és la llengua, però a la vegada és un joc d'estratègia perquè no guanya qui fa les paraules més llargues o més rares o més guapes, sinó qui fa més punts. Aleshores, tu has de veure en les lletres que tens, quines jugades te poden donar més punts cada vegada. També m'agrada per l'adrenalina de la competició i per la gent que hi ha i l'ambient que se crea. Can.

El fet de ser glosadora sí que crec que m'ha ajudat en l'Scrabble, perquè jo hi ha moltes paraules que els atenc emmagatzemades, diguéssim, dins el cervell d'una determinada manera per ser glosa, que també m'és pràctic a l'hora de jugar a Scrabble. No te puc dir quines paraules o quina paraula em va donar més punts, perquè ja no me'n record. Això és com a la glosa, que a vegades fas una glosa que agrada a la gent o que la troben guapa i te diuen, me podries tornar a dir? I jo dic, no, ara ja no me'n record, perquè això és una cosa que fas en un moment, neix i mor, i no la pots repetir igual. I d'aquestes paraules tampoc no me'n record quines vaig fer.

Si me demanes mots personals, ho hauria de pensar, perquè crec que no m'han fet mai aquesta pregunta. Però, vaja, més que pel mot en si, podrien ser important per jo pel seu significat, no? Aleshores, te puc dir llengua, cultura, país, nació, aprenentatge, lectura, creativitat, imaginació... Sí, tot això serien mots personals.

No abandonem aquest joc de l'Scrabble avui que xerram de mots perquè volem conèixer un poc millor com es juga. Per això connectam amb en Toni Riera, guanyador del campionat de l'any passat, qui, malgrat treure tota la seva artilleria, no va aconseguir superar els murs del baluard que havien aixecat els seus companys. Això sí, amb el seu company Roger Cosso se'n va endur la medalla per a la millor partida conjunta amb una puntuació en 4 uns, 1.111.

0: Toni Riera, director de la revista 100% i campió del món d'Scrabble en català. Com estàs? Benvingut.
1: Hola, bon vespre. Moltes gràcies.
0: T'he presentat com a campió del món. Sé que no ho ets actualment, però pensava, això és un títol que ha de quedar per sempre, campió del món d'Scrabble, no?
1: Sí, mos agrada conservar-lo, però hi ha hagut les darreres edicions, els jugadors que mos han passat davant, i és de justícia que ara ho siguin ells, evidentment.
0: Que, escolta, que és un joc molt competitiu o que...
1: S'hi poden acostar de moltes maneres. Mm. És un joc que molta de gent coneix perquè hi juga familiarment, sí. Hi juguen els amics, els vespres, però quan entres a dins la part competitiva, és un joc molt competitiu, que te suposa una descàrrega d'adrenalina molt important, i que mos apassiona a tots. Evidentment, hi ha gent que també competeix i que s'hi acosta des d'un esperit una mica més romàntic per fer aquella paraula més antiga o aquella paraula més guapa, però en general, la gent que competim sovint ho faim amb aquest ànim més competitiu.
0: Sí, sí, nosaltres hem pensat avui xerrar d'aquest joc a partir de la paraula mot, que és la paraula polisèmica que han triat per al programa d'avui. Tant de vora poguéssim estar fent aquesta xerrada davant un taulell d'Scrabble, Antoni Riera i jo. La idea, crec que la coneix la majoria que mos escolta, que és acumular la màxima puntuació formant paraules a les diferents caselles, combinant les lletres que agafem de forma aleatòria. Ho podríem explicar així, no?
1: Sí, això que has definit és la modalitat clàssica. Juguem un jugador contra l'altre, un davant l'altre, i se tracta de començar per la casella central del tauler. És un tauler de 15 caselles per 15 caselles, algunes de les quals tenen un color diferent, que vol dir que multipliquen el valor de les fitxes que se col·locaran a damunt d'aquelles caselles. I, així com va avançant la partida, els jugadors han d'anar entrellaçant les paraules unes amb les altres, de manera que totes les paraules que hi hagi i totes les combinacions que hi hagi damunt del tauler siguin correctes i siguin vàlides. Això és el joc.
0: I deies que jo he donat la definició clàssica, que és que hi ha moltes variants.
1: Sobretot dues variants, la clàssica, que és aquesta de 1 contra 1, i després hi ha la duplicada, que és una modalitat que no hi ha factor sort. Juguem tots els jugadors contra una màquina, que li deim Elliot, perquè és el nom del programa, que diguem, i aquesta màquina proposa un faristol de 7 lletres cada vegada, que és el mateix per tots els jugadors. Per tant, aquí ja no hi ha factor sort i guanya el jugador que més s'ha aconseguit acostar a Elliot. En Elliot sempre guanya.
0: T'anava a demanar, però... segurament Elliot sempre guanya.
1: Elliot sempre guanya i no conec ningú fins ara que l'hagi aconseguit ni tan sols empatar. Però, per exemple, en Xisco Trujols, que és el jugador nostre, el darrer campió del món de la modalitat duplicada, va ser campió en prop d'un 90% dels punts possibles. Per tant, sí que s'hi va costar molt.
0: Ara has dit jugador nostre, no ho he dit quan t'he presentat, que ets del club d'Scrabble de Manacor, que és un club on hi ha, no sé, molta afició. De fet, aquest cap de setmana heu fet el campionat. D'on surt aquesta afició? Perquè crec que en tens un poquet de culpa, entre cometes, Toni.
1: Sí, un poquet, puntura. El club Scrabble Manacor va néixer ara fa una dotzena d'anys perquè a Porreres se varen posar a jugar a Scrabble i varen ser els primers, varen ser els pioners a Mallorca. No varen ser els pioners de Balears, perquè a les Illes Balears l'afició de Scrabble va començar a Eivissa amb en Pau Arranz, que és un jove de Porreres que vivia a Eivissa, feia de professor allà, i va muntar el club de Scrabble a Eivissa. Sa mare d'en Pau Arranz va muntar el club d'Scrabble Porreres. Va ser la que el va impulsar, també va ser jugadora nostra, el club d'Scrabble Manacor, i jo vaig acudir una vegada en el primer campionat que se va fer a Porreres, i vaig pensar, això ho hem de dur cap a Manacor, i amb un grapat de persones més. Vàrem fer una primera partida, una trobada, diguem, una trobada inaugural, molt informal, I a partir d'aquí ho vàrem fer créixer i aquell mateix any ja vàrem muntar la primera competició. I fins ara.
0: Que bo. I què és el que enganxa? A veure, conta, que enganxa, que dius, és que això com m'agrada, no ho puc deixar.
1: Enganxa la part estratègica, enganxa la part de cada vegada poder fer paraules diferents, perquè és vera que quan has jugat molt, hi ha moltíssimes paraules que se repeteixen i que els jugadors les anem aprenent i sabem si són bones o no. De vegades jugant paraules que no sabem què signifiquen, però que sabem que són bones, sí, perquè les han certiades altres vegades i sabem que són bones. Però jo crec que també un altre dels fets és aquest factor sort que té la modalitat clàssica i que permet que un jugador mitjà amb una partida regular, una partida que per ell sigui bona, que faci 450 punts, pot guanyar qualsevol. I això genera unes expectatives a tots els jugadors que fa que tothom se senti poderós en qualsevol moment si té bones fitxes per poder tombar els millors jugadors del moment.
0: I parlaves d'en Elliot, d'aquesta màquina que sempre guanya. Tu com te prepares? Estudies el diccionari, llegeixes molt, fas molts apareulògics, com te prepares?
1: Pràcticament cada dia faig el playwordy, que és una espècie de paraulògic, m'entretén, i si aquell dia no hi ha moltes paraules, perquè de vegades són 200 o 300 paraules i pots estar mitja hora davant del mòbil fent el playwordy. Però quan són més poques paraules sí que miro de completar-lo, i això és una manera. Però no he estudiat mai. Sé que hi ha jugadors que sí que estudien, que intenten retenir paraules, que cerquen paraules que donin més puntuació, que també els va bé, perquè, per exemple, Naina García és un jugador que sabem que estudia, que té un quadern màgic que bona punta totes les paraules i és l'actual campiona de Scrabble Clàssic.
0: Que bo. I, per cert, xerrava del campionat d'aquest cap de setmana a Manacor. Tant tu com en Roger Coso vareu aconseguir 1.111 punts, la millor partida conjunta. Això sí. Són molt de punts, Toni?
1: Són molt de punts. Sí. Són molt de punts i és una desgràcia per jo, perquè aquesta partida la vaig perdre fent 544 punts, crec recordar.
0: Sí.
1: I fer 544 punts i perdre realment és mal de veure.
0: Ja. No?
1: Quan fas una partida d'aquesta puntuació, pràcticament sempre guanyes. Són molt de punts, 1.111, no sé si els havíem fet mai.
0: Que bo, això vol dir que hi ha molt de nivell, també. Hi ha molt de nivell. I avui xerram amb tu perquè han triat la paraula mot com a eix conductor d'aquest programa. No sé si ara te ven escap algun mot o alguns mots que t'hagin donat moltes alegries.
1: Mira, vaig jugar en els campionats la paraula Extremi, que a més tenia una X, la X val 10 punts, i en el campionat teníem un dels premis, un dels trofeus, que era per la millor jugada en la X. Però ja veus que també són paraules que moltes de vegades no tenen aquell ressò romàntic, no? Yeah. Que dius, ai, quina paraula més guapa, o quina paraula més original. Moltes vegades són paraules tècniques, hi ha jugadors que són científics, que són biòlegs, que són químics, que coneixen també molt de vocabulari d'aquest tipus i que de vegades els pot donar moltes d'alegries. Totes les paraules són bones. I això és una cosa que també és interessant de l'Scrabble, que diríem que democratitza els mots, perquè els fa tots iguals i els dona tots un valor depenent de la situació de cada moment.
0: Fantàstic, i que tothom pot jugar, que això també és important. I de Toni Riera, m'ha agradat molt xerrar amb tu, enhorabona, i això per moltes més paraules, per molt més mots a través de l'Scrabble. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Acabem de comprovar com hi ha gent capaç d'embogir per un bon grapat de mots. Què vos pareix si li posem un poc de música i de poesia amb vells mots de poble, Isidor Marí?

0: TV3 Ràdio és memòria.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Hi ha mots accessoris, com pots, simples, hereditaris, paràsits, patrimonials, primitius, populars, savis i satèl·lit, tot això, tot això. I també hi ha els mots encreuats. Aquest entreteniment, que consisteix a col·locar convenientment dins una quadrícula, horitzontalment i verticalment, encreuant-se els mots corresponents a unes definicions que han donat la clau. Diuen en el diari Ara que les definicions dels seus mots encreuats, pensades pel senyor Ventura, són textualment esbojarrades. Jordi Ventura, benvingut, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. No sé si tant com esbojarrades, com diuen, però bé, intenten ser un punt juganeres, diguéssim.
0: Val, mira, també m'agrada que aquest mot també m'agrada. Mira, avui dia 12 de maig, la primera paraula de la primera línia horitzontal ha de respondre en el titular passa per alt. Així comença el mot encreuat d'avui. Alguna pista? Me'ls vols donar alguna pista?
1: A mi m'enganxes perquè això em passa sovint, eh? Però moltes vegades la gent diu, escolta, avui a l'encreuat surt tal cosa, què és? I jo els encreuats els faig amb força antelació. De vegades, amb setmanes o algun mes d'antelació. Sí. Per tant, el d'avui potser el vaig fer a principis d'abril. Llavors has de pensar, què devia estar pensant jo? Perquè de vegades veus definicions que dius, però jo per què he escrit això?
0: Sí.
1: Jo en què estava pensant? Llavors, crec que ja sé per on va. Uh-huh. Jo crec que aquest passa per alt, diria que ja sé la resposta.
0: Sí.
1: I bé, home, en els mots encreuats, una de les coses, sobretot en l'estil que Servidor fa servir i que fem servir els crucigramistes dels principals diaris, és que la clau és saber què t'està preguntant l'enunciat. Què és el que et demana, no? En quina clau està escrita, i que de vegades no és el més evident. Llavors, el passa per alt, que és com una expressió, com una locució que entenem, passar per alt, saps? Que oblidar-se'n o ometre-ho, doncs potser no és això.
0: Potser
1: hem d'anar a la paraula alt a veure què ens remet la paraula alt.
0: Me fa pensar que mos han de posar bastant en el vostre cap, no? Per això està bé si ja agafant confiança en qui fa els mots encreuats. Ja vos començam a conèixer quan ja n'han fet uns quants, no, Jordi?
1: Això és la clau, això és la clau. Molta gent, quan hi ha gent que et diu, jo és que els mots encreuats jo no els entenc, jo no els entenc. Perquè, per exemple, és quan pregunten la capital d'Espanya, una lletra, i et diuen, però coi, la capital d'Espanya és Madrid, i això no és una lletra, en som més. I no, és que estem demanant una altra cosa. Aquí és que has d'agafar la lletra capital, o sigui, la majúscula, de la paraula Espanya. Per tant, la resposta és la E. Cada enunciat està escrit amb un codi diferent, proposa un joc diferent. En algun cas pot ser textual, que has de buscar un sinònim, d'altres vegades és com això, que has de desmuntar la paraula, hi ha els anagrames, hi ha la polisèmia, els jocs de paraules. Llavors, cada enunciat, cada pista, està fet amb un recurs diferent. Clar, el problema és què m'estan preguntant, no? Si la capital d'Espanya, 6 lletres, saps que és Madrid, però la capital d'Espanya, una lletra, és què volen que faci.
0: Sí.
1: Com es fa, com es descobreix? Fent-los. Jo el que dic a la gent que es vol aficionar als mots encreuats, dius que jo no ho acabo d'entendre, és fes-los 15 dies, encara que res, que no solucionis ni una quarta part de la graella, però tu fes-los, i als 15 dies ja començaràs a tenir una pista de cada autor, diguéssim, doncs, quins són els recursos, quin és l'estil i quins són els jocs que proposen.
0: Clar, i tu te vas fent l'estil. No sé si ho tenies clar des del començament. A més, hem de dir que tu ets guionista, també, vull dir que ja te maneges amb les paraules i amb els mots. Aquest estil ja el tenies clar o tu també l'has anat descobrint en funció de la dificultat o fins i tot del que te diuen els jugadors de mots encreuats?
1: Sí, no és una cosa premeditada, evidentment. Quan jo vaig començar el 2010 amb quan va néixer el diari Ara. No n'havia fet mai abans, però mira, m'hi vaig llançar una mica i em van comprar la proposta. I clar, evidentment, al començament jo n'estava aprenent, també n'estava aprenent a fer-ne, i vulguis o no, el meu estil era una mica la imitació dels que jo feia, que eren els meus referents, que eren el Fortuny de La Vanguardia en castellà o el Màrius Serra, és inevitable, no? I també tots veuen encara del que va ser com l'innovador, el gran difusor dels mots encreuats moderns en el món del català, que va ser el Tisner, l'Avalí Artigianer. I llavors, d'una certa manera, jo els imitava, perquè feia servir recursos que veia que feien servir ells, no? Però sí que algun dia, doncs, ja com ja portava un temps, que jo suava una mica de tinta, perquè deia, bueno, com ho estic fent bé, ho estic fent malament, me'n recordo una vegada que algun lector va dir, escolta, els faig cada dia i ja començo a entendre el teu estil. I jo va ser, hosti, doncs explica'm-ho, perquè així ho sabré, no? Així ho sabré, però sí, una mica és a partir de la imitació i de la tradició, doncs una mica vas personalitzant-lo.
0: Val. Mira que a mi m'acosta, o en aquest equip mos costa bastant triar una paraula polisèmica cada dia, que ja no sé quantes en duim acumulades, perquè ens doni joc per fer entrevistes, per contar històries, etc. Tu de què t'ajudes? De llibres, de diaris, no sé, de la teva iaia, d'intel·ligències artificials, de què t'ajudes?
1: No, a veure, d'entrada, evidentment, el recurs que fem servir és el diccionari. Això d'entrada, quan et surt una paraula, has d'anar al diccionari per saber què vol dir aquella paraula. Això és el més evident, no? I a banda, hi ha doncs, els mecanismes d'això, de poder fer anagrames, que aquí hi ha programes informàtics que et permeten fer tots aquests jocs, de veure si aquesta paraula conté alguna altra paraula a dintre i fer tot de jocs per desmuntar formalment la paraula. Però també tiro molt de diccionaris i reculls de frases fetes o de sentències, perquè aquí és on les frases fetes no tenen un sentit literal. No, una frase feta diu una cosa, però no vol dir allò, vol dir una altra cosa. Li atribuïm un altre significat. No? Llavors, a partir d'aquí, sí que permet jugar amb els equívocs, no? I llavors, evidentment, el diccionari, el normatiu, el de l'Institut d'Estudis Catalans, però també altres reculls, diccionari descriptiu, l'Alcover Moll, per descomptat, perquè sempre allà és una mina, pots trobar significats diferents i jugar també amb això que jugueu vosaltres, amb la polisèmia de les paraules.
0: Sí, nosaltres també són dos recursos que tenim molt a l'abast. De fet, Google me recorda, el mires molt sovint, dic, ja ho sé, el mir molt sovint, efectivament, el mir molt sovint. I te passa com aquests mobles d'IKEA, perdó, de sa publicitat subliminal, que dius, ai, me sobra aquí una peça, que faig amb aquesta peça ara, a veure si ho haurem muntat malament, perquè els mots encreuats és que t'ha de quadrar tot. No deu ser gens fàcil fer aquest Tetris, no?
1: Mira, aquesta és la part que això us crida més l'atenció de dir, ostres, com ho fas perquè quadrin totes les paraules a la grella? I a veure, vull dir, ho he de confessar, és el més fàcil perquè la informàtica ens ajuda, perquè hi ha programes d'ordinador en què tu li associes tot a un seguit de paraules, al meu cas són més de 400.000 paraules i formes verbals, i llavors tu comences a jugar i pots fer-ho automàticament, és jo si vull apreto Ctrl+F i se m'emplena directament la graella, o evidentment vaig manualment d'anar posant perquè no repeteixin i perquè puguis tenir una mica més de... perquè pugui ser personalitzat, no? I en això, evidentment, els programes aquests solucionen molt la vida. Però anant una mica enrere, ens parlava de Tisner, que va ser com el gran popularitzador, i ell explicava que ell s'ho feia amb un tauler d'Scrabble i totes les seves fitxes. La seva dona, perquè ell al final tenia problemes de vista, la seva dona es dedicava al matí a fer quadrar les paraules, que tot quadrés, durant tot el matí, i a la tarda ell feia les definicions. Firmava només ell, però vaja, era una feina compartida amb la seva dona. Clar, imagina't, estava tot un matí en un tauler i les peces d'Scrabble fent-ho. I ara, nosaltres és això és la part més fàcil, que és tu pot omplir gairebé automàticament, perquè cada vegada que et trobes una paraula et suggereix totes les possibles que hi poden anar, i després ja et pots dedicar a la feina de definir, que és on està una mica la gràcia, no? No en les paraules, sinó en les definicions.
0: Clar, en les definicions, que com dèiem en començar, no és el més senzill perquè no és molt clar, i mos han de posar també en el cap de qui crea aquests mots encreuats, en el nostre cas amb el senyor Ventura, en Jordi Ventura, en qui parlam. Mira, i hem començat xerrant d'Scrabble, ara mos ha sortit també en aquesta conversa.
1: Estan relacionats.
0: Estan relacionats. Mira, mot és la nostra paraula, de mot estirar amb nosaltres avui. Tu tens algun mot preferit o això és impossible en tant de mots que homenatges?
1: No, preferit no, n'hi ha molts, però sí que hi ha algunes definicions que acaben sortint i que dius, ah, mira, aquesta tu abans preguntaves per l'estil, doncs no sé si és el meu estil, però que, ostres, crec que defineixen molt bé el que vull fer i el que jo em vull arribar, no? Que és, bueno, en aquest cas no et dic el mot, et dic la definició primer i després et diré el mot. N'hi ha un que m'agrada molt que és, la definició és petit i planta cara, de 6 lletres. És petit i planta cara, de 6 lletres. Deixo 5 segons perquè la gent rumi una mica. És petit i planta cara. Qui pot ser una persona petita que planti cara o alguna cosa d'aquestes? No. La paraula 6 lletres és bonsai. Ah. Un bonsai és petit i és una planta cara, no?
0: Aquest joc. Sí, no, perfectament, però jo estava pensant en una cara física d'algú, clar, d'una persona.
1: Val, doncs, una mica és això. És una mica això que es busca d'intentar conduir el lector a una banda, però jugant amb la polisèmia o amb l'homonímia, en el fons, estar-se referint a una altra cosa.
0: Sí, sí, sí. Per cert, polisèmia i homonímia, que també és línia que les separa, no sempre està clara el mango, jo no la tinc sempre molt clara. I hi ha algun mot que t'hagi provocat mals de caps que diguis, va, aquí sí que...
1: No, mal de caps no, però sí que hi ha una cosa que tots els que fan encreuats ho saben, és que hi ha una sèrie de paraules que sempre surten. Sempre surten. Són paraules curtes, d'unes 4 lletres, més o menys, que per la seva forma, per la seva combinació de lletres, de manera estadística, sempre surten. Són com els maons prescindibles, les vigues mestres, que poden ser icor, isba, pot ser... no sé, tsar, saps? Són paraules que acaben sortint sempre i llavors ja són recurrents, ja formen, ja és un univers, un glosari propi dels mots encreuats, però, clar, quan et torna a sortir dius, i ara què faig jo aquí per definir-ho d'una manera diferent, no? I ara com ho faig? Perquè ja has esgotat totes les possibilitats. Però vaja, és com la zona segura, saps? La gent quan ja els veu, ja exactament... No sabem què és un isba, és com un xalet de la Sibèria, diguéssim. Eh? Sí. Però no n'hem vist mai cap, però sabem que en els mots encreuats surt un isba. Llavors ho posarem, no? Llavors és una mena de llenguatge deslligat del món real, però que els lectors el coneixen.
0: Molt bé, sí, sí. I anem aprenent mots un darrere l'altre i sa manera de descobrir-los darrere una definició i darrere escapis, imaginació i sa feina de gent com en Jordi Ventura. Quants endús d'acumulats hi ha des que vares tocar sa porta de l'ara i vares dir, escoltau, i si els ha fet jo, els mots encreuats?
1: No ho sé ara mateix, però mira, ara m'ho has fet obrir, que ho tinc aquí davant. El d'avui és el 5.589, o sigui que estem camí del 6.000.
0: I això són quantes paraules?
1: Perdona?
0: Quants mots són això? Quantes paraules?
1: Clar, això, és a dir, n'hi ha una setantena a cada grella. Hi ha uns 70 mots, però clar, mots són repetits. Llavors no et puc dir els mots únics que he definit, això no ho puc dir, però clar, ara el càlcul és d'aquests 5.000 per 70, doncs sí, donen uns quantes definicions.
0: Són molts. Idò, escolta, m'ha agradat molt conèixer-te, m'ha agradat molt conèixer-te.
1: Deus ha sigut un plaer.
0: Deus dur acumulats uns 350.000 mots, així que jo no me tornaré a queixar de ses paraules polisèmiques acumulades en aquest programa. Jordi, escolta, te seguirem i farem els teus mots encreuats. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Amb l'acompanyament de la música d'Aldes Puig, d'en Francolí, d'Aires Formenterencs, del disc Mots i acords per Penyora, fem nostres les paraules de la poeta Nora Albert en el poemari Mots i brases, que musicaren després els Projecte Mut. Tota una oda als mots, a les paraules, que diu així: adelerades de desig, juntes inventam noves cal·ligrafies. Esgrafiem amb mots i brases a la pell, illa de flames. Vestit de boires enceses, sobre les teulades, eixen síl·labes d'aigua i foc i fumegen frases de dolços fonemes que els núvols lletregen.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio Es, informació. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons
4: a mon pare.
5: Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: En el coni.
8: En el meu pare.
9: La meva padrina. Dadi cul desbonin.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui dediquen aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
6: Això, que t'estim molt.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Anem arribant al final d'un programa fet de mots, un darrere l'altre. De mots polisèmics, per ser més exactes. El d'avui, justament, és aquest, mot. Hem jugat a l'Scrabble, els mots encreuats, hem fet música i poesia i hem comprovat que els mots ho són segons la persona que les viu i les pronuncia. Igual que en el món, res és veritat o és mentida. Tot a segons el color del cristall en què es mira.
1: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Javi Ribas Oliver, creador de continguts, benvingut a Ivetres Ràdio, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé.
0: Que bé tenir-te. Escolta, avui em treia la paraula mot, com a eix conductor d'aquest programa. Si a tu te dic mot, que te venes cap primer de tot.
2: Te diria que el que m'agraden les paraules a mi, perquè crec que m'agraden molt les paraules. De fet, jo tinc un parell de vídeos que són paraules pot semblar més gest i m'agraden molt perquè és veritat, hi ha paraules que només dir-les ja dius, hòstia, aquesta persona és molt llest. I això m'agrada molt.
0: Que va, per exemple?
2: A col·lación de, sí. Que quan algú diu a col·lación de, ja per mi és intel·ligentíssim.
0: Idò, a col·lación de aquesta paraula, nosaltres avui parlàvem amb en Javi Ribas Oliver, que fa feina a una agència de màrqueting de publicitat a Madrid, que és de Mallorca, que ja mos ha confessat fora micro, que és mallorquí, el té una mica terrobeat, però és igual, no passa res. Les coses s'han de fer servir i així se treu el rovell. Escolta, t'he presentat primer de tot com a creador de continguts. Per posar un exemple del teu compte d'Instagram, 24.000 seguidors. Tu t'hi sents, creador de continguts?
2: Jo el que m'agrada dir que sóc és creatiu, en el sentit de que jo la meva feina és ser creatiu. Llavors, crec que ha sortit com de forma natural començar a fer vídeos amb idees. Soc creador de contingut? Doncs, per les marques, crec que diré que sí.
0: Per si te venen amb un xec, no? I te diuen, Javi,
2: sí,
0: mira el que tengo,
2: sí.
0: Pati. Val.
2: Segur me demana, jo el que diria que soc és creatiu, una agència de publicitat.
0: Creatiu, una agència de publicitat. Imagina sí. Que tot això que fas, però, pel teu compte, a les xarxes socials, també t'ajuda a l'hora d'aplicar la teva feina, de fer campanyes, de pensar com funcionen les xarxes socials, com reacciona la gent. Això també te deu ajudar.
2: Pues sí, és veritat, perquè quan vaig començar a fer vídeos no m'esperava que tingués un impacte a la vida real de la meva feina. Però el que està passant és que els meus jefes ara, com que de sobte estan veient que el món digital el puc entendre millor gràcies a els vídeos.
0: Uh-huh. I aquí tenim en Javier Ribas Oliver amb una cara així com d'innocent, com qui s'acaba d'aixecar de dormir, no? Com qui no vol contar però te cont. Jo aquí veig, per exemple, diferències entre Palma, Las Palmas, La Palma. Importantíssim. Per exemple, necessito encontrar a Paco i a Fina. Han aparecido Paco y Fina. Embutidos de Mallorca que no son la sobrasada. De totes les històries que has anat compartint i publicant, quina t'ha duit més en fora?
2: Crec que la història de la resistència, quan vaig fer el troleo de la resistència, ha sigut el que més lluny m'ha portat de sempre. Però jo vaig fer la universitat de Madrid i els meus amics no coneixien res més de Mallorca que s'encimada, la sobrassada i ja està, les platges de Mallorca. I clar, per mi era com, m'agradaria explicar-li a la gent que no és de Mallorca com és el món de Mallorca fora de les coses bàsiques. Vull dir, si tu no saps el que són unes espardanyes, no estàs coneixent Mallorca com hauries de conèixer-la.
0: Sí.
2: Des d'una perspectiva més còmica, amb humor. Vull dir, quanta gent s'està equivocant dient no, és que Palma de Mallorca, no, La Palma, no, és que Les Palmes, explicant-ho amb humor,
0: sí.
2: És com la gent entén el que passa.
0: Perfecte, i de sumo t'està duent, jo crec que molt en fora, i a nosaltres mos ha fet pensar en tu avui per baixar barrera, que hem triat la paraula mot a partir d'aquesta publicació. Escoltau.
3: Insultos de Mallorca que seguro que no conoces. Parte 2. Hay dos de los comentarios del vídeo anterior que se han repetido muchísimo. El primero es Benoit. Decirle a alguien Benoit es decirle tonto. Otro que tenemos para decirle a la gente tonto es Bumble. A nivel de sonoridad es perfecto. Se te llena la boca. Bumble. Pff. Y significa lo mismo. Tonto, pero más como de estúpido. Este es espectacular. Este es de lo mejor que tiene Mallorca. Se poma. Yo solamente lo he usado para el género femenino, que significa ser inocente, típica persona que se deja engañar, que se lo cree todo. Si alguien es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy poma, se diría pomot. Poma significa literalmente manzana.
0: He hecho un pomot, Javi.
2: Mira, m'agrada molt que fiquis aquest vídeo perquè a casa meva mai s'ha parlat mallorquí. Perquè la meva padrina era de Bilbao i tenia una mica de mescla entre la meva família. I, clar, a mi sempre m'ha costat, per no xerrar mallorquí a casa, estar contat amb les arrels de Mallorca. Llavors, el tema de fer vídeos per la gent fent contingut en castellà explicant les arrels de Mallorca m'ha tornat a reconnectar amb les arrels mallorquines, que sempre he tingut dificultats com per sentir-me mallorquí com de pura cepa, saps? Uh-huh. Llavors, m'agrada molt perquè estic podent fer vídeos d'un minut, sí, que només per explicar-ho tinc sensació que estic connectant amb les arrels de Mallorca, que m'ha costat tant només per fer vídeos. Sí, i això, sí, m'agrada molt.
0: Que bo. I tornem en els mots, o tornem en aquest vídeo d'insults, entre cometes, a tu quin t'agrada més?
2: Uf, Borinot, m'encanta Borinot. Borinot, m'encanta.
0: Borinot. El que veig és que Mallorca ven també, no? Perquè comptes, aquí també has trobat, sí, un filó, no?
2: Sí, jo crec que hi ha una part de Mallorca que la gent no coneix i que crec que està per explotar. Sí, sí, sí, sí, sí. I ja no només de paraules i de tradicions i de més, sinó que crec que la gent té una imatge de Mallorca que està molt tancada a turisme de sol i platja, Magaluf i tal, i crec que és molt mentida. O sigui, crec que tenim moltes coses que la gent no coneix.
0: I per això estàvem per explicar-les de la millor manera. Per cert, com t'adús amb els haters?
2: Molt bé.
0: Sí, t'adús bé, amb humor.
2: Vaig fer un vídeo provant els dolços mallorquins. Aquell vídeo va ser dels primers que vaig tenir haters i tothom me deia, buah, ho estàs explicant fatal, perquè clar, la coca de patata, jo el que deia era, és com un gnocchi, però dulce. Llavors, clar, jo entenc que això generi haters. Ho entenc, però és que també jo ho he explicat d'una manera que sigui divertida, ja, i que no sigui tan habitual. Llavors, clar, si dic la recepta tal qual és, pues bueno, pues passarà desapercebut.
0: Ja, com diria un amic meu, tu vas a pillar, Javi, tu vas a pillar.
2: Clar. Hi ha una mica també d'intentar que la gent reaccioni.
0: No sé si ara te vendria en el cap un mot en català i un mot en castellà que t'agradin o te desagradin i que vulguis compartir amb els oients.
2: Uah, m'agafes ara. Mira, una de les paraules que vaig dir en el vídeo de insults, entabanat, m'encanta. Entabanat, m'encanta. De fet, ara, la gent de la gent m'està dient entabanat perquè van veure el vídeo i ara m'ho diuen.
0: Que no deuen saber què vol dir a Madrid entabanat perquè és una paraula complicada també, però bé, és això, que estàs un poc empanat o que te dirien a Madrid, sí, no? Val. I en castellà, alguna?
2: Mira, en castellà t'explicaré una història. De fet, vull fer un vídeo que encara no l'he fet, que és que vaig descobrir fa dos dies que Rintintín no existeix.
0: Perquè en Rintintín, o similar, o Rititín, o Rintintín, era un ca que protagonitzava una sèrie així com a molt antiga.
2: Mm-hmm. Jo és que la feia servir un munt i de sobte l'altre dia em va dir algú, Rintintín no existeix. I jo, què? Això és mentida. Mentida. No, sí, sí, es diu Retintín. Sí, sí, i em vaig quedar...
0: Totalment, Retintín, que és això de tenir un to irònic, no?, de burla, sí, sí, que és un poquet el que fa en Javi Ribas. Bé, tu pots seguir amb el teu Rintintín, que mos agrada igual.
2: Ho intentaré.
0: Escolta, anem acabant. T'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Tu com dorms? Tens algun costum abans d'anar a dormir que ens ajudi a dormir millor?
2: Doncs pues mira, de normal tinc molt bona son, això és veritat. O sigui, puc dormir del tirón. I tinc un petit costum que m'agrada molt fer, que és ficar-me una cançó abans de dormir.
0: Perfecte, i mos va beníssim, perquè nosaltres ara necessitem una cançó que t'agradi per baixar barrera fins demà, que mos proposes.
2: Ara semblarà que m'estic fent el mallorquí, però estic escoltant molt la cançó d'Oxitocina d'en Joan Miquel Oliver, sí, que m'està encantant darrerament, que és del nou disc, Roïssos.
0: Un gran mot, també, Roïssos, mos encanta. Mos encanta aquesta proposta per acabar i mos ha encantat xerrar amb tu, Javi Ribas Oliver. Molta sort i te seguirem a xarxes. Una abraçada.
2: Moltíssimes gràcies. Adéu, adéu.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Molt bé, molt bé. I deixeu-me que ara mateix presenti avui una nova... una nova incorporació. Perquè si ho recordeu o si no éreu, ahir nosaltres vàrem donar aquesta notícia. Una família de Santa Agnès ha trobat una serp d'un metre davall el sofà de casa seva, just de vora el bressol d'un nadó.
1: La mare va agafar l'infant tot d'una i tots varen sortir de l'habitatge fins a l'arribada de Dean Gallagher. Conegut com el caçador de serps de l'illa, Gallagher va capturar l'animal i va confirmar que no era verinós.
0: Segons l'expert, la zona de Santa Agnès registra molts albiraments i algunes finques en trampes n'arriben a retirar gairebé cada dia de serps. En aquest cas, la casa ja disposava de 3 trampes, però la serp va aconseguir entrar-hi.
1: El caçador Dean Gallagher va recomanar no tocar ni arraconar aquests animals i avisar el COFIP a través de línia verda. Recorda que les serps presents a Eivissa no suposen un risc important per a les persones, però poden reaccionar de manera defensiva si se senten amenaçades.
0: I doncs ja podem saludar i donar la benvinguda a Xiu-Xiu, el caçador de serps més reputat d'Eivissa, Dean Gallagher.
2: Hello, hello everybody.
0: Hello, Dean, how are you?
2: Estoy muy bien. Estoy muy bien. Thank you very much for...
0: Dean, com és que hi ha tantes serps d'Eivissa?
2: Yo no entiendo why people is laughing right here. It's like...
0: No, però és que no t'estava entenent. No xerres català. No vius a Eivissa?
2: Un poquito.
0: No, però això és castellà. Català no en xerres.
2: Un poquineu.
0: Ara.
2: A little.
0: Ara sí. Un poquet.
2: Yes.
0: I com han de reaccionar, tu, que ets
2: expert? I'm Dean Gallagher.
0: Com han de reaccionar?
2: I'm from Australia.
0: No m'ho deixes xerrar, aquest senyor.
2: I don't entiendo nada.
0: Tu, com ho han de fer? Com han de reaccionar si veiem una serp a Eivissa, per exemple?
2: You have to take it from the neck. It's like a clotel. Esclotel.
0: Sí? Eh? Esclotel. Sí, esclotell, molt bé, d'acord.
2: Yes, and then say, I have you.
0: Te tenc.

0: El... Esclatell.
1: D'acord, i ja sabeu que...
0: Dean Gallagher, si, call me if you want.
1: Si trobeu una serp a Eivissa, heu de cridar en Dean Gallagher, yeah, que avui han tingut el ple de tenir-lo aquí, però com que no ens entenem, jo crec que és millor que...
0: The best snake man.
1: Jo crec que és millor que passem a la nostra Jordi, perquè no ens entén aquest senyor.
2: Totalment.
1: Avui tenim en Toni Cardell en el control.

0: dir que hem intentat contactar amb en Dean Gallagher una altra vegada. En Xavi l'ha intentat contactar, però ja mos ha partit.
1: Sí, ha partit, jo no sé. Per mi no sabia on era. Però bueno, li he enviat un missatge directe, però veurement si...
0: A Instagram, venir. Així sí. Que si mos sent, que mos contesti. Bé, ara vos faré una pregunta. Si fóssiu estudiants, o quan éreu estudiants i fèieu treballs o exàmens, clar, no sé si copiàveu, però si... o vos ajudàveu de qualque cosa. Si fóssiu estudiants avui en dia, utilitzaríeu la intel·ligència artificial?
1: No, home, no.
2: Sí.
1: A Jordi.
2: Sí,
1: Jordi.
2: Totalment.
0: Dissimula't. Però
1: responsabilitat pública.
2: No hem de dir mentides, jo massa creu. Jo ho tenc ben clar. No, és que a més, va amb aquest estudi de que 2 de cada 10 estudiants... Mentides. 2 de cada 10 estudiants no empleaven IA, això vol dir que 2 de cada 10 estudiants de la UIB són mentiders.
0: És que aquí anem, Jordi, perquè no tots els estudiants són tan honestos com, per exemple, en Xavi, que ha dit que mai faria ús d'intel·ligència artificial. No ho sé, oi, jo, Xavi? I precisament per casos com el d'en Xavi, la Conselleria d'Educació està estudiant blindar les proves de selectivitat perquè sigui impossible fer servir la intel·ligència artificial per copiar.
1: Exactament. I això, bueno, això no és 100% segur que això s'apliqui, però sí que s'està considerant. I la pregunta que tot mos feim és com? És a dir, com poden impedir la presència d'intel·ligència artificial a les aules? I d'om, detectors de freqüència. Què en penseu? És a dir, serien com aparatets.
0: Com no cal d'entendre què és un detector de freqüència. És a dir, cada estudiant tindria un detector de freqüència i si treuen...
2: No, hi ha detectors de freqüència que detecten si se'n sent alguna
1: cosa. Això són com els Claymores. Els Claymores és una cosa d'un joc de...
0: Com a inhibidors, que inhibeixen un mòbil si s'emplea.
1: Avui m'estic lluint, Exactament, supos que sí. Bé, en Toni Cardell, que és enginyer de telecomunicació, mos ho podria explicar.
0: Com és, Toni?
1: La mar de bé. Bé,
2: no.
1: Ara
2: no
1: us ho estic
2: lluint. No, però... no sou llengua de signes, d'aquí.
0: No. Bé, de com podeu observar, nosaltres no en tenim ni idea. Hem pogut demanar, ara sí, en els experts, com seria això? Mos ho explica en Miquel Miró, professor i doctor, no com nosaltres, d'intel·ligència artificial, precisament, de la UIB.
3: Aquest sistema d'anti-IA, antifrau, no hi ha cap conselleria que hagi explicitat com funciona. Sí que poden fer una sèrie d'hipòtesis de com podria ser de fer-ho, però, clar, si us diguessin exactament com funciona, els alumnes que volen copiar segurament ho tindrien més fàcil i més ho farien. Hi ha diferents hipòtesis de com podrien funcionar. Una seria que està molt relacionat amb l'ús de transistors petits, per tant, bloquejar aquelles connexions de ràdio. Això seria una opció. Una altra opció, però clar, il·legal, seria evitar que es connectassin amb internet, amb un inhibidor de freqüència, però això no es pot fer. Suposo que la solució més fàcil i a la vegada també complexa és fer preguntes que no siguin tant de memòria i que, si no, caigui més de pensament crític i, per tant, faci que sigui una resposta prefabricada per l'intel·ligència artificial, el propi corrector tingui la capacitat de detectar si és IA o no.
0: Ah, clar. El pensament crític, si intel·ligència artificial no el té.
1: Entre cometes.
0: No?
1: Sí, exactament.
0: A veure, jo no he acabat d'entendre si això d'utilitzar aquests espècies d'inhibidors o detectors de freqüència durant els exàmens, no he acabat d'entendre si és legal o no.
1: A més, és que ara mos explicava en Toni Cardell per...

0: per auricular. I és que una cosa són els inhibidors i una altra són els detectors de freqüència. Un detector de freqüència és com un aparell, és com un sí, que serveix per com localitzar, identificar emissions de senyal. Per exemple, ones de ràdio, o també Bluetooth, o Wi-Fi, o mòbils. Clar, però això, la diferència és que no interfereix necessàriament. Però, clar, la diferència principal amb un inhibidor de freqüència és que el detector només detecta i alerta de la presència d'un senyal, mentre que l'inhibidor el que fa és, de qualque manera, emet interferències i el bloqueja o l'anula. I per això són il·legals, perquè té un ús molt restringit en molt de casos, usos militars o la policia, qüestions d'emergència, els detectors en general tenen un ús més passiu i de control, com podria ser en aquest cas de selectivitat.
1: D'acord, per tant, serien en cas d'exàmens detectors, si te'n suposessin.
0: Exacte, sí, perquè inhibidor no podes...
2: Hi hauria qualcú allà amb un ordenador i diria, uep, aquí, se m'han connectat.
1: Jordi! Però per què fas utilitzant el Bluetooth?
0: Jordi, què fas demanant-li en xat a men com se fa aquesta resposta?
1: Exacte.
0: Clar.
2: I tu què diries? Jo demanant-li, men, com contest? Nom i llinatges.
0: Però tu imagina que enmig de tothom te diuen Jordi! I te pleguen copiant. Tu què diries? A selectivitat.
2: Jo ho posaria manualment.
1: Home, quina...
2: Ho posaria molt vermell.
0: Tu, Inés, què diries? Ara fem un roleplay. Inés, què fas copiant?
1: Jo?
0: Sí,
1: jo,
0: tu.
1: Jo no copiï.
0: No.
1: No, jo me faria la boja. En tot cas, jo no sé si vosaltres utilitzàveu o copiàveu en els exàmens. No sé si utilitzàveu algun mètode clàssic. Aquell típic paperet per davall la taula per copiar l'examen.
2: Jo no copiava, però he vist tècniques bastant elaborades.
0: Sí?
2: Sí, gent que s'imprimia en els tíbets, sí, per exemple, ja ho aferrava, com si fossin les instruccions. I ho aferraven allà. Bé, coses que dius, mem.
1: Jo me'n record que d'altres...
2: Almenys feien estudiar.
1: Exacte, feien les xuletes, que se deien en castellà, amb paperets molt petits i els ficaven dins el boli.
0: Ah, sí,
1: el
0: també.
1: El boli transparent, i després ho podíem veure.
0: Hi havia una papereria, es meva barriada, que hi havia bolígrafs a posta per fer xuletes.
1: Ah, sí?
0: Sí, i la de José, escolta, posa'm el bolígraf... Jo no ho deia, evidentment.
1: No ho deies.
0: Però, bueno, les xuletes han evolucionat moltíssim. Hi havia mètodes, ho sentíem ara, purament artesanals, i ara són tècniques d'alta alta tecnologia.
1: Ara sí, la veritat.
0: Que, clar, era analògica. El més habitual, ho deien, Inés, era el paper en minúscul, aquest que amagaves en el puny de la camia, les anotacions en punt això, la tapa dels bolígrafs...
1: Davall
0: sa falda. Les fórmules escrites a sa regla, o també a sa calculadora.
1: Una regla, sí.
0: Sí, l'objectiu era, bueno, síntesi extrema i habilitat manual per ocultar la informació en objectes quotidians de l'estudiant. Tu deies, Jordi, els típics. Sí. Però deixar d'inhibidors de freqüència, nanoauriculars i altres herbes, això no se'n parlava.
3: Com a professora, sí, qualque vegada he plegat a qualcú, però m'agradava fer el monge, és a dir, si jo veia que qualcú estava intentant copiant, el que feia era posar-me a prop, a fi d'impedir la maniobra. I qualque vegada també vaig plegar qualque notata de qualcú que intentava copiar. Però vaja, jo tenia fama de vigilar molt malament els exàmens, de tal manera que els meus companys no volien que els ajudés.
1: Una Joana que mos conta que vigilava ses maniobres, però no en sabia tant com els altres companys.
0: Exactament, imagina't ara, que ara hi ha rellotges intel·ligents, auriculars invisibles, calculadores programables, intel·ligència artificial.
1: És que ha de ser dur, professor o mestre, i ara vigilar avui en dia aquests exàmens, perquè, de totes maneres, heu de saber una cosa, estudiants, si mos sentiu, alumnes, des de la perspectiva del professor i el mestre, sabeu tot.
0: Sí.
1: Vull dir, no aneu de més gestos que els altres, perquè no et sortirà bé. Jo m'han aplegat, segur, i me'n record que un company meu, a l'escola, vull dir, era primari, el varen castigar a fer voltes pel pati. En el camp de futbol.
2: Això, per pensar.
1: Per pensar, exacte. En tot cas, clar, els professors i professores s'han d'avançar avui en dia en els alumnes, i els alumnes en els professors, i així és com un peix que se menja sa cua, és una carrera sense fi.
0: És que tot canvia tant que això, com ho dèiem, obliga en els docents a canviar els tipus d'exàmens.
4: No hi ha encara un sistema que funcioni d'una manera 100% segura per tractar si un test està creat per un humà o per una intel·ligència artificial. Per tant, qualsevol persona que faci un examen de selectivitat i qualcú tingui sospites que han estat d'intel·ligència artificial, encara que sigui un sistema automàtic o molt robust. És molt difícil que sigui una prova fefaent per poder anar a un judici i dir aquest senyor o aquesta senyora ha notat ja l'intel·ligència artificial. Puedo regirme de ti.
1: I jo pensava en Miquel, el nostre expert en intel·ligència artificial, mos diria com burlar un examen, però jo crec que...
0: No ha volgut. Home, ell pensava que és professor de Solibé i doctor en intel·ligència artificial, imagineu-vos.
1: Normal que no hagi volgut.
0: El que explicava Miquel ara, que és que és molt complicat saber si un treball està fet o no amb intel·ligència artificial i que no se podria demostrar davant un jutge.
1: Ja, això és problema. Però també, a l'època analògica, quan demostraves que tu allò que tenies escrit molt, molt fluixet a la taula era...
0: Tampoc.
1: Era la teoria.
0: Home, escolta, també infraganti.
1: Infraganti, però hi havia altres mètodes un poc més treballats, Jordi.
2: Sí, jo tenia un company que pintava tota la taula i li anava ficant com a petites cosetes, com a petites
1: codis.
2: Respostes, ficava codis i tal... I ho feia
1: així. I si la mestra li deia que has fet aquí, no, és un dibuix.
2: És un dibuix, estic jo dibuixant en la taula.
0: I després hi havia altra gent també...
1: Però no se poden pintar les taules, per l'amor de Déu.
0: Abans d'un examen ho apuntava a la pissarra i, clar, el mestre no anava, el professor no anava a veure, mira, la pissarra abans de l'examen.
1: Home, sí, perquè
0: sí,
1: no.
0: Sí, hi havia alt percentatge de fracàs.
1: Sempre hi ha molt de mecanismes per copiar. No tot és intel·ligència artificial.
0: Exactament,
1: no?
0: I s'ha modernitzat molt. Un dels mètodes més utilitzats ara són els nanoauriculars ocults, que se col·loquen dins l'orella i no se veuen. I, de fet, per extreure'ls s'ha de fer servir un imant. I des de fora l'aula els poden dictar les respostes fent servir el telèfon mòbil com a antena. Ai, mos imagineu, un micro en el boli. I, a més, solen, com dèiem, això, adquirir un micròfon que se pot amagar dins un bolígraf amb la finalitat que l'estudiant pugui llegir les preguntes a la persona que ajuda a copiar des de l'exterior.
1: En la feinada que això du, perdó, ves que te gastes. No te val més la pena estudiar, un poquet.
2: Sí, és el més fàcil.
0: Exactament. Jo crec que sí. Jo crec que és el més simple estudiar de vegades que no fer tota aquesta parafernàlia.
1: I si qualcú encara se planteja si paga la pena copiar a l'activitat en aquest cas, heu de saber que si vos apleguen, automàticament tindreu un zero.
3: Estava un examen final d'una assignatura i mos he revisat, s'ha de copiar, seria molt penalitzat, i jo vaig tenir un dubte. Vaig treure el llibre, me van aplegar en el llibre obert i me van posar un zero de nota final de l'assignatura, com estava dit. Llavors, setembre, me vaig examinar, me van posar un set, però així va ser. La segona, jo tenia unes notes escrites al paper i aleshores la professora venia cap a mi i vaig agafar el paper i me vaig menjar. I, clar, en aquest cas no hi va haver prova de la meva memòria feta. No me l'han aplegat.

0: sintonitza. Perquè...
1: La situació, quina mala papereta.
2: 4 milions d'euros!
3: Un club de rugby de Biscaia, el Zerrorac Rugby Taldea, ha admès que va vendre participacions de més d'un dècim de loteria de Nadal, que va resultar ser el tercer premi. Hi ha més de 100 persones que denuncien que encara no han cobrat i el club diu que no ho pot assumir.
1: El club ha admès que va vendre per error 225 participacions i que no hi ha fons per pagar 2 milions d'euros, que suposa el total del premi. La direcció del club deu 10.000 euros per participació, és a dir, 2,2 milions d'euros, ja que no estaven avalades per l'administració de loteries de l'Estat.
3: Això vol dir que alguns han cobrat la papereta premiada, però d'altres que no la poden cobrar perquè els dobbers no existeixen. De moment, l'Etxainxa ha rebut 132 denúncies de persones que no han cobrat i, de moment, tampoc ho faran.

0: TV3 Ràdio és formació.
1: Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
2: És lo que a tots nos ocupa la mente.
1: Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
3: Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
1: En directe des del Coliseum.
3: Te lo puedo recontra assegurar.
1: L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
3: Y dependen de ustedes.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
7: Hola, equip de Xiu, xiu. Jo m'agradaria dedicar a Azzurro d'en Adriano Celentano un temacle i li vull dedicar a mo mare, que és la primera cançó que vaig aprendre en italià. No és que en sàpiga moltes més, però és una cançó molt especial, ja que ma mare me la va ensenyar. I això, crec que és una cançó molt, molt xula, d'aquest gran artista.

0: Moltes gràcies, company Toni Guiscofreu, per enviar aquesta dedicatòria a ta mare. Quina cosa més guapa, sí. Per favor. Mm-hmm. Ja sabeu que sempre mos podeu enviar les vostres peticions per dedicar a les persones que estimeu la vostra cançó especial. Ho podeu fer en aquí número, Xavier?
1: En el 646-93-45-01. 646-93-45-01. El telèfon d'IB3 Ràdio.
0: Molt bé, i d'hora és hora de començar a repartir justícia amb en Jordi Suárez. Jordi.
2: És hora de repartir gomets i començarem directament amb els gomets verds, i el primer gomet verd és per na Maribel Cervera. Palabra.

0: mateix, Maribel Cervera, Motsent, i diu, ui, xerren de jo. I doncs, si és així, telefonamos, Maribel, 971-13-99-00. I fem-nos una closa, a lo millor, amb format Scrabble, Jordi. Perquè
1: exacte,
0: ha
1: perquè aquest dissabte s'ha celebrat el desacampionat d'Scrabble Ciutat de Manacor. I recorden que la setmana passada varen xerrar amb en Carles Llull, que era un dels participants del torneig, que ens va contar que hi havia molta competència en el circuit d'Scrabble en català. O sigui, és una cosa grossa.
0: No, no, hi ha de tot, una Champions League, un Mundial d'Scrabble.
1: No, no, s'ocurren. Però em sap greu dir que en Carles Llull, un dels màxims favorits de la competició, no va guanyar. No va guanyar. És una
0: mira
1: pena.
0: Que va ser el nostre entrevistat.
1: Va ser el nostre entrevistat, el vàrem agafar. Però bé, sí que va guanyant Maribel Cervera, una manacorina, que és la primera vegada que guanya aquest torneig, i hem de dir que en Carles Llull va quedar segon.
2: Ah, bueno.
0: És que, de fet, en Carles va mencionar a Maribel, va dir a Maribel Cervera, en Xuri, són molt bons jugant a Scrabble, i efectivament, mira, a Maribel ha guanyat.
1: A Maribel ha guanyat. I a mi a tot el tema del circuit d'Scrabble en català m'ha fascinat.
0: A tu t'ho va encantar ja aquest tema.
1: No, si treuen camiseta jo me la com.
2: Home.
1: Si treuen camiseta del circuit d'Scrabble en català o del torneig de Manacor, jo en vull una.
0: Segur que n'hi ha qualcuna.
1: Segurament. No ho sé, si n'hi ha qualcuna que mos faci saber.
0: La volem.
1: Si
0: la volem i la
1: qualcú,
0: pagarem.
1: Bueno, si la regalen millor. Com a verd per na Maribel Cervera per guanyar el torneig d'Scrabble Ciutat de Manacor. I com a per en Carles Llull,
2: molt
1: també, vinga. Que no va guanyar, però va quedar segon. Que segon sempre se l'oblida.
0: L'important és participar.
1: Exactament. L'important és participar i passar-ho bé. Com a per tothom.
0: Com a per aquest guanyador, sobretot en aquest joc competitiu, però tan sa i que s'escravel en català, faltaria
1: sí,
0: més.
1: Sí, sí, sí. I el següent com a va per na Cristina, una veïnada del Cudi.
3: Que jo sé que nascut per ser milionària.
0: Què ha fet na Cristina?
1: No, no, atents, perquè et donarem un dels gomets verds més merescut de la temporada. Na Cristina passejava tranquil·lament quan de sota se va trobar una cartera amb 1.190 euros en efectiu de dins.
2: Bon
1: i què va fer? Va cridar la policia local del Cudi per entregar-la i aconseguir trobar en els propietaris. No puc dir jo res més que bravo.
2: Molt bé, bravo. Molt bé, Cristina. Cristina, Cristina. No. Molt bé, molt bé. 1.190 euros en efectiu.
0: Qui du
2: efectiu.
0: Aquest dos vers a la cartera? Bé, algú que havia de pagar lloguer, el millor, amb efectiu.
2: Podria ser.
0: Algun propietari que no fa les coses bé va obligar a pagar lloguer qualcú que va perdre la cartera?
2: Com? Com pot ser tan enrevesada?
0: És que 1.190 euros, això me sona lloguer.
1: Eren turistes.
2: Sí.
0: Ah, eren turistes.
2: Ah.
1: Que també duen molt de dobbers.
0: Igualment,
1: però
0: diguem.
1: Però bé, que 1.190 euros són molt de dobbers.
2: Sí.
0: Eren
1: són
0: per un Airbnb.
1: Diríem que...
0: Il·legal,
1: na Cristina, na Cristina pertany a 1% de la població que tornaria a la cartera amb els dobbers de dins.
2: Ah, una estadística d'això
0: no
2: o és teva?
1: No, és meva, m'ho he inventat.
0: Vosaltres no ho faríeu?
2: Evidentment
1: nosaltres
2: que sí.
1: Nosaltres ho faríem. Vosaltres vos ha passat mai?
0: Home, no m'he trobat 1.000 euros en el carrer, no, no m'ha passat. Però ens tornaria, no seria
1: bé,
0: capaç
1: no,
0: de quedar-me'ls.
1: Però una cartera amb 20 euros?
0: No.
1: Que dius, ui, amb això...
0: Mira, vaig trobar una maleta a una parada de bus i... No m'ho haig atrevir a fer res, la vaig deixar allà.
1: Jo sí que m'he trobat bitllets sueltos.
0: Perquè no
2: home,
0: tenia
2: sí, un
0: temps
2: de Pantera,
0: a
1: bitllet, ja m'he trobat.
2: Com aquella cançó d'en Joan Miquel Oliver, 50 euros.
0: No sé quina cançó.
1: Que aquí és millor, perquè dius, menco, ja està, ja m'ho quedo, perquè ja no trobarà això.
2: Exacte, aquí li dones 50 euros. La persona davant, escolta, que has de trobar 50 euros aquí en terra, segurament són teus, i te dirà, sí, tens raó.
0: I a Cristina li van donar qualque euro per agrair-li sa bona fe?
1: No, però sí que se va fer una publicació des de la policia. Donar-li les gràcies, que està molt bé.
0: Cristina!
2: Cristina!
1: No, gomet verdíssim per la Cristina. M'atreviria a dir que s'atraquen el gomet daurat, però crec que això m'ho hem de guardar.
2: No, jo trobo que té un gomet daurat i tant de bo hi hagués tanta menys gent com la Cristina.
1: Qualque dia recuperarem tots els gomets verds i farem...
0: A final de temporada.
1: Decidirem aquestes candidates.
0: Efectivament.
2: Sí, sens dubte.
1: I el darrer gomet verd, que aquest també és fort... És per nostres companys Toni Guiscafré i Xavi Oliver. Ah!
2: Ja està,
1: a veure.
4: Sort que és Soccer Verde.
0: I nosaltres, perquè se mereixen un gomet verd, ara en Xavi i en Toni.
4: No he fet res de bo avui.
1: Nosaltres preparàvem tranquil·lament aquest programa, perquè efectivament mos el preparàvem encara un poquet.
0: Encara que no ho sembli.
1: Encara que no ho sembli. I a la redacció, en Xavi i en Toni s'han començat a enfadar, però enfadar de veres, perquè trobaven que eren addictes en el mòbil. Però addictes de veres, addictes en sèrio. I això no els anava bé.
4: No.
1: A veure, Xavi, conta'm-vos el drama.
4: Gens bé, no, que estic mirant una sèrie, d'acord?
0: Quina?
4: Bé, mirava La Chaparra, el documental aquest que vaig acabar l'altre dia, i de cop i volta, de tant en tant, m'atrop amb que estic fent doble pantalleta. Què vol dir això? Que estic mirant el documental de La Chaparra i després tenc el mòbil de l'altra mà. Doble pantalla, i mira dalt, mira baix, mira dalt... I això,
1: exacte.
4: Bé, quan vaig trobar fent això, vaig pensar... Però què estàs fent?
0: Vas pensar, estic
4: malalt.
0: Què
4: tens? Quin problema tens? Quin problema tens? I, bueno, efectivament, avui comentava en Toni Guiscafré que té els mateixos pensaments de ganes de desintoxicar-se. I, bueno, per ventura, és un projecte que començarem
1: sí, a... No, ha estat una conversació guapa, sana, diria jo.
4: Toni, però tu què sents? Què sents quan te vols fent doble pantalleta?
0: Però en Toni és per feina, perquè és el company de xarxes d'Ivetra Ràdio, en Toni Guiscafré. A que... més, és tiktoker... Té molt de seguidors.
1: Saps què deia avui, però? Que de mirar tantes xarxes, teníem manco idees
4: exacte.
1: Per fer ell després de contingut.
4: Ha dit una cosa molt interessant, perquè és que quan estem avorrins, lo que feim, quan us avorrim, el que feim és que miram el mòbil. I quan miram el mòbil no pensam, i per tant no som creatius. Per tant, és un peix que se menja sa cua.
1: Jo, en definitiva, vos he de donar un gomet verd a vosaltres
0: molt
1: dos.
0: Bé,
4: moltes gràcies.
0: Xavi i Toni, estàs amb vosaltres.
1: Se passa valenta.
0: No
1: tant. No. Però ho fet, se passa de valenta...
0: No te confonguis, no ets Cristina.
1: Ho fet, se passa valenta de reconèixer i identificar el problema.
4: Exacte, gràcies, Jordi.
1: Ho heu xerrat.
4: Ara em feim broma, però francament, no és cap broma.
1: Ho heu xerrat i li voleu posar fi, així que com a verd farem seguiment, però...
4: Té problemes d'addicció amb el mòbil.
0: Ja està, la primera passa a reconèixer.
4: No, i vosaltres no, vosaltres són...
0: Jo no, he hagut de col·laborar amb aquesta teràpia de grup avui.
1: Jo ho som, però no he participat.
4: No, però no ho vol reconèixer.
1: Jo, aquest com a verd se queda i veurem si se manté o se transforma, depèn de com vagi el projecte. Passem a les gomes vermells, i el primer goma vermell és per Nigor Marijuan. I don't wanna buy. Coneixeu en Igor Marijuan?
4: No.
1: No, jo tampoc. Però bé, resulta que és un dels punxadiscos més reconeguts dels clubs d'Eivissa, des recorregut clubbing, posava la notícia. I segur que fa poc va passar per un podcast de los 40, que és conegut com ¿Dónde está el after?, on va fer les següents declaracions. Va dir que a Eivissa li aniria molt bé tenir, com tenen a Berlín, un Nightmare, un batle de la nit. Segons ell, se necessita una persona que entengui la vida nocturna per gestionar-la. Que jo me demano, no hi ha un balde ja? Un day mayor per això? Un balde de tota la vida? No hi ha un regidor
0: sí. També, sí.
1: Que s'encarreguen de tot això? Necessitem una figura perquè la gent s'encarregui de comportar-se. Com toca. Al final, a més, té aquest punt de no, necessitem que algú que reguli el vespre com si el vespre estés la vida nocturna per damunt la llei.
4: Com si fos una altra Eivissa.
1: No? Com si fos una altra Eivissa.
0: Bé, en certa manera ho és, sí. Però no podem apel·lar a tot el temps a estar vigilats per una autoritat, se suposa, competent, si no mos sabem comportar nosaltres mateixos. És a dir, que necessitem una vigilància constant. La gent s'hauria de saber comportar i sortir de festa amb normalitat si ha de sortir de festa.
4: S'hauria.
0: Sí, on que xana? Bon vespre.
5: Bon vespre, com estàs?
0: Què opines de la proposta de Igor Marijuan, d'un balde de nit?
5: Jo, una persona que s'anom Igor Marijuan va a un podcast que se diu ¿Dónde está l'after? A xerrar sobre Eivissa? No sé. No, jo crec que això és notícia.
0: Necessitava menció per fer entendre per què li donàvem un com a vermell.
5: Després he desconnectat. M'ha estat igual el Nightmare i tot això.
1: Jo, tret del concepte, a més, m'apareix un pot de flipat anar a un podcast i dir que Eivissa necessita un Nightmare i tal vegada el que necessita Eivissa no és un Nightmare, sinó less DJs and more civilized visitors from anywhere. Pot ser així, m'ho enteneu?
0: Sí, molt bé. Less DJs com ell.
1: Less DJs.
0: Com Nigor.
1: Sí. More, no sé com se diu la paraula, condret, però molt condret.
5: Sense... Wonderful.
1: Exacte. Goma vermell per Igor Marijuan per flipat.
0: Molt
1: au,
0: bé.
1: Ja està.
0: Directament.
1: I següent, goma vermell per turistes a Balears.
0: Oh, mira.

0: Segur que ara ha sortit que els turistes que venen a Balears utilitzen la targeta única de mobilitat i la targeta TIP.
1: Oh.
0: I quin és el problema aquí? Que ells no tenen dret a tenir-la perquè no són residents i que, a més, les targetes de transport públic són intransferibles. És a dir, només la pots utilitzar la teva. I doncs segur que això és habitual.
2: I d'on treuen?
0: Això és el que me deman. Com aconsegueixen aquestes targetes per viatjar gratuïtament? Hi ha una xarxa de tràfic de targetes TIP a Mallorca,
2: que
0: entreguin les Balears.
2: Armes, ja. Sí,
0: o sigui,
2: sí.
0: Ja no és tant el tema de que els turistes utilitzin targetes que no els hi corresponen, sinó que hi ha gent que els digués les targetes. D'on les treuen? Què està passant aquí?
3: Si van a cases de lloguer vacacional, a lo millor és part del pacte, no?
0: A la pàgina web, incluïm targeta...
3: Sí,
2: de... Pots pagar un extra de targeta.
3: Tal vegada.
2: No m'estranyaria.
3: Sí, sí.
0: Jo crec que aquí hi ha un tema, hi ha un exercici de periodisme d'investigació.
3: Gomet vermell a tothom que estigui fent tràfic de targetes del TIP. Mm.
0: Però jo crec que aquí hi ha un tema per investigar.
3: Jo li vaig deixar a mo mare l'altre dia. No sóc culpable de res.
0: Bé, però no és el mateix, si tu l'has perduda, no passa res, però no ho entenc, lo en els turistes. De moment, com a vermell, per la gent que deixa la targeta aquesta, exacte, i per els turistes també, que, no, que paguin.
2: Bé,
0: el viatge,
2: sí, exacte,
3: per favor.
2: Sempre està bé.
3: Ja que en vos en els transports,
2: sempre
3: que el paguin.
2: Sempre està bé, sempre està bé.
0: Què fem, idò? Anem-se al darrer com a vermell d'avui.
3: Dali.
0: I d'aquesta és per en Florentino Pérez.
4: De las glorias deportivas que campean por España.
0: Atenció, perquè això podria dir que és quasi una darrera hora.
3: Idò, sí.
1: Bueno, sí, vas estar fa una hora.
3: De fet, en Sion Cassana ha vengut regirat.
2: Sí.
1: Però tu ets madridista, que sí?
2: Jo, no. O sigui, però m'ha sortit per Twitter ja talls d'aquesta roda de premsa i ha estat èpic.
3: Què ha passat, Jordi?
0: Ja ho hem resumit un poc. És que ha fet una roda de premsa i ha dit de tot. Escoltau, per exemple.
5: Yo me voy a dar de baja de la ABC. Que mi padre me hizo hace 40 o 50 años. ¿Eh? Y yo... Me costaba, digo, ¿pero cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja.
0: Això entre moltes coses que ha començat, ha despotricat, s'ha quedat a gust.
3: Home, aquest senyor feia, crec que molt d'anys que no feia una roda de premsa.
2: Sí.
3: Avui ha convocat eleccions i se n'ha anat a ple, no? S'ha desfogat.
1: Sí, de fet, gent diu que ha perdut escapa, però bueno, n'hi ha donat per... Hi havia per Navet i sa mare, ha perdut escap, i el que ha fet, exacte, ha convocat eleccions, però bueno, s'ha ficat en sa premsa en general, era autocrítica, i després, clar, jo m'ha cridat molt l'atenció una cosa, i és que segur que va haver una brega al vestuari del Madrid. I en lloc de condemnar la violència en el futbol, ha condemnat que això s'ha filtrat.
2: Sí.
1: És a dir, ha hagut una filtració. Com és possible que s'hagi filtrat la brega si se peguen cada dia, pràcticament?
3: Els periodistes tenint la culpa de tot, Ida, no?
0: Exacte.
1: Bueno, evidentment, gent autocrítica i, bé...
3: Ha utilitzat expressions de dubtosa...
2: Denunciable, és possible.
0: Sí.
2: No, no, a mi m'encanta...
3: Deducció políticament correcta, no està gaire.
2: Crec que s'ha mostrat així com és aquest tipus de gent, no? És a dir, això és gent que va caminant, els hi cauen boli i no se giren a agafar-lo. És a dir, té una persona que els agafa, es cridassen constantment en els que tenen de vora, que tenen aquesta manera de fer una mica autoritari i jo crec que...
1: Jo pensava en el cap de premsa del Madrid, que de pensar per poc que acabi això ja.
2: Hauria de frenar un poc els peus, però crec que s'ha mostrat com actua ell normalment, jo crec.
3: No se li pot frenar els peus a un senyor que es té expoda que té en Florentino Pérez, en aquest cas.
2: Està de volta de tot, ja no dona explicacions.
3: Exacte.
2: Sí.
3: I tant. Bé, com a
0: vermell, sobretot per el mal moment que ha passat, el cap de premsa i tota aquesta gent.
1: Sí, els periodistes.
0: Mare meva.
3: Molt bé.
1: Via branca per tothom.
4: A la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color.
6: I de tres ràdios, esport. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
7: Algun costum...
3: abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
7: A llegir un conte amb el meu fill.
8: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
9: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
10: Rentar dents, rentar cara.
11: I me passes fil dental.
12: Tot darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
13: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
6: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
14: I me desperta 7 hores després.

0: Si teniu preguntes vitals sense resposta, no passeu pena, perquè ja és aquí el gran Sion Catsana amb les seves...
1: Sionades.
0: Sion Catsana.
2: Exactament.
0: Per favor, dona molt respostes.
2: Bueno, respostes, com va dir, com sempre dic, si voleu respostes, a les 6, allà a roda de premsa d'en Florentina. Aquí oferim altres coses. I el que vol oferir avui és un nou concepte d'aquest món digital que mos envolta i mos inunda, també. Perquè l'altre dia vaig fer una cerca a Google. Vaig cercar una recepta.
0: Sí.
2: Una recepta de fideuà. Volies
0: fer fideuà.
2: No? Sí, no, n'he fet un picador en la meva vida, però no ho té molt dominat. I vaig cercar. I clar, els 100 primers resultats eren articles que semblava que no s'havia escrit ningú. Títols del tipus la millor fideuà del món, els 10 secrets que no coneixes... Títols d'aquests genèrics que tu ja intueixes que això està fet per GPT, no? Textos que no donen voltes a les coses ni t'expliquen les coses importants que a mi m'agrada trobar a una recepta. Què és una bona recepta? Quan tu te la dones a ta mare, a sa padrina, a ton pare, en el que sigui que cuini, i li dius, papa, com fas això? I te diu... l'arròs, el brou, ja de tirar el que s'apegui, l'arròs.
0: Un
2: poquet d'això. Primer tira't zais en sol i perquè se confitin. Mm-hmm. Aquests detallets.
0: Sí.
2: Aquests detallets són el que a mi m'interessa. Però tot això, no hi apareixen aquests articles
0: no
2: que se posicionen en el principi. Per què? Perquè tots aquests articles són el que es coneix com AI slop, d'acord? Sí, slop ho podríem traduir com aigua bruta, fems, fang, i a mi m'agrada traduir-ho per soy, d'acord? Diria que serien sa soy de sa IA. Sa soy de sa IA és aquest contingut ràpid, barat, repetitiu, superficial, que està creat amb l'única intenció d'omplir espais, d'anar per volum i així captar clics. I són els articles que mos apareixen en el principi de set cerques, no? Uh-huh. Merriam-Webster, que és un diccionari de referència als Estats Units, la va triar, aquesta paraula, AI slope, com la paraula de Sign 2025. Però realment és un problema, aquest AI slope? Estem exagerant? Quines implicacions filosòfiques té tot això? Cançoneta i vos ho conto.
0: Tu mos ho diràs.

0: veritat m'interessa saber si vas acabar fent la fideuà, però ja mos ho diràs en el final.
1: Sí, però no hi ha tàpers, eh? No... se va acabar en aquell precís moment. Anem per feina. Ella és l'OPDEM, que és aquesta inundació. Serveix com a una estratègia de volum, de quantitat d'articles per copsar el màxim possible d'espai a la xarxa i que l'algoritme et vagi redirigint en aquests articles i captar clics, que com sabem és una de les fonts de finançament de la majoria de marques que publiciten a internet. El SEO i el SEM està optimitzat per això. El que cerquen aquestes empreses de màrqueting és això, està en els primers llocs, i això ho aconsegueixes quan tens tanta quantitat d'articles que no tenen molta qualitat, però que hi cliques perquè tenen un títol suggerent, i a més, com dèiem, n'hi ha molts. Hi ha una empresa que és una de les referents a màrqueting i SEO, una de les més importants del món, que és Arefs, i ella va fer un estudi i va analitzar 900.000 pàgines web que se varen crear noves a l'abril del 2025, totes escrites en anglès, d'acord? El 74% del contingut estava generat per IA, d'aquestes 900.000 pàgines. És a dir, 3 de cada 4 pàgines noves a internet no els havia escrit ningú. També passa a YouTube. A YouTube, la meitat de les recomanacions a un usuari nou, un usuari que se crea una compte, no és contingut humà. A TikTok, per exemple, 354 comptes automatitzats van generar 43.000 publicacions amb 4.700 milions de visualitzacions en només un mes. És a dir, és un autèntic tsunami de contingut generat per IA. Té molt a veure amb allò de Brain Road, que també heu parlat alguna vegada aquí a la secció, etc. És a dir, que tot aquest contingut que està inundant-se les xarxes és el que nosaltres ens en passam constantment i anem contínuament posicionant allà. De fet, el New York Times va trobar que el 40% dels vídeos recomanats a infants per YouTube Kids semblen ser també AI slop, d'acord?
0: Però aquests vídeos són generats per intel·ligència artificial, mm-hmm. Però físicament nosaltres veiem una intel·ligència artificial o són persones?
1: Quina cara té una intel·ligència artificial?
0: Exacte.
1: Què vol dir veiem una intel·ligència artificial? És a dir, són vídeos on poden aparèixer persones, però estan creats per intel·ligència artificial.
0: D'acord, però tu te'n dones compte que és intel·ligència?
1: Depèn de la persona. És que n'hi ha que estan molt bé, estan més fins, n'hi ha d'altres que no. Però
0: d'acord.
1: Normalment...
0: Però físicament no ens fa ningú.
1: Estan automatitzats. Hi ha un model de llenguatge natural o un model d'intel·ligència artificial que els va creant. Què passa? La majoria d'aquests, i per això és interessant ser eslop, són de baixa qualitat, te'n donaries compte de què és, perquè la intenció, com dèiem, és anar a volum. Com més en facis, millor, per inundar al màxim la xarxa. Per això se coneix ser eslop com el microplàstic de l'internet. Però té una diferència important amb el microplàstic, perquè el microplàstic en un moment va ser alguna cosa útil. Això realment és simple contaminació.
0: Un soll.
1: És un soll de continguts,
0: de
1: tant poden ser imatges, com poden ser articles, com poden ser vídeos, que mos inunden i que baixen la qualitat d'allò que trobem a internet, perquè, a cap i a la fi, és la font d'informació principal de tots i totes a internet.
0: Sí.
1: Filosòficament, i això és el que a mi m'agrada, tot això és interessant, perquè sembla gairebé la culminació del que ens va dir un filòsof que estava enamoradíssim d'Eivissa, que era Walter Benjamin. Walter Benjamin mos explicava que en el seu moment històric, quan va aparèixer la fotografia i la reproductibilitat tècnica de les obres d'art, aquestes obres d'art anaven perdent la seva aura, d'acord? L'aura, que també és un concepte com molt de moda entre els joves avui en dia, tens aura, no tens aura, no? Que és com això de... ets original, ets autèntic.
0: Allò que transmets, no?
1: Allò que transmets, com que ets autèntic, ets original, és bàsicament un concepte filosòfic que s'ha apropiat a noves generacions. I l'aura significa això, aquesta autenticitat que té una obra d'art, perquè la podem associar amb una història, amb una biografia, amb un moment exacte, no? I tot això implica que quan tu veus Les Meninas a un llibre de text, no ets la mateixa impressió quan la veus en El Prado, no? L'experiència és diferent, perquè una té aquesta aura i l'altra és una reproducció. Què passa amb aquest IA slop? Doncs que ja no hi ha inclús una experiència prèvia que se copiï. Moltes vegades no són còpies de res, aquestes creacions de CIA. Simplement és com si fessis una fotocòpia d'una fotocòpia d'una fotocòpia, no? Que ja no sap quin és l'original. I tot això genera, doncs, aquesta densitat d'imatges, articles i vídeos generats per càlcul probabilístic que no tenen cap tipus de... de background humà a darrere. I el més inquietant de tot és que, a nivell tècnic, això també té conseqüències. I és que en el 2024 se publicava a la revista Nature un estudi que anomenava en aquesta tendència com un col·lapse del model, model col·lapse. I és que quan la IA s'entrena progressivament en contingut generat per altres IAs, aquests models se van degradant, la qualitat de lo que mos escupen és cada vegada pitjor. Com dèiem, perden matisos, perden varietat i perden capacitat de representar la realitat i de pensar nous escenaris o nous episodis, que crec que és una de les aportacions que sol donar l'ésser humà. Però és realment així? Què és el que ens diferencia a nosaltres com humans de les IAs? Ja és necessari que ens diferenciï alguna cosa? Això és una pregunta que vos llançar a vosaltres. Seria l'autenticitat a l'hora de crear contingut? Seria aquesta creativitat, allò d'explicar alguna cosa nova?
0: És que abans xerraven de si la intel·ligència artificial seria capaç de contestar una pregunta d'examen que requereix esperit crític, i en Xavi i en Jordi han dit que sí.
2: Jo crec que no sé sí, si però el que mos diferencia...
1: És un poc això. Això seria una pregunta clau.
2: Però jo vaig cap a l'empatia. És a dir, jo, per exemple, com a consumidor de X producte, d'acord, per exemple, d'un poema, jo el llegesc i jo m'agrada perquè sé que l'ha escrit una persona, perquè puc empatitzar amb allò. Ara bé, si l'ha escrit una intel·ligència artificial, jo trobo que li resta moltíssim de valor. Per tant, jo crec que la tònica rau precisament en això, en el fet de que nosaltres podem empatitzar amb una persona i no amb una intel·ligència artificial. Si veiem una pel·lícula que té uns efectes especials superben fets amb intel·ligència artificial, això és coenut, perdoneu. Està molt bé, però sabre que també hi ha una maqueta darrere, hi ha una persona que s'hi ha dedicat moltes hores a fer aquests efectes especials i que ara simplement amb un prompt i un clic ho fan, i del que vol que te digui. És vera que t'agrada molt més, tot i que estiguin fets amb intel·ligència artificial, però sabre que hi ha molta feina darrere d'una persona en la qual pot, amb una feina en la qual pots empatitzar, també agrada.
1: Sí, sí, però està clar, i crec que encara no estem en el punt en què l'esperit crític sigui 100% replicable, però cada vegada estem més a prop. I vos poso un exemple que l'he agafat de Cristian Campos, que és un columnista que m'agrada bastant, i ell va publicar a l'Espanyol que de qualque manera el que està sorgint al voltant de la IA, d'aquesta revolució de la IA, és un nou impressionisme, val? Pues ho explic. L'argument mos diu que en el 1839, quan va sorgir l'impressionisme, era degut a que va aparèixer la fotografia, o la protofotografia, que era el daguerrotrip, d'acord? La fotografia va fer que, de qualque manera, copiar exactament la realitat ja no tingués tant de sentit artístic com tenia abans. I va sorgir tot el que serien les vanguardes, el dadaisme, aquest surrealisme, aquestes noves maneres d'entendre l'art on no intentàvem ser tècnicament superbons, sinó que intentaven ser més imperfectes i en el mateix temps això fa que fossin més reals i més humans. I és un poc el que passa avui en dia a les xarxes socials, perquè quina és la tendència que hi ha? Hi ha moltes tendències que conviuen, però una de les principals és el shitposting, no? Aquestes, pujar contingut que sigui una mica menys imperfect o no enquadris perfectament l'objecte, que sigui una foto inclús moguda.
0: Com una foto com si no l'haguessis fet...
3: Rotllo,
0: no
3: sé si les pasta. Fotos borroses ara se duen moltíssim.
1: Se duen moltíssim, això. Sí.
0: Fes-te't tu.
1: Anar pel carrer, veure un color mort, foto aquí, la pen... És a dir, coses així un poc...
0: Desperfectes.
1: Que no tinguin això, aquest nivell tècnic tan precís. Hi ha un exemple paradigmàtic d'això, que és un grup que se diu Engine Portrin, que és Engine de Pit en francès, i és un grup que... Engine de Pit en francès, que vos recomano cercar, perquè són uns tios loquíssims, que duen uns disfraços també molt esbojarrats, i toquen amb instruments que s'han inventat ells, canten amb un idioma inventat, i és com a tot aquest anar a la contra, són com a cançons dissonants, i és com anar a la contra d'allò que podria fer ser ja, pues, què no podria fer? Anem a fer lo més loco, no? I és cap on va tot aquest tema. Però, de qualque manera, jo crec que sempre arribarem a perdre en aquesta competició.
0: Sí?
1: De voler ser més creatius que seria.
0: És que jo crec que la clau no està en la creativitat.
1: Aquí anem. On està la clau? Està en, com deia en Xavi, que hi ha una biografia darrere. Que
0: es
1: qui mos conti la història tingui una anècdota a darrere, no? Que pugui identificar una persona...
0: Que hagi tingut una experiència.
1: Que hagi tingut una experiència que l'ha conduït a dur això. Per tant, i per això crec que la intel·ligència artificial avui en dia és molt millor que nosaltres generant articles acadèmics o treballs d'aquest tipus o tesis doctoral, però poemes i novel·les encara falla més que no un humà. És a dir, no crec que hi ha aquell punt...
0: És que nosaltres a vegades volen fer coses amb intel·ligència artificial, qualque secció, això...
2: I fa bromes de sobrassada...
0: I fa unes bromes terribles i un poema. L'altre dia que jugàvem a preparar un poema, ens vàrem posar com a objectiu que cada un de nosaltres preparés una estrofa, i era fatal.
2: No,
3: i és en Sumosi que va fluix encara.
2: Intel·ligència
3: artificial, dius...
1: Tot això que necessita una capa d'experiència vital, encara li costa molt. Jo també he intentat fer
0: moltes
1: vegades...
0: Sironia
1: tal vegada, no? És com a molt infantil.
2: Sí, exactament.
1: És molt infantil.
0: Però no creus que això s'anirà perfeccionant?
1: S'anirà perfeccionant, segur.
2: Si tu l'eduques, per exemple, en tota la literatura de Gabriel García Márquez, per exemple, i dius, vull que me facis una nova obra de realisme màgic, però amb aquest personatge i que tingui lloc a Macondo, per exemple, i fa una obra que de ben segur està ben parida.
1: Però el millor d'aquesta obra, o el diferencial, serà la idea que li has donat. Crec jo, eh? És a dir, crec que encara... A mi me passa quan intento escriure... que me fa esborrany de poemes d'intel·ligència artificial, que els he tirat tots a la basura perquè són terribles, no? El millor és la idea que li dones, i el que vas polint és la idea, perquè així quan te va donant versos, dius, vale, potser aniré cap aquí o aniré cap allà, o quina és la imatge que vull crear amb aquell poema.
0: És que això és quan parles amb una persona d'una idea que tens, que a través de la conversa vas perfeccionant la idea.
1: Exactament.
0: I parles, en aquest cas, amb una intel·ligència, però és a través, i gràcies a tu com a persona humana.
2: Semiòtica, no?
1: Exactament. I en el final és els diàlegs de Plató, tornant també en els principis dels principis, no? És a dir, a l'hora de conversar amb qualcú, vas polint la idea. Però què passa? Que el que és més interessant, o el més important, com dèiem, és aplicar la biografia. Posar part de tu, del teu cos, de la teva vida, de la teva història, en allò que contes. I això té un problema. És a dir, jo he començat explicant una anècdota de que estava cercant una recepta de la fideuà. Jo, si vos fixeu, sé que sou molt observadors, sempre comença la meva secció contant alguna cosa meva, alguna cosa que he fet aquesta setmana, perquè de qualque manera així apropes el contingut a una experiència vital, i ho correctes. Crec que això és el que li dona un punt extra a la humanitat. Però això té un problema, que vos poso una cançó i ara vos l'explico.

0: I de quin és el problema? Doncs quin? Que la gabardina té botons i s'han d'obrir. Per tant, el que implica es posar la teva biografia, les històries que contes, és el possible oversharing que generes.
1: Compartir de més
0: la teva experiència personal. Estem obligats a per ser diferents de les intel·ligències artificials, destribar la nostra existència, mostrar més de lo que voldríem. Això genera moltes vegades una mica d'exhibicionisme a l'hora de contar històries. Passa molt en els influencers. Per diferenciar-se d'històries que poden estar tècnicament molt ben fetes, conten intimitats pròpies que no sé fins en quin punt arriba a ser un exhibicionisme o una pornografia emocional. I aquest crec que és el punt clau del dilema moral o ètic o filosòfic que mos trobem nosaltres. Ens hem de diferenciar de les intel·ligències artificials, però per fer-ho potser ens hem de tornar en pornògrafs emocionals de nosaltres mateixos.
1: M'ha encantat aquest nou concepte.
2: De fet, ara hi ha moltes contes. És que just avui veia una conta d'una parella que era tot el contingut, era la seva parella, la seva vida, se casen, ara fan això, van a no sé on, no? Al final, això és el que funciona ara per això.
0: Funciona perquè és el que te diferencia d'una màquina, perquè veus una història real, d'una persona real, i empatitzes perquè dius, val, això me pot agradar més, pots tenir més qualitat o menys, però és de veres, és autèntic. Té aquella aura de Benjamin que ha anat perdent tot el contingut que veiem a xarxes. I per tant, el que heu de fer quan cerqueu una recepta és aturar aquell ordinador i telefonar a una persona que la sàpiga fer. Xerrauen gent, lots. Sí,
1: xerrauen persones. Xerrauen persones, senyores i senyors. Mai de sap.
0: No, sempre.
1: Mai de sap. Reflexioneu amb això.
0: Pornografia emocional.
1: No la practiqueu.
0: No.
1: Practiqueu-la amb els vostres estimats.
0: La pornografia en general, cadascú que faig la que vulgui. Però ser emocional, per favor, no.
1: Sí, gràcies. Fins la setmana que ve.

0: Bon dia. Aquest dimecres continua l'estabilitat meteorològica. Tot això quan hem sabut que el govern prepara novetats en el programa Lloguer Segur, que vol aprovar divendres en el Consell de Govern. Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens al Parlament davant les crítiques de l'esquerra, que considera un fracàs el programa creat per aconseguir posar pisos buits al mercat de lloguer. Una de les novetats és que es donaran facilitats als propietaris per reformar pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració. La presidenta assegura que des de la posada en marxa del programa, fa un any i mig, s'han incorporat al mercat 82 pisos. L'objectiu és que n'hi hagi més. El diputat Josep Castells, de Més per Menorca, ha qüestionat l'eficàcia del programa i acusa el govern de no resoldre la crisi de l'habitatge.
1: Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
2: Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris, que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
0: I la dona assassinada presumptament pel seu exgendre a la colònia de Sant Jordi hauria rebut una infinitat de cops que acabaren amb la seva vida. Així ho han assegurat els forenses que ahir van declarar en el judici que se celebra a l'Audiència Provincial de Palma. Avui l'acusat està previst que declari davant els membres del Tribunal del Jurat, Carme Moreno.
3: Els forenses han dit que la dona no es va poder defensar de les ferides patides a les costelles, la cara i la part cervical. Segons un dels guàrdies civils que elaboraren un informe pericial, l'única hipòtesi possible és que l'acusat atacàs la seva exsogra. I com a prova hi ha que a l'espardenya de l'home es trobaren restes genètiques i sang de la víctima. També ha declarat un altre metge que ha assegurat que l'acusat sap diferenciar perfectament entre el bé i el mal i que no pateix cap trastorn de salut mental. El fet que l'home begués, han dit, no justifica més l'atac. Un informe detalla que la dona era molt vulnerable per la malaltia que patia i la medicació que prenia. L'acusació particular, recordem-ho, sol·licita per l'home una pena de presó permanent, mentre que la fiscalia reclama 20 anys de presó pel delicte d'assassinat.
0: I el darrer informe de la Facultat d'Educació constata la necessitat de reforçar les competències lingüístiques dels futurs mestres i de fomentar l'ús social del català. Per quins motius, Aina Morales?
4: Perquè segons l'enquesta que s'ha fet a estudiants de Magisteri, Pedagogia i Ciències de l'Activitat Física, la majoria troba que té més competències en castellà i reconeix que és l'idioma que més utilitza fora de l'àmbit acadèmic, és a dir, a casa, amb les amistats i les parelles. Això, tot i que hi predominen clarament els perfils bilingües català-castellà i els catalanoparlants. Són en total el 69%. Segons el vicedegà de la Facultat d'Educació, Llorenç Gelabert...
5: I això vol dir que està, d'alguna manera, relacionat amb els usos generalitats que veiem, que és una major presència cada vegada del castellà en l'àmbit social, també perquè s'estableix com a llengua no marcada, com a llengua, diríem, anònima, és la llengua de tothom, mentre que el català a poc es va residualitzant en uns àmbits concrets molt específics.
0: I en els esports, el Reial Mallorca juga avui a Getafe, un partit clau per la permanència. Els vermells arriben com a 15 anys a la classificació amb 39 punts, igual que el que té el Girona, que marca el descens, i tres equips més que també tenen aquesta mateixa puntuació. Podreu seguir a IB3 Ràdio. Així arribam a les...

0: Xiu-xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i atenció, perquè acaba d'entrar a Passaporta un senyor que mos vendrà a contar la seva pel·lícula i mai millor dit, el cineasta Josep Alorda. Com anem, Josep?
1: Bon vespre. Avui no és una pel·lícula, avui serà una sèrie de ficció. Una sèrie de ficció feta exclusivament, ideada per aquesta casa.
2: Quin misteri, a més amb la música aquesta, com si hagués entrat en James Bond.
1: Sí.
0: No he acabat d'entendre si mos vens a explicar una sèrie que has vist, vens a explicar-mos una proposta de sèrie que tens tu com a professional, si tot això va de bromes, no?
1: Jo avui venc a vendre.
0: Aprofites el micròfon de
3: comprar nosaltres o direcció?
1: Total, no,
3: direcció. Ah, bé, i nosaltres fent de conductors.
1: Exacte, jo crec que això... Bé, i ve a Tres Ràdio de bon sentit. Jo crec que...
0: M'assembla una vergonya que mos aprofitis d'aquesta manera.
1: Sí, és així. Jo m'imagino que la direcció té IB3 Televisió fora àudio i senten IB3 Ràdio. I així estan controlant.
3: Evidentment.
1: I IB3 a la carta de fons.
0: Sí.
3: No, exacte, el podcast.
0: Home, la carta de fons, no ho sé, perquè...
2: Però a més tenen una habitació posta amb moltes televisions.
1: Sí, amb moltes teles. Sí.
0: Vinga, idò, aprofita, que t'hi vol dir, no, senyors i senyores de l'ENS.
1: Abans un pot d'introducció, jo crec que...
0: Primer te presentes, clar.
1: Sí, bé, soc en Josep Alorda, fa anys que ahir va ser Firó.
0: Sí.
1: Va haver tota aquesta festa soia. Jo vaig anar, per exemple, en el Chupinasso. Per primera vegada en la meva vida. Jo en el Firó he anat un total d'una vegada, explicaré la meva experiència. No va ser enguany, és a dir, no va ser ahir, va ser l'any passat. Enguany no he tingut el bemoles d'anar-hi, sincerament. Però bé, Chupinasso, no sé si ho he anat.
0: Sí, jo he anat molt d'anys, perquè ja ho vaig dir ahir. Vaig anar a l'Institut de Solla, som de Bunyola,
1: veïnats
0: i estimats.
1: Tiren un coet i festa.
0: Això és divendres, oi?
1: Efectivament, divendres, Chupinasso, tal. També vaig anar a la fira enguany, molta calor.
0: Diumenge.
1: Moltes coses, hi havia molta gent. Sí. Molt guai, la veritat. Hi havia una cosa que no vaig entendre, que hi havia una persona muntada a cavall... I amb un guant i cridaven un àguila, no sé com.
0: Això devia ser una demostració d'aus, com passa a moltes fires, Josep. No sé de què t'escandalitzes.
1: És que a Sant Eugeni, per exemple, el que tenim és la fira de Sabiram i això amb gallines dins una gàbia. I ja està, però és que ja tenien un àguila volant.
0: És una demostració de...
1: Sí, m'ha fet gràcia, era innecessari. Però bé, va ser molt graciós. I després, la meva experiència amb el Firó, que va ser ahir, que no sé, enguany no sé qui ha guanyat una altra vegada.
0: Tenen per mi que sí.
1: Han guanyat qualque any, jo crec que podria... No?
0: Estaria bé que guanyessin els Reins, vol dir...
1: Un pot de ser peça.
0: Canviaria el rumb de la història.
1: No, només aquell any, per fer una broma. Però bé, jo hi vaig anar...
0: A en Josep li fa molta gràcia, sí. Aquesta broma.
1: No, ara mos telefonaran al col·lectiu i mos cancel·laran. No, però jo hi vaig anar l'any passat com a col·lectiu de... vaig anar formant part del col·lectiu de Moros i mos pintentat, la festa total, va ser una festa... La veritat que m'ho vaig passar molt bé, molta pólvora, això sí que és una cosa que no m'esperava mai, jo pensava que era un poc més... Bé, no hi ha cap tipus de rigor històric, jo vaig anar allà amb unes espardenyes, un mal que tenia, i després havia gent allà amb una Nike, però he de dir que la majoria de
0: gent... Tu vas anar ben vestit, que és així com toca, Josep, i el col·lectiu segurament t'ho va agrair.
1: Sí, jo vaig aprofitar la fira, vaig comprar tot el que tenia que comprar, i m'ho vaig presentar amb unes sabates d'espart, tot el dia allà, feia fred l'any passat també, un poquet. I després havia gent en Nike, no? Però bueno, la veritat que rigor històric hi és, la teòrica i la pràctica, vale? I hi ha gent això, que ho fa molt bé. La veritat que és una festa per viure una vegada, crec, perquè crec que hi ha molt de petardo i tal. A mi el que més me va entusiasmar l'any passat...
0: Que ets sensible, Josep, per la moda de Déu, t'haguessis posat un coton...
1: Sí, jo els adoro, pareixia un DJ retirat, que m'he instat allà. Ja tenc un pot de tinnitus, que no sé si... Si gent... Bé, el tinnitus és com una espècie de so que tens a soroll, que, per traumes acústics i coses així. Però jo sempre anava protegit, eh?

0: trauma acústic tens?
1: Vaig a la universitat, vaig encendre la ràdio i no vaig mirar volumens i va petar la ràdio. I vaig quedar un pot sort un dia.
2: Ah, sí? I d'ençà tens tinnitus?
1: Sí. Ostres. Bueno, sí. Se pot dir que sí.
0: Mare meva.
1: Però bé, això és una altra història.
2: Bé, no, però conta-ho. No.
0: Ja me lo contaràs, si vols.
2: Però bé, un segon, que en Josep Valorda va fer petar una ràdio, literalment.
1: Sí, sí,
2: va
1: sí.
2: Va fer explotar una ràdio.
1: Alerta. I aquí quan me van contractar, aquí, també la vaig fer petar. No
2: ah, sí,
1: recordar?
2: Sí, vaig, sí. Et sòtil, la ràdio.
0: Encara, aquí hi ha la ràdio, marca, correcte.
1: Encara se marca. Total, quan jo vaig anar a fer de moro en el Firó, va passar una cosa superguapa, que és que me'l van donar de dinar una hamburguesa de la Sierra, que això també és mitiquíssim. Mai havia passat i com que era super...
0: En aquests xivius de verbena que
1: reparteixen
0: Sierra... hamburgueses i canots de salsitxa.
1: Mitiquíssim. I després havia un responsable que va dir... Ets homos cervesa, pels infants hi ha aigua, però és que no tenim molta d'aigua, tal, això també. És a dir, estaves obligat a beure cervesa perquè havien calculat malament les aigua. Bé, ja està, això és la meva experiència i fins aquí l'Espiró.
2: Bé, i no hi tornaràs?
1: Sí, hi tornaré com
2: a... Per un parell d'anys.
1: Hi tornaré com a pollès, aniré com a pollès, que ara de tenir el traje i aquí sí que ha d'estar més currat, perquè és que és més accessible anar amb el col·lectiu de moros, que és comprar-te dues coses i més o menys collar vesteixes, però vull anar com a de cristià, no? De pallès i tal.
0: I tens el traje de...
1: No, però bueno, me deixarà qualcú algo, me compraré jo algo, jo tinc un calçon també que poden ser... Ja, porqueres, sempre vaig amb porqueres, entenc.
0: Molt bé,
1: Josep. I tal. Això és la meva experiència. Però bé, aprofitant tot això d'aquesta...
0: Ara vinc a temporada de fons, sot fogeric, t'has emocionat?
1: No, encara no estic tan ficat dins el lore.
0: Espera, te la posam més alt. Veurem, l'art en ses hores... T'agrada.
1: Molt xulo.
0: Va per tu, Josep.
1: Molt xulo, moltes gràcies. No, molt xulo. Aprofitant tota aquesta efervescència sollerica,
0: sí.
1: He de dir que bé, que la gent... Jo sempre he pensat que per solla pega un vent un poc raro, però són gent superbona. Ja. Vull dir, la veritat que és així, sempre... Bueno, sempre m'ha passat molt bé amb amics sollerics.
2: A veure, s'ha d'analitzar tot. Jo crec que per solla pega un vent un poc raro, però són molt bona gent.
1: Sí, estan trucats, però són bones persones.
0: Telèfon de l'Udit, no, 9-7-1-13-99-00.
1: I d'aprofitant tot això, jo he pensat que voldria fer una sèrie de ficció solla, d'aquestes tipus IB3, d'aquestes de temporada 10 episodis, que quasi ara, no sé, ara, bueno, la darrera, que crec que va ser Killing Me la Pareta, que la va fer, no?, la Perifèrica amb Benxesc.
0: I en Ferrambecs, també.
1: En Ferrambecs, efectivament. I he pensat això, fer una sèrie a Solla que anirà sobre un policia local. M'he inventat que a Solla només hi ha un policia local, hi ha la Guàrdia Civil, que ells fan feina,
0: sí.
1: Però el nostre policia local se diu Marc i és un desastre, vale? Imagineu-vos Solla, vale? No és un tio... Perquè aquí hem xerrat d'en Torrente, no és un tio com en Torrente, vale?
0: No.
1: Simplement és un pecat, vale?
2: Està implicat, és a dir...
1: Efectivament, és un soll... Clar, ha de ser un sollerick d'uns 50 anys, amb una forma física un poc deplorable, i poc que està separat, que no sap anglès, per tant, clar, això en si gent estrangera per allà és un poc, no?, i tal. I tot el poble se'n riu d'ell, perquè sense... ningú li fa cas.
0: Bé.
1: Com a policia local.
0: De moment, el personatge és tendre.
1: Sí, és un personatge un poc... sí, és un poc tendre, un poc... que total li vacila, és així, vale? I té una filla, vale? Està separat amb la seva dona i té una filla d'uns edat del pavo, uns 15-16 anys, a que sempre li fa passar vergonya. Ai, és com a papà, no, tal, saps? Vull dir, és aquest tipus de policia que ha passat moltes vegades a xarxes.
2: Perdona, fa passar vergonya, la filla és son pare.
1: Sí, no, son pare fa...
2: Perdona.
0: Això que sa filla li diu, ai, papà.
1: Sí.
3: Que la va cercar a l'institut amb sa sirena posada.
1: Total.
2: És broma.
1: No sé si ho veig qualque vegada, tipo, policia de Zamora, o qualque cosa així, que pugen, i ara, tothom té xarxa, i sa policia puja, tipo, incautado, està, no sé què, droga, no sé què, i apareix dos porros i un billet de 10 euros i la gent dient, home, tampoc fa falta, saps? Vull dir,
2: la policia local de Solla, perquè te puguis inspirar, té un compte d'Instagram que és meravellós.
1: Ah, sí? I de nou conec.
2: I de fet, a vegades n'és el comentant perquè està molt ben fet i està molt ben duit i precisament passa això, que un dia se va perdre un lloro i nosaltres gràcies a això vàrem telefonar...
0: I el vàrem trobar, el lloro, gràcies a nosaltres i a la policia local. I
2: evidentment a la policia local, però sí, vàrem fer investigació.
0: Te
2: recomano que miris les xarxes socials de la policia local de Solla perquè te pots inspirar.
1: Ho miraré, però el nostre personatge, recordeu que és diametralment oposat en això, vale? Sí. És un senyor que és un fracassat com a policia, com a pare i com a homo, pràcticament. Pobre,
0: per favor,
1: és així, però no passeu res, perquè se comença així i s'acabarà d'una manera, no? Sempre vol ajudar, però sempre ho empitjora, no? I és que és una cosa que a mi em passa a vegades, que és que no és res més ridícul que intentar ajudar quan ningú necessita ajuda, no? Que això a vegades, no sé si vos ha passat, jo m'ho passa moltes vegades. I faig més nosa que res. I és així, no? Pues és un poc aquesta sensació i tot canviarà perquè, com això m'ha inventat també, però crec que se fa, és a dir, crec que els estius a Soia envien qualque policia de França o d'Alemanya per un poc ajudar un poc a la gent estrangera que hi ha per allà i no sé què, no sé si això...
0: Sí, o se fa sobretot a Magaluf, Serenal, etc. No sé si soy exactament sí, però sí que veure que hi ha aquest intercanvi entre policies locals,
1: exacte,
0: estrangers, per donar suport.
1: Exacte, per donar suport a gent que viatja, etc. I d'allà, com que m'he atribuït un poc aquesta mesura tan europeista, vale, per reforçar aquesta seguretat.
0: M'encanta aquesta idea. Recordem que en Josep Alorda està presentant aquí una sèrie per Ivetres, que va d'aquest policia local de
1: Soia. Si Ivetre no telefona, me n'aniré...
0: A mi m'està agradant.
2: Sí, sí, jo la volia, 100%.
1: I de, arriba un policia local d'Alemanya per això, un poc ajudar, tal, no sé què, i és com un intercanvi.
0: Per ajudar en Marc, que és aquest.
1: Exacte. I se nom, Marc, en cap. Per tant, aquí ja tenim la nostra dupla de personatges que...
0: M'encanta.
1: I potser pot donar nom a la sèrie, que seria Marc i Marc.
0: M'encanta.
2: M'agrada.
1: I clar, quan un diu Marc, seguin els dos.
2: I un d'un Schwarzenegger, un poc.
1: Sí. L'altre, ho explic, és perfecte. És policia perfecta. Un tio de 30 anys, atleta, educat, sap tots els idiomes d'Europa, eficient, i és un tio europeu.
3: Tenim sector per tu. Dean Gallagher, segur. Seguríssim.
2: Dean Gallagher.
1: I, claro, a partir d'aquesta convivència, pues, sorges aquest xoque, no?, cultural, europeu, raro, no? És un tio que... policia del poble i un tio de veres que se vol fer notar i, claro, d'aquí quan...
0: I té èxit, a Soia. Arriba i tothom l'estima.
1: Claro, bueno, té èxit entre si en turista i entre el poble, claro, hòstia... Una persona que ara també mos ha de vigilar, perquè recordem que Soia sí que hi ha aquest personatge que és un personatge coral que és la Guàrdia Civil, que aquí sí que fan la feina. Per tant, no és una ciutat sin ley, com aquell qui diu, però a veure que la policia local era una cosa, sí, m'ha dit que mogui el cotxe, i no el
0: tu
1: mou,
0: proposes una sèrie costumista en la vida d'en Marc.
1: Bueno, jo proposo una sèrie policiaca, supercòmica, d'aquests dos personatges, sí.
0: Còmico-costumista, perquè és de poble, també.
1: Sí.
0: De poble,
1: sí,
0: etcètera.
1: Sí, local, tal, no sé què.
0: És que tinc una cosa. Pensa que si ha de ser per Ivetres, ha de ser costumisme.
1: Sí, total. Hi haurà, cada episodi, haurà casos tipus un balcòning que surt bé, per exemple.
2: Ah, entesos.
1: Turistes que van un poc...
0: Un turista perdut per la serra.
1: També, això ho he apuntat. Alemanys perdut, sí.
0: Sa Milà, aquest helicòpter.
1: Efectivament, lloguers il·legal, després ha posat cases un poc raretes.
0: No, però poden salvar qualque vida, això.
1: Sí. No, faran qualque cosa bé.
0: En Marc surten a l'escat d'una turista que ha quedat...
1: Total. No, faran bona feina.
0: Li ha pegat massa el sol.
1: Faran bona feina.
0: I la tenen la mar de bé.
1: Total. També influències perdut per... jo què sé, sí, per torrents, movides aquestes, no? Ah, que s'escapa un uve per Paula, una vellera,
0: sí,
1: coses així.
0: Que...
2: I en Marc Alemany podria dur loca sa filla d'en Marc.
0: Uf, bona.
1: Podria ser un bon... Sí.
0: Ha d'haver un poc d'història d'amor, Josep.
1: Sí, n'hi haurà. De fet, bé, és que no m'ho vull
0: adonar. No.
1: Després també he pensat que la primera temporada, vale, hi hagi la trama, aquest tipus de trames, no, capitulars, d'un cas o dos cas, que a mi són dos episodis, però després hi ha una trama principalíssima que, clar, que els hi ve molt gran, que és hi haurà una xarxa de narcotràfic amb una droga sintètica molt perillosa i entra, i resulta que per tota Mallorca se distribueix i entren per el port de Soia.
2: Que bo.
1: Vale, per tant, ells estaran allà, tal, no sé què, i al final de la temporada tot ho resoldran gràcies a la caparrudesa de Marc de Solla. Marc de Solla s'inventarà coses. Sí, sí. I el Marc europeu dirà, no, és impossible, és impossible, tal, això que... I al final, ei, tindrà raó i salvarà el poble de molt de perill, perquè, claro, una amiga de la seva filla se posarà malament perquè han pres aquesta droga sintètica, una festa... Saps? Vull dir, aquest tipus de coses. I el tio anirà filant i dirà, Marc, Marc, come here, come here. No,
2: Marc, ja que no el fan cas, quan no li fan total, cas, que l'ignoren. Quan de l'adverb vols?
1: Total, depèn, depèn.
0: Quin és el pressupost?
1: No ho sé, encara no ho sé.
0: Bé, però m'està agradant, ja m'estrama.
1: Sí, sí, vos explico un poc. L'arc de personatge de Marc Solleric, com vos podeu imaginar, és que deixa de ser el jefe vivo de Solla i passa a ser un tio un poc més respetat i al final de la primera temporada... No posar que recupera la família, però sí que s'apropa un poc més. Mm. Ja la seva filla no passa tanta pena, tanta vergonya d'ell.
0: Tenen una conversa.
1: Exacte, no? La seva ex-dona el respecta també un poc més. I en Marc, claro, en acabar l'estiu, en Marc europeu haurà de partir.
0: Oh.
1: Però, gràcies a la desestabilització... quedarà, perquè, claro, sempre s'estima ara ja, així que haurà de quedar. I se comprarà una casa...
0: Quin final més feliç.
1: Se comprarà una casa amb el seu capital estranger. No, Rom, això no passarà. Però sí que veurà que, en vista de que hauran arreglat aquest cas, en Marc pues, podrà demanar una excedència i podrà quedar un poc més a Solla i seguint aquestes aventures.
0: Demanarà una excedència a Alemanya.
1: Sí, no sé com...
3: De fet, podria donar-se que en Marc visquin junts, també.
0: Companys
3: en Marc,
0: amics.
3: Tenguis habitació de baix.
1: Sí, clar, problema habitacional i, clar, hauran de quedar, no, és que no hi ha casa a Solla. Pues,
0: que tingui un problema d'habitatge amb Marc d'Alemanya i en Marc Solleric li ofereixi quedar a Solivà.
1: Ostres.
0: A canvi de que li cuidi un poquet, que també cuidi oliva.
1: Bueno, no és tan perfecte aquest Marc, avui.
2: Bé, però seria molt interessant però que la filla d'en Marc nostre, en Marc mallorquí, no tingui 14 anys, sinó que en tingui la mateixa edat d'en Marc alemany,
0: sí,
2: tingui una història d'amor amagats d'en Marc mallorquí. Clar, i duguin d'amagats perquè en Marc alemany li sap greu. No li sap com a greu perquè, clar, ell és col·lega de...
0: Però s'enamoren de veres.
2: I s'estimen molt, i duen d'amagats, i també hi ha la subtrama aquesta en què tenen por que els aplegui en Marc mallorquí, i hi ha coses rares.
1: I de farem dues coses. Farem una filla petita, que passa molta vergonya perquè està en edat així un poc del pavo, i una filla gran, que té uns 30 anys ja, i que...
2: Que no s'aixerra amb en Marc mallorquí, i que en Marc mallorquí l'ajuda fins i tot a...
0: I si s'enamora de sexzona?
1: Hombre, no.
2: Oh, això és massa. No, seria, això... Per telespectador seria massa.
1: Temporada 6, si arribem, temporada 6 o 7 ho fem. Vale? Després, temporada 2. He pensat moltes coses, però una sèrie ha de tenir molt d'univers.
0: Sí, sí, sí.
1: Temporada 2, el que passarà és que hi ha un assassí en sèrie, de Solla, loco.
0: Mm-hmm.
1: Un tio loco. Que segresta la seva filla petita.
0: Ai, no m'agrada això. Jo, certes desgràcies, no m'agraden, Josep.
1: Sí, és un pot de...
0: Ha de ser una sèrie... agradable de veure.
1: Sí, serà agradable, però haurà un poc de susto.
2: Un poc de susto.
1: Claro, un poc de morbo. I després també la tercera, ja, claro, per tancar, jo crec que no més de tres temporades no arribarem. La tercera ja vendran ovnis i serà més Stranger Things, i vendran ovnis a Cuba. Uf. I tal, i no sé què. I claro, això ja serà com Fast and Furious.
2: Jo aniria directament a Netflix.
1: Sí, no, aquí ja pegarem el bot.
0: De fet, si la darrera temporada tanquen ovnis, que tothom sap que Solla hi ha hagut molt d'avistaments, ja tenim banda sonora.
1: Total, aquí d'en Pere Andreu, que ara sentirem.
0: Exacte, Memphis és d'en Pere Andreu, que et Sollerit.

0: tenim banda sonora, ja tenim tres temporades. En Marc i en Marc serà el pròxim èxit divendres.
1: Sí, sí, sí. A més, que com aquest videoclip que el vaig fer amb en Pere...
0: Tu continua publicitant, sí, cap problema. Sí.
1: Varen crear Salient, li van crear un Omni. Per tant, seria el mateix.
0: Clar,
1: perquè ja tenim
0: tot.
1: Estraje.
0: I això s'ajusta en el pressupost.
1: Sí, sí, sí, s'ajustarà. Bé, no sé que peguen, si peguem un petardazo, no, farem un parell. Però bé, per acabar, el títol ha sortit això de Marc en Marc, que ara mos han proposat que en Marc suggerit se digui Marc Alemany, m'apareix increïble. Però així és com que encara més rissat, no? També me va fer molta gràcia el títol de... Bé, tenim Marc i Marc, o... Mallorcan paprika sausage.
0: Vale. No. Que és... Marc i Marc.
2: Marc en Marc, que...
1: És que m'ha fet gràcia, perquè la carta on vaig sopar de xupinasso per sobrassada posava això.
2: Ah, sí?
1: Que era la traducció de sobrassada. Mallorca amb paprika sausage.
0: Paprika.
1: Salchicha de pimentón mallorquina.
0: Bé, pràcticament.
2: Sí, més a manco.
0: Sí.
1: Algo així, algo així, m'ha fet gràcia. Bé, Marc i Marc.
0: Mos agrada Marc i Marc.
2: Sí, Marc, vale. Marc.
0: Menys
1: i d'ara, el que queda tens, simplement estarem en silenci esperant que telefoni el directiu de Vetres, que ja m'ho he sentit. Ah, poden seguir el programa.
0: Jo seguiria, Josep.
1: Vinga, seguim.
0: Per si
1: seguim,
0: un cas, si idea no ha acabat de convèncer.
1: A lo millor no, però...
0: Cosa que dubto, perquè a mi m'ha semblat
2: sí, això m'agrada molt. Sí.
1: Podeu ser productor, si voleu.
2: Home, jo...
0: Sí?
2: Sí. Bueno, en parlàvem la setmana que ve.
0: Sí, te diran coses.
1: O podem fer que sigui primer com a audiolibro.
2: Ah,
0: sí. Super. Bueno,
2: la setmana que ve te telefonaré.
1: Vinga, vale.
2: I no és com ho fem, que li deim.
0: Adéu, Josep.
2: Adéu.
1: Adéu.
2: Marc en Marc.

0: IB3 Ràdio és coneixement. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: programa de tant en tant mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan era jove.
2: Avui a Nostàlgia, copiadors, copiats, cuetes i acusats.
3: Ens posaven l'uniforme, bata de ratlles, i ens penjaven la cartera a les espatlles i ens portaven a un col·legi ple de finestres on una banda de
2: frares... Bueno, sí, efectivament, en aquest programa, en aquesta hora, aquest dimarts, sempre fent que nostres oients tornin una mica enrere i mos contin qualque batalleta. Avui fem que tornin a les aules i mos han arribat àudio sobre tot aquest món desfet de copiar.
0: I hem de dir que no mos feim responsables de les declaracions dels nostres oients, perquè en aquest cas no seran un exemple, perquè els exemples sempre són els pares i els professors. I perdona, Xavi, però la pregunta és obligada en Josep Alorda. Eres de copiar?
4: Ostres, eh!
0: Copiar en els exàmens, a l'hora de fer els deures...
2: T'ha agradat aquesta pregunta.
4: Bueno, qualque examen he copiat, sí, però amb el mòbil, tipus, perquè el professor no, o sea, no hi mirava res i dic, tio, si tothom copia, doncs pues mira, jo també.
0: Amb el mòbil, tu ja?
4: Però jo, literalment, cercar, és a dir, no que ho tinguis apuntat, no, cercaves, tipus, escola mallorquina, això, i no ho cercar.
0: I tu ja ets dels moderns.
4: Bueno, claro, jo tenc 29 anys, tio.
0: Això, el mòbil, crec que el vaig treure.
4: No, no el vaig treure mai. Segon de batxillerat.
0: Sí. No hi és escola?
4: Sí. Escola mai vaig copiar.
0: Molt bé.
4: No.
2: Bé, és que amb això de copiar hi havia gent que tenia més sort que d'altra.
5: Jo no era de copiar massa, però vaja, qualcun em feia així. Recordo un examen que era molt difícil i jo m'ho vaig preparar un parell de paperets escrits i m'ho vaig ficar amagat davant la màniga de la camiseta. I un moment donat jo m'agafava la màniga i sent el mestre que m'ho diu: Maria Antònia, que tenc calor. I jo li vaig dir: ai, sí, crec que m'hauré posat la camiseta massa gruixada avui. I era el que copiava. Però bé, llavors, quan me va donar el resultat de l'examen, jo vaig dir: ui, ja ho veuràs. I ai, no, vaig a provar. Mira tu, quina sort.
6: Arde la calle al sol.
2: Clar, Maria Antònia, explica això, que la por i l'adrenalina te separen d'aquesta prova.
0: Clar, és que és això, que a vegades copiar i fer aquestes xuletes, aquestes costelletes...
2: Vol tenir de costelletes?
0: Nosaltres hi va una època que li d'enfaràs costelletes, com si farà xuletes.
2: Ah, mos, ho podria adaptar. Perquè no hi ha un equivalent, ho han xerrat en la lingüista, no hi havia un equivalent directe. Per exemple, es diec no recull xuleta, m'ha dit, si no hi ha més remei en aquest registre, podíem arribar a acceptar, però si podeu fer servir la paraula copiar o has fet de copiar, millor. Sí.
0: Bé, quan ho traieu, o quan estàveu intentant canviar, o si canviaves un examen o el que fos, eren més els nervis i l'adrenalina que has fet de...
4: Sí, sí, sí, i era un poc addictiu, però jo me'n recordo.
0: Era addictiu.
4: Ostres,
2: l'adrenalina.
4: Copiant, sí, sí, i al final passaves tanta pena que no ho feia bé.
7: Per això al final acaba sent dels que érem pitjors estudiants i que els era més igual, no? Que els agafessin. Sabent que li importava i volia treure bones notes, no copiaves?
0: No perquè... ho sé, perquè al final fer xuletes, entre comentes, era estudiar. Perquè si tu passaves els apunts a un paperet, ja processaves la teoria.
2: Sí, però tenia altres feines, eh? Anaves per altres feines i al final ho passaves fatal.
4: Sí, sí.
2: Passaves molt malament.
0: 9713-9900, si mos escolteu en directe i voleu explicar-me la vostra experiència copiant examen a classe, a l'aula, en general. 971-13-9900.
2: Com dèiem, efectivament, la por i l'adrenalina te separen d'aquell a provar, perquè si és que has de copiar, és que vol dir que ja vas els teus pes i penses allò de ho trec o no, me'n penediré si m'apleguen, quina vergonya. Clar, tot això forma part d'un diàleg intern que tens en aquell moment en què estàs davant d'un examen que no havies estudiat abastament.
8: Mai se m'ha donat bé això de copiar. Me poso supernerviosa perquè nerviós que estàs un examen i damunt copies i te penses que t'han de plegar i res, sense cara ja s'ha de notar que estàs copiant. Després mai saps si t'han vist o no, un desastre. Jo de EGB no vaig saber copiar mai. Érem 4 o 5 per curs i, evidentment, no podies copiar. Els exàmens els feia davant el mestre. I el BUP vaig començar i ja era massa tard. Això s'ha de començar abans per ser bo. Ara estic super orgullosa de la copiada de segon de BUP a física i química, perquè jo m'encantava la química, però la física no hi havia manera, i la meva companya li encantava, se li donava bé la física, i vam arribar a un pacte de fer els exàmens a mitges, i com que mos donava seguretat, jo sabia que no hi hauria altra manera de provar que no fos copiant. Jo feia la part de química, quan l'acabava li passava a la meva companya i ella me passava la de física, i això va ser la copiada que me va permetre passar de curs i saber que no era de ciències, vaja, era de lletres.
3: Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo...
2: I vosaltres recordeu qualque moment en què apleguessin qualcú copiant?
0: Sí, digues. Sí. M'encanta aquest pacte, eh? Aquest, tu fas la física, jo la química...
2: Però massa falaguer, massa fàcil, ho fas.
0: Beníssim. Sí. I hem de dir que la gent gran, més gran, que mos escolta, deu pensar... Jo mai m'he atrevit a copiar, perquè les conseqüències de que mos apleguessin serien...
2: Clar.
0: Nosaltres ni, no les hem conegudes, aquestes conseqüències, sí. Afortunadament.
7: Però també és veritat que en aquell moment d'adolescents ho busca com una cosa més greu i ara ho escoltes i dius, mira, ja està, no t'anava bé física,
4: sí.
7: I vas passar de curs i ja està, no anaves a físic tampoc.
4: Sí, jo he de dir que quasi he de repetir sisè de primària perquè vaig suspendre música i religió. És a dir, m'arriba a quedar algo més i me fan repetir per no tocar la flauta i per no provar el credo, tu. Vinga, home.
2: Però recordeu qualque moment així de vergonya que pleguin a qualcú copiant un examen?
7: Bé, jo recordo una lota que copiava, se li van caure tots els folts de baix la taula i l'havien pillat. I ella,
0: sí.
7: És que a més ella va començar com a fer-se sa loca, va dir, ai, i això? I va fer cara més vergonya de que ja feia la situació. Ai, això ara no sé. Ai, no. Ja està, t'han pillat.
2: Ja està. Això es copia és cosa de fetjuts o cosa dels que creuen ser més pavilats que la resta?
0: O d'insegurs, també.
2: O d'insegur. I és que hi ha gens que directament ni se la jugaven, perquè clar, imagina que te passa això. I s'estimaven més suspendre passar vergonya.
1: Serien capaç de copiar perquè és que m'enganxarien segur. Jo veia gent que ho feia, hi havia autèntics experts i expertes en la matèria, però a mi se m'hagués notat molt. M'estimava més suspendre que copiar, perquè és que només que fos intenció ja se m'obria en sa cara i ja me tremolaria tot. Així que no, jo no estava mai de copiar en exàmens perquè m'haguessin enganxat seguríssim. Home.
3: Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que...
0: Ara parlàvem d'una cosa molt més greu que copiar... falsificar firmes.
2: Ho fem mai,
7: és il·legal, no? Alerta.
0: Sí, és il·legal, però quan ets... Vas a primària o a l'institut, que et diuen això ho han de firmar ton pare i ta mare.
2: I com per
7: així comences, Inés, després...
0: Jo...
2: Després tornes una falsificadora.
0: Jo negaré que he dit això, però... em vaig falsificar alguna.
2: I què va passar?
0: La firma de mon pare me surt molt bé.
2: Va tenir conseqüències?
0: Ara ja ho puc dir perquè ja ha prescrit.
4: Jo vaig falsificar la firma d'una circular perquè si no anava d'excursió a la fàbrica Kelly.
0: Que recordes d'aquella excursió?
2: Això no te pot perdre,
4: Cara, no.
0: Te va agradar tanta sort que no te la vas perdre.
4: La foto mítica de que te fan allà la parella.
2: Ah, històrica.
0: I que solia sortir a l'última hora.
2: Sí, també.
4: Sí, bueno, era mitiquíssim.
2: També. I, bueno, ara que veurem un oient que ell diu que no ha copiat mai, és en Gori Santanyí, i diu que no ha copiat mai, però és que és vera, no ha copiat mai, però em va fer una que és encara pitjor que això de copiar. Ara escoltarem.
9: No he copiat mai, però una vegada em va passar un fet bastant bo, vos lo contaré. Quan estudiava a la UNED, Dret Constitucional 2, perquè eren dos cursos, vaig tenir un allunament i vaig pensar... I si mos toquessin desenvolupar les constitucions espanyoles, vaig pensar jo. I aleshores vaig dir, faré una cosa, t'enviaré el programa. I com que l'examen jo te feien, jo podies entrar. El carnet d'identitat, el carnet de la UNED, el bolígraf, i ells te donaven els folis, i el programa de l'assignatura, vaig canviar el programa de Dret Constitucional 2 per un... d'història de dret espanyol, on sí, hi havia les constitucions espanyoles, set, però no deixem-ne cap, perquè vaig pensar en un pot... I me va anar bé, me va funcionar, van sortir les constitucions espanyoles. i vaig poder tindre les 7 constitucions. Així és que, va ser bingo. Bingo.
3: Cantando bingo, bingo, golpeador.
2: Hem de dir que, així o així, no me'n faig responsable dels àudios que m'ho envien els nostres oients, perquè ara, de ben segur que de la redifusió que m'ho sentiu, nins, que sou un escotxe amb els vostres pares i mares, m'ho sentiu, i això no se pot fer.
0: No copieu els exàmens.
2: És il·legal
7: a l'escola. I a més, a una aula de dret l'hauríem pogut jutjar allà mateix.
2: Exactament, dret constitucional, sí. Anticonstitucional, copiar.
0: Escoltau, no copieu, que els professors i els mestres i les mestres i les professores són més vius que vosaltres. No vulgueu anar de vius, perquè sempre vos aplegaran i ja sabeu les conseqüències. Les coses s'han de fer ben fetes.
2: I quines són les conseqüències, senyors i senyors? Un zero com una catedral. Un zero com la Seu.
0: Suspensen la vida.
2: Exacte.
4: Sí, sí. I com a persona.
2: Exacte, Josep.
0: Que és pitjor.

0: TV3 Ràdio és actualitat. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el xiu xiuoig que arriba a tothom.
3: I com cada setmana és moment de pujar s'avió des de l'estudi 1 d'IB3 Ràdio i m'on anem a visitar qualque amic amiga del programa que viu fora de les illes. Ja som dins l'avió i avui cap on anem, Jordi?
5: Avui viatjam fins a Escola Europa, a una ciutat on s'aprenen moltes de les decisions que acabaran marcant el dia a dia de milions de persones. Una capital plena d'institucions, d'idiomes, diplomàcia i vida internacional, amb places històriques, xocolata, gofres i molta activitat política i periodística.
6: Avui, a Llencs pel món, Brussel·les.

0: I allà, Anna Laura Gallegos. Laura, com anem? Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Bé, bé, bé. I tu com estàs? Com has tingut el dia d'avui a Brussel·les?
1: Pues, a part de gelat, molt bé.
0: Fa fred, idò.
1: Fa molt de fred. Semblava que ja teníem solet i primavera, però ha tornat el fred gèlid del nord d'Europa.
0: Idò, mira, primera diferència.
2: Laura, què hi fas exactament a Brussel·les?
1: Jo ara estic fent feina a un diari que anava a Euràctiv, que està especialitzat en coses de la Unió Europea. Se dediquen a seguir les notícies de política, d'economia i de diferents coses que fa el Parlament o la comissió aquí.
2: Que interessant, teniu lectors d'arreu del món, imagino.
1: Sí, fins i tot ara estan fent els articles en espanyol. També hi ha un euractiv.es, així que seria... O qualcú li interessa des d'Espanya, pot seguir tot el que està passant allà.
2: Euractiv.es, molt bé, genial. Laura, sí. Ets de les Balears, d'on ets exactament?
1: Jo sóc de Palma, de Rafal.
2: I quant d'any tens?
1: Tinc 25 anys.
2: Ah, molt bé.
0: Ben jove, idò. I com vas decidir partir cap allà? Conta-m'ho una mica.
1: Pues jo vaig estudiar Relacions Internacionals i hi ha una beca que fa el govern de les Illes Balears, el Servei d'Acció Exterior, que tenen una oficina aquí a Brussel·les, com totes les comunitats autònomes, que tenen una oficina de representació per fer un seguiment de les polítiques de la Unió Europea i també fer un poc de lobby cap als interessos de les illes. Així que quan vaig acabar la carrera vaig venir aquí a Brussel·les amb aquesta beca, amb uns altres tres becaris, i vaig estar a l'oficina fent feina en col·laboració amb els governs de casa.
0: Per tant, estàs acompanyada d'altres joves i youngs, és així?
1: Sí, ja n'hi ha vengut dues generacions després meva.
0: Ah, molt bé. I feis pinya entre vosaltres allà a Brussel·les?
1: Sí, fa res, l'oficina va organitzar una reunió entre la gent de Balears, que no tan sols eren els becaris d'aquesta oficina, sinó altra gent que pot estar allà per altres motius, i van fer un aperitivo, diguem.
2: Està molt bé, així teixiu també una mica de comunitat. Allà, quant d'idiomes xerres, Laura?
1: Bé, a part del català i el castellà, que ho faig en el dia a dia, perquè quasi tots els meus amics són d'Espanya, la feina totalment en anglès i després el dia a dia en francès, encara el meu francès encara no és el que hauria de ser.
2: Clar, jo m'imagino la redacció d'aquest Euroactiv, com és? Com la descriuries?
1: Estan totalment en anglès. Després, les traduccions a d'altres idiomes sí que les duen editors, però els articles normalment s'escriuen en anglès.
2: I la relació amb els companys, imagina ja la redacció, tot cridant, uves...
0: Plenaris de la Comissió Europea.
2: Com això es nota de boca, va multiplicar per dos i d'altres quan
0: la mateixa. Les trobades dels polítics, de tots els presidents.
1: Sí, però tot això passa a la part dels periodistes. Jo, per sort, diré que estic a l'altre costat, a la part que se dedica més en el negoci del diari.
2: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
0: I sembla que estàs molt integrada ja a la vida de la ciutat, a Laura. No sé si fas comptes tornar qualque dia. O t'agrada molt, molt.
1: Duc dos anys aquí i crec que me quedaré una estoneta més, però tornaré segur.
0: Home, és que ja hi ha molt bon menjar. Que sí, gofres, que sí, patates fregides, xocolata...
1: I ja, atura't ja, perquè pot tenir coses que no veuràs.
0: Home, amb això no mos guanya ningú, no, Laura?
1: Ningú se menja com a casa.
2: Com és el teu dia a dia?
1: Pues, la veritat és que Brussel·les és una ciutat superactiva en quant a vida cultural, vida social, perquè en el final tothom arriba ja a fer feina i té moltes ganes de fer moltes coses, perquè no tens el teu sistema de suport, el millor que tens des de sempre, i la gent és superoberta. Llavors jo vaig a fer feina... pues de matins, i després, quasi totes les hores baixes, sempre surt qualque cosa a fer. I ja quan comença a fer bo, ja està la ciutat plena de parcs, i és una gozada, la veritat.
0: Que bé. Vas en bicicleta per allà? Quanta mous?
1: Jo a peu i en metro, perquè aquí la bicicleta és un perill.
0: Sí. No
1: hi ha ciutat on hagin conduït pitjor. Totes les nacionalitats del món conduït en el mateix puesto, cadascú condueix de la seva manera... I és difícil,
0: T'ha vengut, a visitar molta gent d'aquí de Palma, amics,
1: sí,
0: família.
1: Sí, la meva família va venir i no volen tornar, tampoc.
0: Sí, és que no és res com a que nostre. T'hem de fer una de les preguntes claus d'aquesta secció. Escolta.
3: I t'enyores?
0: Te demana a veure si t'enyores.
1: M'enyor molt. I també he de dir que torna a casa bastant. No passa més de 2 o 3 mesos fins que torni. I ara que es torni, ja estiu, hi ha molt més vols i puc tornar moltes més vegades. Però enyorar-se tot enyora sempre.
2: I sempre demanant també el tema dels preus. Un habitatge allà, per exemple, un lloguer d'una habitació, més o manco, que pot costar?
1: Depèn, sobretot si arribes nou, perquè no coneixes molt, solen ser 700 euros o així, no?
0: Mm-hmm. Una habitació, no? Un pit sense.
1: Una habitació, un pis compartit. I aquí també s'ha dut molt. Cases de 15 persones, a lo millor, d'aquestes grans cases europees belgues, fan 15 habitacions i pagues 900, 1.000 euros de lloguer.
0: Uau, mare meva. Laura, i tu, en qui vius?
1: Jo vinc amb dos amics espanyols.
0: Molt bé,
1: molt
0: bé.
1: Una valenciana i una lot de Madrid.
0: Molt bé. Molt bé, Laura, i ara que s'apropa l'estiu, vendràs de vacances o no?
1: Sí, sí, jo ja tinc els vols comprats des de fa...
0: En el moment que pots sortir. Permetre de vacances a un diari que segueix l'actualitat política de la Unió Europea a Brussel·les?
1: Sí, a més perquè també és com a Europa s'ha de moltes teletreball, te'n pots anar a fer feina des de casa. Llavors puc fer un mig de vacances i teletreball des de Mallorca.
0: Que bé, quin privilegi. I de Laura, t'enviem una aferrada molt grossa cap a Brussel·les. Mos agrada molt fer-vos aquestes visites radiofòniques en els illencs pel món.
1: Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
0: Igualment, que vagi molt bé.
2: Que vagi
0: adéu,
2: bé.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Atenció, radioients. Arribat en aquest punt de xiu-xiu, en aquestes primeres hores de la nit, ha esclatat el final. Des de l'estudi Udibetal Ràdio es troba en una situació especialment complicada de gestionar. Benvinguts a La fi del món.
1: Quina por, quina por, Déu meu.
2: Ui, què està passant?
1: I què molta... està passant, Josep Alorda, què passa? Ai, ai, ai,
3: ai. I de molta tensió. Heu d'estar atents.
4: Si arribés, perdona, Jordi, si arribés la fi del món, faries això?
5: Sí, faria. I m'atuaria els ulls.
3: Atents,
4: digues, digues.
3: Perquè fa uns minuts han començat a fallar coses aquí, al voltant. Les pantalles s'apaguen, la gent diu que ha perdut la cobertura. Els sistemes no acaben de respondre. No sabem exactament, no sabem exactament què és encara. Pot ser és una fallada general, o pot ser més grossa, la cosa. No sabem del tot què és, però la situació us dona una mala vibra. Inés, Xavi, Josep, començau en 5 vides. Teniu 5 vides cadascú i anireu prenent decisions a mesura que evolucioni la situació. Si vos quedeu fora vides, ja no podeu prendre decisions. Esteu acabats. A veure fins on arribau.
4: Molt bé.
3: Primera escena. Ivetres Ràdio.
4: Txin, txin, txin.
3: Els sistemes comencen a fallar de manera sobtada mentre es feim el directe aquí a Xixiu, a Ivetres Ràdio. En poc minuts la situació s'estén, els serveis essencials, xarxes de comunicació, sistemes electrònics de tota la zona deixen de funcionar de manera generalitzada. Finalment se confirma una apagada general que afecta gran part del sistema, deixant la ciutat sense una explicació clara.
1: Massa realista, me sembla aquesta fi del món.
3: Què feis? A. Tornar a casa i esperar notícies. B. Consultar amb els companys d'informatius a veure què està passant. O C. Ignorar-ho i continuar aquí fins que tornis a connexió i puguem seguir en directe.
4: Jo, torna que nostre, que estic afamagat.
1: Jo consultant amb els companys d'informatius, sempre al peu del canó. I ells són el meu referent informatiu. Si vull saber què passa, demanen Aina de Sura de cap d'informatius de
4: l'edició de Sora Baixa. I de camí que teva posa't la ràdio.
1: No, home, ràdio. Jo mai abandonaré aquesta ràdio.
4: Ah, no, que no, no hi ha ràdio.
1: Si hi ha la
4: no, però si...
3: La ràdio no la pot posar.
1: No, no, jo aquest aquí, jo aquest aquí.
4: La ràdio la pot
3: vale,
4: posar.
3: Consultam, mon anam...
5: Me'n vaig a camí,
3: molt bé, ah, i de... En Josep i en Xavi se poden llevar una vida.
1: No! Au,
3: perd una vida. I Nines...
1: Toma.
3: No perd vida.
4: Però ja
3: ha pres la decisió correcta,
1: home,
3: perquè...
4: A diferència de Nines, nosaltres tenim la panxa plena.
5: Sí.
4: Nines no, ha quedat
1: però
4: aquí.
1: Però és que jo mai abandonaria aquesta ràdio si és
4: Nines,
1: la fi del món.
4: Tu no solucionaràs exacte. Res.
3: Nines,
1: que,
3: consulta...
1: Però jo vull estar al peu del canó per si els companys informatius necessiten
4: ja
1: suport,
4: gran, eh?
1: per si la gent ha d'estar informada.
4: Josep,
1: nosaltres
4: menjant,
1: tenim un deure.
4: Tu,
5: sí.
1: Servei públic,
4: tens
1: per favor.
4: Tens un pot d'aigua.
1: Tu de la teva.
3: La decisió era consultar en els companys informatius que sempre tindran respostes
1: sí.
3: de les coses. Així que sortim, escena 2, sortim en el carrer. Els companys del Servei Informatiu d'Ivetres Ràdio mos fan arribar aquesta informació, però de moment no hi ha res confirmat oficial, tampoc. Xerren de moviment estrany en els carrers, però de sistemes de seguretat que s'han activat automàticament i la gent està desorientada per la falta de comunicacions i d'informació fiable.
1: No, un caos, aquestes sirenes.
3: No, totes dispers, és difícil de verificar, però se coincideix amb una cosa, la situació en el carrer és confusa, la gent ha sortit i la cosa és inestable. Què feim? A. Anant cap a zones on hi ha més gent per entendre mem què està passant. B. Cercar rutes alternatives i evitar aquests punts amb més gent. O C. Tornem a entrar a l'estudi i fèiem aquí un búnquer.
1: Jo he dit que mai abandonaria aquesta ràdio si és la fi del món i així me mantindré amb aquesta vocació i deure de servei públic ser intentar tornar cap a l'estudi immediatament.
4: Jo me'n vaig a zones on hi ha gent. A.
3: Val?
5: Jo me'n vaig a Nines ara.
1: Gràcies, Josep.
3: Ostres, idò...
1: Sabia que podia comptar amb tu, finalment.
3: Sí. Intentant tornar a l'estudi és una molt mala decisió i perdeu vida. Perdeu vida perquè no aconseguireu res.
1: Un moment, en Josep s'ha fet 5 corets, que són ses vides, i ens va tatxant.
5: Sí, sí, després pujarem la història.
1: Sí.
3: I en Xavi li donarem per bona.
4: Gràcies.
3: Li donarem per bona.
4: Tot sol, però viu.
3: No era la millor, hem de dir.
1: Jo no voldria morir en soledat.
3: Però trobau un edifici. Un edifici que té uns generadors d'emergència i que encara mantenen part de l'electricitat. Són llums irregulars, hi ha zones completament fosques, però aconsegueu arribar a una sala amb monitors de seguretat.
1: Ai, que renou.
3: Després d'uns segons de distorsió, la pantalla s'estabilitza i apareix un missatge. Sí. A més, de manera global, la televisió i vos diu: la situació s'ha estabilitzat, sortiu immediatament en el carrer.
1: Molt bé.
3: Les unitats de control arribaran per garantir la seguretat. A. Sortiu en el carrer i seguiu el missatge. B. No vos fieu d'aquest missatge i l'ignorau. O C. Sortiu un moment per comprovar què passa i torneu a entrar tot d'una, perquè això...
5: No, ja no surt.
1: Jo, com que faig el que me diuen, sortiria immediatament en el carrer seguint el missatge.
4: Jo faria... No ho podria evitar i aniria amb nines.
1: Gràcies, Xavi.
4: Oh, we are a team, baby.
3: En Josep se salva d'aquesta.
5: Més normal.
3: Josep, a l'hora se salva, no us han de fiar de primeres, i vosaltres dos perdeu.
4: Oh, no passa res.
1: Som un equip...
3: Quantes vides vols quedar?
4: Jo me'n queden
1: tres. Som un jo equip també, fracassat.
4: Tres vides.
3: Tres vides tots.
1: Bueno, només dic que en Josep Alorda ha sobreviscut i nosaltres no, Xavier. Mos han de posar ses piles.
5: Bueno, tenim tres vides igual.
3: Idò...
4: Però jo vull saber qui ha més aquest missatge.
3: Clar,
4: assassí.
3: Aquí passen coses.
4: Ah, perdona, Jordi, continua.
3: Però on quedat dins l'edifici i una vegada s'ha calmat i pareix que no hi ha ningú, ja se surt. Ja no hi ha caos.
1: No,
3: el sistema urbà,
1: tothom està tranquil.
3: El sistema urbà funciona. Tot funciona, però de manera massa coordinada. Semàfors se sincronitzen, les portes automàtiques s'obren i se tanquen sense ningú. Els drons, les càmeres, tots se mouen de manera coordinada, com si siguessin les ordres de qualcú que hi ha darrere. No saben què passa, però hi ha un patró. Així que, què feim? A. Mos allunyam de la tecnologia i mos anam en el camp. B. Intentam, bé, entrem a l'edifici i ja està, i mos quedem allà a viure. O mos apropam a veure la tecnologia, mem, com funciona això, intentam descobrir què està passant.
1: Jo m'aniria en el camp.
5: Sí, jo no vull saber res, vull tenir mort i unes gallines i ja està, tia, ja està. Sí.
1: Me salv.
4: Jo te diria també aquesta opció, però com que m'agrada ser èpica, aniré a intentar descobrir el patró.
5: Ostres!
1: També me convenç aquesta opció. Crec que vendré amb tu, Xavi. Jo mai t'abandonaré.
4: Gràcies, Inés.
5: Jo amb aquest ets meves gallines, tia.
3: Idò, evidentment, en Xavi i en es perden una vida perquè no són aquí.
1: És que som un equip
3: James
1: de fracàs.
3: Bond. I en Josep Alorda se queda bé perquè mos allunyant de la tecnologia
1: les
3: aquesta decisió.
1: Les gallines sempre són la resposta.
5: Sempre és una bona decisió.
3: I sortint del nucli urbà, arribam a una zona oberta, a les afores, prop d'escans, carreteres secundaris. En aquest entorn més obert trobam un grup reduït de persones que també ha fugit de la ciutat. S'estan organitzant de manera improvisada. A. Mos unim en aquest grup. B. Passant de llarg i continuant tots sols per evitar dependre de desconeguts. O C. Tornem a la ciutat per avisar la gent que també surti i que vinguin nosaltres.
1: No, home, no.
4: Jo ho tinc claríssim. B. Passant de llarg.
1: Jo m'uniria en el grup i continuaria cap a la zona segura amb ells. Jo crec que ajuntar-se en moments de crisi... No la resposta, però som éssers humans,
4: a depèn, també és humà,
1: socials.
5: Sí. Si són del Madrid, no els avalem.
1: M'ho pareix bé.
3: Per tant, en Xavi se passa de llarg.
1: Sí, jo també. Segur que és un grup de savis, de gent gran sàvia.
3: I la decisió correcta, evidentment, era unir-se en el grup.
1: Clar que sí. Són un grup de gent que a la fi del món ens ha plegat anant a caminar a l'hora de fer la ruta del colesterol. Aquesta gent en sap.
3: Molt bé, i amb una vida, potser...
4: Jo, una vida, però jo...
3: Una vida, en Josep, dues, i nines...
1: Tres.
3: Nines, ha arrasat. Arribau.
1: Soc una supervivent.
3: Amb aquest grup. Estan creant una instal·lació allunyada del nucli urbà, fora de la cobertura dels sistemes principals de la ciutat. És una zona improvisada, però funcional, amb generadors independents, sense connexió a la xarxa. El grup en qui vos heu trobat vos confirma la informació completa. El que ha passat no era una fallada de sistemes ni un error global, sinó una presa de control per part d'una intel·ligència artificial.
4: No.
3: El seu objectiu és controlar tota la població humana. Aquesta zona sembla, de moment, fora del seu control. De moment, tots tres ho heu aconseguit.
5: Tremendo.
1: Supervivents, podem estar contents, Xavi, sí. Josep Alorda, tanta sort.
3: Sí, n'hi ha que els hi ha anat més just.
5: Sí.
1: Xavi, a tu t'ha anat més...
4: Jo m'ha faltat una vida per fer la pell.
1: Més just que la pell del nas. Oh. Josep, tornaràs la setmana que ve?
5: Sí.
1: Que bé,
4: si
1: moltes gràcies. Jordi, Xavi, nosaltres tornem demà.
4: Exactament.
1: Atenció, demà en el Canal 2 d'IV3 Ràdio, perquè demà juga el Mallorca aquí a CFM. així que vos esperam perquè hem arribat en el xiu-xiu número 383. Gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
2: Això voldria saber, com he arribat en aquest programa.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. El govern aprovarà previsiblement divendres una modificació del programa Lloguer Segur. Entre d'altres novetats, es donaran facilitats als propietaris per reformar els pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració. Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens al Parlament, on ha confirmat que des de la seva posada en marxa fa un any i mig s'han incorporat al mercat de lloguer 82 pisos. L'Esquerra, per part seva, assegura que el programa ha estat un fracàs. És el diputat Josep Castells, de Més per Menorca, i la presidenta Proens.
2: Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
3: Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris, que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
0: I tot quan comencen els primers desnonaments per mort de la caiguda de l'escut social a l'estat espanyol, segons la plataforma d'afectades per la hipoteca, n'hi ha 4 d'imminents a Mallorca, el primer avui mateix. És dimecres, dia 13 de maig. El govern central ha aprovat la construcció d'un nou centre de control de trànsit aeri a l'aeròdrom de Sant Bonat a Mallorca.
4: Costarà més de 81 milions d'euros i permetrà modernitzar la gestió de l'espai aeri de l'arxipèlag. La nova infraestructura estarà enllestida d'aquí a 3 anys.
0: El Parlament ha aprovat la reforma de la llei de ports amb els vots del Partit Popular i de Vox.
4: Suposa equiparar els terminis màxims de concessió de la gestió marítima autonòmica als clubs nàutics fins als 50 anys. El PSIP i els ecosobiranistes hi han votat en contra, perquè diuen afavoreix la privatització de la mà.
0: I els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen avui per reclamar millores laborals i més personal.
4: La protesta estarà convocada pel sindicat CESIF. Els treballadors es concentraran davant la delegació d'Hisenda de Palma i una aturada també faran durant una hora entre les 11 del matí i les 12 del migdia.
0: I un informe de la Universitat de les Illes Balears constata la necessitat de reforçar les competències lingüístiques dels futurs mestres i de fomentar l'ús social del català.
4: Segons l'enquesta que s'ha fet a estudiants de Magisteri, Pedagogia i Ciències de l'Activitat Física, la majoria troba que té més competències en castellà i reconeix que és l'idioma que més utilitza fora de l'àmbit acadèmic. Llorenç Gelabert és el vicedegà de la Facultat d'Educació.
5: I això vol dir que està, d'alguna manera, relacionat amb els usos generalitats que veiem, que és una major presència cada vegada del castellà en l'àmbit social, també perquè s'estableix com a llengua no marcada, com a llengua, diríem, anònima, la llengua de tothom, mentre que el català a poc es va residualitzant en uns àmbits concrets molt específics.
0: I pel que fa a la crisi de l'antivirus, el govern central ha canviat els protocols de quarantena dels passatgers espanyols al creuer.
4: Sanitat estableix el 10 de maig com a dia zero, com a inici oficial de la quarantena, de manera que el període d'aïllament s'allarga fins al 21 de juny. També s'ha decidit extremar la vigilància i qualsevol persona que estàs al creuer entre dia 1 d'abril i el 10 de maig es considera contacte.
0: I en els esports, en futbol, el Real Mallorca jugarà avui a Getafe, un partit clau per a la permanència, així que arriba. Bon dia.
6: Bon dia. El conjunt mallorquinista visitarà el Coliseu Alfonso Pérez quan sigui les 9 i mitja del vespre per a disputar l'antepenúltima jornada de Lliga. Els vermells arriben com a 14ans a la classificació amb 39 punts, els mateixos que l'Elx, el Llevant, el Girona i l'Espanyol, que marca ara el descens. Per al partit d'avui vespre, De Michelis no podrà comptar amb Samu Costa per acumulació de targetes ni amb els lesionats Kalumba, Kumbula, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales, i recupera Pablo Maffeo, que ja ha complert sanció, i també Johan Mojica. I un altre punt, perquè el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va anunciar ahir cap vespre en roda de premsa que convocarà eleccions anticipades per a la junta directiva del club.
0: I pel que fa al temps, atenció sobretot a Menorca i al nord i nord-est de Mallorca, on avui hi ha possibilitat de tempestes. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, just en aquests sectors de les illes poden tenir, sobretot durant el matí, algun ruixat, poqueta cosa, i també poden sentir qualque tronada, però la resta de les illes el temps serà molt tranquil, amb el cel que ja està pràcticament destapat. Per tant, continuarem amb aquesta mateixa situació de sol a les Pitiuses, també

0: de 70 km per hora a la Serra de Tramuntana o a prop de 50 km per hora a Eivissa i a Formentera. La situació demà serà una mica més complicada que aquests dies passats i tindran redols amb forta maror, amb ones de més d'un metre i mig d'altura, a punt sobretot del nord i del ponent de les illes. De moment, aquesta situació una mica més complicada, amb aquest cel més tapat, és el nord de les illes. Temperatures ara més altes, especialment a Eivissa i a Formentera, perquè ja començàvem amb 19 graus a Eivissa, 18 a Sant Antoni i ara 19 graus a Formentera, Sant Francesc. A Palma, 18 graus, a Alcúdia en tenim 18, a Son Cervera, 13, recer d'aquest vent de ponent. I a Menorca, ara tenim 17 graus a Ciutadella i a Mercadal i 15 graus a Mur.
1: I són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Caterina Bainton, Escanillas i Neus Pericas. Comencem.
2: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: El govern prepara novetats en el programa Lloguer Segur, que vol aprovar divendres en el Consell de Govern. Ha anunciat la presidenta Marga Proens al Parlament davant les crítiques de l'Esquerra, que considera un fracàs el programa creat per aconseguir posar pisos buits al mercat de lloguer. Una de les novetats és que es donaran facilitats als propietaris per reformar pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració.
3: Ha desvelat que des de la posada en marxa del programa fa un any i mig s'han incorporat al mercat 82 pisos. L'objectiu, però, és que n'hi hagi més. El diputat Josep Castells, de Més per Menorca, ha qüestionat l'eficàcia del programa i acusa el govern de no resoldre la crisi de l'habitatge.
4: Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
5: Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
1: I ha començat la tramitació també de la reforma de la llei de capitalitat de Palma després de 20 anys. El ple del Parlament ha aprovat la presa en consideració del projecte de llei per modificar la norma que suposa duplicar la injecció econòmica del govern a l'Ajuntament de 30 a 60 milions anuals.
3: L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defensat la proposició de llei com una oportunitat històrica i ha assegurat que garantirà les reserves d'habitatge protegit. De fet, el PP ja ha dit que corregirà la proposició de llei per garantir-ho.
6: Han volgut tenir una excusa per dinamitar una llei que és bona per Palma, i jo el que els faig és convidar-los a que millorin aquest article i que l'Ajuntament de Palma, la seva voluntat és blindar, com està fent, que hi hagi oferta de vivenda protegida.
1: Tot quan el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears proposa fer més esforços per mobilitzar habitatges buits i oferir garanties jurídiques als propietaris per frenar l'escalada de preus a Eivissa. Un informe de la Fundació Foessa assenyala els habitatges buits com a un dels grans problemes d'Eivissa. Sant Joan, per exemple, representen el 35%.
3: Davant aquesta situació, el Col·legi d'Arquitectes reclama un pacte territorial a llarg termini i una revisió dels planejaments urbanístics. El president de la demarcació de les Pitiüses, d'aquest col·legi, Lluís Oliva, explica que la manera de fer aquestes mesures es podria créixer en altura i construir més habitatge plurifamiliar.
7: Tenim plans urbanístics que encara estan vigents i modificacions d'alguns que contemplen una intensitat de 400 metres quadrats de parcel·la per una vivenda amb parcel·les de 500 metres mínims per fer plurifamiliar. Això fa que amb una parcel·la de 500 metres quadrats només puguis fer una sola vivenda plurifamiliar, la qual no té cap tipus de sentit.
3: El mateix informe recull que Eivissa és la regió d'Espanya amb més exclusió social. Un 20% de la població es troba en aquesta situació. A més, 3 de cada 10 residents es planteja abandonar l'illa. El preu de l'habitatge ha pujat un 41% des del 2018, mentre que els salaris només ho han fet un 3,3%.
1: I encara Eivissa, el conjunt d'infrahabitatges en un antic supermercat de Vila va ser desallotjat ahir sense incidents, feia anys que s'allotjava com a alberg il·legal.
3: I residien de manera precària i insalubre una vintena de persones, però en el moment del desallotjament ja no hi havia ningú. L'advocat de la propietat, Jaume Roig, explica que el local presentava un estat deplorable.
8: Pues està dividit en possiblement 11 habitacles, en pla dur, i molta merda, i no, insalubritat radical.
3: La persona que el va llogar com a supermercat i va habilitar una desena d'habitacles i els explotava, cobrant entre 400 i 500 euros mensuals.

0: els treballadors que hi malvivien. Miguel Aguado és un veí de l'edifici.
1: Creo que era un ex inquilino que lo habían echado, no sé si porque dejó de pagar o por lo que fuera, y un día que volvió, pues empezó a echar todos los trastos que había dentro fuera, destrozó un coche lanzando los enseres de dentro.
0: Els propietaris van denunciar l'ús no autoritzat i l'impagament del lloguer i l'Ajuntament va presentar demanda per la insalubritat detectada en una inspecció.
2: I a Palma la jutge s'ha donat finalment uns dies més a una família que havia de ser desnonada del seu pis a la barriada de Son Oliva.
0: Es tracta d'una parella i el fill d'ella, de 23 anys, que no han pogut fer front al lloguer de 1.600 euros. Ara han aconseguit una pròrroga, però Gabriela González, una de les afectades, assegura que no sap on aniran perquè no tenen cap alternativa d'habitatge.
3: Yo no puedo pagar un piso de 1.500 euros y creo que nadie está en esa posición de pagar ese dinero. Entonces estaría bueno que hagan algo para que la gente tenga accesibilidad a la vivienda. Y los refugios también están tapados de gente, porque yo acudí para ir a un refugio y también no hay lugar. O sea, ¿qué te queda? ¿Dormir en una plaza, en la calle, con mucha gente?
0: Explica que han cercat altres pisos, però que és inassumible. També es plantegen fer calaix per comprar-se una caravana, però no tenen una feina estable i els és impossible estalviar.
2: Per cert, la plataforma d'afectades per la hipoteca denuncia els primers desnonaments per mort de la caiguda de l'escut social al decret que va tombar al Congrés dels Diputats. Diuen que en tenen constància de 4 d'imminents a Mallorca, el primer avui mateix. És una família amb 3 fills, 2 d'ells discapacitats, però també tenen pendent un altre Andrats, un altre Pollença, amb persones amb discapacitat, un home de 74 anys a Caladó, tots ells per lloguers. La portaveu de la PA, Àngela Pons, diu que tot és el resultat de que el Congrés tombés l'escut social.
4: Tots, absolutament tots, tots havien estat aturats per l'escut social i en el moment que s'ha baixat, tots l'estaven en el carrer.
2: I encara un apunt més. Parlant d'habitatge, la nova oficina Insulada Mo obrirà les seves portes aquest divendres. S'ubica al carrer Fernández de Angulo de Mo, en les actuals dependències de l'IBAVI.
0: L'oficina es traslladarà una vegada per setmana a Ciutadella i serà gestionada per l'empresa Factoria Gestió i Consultoria, que ja ofereix serveis similars en l'àmbit estatal. Ho expliquen el president del Consell, Dolfo Vilafranca, i Guillermo Pariente, que és membre de l'empresa.
5: Això és una mostra de coordinació entre administracions, entre Consell Insular i l'IBAVI, és a dir, Govern Balear, d'oferir serveis complementaris amb un objectiu comú, que al final assessorar de la millor manera i intentar trobar solucions en a qui més ho necessiten.
6: Gestionamos más de 70.000 viviendas públicas, gestionamos programas de todo tipo de intermediación en materia de vivienda, oficinas de rehabilitación, registros públicos de vivienda, y es lo que buscaremos, tratar personalmente cada dificultad, cada situación personal, desde un punto de vista de asesoramiento legal, desde un punto de vista de acompañamiento, de búsqueda de recursos, de posibilidades que haya de ayudas.
0: L'objectiu és donar assessorament jurídic i social per assumptes relacionats amb l'habitatge, tant a llogaters com a propietaris. Encara no està operativa i l'IBAVI ja ha recollit més d'una vintena de sol·licituds d'atenció de persones interessades.
2: I avui també destacant que el govern central ha donat el SUS a la construcció d'un nou centre de control de trànsit aeri a les Balears. Té un cost de més de 81 milions d'euros.
7: El Consell de Ministres ha autoritzat la licitació de la construcció del nou centre de control d'enaire. Estarà a l'aeròdrom de Son Bonet de Marratxí i permetrà modernitzar la gestió de l'espai aeri de l'arxipèlag. Segons el Ministeri, reforçarà la seguretat, la capacitat operativa i l'eficiència del sistema. El termini d'execució previst és de 3 anys.
2: I tot quan ha quedat aprovada la reforma de la llei de ports al Parlament amb els vots del Partit Popular i de Vox per equiparar els terminis màxims de concessió de la gestió marítima autonòmica als clubs nàutics fins als 50 anys. El PSIP i els ecosobiranistes hi han votat en contra perquè, diuen, afavoreix la privatització marítima.
7: Aquesta tramitació també preveu la simplificació de diversos tràmits administratius, com les actuacions menors en sòl portuari, la retirada d'embarcacions abandonades i l'adaptació dels usos portuaris a la normativa estatal. El diputat del PSIP, Marc Pons, ha criticat que les marines de caràcter privat allarguin les seves concessions igual que els clubs nàutics dels 30 als 50 anys.
8: Quan arribis moment, quan siguem a l'any 2035, que els governants de torn diguin Tal vegada sí que mos pot convenir. Sí que és bo per l'economia de les Illes Balears que les marines se'ls allargui 5 anys més.
7: Els ecosobiranistes també han lamentat que en aquesta tramitació no hagi hagut més diàleg, més negociació i matisos. És el diputat de Més per Menorca, Josep Castells.
9: El resultat d'aquesta llei serà una inèrcia imparable cap a la privatització dels ports. Perquè uns dels agents dels que parlem, els clubs nàutics, fan activitat social, i n'hi ha d'altres, les marines privades, que la seva funció és guanyar concursos, perquè la seva funció és fer negoci.
7: Sebastià Mesquida, del PP, nega que es vulgui equiparar la gestió de les marines i els clubs nàutics.
10: No poden dir vostès de cap manera que es tractarà igualment a les marines que els clubs nàutics. En cap cas, i els requisits, les condicions que se'ls hi posa són totalment oposades i diferents tant per uns com per altres.
7: Maria José Verdú, de Vots, ha subratllat que la modificació actualitza la normativa i l'adapta al marc estatal.
11: I aquesta llei reconeix el paper que tenen els clubs nàutics, com entitats que han permès durant dècades l'accés a l'esport nàutic, la formació de joves i el manteniment d'una cultura marítima profundament lligada a Balears.
7: Aquesta reforma portuària arriba pocs dies després que la Comissió d'Ètica Pública de les Balears hagi descartat que el conseller de la MA i president dels Ports de les Illes, Juan Manuel Lafuente, incorregués en un conflicte d'interessos per ser propietària la seva família de l'empresa que explota el port menorquí de Dalla, que depèn de l'organisme que ell presideix.
2: I precisament a Menorca, més d'un centenar de propietaris de Cala Sant Esteve i Fonduco es Castell lluiten per mantenir les seves cases davant la nova delimitació de costes que augmenta la protecció d'aquestes dues zones. El Ministeri amplia de 20 a 100 metres la servitud de protecció perquè considera que no està demostrat que fossin urbanes abans del 1988. A la pràctica, això vol dir que alguns terrenys tindran restriccions urbanístiques i d'edificació que determinades propietats podrien quedar afectades pel domini públic marítim o terrestre o passar a un règim de concessió administrativa. Una situació que, com ha explicat el batlle d'Escastell, Lluís Camps, afecta tant l'Ajuntament com els veïnats que ja han anunciat que recorreran contra aquesta decisió.
12: En inversió que estem fent pública de 2 milions d'euros per dotació de serveis per poder millorar mediambientalment i que les fosses sèptiques ja se suprimesquin i duir-li aigua potable, això mos descol·loca i més que mai pues, lluitarem per l'interès d'aquests veïns al 100% de les nostres possibilitats.
13: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: La dona assassinada presumptament pel seu exgendre a la colònia de Sant Jordi a Mallorca hauria rebut una infinitat de cops que acabaren amb la seva vida. Així ho han assegurat els forenses que hi varen declarar en el judici que se celebra a l'Audiència Provincial de Palma avui. L'acusat està previst que declari davant els membres del Tribunal Jurat, Carme Moreno.
14: Els forenses han dit que la dona no es va poder defensar de les ferides patides a les costelles, la cara i la part cervical. Segons un dels guàrdies civils que elaboraren un informe pericial, l'única hipòtesi possible és que l'acusat atacàs la seva exsogra. I com a prova, hi ha que a l'espardenya de l'home es trobaren restes genètiques i sang de la víctima. També ha declarat un altre metge que ha assegurat que l'acusat sap diferenciar perfectament entre el bé i el mal i que no pateix cap trastorn de salut mental. El fet que l'home begués, han dit, no justifica més l'atac. Un informe detalla que la dona era molt vulnerable per la malaltia que patia i la medicació que prenia. L'acusació particular, recorda mort, sol·licita per l'home una pena de presó permanent, mentre que la Fiscalia reclama 20 anys de presó pel delicte d'assassinat.
2: I l'Audiència Provincial ha activat un ordre de crida i cerca contra un home acusat d'abusar sexualment d'una menor de 16 anys i retenir-la de manera il·legal. Dilluns no es va presentar el judici que s'havia de celebrar contra ell.
15: Es tracta de Henry Cervantes, qui presumptament va enganar una menor de 14 anys i la va dur al seu país. Una vegada allà l'hauria retinguda de manera il·legal, forçat i violada. I per tot això, la Fiscalia demana per ell una pena de 29 anys de presó i que indemnitzi a la víctima en 12.000 euros.
2: I la Guàrdia Civil ha identificat 3 persones per volar drons durant les festes del Firó de Solla sense els permisos pertinents en una zona restringida i amb gran concentració de persones.
7: Els agents han tramitat 3 actes de denúncia per possibles infraccions de la Llei de Seguretat Aèria i de la Llei de Seguretat Ciutadana en el marc del dispositiu especial desplegat per garantir la seguretat de l'esdeveniment. La celebració va aplegar prop de 12.000 assistents.
2: seguida la crònica laboral. Els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen avui per reclamar millores i més personal. La protesta, convocada pel sindicat CECIF, inclourà una concentració davant la delegació d'Hisenda Palma i també una aturada parcial d'una hora entre les 11 del dematí i les 12 del migdia.
15: El delegat sindical Toni Roger denuncia que l'Agència Tributària manté bloquejades des de 2019 qüestions com la carrera professional, la regulació del teletreball, el reconeixement del servei de vigilància duanera com a professió de risc.
16: Som a les Illes Balears, on hi ha sempre un dèficit de plantilla, agreujat aquests darrers anys pel tema de la manca d'habitatge i els preus. Tant és així que s'ha arribat que persones que han aprovat una oposició i que tenen una plaça fixa, un contracte fixa de treball, han hagut de renunciar a prendre possessió a Balears perquè no han pogut assumir el cost de l'habitatge.
15: Les mobilitzacions continuaran el pròxim 29 de maig amb una nova aturada parcial i, si no hi ha acord a l'Agència Tributària, culminaran amb una vaga general el 8 de juny a tots els centres de treball.
2: I el Tribunal Suprem rebutja fer fixos als interins que no hagin aprovat unes oposicions, tot i que hagin superat el temps màxim que permet la normativa europea. Segueix així els criteris que va fixar el Tribunal Europeu de Justícia i també considera adequat el pagament d'una indemnització per prevenir, per reparar els abusos de la temporalitat.
7: L'alt tribunal rebutja, per tant, que adquirir la condició de fit sigui una conseqüència automàtica pel fet d'encadenar contractes temporals. Només ho podran ser aquells interins que hagin superat una oposició o un procés selectiu similar i no hagin aconseguit plaça. D'aquesta manera, assegura que respectaran els principis d'igualtat, mèrit i capacitat recollits a la Constitució.
2: La consellera de Treball, de Funció Pública i de Diàleg Social, Catalina Cabré, celebra aquesta mesura per lluitar contra la temporalitat. Es mostra a favor del criteri que fixa el Suprem, que per entrar se fixa l'administració pública necessàriament s'ha d'aprovar un procés selectiu.
17: Ell està obrint la porta a que se pugui quedar fixos aquelles persones que han superat totes les proves selectives, el que passa és que s'havien quedat sense plaça.
2: També assegura que continuen fent feina per rebaixar la taxa de temporalitat fins al 8%, tal i com marca la llei, quan ara supera el 20%.
18: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
13: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: 7 i 23 minuts, ho avançàvem als titulars. El darrer informe de la Facultat d'Educació constata la necessitat de reforçar les competències lingüístiques dels futurs mestres i de fomentar l'ús social del català. Per quins motius, Aina Morales?
19: Perquè, segons l'enquesta que s'ha fet a estudiants de Magisteri, Pedagogia i Ciències de l'Activitat Física, la majoria troba que té més competències en castellà i reconeix que és l'idioma que més utilitza fora de l'àmbit acadèmic, és a dir, a casa, amb les amistats i les parelles. Això, tot i que hi predominen clarament els perfils bilingües català-castellà i els catalanoparlants. Són, en total, el 69%. Segons el vicedegà de la Facultat d'Educació, Llorenç Gelabert...
20: I això vol dir que està, d'alguna manera, relacionat amb els usos generalitats que veiem, que és una major presència cada vegada del castellà en l'àmbit social, també perquè s'estableix com a llengua no marcada, com a llengua, diríem, anònima, és la llengua de tothom, mentre que el català a poc es va residualitzant en uns àmbits concrets molt específics.
19: De moment, l'UIB ha fet i analitzat aquest estudi, però la degana d'Educació, Carme Pinya, diu que la intenció és que serveixi per a millorar la formació que rep l'alumnat universitari i, per tant, siguin els millors professors possibles per a la realitat balear.
21: Ens agradaria que aquest document fos un document marc, que fos un document amb evidències sòlides, amb una metodologia rigorosa... ja ho veureu, amb unes dades recollides amb molta consistència que mos permetés la posterior presa de decisions pedagògiques i curriculars.
2: Mentrestant, el conseller d'Educació ha defensat al Parlament que els docents que aconsegueixin una plaça per oposició sense conèixer el català no podran participar en un concurs de trasllat fins que no el sàpiguen.
15: Segons Antoni Vera, la mesura respon a la necessitat de garantir professorat a les aules, especialment en especialitats o places on costa trobar aquest tipus de gent. Assegura que aquesta excepció només s'aplicarà a places de molt difícil cobertura que determinarà el Consell de Govern.
1: Ja hi ha 200 que no tenen el requisit de català. Amb vostès també hi havia interins sense català. I això se fa perquè el que prima és que els alumnes tinguin professor. El problema és que tenim places on no tenim ni candidats per ser funcionaris.
2: I una darrera qüestió relacionada amb l'educació. Les famílies de l'escola Sant Pisà de Palma han abandonat la vaga i el 100% de l'alumnat ja assisteix a classe. Amb tot, continuen reclamant que s'aparti de la docència el professor condemnat per assetjament a un menor i que segueix cobrint una baixa de tutor de quart de primària en aquest centre.
7: Han traslladat la seva lluita a la plataforma change.org. Segons ha explicat la presidenta de la PIMA, Verònica Fiol, han iniciat una recollida de signatures.
3: Que volem fer un poquet de pressió social perquè se reforma, i una reforma express, i que abans de començar el següent curs pues ja sigui engestida, i que no tornem a començar els cursos i ens tornem a trobar de la mateixa manera.
7: Miquel Roldán continua sent el tutor del grup de quart i sempre té un mestre de suport dins l'aula, no com a mesura de protecció a l'alumnat, sinó que ho fa per atendre la diversitat dins l'aula.
2: I passen 26 minuts de les 7 del matí, fem un cop d'ull al que destaquen, Toni, les portades dels diaris. Començam aquí a les Illes, a les Balears. Avui parlen de l'administració i també de relacions laborals.
15: És així. I també hem de dir avui amb una certa dosi d'humor, com per exemple ho fa la portada de l'última hora, que mostra Son Banya, ja ho ha fet en diverses ocasions, amb bones fotografies, amb aquelles construccions noves que hi ha pintades, totes elles amb la bandera d'Espanya, i diu, el poblat es prepara per al Mundial, perquè sembla que han aparegut pintades noves amb un parell de futbolistes i una pilota. Res, en tot cas, també diu, i és l'altre titular molt més seriós, que el govern fa extensiu el pagament de plussos discrecionals a més treballadors públics. Diu que els sindicats critiquen que aquests plussos es donin a dit, decisions sobre qui els cobrarà i qui no, aquestes bufandes, que és el nom que reben aquests plussos. En tot cas, un tema un tant complicat per tots aquells que són aliens a l'administració pública, en tot cas, s'anomenen així que plussos dèiem, coses de l'administració i Diari de Mallorca, foto imaginària pel que serà el centre de control de Son Bonet a l'aeroport. Una fotografia feta en 3D, com serà. En lletres diu que el PP i Vox aproven la llei de ports que permet allargar les concessions fins a 50 anys. En parlàvem fa just una estona en aquest espai informatiu. El segon aeròdrom de l'illa és també la portada del Mallorca Diario, com serà, parlant del digital ja, o que hi Baleares, en aquest cas, parla d'aquestes concessions de fins a 50 anys que parlàvem just abans. Per tant, cada un dels digitals tria un d'aquests temes que també trobam a les portades en paper. I el darrer que revisam dels digitals, l'Ara Balears, obre avui amb un reportatge sobre l'atenció al suïcidi, parlant directament amb un testimoni. Ampliacions de Son Bonet a Mallorca, a Eivissa, l'ampliació d'Escodolà, de l'aeroport d'allà, perquè diuen que les patronals asseguren que no s'ha de fer llarg amb les obres, i ho destaca això el periòdico d'Eivissa a la seva portada. Per la seva banda, el diari d'Eivissa el que diu és que els arquitectes també parlen de construcció en certa manera i de relacions amb l'administració reclamen un gran pacte per l'habitatge que es dugui a terme allà. I el Menorca, precisament, obre amb una fotografia d'una nova oficina oberta per ajudar a la gent amb els lloguers, amb els contractes, precisament parla també en titulars de caos a la ITV. I un dia més, podrien dir, perquè ja són moltes les portades que parlen d'això, diu que els transportistes, atenció, demanen a l'administració que no els posi multes per aquest motiu, per dur la ITV caducada.
2: I a la premsa estatal avui es parla sobretot d'un nom, Florentino Pérez, i també d'altres qüestions.
15: És així. Totes les portades, atenció, totes, és una cosa per destacar, parlen avui del president del Madrid, de les seves paraules, d'una roda de premsa un tant surrealista, però que essencialment afecta a usos interns d'un club de futbol. I tots els diaris, fins i tot La Vanguardia de Barcelona, obrim això. Les altres herbes, i que El País diu que Keir Starmer desafia els seus rebels i no dimitirà tot i la caiguda que ha patit a les eleccions municipals, a les darreres eleccions municipals, que han donat un resultat molt baix pel seu partit. Idò, aquesta és la portada del País, parla del Regne Unit. En aquest cas, El Mundo, per la seva banda, que també dèiem obre amb Florentino, segueix amb un serial d'unes conferències de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i del seu pagador situat a Miami, que diu en aquesta ocasió que hauria amagat una quantitat gran de dobbes d'un milió d'euros. ABC, atenció, monogràfic amb això de Florentino, que per cert el president del Madrid es va dirigir a un dels seus periodistes en concret, va ser una de les baralles d'aquesta roda de premsa. I La Vanguardia, per la seva banda, que també dèiem treu aquesta fotografia, destaca en aquest cas una protesta multitudinària al sector educatiu.

0: I hem arribat a les 7:30. Resumim les principals qüestions d'actualitat d'aquest dimecres. El govern aprovarà previsiblement divendres una modificació del programa Lloguer Segur. Entre d'altres novetats, es donaran facilitats als propietaris per reformar els pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració.
1: Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens al Parlament, on ha confirmat que des de la seva posada en marxa fa un any i mig s'han incorporat al mercat de lloguer 82 pisos. L'Esquerra, per part seva, assegura que el programa ha estat un fracàs. És el diputat Josep Castells, de Més per Menorca, i la presidenta Proens.
2: Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
3: Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris, que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
1: Tot quan comencen els primers desnonaments per mort de la caiguda de l'escut social. Segons la plataforma d'afectades per la hipoteca, n'hi ha 4 d'imminents a Mallorca, el primer avui mateix.
0: I el govern central aprova la construcció d'un nou centre de control de trànsit aeri a l'aeròdrom de Son Bonet a Mallorca.
1: Costarà més de 81 milions d'euros i permetrà modernitzar la gestió de l'espai aeri de l'arxipèlag. La nova infraestructura estarà enllestida d'aquí a 3 anys.
0: I el Parlament ha aprovat també la reforma de la llei de ports amb els vots del Partit Popular i de Vox.
1: Suposa equiparar els terminis màxims de concessió de la gestió marítima autonòmica als clubs nàutics fins als 50 anys. El PSIP i els ecosobiranistes hi han votat en contra perquè, diuen, afavoreix la privatització marítima.
0: I els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen avui per reclamar millores laborals i més personal.
1: La protesta està convocada pel sindicat CESIF. Els treballadors es concentraran davant de la delegació d'Hisenda a Palma i aturaran durant una hora entre les 11 del matí i les 12 del migdia.
0: Un informe de la UIB constata la necessitat de reforçar les competències lingüístiques dels futurs mestres i de fomentar l'ús social del català.
1: Segons l'enquesta que s'ha fet a estudiants de Magisteri, Pedagogia i Ciències de l'Activitat Física, la majoria troba que té més competències en castellà i reconeix que és l'idioma més utilitzat fora de l'àmbit acadèmic. Llorenç Gelabert és el vicedegà de la Facultat d'Educació.
4: I això vol dir que està, d'alguna manera, relacionat amb els usos generalitats que veiem, que és una major presència cada vegada del castellà en l'àmbit social, també perquè s'estableix com a llengua no marcada, com a llengua, diríem, anònima, la llengua de tothom, mentre que el català a poc es va residualitzant en uns àmbits concrets molt específics.
0: I avui i demà s'ofereixen més de 200 llocs de feina a la Fira de Formació i d'Ocupació de Manacor.
1: Es tracta del punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen feina a noves oportunitats laborals. D'aquí uns minuts hi connectarem en directe.
0: També vos explicarem la darrera hora pel que fa a la crisi de l'antivirus, que passa perquè el govern central ha canviat els protocols de la quarantena dels passatgers espanyols del creuer.
1: Sanitat estableix el 10 de maig com a dia zero, com a inici oficial de la quarantena, de manera que el període d'aïllament s'allargarà fins al 21 de juny. També s'ha decidit extremar la vigilància i qualsevol persona que estàs al creuer entre dia 1 d'abril i el 10 de maig es considera contacte.
0: I pel que fa al temps, atenció sobretot avui a Menorca i al nord i nord-est de Mallorca, on hi ha risc de pluja i de tempestes. Xesca Cifra, bon dia.
5: Bon dia, sí, però seran pluges, tempestes molt puntuals. Menorca, també el nord de Mallorca, ara de fet tenim qualque ruixat a punts del canal de Menorca dins la mà. Esperam, però en conjunt un dia molt tranquil a la resta de Mallorca, interior, migjorn, també cap al ponent i també a Eivissa i a Formentera, ara mateix amb el cel molt clar i continuarem així durant tota la jornada amb sol. Aquests núvols especialment només cap al sector del nord de les illes i que poden deixar 4 gotes. El vent avui bufarà de component oest i ja bufen cops moderats, ha arribat als 70 km per hora a la Serra de Tramuntana o per exemple als 46 a l'aeroport d'Eivissa i continuarem amb aquesta mateixa situació de vent moderat o fins i tot amb qualque cop fort. Això fa que la situació a la mà sigui una mica més complicada que aquests dies passats i tenim ja ones que passen d'un metre i mig d'altura a punts del nord i també del ponent de les illes. I pel que fa a la temperatura, serà una mica més baixa que la d'ahir a migdia. Tindrem unes màximes al voltant dels 23 a 25 graus que registrarem a l'est de cada illa. En conjunt, per tant, temperatures que es mouran a l'arxipèlag entre els 22-25 graus. Per demà dijous, una situació també tranquil·la, amb possibilitat, sobretot aquesta pròxima nit i matinada, encara de qualque pluja a punts del nord, a Menorca. A la resta, però, el cel continuarà destapat i en temperatures sense canvis. Ara mateix tenim 17 graus a Inca, també és Mercadal, i 18 graus a Sant Francesc i a Santa Eulària.
6: Informatiu Matí. Esports.
0: 7:35 minuts. Encetam els esports avui parlant de futbol i del Reial Mallorca, que jugarà a Getafe, un partit clau per la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
7: Bon dia. El conjunt mallorquinista visitarà el Coliseum Alfonso Pérez quan siguin les 9:30 del vespre per a disputar l'antepenúltima jornada de Lliga. Els vermells arriben com a 14ans a la classificació amb 39 punts, els mateixos que l'Elx, el Llevant, el Girona i l'Espanyol, que marca ara el descens, mentre que el Getafe és 7 amb 45 punts i té possibilitats encara de classificar-se per jugar a competició europea. L'entrenador del Mallorca, Martín de Michelis, sap molt bé el que vol.
8: Y hay tres puntos que iré a buscar al Getafe, que el Getafe no es un concurrente o un competidor por el objetivo nuestro, es verdad, pero no, hay que ir en busca de los tres, si dependemos de nosotros y nos enfocamos en nosotros. Así que con naturalidad, con alegría, con felicidad, con responsabilidad, eso desde ya.
7: Per al partit d'avui vespre, el tècnic argentí recupera Pablo Maffeo, que ja ha complert sanció, i també Johan Mojica, que va sortir lesionat diumenge. D'altra banda, no podrà comptar amb Samu Costa per acumulació de targetes ni amb els lesionats Kalumba, Kumbula, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales. De Michelis també ha parlat de l'estil de joc del Getafe.
8: Es un equipo súper agresivo, es fácil de identificar su juego y tenemos que estar preparados para ese estilo de juego, para esos duelos. Ellos proponen muchísimos duelos, juego directo, se hacen bien fuerte defensivamente. No es un equipo que te genere posiciones largas y demás, sino que enseguida tratan de buscar, ir, presionarte, segundos balones. Bueno, hay que estar atento y predispuesto a ese estilo de juego.
7: L'àrbitre del partit d'avui serà Martínez Munuera i el VAR i serà Figueroa Vázquez. Per tant, l'enfrontament entre Getafe i Mallorca començarà a les 9:30 del vespre al Coliseum Alfonso Pérez, però el podreu seguir en directe a partir de les 7:30 en tota la prèvia a IB3 Ràdio. I més futbol de la primera divisió, perquè aquesta jornada número 36, vital pel que fa a la lluita per a la permanència, es va encetar ahir amb un resultat del Llevant, que va guanyar 2-3 contra el Celta a Balaïdos, una victòria que fa que els granotes surtin del descens i empatin a punts al Mallorca. El Real Betis es va imposar per 2-1 a l'Elx, un bon resultat pels interessos mallorquinistes, i l'Osasuna va caure a casa per 1-2 contra l'Atlètic de Madrid. I avui, a banda del Getafe Mallorca, hi ha 3 partits més de Lliga, tots importants en clau mallorquinista. Les 7, Espanyol contra l'Atlètic Club i Villarreal contra Sevilla, i a les 9:30 del vespre, Alavés contra Barça. I un darrer punt, perquè el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va anunciar ahir en roda de premsa que convocarà eleccions per a la junta directiva del club.
9: Pero que esto es el caos, que esto es toda ruina, esto se tiene que ir Florentino, pero no sé, Florentino no se va a ir.
10: Que no voy a hablar de lo deportivo, que yo voy a hablar de que voy a convocar elecciones para defender los intereses de los socios, que son los dueños del club, porque algunos periodistas y algunas personas, que también las tenemos y tal, quieren acabar con la propiedad del Real Madrid.
7: A banda de les eleccions, el president, entre altres coses, va criticar la premsa i ha anunciat que presentarà un dossier a la UEFA perquè resolgui el cas Negreira. En bàsquet, Alberto Antuña serà l'entrenador de l'Azul Marino en l'estrena de l'equip a la màxima categoria. El tècnic murcià ha renovat per un any més el seu contracte amb el conjunt mallorquí després d'una temporada en què ha aconseguit l'ascens a la Lliga Endesa i un balanç de 29 victòries i només una derrota. I a la primera FEB, l'Estia Menorca començarà demà dijous el seu camí cap al somni d'ascens a la Lliga ACB. El conjunt menorquí visitarà l'Eima Corunya en el primer dels 5 partits del play-off. Tot i que el conjunt menorquí no ha pogut guanyar l'Eima Corunya a la Lliga regular, el seu director general, Miqui Ortiz, s'ha mostrat en confiança.
11: I és final, ara mateix estem xerrant d'uns play-offs d'ascens a CB. Jo crec que independentment de com el l'Eima s'ha mostrat durant tota la temporada, que ha estat a un nivell altíssim, pues crec que nosaltres el que hem de fer és trobar la millor versió de cada jugador i després a nivell esportiu que tot surti bé, no?
7: El primer enfrontament de l'eliminatòria entre Estia Menorca i l'Eima Corunya es disputarà demà a Galícia a les 8 del vespre.
6: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
12: Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
13: És lo que a todos nos ocupa la mente.
12: Dimecres a les 7:30, viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe-Reial Mallorca.
14: Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
12: En directe des del Coliseum.
14: Te lo puedo recontra asegurar.
12: L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
14: Y dependen de ustedes.
15: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
16: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
17: Brumels i bessons a mon pare.
18: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
19: 646-93-45-01.
20: Le vull dedicar a mon mare.
21: A la Coni.
22: A el meu pare.
23: A la meva padrina. Dadicul desbondi.
15: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
18: Ràdio Tradicional, sí senyor.
19: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
18: A qui li dediques aquesta cançó?
15: A tu, Xavi, a tu.
18: Ai.
24: Això, que t'estim molt.
6: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: 7 i gairebé 42 minuts del matí. Sanitat ha establit dia 10 de maig com a dia 0, com a inici oficial de la quarantena pels passatgers del vaixell Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus. D'aquesta manera, el període d'aïllament s'allarga fins al dia 21 de juny, coincidint amb la data establerta per l'Organització Mundial de la Salut. També s'ha decidit extremar la vigilància i qualsevol persona que estàs al creuer entre dia 1 d'abril i dia 10 de maig es considera contacte, així com el que hagin tingut relació amb els casos confirmats. Mentrestant, continuem pendents, Cristina, de com evolucionen les persones contagiades.
25: Sanitat ha confirmat el positiu amb la segona PCR del passatger espanyol ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, qui presenta símptomes de febrícula i un nivell baix d'oxigen en sang. Sílvia Valcarce és la representant sindical de SATSE a l'Hospital Militar.
26: Él ahora está en una habitación de presión negativa donde el virus va a quedar controlado, es decir, el virus está mantenido en esa habitación y no puede salir fuera. Eso hace que no se disemine o que evitamos lógicamente que el virus pueda salir a zonas que están limpias. En la unidad de alto aislamiento es verdad que todo el control de enfermería es una zona que está domotizada.
25: Els altres 13 passatgers que varen desembarcar diumenge a Tenerife han donat negatiu, també la dona aïllada a l'Hospital Sant Juan d'Alacant. Pel que fa als viatgers estrangers de l'Ondius, es descarta el positiu del ciutadà nord-americà i la francesa continua hospitalitzada, positiva i en estat greu.
0: I no es descarta l'aparició de nous casos durant els pròxims dies entre els passatgers que ja han tornat als seus països. Tot això quan els estira i arronses entre el govern espanyol i el de les Canàries continuen.
25: El president canari Fernando Clavijo ha acusat l'executiu central d'amagar de manera deliberada que al Manco hi havia un contagi a bord.
27: Creo que hoy es un día triste. Creo que se le ha faltado a la dignidad del pueblo canario. Creo que se le ha faltado a la dignidad de un gobierno de Canarias y las instituciones de Canarias por ocultar una información que sabían desde el minuto uno.
25: Sobre aquesta qüestió també s'hi ha referit la ministra de Sanitat, Mònica García, al Senat.
28: En ningún momento ni el gobierno de España ha ocultado nada, ni al revés, todo lo contrario. Hemos sido todos los transparentes y todos los diligentes y todos los sensatos y seguros que hemos podido ser. Lo que no vamos a olvidar es quienes han intentado boicotear la operación. Muchas gracias.
25: El president espanyol Pedro Sánchez ha parlat per primera vegada sobre la gestió de la crisi sanitària.
29: Debemos sentir el orgullo de ser españoles, porque España cumple, siempre cumple. Primero con los suyos, a los que atendemos, pero también con el resto del mundo a quienes socorremos.
25: Són unes declaracions que ha fet aquest dimarts matí després d'haver-se reunit amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut.
0: I la guerra a l'Iran serà un dels temes principals de la reunió que mantindran avui a Pequín el president dels Estats Units, Donald Trump, i el xinès Xi Jinping. De fet, abans de pujar a l'Air Force One, direcció al gegant asiàtic, el mandatari nord-americà ha assegurat que mantindrien una llarga conversa sobre el conflicte.
30: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been...
0: Afirma que el seu homòleg s'ha portat relativament bé i ha insistit en que no hi ha cap problema amb l'estret d'Hormuz, tot això tenint en compte la Xina, que és un dels aliats tradicionals de l'Iran.
1: Trump, però, ha dit als periodistes que ho tenen sota control i que dubta que necessitin ajuda amb l'Iran. Ara bé, ha reconegut que l'alto el foc és increïblement fràgil després d'haver rebutjat la resposta de Teheran a la proposta que els hi havien fet. L'inquilí de la Casa Blanca considera insuficients les garanties sobre el programa nuclear iranià. Per part seva, el ministre d'Exteriors del país persa ha defensat que és un conflicte entre els qui presumeixen d'atacar bucs desarmats per diversió i els que ho fan, els que fan tot el possible per protegir vides innocents.
0: I al Regne Unit, el primer ministre britànic, Keir Starmer, se resisteix a dimitir després de la derrota laborista a les eleccions locals i municipals de la setmana passada. Fins ara, quatre membres han abandonat l'executiu i les pressions perquè ell faci el mateix van en augment.
25: Una de les darreres persones en anunciar la seva dimissió ha estat la secretària d'Habitatge i Comunitats. Ha demanat a Starmer que faci el que és correcte. Almenys 82 diputats laboristes també li han exigit deixar el càrrec de manera immediata, o bé que sigui planificada i també que renovi el partit. Un context que marcarà la sessió d'avui al Parlament Britànic, on està previst que el rei Carles III llegeixi el programa legislatiu del govern.
0: I a l'estat espanyol, el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei d'integritat del Sistema Nacional de Salut, cerca blindar la gestió pública de la sanitat en detriment de models privats. Així, el govern central podrà derogar la normativa impulsada per l'executiu de José María Aznar, la 1997, i que va obrir la porta a la privatització de la gestió dels hospitals públics a l'estat espanyol.
1: L'objectiu és posar fi a l'ànim de lucre. Aquesta norma preveu un marc més restrictiu per a l'externalització dels serveis sanitaris i reforçar el control de les despeses dels models ja privatitzats. La ministra de Salut, Mònica García, ha assenyalat que la col·laboració pública o privada podria passar a tenir un caràcter estrictament excepcional.
2: Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
0: I el jutge manté imputat a Koldo García en el cas de les mascaretes davant d'aquesta decisió. Ha denunciat un tractament cautelar discriminatori respecte del presumpte comissionista Víctor de Aldama, que està en llibertat.
25: El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha rebutjat arxivar la investigació d'exassessor ministerial sobre els contractes de material sanitari a les Balears i a les Canàries. El magistrat, a més, ha acordat mantenir la citació perquè García declari aquest dijous en el marc de la causa.
0: 7:48, moment ara per sortir a l'exterior, anant fins a Manacor. Avui i demà el municipi acollirà la 5a Fira de la Formació i l'Ocupació. S'hi oferiran més de 200 llocs de feina d'una gran diversitat d'empreses. Es tracta del punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen una feina i noves oportunitats laborals. Connectam a Neus Pericàs, que és el parc municipal on tenen lloc aquestes jornades. A Manacor, Neus, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Sí, ara som al Parc Municipal de Manacor, un lloc que durant aquests dos dies tindrà un ambient bastant diferent al que s'acostuma. Són moltes les empreses i centres formatius que avui seran per anunciar-se, cercar nous perfils i fins i tot orientar acadèmicament el públic assistent. Parlàvem ara amb Paula Segurado, delegada de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manacor. Paula, bon dia. 5a edició, novetats d'aquesta d'enguany?
4: Bon dia a tothom. Sí, enguany la novetat més grossa és que ampliem l'horari del primer dia fins a les 6 del cap vespre. Estarà des de les 10 fins a les 6 i ampliem cap al sector de l'ocupació, perquè formació sí que ho tenim molt consolidat, però ens falta la part d'ocupació potencial de més. I sí que ens hem centrat més en empreses de Manacor, que puguin captar gent de Manacor i que prioritzin més les empreses d'aquí i potenciar-les.
3: I d'aquestes empreses hi ha algun sector que destaqui o les empreses són de tots els sectors econòmics?
4: Sí, hem fet tot un poc tots els sectors, hi ha sector primari que nosaltres també li donem molt de valor en el tema de promoció econòmica dins l'Ajuntament de Manacor. Hi haurà, després hi haurà, per exemple, empreses com Cani Catsunyer i empreses com Ciper, perquè són empreses grosses dins Manacor i que agafen molt d'empleats d'aquí, i el que volem potenciar és que joves tinguin l'oportunitat també de conèixer aquestes empreses i poder oferir-se. I després també hi ha sectors com ja el millor turisme, que tampoc no són empreses però que siguin de turisme d'aquí del municipi. No són empreses grosses i són empreses que donen feina a la gent d'aquí.
3: I bé, veig que hi ha molts estants, moltes paradetes que s'estan començant a preparar. Quina previsió de gent s'hi espera?
4: Bé, calculant que, a veure, vendran molt d'instituts, calculant que unes 1.000 persones crec que varen ser les que varen venir l'any passat, i enguany que ampliem en el cap vespre perquè vengui gent de carrer, que digamos que venguin famílies, que vengui gent jove que potser pues, o fa feina i vol veure les oportunitats de feina que tenim aquí a Manacor, en els sectors, pues, creiem que seran més de 1.000 persones.
3: Molt bé, idò, moltes gràcies, Paula. Ja ho sabeu, avui de 10 fins 6, fins les 6 de l'hora baixa, al Parc Municipal de Manacor se celebra aquesta 5a edició de la Fira de Formació i Ocupació de Manacor.
0: Gràcies, Neus, per casa en directe. Des de Manacor se celebra aquesta 5a Fira de la Formació. Són les 7:52. Per la mare de Medi Ambient. A Eivissa només s'ha donat un nou ús al 2,5% d'aigua depurada durant l'any 2025. Són les primeres dades de l'informe de sostenibilitat Eivissa Preservation, que alerta que això és insuficient per la sequera que pateix l'illa. En té més informació Elena Gregori.
5: L'entitat ecologista adverteix que es desaprofita l'aigua sobrant de les depuradores. Inés Roig és tècnica de projectes d'Eivissa Preservation.
7: Com no hi ha una demanda, tampoc es millora la qualitat de les aigües depurades, o no es reclama, però també tenim moltes depuradores que sabem que tenen i que estan emetent una aigua amb qualitat suficient per reutilitzar-se, que no s'estan reutilitzant.
5: Adverteixen que s'haurien de seguir exemples com el de Xipre, també sotmesa a una elevada pressió turística i problemes de sequera. Al país utilitzen el 69% de les aigües residuals per regar. Aquí a Eivissa demanen que recarreguin els aqüífers amb aigua regenerada.
7: Posar sobre la taula el tema de la recàrrega d'aqüífers amb aigua regenerada, no? Són iniciatives que a la Unió Europea són molt controvertides, no?, el tema de la recàrrega, però bueno, que s'ha d'estudiar.
5: Del 2,5% de l'aigua que reutilitza a Eivissa, la major part, un 80%, l'empra Golf Eivissa. També l'empresa pública Aena fa servir aigua regenerada per a les instal·lacions de l'aeròdrom d'Escodolar i enguany s'ha pogut omplir la bassa de reg de Sarrota per fer una prova pilot.
0: I l'associació també Eivissa Salvam Sabadí ha impulsat una recollida de signatures per aturar el tancament del quiosc Espuetó. Costes no vol renovar la concessió a l'establiment i força així la seva desaparició.
1: Unes 5.000 firmes donen suport a la continuïtat del quiosc que està en funcionament des de fa més de 50 anys. Salvam Sabadí considera que l'administració local i insular han de treballar per conservar negocis històrics com aquest situat a la badia de Portmany per mantenir l'identitat de l'illa.
0: I consciència sobre el valor de la Posidònia. És l'objectiu de Posidònia en 360 graus. És un projecte de realitat virtual que es du a terme a tots els centres d'educació primària i secundària d'Eivissa. Els alumnes de l'escola Banda d'Araví a Santa Eulària de Riu han estat els primers a provar-lo. Ivonne Aranyó.
8: Aquests tallers educatius amb l'ús de tecnologies immersives permeten un major coneixement de la vida submarina i de l'ecosistema marí de les praderies de Posidònia. Gemma Tur és professora de pedagogia aplicada de la UIP.
9: La nostra proposta pretén conscienciar sobre el valor de la Posidònia, el valor ecològic, la necessitat de preservar les praderies de Posidònia, de la mar Mediterrània.
8: Una proposta pedagògica basada en jocs que han estat dissenyats per estudiants de magisteri de la Universitat de les Illes. La visualització d'un vídeo de praderies de Posidònia amb ulleres de realitat virtual, el que més èxit té entre els alumnes.
10: Teníem unes gafes que ahí mostraven unes imatges de Posidònies, l'oceà i totes les plantes de peixos i la Posidònia.
11: Lo que més m'ha agradat han sigut les gafes.
8: Però tots han passat per les diferents estacions.
13: Lo que más me ha agradat, taller de beach boat,
12: de beatball perquè ha sigut molt divertit.
13: M'ha agradat molt les tablets perquè pot jugar a cuidar el mar, el món.
8: Fins ara, 1.500 alumnes de primària i secundària d'Eivissa ja han gaudit d'aquest taller.
0: 7:55 minuts, anem amb la cultura.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: D'aquesta manera, que ara, escolteu, més de 1.000 alumnes i 200 de les Balears varen omplir ahir el Velòdrom Illes Balears de Palma. I ara baixem la representació de la cantata participativa Natuga i la Mà, que cantaren de manera simultània. Una iniciativa impulsada per la UIB dins del projecte socioeducatiu Més que so, música, societat i acció per a la inclusió social.
1: La jornada va culminar en l'actuació oberta al públic, combinant la música en directe, teatre, acompanyament instrumental, també la participació d'estudiants de primària i secundària de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, així com alumnes també de l'UIB, del Conservatori de Música, del Conservatori Superior de Música i també de l'ESADIP. La cantata amb text de Francisca Elena Bestart i Josep Carles Romaguera tenia com a objectiu precisament conscienciar sobre la sostenibilitat marina i la preservació dels ecosistemes mediterranis.
0: Tan verí que s'ha escampat. I enmig del centre històric al carrer de l'Almudaina, a l'Arxiu Municipal de Cort, hi poden trobar un viatge al passat, però des del present. Parlem de l'exposició Miquel Salom i els pioners de la fotografia que s'inclou en el context del Mallorca Photo Fest i que ens ofereix imatges nascudes d'una tècnica centenària. Parlem del colidor humit, una manera de fer gairebé primitiva. Celebra enguany 175 anys i suposa un repte tant per al creador com per als espectadors contemporanis, per als artistes, perquè d'entre d'altres coses l'han de dur al laboratori allà on fan feina i s'han d'omplir de paciència i de coneixements. Ho sap molt bé Miquel Salom, que fa 15 anys que s'hi dedica.
14: Pensava que són 23 passos processals, però com que intervé la química i la llum, aquest procés només és sensible a la llum ultravioleta. Per exemple, una rosa, un bou negre i és vermella. Per què? Perquè és vermell, no el bou, i molt de color, no el de bou. Llavors, la sensibilitat de la placa està entre 0,5 i 1 ASA. Les càmeres modernes a 6.000, a 12.000, a 30.000.
0: Però dèiem que aquests instants capturats impliquen un sobreesforç per als espectadors amb una manera de fer de viure gens acostumat als blancs i als negres impurs, a la mescladissa amb el sípia i l'aparició del platejat. Les obres de Salom ens forcen a mirar d'una altra manera.
14: És un món que no té res a veure amb el moment d'avui en dia en tots els sentits, tant en so polític, en so social, en la realitat de les persones, en la mentalitat, en la comunicació, tot va evolucionar en part gràcies a aquesta tècnica.
0: A banda de les imatges, la mostra ofereix materials que expliquen la seva evolució, així com càmeres d'època, documentació històrica i material fotogràfic original. La mostra estarà oberta fins dia 28 d'agost. I encara parlem d'una altra exposició, la històrica fàbrica de ceràmica La Roqueta, una de les grans referències de l'art decoratiu mallorquí entre finals del segle XIX i inicis del segle XX, protagonitza una exposició a la Fundació Cultural Coll Verdolet dedicada a reivindicar el valor artístic i patrimonial de la seva producció. La mostra recorre la trajectòria d'aquesta emblemàtica manufactura mallorquina, coneguda especialment per les seves rajoles, peces ornamentals i feines d'inspiració modernista que varen contribuir a definir una part important de l'estètica decorativa de l'època a les Balears.
1: Una mostra que permet descobrir tant el procés artesanal com la riquesa cromàtica i formal d'aquestes peces que es fabricaven a la Roqueta, moltes de les quals, per cert, combinen amb influències modernistes, mediterrànies i populars. A més, valora el paper de la ceràmica dins el patrimoni industrial i cultural mallorquí. Ho explica un dels principals col·leccionistes de ceràmiques, Jaume Llebrés, que, a més, ha cedit part d'aquestes peces que són l'interès de la mostra i que ahir, precisament, va ser un dels protagonistes del programa Tèntol d'aquesta casa.
16: Però la Roqueta era la copia d'un personatge de la burgesia sueta, que aquesta època estava a l'època de Pogeu, perquè ja havien fet comerç amb Amèrica, etc. Eren els progressistes que promovien el modernisme de Palma, els edificis modernistes de Palma, són empresaris d'origen sueta.
0: I arribem a les 8 amb la música dels Deep Purple. Va estrenar ahir a Rogan Boyes el primer senzill del seu nou disc Esplat. Es publicarà dia 3 de juliol. Amb ells, com dèiem, arribem a les 8.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 13 de maig, en què vos explicam que el govern aprovarà previsiblement divendres una modificació del programa Lloguer Segur. Entre d'altres novetats, es donaran facilitats als propietaris per reformar els pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració. Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens al Parlament, on ha confirmat que des de la posada en marxa d'aquest programa fa un any i mig s'han incorporat al mercat de lloguer 82 pisos. L'Esquerra, per part seva, assegura que aquest programa ha estat un fracàs. És el diputat Josep Castells, de Més per Menorca, i la presidenta Marga Proens.
2: Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
3: Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
1: I tot quan comencen els primers desnonaments per mort de la caiguda de l'escut social al Congrés dels Diputats, segons la plataforma d'afectades per la hipoteca, n'hi ha 4 d'imminents a Mallorca, el primer avui mateix. Tot d'una ho ampliem, abans però repassam altres titulars del dia. El govern central ha aprovat la construcció d'un nou centre de control de trànsit aeri a l'aeròdrom de Son Bonet, a Mallorca.
4: Costarà més de 81 milions d'euros i permetrà modernitzar la gestió de l'espai aeri de l'arxipèlag. La nova infraestructura estarà enllestida d'aquí a 3 anys.
1: I el Parlament ha aprovat la reforma de la llei de ports amb els vots del Partit Popular i de Vox.
4: Suposa equiparar els terminis màxims de concessió de la gestió marítima autonòmica als clubs nàutics fins als 50 anys. El PSIB i els ecosobiranistes hi han votat en contra perquè diuen que afavoreix la privatització marítima.
1: I els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen avui per reclamar millores laborals i més personal.
4: És una protesta convocada pel sindicat CESIF. Els treballadors es concentraran davant la delegació d'Hisenda de Palma i aturaran durant una hora entre les 11 del matí i les 12 del migdia.
1: I un informe de la UIB constata la necessitat de reforçar les competències lingüístiques dels futurs mestres i de fomentar l'ús social del català.
4: Segons l'enquesta que s'ha fet a estudiants de magisteri, pedagogia, educació social i ciències de l'activitat física, la majoria troba que té més competències en castellà i reconeix que és l'idioma que més utilitza fora de l'àmbit acadèmic.
1: I pel que fa a la crisi de l'antivirus, el govern central ha canviat els protocols de la quarantena dels passatgers espanyols al creuer.
4: Sanitat estableix el 10 de maig com a dia 0, de manera que el període d'aïllament s'allargarà fins al 21 de juny. També s'ha decidit extremar la vigilància i qualsevol persona que estàs al creuer entre dia 1 d'abril i el 10 de maig es considera contacte.
1: I en els esports en futbol, el Reial Mallorca jugarà avui a Getafe, un partit clau per la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El conjunt mallorquinista visitarà el Coliseum Alfonso Pérez quan siguin les 9 i mitja del vespre per a disputar l'antepenúltima jornada de Lliga. Els vermells arriben com a 14ans a la classificació amb 39 punts, els mateixos que l'Elx, el Llevant, el Girona i l'Espanyol, que marca ara el descens. Per al partit d'avui vespre, De Michelis no podrà comptar amb Samu Costa per acumulació de targetes, ni amb els lesionats Kalumba, Kumbula, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales, però recupero Pablo Maffeo, que ja ha complert sanció, i també Johan Mojica. I el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va anunciar ahir cap vespre en roda de premsa que convocarà eleccions anticipades per a la junta directiva del Club Blanc.
1: I pel que fa al temps, atenció avui, sobretot a Menorca i al nord i nord-est de Mallorca, no hi ha possibilitat de tempestes. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. Possibilitat de qualsevol ruixat, o també poden sentir qualsevol tronada a punts de Menorca. De fet, ara hi plou el canal de Menorca i just al ponent damunt la mà de Menorca, davant les costes de Ciutadella. Poden aquestes pròximes hores caure qualsevol gota, qualsevol ruixat, però en conjunt no serà massa important. Però la resta de les illes, a Eivissa, Formentera i bona part de Mallorca, ara el cel està destapat. I ha de continuar així durant tota la jornada, amb el cel molt clar i, a més, en temperatures suaus. Seran una mica més baixes que les que teníem ahir, però així tot, màximes que a Eivissa i a Formentera pujaran fins a 24-25 graus. Registrarem aquesta temperatura més elevada a punts de l'est de les Pitiuses. També a l'est de Mallorca tindrem màximes en torn dels 25 graus, a la resta 22-23 graus, i a Menorca avui també, durant les hores de migdia, les temperatures s'enfilaran fins als 23 graus. Avui el vent bufa amb més intensitat. És de component oest, entre ponent i mestral, i tenim cops moderats o fins i tot forts. Ja ha arribat als 70 km per hora a la Serra de Tramuntana, als 50 a punts d'Eivissa. I a la mà, la situació és més complicada. Tenim ones de fins a 1,5 metres, per exemple, al nord de Menorca, o també al ponent de l'arxipèlag. Per tant, atenció en aquesta situació marítima complicada. Demà tindrem un temps

0: El govern prepara novetats en el programa Lloguer Segur que vol aprovar divendres en el Consell de Govern. Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens al Parlament davant les crítiques de l'Esquerra, que considera un fracàs el programa creat per aconseguir posar pisos buits al mercat de lloguer. Una de les novetats és que es donaran facilitats als propietaris per reformar pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració.
1: La presidenta assegura que des de la posada en marxa del programa fa un any i mig s'han incorporat al mercat 82 pisos. L'objectiu, però, és que n'hi hagi més. El diputat Josep Castells, de Més per Menorca, ha qüestionat l'eficàcia del programa i acusa el govern de no resoldre la crisi de l'habitatge.
2: Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
3: Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris, que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
0: I també ha començat la tramitació de la reforma de la llei de capitalitat de Palma. Després de 20 anys, el Pla del Parlament ha aprovat la presa en consideració del projecte de llei per modificar la norma que suposa duplicar la injecció econòmica del govern a l'Ajuntament de 30 a 60 milions anuals.
1: L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defensat la proposició de llei com una oportunitat històrica i ha assegurat que garantirà les reserves d'habitatge protegit. De fet, el PP ja ha dit que corregirà la proposició de llei per garantir-ho.
4: Han volgut tenir una excusa per dinamitar una llei que és bona per Palma, i jo el que els faig és convidar-los a que millorin aquest article i que l'Ajuntament de Palma, la seva voluntat és blindar, com està fent, que hi hagi oferta de vivenda protegida.
0: Tot mentre el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears proposa fer més esforços per mobilitzar habitatges buits i per oferir garanties jurídiques als propietaris per frenar l'escalada de preus a Eivissa. Un informe de la Fundació FOESA assenyala els habitatges buits com un dels grans problemes de l'illa. Sant Joan, per exemple, representen el 35%.
1: Davant d'aquesta situació, els arquitectes reclamen un pacte territorial a llarg termini i una revisió dels planejaments urbanístics. El president de la demarcació de les Pitiüses del Col·legi d'Arquitectes, Lluís Oliva, explica que d'aquesta manera es podria créixer en altura i construir més habitatge plurifamiliar.
5: Tenim plans urbanístics que encara estan vigents i modificació d'alguns que contemplen una intensitat de 400 metres quadrats de parcel·la per una vivenda amb parcel·les de 500 metres mínims per fer plurifamiliar. Això fa que amb una parcel·la de 500 metres quadrats només puguis fer una sola vivenda plurifamiliar, la qual no té cap tipus de sentit.
1: El mateix informe recull que Eivissa és la regió d'Espanya amb més exclusió social, un 20% de la població es trobaria en aquesta situació. A més, 3 de cada 10 residents es planteja abandonar l'illa. El preu de l'habitatge ha pujat un 41% des del 2018, mentre que els salaris només ho han fet un 3,3%.
0: La plataforma d'afectades per la hipoteca denuncia els primers desnonaments per mort de la caiguda de l'escut social, el decret que va tombar al Congrés dels Diputats. Diuen que en tenen constància de 4 d'imminents a Mallorca, el primer avui.
1: És una família amb 3 fills, 2 d'ells discapacitats, però també tenen pendent un altre Andratx, un altre Pollença amb persones amb discapacitat, un home de 74 anys a Caladó, tots ells per lloguers. La portaveu de la PA, Àngela Pons, assegura que tot ha resultat de que el Congrés va tombar l'escut social.
6: Tots, absolutament tots, tots havien estat aturats per l'escut social i en el moment que s'ha baixat, tots, l'estaven en el carrer.
1: Preveuen que encara en vendran més.
0: I el govern central ha donat el SUS a la construcció d'un nou centre de control de trànsit aeri a les Balears. Tindrà un cost de més de 81 milions d'euros.
1: El Consell de Ministres ha autoritzat la licitació de la construcció del nou centre de control d'enaire. Serà a l'aeròdrom de Sant Bonat, a Marratxí, i permetrà modernitzar la gestió de l'espai aeri de l'arxipèlag. Segons el Ministeri, reforçarà la seguretat, la capacitat operativa i l'eficiència del sistema. El termini d'execució previst és de gairebé 3 anys.
0: I tot mentre el Parlament s'ha aprovat la reforma de la llei de ports amb els vots del Partit Popular i de Vox per equiparar els terminis màxims de concessió de la gestió marítima autonòmica als clubs nàutics fins als 50 anys. El PSIP i els ecosobiranistes hi han votat en contra perquè, diuen, afavoreix la privatització marítima.
7: Aquesta tramitació també preveu la simplificació de diversos tràmits administratius, com ara les actuacions menors en sòl portuari, la retirada d'embarcacions abandonades o l'adaptació dels usos portuaris a la normativa estatal. El diputat del PSIP, Marc Pons, ha criticat que les marines, de caràcter privat, allarguin

0: les seves concessions, igual que els clubs nàutics, de 30 a 50 anys.
1: Quan arribis moment, quan seguem a l'any 2035, que els governants de torn diguin tal vegada sí que mos pot convenir. Sí que és bo per l'economia de les Illes Balears que les marines se'ls allargui 5 anys més.
0: Els ecosobiranistes també han lamentat que en aquesta tramitació no hagi hagut més diàleg, més negociació i matisos. És el diputat de Més per Menorca, Josep Castells.
2: El resultat d'aquesta llei serà una inèrcia imparable cap a la privatització dels ports. Perquè uns dels agents dels que parlem, els clubs nàutics, fan activitats socials, i n'hi ha d'altres, marines privades, que la seva funció és guanyar concursos, perquè la seva funció és fer negoci.
0: Sebastià Mesquida, del PP, nega que es vulgui equiparar la gestió de les marines amb les del club nàutics.
3: No poden dir vostès de cap manera que es tractarà igualment a les marines que en els clubs nàutics. En cap cas, i els requisits, les condicions que se'ls hi posa són totalment oposades i diferents tant per uns com per altres.
0: I Maria José Verdú, de Vox, ha subratllat que la modificació actualitza la normativa i l'adapta al marc estatal.
4: I aquesta llei reconeix el paper que tenen els clubs nàutics com a entitats que han permès durant dècades l'accés a l'esport nàutic, la formació de joves i el manteniment d'una cultura marítima profundament lligada a Balears.
0: Aquesta reforma portuària arriba pot dies després que la Comissió d'Ètica Pública de les Balears hagi descartat que el conseller de la Mà i el president de Ports de les Illes Balears, Juan Manuel Lafuente, incorregués en un conflicte d'interessos per ser propietari a la seva família de l'empresa que explota el port menorquí de Daia, que depèn de l'organisme que ell presideix.
5: I la dona assassinada presumptament pel seu exgendre a la colònia de Sant Jordi hauria rebut una infinitat de cops que acabaren amb la seva vida. Així ho han assegurat els forenses que ahir varen declarar en el judici que se celebra a l'Audiència Provincial de Palma. Avui l'acusat està previst que declari davant els membres del Tribunal Jurat, Carme Moreno.
6: Els forenses han dit que la dona no es va poder defensar de les ferides patides a les costelles, la cara i la part cervical. Segons un dels guàrdies civils que elaboraren un informe pericial, l'única hipòtesi possible és que l'acusat atacàs la seva exsogra. I com a prova hi ha que a l'espardenya de l'home es trobaren restes genètiques i sang de la víctima. També ha declarat un altre metge que ha assegurat que l'acusat sap diferenciar perfectament entre el bé i el mal i que no pateix cap trastorn de salut mental. El fet que l'home begués, han dit, no justifica més l'atac. Un informe detalla que la dona era molt vulnerable per la malaltia que patia i la medicació que prenia. L'acusació particular, recorda molt, sol·licita per l'home una pena de presó permanent, mentre que la Fiscalia reclama 20 anys de presó pel delicte d'assassinat.
5: I l'Audiència Provincial ha activat una ordre de crida i de cerca contra un home acusat d'abusar sexualment d'una menor de 16 anys i retenció il·legal. Dilluns no es va presentar el judici que s'havia de celebrar contra ell.
7: Es tracta de Henry Cervantes, qui presumptament va enganar una menor de 14 anys i la va dur al seu pis. Una vegada allà, l'hauria retinguda de manera il·legal, forçat i violada. Per tot això, la Fiscalia demana per a ell una pena de 29 anys de presó i que indemnitzi a la víctima en 12.000 euros.
5: I la Guàrdia Civil ha identificat 3 persones per volar drons durant les festes del Firó de Solla, sense els permisos pertinents en una zona restringida i en gran concentració de persones.
0: Els agents han tramitat 3 actes de denúncia per possibles infraccions de la Llei de Seguretat Aèria i de la Llei de Seguretat Ciutadana en el marc del dispositiu especial desplegat per garantir la seguretat d'aquest esdeveniment. La celebració, recordem-ho, va plegar prop de 12.000 assistents.
5: I els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen avui per reclamar millores laborals i més personal. La protesta està convocada pel sindicat CESIF i inclourà una concentració davant la delegació d'Hisenda de Palma i una aturada parcial d'una hora entre les 11 del matí i les 12 del migdia.
7: El delegat sindical Toni Roiger denuncia que l'Agència Tributària manté bloquejades des de 2019 qüestions com la carrera professional, la regulació del teletreball o el reconeixement del servei de vigilància duanera com a professió de risc.
8: Som a les Illes Balears, on hi ha sempre un dèficit de plantilla, agreujat aquests darrers anys pel tema de la manca d'habitatge i els preus. Tant és així que s'ha arribat que persones que han aprovat una oposició i que tenen una plaça fixa, un contracte fixa de treball, han hagut de renunciar a prendre possessió a Balears perquè no han pogut assumir els costs de l'habitatge.
5: Les mobilitzacions continuaran el pròxim 29 de maig amb una nova aturada parcial i, si no hi ha acord amb l'Agència Tributària, culminaran amb una vaga general el 8 de juny a tots els centres de treball.
9: I encara de l'àmbit laboral, el Suprem rebutja fer fixos als interins que no hagin aprovat unes oposicions, tot i que hagin superat el temps màxim que permet la normativa europea. Segueix així els criteris fixats pel Tribunal Europeu de Justícia, també considera adequat el pagament d'una indemnització per prevenir, per reparar els abusos de la temporalitat.
0: El Tribunal rebutja, per tant, que adquirir la condició de fix sigui una conseqüència automàtica pel fet d'encadenar contractes temporals. Només ho podran ser aquells interins que hagin superat una oposició o un procés selectiu similar i no hagin aconseguit plaça. D'aquesta manera, assegura que respectaran els principis d'igualtat, de mèrit i de capacitat recollits a la Constitució.
9: La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, celebra aquesta mesura per lluitar contra la temporalitat.
0: Cabré es mostra a favor del criteri que fixa el Suprem, que per entrar a ser fix a l'administració pública necessàriament s'hagi d'aprovar un procés selectiu.
10: Ell està obrint la porta a que se puguin quedar fixos aquelles persones que han superat totes les proves selectives, el que passa és que s'havien quedat sense plaça.
0: També assegura que continuen fent feina per rebaixar la taxa de temporalitat fins al 8%, tal com marca la llei, quan ara supera el 20%. Per això ha anunciat que s'avançarà l'oferta pública el 2026 amb places que es convocaran enguany mateix abans del que estava previst.
9: I avui i demà Manacor acollirà la cinquena fira de la formació i l'ocupació. S'oferiran més de 200 llocs de feina d'una gran diversitat d'empreses. És el punt de trobada entre aquestes empreses, també centres formatius i persones que cerquen feina o noves oportunitats laborals. Connectem ara amb Neus Pericàs, que és al Parc Municipal de Manacor, on tindran lloc aquestes jornades. Neus, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui se celebra aquesta cinquena edició de la Fira de Formació i d'Ocupació de Manacor, una fira amb grans expectatives. Ara mateix les primeres empreses ja estan arribant, també els centres educatius, i ja estan començant a enllestir el que seran les seves paradetes. Enguany, com has dit, s'hi oferiran més de 200 llocs de feina, prop de 50 més que l'any passat. Paula Asegurador, delegada de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manacor, ens explica que ens hi podrem trobar a la fira. L'escoltam.
12: Enguany hi ha la novetat de que ampliem horaris, de que tenim la fira, volem potenciar la part d'ocupació, la de formació la tenim molt consolidada. Nosaltres de l'Ajuntament de Manacor i Promoció Econòmica volem ampliar cap a, volem potenciar molt el sector primari, hi ha empreses de sector primari.
11: S'espera que a la jornada hi venguin més de 1.000 persones, ja que per això s'ha ampliat l'horari. Es recomana, això sí, venir amb el currículum actualitzat.
12: Sí que la novetat d'enguany és que se podran entregar currículums al moment i que també se podran fer entrevistes in situ.
11: Així que ja ho sabeu, per noves oportunitats laborals o orientació acadèmica, avui de 10 a 6 i demà de 9 a 1 podeu venir a la Fira d'Ocupació de Manacor.
9: Gràcies, Neus, en directe des de Manacor. Són ara les 8 i de 9, vos parlem de llengua.
13: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
9: Del darrer informe de la Facultat d'Educació que constata la necessitat de reforçar les competències lingüístiques dels futurs mestres i de fomentar l'ús social del català.
0: Segons l'enquesta que s'ha fet, estudiant de Magisteri, de Pedagogia, també d'Educació Social i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, la majoria troba que té competències en castellà, que té més, i reconeix que és l'idioma que més utilitza fora de l'àmbit acadèmic, és a dir, a casa, amb les amistats i amb les parelles. Amb això i tot, hi predominen clarament els perfils bilingües, català-castellà, i els catalanoparlants són el 69% del total. Segons el vicedegà de la Facultat d'Educació, Llorenç Gelabert, el castellà guanya terreny al català cada vegada a més àmbits.
14: I això vol dir que està, d'alguna manera, relacionat amb els usos generalitats que veiem, que és una major presència cada vegada del castellà en l'àmbit social, també perquè s'estableix com a llengua no marcada, com a llengua, diríem, anònima, és la llengua de tothom, mentre que el català a poc es va residualitzant en uns àmbits concrets molt específics.
0: De moment, la UIB només ha fet i analitzat l'estudi, però segons la degana d'Educació, Carme Pinya, la intenció és que serveixi per a millorar la formació que rep l'alumnat universitari i, per tant, siguin els millors professors possibles per la realitat balear.
15: Ens agradaria que aquest document fos un document marc, que fos un document amb evidències sòlides, amb una metodologia rigorosa, ja ho veureu, amb unes dades recollides amb molta consistència, que ens permetés la posterior presa de decisions pedagògiques i curriculars.
5: Mentrestant, el conseller d'Educació ha defensat al Parlament que els docents que aconsegueixin una plaça per oposició sense conèixer el català no podran participar en un concurs de trasllat fins que no el sàpiguen.
7: Segons Antoni Vera, la mesura respon a la necessitat de garantir professorat a les aules, especialment en especialitats o places on costa trobar professorat. Assegura que aquesta excepció només s'aplicarà a places de molt difícil cobertura que determinarà el Consell de Govern.
16: Ja hi ha docents que no tenen el requisit de català. Amb vostès també hi havia interins sense català. I això se fa perquè el que prima és que els alumnes tinguin professor. El problema és que tenim places on no tenim ni candidats per ser funcionaris.
5: I les famílies de l'escola Son Pisa de Palma han abandonat la vaga i el 100% de l'alumnat ja assisteix a classe. Amb tot, continuen reclamant que s'aparti de la docència el professor condemnat per assetjament a un menor i que segueix cobrint una plaça de tutor de quart de primària en aquest centre.
0: Ara han traslladat la seva lluita a la plataforma change.org, segons ha explicat la presidenta de la PIMA, Verònica Fiol, que ha iniciat la recollida de signatures.
17: Que volem fer un poquet d'exercir pressió social perquè se reforma, sigui una reforma express, i que abans de començar el següent curs pues ja sigui engestida i que no tornem a començar el curs i ens tornem a trobar de la mateixa manera.
0: En tot cas, recordem que Miquel Roldán continua sent el tutor del grup de quart, sempre té un mestre de suport dins l'aula, però no com a mesura de protecció de l'alumnat, sinó per atendre la diversitat a dins la classe.
5: I vols parlar, mare, de la darrera hora de la crisi de l'antivirus? Sanitat estableix dia 10 de maig com a dia zero, com a inici oficial de la quarantena pels passatgers del vaixell Ondius al creuer afectat pel brot d'antivirus. D'aquesta manera, el període d'aïllament s'allarga fins dia 21 de juny, tot coincidint amb la data establerta per l'Organització Mundial de la Salut. També s'ha decidit extremar la vigilància qualsevol persona que estàs al creuer entre dia 1 d'abril i dia 10 de maig. Es considera contacte, així com els que hagin tingut relació amb els casos confirmats. Mentrestant, continuen pendents de com evolucionen les persones contagiades.
7: Sanitat ha confirmat el positiu amb la segona PCR del passatger espanyol ingressat a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, qui presenta símptomes de febrícula i un nivell baix d'oxigen en sang. Sílvia Valcarce és la representant sindical de SATSE en aquest hospital militar.
18: Él ahora está en una habitación de presión negativa donde el virus va a quedar controlado, es decir, el virus está mantenido en esa habitación y no puede salir fuera. Eso hace que no se disemine o que evitamos, lógicamente, que el virus pueda salir a zonas que están limpias. En la unidad de alto aislamiento es verdad que todo el control de enfermería es una zona que está domotizada.
7: Els altres 13 passatgers que varen desembarcar diumenge a Tenerife han donat negatiu. També la dona aïllada a l'Hospital Sant Juan d'Alacant, en aquest cas, ho ha fet en la tercera PCR. Pel que fa als viatgers estrangers de l'Ondius, es descarta el positiu del ciutadà nord-americà i la francesa continua hospitalitzada en estat greu.
5: I no es descarta l'aparició de nous casos en els pròxims dies entre els passatgers que ja han tornat als seus països, tot això quan els estira i arronses entre el govern espanyol i el de les Canàries també continuen.
7: De fet, el president canari Fernando Clavijo ha acusat l'executiu central d'amagar de manera deliberada que al Manco hi havia un contagi a bord.
19: Creo que hoy es un día triste. Creo que se le ha faltado a la dignidad del pueblo canario. Creo que se le ha faltado a la dignidad de un gobierno de Canarias y las instituciones de Canarias por ocultar una información que sabían desde el minuto uno.
7: La ministra de Sanitat, Mónica García, li ha contestat.
20: En ningún momento ni el gobierno de España ha ocultado nada, ni al revés, todo lo contrario. Hemos sido todos los transparentes y todos los diligentes y todos los sensatos y seguros que hemos podido ser. Lo que no vamos a olvidar es quienes han intentado boicotear la operación. Muchas gracias.
7: El president espanyol, Pedro Sánchez, es va reunir ahir de matí amb el director general de l'ONS per fer un balanç d'aquesta gestió.
13: Informatiu Matí. Esports.
5: I són ara les 8:25, encetam la informació dels esports. Parlem de futbol. El Reial Mallorca jugarà avui a Getafe, un partit clau per a la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
1: Bon dia. El conjunt mallorquinista visitarà el Coliseum Alfonso Pérez quan siguin les 9:30 del vespre per a disputar l'antepenúltima jornada de Lliga. Els vermells arriben com a 14ans a la classificació amb 39 punts, els mateixos que l'Elx, el Llevant, el Girona i l'Espanyol, que marca ara el descens, mentre que el Getafe és 7 en 45 punts i té possibilitats de classificar-se per jugar competició europea. L'entrenador mallorquinista Martín de Michelis sap molt bé el que vol.
21: Y hay tres puntos que iré a buscar al Getafe, que el Getafe no es un concurrente o un competidor por el objetivo nuestro, es verdad, pero no, hay que ir en busca de los tres, si dependemos de nosotros y nos enfocamos en nosotros. Así que con naturalidad, con alegría, con felicidad, con responsabilidad, eso desde ya.
1: Per al partit d'avui vespre, el tècnic argentí recupera Pablo Maffeo, que ja ha complert sanció, i també Johan Mojica. D'altra banda, no podrà comptar amb Samu Costa per acumulació de targetes ni amb els lesionats Kalumba, Kumbula, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales. De Michelis també ha parlat de l'estil de joc del Getafe.
21: Que es un equipo súper agresivo, es fácil de identificar su juego y tenemos que estar preparados para ese estilo de juego, para esos duelos. Ellos proponen muchísimos duelos, juego directo, se hacen bien, bien fuerte defensivamente. No es un equipo que te genere posesiones largas y demás, sino que enseguida tratan de buscar, ir, presionarte, segundos balones. Bueno, hay que estar atento y predispuesto a ese estilo de juego.
1: L'àrbitre del partit d'avui serà Martínez Munuera i el VAR, i serà Figueroa Vázquez. I, per cert, hi van conèixer que Leo Román és un dels 6 porters que ha inclòs el seleccionador Luis de la Fuente a la prellista d'Espanya per al Mundial. El futbolista del Mallorca competeix per un lloc a la llista definitiva amb Unai Simón, David Raya, Juan García, Ale Remiro i Robert Sánchez, en que només 3 entraran a la convocatòria final. Per tant, l'enfrontament entre Getafe i Mallorca començarà a les 9:30 del vespre, però el podreu seguir en directe a partir de les 7:30 en tota la prèvia a IB3 Ràdio. I més futbol de la primera divisió, perquè aquesta jornada número 36, vital pel que fa a la lluita per la permanència, es va encetar ahir. El Llevant va guanyar 2-3 contra el Celta, una victòria que fa que els granotes surtin del descens i empatin a punts al Mallorca. El Real Betis es va imposar per 2-1 a l'Elx, un bon resultat pels interessos mallorquinistes, i l'Osasuna va caure a casa per 1-2 contra l'Atlètic de Madrid. I avui, a banda del Getafe Mallorca, hi ha 3 partits més de Lliga, tots importants en clau mallorquinista. A les 7, Espanyol contra Atlètic Club i Villarreal Sevilla, i a les 9:30 del vespre, Alavés Barça. I un altre punt en futbol, perquè el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va anunciar ahir en roda de premsa que convocarà eleccions per a la junta directiva.
22: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar esta junta directiva actual.
1: A banda de les eleccions, el president del Real Madrid, entre d'altres coses, va criticar la premsa i ha anunciat que presentarà un dossier a la UEFA perquè resolgui el cas Negreira. En bàsquet, a la primera FEB, l'Estia Menorca començarà demà dijous el seu camí cap al somni d'ascens a la Lliga ACB. El conjunt menorquí visitarà l'Eima Corunya en el primer dels 5 partits que es disputaran en aquest play-off. El director general dels menorquins, Miqui Ortiz, s'ha mostrat en confiança.
23: I és final ara mateix, estem xerrant d'uns play-offs d'ascens a ACB. Jo crec que, independentment de com el Leima s'ha mostrat durant tota la temporada, que ha estat a un nivell altíssim, pues crec que nosaltres el que hem de fer és trobar la millor versió de cada jugador, i després a nivell esportiu que tot surti bé, no?
1: El primer enfrontament de l'eliminatòria entre Estia Menorca i Leima a Corunya es disputarà demà a Galícia a les 8 del vespre.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8:30, repassar amb les claus d'aquest dimecres. El govern aprovarà previsiblement divendres una modificació del programa Lloguer Segur. Entre d'altres novetats, es donaran facilitats als propietaris per reformar els pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració.
2: Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens al Parlament, on ha confirmat que des de la seva posada en marxa fa un any i mig s'han incorporat al mercat de lloguer 82 pisos. L'Esquerra, per part seva, assegura que el programa ha estat un fracàs.
1: I el govern central ha aprovat la construcció d'un nou centre de control de trànsit aeri a l'aeròdrom de Son Bonet, a Mallorca.
2: Costarà més de 81 milions d'euros i permetrà modernitzar la gestió de l'espai aeri de l'arxipèlag. La nova infraestructura estarà enllestida d'aquí a 3 anys.
1: I un informe de la UIB constata la necessitat de reforçar les competències lingüístiques dels futurs mestres i de fomentar l'ús social del català.
2: Segons l'enquesta que s'ha fet a estudiants de Magisteri, Pedagogia, Educació Social i Ciències de l'Activitat Física, la majoria troba que té més competències en castellà i reconeix que és l'idioma que més utilitza fora de l'àmbit acadèmic.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. El Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Balears proposa fer més esforços per mobilitzar habitatges buits i oferir garanties jurídiques a propietaris per frenar l'escalada de preus a l'illa. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Un informe de la Fundació Foessa assenyala els habitatges buits com un dels grans problemes d'Eivissa. Sant Joan, per exemple, representen el 35%. Davant d'aquesta situació, el Col·legi d'Arquitectes reclama un pacte territorial a llarg termini i una revisió dels planejaments urbanístics. Pensen els arquitectes que d'aquesta manera es podria créixer en altura i construir més habitatge plurifamiliar.
1: I més d'un centenar de propietaris de Cala Santa Esteve i Font Ducos Castell lluitant per mantenir les seves cases davant la nova delimitació de costes que augmenta la protecció d'aquestes dues zones. Excel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. El Ministeri amplia de 20 a 100 metres la servitud de protecció perquè considera que no està demostrat que fossin zones urbanes abans de 1988. A la pràctica, què vol dir? Doncs que alguns terrenys tindran restriccions urbanístiques i d'edificació i que determinades propietats podrien quedar afectades pel domini públic marítim terrestre o bé passar directament a un règim de concessió administrativa, una situació que afecta tant l'Ajuntament com els veïns, que ja han anunciat que recorreran la decisió.
1: I ultimàtum de l'Ajuntament d'Alcúdia, la constructora que reforma l'avinguda de Pere Mas i Reus, coneguda com el carrer del dòlar. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. L'Ajuntament, que denuncia més de 20 dies de retard, ha fixat el 31 de maig com a data límit per concloure les feines. Si no és així, estudiaran l'aplicació de les sancions previstes al contracte.
1: I ara parlant d'economia. Avui Caixa Colònia presenta l'acte anual de l'estalvi ètic. Coneixerem la memòria de resultats del 2025 en un context d'incertesa econòmica i de dificultats d'accés a l'habitatge. Volem analitzar quin paper poden jugar les entitats financeres amb arrelament aquí a les Illes. Per això saludam Pep Cifra, president de Colònia Caixa d'Estalvis de Pollença. Bon dia.
6: Bon dia, Marian.
1: Primer de tot, com dèiem, avui presentau aquest acte d'estalvi ètic i es coneixerà la memòria de resultats del 2025. Quines en són les conclusions? Hi ha algun punt, algun aspecte que es pugui destacar d'aquesta memòria?
6: Bé, destacar només la presentació de la memòria és reconèixer que l'activitat se va consolidant. Pensam que és una bona notícia per a continuar amb aquesta iniciativa, que és pionera a les Illes Balears i que se basa bàsicament en la transparència, el compromís social i el respecte al medi ambient i els resultats en guany, pues, evidentment, dins el que és el context del sistema financer, pues, són uns molt bons resultats. Només d'aquesta iniciativa de l'estalvi ètic, en guany s'han repartit més de 500 milions d'euros entre 198 entitats socials, i s'han fet pràcticament 700 operacions de finançament amb aquests recursos de l'estalvi ètic, que vendrien a ser uns 46 milions d'euros, que si afegim tot això a l'obra social pròpia de la Colònia Caixa d'Estalvis, que són 2,5 milions d'euros, doncs pensem que han estat uns resultats molt bons.
1: Uh-huh. Senyor Cifra, ho dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, en temps d'incertesa, la banca amb arrelament territorial té algun avantatge respecte de la gran banca?
6: L'avantatge és la proximitat, conèixer el teu client i ser conscient de quins són els seus problemes i acompanyar-los a la solució d'un mateix.
1: Temps d'incertesa, moments també d'inflació creixent en preus de carburants, energia i cistella de la compra disparats. Percebeu que les famílies de les Balears tenen més dificultats per arribar al final de mes? Ha minvat la seva capacitat d'estalvi?
6: És evident que aquestes circumstàncies afecten a les economies domèstiques i especialment a entitats com nosaltres, que tenim pràcticament un 72% de la nostra cartera en llars i institucions sense ànim de lucre, doncs evidentment se nota. No obstant, nosaltres hem d'afirmar que en el que se tracta d'operacions, de noves operacions formulades l'any 2025, nosaltres hem crescut tant en operacions formalitzades, hem crescut en 108 milions d'euros, hem fet noves operacions en pimes per valor de 30 milions d'euros més, hem continuat en les operacions en la hipoteca i BABI per joves i hem incrementat les operacions per valor de 16 milions d'euros, que si tenim en compte l'acumulat des de l'any 2023 puja pràcticament 44 milions d'euros, i una xifra que crec que és important de tenir en compte, la morositat, és a dir, els impagaments d'aquest tipus de préstecs en garantia hipotecària per joves és de zero, és a dir, que pràcticament no hi ha hagut morositat. Per tant, des d'aquest punt de vista, evidentment, l'economia, les llars n'han ressentits, però veiem que estem acompanyant a les persones a poder solucionar el seu problema.
1: Precisament parlaven d'aquestes hipoteques enmig de la incertesa per la guerra a l'Orient Mitjà i totes les seves derivades. Preveus un encariment de les hipoteques?
6: Bàsicament, el problema en aquest moment no s'està centrant en el finançament per obtenir préstecs o crèdits. Si hi ha recursos per donar aquests finançaments, ara mateix el problema s'està basant més en el mercat immobiliari i especialment en poder aclarir quin és el règim de lloguers com a alternativa a l'adquisició de vivendes. Aquesta problemàtica, evidentment, això va molt per damunt de la que són les pròpies funcions d'unes entitats financeres. I, bàsicament, això s'ha de basar en un mercat immobiliari i especialment en un règim de lloguers també com a alternativa.
1: Com poden contribuir per a entitats com la vostra a pal·liar la crisi de l'habitatge?
6: Si nosaltres el que estem fent és, des del primer moment, ens adherim a totes les iniciatives, especialment públiques, com és la hipoteca i BABI, en poder facilitar a nosaltres joves l'accés a la vivenda o a la propietat de la vivenda. I nosaltres el que fem, com he dit abans, és acompanyar els nostres clients a les problemàtiques que tenen habitualment. És a dir, no deixem de ser una eina financera al costat dels nostres clients i, evidentment, els facilitem les seves necessitats i anant més enllà. És a dir, per exemple, avui presentant la memòria de l'estalvi ètic. L'estalvi ètic és anar més enllà, és a dir, és no només obtenir recursos financers, sinó obtenir recursos financers, saber on van i quins seran els objectius d'aquests recursos financers, on s'invertiran, però també els beneficis que generaran, on s'invertiran, que és la cohesió social i la sostenibilitat del territori de les Illes Balears.
1: I bé, avui, aprofitant que es presenta avui, hora baixa, avui capvespre, aquesta memòria de resultats del 2025 de l'estalvi ètic de Caixa Colònia, hem volgut parlar amb el president d'aquesta Caixa d'Estalvis, Caixa Colònia, Caixa d'Estalvis de Pollença, Pep Cifra. Gràcies per haver estat aquests minuts a l'informatiu Matí en directe.
6: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Amb aquesta entrevista arribam a les 8:39 minuts. Tornem a sortir a l'exterior. I anem fins al Palau de Congressos de Palma, on a partir d'avui es reuneixen investigadors de tot el món especialitzats en el processament del llenguatge natural o les aplicacions de la intel·ligència artificial en l'estudi de les llengües. Allà al Palau de Congressos també hi és la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia, perquè hi aplega tants d'experts aquest congrés.
7: Bon dia, sobretot perquè el Language Researches és tot un esdeveniment internacional, un dels, de fet, més importants en tecnologies del llenguatge i també de recursos lingüístics, coorganitzat per la Universitat de les Illes, per l'UIB, i podrem escoltar veus referencials de tot el món, com la de Choukri, que és el secretari general de l'Associació Europea dels Recursos del Llenguatge, o ELRA, com es diu en sigles. Per parlar-ne, ja m'acompanya el president d'aquesta organització de l'ELRA, que és el doctor Germán Rigau. Molt bon dia, doctor.
8: Molt bon dia.
7: Primer de tot, aquesta pregunta, com es pot garantir que la revolució digital que vivim en aquests moments parli amb una veu inclusiva de veritat?
8: Doncs precisament participant en congressos com aquest, perquè és un congrés, com has dit, de participarà 2.000 persones de temes molt diversos, de cultures molt diverses, de llocs molt diversos, vindran gent de tot el món i vindran parlant de temes des de la tecnologia del llenguatge, el processament del llenguatge, fins a la veu, totes les veus, tots els dialectes, els problemes que això comporta per falta de recursos, també des de la llenguatge de signes, passant per tot el tema de biaixos i tot el tema de que pot fer que no sigui accessible a tothom, no de la mateixa manera, no? Tots coneixem que hi ha tecnologia del llenguatge que parla molt bé, igual en anglès, en espanyol, fins i tot en català, ara, i fins i tot també en euskera, ara ja tenim sistemes que parlen també en totes aquestes llengües, gallec també, però fa que no exactament amb totes les varietats, amb tots els canvis que poden haver-hi amb aquest tema, no? Llavors, precisament congressos com aquests estudien com fer que sigui tota la tecnologia del llenguatge més accessible encara a la gent, no?
7: Més accessible, per tant, més inclusiva. També m'acompanya aquí Maria Dalmà Benrell, ella és membre del comitè organitzador local d'aquí de les Illes, professora i també investigadora del Departament de Filologia Catalana. Senyora Benrell, en un moment, diríem, marcat per la intel·ligència artificial, ja ho sabeu, es pot garantir que la tecnologia ajudi definitivament a fomentar encara més l'ús de llenguatges, de llengües minoritzades com la nostra, com el català?
9: Es pot i s'ha de garantir, no? Jo crec que això és clau. Jo crec que la presència de les llengües minoritzades en les tecnologies de la llengua és cabdal per dues qüestions. La primera és que el parlant vegi que aquestes llengües, aquestes varietats que ells parlen, hi són, no? Vull dir, jo crec que això és importantíssim de cara a pujar l'autoestima i incrementar l'ús, no? Si tu veus que una llengua és per tot i que no només sempre per usos, diríem, més privats, t'animes a parlar-la, no? Més enllà del que és l'allà, podríem dir. I l'altra qüestió és aconseguir que aquestes tecnologies entenguin i també parlin no només les grans llengües, les llengües majoritàries, sinó les que no ho són tant, i també diferents varietats, no? I aquí el finançament és cabdal, no? No només d'empreses, sinó que també, evidentment, l'administració pública s'hi ha d'implicar.
7: Parlant tot d'aquests desafiaments en aquest moment, en aquest congrés que comença avui mateix, s'ascendrà durant els pròxims dies, es parlarà de processament del llenguatge natural, el tractament del corpus lingüístic i molts altres temes que n'han volgut parlar amb aquestes dues persones expertes, amb Maria Dalmà Benrell, membre del comitè organitzador, i també el president de l'ELRA, que és el doctor Germán Rigau. Gràcies a tots dos.
9: Gràcies.
8: Moltíssimes gràcies.
7: I d'aquí ho deixem a l'espera de que aquest congrés comenci en minuts, en breu moments, ara mateix.
1: Gràcies, Caterina Bany, des del Palau de Congressos de Palma. 8:43, repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. La guerra a l'Iran serà un dels temes principals de la reunió que mantindran avui a Pequín el president dels Estats Units, Donald Trump, i el xinès Xi Jinping. De fet, abans de pujar a l'Air Force One, direcció al gegant asiàtic, el mandatari nord-americà ha assegurat que mantindrien una llarga conversa sobre el conflicte.
10: Well, I think, number one, we're going to have a long talk about it.
1: Afirma que el seu homòleg s'ha portat relativament bé i ha insistit en que no hi ha cap problema amb l'estret d'Hormuz, tot això tenint en compte que la Xina és un dels aliats tradicionals de l'Iran.
11: Trump, però, ha dit abans als periodistes que ho té tot sota control, que dubta que necessitin l'ajuda amb l'Iran. Ara bé, ha reconegut que l'alto el foc és increïblement fràgil després d'haver rebutjat la resposta de Teheran a la proposta que els hi havien fet. L'inquilí de la Casa Blanca considera insuficients les garanties sobre el programa nuclear iranià. Per part seva, el ministre d'Exteriors del país persa ha defensat que és un conflicte entre els que presumeixen d'atacar bucs desarmats per diversió i els que fan tot el possible per protegir vides innocents.
1: I el Regne Unit, el primer ministre britànic, Keir Starmer, es resisteix a dimitir després de la derrota laborista a les eleccions locals i municipals de la setmana passada. Fins ara, 4 membres han abandonat l'executiu i les pressions perquè ell faci el mateix van en augment.
11: Una de les darreres persones en anunciar la seva dimissió ha estat la secretària d'Habitatge i de Comunitats. Ha demanat a Starmer que faci el que és correcte. El manco 82 diputats laboristes li han exigit deixar el càrrec de manera immediata o planificada i també la renovació del partit.
1: Són ara les 8:45. Tot d'una podreu escoltar les informacions de cada illa en les edicions insulars.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Ultimàtum de l'Ajuntament d'Alcúdia, la constructora que reforma l'avinguda de Pere Mas i Reus, coneguda com el carrer del Dòlar. El consistori, que denuncia més de 20 dies de retard, ha fixat el dia 31 de maig com a data límit per concloure les feines. En cas contrari, estudiaran l'aplicació de les sancions previstes al contracte. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues continuem encara en retencions a l'autopista d'Inca, centrada a Palma, pràcticament des de Son Cladera fins a centrada a la via de Cintura. Hi trobem retencions, també les retencions habituals a la via de Cintura, en sentit Andrat, des de l'estadi Balear fins a la sortida fins a la carrera Bo. També s'entura de la taulera, en sentit cap a l'aeroport, a l'estonent de Gènova també trobaran petites retencions. Ara mateix també a l'autopista de Llucmajor, a l'entura de l'aeroport, en bons sentits també alguna circulació lenta. És tot pel moment. Bon dia.
1: Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, l'Ajuntament d'Alcúdia denuncia més de 20 dies de retard i ha fixat el dia 31 de maig com a data límit per concloure les feines de reforma a l'avinguda Pere Mas i Reus, coneguda com el carrer del Dòlar. Si no és així, estudiaran l'aplicació de les sancions previstes al contracte. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La reforma té com a objectiu convertir l'avinguda en un bulevard amb més espai per a vianants i un carril bici. La batllessa Fina Linares ha assenyalat les possibles amonestacions que podrien aplicar als responsables d'aquestes millores.
5: S'haurà d'amonestar i s'haurà de veure què és el que no, realment no han complit, que ho tenim, i anar fent si realment ara no se poden les piles durant aquest temps per poder complir.
4: Els empresaris critiquen que l'obra va començar tard i a mig gas i està generant pèrdues econòmiques molt greus.
6: Polvo, hay ruido, hay... y la gente no está a gusto en las terrazas. Que no, esto ya no tiene... no sé cómo vamos a hacerlo.
7: Aquí tenemos un hotel. Vienen aquí supuestamente porque les venden, ¿no?, una calle llena de comercio, llena de vida y demás y tal, y se encuentran con esto.
8: Ha empezado la temporada en déficit, sigo en déficit, y el tema es que no sé cómo pagar el alquiler al propietario del local.
4: També es preveu renovar la imatge d'aquesta via, coneguda popularment com el carrer del Dòlar, en decadència els darrers anys.
1: D'altra banda, el quiosquet de la platja de Somoi de Cala Ratjada ja és història. L'Ajuntament de Capdepera ha complert l'ordre de demolició dictada per la demarcació de costes ara fa un any. N'han passat 17 des de que es va acabar la concessió i incomplia la llei de costes.
4: El quiosquet d'obra de la platja de Somoi a Capdepera ja és un munt de runes. Un equip d'operaris ha esbocat aquesta infraestructura de principi dels anys 70 que no compleix l'actual llei de costes. Tenia una concessió antiga, caducada de 2009, que no es podia renovar. Els anys passaven sense tomar-lo. Davant d'això, el GOB va denunciar el 2024 la seva explotació il·legal. Llavors, el Ministeri va fer un requeriment a l'Ajuntament que s'ha materialitzat davant la sorpresa dels banyistes.
9: A mi me gusta mucho estar en un chiringuito y disfrutar. Claro, estar a la playa con pies en la arena, pero por la naturaleza pienso que es mejor así.
10: Y hay muchos chiringuitos que se quitan, como en Calatorta.
4: L'Ajuntament ha destinat 48.000 euros a aquesta actuació. La idea és posar un quiosquet nou que sigui desmuntable. Tindrà un màxim de 80 metres quadrats, comptant la terrassa.
1: 8 i 50 minuts. La Guàrdia Civil ha identificat 3 persones per volar drons durant les festes del Filó de Soia sense els permisos pertinents en una zona restringida i en gran concentració de persones.
4: Els agents han tramitat 3 actes de denúncia per possibles infraccions de la Llei de Seguretat Aèria i de la Llei de Seguretat Ciutadana en el marc del dispositiu especial desplegat per garantir la seguretat de l'esdeveniment. La celebració va aplegar prop de 12.000 assistents.
1: També en successos la policia investiga un incendi corregut i hora baixa el polígon de Son Castelló de Palma sense descartar que hagi estat intencionat.
4: El foc s'inicià vers les 3 quan 2 vehicles dins una nau aparentment abandonada començaren a cremar-se. No hi ha hagut ferits i els bombers han pogut extingir les flames. L'incendi ha provocat petites retencions al polígon, ja que ha hagut de desviar el trànsit al carrer 16 de juliol.
1: A la plana educativa, les famílies de l'escola Son Pisà de Palma han abandonat la vaga i el 100% de l'alumnat ja ha tornat a classe. Amb tot, segueixen reclamant que s'aparti de la docència el professor condemnat per assetjament a un menor i que fa 22 dies que cobreix una baixa de tutor de quart a de primària en aquest centre.
4: Ara han traslladat la seva lluita a la plataforma change.org. Segons ha explicat la presidenta de la MIPA, Verònica Fiol, han iniciat una recollida de signatures.
11: Hem agafat aquest lema que va iniciar Son Sardina de les nines i els nins primer sempre. I un poc el que volem és que s'acceleri aquesta reforma de Salopivi. O sigui, el que volem fer és un poquet d'exercir pressió social perquè se reforma, i una reforma express, i que abans de començar el següent curs pues ja sigui gestida. I que no tornem a començar els cursos i ens tornem a trobar de la mateixa manera.
4: Miquel Roldán segueix sent el tutor del grup de quart, sempre té un mestre de suport dins l'aula, no com a mesura de protecció a l'alumnat, sinó per atendre la diversitat dins aquesta classe.
1: D'altra banda, 150 alumnes d'ESO del Col·legi La Salle de Palma han rebut un curs de seguretat viària, una activitat que fa 5 anys que imparteixen al centre diversos experts de la plataforma PLIS. Conscienciar de l'ús del vehicle elèctric, de les bicicletes i dels patinets són alguns dels objectius principals per educar els conductors del futur.
4: Tenen 14 o 15 anys, alguns dels vehicles ja els coneixen i els condueixen, però l'educació viària és àmplia i la circulació a les illes i és de cada vegada més complicada. Per això, mai després per començar a aprendre. José Carlos Rodríguez, de la plataforma PLIS, ha ensenyat als alumnes de tercer d'ESO de La Salle com convertir-se en conductors responsables.
12: Practican con bicicletas, con patines, una serie de circuitos en los que hacen pruebas y luego lo que queremos es concienciarles de lo que es un vehículo eléctrico y sobre todo un camión, para que vean lo que supone. Les subimos al camión, que les encanta, y así pueden ver cómo lo ve un conductor de un camión desde su perspectiva.
4: Baixar l'índex de sinistralitat de mobilitat personal és un dels objectius d'aquest curs, ja que és un dels principals problemes a les carreteres de l'actualitat.
1: I a tot això, Bunyola compta des d'ahir amb 3 rutes escolars noves per als alumnes de primària del poble. L'objectiu és que els infants de l'escola Mestre Colom puguin anar al centre amb seguretat.
4: Els gegants del poble, Mateu, una Bàrbara i una Blanqueta, donen nom a les 3 rutes escolars del municipi que s'han estrenat amb una gran afluència d'infants de primària de l'escola Mestre Colom. Mar Pujola és la presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes i Antònia Molet és la directora de l'escola.
13: L'objectiu és bàsicament reduir el nombre de cotxes que passen per punts negres de certes zones i fomentar l'autonomia i que els nostres infants ocupin els carrers.
14: Els petits sí que els demanen que pugin acompanyat de qualque familiar, però els grans sí que se'n poden beneficiar pràcticament tots els de primària.
4: Dues de les rutes, la d'en Mateu i la d'en Bàrbara, conflueixen a la plaça de Bunyola. Des d'allà continuen de manera conjunta fins a escola. Joan Oliver és el policia tutor de Bunyola.
15: Tots són avantatges que el restaat, que això ja ho han agraït moltíssims nens per anar per la calçada, tranquils, que no hi ha cap cotxe que mos pugui venir, i aquest tramo de carrer que pugui anar cap a l'escola amb una seguretat.
1: I acabem parlant dels margers que s'enfronten a una falta de relleu generacional des de fa molt d'anys, després del tancament de les escoles d'aquest ofici en els anys 2000. Ara la Conselleria d'Educació posarà en marxa els nous estudis del certificat professional de construcció en pedra en seca, però el sector no veu clar que aquesta sigui la solució, ho explica Lluc Mi, president del Gremi de Margers de Mallorca.
16: I fa ja, jo te diria, uns 30-35 anys que les empreses d'obra pública a Mallorca no tenen margers en plantilla. Tenen gent que vora una pedra amb un altre, que no tenen cap formació, en els quals no se li exigeix que tinguin cap formació, ni per part de l'empresa ni per part de l'administració. Llavors, el problema greu el veiem aquí, perquè estem xerrant de moltíssims de milions d'euros anuals destinats a fer unes parets que no tenen res a veure amb la tradició mallorquina, que degoten ciment de per tot costats, que no respecten la tècnica.
1: Amb aquesta problemàtica arribarem a les 8:55. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. I arribem a les 9 amb la cultura. Enmig del centre històric de Palma, al carrer de l'Almudaina, l'Arxiu Municipal de Cort de Can Bordils, ens espera un viatge al passat, però també amb imatges del present. És l'exposició Miquel Salom i els pioners de la fotografia que s'inclou en el context del Mallorca Photo Fest i que ens ofereix imatges nascudes d'una tècnica centenària. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Parlem del col·lodio humit. És una manera de fer gairebé primitiva. De fet, celebra enguany els 175 anys i suposa un repte tant pel creador com pels espectadors contemporanis. Pels artistes, perquè, entre d'altres coses, l'han de dur al laboratori allà on fan feina i s'han d'omplir de paciència i de coneixements. Ho sap molt bé Miquel Salom, que fa 15 anys que s'hi dedica.
2: Pensava que són 23 passos processals, però com que intervé la química i la llum, aquest procés només és sensible a la llum ultravioleta. Per exemple, una rosa, un bou negre i és vermella. Per què? Perquè és vermell, no el bou, i molt de color, no el de bou. Llavors, la sensibilitat de la placa està entre 0,5 i 1 ASA. Les càmeres modernes a 6.000, a 12.000, a 30.000.
1: Però dèiem que aquests instants capturats impliquen també un sobreesforç pels espectadors amb una manera de fer, de viure gens acostumat als blancs i negres impurs, a la mescladissa amb el sípia o a l'aparició del platejat. Les obres de Salom ens forcen a mirar d'una altra manera.
2: És un món que no té res que veure en el moment d'avui en dia en tots els sentits, tant en so polític, en so social, en la realitat de les persones, en la mentalitat, en la comunicació. Tot va evolucionar en part gràcies a aquesta tècnica.
1: A banda de les imatges, la mostra ofereix també diversos materials que expliquen la seva evolució, així com càmeres d'època, documentació històrica i material fotogràfic original. La mostra restarà oberta fins al 28 d'agost.

0: També la històrica fàbrica de ceràmica La Rocata, una de les grans referències de l'art decoratiu mallorquí entre finals del segle XIX i inicis del XX, protagonitza una exposició a la Fundació Cultural Collbardolat dedicada a reivindicar el valor artístic i patrimonial de la seva producció. Aquesta mostra recorre la trajectòria de l'emblemàtica manufactura mallorquina coneguda especialment per les seves rajoles, peces ornamentals i treballs d'inspiració modernista que varen contribuir a definir una part important de l'estètica decorativa de l'època a les Balears.
1: De fet, permet descobrir tant el procés artesanal com la riquesa cromàtica i formal de les peces de La Roqueta, moltes de les quals combinen influències modernistes, mediterrànies i populars. A més, valora el paper de la ceràmica dins el patrimoni industrial i cultural mallorquí. Ho explica un dels principals col·leccionistes de ceràmica, Jaume Llebrés, que ha cedit peces d'interès per aquesta mostra i que va ser ahir un dels protagonistes del Tèntol d'aquesta casa.
2: Però La Roqueta era la copia d'un personatge de la burgesia sueta, que en aquesta època estava a l'època de Pogeu, perquè ja havien fet comerç amb Amèrica, etc. Eren els progressistes que promovien el modernisme de Palma, els edificis modernistes de Palma, són empresaris d'origen sueta.
1: Amb aquesta iniciativa, la Fundació Collbardolat continua apostant per la recuperació i difusió del patrimoni artístic de Mallorca, acostant al públic una part sovint poc coneguda de la història creativa de l'illa.
0: I així sona el més nou de Deep Purple, Arrogant Boy. És el primer senzill del seu nou disc Esplat, que es publicarà dia 3 de juliol. Diuen que els seus 80, 77 i 76 anys, els més grans, que és el seu disc més potent.
1: Serà la continuació de l'àlbum que feren el 2024 i és el segon enregistrament amb el guitarrista Simon McBride, que té només 46 anys i que va substituir fa 4 anys Steve Morse. Amb ell, diuen els originals, han pogut recuperar, diuen, l'esperit dels Deep Purple dels anys 70. Jutgeu vosaltres mateixos. Gracias.

0: I són ara a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. D'aquí una hora es reparen a l'Audiència Provincial el judici contra l'home acusat d'assassinar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. Avui està previst que declari el presumpte autor dels fets davant els membres del Tribunal Jurat.
1: Ahir va ser el torn dels forenses, que van declarar que la dona va rebre una infinitat de cops que acabaren amb la seva vida. Consideren que no es va poder defensar de les ferides patides a les costelles, la cara i la part cervical.
0: I la plataforma d'afectades per la hipoteca denuncia els primers desnonaments per mort de la caiguda de l'escut social al decret que va tombar el Congrés dels Diputats. Diuen que en tenen constància de 4 d'imminents a Mallorca, el primer avui mateix.
1: És una família amb 3 fills, 2 d'ells discapacitats. La portaveu de la PA, Àngela Pons, assegura que tot ha resultat de que el Congrés tombés l'escut social.
2: Tots, absolutament tots, tots havien estat aturats per l'escut social i en el moment que s'ha baixat, tots, l'estaven en el carrer.
1: Això després de conèixer que el govern prepara novetats en el programa Lloguer Segur, que vol aprovar divendres. Volen donar facilitats als propietaris per reformar pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració.
0: I els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen avui per reclamar millores laborals i més personal.
1: La protesta està convocada pel sindicat CESIF. Els treballadors es concentraran davant la delegació d'Hisenda a Palma i aturaran durant una hora entre les 11 del matí i les 12 del migdia. Toni Roger és delegat sindical.
3: Som a les Illes Balears, on hi ha sempre un dèficit de plantilla, agreujat aquests darrers anys pel tema de la manca d'habitatge i els preus. Tant és així que s'ha arribat que persones que han aprovat una oposició i que tenen una plaça fixa, un contracte fixa de treball, han hagut de renunciar a prendre possessió a Balears perquè no han pogut assumir el cost de l'habitatge.
0: I malgrat la incertesa econòmica mundial i la inflació, les operacions bancàries han augmentat. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el president de Caixa Colònia, Pep Cifra, ha explicat que en la seva entitat bancària ha crescut en 8 milions d'euros i ha assegurat que la morositat en els préstecs hipotecaris per a joves ha estat pràcticament zero.
1: Cifra ha dit fa uns minuts que la banca amb arrelament de proximitat té avantatges en aquest període d'incertesa econòmica mundial. Les famílies de les Balears tenen més dificultats per arribar a final de mes.
4: L'economia, les llars n'han ressentits, però veiem que estem acompanyant les persones a poder solucionar els seus problemes.
0: I pel que fa a la crisi de l'antivirus, el govern central ha canviat els protocols de la quarantena dels passatgers espanyols al creuer.
1: Estableix el 10 de maig com a dia zero, de manera que el període d'aïllament s'allarga fins al 21 de juny. També s'ha confirmat el positiu amb la segona PCR del passatger espanyol ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Sílvia Valcarce és representant sindical de SATSE, l'Hospital Militar.
5: Él ahora está en una habitación de presión negativa donde el virus va a quedar controlado, es decir, el virus está mantenido en esa habitación y no puede salir fuera. Eso hace que no se disemine o que evitamos lógicamente que el virus pueda salir a zonas que están limpias. En la unidad de alto aislamiento es verdad que todo el control de enfermería es una zona que está domotizada.
0: I la guerra a l'Iran serà un dels temes principals de la reunió que mantindran avui a Pequín el president dels Estats Units, Donald Trump, i el xinès Xi Jinping.
1: De fet, abans de pujar a l'Air Force One, direcció al gegant asiàtic, el mandatari nord-americà ha assegurat que mantindran una llarga conversa sobre el conflicte. Afirma que el seu homòleg s'ha portat relativament bé i ha insistit en que no hi ha cap problema amb l'estret d'Hormuz, tot això tenint en compte que la Xina és un dels aliats tradicionals de l'Iran.
0: Amb aquest punt de la crònica internacional arribem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam dimarts amb cel poc ennigulat, sense descartar algun ruixat a l'illa de Menorca, també a Menorca, algunes boirines matinals i, en general, temperatures amb poc canvis. Avui començarem parlant d'habitatge, perquè el govern aprovarà el divendres alguns canvis a les condicions del pla Lloguer Segur per poder, així, captar més habitatges, ja que, recordem, des de novembre de 2024 només n'hi havia incorporat 82, que és un ritme inferior al que estava projectat. Entre algunes de les novetats que les anirem coneixent a mesura que avanci la setmana i també les debatrem a la nostra tertúlia, es donaran facilitats als propietaris per poder reformar els pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració. Ho va anunciar, recordam, ahir la presidenta del govern al Parlament. Les reaccions tampoc es van torbar. Les corresponents crítiques de l'esquerra assegurant que el balanç no era gaire optimista. Com vos deia, avui plantejarem a la tertúlia què podrien suposar aquests canvis per poder millorar el programa de lloguer segur. Estirem pendents al llarg del dia d'algunes mobilitzacions. Bon dia, Joana.
1: Així és, Marta, perquè els delegats de

0: De la colònia de Sant Jordi a l'Audiència Provincial de Palma. Bon dia.
1: Bon dia, Marta. Hi van declarar els forenses que van explicar que les proves pericials varen demostrar que la víctima va morir apallissada i que no es va poder defensar. A més, l'informe psicològic conclou que l'acusat no pateix cap classe de trastorn de salut mental i que distingeix perfectament el que està bé d'allò que no ho està. I avui serà el seu torn de declarar.
0: Avui ens farem ressò també de la situació a l'Institut d'Educació Secundària de Llucmajor. L'equip directiu va posar en alerta les famílies dels alumnes del centre educatiu davant una situació que consideren molt preocupant.
1: Així és, a través d'un missatge del Gestip, els docents van avisar d'un possible consum d'alcohol en horari lectiu i el propi centre per part dels alumnes. Tot va començar, segons asseguren, en el comunicat intern arran d'un repte viral que circula per les xarxes socials i que consisteix a omplir les cantimplores amb begudes alcohòliques amb la finalitat de consumir-les durant les classes o en temps del pati.
0: Més qüestions, perquè segur que algun o més d'un vos ha passat i vos ha passat sobretot darrerament. Tot i l'entrada en vigor de la nova llei de serveis d'atenció al client, les telefonades comercials no desitjades continuen sent una autèntica xacra, Joana.
2: Exacte. Segons una enquesta de l'OCU, el 98% dels consumidors encara reben trucades spam. I, encara més preocupant, augmenta el nombre de persones que reben més de 10 telefonades comercials al mes. Aquesta entitat reclama més controls, un registre públic per identificar les empreses que telefonen i recorda també que els contractes tancats mitjançant telefonades no consentides poden considerar-se nuls, no vàlids. Analitzarem, per tant, què diu la llei i quins drets tenim com a consumidors i ho farem amb un advocat expert en protecció de dades.
0: 9 i quasi 9 minuts, moment per la reflexió. Quina és la frase del dia d'avui?
1: La frase d'avui és del pintor francès Georges Braque, que per cert avui hagués fet anys, que un dia va dir que si hom recorre el talent és que hi ha manca d'imaginació.

0: C'est tout.
1: I de què parla tothom?
2: I de tothom parla, Marta, de la trobada entre el rei Carles III d'Anglaterra i el cantant Sir Rod Stewart. I és que el cantant britànic ha protagonitzat una de les imatges més comentades de les darreres hores al Regne Unit durant un acte solidari celebrat al Royal Albert Hall de Londres. Crec que tenim les imatges i podem veure com els dos parlen. Aquí és quan Rod Stewart parla amb el rei i el felicita, Carles III, per la seva recent visita als Estats Units. Visita oficial, i ho va fer amb unes paraules molt directes dirigides a Donald Trump. Segons diversos mitjans britànics, el músic va dir al monarca que havia estat magnífic i que havia posat aquell canalla, fent referència a Donald Trump, al seu lloc, en referència a aquest president. L'escena es va produir en un ambient distès durant la celebració dels 50 anys de la Fundació Benèfica King's Trust. Les càmeres van captar el moment en què Carles III somriu davant el comentari, sense dir res en de dir, mentre altres convidats també reaccionaven en rialles. La visita del rei als Estats Units havia generat expectació per les diferències polítiques entre Londres i Washington en qüestions com l'OTAN, Ucraïna o el canvi climàtic. Rod Stewart, que anys enrere havia mantingut, hem de dir, una relació cordial amb Donald Trump, s'ha mostrat molt crític amb ell en els darrers temps. No sé com valorau aquesta arenga en el rei Carles III per part de Sir Rod Stewart.
1: Jo diria una cosa, ara mateix, Rod Stewart està igual que sempre, val? Abans d'entrar en detalls sobre el que conversen, i Ronnie Wood, que just està a de vora, sembla que li ha passat un camió per damunt. Home, els Rolling tenen molts d'anys, és vera, però jo no crec que tinguin tant d'anys de
2: no,
1: diferència.
2: No sé si estava preparat ara per aquest comentari, no, Marta Grau.
1: És veritat, ja, ahir vàrem fer el mateix, perdoneu-me, un pot de... Però és vera, sí, que en el Rod Stewart el veus, perdoneu-me...
3: Jo crec que la diferència...
2: Jo crec que en el Rod Stewart, perdona, Marta, hauríem de posar el microscopi damunt i crec que igual no està.
1: Per això m'ha impressionat.
3: Jo crec que la diferència entre un i l'altre és espol.
1: Que està tenyit, que el Ronnie Wood va tenyit.
3: Tenyit i pentinat i estufat, vull dir que un i l'altre no duen el mateix pentinat.
1: Que discret.
2: I que rolin tot es front, estimada, sí, esclar, és que davant d'això no se pot competir. En canvi, en Rod Stewart té una bona mata.
3: Més poblat.
1: I després d'aquesta petita llicència, perquè és vera que feia temps que no el veia en unes, sí, imatges en directe, també m'ha cridat l'atenció que mentre ells dos, Carles III i Rod Stewart, xafardegen sobre Donald Trump, en Ronnie Wood escolta i riu, però no intervé en aquesta conversa. Jo crec que és molt humà parlar dels altres i que tothom tothom parla, tothom parla, i si hi ha una persona...
2: A partir d'ara, quan me diguin, ets xafarder, diré, no, som humà.
1: Del 0 al 100, en quin percentatge te consideres xafarder?

0: Tothom ho és una mica. Tothom ho és una mica.
1: 89-90, jo.
0: 89-90, ja n'hi ha.
1: Fia-te, mos ha de parlar.
0: I a més, i estareu d'acord amb jo, Donald Trump no deixa de donar titulars. És lògic que se critiqui, que se...
2: Jo crec que en Rod Stewart va aprofitar de fer-li o de contar-li aquest coverbo al rei, perquè just fa unes setmanes el rei ja havia... fet una cosa en públic, una mica per estirar les hores en Donald Trump.
0: Exacte.
2: No sé si recordeu, en un sopar en què va dir, escolta, Donald, que he sentit que dius que gràcies a la gent dels Estats Units a Europa no se xerra alemany. Perdona que per ventura allà no xerren francès per món de nosaltre. Vull dir, li va voler bé una estira de tadores i ara en Rod Stewart hagué dir, mira, ara vaig aprofitar que el rei està una mica enfadat amb en Donald per dir-li que jo també l'he estirat un poc les hores.
1: De tota manera, aquest viatge, ja l'havíem comentat en el seu moment, però va ser un desastre des del punt de vista del protocol. Donald Trump votant-se,
0: totes les
1: passes passant per davant del rei, per davant la reina, per davora.
2: Mostrant una vegada més, un dia més, que ell...
1: Allò que li agrada ser, és a dir, li agrada... passar per davant, ja està.
2: Que podem dir que no està basat a tractar amb monarquia, per ventura sí, però això no lleva que s'han de seguir també en aquests casos protocols establerts.
1: En tota la gent que deuen tenir contractades a Casa Blanca, estimada, m'imagino
2: sí,
1: que d'algú qualcú que li podrà dir Dear President,
2: però ja no és una qüestió,
1: has d'anar esperant.
2: No crec que sigui una qüestió de protocol, és una qüestió més d'educació i ell, en aquest sentit, a vegades també se passa l'educació una mica per l'art de triomf.
1: Ja que parlaven de França.
2: Exacte, ja que parlaven de França i de francesos. No, vull dir que crec que ja no és una qüestió ni de protocol ni de res. És que a vegades en Donald Trump també va a la seva i li és igual passar per davant.
1: I també que això, Rod Stewart, no obliden que li podria dur problemes, perquè
2: sí.
1: Ara qualsevol persona que critiqui l'administració Trump...
0: Per descomptat.
1: Tampoc costa un disgust, no només ja els hi passa molt d'americans, recorden Jimmy Kimmel, que varen estar a punt de llevar-li el seu programa, i si ara quan Rod Stewart intenti passar la duana de JFK, si resulta que el fiquen dins un quartet i el tenen 3 hores interrogant-lo, no és un escenari que pugui resultar aliè.
0: I és una pena, companys, perquè en el plano que tenim podem veure l'expressió de Rod Stewart, podem veure la complicitat de Ronnie Wood, però no veiem el rei Carles III, en plano, no? Tan sols...
1: No, però, per exemple, tu que ets una gran ambaixadora i que ets com Suïssa, sempre neutra. Si ara, per exemple, vengués na Maroto a criticar-me i te fes un comentari d'aquests, tu què faries?
0: Com una senyora te defensaria.
1: Me defensaria o li seguiries un poc el rotllo?
0: No.
1: I faries una mitja rià, eh?
0: Perquè tu dius que és això, el que ha fet Carles
1: III. Clar, jo crec que el rei de tothom i està obligat que tampoc
0: el
1: renyarà.
0: Probablement ha estat aquesta la reacció de Carles
2: III. Segurament està basat, no?
0: Sí.
1: Ha de ser un home magnànim. No he donat a entendre, no m'agradaria que els espectadors i els oients ho pensessin, que no jo ara Marató va criticar ningú.
2: Gràcies.
1: No era això el que volia dir, però era l'exemple
2: que tenia Marta...
1: Ni que na Marta sigui tan magnànima.
2: Exacte.
0: De fet, el meu nivell de xafardegeria no arriba a Nesteu, perquè tu has dit 70...
1: No,
0: 90. 89-90.
1: Estic allà.
0: Així mateix. Eh?
1: Perquè hi ha un 10% de coses que no m'interessen. Que, malauradament, són les que sempre m'expliquen. I jo dic, és que per què sempre venen a contar coverbos que a mi me són igual.
2: Per exemple?
1: No he vengut aquí a xerrar de ningú. Hem vengut a comentar la notícia de Rod Stewart.
0: Idò, avui serà un dels temes que debatrem, no? Si realment som xafarders, què vos sembla, no? Aquesta complicitat entre el rei Carles III i Rod Stewart. És vera que parlant de Donald Trump tampoc sorprèn molt, perquè és una persona que ja mos té molt acostumats a tots a deixar algun titular. Aquest i molts temes més, avui en la bona companyia de Facu Tenagle, els comandaments tècnics, que te Jaume, Nas Barnissú, Yolanda Ruiz a la producció i tot l'equip que fa possible aquest programa. Començam aquesta jornada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. En aquesta hora està previst que comenci la declaració judicial de l'home acusat de presumptament assassinar la seva exsogra a la colònia Sant Jordi l'any 2024. El processat, que s'enfronta a la pena de presó permanent, en declararà davant el Tribunal Jurat. Seguint aquesta vista oral hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia. Ja ha començat l'interrogatori.
2: Bon dia. El judici encara no ha començat. Fa d'haver-se uns 20 minuts que l'acusat ha arribat a l'Audiència Provincial de Palma amb un furgó policial procedent de la presó. El presumpte assassí avui pot declarar o bé acollir-se al seu dret a no declarar. Avui comença la recta final d'aquest judici amb un panorama complicat pel processat, ja que diversos testimonis l'han situat en l'escena del crim. A més, ahir la prova pericial va ser ben clara contra ell. Un dels guàrdies civils que va fer l'informe pericial va assegurar que l'única hipòtesi possible és que l'acusat matés a la seva exsogra, una dona de 74 anys vulnerable que, segons els forenses, no es va poder defensar. Avui també les parts presentaran els informes i conclusions i el processat tindrà dret a dir la seva darrera paraula. Demà està previst que el tribunal lliuri l'objecte del veredicte a membres del tribunal jurat que quedaran incomunicats per deliberar si l'home és culpable o no de l'assassinat de la seva exsogra.
1: Gràcies, Carme Moreno. Ara canviem de qüestió. Avui i demà es durà a terme la Fira de Formació i Ocupació de Manacor, la cinquena edició d'aquest esdeveniment on empreses i centres educatius cercaran nous perfils. Neus Pericas està ara al Parc Municipal del municipi, allà on es farà aquesta fira. Neus, bon dia, conta'ns.
3: Hola, molt bon dia. Idò, la jornada just acaba de començar. Ara mateix les paradetes estan principalment dedicades a la formació educativa. Les empreses encara estan arribant. Hi ha moltíssima oferta de graus mitjans i superiors de totes les branques. I Paula Segurado, avui de matí, que és la delegada de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manacor, ens ha explicat que enguany s'hi esperen més de 1.000 persones i s'hi oferiran més de 200 llocs de feina. L'escoltam.
4: Nosaltres des de l'Ajuntament de Manacor i Promoció Econòmica volem ampliar volem potenciar molt el sector primari, hi ha empreses de sector primari. Sí que la novetat d'enguany és que se podran entregar currículums al moment i que també se podran fer entrevistes in situ.
3: Així que ja ho sabeu, per noves oportunitats laborals o orientació acadèmica, avui de 10 a 6 de la tarda i demà de 9 a 1 podeu venir a la Fira d'Ocupació de Manacor.
1: Gràcies, Neus Pericà. Seguim parlant de qüestions de l'àmbit laboral. Ara, però, per contar-vos que els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen avui per reclamar millores laborals i més personal.
5: La protesta està convocada pel sindicat CESIF. Els treballadors es concentraran davant la delegació d'Hisenda a Palma i aturaran durant una hora entre les 11 del matí i les 12 del migdia. El delegat sindical és Toni Roger.
6: Som a les Illes Balears, on hi ha sempre un dèficit de plantilla, agreujat aquests darrers anys pel tema de la manca d'habitatge i els preus. Tant és així que s'ha arribat que persones que han aprovat una oposició i que tenen una plaça fixa, un contracte fixa de treball, han hagut de renunciar a prendre possessió a Balears perquè no han pogut assumir el cost de l'habitatge.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 20. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: El dia, amb Marta Garau.

0: Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa, com sempre fem en aquests moments, és estar ben pendents del temps. Hem sabut que el mes passat, el mes d'abril, va ser el tercer abril més càlid dins l'àmbit mundial, amb una temperatura mitjana de l'aire en superfície de 14,89 graus. Estem parlant de mig grau per damunt de la mitjana d'abril del període entre els anys 91 i el 2020. La temperatura de la mà també no ha quedat enrere, Joana, ni molt manco.
1: Ni molt manco. Bon dia de nou, Marta. Segons va informar la xarxa de monitorització climàtica de la Unió Europea, la temperatura mitjana de la superfície de la mà va arribar fins als 21 graus, només superada per l'abril de 2024, quan el darrer episodi del Niño, recordem-ho, va provocar una calor rècord. Normalment aquests episodis es produeixen entre cada dos i set anys i duren entre 9 i 12 mesos, afectant les temperatures i els patrons de precipitacions a les diferents regions i, en general, exercint un efecte d'escalfament sobre el clima global.
2: De moment, aquesta calor que comentava na Joana no es nota del tot aquí a les Balears, el manco no encara. Tenim cel poc ennigulat sense descartar qualque ruixata a Mallorca i també a Menorca i algunes boirines matinals i, en general, temperatures amb pocs canvis. Com fem cada dia en aquesta hora, quan són les 10 i 5 aproximadament, obrim una finestra a l'exterior i peguem una mirada a, ara mateix en el port de Pollença, a Mallorca, per veure quin temps fa allà. Va informar

0: que compartir amb els oients i espectadors per veure... Aquí, mira, aquí encara sí que se pot notar un empitjorament d'aquest temps al que fèiem referència.
1: Aquí ets a Mesquida, a Menorca, on, com expliquen a Marta i explicant també per nostres oients, el dia està bastant gris, bastant ennuvolat, la mà sí que en calma, tot i que ja sabem que en aquest punt de Menorca sempre entra amb una mica de força, sonatge, però en qualsevol cas no n'hi ha com en altres ocasions. Tampoc bufa el vent, que aquí aquesta imatge sempre la veiem amb la càmera una mica remoguda o moguda, i avui no, avui el dia és tranquil, tot i, com dèiem, amb aquests núvols i amb aquest dia una mica grisenc.
0: Són les 10 i 8 minuts, continuarem ben pendents del temps, però també d'altres qüestions. Atenció, perquè el Tribunal Suprem decidirà el proper dia 22 si suspèn cautelarment el procés extraordinari de regularització de persones migrants impulsat per el govern espanyol.
2: La petició l'ha presentada l'associació ultracatòlica Azteoir, però l'advocacia de l'Estat s'hi oposa frontalment i defensa que la mesura afavoreix la integració social i també l'entrada de nous cotitzants al mercat laboral.
1: Segons el govern, les persones beneficiàries ja viuen a Espanya i ja vivien abans de la data assignada, dia 1 de gener de 2026, per tant, ja utilitzen serveis públics. A més, assegura que frenar ara la regularització perjudicaria milers de persones que tenen fins dia 30 de juny per presentar a Marta la seva sol·licitud.
0: Per poder entendre millor les implicacions jurídiques, socials i polítiques d'aquest debat, avui ens acompanya l'advocada experta en estrangeria, Carolina Quintana. Carolina, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ho hem explicat just a l'inici, s'ajorna fins al proper dia 22, quan el Tribunal Suprem decidirà si pot suspendre o no cautelarment aquest procés. Azteoir ho demana. Jurídicament tenen base per fer-ho?
3: A ver, técnicamente es posible, de hecho por eso se va a celebrar la vista, si no, no se celebraría, pero jurídicamente yo no lo veo probable. En el recurso ya Azteoir pide de forma cautelarísima que se suspenda. Cuando se pide de forma cautelarísima significa que lo pide sin que se escuchen las partes. El Supremo ya ha descartado esto, ha dicho que no había una urgencia como para suspender de forma cautelarísima, pero sí dio lugar a las cautelares, esto es celebrar esta vista y escuchar a las dos partes. Evidentemente Azteoir dice que pues puede haber un riesgo de que los de alguna manera las medidas que conlleva el reglamento sean irreversibles y por eso pide que cautelarmente se suspenda la aplicación del reglamento mediante se discute si es ilegal o no. Y el Estado dice que hay un interés general importante y que por lo tanto no se debería suspender la eficacia del reglamento mediante se discute si es legal o no. En principio yo creo que el Supremo va a decir que no, que siga adelante, ¿no? Pues más o menos, teniendo en cuenta que ha dicho que las que no era urgente las cautelarísimas, yo creo que ahí muestra bastante bien por dónde está respirando y lo normal es que no suspenda un reglamento estatal.
1: Mira, Carolina, ja que mos estàs explicant una miqueta amb aquesta pedagogia que fas alguns conceptes, no, de jurídics, també te volen demanar per el concepte legitimació activa, perquè l'advocacia de l'Estat diu que l'associació Azteoir no té legitimació activa. Què significa això exactament?
3: Pues que no tiene legitimación para tan siquiera poder personarse y interponer el recurso, pero yo creo que ahí el Supremo, desde el momento de que está celebrando esta vista, no va a entrar a discutir ahora si hay una legitimación activa o no la hay. Lo que va a entrar a discutir es si cabe la suspensión del reglamento. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera estamos en la fase de admisión, ¿no? O sea, estamos en la fase de vamos a discutir las cautelares oyendo a las partes y tampoco vamos a entrar en el fondo del asunto. Uh-huh. Ya cuando el Supremo discuta y entre en el fondo del asunto, pasarán varios meses y veremos si dice que es legal o ilegal. Pero mientras tanto, estamos en una primera fase muy, muy, muy, muy inicial, que es ver si este reglamento, la aplicación del reglamento mientras se discute en el Supremo el recurso, es irreversible o es perjudicial para el interés general.
2: Clar, el govern, de fet, defensa que la regularització de migrants no col·lapsarà els serveis públics perquè aquestes persones ja viuen aquí. No sé si això, Carolina, és un argument jurídicament sòlid. És hora de plantejar

0: plantejar la seva causa.
1: Es que exactamente, o sea, decir que los servicios jurídicos se verán, los servicios sociales, perdón, se verán colapsados, no quiero utilizar la palabra falso, pero sí de alguna manera es gente que, ciudadanos que ya residen en nuestras comunidades, ciudadanos que ya acceden a los servicios públicos, ya sea de educación, ya sea sanitarios, y por lo tanto no tiene sentido decir que la regularización le dará acceso a ellos. Ya el solo hecho de estar empadronados en nuestras comunidades autónomas le da acceso a ellos.
2: Saben que és un escenari poc probable que se pugui suspendre, ¿vale? Però no és impossible, com tu has explicat.
1: Tècnicament no lo és.
2: Exactament, no? Partint d'aquesta base, quin missatge podríem traslladar a les persones que estan en el procés? Perquè, home, m'agradaria un missatge de calma, evidentment, però tal vegada tu podries donar alguna pauta, algun consell per a aquelles persones que també ara mateix se preocupin davant d'aquesta possibilitat.
1: Exactament. A veure, la realitat és que la notícia o el titular ha caído com un jarro de agua fría sobre la gente, sobretot perquè estem hablando de gente que és legal en derecho, por lo tanto, no entiendes como que automàticament todos los teléfonos empezaron a sonar, claro. Esto se va a suspender. Primero que hay que decir, calma, porque no se está entrando en el fondo del asunto. Por experiencias anteriores y por jurisprudencia del propio Supremo, es bastante improbable que suspenda la eficacia de la aplicación del reglamento mediante se está discutiendo. Pero bueno, hay que ser cautelosos, pero hay que mantener la calma y saber que seguramente, y viendo que ya rechazó las cautelarísimas porque no vio una urgencia, no tiene sentido que ahora vea esa urgencia.
3: Més enllà de la notícia, no, que d'alguna manera ha copsat aquest inici d'entrevista, Carolina, quina valoració en fas tu del procés fins ara? Els advocats rebeu moltes consultes, teniu més feina que mai, estàu facilitant, t'imagines, el procediment en els migrants. Com està assent ara la vostra feina en aquest sentit? No sé si feis més feina que mai, si estàu ja ben organitzats o si tindreu molta de feina d'aquí a juny i aneu-les totes perquè se pugui arribar en aquest termini sense cap problema.
1: Bueno, todo se puede mejorar. Evidentemente estaría bien un poquito más de colaboración, pero sí es verdad que se está saliendo adelante, se está intentando darle respuesta desde los profesionales, también desde las oficinas que se han puesto a disposición de los ciudadanos, que son correos, oficinas de seguridad social. También tenemos los ayuntamientos que están un poquito colapsados con el tema del informe de vulnerabilidad, que fue un requisito ahí que nos pidieron a última hora. Yo entiendo que el requisito de informe de vulnerabilidad se pide sabiendo de que íbamos a estar en este escenario de recurso por parte de diferentes asociaciones contrarias a la regularización, entonces un poco para respaldar el reglamento y fortalecerlo, se ha pedido ese informe. Sí, es verdad que a nosotros el tema del informe ha atrasado que te podamos presentar los trámites, pero bueno, estamos saliendo adelante. Estamos trabajando mucho, mucho, mucho, mucho. Hay mucha gente con mucha esperanza en esta
2: molts,
1: regularización.
2: Perdona, Carolina, suposa que, ho deies a micro tancat, fins i tot els professionals esteu fins a altes hores de la matinada.
1: Sí, exactament.
2: L'allau, lògic, no? Davant l'allau de sol·licituds i el termini.
1: Exactament, és que tenemos un plazo hasta el 30 de junio y hay que darle respuesta a todas las personas que han confiado en los profesionales en poder presentar sus trámites. Entonces, pues estamos dando horas extras a más no poder para poder presentar casi todos los expedientes o que todos los expedientes se presenten con toda la documentación completa. Entendemos, en todo caso, que tanto la ley de administraciones públicas como el reglamento nos da la posibilidad de poder subsanar. Entonces, en el caso de que haya expedientes que no se puedan presentar con toda la documentación porque no podamos conseguirla, seguramente tengamos un plazo de 10 días hábiles una vez tengamos el requerimiento para poder subsanarlo.
4: No és la primera regularització de migrants que hi ha a l'estat espanyol. No sé si d'altres vegades s'havia recorregut al Tribunal Suprem per dirimir aquesta regulació i sobretot si creus que aquest cas pot marcar un precedent en matèria d'estrangeria a l'estat espanyol.
1: Bueno, ya es la tercera regularización, porque tuvimos una regularización con Aznar, tuvimos una regularización con Zapatero, y 20 años después de la última regularización se hace esta. Yo creo que era absolutamente necesaria. Teníamos mucha gente que estaba de forma irregular en territorio español, que necesitaban poder adquirir derechos y igualarnos en derechos. La tarjeta de residencia es el primer paso para que puedan acceder a trabajos. Son gente que ya está trabajando aquí, por lo tanto es economía sumergida. Es un absurdo no darle derechos para que puedan tener mejores condiciones laborales. El hecho de que no tuvieran residencia o que no tengan permiso de residencia y trabajo muchas veces hace que caigan en trabajos totalmente esclavistas y en condiciones que no son las que el Estatuto de los Trabajadores pide. Si fue recurrida a las anteriores regularizaciones, perdóname, pero ese dato no lo tengo. No lo sé. Seguramente se les haya puesto recursos, pero no te podría decir a ciencia cierta si realmente fueron recurridas en el Supremo.
3: Mira, el que explicava era això, no? Que d'alguna manera aquesta regularització serveix per donar drets, per donar garanties a aquestes persones que ja fa temps, per ventura, que viuen aquí, que han de fer feina, per ventura, en unes condicions no només precàries, sinó com dels tus esclavistes. Hem de recordar que aquesta mesura pot tenir també un impacte real en el mercat laboral i en les cotitzacions també a la Seguretat Social.
1: Exactamente, sobre todo en nuestra comunidad, que tenemos trabajos muy estacionales. Aquí el hecho de poder incorporar mano de obra a nuestros servicios, aquí que tenemos turismo y que muchas veces los empresarios se quejan de que no tenían los suficientes trabajadores, pues yo creo que es positiva la regularización. De hecho, es una regularización que está respaldada por la Asociación de Empresarios, por lo tanto, es necesaria.
2: És viable arribar a termini? Perquè això és un tema que també a molta gent preocupa, no? Tu has dit, és limitat, 30 de juny. I imagina que qualque persona que ens està escoltant té un paper pendent que podria passar, perquè hi ha molt de desconeixement a l'hora de fer els tràmits, la burocràcia... Què podria passar? Aquelles que se puguin quedar congelades o pendents? I també si se podria ampliar, que ja has dit abans que no...
1: Por el momento no hay noticias de que se pueda ampliar. Yo creo que el término fue este término de 2 meses y medio, porque esto se aprobó el 16 de abril y tenemos hasta el 30 de junio. Yo quiero dar un... con respecto a la gente que se quede fuera, porque por lo que sea, por desconocimiento, lo que sea... hay que saber que nosotros tenemos un reglamento de extranjería que contempla los arraigos y que el hecho de que tú no te hayas acogido, por lo que sea, a la regularización, no te quita la posibilidad de que más adelante, si cumples los requisitos de cualquier tipo de los 4 arraigos que tengamos, puedas acogerte a los arraigos.
2: ¿Acabaste el término?
1: Sí, porque esto es una regularización con un término, pero no deja sin eficacia los arraigos que ya tenemos en el reglamento. Por lo tanto, si yo llegué a España el 2 de enero, vamos a poner, y no me puedo acoger a la regularización porque no cumplo con el requisito de haber ingresado al país antes del 1 de enero, pues si has decidido quedarte de forma irregular, pues te vas a poder acoger a ese arraigo sociolaboral, pero te exige estar 2 años en territorio español.
3: Carolina, moltes persones, potser ara que la Marta deia si se queden fora o si no s'hi queden, ara mateix poden sentir-se una mica perdudes, no?, davant d'aquest procés. Quins són els requisits o què és allò que els recomanen, no?, per la teva experiència com a advocada experta en estrangeria, quins són els errors que se cometen i què és el millor que poden fer per evitar caure en algun parany, no? No sé si és recomanable sempre assessorar-se o si poden fer aquest procés de regularització tots sols. És necessari tenir una figura d'un advocat, en aquest cas, per exemple, per sol·licitar papers, entregar papers, o ho poden fer de manera individual i autònoma?
1: A ver, el procedimiento está pensado para que las personas lo puedan hacer de forma individual y solas en las oficinas públicas. Es verdad que, como todos sabemos, el Estado es una maquinaria que muchas veces es difícil de comprender. Entonces, yo lo que les recomiendo es que se asesoren, evidentemente, ya sea en los portales que el Ministerio de Inclusión ha puesto a disposición de los ciudadanos, con profesionales o, asimismo, con las propias oficinas, que también me constan que está dando información. Y lo más importante es que tengan muy en claro los plazos y que hay muchísimos trámites que se tendrán que hacer con cita previa, pero hay otros trámites que no es necesaria la cita previa y que también se están poniendo pues los registros comunes a disposición para que puedan acceder a la documentación o solicitar la documentación de forma electrónica. Evidentemente, siempre un profesional te facilita saber que el expediente está completo, tenemos acceso a la plataforma de extranjería y, por lo tanto, lo podemos presentar pues desde la comunidad en nuestro despacho. Pero eso no quiere decir que si estás informado y, bueno, y haces las colas que hay, lamentablemente, muy largas, pues puedas presentar tu expediente y que se le dará tramitación y lo procesará. Sí, es verdad que seguramente los tiempos que manejen las oficinas públicas, que tienen un volumen muchísimo más alto que lo que puede tener un profesional, evidentemente, pues para tener la admisión a trámite y determinados requerimientos, sea un poquito más larga. Pero sobre todo, yo lo que les recomiendo es que tengan sus antecedentes penales en vigor, que es uno de los documentos...
2: Y el que més se pot torbar, ¿no? És un dels papers que més se pot torbar, clar.
3: I això on se pot demanar?
1: Bueno, los antecedentes penales de los ciudadanos extranjeros los tienen que pedir en sus propios consulados. O sea, porque España, los antecedentes penales que puedan llegar a tener en España los hace la administración de oficio. Uh-huh. Entra a ver el sistema y ver si hay antecedentes penales o policiales aquí en España. Pero los antecedentes penales...
3: Eso está informatizado
1: por el Ministerio de Justicia. Pero los antecedentes penales del país de origen, pues hay que ir a los consulados a solicitarlos. Hay consulados que es muy fácil, hay otros consulados que no tanto. Y también, muy importante, y aunque no lo parezca, la documentación que más nos está contando es la documentación de permanencia, precisamente porque estamos hablando de gente que está de forma irregular y, por lo tanto, de alguna manera tenían o estaban en una situación de clandestinidad. Hay mucha gente que no se había podido empadronar, gente que no tiene tarjeta sanitaria, al no poderse empadronar no tenía la tarjeta del bus y no podemos utilizar el historial del bus. Entonces, es importante tener como mínimo un documento por cada mes que te piden de permanencia, que són 5 meses.
2: Carolina parla de manera molt clara, molt didàctica, crec que és una informació molt útil per a totes aquestes persones que se troben just en el procés, manquen uns dies, però no tants, per això és important també fer accessible, no?, tota aquesta informació. Carolina Quintana és advocada, experta en estrangeria. Moltíssimes gràcies per aquesta informació.
1: Moltes gràcies a vostès per invitar-me.
2: Són les 10:24, uns consells, seguim avançant i vos contam altres propostes que també formen part de l'actualitat d'aquest dimecres, d'aquest dia 13 de maig.
0: Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
9: Tentol!
10: Tentol!
6: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
2: Segur que més d'un de vosaltres vos passa i vos ha passat darrerament, probablement en les darreres hores o en els darrers minuts. Tot i l'entrada en vigor de la nova llei de serveis d'atenció als clients, les telefonades comercials no desitjades continuen sent una autèntica plaga.
4: Segons una enquesta de l'OCU, el 98% dels consumidors segueixen rebent trucades d'espam, que són aquestes indesitjades, i encara més preocupant, augmenta el nombre de persones que reben més de 10 telefonades comercials cada mes.
3: Una allau de telefonades, i hem de dir que l'Organització de Consumidors i Usuaris reclama, per tant, més controls, un registre públic per identificar les empreses que telefonen, i recorda també que els contractes que se tanquin mitjançant telefonades no consentides poden considerar-se no vàlids o nuls.
2: Per analitzar què diu la llei, quins drets tenen els consumidors i com ens podem protegir davant d'aquestes pràctiques, ens acompanya Alfonso Pacheco, és advocat expert en protecció de dades. Alfonso, bon dia.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Ahora, legalmente, ¿qué es considera una criada comercial no consentida?
9: Vamos a ver, desde la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones en el año 2022, para poder hacer llamadas comerciales telefónicas, uno, tienes que haber prestado el consentimiento para recibir estas llamadas, o bien la llamada está basada en el interés legítimo de la empresa que te llama, basándose en una relación contractual previa contigo. Todo lo que no sea una de estas dos vías, podemos considerar que la llamada se considera ilícita. De todas formas, quería hacer una puntualización sobre lo que habéis comentado en relación con la Ley de Servicios de Atención al Cliente, ¿sí? Esta de 2025. No es que se hayan incrementado a pesar de esta ley, es decir, lo que acabo de decir no se prevé en esta ley, sino que se recoge la Ley General de Telecomunicaciones, que es la que cambia el paradigma sobre las llamadas comerciales. Antes era que prácticamente por defecto se podían hacer salvo que tú te opusieras, y se cambia a un sistema basado en consentimiento. Uh-huh. ¿Vale? Pero no es que haya aumentado a pesar de que se haya aprobado la ley 10/2025.
3: Alfonso, sigui com sigui, és vera que, malgrat els canvis legislatius, són moltes les persones que asseguren, no tots som els primers que ho podem assegurar, que cada dia reben telefonades spam. No sé si continuen augmentant o no, però sí que no han davallat en cap cas, malgrat aquest canvi legislatiu. Per què passa això?
9: Bueno, a ver, yo también soy el primero que la recibe. Evidentemente, todo el mundo que tenga un número de teléfono recibe llamadas de spam. Ahora, porque por llamarlos de alguna forma, entre comillas, los malos siempre van por delante, ¿no? Bueno, primero, mucha gente, mucha empresa se salta la ley a la torera. Mucha gente, y esto es parte culpa de los usuarios, el usuario está acostumbrado a la comodidad de no leer, le da el botón y dice sí a todo con tal de acelerar a lo mejor el proceso de contratación o de suscripción en una página web, por poner un ejemplo fuera de la vida, digamos, digital. Hablando de comunidades de propietarios, todos hemos sufrido de repente en el edificio visitas inesperadas de gente a las que alguien les ha abierto la puerta sin cerciorarse de quién es, simplemente porque han pulsado su piso en el telefonillo, en el portero automático, y les ha abierto. Pues esto, pasado al mundo digital, es lo mismo. Buena parte de la culpa de las llamadas que recibimos es nuestra, porque hacemos mucha contratación online y no nos fijamos en lo que aceptamos. No leemos por mera comodidad. Y en las condiciones generales de las páginas web está el tema de aceptación del uso de los datos para fines comerciales, sean llamadas telefónicas o correos electrónicos. Y luego, evidentemente, las cadenas que montan las empresas para dificultar la localización de quién te está llamando, pues evidentemente hay bastante ingeniería detrás que dificulta la actuación.
4: Alfonso, amb això que dius, amb què mos hem de fixar quan mos donen d'alta d'una plana web o de qualsevol aplicació perquè no cedeixin les nostres dades? Quan llega este moment, quines pipelles, què pestanyes tenemos que decir no per evitar que nostres datos terminen en grandes servidores?
9: Vale, si la página web lo hace bien, tiene que haber una casilla específica para decir que consientes la cesión de tus datos o el uso de tus datos por esa empresa para llamadas comerciales o la cesión a empresas del grupo o a otras empresas, aunque no sean del grupo. Hay que leer las condiciones generales de contratación. Lo suyo es que haya una casilla específica para estos fines, pero por lo general mucha empresa lo mete en las condiciones generales, dice la contratación implica el consentimiento para, y si usted luego se quiere oponer, pues diríjase después a esta dirección de contacto, dirección del correo electrónico, que eso es incorrecto. O sea, tenemos que prestar un consentimiento libre, informado y específico para que se puedan utilizar nuestros datos para llamadas comerciales.
3: Ses empreses...
9: Ojo, sí, perdona, si estamos en el uso derivado de una contratación, en el momento de la contratación se nos tiene que informar de que la empresa contratante quiere utilizar los datos para eso y tenemos que tener la posibilidad de oponernos. Por ejemplo, yo puedo comprar en el Corte Inglés. Por el hecho de comprar en el Corte Inglés hay una legitimación del Corte Inglés para mandarme comunicaciones comerciales electrónicas o hacerme llamadas comerciales. Ajá. Me tiene que informar de eso en el momento de la contratación y yo tengo que tener una casilla para decir que me opongo.
2: Però, perdona, Alfonso,
9: sí.
2: Una puntualització. Saps què passa? Sí. Que a vegades aquesta casella ja està marcada. Tu l'has de desmarcar. Moltes vegades ja parteixen amb aquesta... Has d'anar viu.
9: Está prohibido. Has d'anar viu. Está prohibido que las casillas estén premarcadas.
2: Jo he vist alguna, claro, marcada.
9: Sí, no, yo también. O sea, está prohibido que las casillas estén premarcadas y que no te quede más remedio que aceptarla para llevar a cabo la contratación, porque eso no es necesario para contratar. Si yo me quiero comprar un disco en cualquier empresa online, no es un elemento del contrato de compraventa el que yo preste mi consentimiento para que me hagan llamadas comerciales. Hice una puntualización. Este interés legítimo del Corte Inglés, por ejemplo, para realizarme llamadas comerciales, no se extiende al resto de empresas del grupo. Para que las empresas del grupo me puedan llamar, ahí se necesita un consentimiento expreso.
3: I parlant d'empreses, Alfonso, aquestes empreses, aquestes companyies que realitzen i practiquen, no?, o duen a terme aquestes activitats de telefonar, s'exposen realment a sancions importants per aquestes pràctiques o això encara no està bastant ben legislat?
9: Sí, hay sanciones. De hecho, las competencias por realización de llamadas o envío de comunicaciones comerciales electrónicas, las competencias sancionadoras en materia de protección de datos las tiene la Agencia Española de Protección de Datos y pega sus palos. Depende de la envergadura del supuesto, depende si es un denunciante único que ha recibido un par de llamadas, pues a lo mejor estamos hablando de sanciones de 1.000 euros, pero en función de si se considera que ha habido comunicaciones o llamadas masivas, hay sanciones de 30.000 euros.
2: Abans funcionava el tema de la llista Robinson, el tema de tu poder notificar de manera prèvia que no te cridin. Això té utilitat o ara sembla que...
9: Sí, tiene utilitat.
2: Però l'has de renovar.
9: Tu t'apuntes a la llista Robinson. La llista Robinson, cualquier persona interesada teclea en San Google o en cualquier otro buscador lista Robinson, le aparecerá el enlace. Inscribirse en la lista es de carácter gratuito y tienes distintas opciones. Puedes decir que no quieres recibir comunicaciones comerciales electrónicas, ni llamadas comerciales, ni publicidad, digamos, postal. Puedes señalar distintas direcciones de correo electrónico y puedes señalar distintos teléfonos. Lo que pasa es que, claro, luego está lo que nosotros vamos haciendo en el día a día. Si tú te apuntas en la lista Robinson y luego de repente haces una contratación electrónica y dices amén a todo, pues en función de a lo que hayas dicho amén, recibirás llamadas comerciales. Mi experiencia personal como usuario de la lista Robinson es que es efectiva, no al 100%. También la página te avisa que cuando te inscribes, para lograr una efectividad plena pueden pasar 2 meses porque hay campañas en curso y las empresas que hacen campañas tienen obligación de consultar la lista Robinson, pero no cada día, sino que la consulta tiene una validez de varios meses, pero entiendo que es útil la lista Robinson. Amén de otras cosas que podemos hacer para limitar las llamadas comerciales.
4: I, Alfonso, quins drets de protecció de dades pot exercir un consumidor davant una empresa que truca insistentment? T'ho dic perquè a mi m'ha passat i jo ja a moltes empreses els he dit, per favor, no telefonis més. Se suposa que has de dir no telefonis més a cada un dels números de telèfon que fan servir per telefonar-te? Perquè si posam per cas una empresa de telefonia, X, me telefona un pic i jo en el seu comercial li dic no m'interessa, me telefona X més 2, li dic no m'interessa, i he d'estar explicant cada dia que no vull res amb aquesta companyia de telèfon, o amb una vegada hauria de bastar?
9: Bueno, vamos a ver, si es para la misma compañía, en principio debería bastar. O sea, cualquier declaración en contra de recibir estas llamadas que se realice cuando recibimos una, se tiene que entender como un ejercicio del derecho oposicional a recibirlas, y si la empresa lo hiciera bien, lo anotaría en sus sistemas y los teléfonos de esa persona no se podrían utilizar para realizar llamadas comerciales. O sea, bastaría una vez. E incluso la operadora tendría obligación, perdón, la empresa tendría obligación de remitirnos en el plazo máximo de un mes un justificante de ese derecho de oposición.
2: De totes maneres, jo crec que s'ha de renovar, perquè jo record que me vaig anotant aquesta llista fa un temps, i supos que quan passen els anys no sé si has de tornar a entrar i actualitzar les teves dades.
3: No, i més enllà de la llista Robinson, que en el fons aborda que era efectiva, no sé si funciona allò de, ara ho comentàvem abans, no?, la de bloquejar la telefonada o el número que t'està telefonant, perquè clar, la companyia té segurament milers de terminacions i poden seguir fent les telefonades amb un altre número, no?, per molt que tu bloquegis.
9: Sí, no, però bueno, és efectiu. Hoy en día, a través de nuestros terminales telefónicos, tenemos la posibilidad de bloquear esas llamadas, y en ese sentido es efectivo. ¿Más garantías que va a recibir ahora el consumidor? Pues hombre, a partir de la aprobación de la Ley 10/2025, que obliga a tener diferenciados los teléfonos para atención a clientela de lo que sería la labor comercial, pues se ha asignado el rango 400 de números de teléfono para identificar las llamadas comerciales. Es decir, cuando nosotros recibamos en nuestro teléfono una llamada de un número que empiece por 400 y pico,
2: exacto,
9: pues eso la identifica como una llamada comercial, y eso nos va a facilitar
2: el manco no perdre cridades, perquè estic segura que moltes persones ja ni agafen el telèfon a números que, qui sap, no?, si és qualcú que coneixes que t'està cridant.
3: Una oportunitat de la teva vida,
2: una oportunitat,
3: no?
2: Exactament.
9: Claro,
2: i la gent no les agafa.
9: Mira, te pongo un ejemplo. El sábado a las 8 y pico de la mañana a mí me sonó el teléfono, me salió un teléfono larguísimo. Y yo decía, ¿y esto qué puñetas es? Y al final
2: el centro de salud.
9: Y era un centro sanitario. ¿Veus? Para cambiarme, mira, la hora de una prueba.
2: Es que saps, claro, què passa?
9: Pero
2: que
9: molts
2: pensam que és el centre de salut. I per això la gent,
9: claro,
2: les agafa, perquè són números,
9: claro,
2: són números llargs.
9: Claro.
2: És veritat.
9: Pero, a ver, si son números muy largos, suelen ser, es decir, de más de 9 dígitos, suelen ser números de centralita, que tienes, digamos, el teléfono normal y luego le añade la extensión desde la que te llaman, desde esa centralita. Entonces esos yo creo que se pueden coger. Ahora empezaremos a recibir llamadas desde números 400.
2: Mira.
9: Entonces, si recibimos desde un número 400, ya sabemos que es una llamada de carácter comercial, y entonces podemos decidir si la atendemos, no la atendemos o lo bloqueamos. También he de decir que esto no va a paliar, o sea, no va a identificar todas las llamadas comerciales, porque para utilizar el número 400, la ley delimita el ámbito de aplicación o de obligatoriedad para las empresas. Es decir, tienen que utilizar el número 400 las empresas uh-huh. que ofrecen servicios básicos. Podemos decir que sería suministros, transportes, seguros, financiación, comunicaciones, y las grandes empresas.
2: Exacte.
9: Más de 250 trabajadores o una facturación superior a 50 millones de,
2: home,
9: de euros.
2: Son...
9: Con lo cual, pequeñas y medianas empresas no estarán obligadas a utilizar, exacte, un número 400.
2: Alfonso, molt útil aquesta informació, que segur ajudarà a molts de consumidors respecte a rebre aquestes...
9: ¿Me permites añadir,
2: sí, molt breument,
9: una pequeñita,
2: clar que sí,
9: cosa? Uh-huh. Sí. La ley dice que los operadores telefónicos podrán ofrecer a sus abonados la posibilidad de solicitar el bloqueo de las llamadas comerciales. O sea, tú te puedes poner en contacto con tu operador telefónico y solicitar que te bloquee las llamadas que provienen de los números
2: Muy
9: 400.
2: Interesante.
9: Ahora, la ley lo ha hecho mal, porque dice que el operador telefónico podrá ofrecer este servicio de bloqueo, al contrario, por ejemplo, de lo que pasa con los servicios de tarificación adicional, que eso es obligatorio que te ofrezcan el servicio.
2: Importante.
9: Yo no sé si lo ofrecerán o no, porque el operador, exacto, telefónico lo que también querrá es hacerte sus llamadas comerciales. Y como se lo han dejado voluntario, no sé si lo harán, pero bueno.
2: Dit això, important, perquè tot està pensat quan se tracta d'aquestes estratègies comercials. Alfonso Pacheco, moltes gràcies.
9: A vosotros por invitarme. Un saludo.
2: Igualment per tu. Recuperem un dels temes que abordàvem abans a la tertúlia sobre la situació dels funcionaris. Sabem que els de l'Agència Estatal d'Administració Tributària han convocat avui aturs i vaga en plena campanya de la declaració de la renda. De fet, el primer atur és avui, dimecres, d'aquí uns minuts, entre les 11 i les 12, Joana.
3: Així és. A més, hi haurà concentracions en aquesta mateixa franja horària que d'Anna Marta, enfront de la delegació a delegacions especials de l'Agència Tributària. El següent atur parcial tindrà lloc el proper 29 de maig i en el cas que no s'hagi arribat a un acord encara també ho faran el 8 de juny que repetiran, evidentment, aquesta vaga intentant reclamar aquestes millores.
4: Els funcionaris asseguren que la situació és insostenible en tot Espanya per la manca de personal, però s'agreuja a Balears pel fet que tenim elevats preus de l'habitatge, com parlam gairebé cada setmana, i fan que molt pocs treballadors públics no puguin venir, o si ho fan parteixen, poten després per mort de la crisi de l'habitatge. Saludam a Toni Roigé, que ell és delegat sindical. Toni, molt bon dia. Hola.
10: Bon dia.
2: Ara recuperam la cridada amb en Toni, recordam que són aturades parcials, però clar, el problema és que coincideixen en plena campanya de la renda.
3: No, jo anava a demanar si vosaltres ja l'heu feta, perquè és una
2: cosa que a vegades... Encara no. Sempre hi ha gent que ho fa just en començar, veritat, sí, i gent que ho deixa per al darrer moment. Encara no, Joana Maroto.
3: Tu tampoc, Isco?
4: No.
2: El cas que... Maroto ha fet els deures.
3: El cas Maroto, som... la meitat. Perquè hi ha aquella sempre part de sa família o de sa parella que ho fa tot d'una, i en el meu cas, jo que espero una miqueta.
4: Ara crec que sí, han recuperat la connexió amb en Toni Roigé. Toni, molt bon dia, com estàs?
2: No, perdona, m'entes malament, que me feien senyes.
4: I... Volia dir que no.
2: I volia dir que no, però clar, aquí ho contam tot. Jo he interpretat que era un sí. En tot cas, seguirem pendent. Ara sí?
4: Crec que ara en Facu ha fet així, símbol universal, quan aixequen has dit que funciona. Toni Roigé, la tercera, bon dia.
11: Bon dia.
4: Ara ja te podem escoltar, estimat. És ara en plena campanya de la renda quan més notau aquesta manca de personal de la qual parlàvem?
11: Sí, vull dir, aquest moment és que s'ha de donar més servei en els contribuents i en el públic, encara se fa més notòria i se manca de personal, vull dir, i se càrrega de feina pel personal que tenim.
2: Aquestes aturades, Toni, comencen just ara, a partir de les 11, de 11 a 12, reivindicar unes millores, com hem explicat abans, un reforç en el personal. Quines són les causes d'aquestes aturades?
11: Mira, principalment, aquesta vegada hi ha tres motius. Un és que s'ha de bloquejar la carrera professional, que la tenim aturada des de l'any 2009. A l'any 2007, l'Agència Tributària va ser pionera en desenvolupar la carrera administrativa per personal de l'administració, però se molt va aturar i ara estem, som els darrers. Vull dir, hem quedat sense cap mena de carrera administrativa. L'administració ha promès, però ha incomplert reiteradament les seves promeses. Per tant, és molt important la carrera professional per als empleats públics. També hi ha desenvolupament del teletreball. Nosaltres aquí, a l'Agència Tributària, no tenim un acord de teletreball. Senzillament, hi ha un acord de mesures d'estalvi energètic per la guerra d'Ucraïna, i amb això, doncs, bueno, hi ha companys que fan un, dos dies de teletreball, però realment no s'ha preparat un acord que desenvolupi la necessitat de l'Agència Tributària per poder atendre els contribuents en el públic i per poder desenvolupar la tasca de teletreball.
2: Una darrera...
11: I també, i molt important, sí? Molt important que els companys de vigilància duanera siguin reconeguts com una professió de risc. Vull dir, avui mateix hi havia una entrevista a un mitjà de comunicació on se podria veure que hi ha companys en 60 anys que estan, bueno, que s'estan jugant la vida també en condicions precàries. Vull dir que una persona de 60 anys, per gràcia, ho hem de reconèixer, no té la capacitat d'un jove de 30 o de 40. Per tant, el fet que sigui una professió de risc ajudaria a una prejubilació i moltes altres mesures.
2: Són aquestes les reivindicacions i per aquesta raó convoquen aquestes aturades. Avui, la primera, entre les 11 i les 12, molt breument. Toni, confieu poder arribar a un acord per evitar possibles aturades en un futur?
11: Esclar que sí. Des de fer, sí, la nostra voluntat és negociadora. De fet, per això se fa només una aturada d'una hora. A més, els serveis mínims que ha decretat l'administració garanteixen els serveis en el públic i més en campanya de renda. dia 29 farem una altra aturada d'una hora i com...
2: Hem perdut en Toni, qui deia, per acabar, que confien arribar a un possible acord entre aquestes possibles millores que hem comentat per així descartar noves aturades en un futur. Són les 10:46, uns consells més. Continuem.
0: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
12: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
13: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
14: I què fèieu amb les tortugues?
13: Menjar tortuga.
14: Estava bona, la tortuga?
13: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
15: Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
16: És lo que a tots nos ocupa la mente.
15: Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
17: Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
15: En directe des del Coliseum.
17: Te lo puedo recontrasegurar.
15: L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
17: Y dependen de ustedes.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
18: El dia. Illes del Delicte, amb Alba González.
2: I us hem comentat abans que aprofundiríem en aquesta situació, la de l'Institut d'Educació, d'Educació Secundària del Llucmajor, un equip directiu que ahir posava en alerta les famílies dels alumnes del centre educatiu una situació que consideraven era preocupant, i per això avui volen fer la tasca didàctica d'explicar què és exactament, Alba González, el que ha passat.
19: És que precisament, Marta, jo crec que el més important que podem extreure de casos com aquest, que ha sortit a la llum respecte a l'Institut del Llucmajor, però podria passar a qualsevol dels altres centres aquí a Mallorca, a qualsevol lloc de la península i d'altres països. Per què? Perquè aquí el que estem parlant és d'una cultura de l'alcohol relacionada amb els menors. I aquí és on s'ha d'educar, s'ha d'explicar. És vera que aquesta influència, moltes vegades, de les xarxes socials, d'aquests influencers que proposen un repte viral, i els menors els segueixen perquè són els seus models, aquí és on hem d'entrar els adults per poder explicar què és el que pot passar i sobretot, que ells entenguin què és aquest ús i per què és perjudicial per ells. Ha estat una notícia que, clar, ens ha sobtat a tots, sobretot perquè va arribar per una font de comunicació que tots els que són pares i mares l'utilitzam, que a més és un sistema fantàstic per poder conèixer com es comuniquen els nostres fills, les seves notes, les seves... no, qualsevol comunicat que tingui el centre a través del gestip i clar, aquest comunicat assusta, però és una realitat, és el que s'ha de fer. Anem a parlar amb el company Fernando Fernández del diari Última Hora, un cas que ell va treure. Fernando, bon dia, com estàs?
20: Hola, què tal? Bon dia, com estàs?
19: Sempre ho dèiem, no és una qüestió de crear ni cap tipus de pànic, ni que això estigui passant cada dia 5 vegades, però, clar, va sortir aquesta notícia. Com vas sentir tu en els pares, Fernando? Hi havia preocupació quan va arribar aquesta circular?
20: No, és evident que, clar, el primer de tot, l'institut va deixar... Bueno, l'institut, la Conselleria d'Educació, perquè l'institut encara no ha volgut dir la seva, suposo que, bueno, un poc desbordats per la transcendència, no? D'aquesta notícia, però se va deixar clar que se tractava d'un avís. d'una notificació d'avís davant un suposat consum de begudes alcohòliques, inclús sospitaven també possiblement que de vàpers dins, o d'ús de vàpers dins el centre educatiu amb horari lectiu i a sort d'espati principalment. Clar, les famílies, el primer impacte, jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb dues famílies que van rebre aquest missatge, amb dues persones, i van quedar, doncs, clar, en aquell moment t'imagines tu la situació.
19: Clar, no? Tu penses que els joves estan en espat i allà... Això pares, no és així, clar.
20: I també el que comentaves abans en part, la por que hi havia a que no fos l'únic cas, sinó que aquest repte viral hagués arribat a altres bandes. És vera que a través d'altres persones, companys també de feina, contactes, etc, tothom quedava sorprès i veia que no ens han dit res, no diuen res, igual, però sí que hi havia una por perquè també s'estava correguent un poc, digue-li rumor comentari, de que aquest repte se podia o s'expandiria a altres centres educatius. Clar, segurament, qui seria l'altre, no? Tal volta, el fet de que hagi transcendit i sortit dels llums ha de servir, o servirà, tant per aquests alumnes, assabentats segur, perquè avui en dia per internet i per xarxes també els arriben aquestes notícies, sobretot com el centre educatiu, que avui mateix rebia la visita d'inspecció per intentar pues, analitzar damunt el terreny què ha passat, què pot passar, i com s'hauria d'actuar si és que realment s'ha d'actuar, perquè també els mateixos professionals de l'educació se veuen amb una tessitura de què fem. Podem actuar si veiem qualque situació anòmala, qualque comportament estrany a la classe o en el pati. És l'única pista que podem tenir. No podem registrar, ni analitzar, ni ensumar els centenars de cantimplores d'aigua que entraran en un
19: Fernando,
20: centre educatiu.
19: És que,
20: ni podem fer control d'alcoholèmia.
19: Ho estàs explicant,
20: menors, no?
19: Ho estàs explicant tan bé, perquè és precisament el tema. Primer aclarir que és un avís, que se fa per prevenció, que se fa per precaució, que si han tingut constància de que hi ha joves o de que hi ha menors que han escoltat aquest repte viral i que l'han pogut provar, simplement se dediquen a avisar els pares. I jo crec, Fernando, que aquí també passa una cosa, que a vegades els propis pares no volem ser conscients del tot de la vulnerabilitat dels nostres fills. A vegades volem dir, no, el meu fill, el menor, però el meu fill no veu, el meu fill no veu aquests reptes per internet. Lo dels vapers, per exemple, que és que fins i tot han sortit reportatges comprovats que aquests vapers s'han regalat a comunions, a menors d'edat. És a dir, és que nosaltres, els adults, també tenim molt a dir respecte a això, no trobes?
20: Perdona, sí, en aquest sentit, jo trobo que molts adults també volen un poc viure amb una altra realitat, o viure un poc, o amagar, o viure un poc aïllats, o aïllar-se, autoaïllar-se d'aquesta realitat que està en el carrer i a les aules. No ho podem amagar, no?
19: Clar.
20: El consum de, no dic d'alcohol, en el carrer, verbenes, les festes, és incontrolable. La venda s'està demostrant que no hi ha realment un control segons quines bandes. Clar...
19: I perquè xerram...
20: Ningú vol ser protagonista d'això,
19: claro.
20: Però en el fons tothom està exposat en aquesta realitat i en aquest... perquè
19: Fernando,
20: és molt fàcil accedir-hi.
19: Tu has xerrat amb famílies i amb aquest tema relacionat amb alcohol, però és que jo, fa res, vaig fer un reportatge també del consum de drogues entre menors i no saps el complicat que va ser i gràcies als pares i mares valents que varen voler parlar i varen dir, idò, sí, el nostre fill té aquest problema. Jo trob que per ajudar la policia, per ajudar-nos a nosaltres, a les famílies, s'ha de dir, s'ha de parlar, s'ha de posar
20: en comú. És així, és que
19: la difusió,
20: la comunicació, el que també adverteixen des de l'equip directiu, els pocs inputs que s'han tingut des de l'equip directiu i de la conselleria, és important, si també xerrant amb el coordinador del programa de policia, tothom, no? Que va tenir constància d'aquesta notícia arrel del diari Última Hora, també, xerrant amb el seu company, és el tema de la interacció en les famílies, no? Que les famílies actuïn, que una família pugui tenir un cas puntual, esporàdic, únic, per dir d'una altra manera, de qualque manera, sí, de consum, de qualque tipus de substància, sigui alcohòlica, sigui estupefaent, el que sigui, doncs tot d'una fero cebre.
2: Home, i malament, Fernando,
20: Alba, sigui...
2: I clar, que malament sigui puntual, i tot això també serveix perquè les famílies puguin tenir millor comunicació amb
19: clar,
2: els seus
19: i
2: fills.
19: I suport, que per cert,
20: no, clar,
19: Fernando...
20: És que potser són famílies que interactuen els fills i aquest cercle, potser, potser és meu no
19: Però a lo millor s'animen a xerrar,
20: si que, guàrdies personals,
19: que a vegades ens costa molt xerrar amb els nostres fills o amb els menors, i a vegades simplement esperen que seguis amb ells i els hi demanes, mem, què ha estat aquí? Què ha passat amb això? Què en saps d'això? I ells moltes vegades te xerren amb total sinceritat perquè volen confiar en els seus adults de referència, no? Jo crec que això és molt important. I Fernando, conta'm-nos, per favor, en què consisteix el repte viral que presumptament estarien duent a terme, que és lo de dues botelles d'aigua.
20: No, bàsicament que a les cantimplores se convida, entre comodes, en els joves a anar a l'institut, i en lloc de dur aigua a la cantimplora, dur beguda alcohòlica.
19: Jo aquestes coses també he de dir que no les entenc.
20: De litro, de ron, o de ginebra, o de whisky, o el que sigui, és una autèntica barrabassada.
19: Per
20: poc que puguin veure, els efectes botaran a la vista tot d'una.
19: Des d'aquí llençam el missatge, Fernando, de que, per favor, no heu de seguir carretes virals, que estan fets per fer-vos mal. Menys si així...
20: I a la mínima sospita per part dels pares...
19: Que avisin.
20: Ja no és professor de Llucmajor, de qualsevol altra... I insisteix... Aquest cas de Llucmajor puntual ja ha tingut impacte, repercussió a d'altres bandes. Ja tothom ha vist les orelles i tothom està un poc...
2: Que pugui servir.
20: Vigilant, no?
19: Per això. Moltes gràcies, company. Ets el millor, sempre ho dic. No me cans de dir-ho. Fernando Fernández.
20: I jo sempre t'ho dic, así me va. I soy el mejor.
19: Molt fan teva. Gràcies, Fernando.
2: Un apunt per acabar, també en crònica de successos, un robatori d'un cotxe de lloguer que acaba en fuita.
19: És que més va ser en aquell mateix barri on se troben els estudis d'Ivetra Ràdio, el polígon de Llevant, va començar vinguda a Mèxic i va ser una persecució protagonitzada per un jove de només 18 anys que en qüestió de dues hores va acumular una llista de delictes a conducció temerària, furt de vehicle, perquè resulta que era un vehicle de lloguer, i va agafar les claus. El client que duia el cotxe a interposar la denúncia. Ara estem veient fotografies d'un dels cotxes que va colpejar. Aquest és el que va robar i amb aquest va protagonitzar...
2: Pels oients, pràcticament està destrossat.
19: Sense rodes, eh? Uh-huh. És que va acabar contra una façana en Esmolinar. Va començar aquí, en el barri, la fugida, i va anar fins allà, va pujar fins a dues vegades a damunt la vorera, obligant els vianants a retirar-se perquè el cotxe no els embestís. Clar, aquí no va ser la sort, i que la Policia Nacional era una dotació justa vinguda a Mèxic, el va veure passar i va tirar darrere. I amb tota aquesta persecució, en qüestió de mitja hora, perquè més, quan va quedar aquí en aquesta imatge, ho estem veient, contra aquest cotxe i en aquesta façana, ell, el conductor i el copilot, varen sortir del cotxe i varen partir corrents, varen intentar fugir a peu. Però els policies, que a més estan molt ben entrenats, els varen encalçar, varen poder localitzar en aquest conductor. És un jove espanyol de 18 anys que, com dèiem, està acusat de diversos delictes, perquè aquí no surt. La sort és que no va agafar ningú per davant, i un avís que mos dona la Policia Nacional mos conta que cada dia aquestes coses passen més, que hi ha molta impunitat, que la gent darrerament, quan veu la policia, fuig. I se produeixen aquest tipus de situacions que són molt perilloses pels usuaris i pels altres conductors. Així que enviem un missatge de, per favor, calma, la carretera, i no heu de fugir, heu d'assumir.
2: Alba González, moltíssimes gràcies, com sempre.
19: Fins la setmana que ve.
2: Notícies a la ràdio, publicitat a la tele.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
21: Bon dia. L'acusat de presumptament assassinar la seva exsogra ha assegurat avui davant de l'Audiència Provincial de Palma que no recorda si la va matar ell. Segons l'home, va tenir la sensació de despertar d'un mal son i després va veure sang a la casa. Després d'escoltar la seva versió, la fiscalia ha decidit elevar la pena de presó fins a 25 anys. La fiscal ha argumentat que els fets són més greus del que preveia i ha assegurat que l'acusat és un home dolent, dolentíssim, diabòlic. Els fets passaren l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi.
22: L'home, que ha declarat avui durant uns 15 minuts, ha dit que desconeix com va morir la dona. A preguntes de la seva defensa, ha dit que el dia dels fets havia begut una botella de vi i també un parell de cerveses. La seva defensa ha demanat que, en cas que el tribunal jurat el consideri culpable d'assassinat, se li apliqui aquest atenuant d'intoxicació etílica. La fiscalia, en canvi, té clar que el consum d'alcohol no el va influenciar, diu, a l'hora de cometre els fets. La fiscal, de fet, ha conclòs que l'home va assassinar la seva exsogra amb traïdoria i acarnissament.
21: Canviem de qüestió. Els funcionaris de les Illes es manifesten ara mateix davant la delegació d'Hisenda Palma per demanar millores laborals com l'increment de la plantilla i la implantació de la carrera professional. Les concentracions tenen lloc simultàniament a tots els centres de treball de l'Agència Tributària de l'Estat i van acompanyades d'una aturada parcial d'una hora. Laura Marcos, bon dia, conta'ns.
5: Bon dia. Ara mateix hi ha una vintena de funcionaris. El sindicat CESIF assegura que l'organisme manté bloquejada la negociació en diferents assumptes, com que la plantilla del Servei de Vigilància Duanera sigui considerada professió de risc, la implantació de carrera administrativa i professional i també la regulació del teletreball. En aquest sentit, el sindicat va interposar a l'abril un conflicte contra l'Agència Tributària. El portavou del sindicat, Toni Roger, destaca la manca de treballadors per la crisi de l'habitatge. Per això, reclamen també reactivar la negociació de la indemnització per residència.
7: Sí. Vull dir, enguany hem vist una altra vegada com hi ha persones que han tret una posició, que han tret una plaça d'empleat públic que serà fixa de per vida i no han pogut prendre possessió als balears per la dificultat que hi ha pel tema d'habitatge. Vull dir que el preu i el cost de l'habitatge fa que no ni puguin prendre possessió i hagin de renunciar a una plaça fixa a l'administració.
5: El calendari de mobilitzacions es va iniciar el passat 6 de maig, es representarà el pròxim 29 de maig i acabarà el 8 de juny amb una vaga general en tots els centres de treball de l'Estat.
21: Gràcies, Laura Marcos. Atenció ara a aquesta notícia. La majoria dels espanyols, 3 de cada 4, consideren que l'auge dels pisos turístics i els contractes de temporada estan ofegant el mercat de lloguer residencial. Així ho revela una enquesta de l'Ateneo del Dato, encarregada pel grup de l'Esquerra al Parlament Europeu.
22: Aquest estudi en de dies contundent, gairebé el 80%, 8 de cada 10 persones, culpa directament dels habitatges turístics de la manca d'oferta habitual. Una asfíxia immobiliària que la població també atribueix al lloguer per habitacions, a la compra de cases com a inversió o també a l'acumulació de pisos en mans de grans tenidors. Davant d'aquesta situació, hi ha hagut un suport massiu a regular per llei els contractes de temporada i també a blindar els llogaters. A més, el 75% dels enquestats afirma que les agències immobiliàries només serveixen per encarir encara més l'accés a l'habitatge.
21: I pel que fa a la crisi sanitària de l'antivirus, l'espanyol que dona positiu continua amb símptomes, però estable. Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 11 i 5 minuts. Continuem en directe aquí a IB3 Ràdio, també a IB3 Televisió. Seguim repassant l'actualitat i, sobretot, recuperant aquesta notícia que sempre mos cridava l'atenció a les 9 i que repetim a partir de les 11. S'incorpora Rafa als comandaments tècnics i recordam, per si qualcú s'incorpora en aquests moments, que ha hagut una conversa que ens ha cridat molt l'atenció. Una trobada entre el rei Carles III d'Anglaterra i el cantant Rod Stewart, companys.
2: Així és, aquest cantant britànic que ha protagonitzat una de les imatges més comentades de les darreres hores al Royaume Unit, al Regne Unit, United Kingdom. Durant un acte solidari celebrat al Royal Albert Hall de Londres, Rod Stewart va felicitar el rei Carles III per la seva recent visita oficial als Estats Units i ho va fer amb unes paraules molt directes dirigides, Joana, a Donald Trump.
3: Sí, segons diversos mitjans britànics, el músic va dir al monarca, a Carles III, que havia estat magnífic i que havia posat aquella canalla al seu lloc, o aquell canalla en singular, en referència al president nord-americà. L'escena es va produir en un ambient distès durant la celebració dels 50 anys de la Fundació Benèfica King's Trust. Les càmeres, ja ho veus en pantalla i ho explicant també pels oients, que varen captar el moment en què Carles III somriu, fa una rieta, davant del comentari que li feia Rob Stewart, mentre altres convidats també reaccionaven una mica amb rialles.
2: La visita del rei als Estats Units havia generat expectació per les diferències polítiques entre Londres i Washington en qüestions com l'OTAN, Ucraïna o el canvi climàtic. Rod Stewart, que anys enrere, on de dia havia mantingut molt bona relació amb Donald Trump, s'ha mostrat molt crític ara amb el president dels Estats Units. No sé com valorau aquesta arenga, podríem dir, de Rod Stewart, el rei Carles III d'Anglaterra.
1: M'encanta poder repetir les imatges, perquè cada vegada que les analitzes pots treure...
2: Sí.
3: Més... molt... Tornarà a fer body shaming o no?
2: No, no, molt de segon visionat.
1: No era body shaming exactament el que he fet a les 9, però simplement m'ha sorprès lo jove, deia abans, que se

0: despentinat, en Ronnie Wu, també.
1: No és que vagi despentinat, estimada, és que només té front. I clar, contra això costa molt lluitar-hi. I
0: també
1: clar, estàs de vora en Rod Stewart,
2: front,
1: que apareix sa mà d'encesa, que va il·luminar-la molt lluny,
0: dit...
1: i vulguis que no,
0: disculpau,
1: a mi, com que m'acosta.
0: Petit parèntesi, m'ho donau un toc de que no faci jo body shaming, i ara vos esteu estenent, no?, analitzant fil per ram dels looks dels dos, i sobretot el de Ronnie Wood. Perdó, també en el cas de Ronnie Wood, el que passa quan una persona ja és més major és que tenyir-se... te fa major, te fa major. I sobretot si utilitzes aquesta xocolata que se posen els senyors majors. Espera, jo faria una crida als senyors majors que no se posin aquesta tonalitat
1: cafè. Si ja que van desbutzar aquest pobre home, t'he de dir que no pots dur una camia oberta en somariol-lo davall. Perquè vulguis que no, és que pareix que ara mateix venia de Repolis Clata Sainz a dir que arribi tard en la meva trobada amb el rei Carles. En canvi, ho compares amb Rod Stewart, que t'agrada...
0: Que va fer un pin
1: sí, va, més o menys, però va molt més elegant.
2: Bé, sí, no? Sigui com sigui, a mi m'ha encantat aquest coverbo de aquest moment, no? Aquesta trobada de dir-li, escolta, que jo vaig veure en Trump i, vull dir, li vaig pegar un tot d'atenció perquè, bé, ja sabem com és en Trump, ja comentàvem també en el començament del programa que moltes vegades l'educació d'en Trump brilla per la seva absència i aquesta rieta de Carles III... Vol ser una mica, en Xisco deia, que ell vol ser rei de tots, però mem, aquesta rieta no és neutral. Aquesta rieta
0: no és complicitat.
1: No és una rieta còmplice, però també vos dic, no vos ha passat mai que qualcú davant vosaltres critica qualcú que coneixeu i te surt més a compte fer mitja riada que posar-te allà a dir no hem de criticar, hem de ser éssers de llum, etc etc. Clar, el rei deu estar parlant amb tothom, si tothom que critica ell ha de fer de rei, també arriba un moment que t'ha de fer una
0: mica
1: de
0: peresa. Home, jo defens que s'ha de posar la gent en el seu lloc, i si te critiquen un amic, dir, mira, doncs no estic d'acord, no? Que tampoc estaria malament no manifestar-se, i si ser un ésser de llum quan te critiquen en els teus... al teu voltant, no? És vera, te du menys problemes, te du manco problemes, no dir res.
1: Marta Garau, la propera vegada que te critiquin davant jo, que sol passar sovint, utilitzaré el teu sistema. I diré, Anna Marta, no me la toca ningú.
0: Exactament, per què no? Sí, sí.
1: Quedau avisat.
0: Jo soc partidària de fer-ho.
2: Però és que amb això també podríem obrir un altre debat, i és que per ventura una persona que no li cau bé en Xis com me cau bé a mi, perquè serem amics, jo he d'anar en contra d'aquella persona.
1: Jo ho dic fatal,
2: Ho dic fatal, o sigui, sí.
1: A mi m'encantaria que els meus enemics, que en tenen pocs, fossin els enemics de tothom.
2: Jo també crec que estic un pot d'acord amb tu.
1: Però després, evidentment, has de fer aquest procés com a de reflexió i dir, no pot ser que qualcú que tu t'acqui malament hagi de ser farest per tothom. I això també passaria en ses exparelles i en ses examants. Que potser en tu, qualcú amb horitzontal, devia tenir un mal dia i consideres que no paga la pena repetir, i per una altra persona et sa salvació.
2: Escolta,
1: que
2: molt basta de
0: pobre
2: i melons.
1: No, ho he pensat avui de matí, quan parlaven de criticar o no criticar, però sempre som es dolent de sa pel·lícula de qualcú. Per molt bones persones que siguem...
2: Tu i tothom.
1: No, sí, però que a vegades...
0: Exacte. No podem agradar a tothom.
1: Fins i tot la Mare Teresa de Calcuta devia ser el personatge dolent de la pel·lícula de qualcú.
0: Perquè per molt que ho intentis... I més val acceptar-ho, perquè també te fa més lliure, no estàs tan pendent, ets més feliç. Sí, té moltes avantatges. Per cert, el que deia abans d'aquest segon debat que fèiem i que recuperam a les 11, perquè el primer l'encetam a les 9, per si qualcú no ho sap i just s'hi incorpora...
1: I ens queda curt. I hem d'ampliar horitzons.
0: És que Rod Stewart li fa un gest de victòria. Li fa com a molt bé, en ses mans, no? Així, com dir, això ho has clavat, no? I m'ha fet gràcia, no? A través de l'anàlisi d'aquestes imatges per segona vegada se poden interpretar més encara els gestos. Molt expressiu en Rod Stewart, el rei en el seu puesto i la complicitat de Ronnie Wood. Abans deia en Xisco que ell tenia un percentatge de xafardeig que està a prop del 90%, molt alt.
1: Jo soc xafardeig a un 89%.
0: A un 89, ara fins i tot és més concret, però no m'ha arribat a respondre el Joan Amaroto quin era el seu percentatge.
2: El meu.
0: Exacte.
2: Tu has dit 89, el meu 88 i mig.
1: T'anava a dir...
2: Tajo parejo, diria.
1: Anem una mica...
2: Sí, una mica de... Som tàndem amb això.
0: Seria molt políticament incorrecte dir que crec que sóc més xafardera ara que vos conec? Sí. O que duim uns anys plegats.
2: Hem despertat la teva
1: ànima
2: xafardera.
1: No. Això, i m'encanta citar-lo perquè crec que és un conte que s'entén perfectament, això és com el dinosaure de Monterosso. Quan vares despertar, el dinosaure ja era allà. Que eres una xafardera, el que no havies trobat, els teus còmplices.

0: Gràcies.
1: Però ara que has trobat el teu equip, estimada, tu ja venies així de fàbrica.
2: Això diu molt
1: de greu.
2: Això clar. Diu molt de l'equip.
0: En tot cas, era un dels debats que estàvem avui, o que teníem present, i que mos ha cridat l'atenció, i per això ho volien compartir amb vosaltres, però també volen compartir altres notícies, i aquestes són molt positives. Mireu, la plataforma del voluntariat de les Illes Balears celebra enguany 2 dècades de feina en xarxa amb unes xifres que reflecteixen el creixement, per això vos deia que són xifres positives, i la consolidació del voluntariat aquí a les nostres illes.
3: De fet, l'any passat, prop de 10.000 persones voluntàries varen participar en més de 150 programes impulsats per les 55 entitats membres. Una tasca que arriba a àmbits tan diversos com la lluita contra la soledat, la protecció del medi ambient o l'acompanyament a les persones vulnerables.
2: I coincidint amb aquest 20è aniversari, la plataforma ja ha presentat la tercera setmana del voluntariat, que se celebrarà a partir de dia 18 i fins dia 23 de maig, amb activitats obertes a tothom, a tota la ciutadania, i en què parlaran dels seus reptes de futur, que passen per adaptar-se a noves formes o maneres de participació, incrementar aquest voluntariat, aquest volum de voluntariat jove, i reforçar també la resposta davant emergències i, Marta, canvi climàtic també.
0: Per poder parlar de tot plegat, avui ens acompanya Marga Gaià, directora de la plataforma del voluntariat de les Illes Balears. Marga, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ara ho dèiem, què suposen aquests 20 anys de la plataforma de voluntariat aquí a les nostres illes? Com poden fer la valoració de totes d'aquestes 2 dècades?
4: Bé, com vàrem dir, és unes 2 dècades de feina i de consolidació, d'anar picant portes i d'anar fent pedagogia sobre el voluntariat i la importància del compromís que requereix que qualsevol persona decideixi donar el seu temps, que és el més important que tenim, per millorar la qualitat de vida, millorar el nostre medi ambient, la nostra cultura o qualsevol dels àmbits del voluntariat.
2: I dins de tot això, quin percentatge de joves teniu que s'hagin adherit o que s'hagin sumat a fer voluntariat? Perquè, evidentment, sabem que hi ha gent de tota edat i de tota casta, però joves, vosaltres voleu que hi siguin més presents. És perquè també trobeu que se va incrementant la seva presència mica en mica, o perquè no? Perquè trobeu que hi haurien de ser i no hi són tant com voldríeu?
4: Bueno, sempre dèiem que els joves han d'estar on ells en vulguin, com qualsevol persona voluntària, és el més important. Els joves han de dir que les entitats de plataforma, un de 9-60%, poden dir un 20% de les persones voluntàries són joves. Vale? Que en voldríem més? Sí, tothom voldria més. Que hem de fer coses perquè la gent conegui, sí, que estem fent feina i és un dels reptes perquè les persones joves s'incorporin a les entitats, sí. I com ho fem? Pues tocant portes en els centres educatius, innovant en programes d'aprenentatge i servei, donant a conèixer tot el seguit d'oportunitats que dona el voluntariat com a creixement de persona, com a les capacitats i els valors que fomenta i que tu, com a persona que estàs començant un nou camí, penseu que les persones voluntàries poden ser a partir de 14 anys, que ja tenen una sèrie de consciències, inquietuds, no vaig aquí perquè sa mamà o es papà m'apunten, sinó perquè jo tinc una motivació, i això és el més important.
3: Fer-se voluntari també és un tema que arriba en s'edat o en sa presa de consciència. Ara tu deies, quan ja tens diferents inquietuds, saps en quins camps vols adreçar aquest temps que vols cedir per millorar una mica el món. Hem hagut de passar per certes experiències per entendre sa necessitat del voluntariat. Haver format part de qualque servei que oferiu també fa que anessin nous voluntaris. Quan tu has necessitat ajuda a un hospital, en el camp, quan cal replegar fents perquè la gent el deixa tirat arreu. Quan tu ho has tocat en ses mans és quan t'entren més ganes de ser voluntari.
4: Sí, sempre deien que sembrar llavoret en l'etapa educativa és el que fa de futurs voluntaris. Per això insistim tant en anar als centres educatius i sensibilitzar sobre què és voluntariat, què és solidaritat. Ara hem començat unes sessions a primària i la paraula voluntariat no. I saben què és ajudar, què és... Hem d'adaptar-nos a cada edat. I en aquestes dues coses que tu deies, d'haver passat una època, haver passat també li han de afegir que és un cicle vital. Tu, a lo millor, amb 40 anys, tens 2 fills, una feina, has de cuidar els teus pares i no tens temps. I recordem que el voluntariat es dona temps. I tu pots voler fer, però és que no en tens. I a lo millor, 55 anys prejubilat, tens tot el temps del món i pots ajudar, potser encara no tens nets. Cada persona és un món, i en el món del voluntariat hem d'estar conscient que hi ha diferents cicles dels moments vitals de les persones que ha més voluntariat i no. A lo millor quan nosaltres érem joves era molt habitual els monitors de temps lliure estar divendres, dissabte, diumenge, però és que ara és d'universitaris, era quan estàvem estudiant a la universitat, que si no anaves no passava res, que te podies organitzar millor. Ara tenen una càrrega de feina que potser no tenen aquest temps i han de prioritzar.
0: El voluntariat canvia la vida de les persones, perquè, en certa manera, i és veritat, i això és una realitat, les administracions no poden arribar a tot, no hi ha recursos, no hi ha personal, hi ha moltes parts que quedarien sense cobrir i que gràcies al voluntariat, sobretot les parts també d'acompanyament, això quedaria totalment descobert. No seria... O sigui, jo crec que és una afirmació molt important dir que sí, que el voluntariat canvia la vida de les persones. Per què?
4: Perquè te posa a l'altra banda. Te posa... te crea uns valors d'empatia, de ser capaç de... O veure que amb la teva petita ajuda has canviat el que tens més a prop o el que tu has decidit. L'important del voluntariat és decidir on tu vols col·laborar. I donar el teu compromís i el teu temps per canviar allò que has vist, i no perquè les administracions no donin, sinó perquè creiem que com a ciutadans hem de donar resposta a nosaltres mateixos, ciutadania organitzada, el voluntariat, ho volem canviar i demostrar que nosaltres ho podem fer.
0: Posem un exemple, Marga, perquè a vegades quan focalitzam o quan posem cara i ulls, no?, algun cas recent de voluntariat d'una persona a qui el voluntariat li ha canviat la vida, tant el qui fa voluntariat com el qui rep. Algun cas recent dins tota la teva trajectòria, segur que tens algun que t'ha arribat, no?, i d'aquests que no pots oblidar.
4: Pues ara estem preparant l'acte dels 20 anys de plataforma i hem comptat amb els voluntaris de joves. Han demanat a les entitats que tinguin voluntaris joves qui vulgui ajudar-nos a muntar l'acte. I una de les joves voluntàries és una lota que ha arribat a Espanya fa 5 o 6 anys. No ha nascut aquí, però sí que ha tingut la seva trajectòria educativa gairebé tot aquí. I diu, jo des de que faig voluntariat tinc més amics.
2: És una manera d'integrar-se, també,
4: entenc,
2: no?
4: Entenc més coses. Jo crec que és important, també, no és el temps que hi dona o el que pugui ajudar a l'entitat o si està fent un voluntariat, sinó que ella mateixa tenc xarxa. I l'importància de tenir una xarxa també és el que dona el voluntariat. I crec que aquestes coses que no se veuen, però que cada persona que col·labora amb una entitat va rebent. No m'agrada gaire la frase aquesta que molts diuen de te dona més de lo que tu dones, però que no, tu aprens, reps, però és certa. No m'agrada la frase, però és certa, he de donar-se raó. No sé com lluitar contra aquesta contradicció. Però no te dona amb espècies, sinó amb aquesta lota mos deia és que jo ara me sent bé i vull ajudar a muntar aquest acte i ha tingut idees i per què no fem això? I aquesta també li ha donat autonomia, capacitat de decidir, d'aportar. I això és el que cada persona de manera individual ha de fer.
2: Una manera, no?, d'integrar-se, de participar, de fer xarxa, que també està molt bé. Parlàvem de joves, però també és cert que el perfil majoritari de voluntaris són dones. És un perfil bastant feminitzat. Costa encara incorporar homes o és perquè les dones tenen, no sé si dir, més consciència, estan més implicades? Quina seria la lectura que em fas d'això?
4: La lectura és que molt del voluntariat és de cures i les dones tradicionalment estem més vinculades a les cures. Però sí que és cert i molt sorprèn, per exemple, que comença a haver dones en el tema de protecció civil. Abans, si ho he vist i tancau els ulls i mirau fotos de protecció civil, tot eren homes. Comença a haver qualque dona. També ho hem de mirar al revés, perquè no hi ha dones en el tema d'emergències. La nostra capacitat d'organització també és bona. Hem de mirar les dues lectures, perquè no hi ha tant sanat social i perquè no hi ha dones en les emergències.
3: Caldria fer una revisió també d'aquest aspecte. Som en conversa amb Marta Gueà. Ella és directora de la plataforma del voluntariat de les Illes Balears. Ha vengut avui a celebrar que ja fa 20 anys d'aquesta plataforma i precisament parlàvem de reptes de futur. Parlàvem molt ara de noves formes de participació més flexibles. Com ha canviat amb aquests anys la manera de fer voluntariat?
4: Sí, ens trobem que el voluntariat tradicional és Pues posarem una altra vegada l'exemple dels monitors. Monitors que quedaven els dijous durant tot el seu 2-3 anys que era el seu compromís, els dijous per preparar, el dissabte per anar amb els infants a l'esplai o en l'agrupament, i els diumenges per fer. Ara no. Ara, lo millor, els joves participen un dia, lo dan todo, però és un dia, i aquesta participació no és ni més bona ni més dolenta, és diferent. I les entitats, doncs, hi haurà programes que aquesta participació puntual d'un dia no anirà bé, perquè imagina que tu estàs fent un programa d'acompanyament a persones majors o infants, i no pot cada dia crear un vincle amb una persona que va passant allà com a qui passa per esbord, no. Quan hi ha persones, és algo més puntual. Ara, per anar a fer una neteja a una platja, per anar a mirar tot el tema de microplàstics, pues un dia se'n necessiten 1.000 voluntaris i són capaços de tenir aquesta participació puntual d'un dia, i és tan bona com la de cada setmana, però és diferent.
3: Tot suma.
2: És tot, dir, suma.
4: Tot suma.
3: I llavors també el secret del voluntariat et sabrà s'adaptar a aquestes noves necessitats. També parlaves de que abans els universitaris, per exemple, podien no anar a classe o se podien muntar la seva manera, cosa que ara no passa. També tots hem entrat dins aquesta rutina en què tothom està molt ocupat. Com si tothom tingués l'agenda d'en Sarkozy. I sempre per el mateix exemple, en Sarkozy va ser president de França i va tenir temps d'enamorar Carla Bruni. Per tant, el temps se pot trobar en funció d'allò que tu vulguis fer, però ara mos costa molt trobar temps. És a dir, tenir una hora, dues, tres en la setmana per poder dedicar una cosa en concret que no formi part de la família, de la feina o de la intendència rutinària de la nostra vida, és molt complicat. Supos que això també és un dels grans reptes que teniu com a plataforma.
4: Sí, te comentava que el temps és el més preiat que tenim, és el més important, i el voluntariat es dona a aquest temps. Tothom té les agendes. Ara, si mires la gent que vol participar a la diada de dia 23, és que no sé si podré, és que tal, però bueno, és anar a passar-nos-ho bé, no t'estressis, hem de prioritzar, i potser no podem arribar a tot.
2: Marta, anava a dir embuat perquè abans mos hem embuat. Marga, abans d'acabar la tercera setmana de voluntariat, arriba amb moltes activitats, serà la setmana que ve, de dia 18 a dia 23, una bona manera per captar gent, per sumar més persones, que mos pots destacar, i sobretot quin és l'objectiu principal, no?, amb aquesta setmana oberta a tothom.
4: L'objectiu principal és, clar, que la gent conegui el voluntariat i que s'acosti a les entitats de voluntariat. L'activitat que comença dia 18 i acaba dia 21 és un World Tour, que si mireu hem utilitzat, és el segon any que ho fem, i el que és que cada persona pugui muntar-se la seva ruta i conèixer les entitats que li interessin. Entrant a la nostra plana web pots mirar que cada dia hi ha diferents entitats que obrin les seves portes i tu t'inscrius i dius, pues avui aniré a la 11, demà aniré a Càritas i passat demà aniré a Fama, i tu t'inscrius. I és una manera de... les entitats estan allà i tu puguis veure de primera mà
5: què pots
4: fer tu amb elles.
5: Estic segura que moltes persones que ens escolten i que tal vegada s'ho havien plantejat, no?, fer-ho alguna vegada, i doncs mira, aquesta pot ser una molt bona oportunitat. Dues dècades de feina en xarxa, enhorabona, i per molt de més temps de feina d'aquestes característiques, de feina caracteritzada precisament per aquesta empatia a la que feien referència. Marga Gaià, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Uns consells i parlem d'altres qüestions tot d'una.

0: TV3 Ràdio és informació.
1: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo. A IB3 Radio tú tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
3: És lo que a tots nos ocupa la mente.
2: Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
4: Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
2: En directe des del Coliseum.
4: Te lo puedo recontra asegurar.
2: L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
4: I depenen...
0: IB3 Ràdio és memòria. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: S'acosten les proves de la Pau, també s'acosten els nervis, la tensió, però també un tema nou sobre la taula.
1: Així és, Marta, perquè la Conselleria d'Educació i Universitats està estudiant blindar la selectivitat de la intel·ligència artificial per evitar que els alumnes copiïn. Si bé encara no està decidit, sí s'està perfilant la idea de fer servir detectors de freqüència per evitar que els alumnes, puguin copiar.
2: Són, sens dubte, mesures molt sofisticades, però una realitat també adaptada en els nous temps, no? Perquè la intel·ligència artificial no deixa de ser una realitat. Avui volem analitzar aquesta qüestió des de diferent punt de vista, en diferents veus, expertes i que coneixen bé el tema. D'entrada, saludem Miquel Àngel Guerrero, director de FAPA Mallorca. Molt bon dia, Miquel Àngel, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé, gràcies.
2: Gràcies per contestar i d'alguna manera passava avui per el programa El Dia. Enteneu la preocupació de la universitat davant l'ús de la intel·ligència artificial, davant aquest repte que són aquestes proves de la Pau?
3: Clar, és evident que com han anat, com va evolucionant totes aquestes possibles estratègies per copiar, pues que el professorat i la universitat en aquest cas hagi d'articular noves mesures, no? I evidentment la intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se i s'ha d'actuar perquè no mos pugui distorsionar un resultat d'unes proves tan importants.
1: I les famílies, Miquel Àngel, veuríeu bé mesures més estrictes com, ara ho comentàvem, inhibidors de freqüència, controls de dispositius o vigilància reforçada en aquestes proves de la Pau?
3: Mira, a les famílies el que es preocupa és com aprenen els al·lots. Evidentment, la universitat haurà d'aplicar les mesures que consideri suficients i proporcionals perquè no se pugui copiar, no se puguin falsejar resultats. Però per nosaltres el que ens preocupa és que si aquests al·lots se plantegen copiar amb aquest, utilitzant intel·ligència artificial, hauran estat fent el mateix durant el seu batxillerat, no?
2: Clar.
3: Per tant, el que ens preocupa és com estem avaluant realment els alumnes i, segurament, si el sistema educatiu serà capaç d'adaptar-se a poder avaluar els resultats i els aprenentatges i les competències que han d'adquirir els alumnats amb altres mesures que no sigui tan bo de fer accedir a la intel·ligència artificial. Perquè, si no, en el final, tant si copien o no copien, el que ens importa és que els al·lots creixin aquestes competències. Mm-hmm. Ara estem en la Pau, però això ens passarà a qualsevol altra assignatura.
2: Clar, i tu què creus, Miquel Àngel, que els alumnes tenen més temptacions de copiar o que ho tenen més fàcil ara copiar, tenen més eines? Què penses que està passant? Perquè, evidentment, ho dèiem, la intel·ligència artificial és una realitat, però és vera que si a la Pau copien és perquè durant molt de temps ja van estar fent, no?
3: Exacte. Ja no és que copiïn, perquè durant tot el curs el Corán ha estat utilitzant la intel·ligència artificial per fer les seves tasques i el que han de tenir, el que ens haurien d'assegurar si l'utilitzen per millorar el seu aprenentatge, no per substituir el seu aprenentatge. Perquè sabem que avui en dia amb intel·ligència artificial pots fer treballs que són difícilment detectables com un artifici. Per tant, tal vegada es treballa en si mateix, no sigui la mesura que ens permeti avaluar si aquella persona està adquirint aquestes competències. Jo poso com un exemple, perquè és un tema complex, que nosaltres no tenim la solució, però sí que veiem que hi ha un problema que cal reaccionar. Si avui en dia entregar una feina no ens permet avaluar o saber si allò representa l'aprenentatge de l'alumne, doncs allò no és una manera d'avaluar, no importa que m'entregui una feina ja. Hem de cercar altres maneres de saber si realment estan adquirint aquests coneixements, que ara serà la Pau, però al final el que volem que siguin ciutadans competents, crítics i que sàpiguen desenvolupar-se en el món adult. I per això estan tan danys en el sistema educatiu.
1: Clar, Miquel Àngel, tu ara parlaves que les Pau no són més que el final del camí educatiu d'aquests joves, que si han utilitzat la intel·ligència artificial durant el curs és allà on s'hauria de posar a mà de metge, però creus que els professors tenen prou formació per detectar treballs o conductes vinculades a la intel·ligència artificial? Perquè de cada vegada costa més escatir si un treball està fet en IA o no.
3: efectivament, ningú té la capacitació per utilitzar la intel·ligència artificial d'aquesta manera i detectar-la, ni el professorat ni ningú, perquè això ha vengut amb una velocitat tan grossa i amb un perfeccionament tan ràpid que no ens ha donat temps. Clar. Però m'ho hem de posar, i jo em consta que, evidentment, el professorat està intentant adaptar-se, no vull dir que no ho faci ni molt manco, però això és una realitat, i la tecnologia va molt més ràpida que canvis normatius i que adaptacions professionals moltes vegades, però no podem badar, no. Perquè està en joc el futur de l'educació de tots lots.
0: I tant, i les notes també ens donaran alguna pista, no? Si realment les estadístiques confirmen que hi ha una davallada de notes a la Pau, per exemple, no? O sigui que això també serà interessant. Miquel Àngel Guerrero, des de FAPA, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Sobre això de les notes, és una coseta. Hi ha hagut un institut que ha retirat el Chromebook perquè ha vist que hi havia hagut una pujada de notes no justificada.
0: Clar.
3: I això indicava que estaven utilitzant els Chromebooks i la intel·ligència artificial. Per tant, aquelles notes, si no són... si no reflecteixen l'assoliment de competències, no serveixen.
0: No, són una pista, sens dubte. Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel.
3: Molt bé, a vosaltres, bon
0: de
3: dia.
0: De totes maneres, Xisco, jo estic al·lucinada amb la tecnologia. O sigui, els mecanismes que poden arribar a utilitzar escapen del nostre control, sens dubte.
1: Ho dèiem, volíem parlar amb veus autoritzades i per saber si és possible fer servir la intel·ligència artificial en els exàmens de selectivitat, en volem parlar una estona amb el nostre forense informàtic de Capçalera, en Joan Tous. Joan, molt bon dia, com estàs?
4: Hola, molt bon dia.
1: Clar, quines eines tenen els alumnes en el seu abast per poder fer servir la IA i copiar durant els exàmens? Ho dic perquè per poder enganxar el lladre, primer has de saber com entra dins la càmera cuirassada del banc.
4: Hi ha un dispositiu que ara ho està apareixent molt, a més, a xarxes socials, als adolescents que estan ficats en aquest món de la activitat i tal, i desapareixen a TikTok, en Instagram, i a qualsevol persona li pot aparèixer cercant Nano Pinganillo. I això és un pinganillo que se't posa a sobre allà, que és del tamany d'una llentia, 3 mil·límetres. Te'l fica a sobre allà, s'enganxa en el tímpan, en el fons de tot, que no se veu absolutament res, i has de dur un dispositiu aquí baix que és el que envia les coses en aquest pinganillo.
2: Joan, perdona.
4: Si està connectat en el teu mòbil, sí.
2: És que t'anava a dir, ara te veiem a tu amb uns cas i un micro incorporat. No és aquest pinganillo, és un nano pinganillo.
4: No.
2: Imagina que és petitíssim, és que clar, per dir com a de pel·lícula, no? Com a d'espionatge, fins i tot. Com
4: hem d'imaginar? Una llentia.
2: Una llentia. Això, alerta, perquè després per ventura no l'ho pot treure de dins.
0: No, però és que a més, diuen, jo no sé si és una llegenda urbana o no, que se treu...
1: Amb
0: un imant. I clar, jo estic pensant quan se te perdi dins sora, hauràs d'anar, evidentment, al metge. Mira, estic convertint a pantalla aquest nano pinganillo. Crec que és aquest en concret. Ho pots confirmar tu, Joan?
4: Correcte. Sí,
0: és
4: sí,
0: aquest,
4: exactament
0: eh?
4: Això.
0: És aquest. I com se fica i com s'extreu? Confirmes que és amb imants?
4: Tu ho fiques així, fas un parell de moviment de sora fins que notes com un contacte, com si fos una gota d'aigua, quan surt de la piscina. Quan tu notes així, és que està ben col·locat. I tu ja camines, t'asseus, és totalment indetectable externament. I ja no te dic si tus cabellars, però visualment està de dins i no se veu això.
1: I se suposa
4: que sí que has de dur és aquí una cosa davall de sa camiseta, davall, que sí que és més aparatosa.
0: El receptor.
4: Que envia els senyals en això, exacte.
0: Home...
4: Semisor.
0: Semisor, exactament.
2: Espero que no siguin tan valents els alumnes d'entrar dins les aules a fer les proves amb tot aquest artilugi.
1: Perquè jo me centri, perquè jo ja tenc una edat. Joan, fa falta un còmplice per aquest nano hora era.
0: No, la IA mateixa, que te xerra. No, Joan?
4: Bueno, aquí hi ha diverses possibilitats.
1: Clar.
4: Una, si són lliçons d'aquestes d'empollar, hi ha dispositius que tu li fiques una tarjeta de memòria amb una MP3 que te va cantant sa lliçó i no necessites ningú. Allò te va cantant, tu ho vas sentint i ho vas escrivint.
2: Un dictat.
4: Clar, la versió més avançada és o bé un petit micròfon connectat en el mòbil i tu li vas dient basta, xiu-xiu-ja, molt fluixet, i es complica de fora sense pregunta, ho cerca en el ChatGPT i te va cantant la resposta. O bé, ja van en un... que és un bolígraf amb una càmera espia que per wifi transmet l'examen a fora i el teu còmplice te pot anar cantant. això te venen SPAC i són 100 euros, eh?
1: Te volia demanar el preu. És a dir, en 100 euros podem aconseguir... Jo és que vull un bolígraf espia per venir a fer feina. I està gravant tot el dia na Marta i na Maroto.
2: Of the record.
1: Que quan publiqui aquestes gravacions se gent fliparà de lo que s'arribarà a veure amb aquestes imatges. És a dir, en 100 euros... qualsevol escolar ara mateix podria anar a fer, bé, si no l'enxampen, òbviament, podria anar a fer la selectivitat.
4: Sí, i això, a més, no és una cosa de pel·lícula, això passa, eh? I cada vegada...
0: O sigui, que no és molt mal, no és mala idea, Joan, lo del tema dels inhibidors que proposa la conselleria, la notícia en la qual estem fent molts ressò, no és una mala idea.
4: Bueno, una cosa són els detectors. Els detectors sí que hi ha moltes comunitats que els estan implantant i quan veuen... ells diuen que faran controls aleatoris com a l'aeroport. Quan te veuen que te toques un poc aquí o que fas segon que, te passen allò i si pita, es quedus un emissor.
1: Clar, ja me'l veig que ara... Si...
4: Però això és un detector.
1: Si tens nervis...
4: Els inhibidors...
1: Joan, que si tens nervis i te pega per tocar-te el nas molta estona, jo no sé si haurà d'haver qualque professor que te revisi.
4: Clar...
2: I escolta'm una cosa, perquè parlam d'aquests nanopinganillos, que per ventura, bé, fins i tot qualcú se'ls podria comprar amb aquest pack de 100 euros que des, però després hem trobat que hi ha ueres intel·ligents, no?, com les de Meta, per fer els exàmens. En aquest cas, com funciona això?
4: Bueno, són unes ueres que tenen una petitíssima càmera aquí, i que en temps real poden estar connectats a qualsevol servei d'aquests de ChatGPT i tal, i te van o bé en el pinganillo o bé d'alguna altra manera, en el mòbil, pots tenir resultats de la prova. Saps què fan els xinesos quan fan en selectivitat per evitar això?
0: Què fan?
4: Els xinesos no tenen ChatGPT perquè tenen una versió d'internet que tenen censurada i tenen els seus propis serveis, en tenen 3 o 4. Pues aquests 3 o 4 serveis durant les proves de selectivitat tenen desactivada la funció, per exemple, de reconèixer imatges. Tu envies una imatge i durant aquelles hores no... el govern obliga a que desactivin aquestes funcions i així dificulten una mica aquest tipus de coses.
0: Ai, clar,
1: perquè tota la Xina deu fer la selectivitat a la mateixa hora i deu haver com una apagada GPT-era i els alumnes ho han de fer tot a mà com toca.
0: Ai, Joan Tous, mai mos deixes de sorprendre, però això...
1: No, però a mi el que m'ha deixat regirat és que, meam, és que 100 euros...
0: No,
1: te poses
0: no.
1: A estalviar 4
4: euros... N'hi ha 30 euros.
1: Ja, però te poses a estalviar... Pitjor m'ho poso, Joan, te poses a estalviar 4 euros cada mes a principi de curs i arribes a la selectivitat on sots 100 euros ja preparats per comprar-te aquest artilugi.
0: Joan Tous, sempre és un gust saludar-te. Oh. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: On han quedat aquelles xuletes de paper?
2: Costelletes.
0: Costelletes de paper.
1: I jo que m'ho pensava...
0: Que te les amagaves.
1: Que la meva amiga Vanessa era una pionera. Quan anava a la fotocopisteria que li fessin reduccions dels llibres...
0: Ha quedat. I
1: resulta que és
0: obsolet,
1: que nosaltres érem patató corcat comparat amb tot allò
2: mira,
1: que fan ara.
2: Però mira, en defensa de les nostres costelletes diré que quan les preparàvem, si és que qualcú em preparava, no diré que nosaltres ho féssim, ja fèiem un exercici d'aprenentatge. Te'n recordes que l'altre dia em vàrem parlar que mentre te preparaves resums, esquema... El teu cervell ja processava i emmagatzemava aquella informació. Amb la IA, ara ni això.
1: Jo anava per cursos, i vau cursos on varen copiar més que d'altres.
0: Exactament.
1: I també tot s'encomana. Si un copia i va bé,
0: s'aferra.
1: La resta
0: tot
1: diuen, why not?
0: És veritat, i és un drama. I lo dolent més encara.
1: Sí, sí.
0: Uns consells més i continuem.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. IB3 Ràdio és entreteniment.

0: Al dia.
1: Onze i 45 minuts. En aquest programa parlem molt de cinema. I avui no és una excepció. Gala inaugural del Festival de Cinema de Cannes d'enguany.
2: L'Estora del Maia ja ha omplert d'estrelles La Croisette. El Festival de Cannes va inaugurar ahir la seva 79a edició amb una combinació de cinema d'autor, glamour internacional i moltes mirades posades en el futur de la indústria audiovisual.
3: Enguany, el gran protagonista de la cerimònia inaugural ha estat el director sud-coreà Park Chan-wook, president del jurat d'aquesta edició i primer cineasta coreà que assumeix aquest càrrec a Cannes. L'acompanya un jurat amb noms molt potents del cinema internacional, com Demi Moore, que la tenim aquí en pantalla preciosa, Chloe Zhao, Stellan Skarsgård o Ruth Negga.
2: Ja han destacat des de fa dies que competició enguany, competició oficial, i destaca també una fortíssima presència de cinema espanyol. Pedro Almodóvar competirà amb Amarga Navidad, Rodrigo Sorogoyen amb El Ser Querido, i també hi participaran Javier Calvo i Javier Ambrosi, a.k.a. Los Javis, en La Bola Negra. Una fita històrica per al cinema espanyol a Cannes en tres pel·lícules a competició per primera vegada.
3: I, com sempre, la moda ha estat una de les grans protagonistes també de la nit. L'Estora Vermella ha deixat algun dels looks més comentats del festival. Demi Moore, qui ja hem anomenat, ha captat totes les mirades amb un disseny ple de lluentons i silueta escultural, també crec que massa prima.
1: Sí,
3: mentre que Poppy Delevingne ha apostat per transparències en una de les aparicions més fotografiades de la vetllada.
2: També han desfilat noms com Peter Jackson, Joan Collins, Alexis Carrington, de Dinastia, a qui han tornat a veure anys després, Elijah Wood, Gong Li, Jane Fonda i també Alfonso Cuarón, a una inauguració marcada pel retorn del glamour clàssic i una certa nostàlgia del gran Hollywood, precisament en una edició, la d'enguany, on les grans productores nord-americanes tenen manco presència d'allò habitual per mort del cost dels bitllets. Han fet poca representació, han enviat poques ambaixades, precisament pel cost que tenia dur-los fins allà. El Festival de Cannes arranca així 11 dies de cinema, estrenes i estores vermelles a la Palma d'Or, la Palme d'Or, com a gran objectiu de tothom que participa en aquest festival.
1: Estem convertint les imatges dels fotògrafs que estan just captant a Peter Jackson present en aquest festival. Han comentat algunes de les celebrities i els seus looks. Per cert, quan deies Joan Collins, que torna a ser present, impressionant.
3: O Jane Fonda.
1: O Jane Fonda, també, no? Impressionant en el cas de Joan Collins, perquè ha triat un look que sembla com... com la dolenta de 101 Dalmatas, recordeu la pel·lícula?
2: No, Cruella,
1: és
2: un poc,
1: és un poc, aquí la tenim en pantalla, volants blancs amb la combinació d'uns guants alts negres i Jane Fonda amb un vestit de lluentons que va preciosa als seus més de 80 anys, no? Crec que té l'actriu.
3: Jo vos he de dir una cosa, i per ventura hi haurà qualcú que me criticarà per dir això, però crec que necessitem més influencers Jane Fondas que no d'altres que no sé com acabar la frase, però no. Necessitava més James Fonda, crec jo.
2: I més Joan Collins.
3: I més Joan Collins, també, per què no?
1: És la darrera hora del festival de l'Estora Vermella, que aquesta edició ja ha començat i mos durà alguns titulars importants. Presència mallorquina, la de Victoria Luengo, en aquest cas, en la pel·lícula d'Almodóvar. Anirem aprofundint...
2: No, i també és en Sorogoyen. Ella surt a les dues.
1: Exactament, exactament. O sigui que veurem com acaben aquests guardons. Però els dimecres, i un dia més els dimecres, com és habitual, fidels a la nostra cita, amb les revistes del Co, que ja han arribat als quioscos.

0: I començarem per la revista Hola, que du el 60è aniversari de Marta Sánchez en portada. Que podríem dir que és un pots a portada de la venjança, perquè veiem a Marta Sánchez en portada meravellosa, tot color i a portada sencera, i una finestreta petita veiem en Carlos Baute, que està d'aniversari en la seva família. Recordem que no s'adona especialment bé, perquè després de Colgando...
1: Després de que,
0: perquè
1: colgando
0: van cantar tu... aquella cançó de Colgando en tus manos, us recordeu, i ella, sempre que pot, diu que va cobrar una quantitat fixa, mentre que qui se va omplir les butxaques d'euros i de dòlars va ser en Carlos Baute en els drets d'autor. Comentada aquesta petita dolentia, Marta Sánchez, 60 anys, 60 cumpleaños, totes les fotos de su gran fiesta llena de sorpresa, empreses, amigos i estilo. A mi el que me flipa és que ella deixi entrar la revista Hola en aquesta festa. Perquè tota sa vida... Ja sé que són els euros. Ara en Marta Grau ha fet el gest universal de mores dites i que està acostumada a contar bitllets. Li ha sortit natural. Però és cert que ho fan per doblers, però... Una dona que moltes vegades ha criticat l'accés de premsa a la seva vida, i recordem els problemes que va tenir a un moment determinat, que va acabar sortint de l'interviu mostrant-ho tot perquè no se publicassin unes altres fotos, que ara ella acabi fent una portada en el seu 60 aniversari motu proprio, són coses que a mi me costa d'entendre. Diu, cuando miro a la joven que empezó en el 86 con Ole Ole, me siento muy orgullosa de ella y también de la mujer que soy hoy. Més declaracions. Nunca pensé que llegaría a los 60 sintiéndome tan enérgica, ilusionada, con mi trabajo, mi vida y mi entorno. I dona enhorabona, estimada. I diu que allò que vol és seguir disfrutando como des del dia en què va estrenar aquesta dècada, perquè moltes amigues li han dit que aquest és un molt bon moment, que 60 són els nous 40. Oh. I ella ha dit, jo me faré meva aquesta màxima, i les seves amigues li han dit que, com que està meravellosa, que ella la pensa gaudir, és que ara llegia aquí, com ha dit Marta Sánchez, pienso disfrutar-la a tope.
1: No, és que t'anava a dir, és que pareix de 40.
0: Sí.
1: La Marta, la nostra Marta Grau, m'ha de, en el començament del programa, que s'ha retocat molt, no? Ho ha fet bé perquè no se li nota.
2: Jo, a vegades, nota.
0: Quan mirem aquestes portades, penso que som una mica injustos en nosaltres mateixos. Perquè els temps...
2: A què te refereixes?
0: Que els temps que té Marta Sánchez i els euros que ha invertit Marta Sánchez...
1: Però si precisament
0: t'anava a dir això,
1: els 60 d'aquesta dona són els 9-40, perquè és que per ell més jove que nosaltres.
2: Sí, per ell més jove que nosaltres.
0: Mira, és que m'obligaràs a repetir una frase que no t'agrada que digui. Joana Maroto, tu i jo no és que siguem lletjos, tu i jo el que som és pobres. Per tant,
1: ja,
0: si nosaltres tinguéssim les possibilitats de Marta Sánchez, te puc assegurar que lluirien d'una altra manera.
1: Amb això vull dir que està molt bé que la gent se cuidi, està molt bé que la gent se faci coses, però també aquesta resistència en veir, no sé fins a quin punt és sana. Abans vam anar
2: Joana,
1: a Demi Moore.
2: I ara no se nota, però amb l'edat de Joan Collins sí se nota. Després s'acaba notant. Quan t'has tocat massa, s'acaba notant. Demi Moore, sí. És la mateixa edat, aproximadament.
1: Crec que són 60 anys els que tenen les dues. És que estan més joves que nosaltres.
2: Estan més joves que nosaltres.
0: Per estar més jove que jo no cal gaire. Perquè jo ara poso un home de 65 que me poses a mi,
2: però què dius?
0: I encara hauria dubtes...
2: Però què dius?
0: Who is who?
2: Però perquè, molt dolent amb tu mateix.
0: No, són realista.
1: Perquè tu ets que no
0: si exactament. Jo de jove ja semblava vell, cosa que a mi m'era igual. Però jo arribaré a 50 i me quedaré estancat fins que en tingui 80.
2: Ai, Déu meu, que ens queden 2 minuts perquè
0: en
2: Cisco Ribas mos expliqui els esports i mos han enrocat en Marta Sánchez.
0: I passam a la revista 10 minuts perquè sa filla d'en David Bustamante i na Paula Echevarria, na Daniela, s'ha graduat a l'institut. Que no és que diguis que s'ha de la carrera, ja ha muntat una festa.
2: I això és notícia.
0: Però és un festival, sí, perquè sa nina ja no veiem en Bustamante i na Paula Echevarria des que sa nina feia 14 anys i ara...
1: Perdona, és necessari aquesta vegada tan postissa que li fa sa mare en aquesta nina?
2: Explicant pels oients de ràdio, però surten els dos pares besant-te a la nina, un per cada banda.
1: No, és que a Napola li besa...
2: Els cabells.
1: Unores, cabells o qualque cosa, però sa cara ni això.
0: Bé, hi ha hagut cerimònies a l'escola, no han anat ses parelles, ni de Napola Echevarria ni d'en David Bustamante. Va parlar Napola Echevarria fa unes setmanes a un programa de Prime Time Nocturn, va dir «Fuimos una pareja admirable», parlant de la relació que mantenen Bustamante, perquè va arribar a reconèixer que ara parlen molt per bé de sa nina i que hi ha vegades que parlen fins a 20 pits en so dia, que també te dic. Jo som Nayana Olina, per cert, mallorquina, separada d'en Bustamante, i concursant d'un programa meravellós que se deia Ho pots fer des que jo vaig ser jurat. Jo la vaig fer guanyant, aquesta nina, en els meus vots. I jo sóc Nayana Olina, i a mi em diuen que en Bustamante està parlant 20 vegades en sa seva parella. No,
1: una cosa, que
0: som
1: pare de sa filla.
2: Home, però 20
1: que...
2: vegades, què t'has de dir 20 vegades?
0: Joana Maria Maroto, que t'has de comptar 20 vegades amb 20 telefonades que no te puguis dir amb una?
1: També el bueno.
0: A mi que parlin cada dia per passar-se una mica s'informa de sa nina, m'ha parlat fantàstic, però 20 vegades.
1: Per aventura són 20 missatges durant el dia. 20 whatsapps, no són 20 telefonades.
0: I un missatge important. A partir d'ara, ella decide. Na Daniela serà qui decidirà, ara que ja té 8 anys, si vol ser personatge com Jules Janeiro o vol seguir sent una lot anònima. Ara, amb aquesta portada que s'han fet a 10 minuts de tot color, jo que vols que te digui, crec que queda clar quin camí triaran.
2: Companys, idò...
0: M'he quedat fora temps, ja ho sé,
2: aquest
0: però...
2: és el repart.
0: Però en Xisco Ribas no podem perdre ni un nanosegon de tot allò que mos ha d'explicar.
2: Tot d'un els esports. I què és el que ens has d'explicar, Xisco Ribas? Bon dia.
3: Bon dia, idò. Avui nit importantíssima pel que fa a la primera divisió en clau mallorquinista, perquè el Real Mallorca visitarà el camp del Getafe, el Coliseu Alfonso Pérez, quan siguin les 9:30 del vespre, en un partit clau en vista a la permanència. El conjunt vermell visitarà aquest estadi com a 14 en 39 punts, empatat amb fins a 4 equips, l'Elx, el Llevant, el Girona i l'Espanyol, que amb els mateixos punts que el Mallorca marca ara la zona de descens. Per tant, Martín de Michelis, per aquest partit, pot comptar amb Pablo Maceo, que torna després de complir sanció. També comptarà amb Mojica, que ja està recuperat de la lesió que va patir contra el Villarreal, i ho farà sense Samu Costa, per acumulació de targetes, ni els lesionats Kalumba, Kumbula, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales.
2: Moltíssimes gràcies, company. En una hora t'ampliem tota aquesta informació. Ara repassa el contingut del programa al dia. Per Illes, començant per Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
4: Bon dia. Avui al Dia Menorca entrevistarem a Núria Torrent. Ella és la consellera d'Ordenació Territorial del Consell Insular de Menorca. Fa uns minuts han presentat en roda de premsa el procés per a comprar immobles per habitatge social, aquesta nova iniciativa que posa en marxa la màxima institució menorquina per seguir lluitant en contra d'aquesta manca d'habitatge i de lloguers assequibles. Després vos presentarem... Després vos presentarem el cicle de jazz esclaustre amb el contrabaixista i programador del cicle, en Juan Carlos Balcázar. Avui és dimecres, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic. Avui, la tapisseria Delgado de Mo.
2: Moltíssimes gràcies, Clara. I a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Bon dia.
5: Bon dia, Marta. I d'on nosaltres avui posarem el focus en el Dia Mundial de la Infermeria, que es va celebrar ahir. Avui en parlarem d'aquesta jornada per reivindicar el paper de les infermeres. Ho farem amb na Verónica León i na Anabelén García Márquez, que són les delegades del SATSE aquí a les Pitiusas. Més tard obrirem un nou gabinet de curiositats del periodista Ivan Llarza per parlar avui del Pi Blanc. I, com sempre, fem els dimecres, completarem el programa prenent la temperatura de l'actualitat, sortint al carrer per conèixer quines són les solucions que plantegen els arquitectes d'aquí de les Pitiusas al repte de l'habitatge. Un reportatge d'Anna Nieves García Gálvez. Tot això, Marta.
2: Sens dubte molt interessant quan parlem d'habitatge i ho lligam a l'illa d'Eivissa. Gràcies, companya. I el Dia Mallorca amb Jaume Noguera, com se presenta aquesta jornada, company?
6: Mira, tenim una bona entrevista molt interessant en Salut Deudero, biòloga marina, directora de l'Institut Oceanogràfic de Balears i és directora del Centre Superior d'Investigacions Científiques, que acaba de ser anomenada acadèmica de número, en la cadira número 63, de la Real Acadèmia de Física, Ciències Exactes i Ciències Naturals. Tota una fita per la ciència de les illes i, sobretot, per la ciència feta per dones. Importantíssim. Després parlarem amb l'arquitecte Miquel Fiol sobre espais verds. Sovint mos pensam que en els pobles, en el Pla, per exemple, no han de menester espais verds perquè estan envoltats de garriga i de bosc. Això no és així. Això no és així. Tots els pobles han de menester una plaça, un parc, un espai verd. I precisament ell des de l'estudi Marès d'Inca que està tractant sobre aquest tema. I en la Maria Antònia Esquines, a Mallorca, jo avui parlarem de tot allò que saben fer els nostres pares, o que s'havien fet els nostres pares, i que nosaltres no hi ha manera que mos surti com a ells. Per què? Per què tot d'una troben allò, tot dur saben adobar aquella cosa que nosaltres no sabem o no sabíem fer, molt interessant.
2: Pues escoltant tot d'una, gràcies als estudiants del grau de telecomunicació de l'IES Sompax, per cert, que avui ens visiten. Moltíssimes gràcies. Notícies i continuen tot d'una.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia. Vista per a sentència el judici pel crim de la colònia de Sant Jordi. L'acusat d'assassinar la mare de la seva exparella ha afirmat avui, en la darrera sessió del litigi, que si fa ser ell, no ho recorda. La fiscalia ha elevat la petició de condemna a 25 anys de presó i sosté que va actuar a plaer per la vulnerabilitat de la víctima. Ha seguit el judici des de l'Audiència Provincial de Palma, Carme Moreno. Bon dia.
9: Bon dia. L'acusació particular diu que poca cosa es pot fer per la dona assassinada, però ha demanat als membres del tribunal jurat que es faci justícia perquè l'acusat es va acarnissar en la seva exsogra, ja que va actuar de manera brutal. També ha destacat que l'acusat, en canvi, no té ni una sola rapinyada, ja que la víctima no es va poder defensar per la seva vulnerabilitat. L'advocada de la família més té clar que l'agreujant de gènere està rere els fets. Segons la Missè, l'home va voler castigar a la seva exparella amb l'assassinat de sa mare. En el ton de la darrera paraula, l'acusat ha reclamat una justícia justa i ha insistit que no recorda com passaren els fets. Demà es lliurarà l'objecte del veredicte als membres del tribunal, que han de deliberar si l'home és culpable o no del delicte d'assassinat.
8: Canviant de qüestió, el cas d'absentisme laboral de l'actual portaveu del PP al Consell de Mallorca, Núria Riera, ha tornat avui a debat al Parlament. El govern de Marga Proens s'ha defensat en la seva actuació davant aquest cas, que es va tancar només amb una amonestació lleu després que quedés constatat que Riera, funcionari en plena dedicació, abandonava el seu lloc de feina sense justificació per fer tasques polítiques. Per l'oposició d'Esquerres, el cas es va tancar en fals.
10: La presidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles, ha comparegut en comissió i ha mantingut que en aquest cas, com en tants d'altres similars, s'ha actuat de manera ràpida i efectiva. Assegura que l'expedient el va tramitar un tècnic i nega qualsevol privilegi polític.
11: Lo perillós era que jo no actués quan se me va posar davant una situació com una situació de possibles irregularitats. I a partir d'aquí vaig actuar. Conforme diu el reglament i conforme marquen els procediments, vaig donar instrucció d'obrir una informació reservada. I això són les conclusions que són.
10: Declaracions de la vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles. Per la seva banda, el socialista Marc Pons acusa directament Estarelles de ser la responsable d'una actitud intolerable per part d'una funcionària que, a més de la dedicació completa com a funcionària, té un altre el 75% del Consell, el que li suposa un sou anual de més de 130.000 euros.
12: Hi ha una falta de compatibilitat amb el 100% i el 75%. No hi ha informe, no hi ha autorització. Hi ha, per tant, una vulneració del codi ètic. Hi ha, jo crec que ho podem deixar, també una estafa de salari públic, en els moments que es paguen sous que no es corresponen a la feina que es fa, i hi ha una mala fe.
8: Pel que fa a la crisi sanitària de l'antivirus, l'espanyol que dona positiu continua amb símptomes, però estable.
10: En altres 13 creueristes espanyols no presenten novetats després de donar negatiu en la prova PCR. En canvi, la passatgera francesa infectada amb antivirus es troba molt greu i rep respiració assistida a la UCI de l'Hospital de París, on roman ingressada.
8: I la dona del president espanyol, Begoña Gómez, demana al jutge Peinado aturar la seva causa fins que l'Audiència de Madrid decideixi si la jutja un jurat popular. La defensa al·lega que el cas no pot avançar amb recursos clau encara sense resoldre. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, primer de tot, entrevistarem la investigadora Salut d'Eudero, que fa pocs dies ha estat anomenada acadèmica de número, en la cadira número 63, de la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Física i Ciències Naturals. Tot una fita per la investigació illenca i, sobretot, pel paper de les dones en el món de la ciència. Salut d'Eudero, actual directora de l'Institut Oceanogràfic de Balears i ha estat directora del Centre Superior d'Investigacions Científiques i és tot un referent en investigació marina i ella, el seu discurs d'entrada a la Real Acadèmia de Ciències el va fer sobre microplàstics, un bon problema que tenim i que ella coneix molt bé i del qual parlarem amb ella per felicitar-la i felicitar-nos per aquesta fita a la ciència a les illes. Després parlarem a l'arquitecte Miquel Fiol sobre la configuració de l'espai públic, perquè, òbviament, influeix directament en la salut dels habitants. Si tu vius davant d'un parc o tens un parc a prop, no és el mateix que si tens un edifici de pisos. I, clar, molta gent se pensa, sobretot a Palma, que mos pensant que ho saben tot, a Llonguets, que en els pobles ja tenen garriga i tenen bosc i tenen arbres, però no és així. Per anar a comprar pa no passes per una garriga. I, clar, els pobles de vegades estan un poc deixats de la mà pel que fa a espais públics, places, parcs, llocs on puguin jugar els infants. Fixeu-vos que la setmana passada parlàvem amb Casconcos, que no han tingut plaça fins ara, i el projecte era de l'any 69. I d'això parlarem amb en Miquel Fiol, l'arquitecte del despatx Marès d'Inca. I per acabar, com que avui és dimecres, rebrem en Maria Antònia Esquines a el seu temps per Mallorca Jove, on avui parlarem d'aquelles coses que els nostres pares fan, o feien, en el nostre cas, tan bé, i que nosaltres no hi ha manera que ens sortim bé. Perquè ells ho feien o ho fan tot millor que nosaltres. És l'experiència, és que no ho sabem, és que fins i tot amb això ens estan perdent els éssers humans. No, ara davant de veure, es passarà una bona estona, com sempre, Maria Antònia Esquines, comparant com ho feien nosaltres i com ho feien els nostres majors. Així que en Yolanda Ruiz, a la producció, Facundo Tenaglia, en el control tècnic, comencem el dia a Mallorca.
1: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: La ciència mallorquina torna a estar d'enhorabona perquè la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals d'Espanya va celebrar fa pocs dies una sessió solemne per donar possessió de la seva plaça d'acadèmica de número a Salut Deudero, actual directora de l'Institut Oceanogràfic de Balears i és directora del CSIC, del Centre Superior d'Investigacions Científiques, i li volen donar l'enhorabona perquè sempre, sempre, sempre que volen saber qualque cosa de ciències de la mà, saludam a Salut Deudero i ella sempre mos atén. Salut, enhorabona, com estàs?
1: Moltes gràcies, molt contenta. Com, sí, molt contenta.
0: Com van a rebre la notícia, mem? Això com, com funciona, això? Te crida un bon dia i te diuen seràs acadèmica, t'has de postular, te trien... com funciona, això?
1: Bé, és un procés bastant complex. No hi ha un, no se postulen, sinó que t'han de proposar els acadèmics. Els acadèmics de la Real Acadèmia de Ciència proposen una sèrie de candidats i això va a votació dels acadèmics. I en funció dels mèrits i el currículum de la persona, pues, se tria una persona o una altra. Això va començar fa 2 anys ja. És un procés llarg que du, bueno, com tot lo solemne, pues, du temps. I la setmana passada ja va ser l'acte de presa de possessió com a acadèmica de número, que és una cosa vitalícia i implica, pues, per part personal, estic molt orgullosa de que Balears pugui estar dins l'acadèmia.
0: I com te vares quedar? Tu, ta mare, els teus germans, com vos vareu quedar tots?
1: La veritat, molt orgullosos, perquè és un reconeixement, de qualque manera, pues, una vida dedicada a la ciència i amb molt d'esforç a un país on encara, pues, han de fer camí. Han de fer camí, ja ho han dit moltes vegades, que la ciència és molt, molt important, tant per el desenvolupament de la societat com per, en aquest cas, la conservació de la mà. Si ja diguéssim que jo, que m'adonen, és el número 63 i és de biologia marina, ecologia i conservació. O sigui, és un puesto específic per temes marins.
0: I la pregunta...
1: És la medalla número 63.
0: I la pregunta del milió. Hi ha moltes dones dins l'Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals?
1: N'hi ha cada vegada més. No és un reflex de, realment de lo que de lo, després del capital humà científic que hi ha. A poc a poc anem fent. S'estan incorporant bastantes dones. Fins a fa no massa anys no n'hi havia cap ni una. Ara ja la presidenta de la Real Acadèmia és una biòloga, precisament, la doctora Anna Crespo, i bé, s'ha d'anar fent, però és important. És important que hi hagi dones, però més important és que la ciència avanci.
0: T'ho deia perquè, per si s'està rompent el sostre de vidre de les dones en el món de la ciència, Alicia Sintes, primer, Margarita Salas, Anna Travesset, fa un parell de dies aquí, concretament, parlant d'Alicia i d'Anna Travesset i de tu, aquí a Mallorca, a la universitat, de cada vegada hi ha més dones estudiants. S'està rompent el sostre de vidre o la ciència encara existeix, aquesta reticència?
1: No, jo crec que sí, que és una decisió personal moltes vegades, són les mateixes dones que implica tant de temps i energia a una carrera acadèmica i moltes vegades, pues, has de renunciar a temes personals. Això d'un cost, un cost molt elevat. I sí que és vera que la societat moltes vegades no acompanya. La maternitat, pues, és un tema encara que hem de resoldre. La conciliació en temes d'excel·lència. Sí que és important que no hi ha diferència, que l'excel·lència científica o l'excel·lència laboral o professional no és un tema de gènere. No perquè siguis una dona o un home ho faràs diferent. És més o menys capaç. És veritat que s'ha de reconèixer cada vegada més el paper de dones i en aquest cas, per exemple, la Real Acadèmia de Ciències, la darrera persona que va, l'anterior acadèmica que va entrar va ser la primera física que entrava a l'Acadèmia de Ciències.
0: Mare de
1: Déu. I, bueno, en tots els anys que té l'acadèmia. O sigui que sí que encara estem a una fase embrionari, podríem dir, però jo tinc esperança de que això...

0: se vagi equiparant, que sigui un reflexe de la societat i un reflexe de la capacitat de dones i d'homes a generar coneixements i generar un millor progrés de la societat.
1: Per conèixer millor Salut Deudero, com vos dèiem, nova membre de la Real Acadèmia de Ciències Exactes Físiques i Naturals. Ella és doctora en Biologia, és màster en Ecologia Marina Fonamental i Aplicada a Bèlgica, investigadora postdoctoral a la Universitat de Newcastle, en el Regne Unit. És investigadora en el Laboratori de Biologia Marina aquí, a SUIB, on està professora. Ha impartit màsters d'Ecologia Marina, ha dirigit 6 tesis doctorals, 9 tesis de licenciatura, 15 tesis de màsters, és directora del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears, copresidenta del Comitè d'Ecosistemes Marins, és mare. Salut, quantes hores té el teu dia? 30, perquè, mare de Déu, com ho fas?
0: Bé, ja. No s'ha de ser res, no és res extraordinari. També són molt d'anys de fer
1: no,
0: feina.
1: Que va, no és res extraordinari, mare de Déu. Els més grans sempre sou humils, és increïble.
0: No, és gràcies. Jo crec que la fórmula és tenir passió. La passió te fa anar avant i la veritat que jo tinc una passió per la mà, pel coneixement de la mà i també per conservar el medi marí, que és el nostre hàbitat. Jo com a llenca, la mà per jo me dona la vida. I poder, és molt gratificant poder fer feina per una cosa que és un bé comú. És un acte molt altruista, tant la ciència com en aquest cas la cura del medi marí o desconeixement de les espècies, de la biodiversitat marina, de veure com s'estan deteriorant, com poden solucionar, què és el que podem assessorar, com podem assessorar l'administració, l'estat, perquè les coses se facin bé. Això realment impulsa i no me costa, diguéssim, que el dia tingui 30 hores, com que necessiti 30 hores, perquè en el final l'objectiu, que és un objectiu, ja dic, de conservació, de coneixement, pues, sense un cercar-ho, perquè jo mai m'he postulat ni a la direcció ni a la acadèmica. Són coses que arriben i crec que arriben pues, com un reconeixement o com una entrega professional a lo que una persona realment creu i diu.
1: De tota manera, a tu també de família, ton pare era de l'armada, a la teva família tots navegau, tu pràcticament vas néixer dins la mà. Tu te va quedar clar des de petita que te volies dedicar a això? O en qualsevol moment te vas passar a pescar, jo què sé, estudiar medicina o arquitectura?
0: No, ja ho tenia claríssim des de ben petita. Vaig tenir aquesta sort de néixer una família de la mà, de gent marinera, de que els encantava navegar, anar amb barca, anar a pescar, bé, conèixer la mà, estar dins l'àmbit de la mà. I des de ben petita m'han posat una màscara, ja tenia una careta, diguéssim, i el que dèiem, les caretes, bussetjava, nedava, i veia els peixos, veia les algues, i per això era una cosa que era com un món que volia explorar, que volia saber com funcionava, com eren les coses. I això és el que em va motivar. Em va motivar moltíssim i també navegava a bussetjar. Aquí a les illes és un privilegi. Tenim ecosistemes que encara estan beníssim. De fet, ve tothom.
1: Sí.
0: Tenim unes illes extraordinàries.
1: Sí.
0: Ara hem d'anar molt alerta perquè l'equilibri és delicat. I hem de saber, com on posar la línia,
1: clar,
0: perquè això no s'ha desbarati massa.
1: Tu saps les principals línies de recerca sempre han estat ecologia de litoral, costanera, espècies invasores, àrees marines protegides, els efectes descontaminants. Per què te vas decantar per aquesta línia d'investigació en especial? Per què t'interessava? Per què trobes que és precisament aquí on hem de posar l'èmfasi?
0: Sí, el tema de les àrees marines protegides crec que és un refugi, és una garantia de futur. Si nosaltres no protegim una àrea, la mà de qualque manera té una capacitat de regenerar molt alta, realment és alta. Si nosaltres protegim una àrea i li acotam i limitam les activitats, això sempre és un benefici cap a les altres àrees. Si nosaltres, per exemple, tenim Cabrera com un parc on se regula la pesca, se regulen les activitats, estem segurs que això produirà ous i larves i peixos que aniran després s'exportaran, nosaltres li dèiem exportació, s'exportaran a Mallorca. Això sempre és un benefici. Si nosaltres no protegim, que en el final, entre el canvi climàtic, les espècies invasores, la contaminació, l'escalfament de l'aigua, tot això està inventant un estat de degradació que va molt, molt, molt accelerat i molt ràpid. Hem d'anar, hem de ser ràpids en la resposta perquè la degradació està anant a tope.
1: Les reserves marines, és cert que sí que donen resultat. Jo mateix, en la meva mascareta i el meu tubet, veig que allà on està prohibit pescar, allà se nota. Se nota, jo veig peixos que no havia vist mai, que després em diuen, no, això és un tal, això és un qual. Però com que jo no entenc, not que sí, que hi ha com una vida com a més, que fins i tot com a cabrera, que els peixos se t'acosten perquè no te tenen por i que diuen quin peix més raro, no? Perquè saben que no els hi faràs res. Se noten les àrees marines. El teu discurs d'Inglés Academy va ser microplàstics en ecosistemes marins, el gran desafiament ambiental. I tens molta raó. Tenim un bon problema. Salut. Hi ha solució? Anirà a més? Inventarem qualque bactèria d'aquestes que menja plàstic o qualque xarxa que es pugui recollir? Tu què opines? Perquè és que ahir vaig tornar a veure un altre reportatge i és que, mare de Déu, és que n'hi ha per tot. I si pensàvem en tots els pastelitos que menjaven tu i jo de petits, ja estaven embolicats en plàstics i és que microplàstic n'hi ha per tot. Per tot, sembla que n'hi ha fins i tot a l'aire que l'anam, però concretament a la mà és un problema. Què opines sí. d'això? Digue'm qualque cosa positiva, perquè és que de vegades això de que mos menjam una targeta de crèdit cada setmana me té molt preocupat. Tu què en saps d'això? Què creus sí. que passaran els microplàstics a la mà, concretament?
0: Sí. Ja precisament vaig voler fer el discurs centrat en aquest tema, en aquesta temàtica, perquè fa molts anys que estem valorant i fent un diagnòstic de la quantitat de plàstic, els tamanys que tenen, on acaben, si acaben en el fons de la mà, si s'ho mengen els peixos, les gambes, què és el que està passant amb el plàstic, quin component químic tenen, que és la part de toxicològica cap a, per exemple, els peixos o cap a la salut humana, perquè al final nosaltres ens mengem aquests peixos de consum. I és bastant preocupant, sobretot el tema del Mediterrani, perquè està molt contaminat per plàstics, tant grossos, que són macroplàstic, com micro, lo petit, petit de 5 mil·límetres cap a baix. El diagnòstic és dolent perquè n'hi ha moltíssim, però les solucions sí que hi poden ser. El més fàcil és reduir. O sigui, no ampliar tant de plàstic, perquè cada vegada que ampliem un plàstic, d'una manera o l'altra, acabarà a l'ambient. Ja sigui a l'aire, a la mà, aigües subterranis, a terra... I això és un cercle, o sigui, la terra és tot una, està molt connectada.
1: Sí.
0: I això ho veiem en les corrents marines, bueno, feim modelatge oceanogràfic, etc. I sí que podem fer prediccions, podem saber les àrees d'acumulació, podem saber espècies indicadores clau, que ens puguin ser com a xivatos, no? De com si s'incrementa o si cada vegada en tenim menys. Tot això se pot fer. Podem fer aquests estudis analítics, diguéssim, però després s'ha d'actuar. Si no actuem, això sí que es veurà que anirà cap a creix, perquè la producció mundial de plàstics és exponencial, o sigui, vol dir que creix cada vegada més i no de manera lineal, sinó si ara en tenim 10, d'aquí l'any que ve en tenen 100, vull dir, per dir-ho de qualque manera, no? El creixement és molt alt, se produeix molt, i hem de reduir. El tema de bacteris és més complicat perquè les tasses naturals de degradació amb una bactèria serien lentes comparat amb l'aport que nosaltres fem. Estem aportant molt i és difícil que a més, en tema bacterià puguem degradar els plàstics. Però sí que ecodesign, filtres, depuradores, control pues, d'embarcacions, per a posar, per exemple, nosaltres a terra tenim servei de recollida de residus, i per què no ho tenim a la mà? Si tenim molt d'usuaris a la mà. Això són solucions que hauríem de pensar estructuralment. Ja no és una cosa opcional, és que és estructural. I això és el que sí que la societat i els gestors han d'entendre, que hi ha coses que ja no podem obviar, que no podem mirar cap a una altra banda. Perquè anem realment molt aviat amb aquest tipus de contaminants.
1: No, i tornant al vidre, tu i jo, quan érem petits, tot era vidre i, no, i segurament no recordam una infància terrible sense el plàstic. Tornant al vidre, ja està bé de plàstic, és que tot és plàstic. Avui en dia pots treure una bossa d'envasos cada dia. És que és una barbaritat. I això, quan érem petits, no passava, salut. Dius, tornem al vidre, no passa res, no? És que sembla que estem inventant la pólvora i, no, i tu i jo ho hem dit de menuts. No sé quins... Sí, hi deu haver interessos, però probablement hi deu haver interessos perquè el plàstic ja saben que se fabriquen el petroli, no trobes?
0: Sí, que hi ha un tema també de combustibles de carboni, refractari, és un carboni... O sigui, si el plàstic ve del petroli, són polímers que al final són molt persistents, que s'acumulen, que estan durant molt d'anys, però realment hem de pensar també quina economia tenim. Tenim una economia de molt oscil·lant en habitants, allà, doncs, en l'estiu tenim molta gent. S'ha de dur, la majoria dels aliments s'ho duen de fora, les botelles de plàstic... Sí, això és una realitat. Hem de veure com gestionen tot això perquè no acabi la mà.
1: Clar.
0: Perquè gran part acaba la mà. Ja sigui per un mal ús o perquè per vent o per el que sigui, moltes coses acaben a la mà. El que hauríem de fer és aquesta valoració integral i veure quines mesures realistes podem nosaltres aplicar dins el nostre territori per cada vegada tenir menys contaminació per plàstics.
1: I pensàveu sempre, nosaltres vivim enmig de la mà. Vivim enmig de la mà, perquè vivim una illa, per tant, vivim enmig de la mà. No, sembla una frase poètica, però és ben certa. Vivim enmig de la mà, recordeu-ho. La qüestió, recordeu, des d'aquest mes, la cadira número 63, m'has dit, salut.
0: 63.
1: Sí. La cadira número 63 de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals és propietat, de manera vitalícia, de Salut Deudero, directora de l'Institut Oceanogràfic de Balears, bona amiga d'aquest programa, divulgadora, estudiosa, investigadora, professora, que sempre ens fa tenir sensibilitat envers el nostre entorn, com és la mà i la seva fauna. Salut, estem molt orgullosos d'aquest nomenament. Crec que t'han de dir excel·lentíssima senyora, com era la convocatòria, que queda molt bé, però el que millor queda és poder brevetjar de científiques com la Salut Deudero. Una ferrada molt gran i enhorabona a tu i a tota la teva família. Salut, una ferrada. Moltíssimes gràcies. Salut.
0: Una ferrada. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: Gràcies. Nosaltres continuem amb més coses el dia a Mallorca.

0: i de científics ja consolidats com la Salut d'Audero, acadèmica de cadira a la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Física i Ciències Naturals, a número 63. No m'ha parlat del futur, sinó de la ciència i, com a mínim, de la tecnologia, perquè avui ens visiten els alumnes del grau de telecomunicació de CIES a Sant Pacs, d'aquí de Palma. Són Àlex Román, com estàs, Àlex? Benvingut.
1: Buenos días, encantado, estoy...
0: I en Rubén Amador, bé, aunque era molt de companys seus, feis així també, que jo vull veure, com a mínim, bé, no me'ls veu ningú, però seríem com a una quinzena de companys seus. Primer de tot, ho pregunto per tots dos, perquè vareu triar estudiar telecomunicacions. Primer tu, Àlex.
1: Bueno, yo empecé trabajando 7 meses sobre el tema, no sabía que me iba a gustar, pero bueno, empecé porque no tenía otra opción y al final me acabó gustando esto y lo he elegido, terminaré el grado medio y empezaré otra vez a trabajar ya con el título.
0: ¿Y tú, Rubén? ¿Te agradaba ya desde petit o por qué?
2: Para estudiar teleco. Yo tenía un amigo que hacía el mismo FP y me contó las cosas que hacían, la verdad me interesó y también quiero porque lo quiero compaginar con luego hacer un grado superior de aeromecánica, que lo convalida el STFP.
0: Sabeu, vosaltres abans de començar sabíeu que tindríeu molta feina contra aquest bou, o no ho vareu pensar? Vareu pensar, esto diré lo que m'agradi.
1: Bueno, yo principalmente sabía que ahora se necesita mucho electricista, fontanero, mecánico, la mano de obra, al fin y al cabo, ahora es lo que más se busca y sí, yo sí que lo sabía.
0: ¿Y tú?
2: También lo sabía, pero bueno...
0: Però vos agrada.
2: Sí, no gusta i no motiva per a treballar.
0: M'ha quedat l'atenció que hi ha dues assignatures que són com electricitat i electrònica que les continueu estudiant, com en el meu temps. Mm-hmm. Però jo dic, vaja, és a dir, encara estudieu els colors de les resistències i tot això?
1: Sí.
0: Quina meravella, que no se perdi. I saldau amb estany i saldador? Això no ho fas?
1: Todavía no, pero bueno...
0: Ah, encara no. Ah, va, d'acord.
1: A lo mejor en segundo con las prácticas sí que lo llegamos a hacer.
0: Amb un circuit imprès i tot això... Com antigament, no?
1: Sí, sí.
0: Molt curiós. Quines assignatures estudiau, així d'aquestes que a mi ja no me sonin, per exemple?
1: Tenemos infraestructuras comunes de telecomunicaciones, microinformática, IPO y digitalización, que están en todos los FPs.
2: Redes.
1: Redes también. Y
2: electricidad y electrónica.
0: ¿Y infraestructuras qué es? ¿Qué estudiau?
2: Bueno, estudiamos más o menos el mundo más concreto de las telecomunicaciones sobre las antenas, también sobre la frecuencia,
0: frecuencias,
2: todas esas cosas.
0: Con el curto, una mitja, frecuencia modulada, megahertzos, hertzos y todo eso, ¿no?
2: Un poco muy por encima, sí.
0: Molt curiós, això, el món de la ràdio, al cap i a la fi, sí. Perquè tot és ràdio avui en dia, el telèfon mòbil se mou per ràdio, eh? Tothom diu, no, és que el mòbil, no, tot són ones de ràdio. Què vos ha cridat més atenció de la visita a IB3, aquí, ràdio?
1: Bueno, a mí principalmente este plató ha sido lo que más me ha gustado. Estuve hace tiempo también en la parte de allá atrás.
0: Diu plató perquè, clar, fins ara el programa va per televisió i, clar, tenim una mini realització i per això diu plató en el nostre estudi. Continua. Vale.
1: Y eso sí, es el sitio que más me ha llamado la atención. También la zona de deportes. Y nada, eso.
0: ¿Y a tu, Rubén?
2: A mí esta zona también, sobre todo cuando los productores, que tienen un trabajo muy importante también, y la verdad me ha sorprendido que hace muchas cosas y que tiene buena comunicación periodista o presentador con productor.
0: Es que, Chart, esa producción, Yolanda, mira, estoy charlando tú. Yolanda, ni me mira, está tan enfeinada. Los productores... són aquelles persones que se dediquen a que tot estigui allà on ha de ser. I són aquelles persones ses quan ningú veu mai, no? I són importantíssimes, perquè si Yolanda no me diu vendran en Rubén i vendran en Àlex, jo no sé què sereu aquí, no? I és tan important com estar en nit de so. Hi ha moltes feines que no se veuen per darrere del locutor, del presentador. Sempre hi ha feines que no se veuen i són molt, molt, molt importants. Com l'il·luminació, el tècnic de so, que el tècnic de so només se veu la seva feina quan falla. Quan tot funciona, tot va sobre rodes. És com vosaltres, que el dia que falli un sistema se notarà que ho heu fet malament, però si funciona, direu, heu fet la vostra feina. Sabeu que és poc agraït? Ho sabeu? Que és poc agraït, que mentre funciona tot va sobre rodes, la vostra feina, sigui el que sigui.
1: Luego, cuando falla, Ahí ja...
0: Tots són preses. Exactament en què us agradaria dedicar-vos? En quin sector exacte, exacte? Que on vols veus d'aquí 10 anys?
1: A mi, de dentro d'aquí, me gustaría CCTV, de càmeres de seguretat i tal. Saber programar-les me interesa bastante.
0: ¿Y tú?
2: Yo ya lo he dicho, mecánico, bueno, aeromecánico, con los aviones en el aeropuerto. Me gustaría, la verdad.
0: I doncs, bueno, fa una estona parlàvem amb la Salut d'Audero, que és el triomf de la ciència i la investigació actual, i en Àlex Román i en Rubén Amador són el futur de la tecnologia. Vos sabeu la llei d'Ohm, de memòria, ja, no? Diferència de potencial és igual a intensitat dividida, resistència al quadrat. És així, encara.
1: Des del primer dia no la tenen metida en la cabeça.
0: Quanta sort! Perquè si no, encara funciona així, això. Això no ha canviat. Rubén Amador, Àlex Román, estudiants del grau de telecomunicació de l'Institut d'Ensenyament Secundari de Sant Pax, el futur de la nostra tecnologia. Moltes gràcies per la visita. Sempre sou benvinguts aquí, a IB3 Ràdio. Gràcies a vosaltres i als vostres companys.
1: A ti, igualmente, muchas gracias.
0: Una aturada per escoltar dos anuncis i després parlam amb un arquitecte que fa feina a Inca, mal de més sigui Custitxer. Parlarem d'espais lliures, d'espais per les persones, no pels cotxes. No vos mogueu.

0: cry. El dia a Mallorca.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
6: Avui a la nostra radiografia mallorquina vos volem fer ressò d'una entrevista publicada fa poc en el digital Tot Pla que li feia el nostre company Joan Socies a l'arquitecte costitxer Miquel Fiol, un dels membres de l'estudi Marès d'Inca. Fiol proposa un tema molt interessant. Fa 3 anys que em va parlar en el seu treball de final de grau. Els buits urbans en temps d'emergència climàtica. Miquel Fiol diu que són com una eina que poden servir per dissenyar espais de resiliència en els pobles de Mallorca. I m'ha interessat molt aquesta qüestió. Miquel Fiol, bon dia, com estàs?
7: Bon dia, què tal? Com estàs?
6: Miquel, bueno, a Mallorca, al Manco Palma, tenim pocs espais públics i el 70% són de ciment, quasi tots. Però tu dius que van estudiar a Barcelona, allà sí que hi havia interès i que ara a poc arriba aquí. Perquè crec que una professora te va dir, li vas contant en Joan Socia de Tot Pla, de l'espai públic no hi podràs viure. I això... te va fer rebentar. Conta'm, per què aquesta frase te va fer interessar-te pel tema?
7: Bé, jo crec que una mica ve d'aquí. Jo ho explic a l'entrevista, que al final, quan jo estava realitzant el treball de final de grau, i el que acabes de comentar, la professora va dir aquesta frase. Clar, això me va moure un remull dins jo, que vaig dir, això no pot ser mai. A dir, que aquí a Mallorca sí que hi ha un potencial que existeix i que realment no hauríem de fer feina, tot i que no existeix aquí. D'aquí ve aquesta remoguda de dins meu. I a més que res, que és una branca que durant la carrera d'arquitectura és una de les que vaig explotar. Per tant, entre que jo soc d'aquí de Mallorca i tenia aquesta branca que havia estudiada, era com un fet que s'hauria d'haver realitat aquí.
6: Clar, i també tu parles, en Joan Socies, de Tot Pla, parles que els pobles tenen una estructura antiga que m'ha de fer intervenir. I per això tu vas parlar de buits urbans, de què reconeix, o placetes, i com se poden convertir en refugis climàtics en un futur? Tapant-los, orientant-los de cap a nord? Conta'm, Miquel.
7: No és tant un tema de sistema ni de tècniques d'arquitectura, sinó jo el que explicava era un tema més de racionalitzar la gent. És a dir, en el final sé que tenim això, el que acabes de contar tu, que tenim un poble molt rígid, una estructura molt, molt forta, però existeixen aquests petits racons, que jo les anomenen buits urbans, i que realment ens poden potenciar la vida dins l'espai públic. Per exemple, ara acaben de sortir... se tirin cap endavant, que és un tema de subvencions per poder realitzar refugis climàtics dins els pobles, i s'ataquen en aquests puestos com, per exemple, els patis d'escola, que realment també crec que ho comenta a l'entrevista, que són unes planades d'hormigón, en molt de casos o molt de pobles, no tots, sí. O la gran majoria sí, i són aquests petits punts o aquestes maneres d'atacar aquests llocs intentant fer unes pràctiques i unes tècniques que intentin millorar el confort de les persones que l'habiten.
6: I a més també és cert que un temps a Mallorca se feia moltíssima vida en el carrer. La Teresa Cadira, la Berenia La Fresca, els infants jugaven en el carrer, se feia la xerradeta. Ara, entre la por o la inseguretat, que a moltes bandes no pot treure la cadira perquè és invasió de l'espai públic, mos vam tornar com a mínim a Palma, mos vam tornar com a de portes endins, ja no saludem en el veïnat. I també hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia, que les institucions diuen que en els pobles teniu garrigues o bosc, però que la teva predina quan vas comprar el pa no passa per cap garriga. Això és molt cert, és un poc una llonguetada, aquesta frase de que en els pobles teniu, i jo són llonguet, sempre em preveig, però és un poc, home, per l'amor de Déu, el Costitx, per exemple, el meu predí era de Costitx de la garriga, i no passaven per passar dins la garriga per anar a comprar el pa. És un poc un doi, no? Això, pensar que en els pobles teniu, tots són arbres, no?
7: Sí. Jo, per exemple, pot ser exemple de Costit, com pot ser qualsevol altre cas d'un municipi que estigui dins la part de forana, és a dir, qualsevol poble d'interior, que és això, en el final sí que estem revoltats d'una certa vegetació, però dins el poble on realment realitza la vida. La vida de camp és una altra, la vida de poble és la vida urbana. Què passa? Que el que estaves dient tu ara, bé, és això. Has de tenir en compte que aquest tipus d'espais, com tu deies ara antes, que antes se treu la cadira de fora, se realitzaven una sèrie d'activitats en el carrer que ara han estat invadides pel cotxe, en regles generals, i que moltes d'aquestes vegades tu treus la cadira de fora perquè tenies unes certes condicions físiques per tu poder treure la cadira.
6: Exacte.
7: Que passa ara, s'era se fa molt estretes, el cotxe ocupa massa espai, etc. I el que també comenta, aquests espais que s'haurien de reformar de fora, jo els he dit com a corrals urbans.
6: Uh-huh.
7: La paraula corral, perquè la corral ve del nostre jardí de tota la vida.
6: Sí, sí. Jardí, no li dèiem jardí, dèiem el corral.
7: No, dèiem el corral. Exacte. Corral a la terrassa de darrere, però sempre l'hem dit el corral. Per això dic corrals urbans, que en el final seria retornar aquesta idea del corral, que en el final deixava de ser un puesto amb ombra, un puesto jardinat, un puesto on xerraven amb el veïnat, etc. I què passa? D'aquesta frase d'extrapolar lo domèstic a de fora. I tornar a poder treure la cadira de fora, tenir aquest tipus d'espais que hem anat perdent durant els anys per culpa d'aquesta ocupació del cotxe dins l'espai públic.
6: Fins i tot, jo m'ho pensava que només hi havia problemes d'aparcament a Palma i Solla, però és que l'altre dia vaig parlar a la Valle de Costitx, Valle de Sineu, a Sant Joan, que estan habilitant aparcaments perquè els pobles petits d'esplà ja comencen a tenir problemes d'aparcament. I alguns dels pobles ja deixen aparcar el segon cotxe davant del gual per alliberar aparcament. Però jo em vaig fer creus, em pensava que només passava a Palma i Solla, però és que en esplà ja comença a haver-hi problemes d'aparcament. També m'interessa molt aquest estudi que has fet sobre l'espai públic, que quan mires una foto de satèl·lit veus taques verdes, però quan fas zoom, què passa? Que això m'ha resultat molt interessant.
7: Mira, en el final cada poble té un planejament en el qual hi ha unes taques de colors, diguem d'aquesta manera, i l'espai públic o l'espai lliure està marcat de color verd. Què passa? Que quan vas pobles, a diferents pobles de dins, de dins Mallorca, te n'adones que d'aquestes taques verdes, que en teoria haurien de ser espai lliures, i t'ho imagines com a zones verdes, dones d'estada, etcètera, doncs pues fas zoom i te n'adones que en el final hi ha dos arbres sembrats com a molt i és un aparcament. Què passa? D'aquí neix també aquesta crítica, que en el final dels pocs espais públics que tenim pues no són de qualitat, no estan ben reformulats.
6: I també poses el punt de mira en què molt de pobles s'han llevat més arbres dels que s'han plantat i en damunt han plantat arbres que no són nostres, que consumeixen molta d'aigua i no fan bona ombra. És a dir, si se podia fer malament, ho han fet malament, però arreu, no?
7: Sí, sí. És a dir, bueno, jo també vaig comentar que aquesta entrevista, per exemple, és per l'avorter, que en el final era un arbre que se va posar de moda, però que en el final de conseqüències de donar serveis ecosistèmics, ho direm d'aquesta manera, que en el final es dona confort, no és que sigui dels millors arbres de tots. Per això, de cara en endavant, a l'hora de realitzar projectes, pues que també hi hagi un estudi a nivell paisatgístic i que se faci una elecció bona de quin tipus de vegetació posem, és a dir, tenir-la present. Que no només és un tema d'estètica, sinó és un tema funcional.
6: Clar. I tot això afegit a que l'efecte asfalt, que en l'estiu és terrible, perquè s'encalentes molt, i en damunt falla negar l'aigua i no la filtra, i molta d'aigua acaba a la mà en lloc d'anar als aqüífers. És que sembla que haguem agafat el manual de com fer-ho malament, no, Miquel?
7: En el final existeixen diferents tècniques en saiga. Ho podríem fer un tema de laminació. Bueno, també ho expliquen en el treball. Això té... No parlem tant tècnic, però n'hi ha una que se diu laminació, que en el final el que dius tu. Pobles, per exemple, com Costitx, que estan damunt d'un turó, el fet de que l'asfalt sigui tot asfaltat, de el punt més alt i el punt més baix, aquesta aigua per l'asfalt agafa velocitat. Uh-huh. Que passa que va arrossegant fins que trobes punt de fora vila. Però què passa? Si n'hi haguessin fent això, laminació, que és a dir, de tant en quant, pues, aquesta aigua que va baixant per l'asfalt anés trobant diferents punts i se pogués infiltrar cap als aqüífers, com estàs dient tu, que al final l'idea és que els aqüífers agafin aquesta aigua i no l'aigua de la mà, perquè l'aigua de la mà ja és l'aigua de la mà, podríem produir unes millores en aquests aqüífers. I d'altra manera també anirien teant aquesta aigua que se va acumulant per damunt l'asfalt.
6: Jo me recordo tot el que tu dius, també, tornant a començar a xerrar els corrals urbans. Me recordo quan era menut i anàvem a jugar, davallàvem a baix, en el corral, o si no, de fora, en el carrer hi havia un descampat, hi havia un dragó, i encalçaves un moix, i hi havia pedres, i hi havia branques, i jugaves amb un garrot que te trobaves, t'enafraves, t'embrutaves, i com dius, cuina Miquel Calent, un nin s'ha d'embrutar les mans de terra i ha d'anar enafrat perquè ens estem com allunyant del que és que nostre, que és la nostra terra, i efectivament estan posant asfalt damunt la terra, cosa del 68, de davall l'asfalt hi ha la platja. Miquel Fiol, aquesta idea dels buis urbans, convertir-los en corrals urbans, a menys si des d'aquí el nostre petit espai, qualcú agafa aquesta idea i fer que reconeix de placetes i fer de lo domèstic lo públic i treure aquest corral en el carrer és una idea molt, molt, molt curiosa. Miquel, moltes gràcies perquè gràcies a aquesta entrevista que li vas concedir en Joan Socies a Tot Pla mos has obert els ulls a un crepat i hem pensat en aquests espais que han de menester. Moltíssimes gràcies, Miquel, una ferrada molt gran. Salut. Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant parlarem precisament d'un temps de quan el nostre... perquè els nostres pares ho fan tot millor que nosaltres i en saben més i ho troben tot d'una i el menjar els hi surt millor. Seran de Maria Antònia Esquines en el seu temps de Mallorca Jove. No vos mogueu.
0: El dia Mallorca. IB3 Ràdios, diversitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
8: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
9: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: cantaven Alphaville. Si sona Forever Young, és dimecres, falta poc per la una. Es que hem de saludar a Maria Antònia Esquines, en el seu temps, Mallorca jove. Com estàs, Maria Antònia?
1: Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots. Beníssim.
0: Què mos dus avui? Conta-mos.
1: Però sí, avui parlarem d'aquelles coses que per molts d'anys que passin i molt adults que en facem amb bastants, sempre acabam depenent un pot dels nostres pares.
0: Uf, això me sona experiència personal.
2: Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta.
1: Així és, Jaume, perquè arriba un moment que tens edat per pagar impostos, per fer feina i fins i tot independitzar-te, entre comilles, però jo no sé si és del tot cert. Però després punxes una roda i l'únic que fas és telefonar a ton pare o a ta mare perquè te venguin a ajudar.
0: El pitjor avui en dia, cercau tutorials de YouTube.
1: Sí.
0: I que en el final segur que acabeu finalment telefonant al vostre pare. Tu com te passa? Perquè a mi això mon pare va m'ensenyar, afortunadament. Però tu com ho fas si foràs una roda? Què fas?
1: A veure, encara i toc fusta no m'he trobat en la situació. Però jo crec que no me posaria enmig de la carretera a veure un vídeo de YouTube. El més fàcil és obrir papers, no? Cridar la grua i ja està. Però, evidentment, la cridada que aniria per davant seria la de mon paret. Mon pare, aquí ha de foradar, què he de fer? D'acord, crit aquí, crit allà. Però la tensió hi seria. I en el cas de posar un quadre, per exemple, podria mirar un vídeo de YouTube perquè seria que nostre tranquil·lament, però jo crec que igualment me sortiria pitjor que si crida mon pare que en un segon agafa el destornillador el que hagi d'agafar i poses quadre, fora està tort, que jo crec que si ho fes igualment estaria tort. Jo no sé si tu saps fer a dia d'avui, jo crec que sí, però quan tenia més o menys la meva edat, aquestes coses, sinceritat, eh?
0: Sí. Sí, que les sabia fer perquè me'n va ensenyar mon pare.
1: Ah, veus?
0: Sí, sí, sí, sí. Canviar la roda. La darrera vegada no la vaig poder canviar perquè feia tant de temps que no la canviava.
1: Veus?
0: Que havia quedat a ses noies o de la grua i jo no em van envadeixer.
1: No,
0: estava com a espern, estava com enquistat i no hi havia manera. Em van córrer un fum de la grua.
1: Mare
0: jo.
1: Meva.
0: Estava com a massa en la línia. Però sí, en línia general, se canviar una roda, se penyar un quadre. M'agrada fer de manetes que
1: ja.
0: Nostre. També un poquet en part gràcies a mon pare, al meu predí, sí, això sí, en aquest sentit no tenc pegues.
1: Jo ara veure que moltes vegades mon pare m'ha dit vine, t'ensenyaré a fer això, i jo li presto atenció, però encara així ho faig de manera insegura perquè no tenc aquesta facilitat. No, mon pare pareix que per canviar una roda canvia una bombeta, que només és girar i ja està, jo
0: sí.
1: No puc. I clar, tu estàs allà mirant com si fos enginyer aeroespacial. Saps la situació en què li dius a la teva padrina? Ara t'arreglaré el wifi, ara t'arreglaré la tele.
0: Sí.
1: I l'única cosa que vas a fer és desendollar-ho i tornar-ho a endollar. I jo, mon pare, quan canvia una roda, me pens que és màgic, perquè és que jo no ho sabria fer. I per molt que digui vine i t'ensenyaré, jo sí, sí, després, per molt que presti atenció, mai retenc aquesta informació o ho faig de manera insegura i m'apareix més fàcil i més senzill cridar que vinguin a ajudar-me.
0: Sí, però, per exemple, jo el que te deia, una vegada teníem una maneta d'una porta que nostra, que se movia, a mon pare. Mon pare, això, haurem de canviar, i va dir, vine, vine aquí. Tu saps els escordents, els palillos,
1: sí.
0: Que deien malament. Em va agafar dos altres. I en cada forat de pern em va posar dos trossets. Clar, així, el pern va poder passar, va fer més força. Tu no saps la quantitat de vegades que he utilitzat aquest truc a mobles, a perns, a posar un trosset de, un trosset de paper, un trosset de cartó,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Un trosset de fusta. Clar, allà, quan t'està passant de rosca, allà de dins ja hi ha més espai, que prem més i entra els telefons o els perns. No te pots imaginar aquest truc, la quantitat de vegades que l'he emprat muntant mobles, per exemple, o arreglant... I això ho vaig aprendre de ben menut. Sempre m'ha agradat ponyir a mi,
1: ja,
0: eh?
1: Ja,
0: desmuntar, desmuntar, muntar i desmuntar, però clar, hi ha altres coses domèstiques que per ventura no me surten tan bé, però això sí que em vaig aprendre. M'agradava ponyir.
1: Jo és que no tinc aquesta sort. Entre que no m'agrada, ja no ho faig amb ganes i present que ja no me surt bé. Per tant, també t'he dit, tens sort i torna a tocar fusta de que no m'he trobat amb aquesta situació, però el dia que m'hi trobi m'apuntaré al truc dels palillos.

0: altra cosa impossible. Planxar bé la roba. O sigui, és que és increïble.
1: A tocar.
0: Aquest tema, perquè jo agafo tots els elements que agafa ma mare per planxar, mi post talment ho fa i mai me queda com ella. Misteriosament surten més arrues de les que hi havia abans.
1: Sí.
0: No sé com ho faig, és que ho faig fatal, no ho entenc.
1: Jo crec que la roba i la planxa detecten la por.
0: Com es cans.
1: I sense seguretat. Ensumen l'adrenalina i quan ma mare planxava, per exemple, la meva dona planxa, queda perfecte. I quan ho faig jo, és que sembla que he fet una bolla de paper d'aquesta reciclada, perquè és el que tu dius.
0: Sí, sí,
1: sempre
0: sí.
1: Me surt una rua bona n'hi havia. I mira que m'he de passar la planxa per mi dels dos botons de la camisa, que m'encanta
0: ja,
1: fer això.
0: I escoll, venga.
1: I després faig enrere i dic, aquesta rua no era fa una zona. Amb això tenen tota la raó. Sí.
0: I igual que fer el llit.
1: Va.
0: Sí. Perdó, però és que les mares sí. Tenen superpoders, són màgiques.
1: Sí.
0: Aquells llençols tensats, els coixins perfectes... Mira que de petita ho feia amb ella i tinc exactament els mateixos mètodes que me va ensenyar
1: sí.
0: Ara bé. Cada matí m'hi pos el llençol estirat, ho fi per davall, sí. El sí. Matalàs. No. O sigui, arrues, no he pogut fer bé el doblec. Fatal.
1: Cert. No, i a més jo ho entenc de vegades, dius, pam, faig... I després ve ella, la meva dona, en el seu moment, amb ma mare, i rup, un detallet que dius...
0: ja està.
1: És cert, aquesta rua m'havia quedat. Com és que no he vist aquesta rua, jo?
0: Sí.
1: I com un d'això, però jo crec que per això és de sa mare, per tenir que radar.
0: Totalment.
1: No? Perquè jo estic segur que la meva dona, abans de tenir d'infants, aquesta rua no la veia. Jo estic segur. I ella, per rup, tot d'una, va amb la maneta, pam, ara... I dius, jo no l'he vist, a la rua.
0: Tenen un superpoder, Jaume.
1: Un superpoder, és cert.
0: Jo és sí, que, sí. De fet, de petita pensava el típic de fer el llit és una tonteria, si ara m'he aixecat, però em tornava, vendré a fer cesta i tornaré a desfer-lo.
1: Sí.
0: Però ara, a poc, ton gran, entenc perquè els nostres pares insistien tant. Jo ara entro a l'habitació i veig que el llit no està fet i me fa un pot de ràbia. Per tant, arribar a una habitació ordenada dona una pau que abans no en tenia, però ara sí.
1: És completament cert. Sí, sorda dona molta pau mental. Clar, i a poc, quan te comences a fer adult, comences a repetir frases de pares. A veure, apaga el llum, no deixis carregador connectat. Retira la roba, recull això, i dius, jo dient aquestes
0: sí,
1: frases...
0: Jo
1: dient aquestes frases, però és que, clar, és una qüestió de temps.
0: Sí.
1: Tothom, tant de bo, tornen vells tots, tant de bo, perquè és qui no hi torna té un problema que és que ha acabat les piles abans, no?
0: Jo crec que realment... el que admiram és que sempre resolen els problemes,
1: sí.
0: No? I vas agafant aquelles frases, aquelles dites de ton pare i ta mare i se t'aferren. Tu els expliques qualsevol desastre i ells mateixos te diuen, espera, jo ho miro.
1: Sí.
0: No sé com ho fan, però sempre trobo una solució, per petita que sigui, i en canvi nosaltres, a dia d'avui, cercant tutorials, demanant ajuda, entrant en pànic, sobretot, però ells en calma absoluta mos ajuden i ho faran sempre.
1: I què me dius, per exemple, de fer arròs? Fer arròs per... dues, tres, quatre persones i no acabar fent arròs per 15 dies.
0: És impossible.
1: Com si hagués de venir un regiment d'infanteria.
0: És impossible, Jaume. O sigui, o em faig tan poc que sembla una tapa i no un dinam, és aperitiu només, o em faig tant que podria donar de dinar a mig centenyí o fins i tot a tot el municipi. O sigui, és que sempre comences... un poc més, perquè dins l'olla, fora bullir per hi poca cosa,
1: clar.
0: I un poc més, i un poc més, i sempre pensa en mon pare, ai, me va dir dues tasses, però és que jo aquí vi
1: sí.
0: Poi poca cosa,
1: sí.
0: I tinc un germà de 16 anys que està a preadolescència a tope i menja,
1: com una llima,
0: com una vaca,
1: sí.
0: I sempre un poc més, i un pico bé bullit, dins l'escolador, dic, mare
1: clar.
0: Santa, em podran dinar per una setmana.
1: Maria Antònia, tranquil·la, perquè mos passa a tots. I això, fins i tot, a que nostra, de vegades, mos passa, fins i tot en els que més en sap. L'arròs, és com la pasta, engana moltíssim. Mm. Tu el veus allà innocent dins l'olla i de poc duplica la població, és com si se'n multiplicàs, com si fossin els gremlins, se va multiplicant. Sí, és cert, l'arròs i la pasta enganen bastant. Sí.
0: I ja per acabar, vull afegir la de quasi un botó. I que aguanti aquesta safeta, que aguanti més de 2 dies. O sigui, jo tens la sort de que de la meva generació n'hi ha pots, però jo vaig saber amb la meva padrina i la meva repadrina i m'ho van ensenyar a cosir un botó. Ara bé, quan ho faig jo, en dos dies ja me penja. No sé si és que no ho faig amb suficient força. Oh, la traçada no la faig correcta, però és molt difícil. No, no me queda per aconseguir que acabés de sortir de la tenda. En canvi, si ho fa la meva padrina, yeah, puc embotonar les vegades que vulgui, que està impecable.
1: Guita, jo també me m'ensenyo amb la meva padrina i ma mare, i sí que en sé de cosir un botó. Un botó, eh? No un
0: ja,
1: trau.
0: Ja, no,
1: un trau, un trau no ho sé fer. Però un botó sí, li faig un parell de voltes darrere, i sí, pus, pas, pas, un parell, tant, per un forat, pas altre, en diagonal, sí. Quasi un botó, sí que rip, i n'estic molt content. Mira quin doi van ensenyar la meva predina i ma mare de petit, i estic la mare de satisfet de ver-ho surat.
0: Ara, el següent pas que m'ha d'ensenyar la meva padrina és saber utilitzar la màquina.
1: Ui, aquí m'enganxes. Aquí
0: ja poden fer altres coses, no només botons.
1: Aquí ja m'enganxes. A més, la màquina de la predina la té la meva germana, que li hauria de demanar a la meva germana. Mira, ara que xeraven de mares i pares, acabarem amb una cançó de la pel·lícula Gris, que li agradava molt a mo mare, que és el Hopeless Lady Bowed It To You, de Olivia Newton-John, i que agrada a tothom. Gràcies, Maria Antònia.
0: A vosaltres, com sempre.
1: Salut.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'STI denuncien que per segona vegada la patronal de les escoletes els ha tornat a plantar. A la reunió d'avui s'havia de tractar el desbloqueig del conveni pel sector amb l'objectiu d'igualar les condicions per a totes les treballadores. El govern ha convocat a les parts en una reunió el pròxim 25 de maig.
2: Pepe Ramis, de Comissions Obreres, ha explicat que la patronal CCI i la PIMEM han excusat l'assistència a la reunió d'avui, dient que el govern els ha convocat a una trobada a finals de mes. Els sindicats, però, consideren que l'administració fa seguidisme de la patronal i asseguren que les mobilitzacions aniran a més si la part empresarial no s'asseu a negociar unes millores laborals per les educadores de les escoletes.
3: Una administració pot mediar, pot acompanyar, però no pot dirigir una negociació d'un conveni col·lectiu. Són les patronals i els sindicats. Nosaltres hem fet aquesta feina, nosaltres hem donat sortida en el compliment de l'acord de juliol de l'any 25.
1: Més qüestions. Nova multa contra el lloguer turístic il·legal. Ha estat a Santa Eulària. L'Ajuntament ha aprovat una sanció de gairebé 60.000 euros a un habitatge unifamiliar ubicat en sòl rústic. L'immoble operava com a allotjament vacacional sense tenir llicència.
2: La investigació va començar el juliol de l'any passat quan la policia local va sorprendre uns turistes que havien reservat 4 nits per més de 1.000 euros a través d'una plataforma digital. Tot i que el sòl rústic permet l'ús turístic en aquest tipus d'edificacions, és obligatori inscriure l'activitat al registre oficial. Com que no tenia aquest títol habilitant, l'Ajuntament ha aplicat la Llei d'Urbanisme de les Balears. La multa imposada equival al 32,5% del valor de l'edificació.
1: D'altra banda, a Menorca, més d'un centenar de propietaris de Cala Sant Esteve i Fonduco es Castell lluiten per mantenir les seves cases davant la nova delimitació de costes que augmenta la protecció d'aquestes dues zones.
2: El Ministeri amplia de 20 a 100 metres la servitud de protecció perquè considera que no està demostrat que fossin urbanes abans de 1988. A la pràctica, que vol dir que alguns terrenys tindran restriccions urbanístiques i d'edificació i que determinades propietats podrien quedar afectades pel domini públic marítim terrestre o passar a un règim de concessió administrativa. Una situació que afecta tant l'Ajuntament com els veïnats que ja han anunciat que recorreran contra la decisió. Sentim Lluís Camps, batlle dels Castells.
4: En inversió que estem fent pública de 2 milions d'euros per dotació de serveis per poder millorar mediambientalment i que les fosses sèptiques ja se suprimesquin i duir-li aigua potable, això ens descol·loca i més que mai pues, lluitarem per l'interès d'aquests veïns al 100% de les nostres possibilitats.
1: I xiulada avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, durant l'acte de jura de bandera a Baeza Jaén dels nous agents de la Guàrdia Civil. Ha estat quan, en el seu discurs, el ministre s'ha referit a la mort de 2 agents mentre perseguien una narcollanxa en aigües de Huelva.
5: Comprendo, entiendo vuestro dolor. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitidme, estoy rabioso.
2: El ministre ha intentat aplacar les crítiques contra el govern i la seva persona per no haver acudit al funeral dels agents. Marlaska ha defensat que l'Estat lluitarà contra el narcotràfic en tots els mitjans legals al seu abast. La popular Cuca Gamarra ha criticat la falta de sensibilitat del ministre amb aquest tema.
6: Y un abandono a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya va siendo hora de que empiecen a protegerlos como se merecen.
1: És la 1:04, amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3noticies.com.

21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: 1:05, dimecres 13 de maig. Bon dia. El mallorquinisme es prepara per viure un dimecres vespre de nervis i també de tensió, i esperen que acabi amb una bona alegria. El Mallorca es juga avui a Getafe gran part de les seves opcions de permanència a primera divisió. Amb Iker Hernández al control tècnic, començam les portes d'avui. A les 9:30 el Mallorca visitarà el camp del Getafe. Si el conjunt vermell guanya, aquest partit es situarà en 42 punts, una xifra que hauria donat la permanència a primera divisió, però així com estan les coses no bastarà per continuar un any més a primera. Per tant, és importantíssim treure qualque punt avui de terres madrilenyes per tirar per amunt a la classificació i allunyar-se de la zona de descens. Per aquest partit, Martín de Michelis recupera el lateral Pablo Maffeo. Això sí, perd un futbolista molt important com és el migcampista Samu Costa per acumulació de targetes. Tot d'una sabrem la darrera hora del Mallorca, que acaba d'arribar a Madrid per disputar aquest partit. Tot d'una sabrem la darrera hora amb els enviats especials d'IB3, com sempre, Toni Fuster i Miquel Verger. Això han dit els dos entrenadors a la prèvia d'aquest important partit. El Mallorca juga la permanència, el Getafe juga, poder jugar competició europea la temporada que ve. Són Martín de Michelis i José Bordalás.
1: El jugador que yo elija que salga, quiero que dentro del campo se vacíe en todos los sentidos, en todos los aspectos, que no se guarde nada, que no se guarde nada para el domingo.
2: Enfrente nos vamos a encontrar un equipo que se está jugando muchísimo, pero bueno, nosotros también nos jugamos mucho y queremos darle una alegría a nuestra afición.
0: A les 9:30 començarà aquest partit, a les 7:30 en tota la prèvia aquí a IB3 Ràdio. El Mallorca jugarà a Getafe, però també serà inevitable mirar de reull els altres partits que tenim avui a primera divisió. En tenim 3 més i en els 3 partits juguen rivals directes del Mallorca. A les 7, a Cornellà, l'Espanyol rep la visita de l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol té 39 punts, el mateixos que el Mallorca, i l'Atlètic Club de Bilbao, com el Getafe, apura les seves opcions per jugar competició europea el pròxim curs. És el tècnic del conjunt català de l'Espanyol, Manolo González.
3: Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys.

0: Avui, doncs, començam aquesta edició de dimecres d'Esports Migdia aquí a IB3 Ràdio. Hem repassat el que serà la jornada d'avui dimecres a la primera divisió. Hem escoltat els entrenadors dels equips implicats en el descens del Sevilla, de l'Espanyol, també el tècnic de l'Alavés, en Quique Sánchez Flores, però el partit marcat en vermell per nosaltres és el del Mallorca, perquè el conjunt vermell depèn d'ell mateix, ha de guanyar, d'intentar guanyar, sumar 42 punts i anar amb una miqueta més de tranquil·litat en el pròxim compromís, perquè la setmana és frenètica i diumenge al Mallorca li tocarà visitar el Llevant, un Llevant que arriba llançat després de guanyar ahir per 2-3 en el Celta de Vigo i de moment sortir de les posicions de descens. Vinga, anem a saber la darrera hora del Mallorca, que crec que acaba d'arribar a terres madrilenyes. A Madrid ja hi són els enviats especials d'IB3, en Toni Fuster i també en Miquel Berger. Toni, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
1: Miqui, tot com anem? Molt bon dia. Bon dia des de... Hem passat Vallecas, ara mateix ja hi mos dirigint cap a Getafe. El Real Mallorca ha arribat fa també un minutet a l'aeroport de Barajas, encapçalat per el seu president, Andy Colberg, Alfonso Díaz, el CEO de negocis, i també, a més de viatjar, els futbolistes convocats, Samu Costa i Costa en l'equip, i s'ha incorporat també en aquest concentració l'han vista en aquest partit mantenen vermell
0: en... Tenim problemes amb aquesta comunicació, Antoni Fuster. Fem una aturada ràpida per la publicitat, intentant millorar aquesta connexió amb Antoni per saber la darrera hora del Mallorca, que avui té aquest partit importantíssim a l'estadi del Getafe. Vinga, 1:18, aturada, i tornem tot d'una per saber la darrera hora del conjunt de Michelis.
2: IB3 Ràdio és patrimoni.
3: Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,59 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
5: És el que a tots nos ocupa la mente.
4: Dimecres a les 7:30 viu amb Esports3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
6: Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
4: En directe des del Coliseum.
6: Te lo puedo recontra asegurar.
4: L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
6: Y dependen de ustedes.
7: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
8: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
9: Brumels i bessons
10: a mon pare.
11: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
12: 646-93-45-01.
13: La vull dedicar a mon mare.
14: En el Coni.
15: En el meu pare.
16: A la meva padrina.
17: Dadi cul desbonin.
7: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
11: Ràdio Tradicional, sí senyor.
12: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
11: A qui dediquen aquesta cançó?
7: A tu, Xavi, a tu.
11: Ai.
18: Això, que t'estim molt.
19: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
12: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
1: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
20: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
12: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
21: Comença el dia amb la informació més completa.
22: Són les 7.
21: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
22: Bon dia, matí complicat a les Balears.
21: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
22: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
21: Amb totes les veus i les reaccions.
22: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
21: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Una i 21 minuts, ho tornem a provar, veurement si ara ha millorat aquesta connexió a Madrid amb Antoni Fuster, que es troba a camí de Getafe. Toni, per aquí?
1: Som per aquí. És horrorosa cobertura que hi ha per sud de Madrid, eh? És a dir, que no han arreglat pràcticament res de fa anys. Però bé, anem a veure si...
0: Ara va bé, ara te sentim bé, a menys si aguanta.
1: Sí, a menys si aguantam un poquet. I no sé si vau sentir que el Mallorca havia arribat fa uns minutets a l'aeroport de seu president, per Alfonso, per Andy Colbert, també per Alfonso.
0: Han tornat a perdre aquesta comunicació amb Antoni Fuster, aprofitant per escoltar el que han dit a la prèvia del partit, el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis, primer de tot, que ha parlat d'aquesta importància del partit contra el Getafe, d'un rival directe per aquesta permanència com el Llevant que va guanyar. Per tant, el Mallorca necessita sumar altres punts avui al Coliseum. L'escoltam.
2: No, creo que nos confundiríamos si nos enfocamos en el domingo y damos por alto el partido del miércoles. No, primero esta profesión se vive así, en la vida, después esta profesión, y hay tres puntos que ir a buscar al Getafe, que el Getafe no es un concurrente o un competidor por el objetivo nuestro, es verdad, pero no, hay que ir en busca de los tres. Después del miércoles se pensará a partir de ahí en el próximo partido. Se sigue trabajando con armonía, con inteligencia, con comunicación. No me gusta a mí apartar y dividir los grupos. Entonces trabajamos todos juntos, que es creo que una frase muy cortita, pero que nos identifica, nos viene identificando, y así tiene que ser hasta el final. Todos juntos, todos unidos, y se habla, se los mira, se los ve, se les pregunta. Hay a veces que la mirada del jugador te dice mucho, que es un equipo súper agresivo, es fácil de identificar su juego y tenemos que estar preparados para ese estilo de juego, para esos duelos. Ellos proponen muchísimos duelos, juego directo, se hacen bien, bien fuerte defensivamente, no es un equipo que te genere posesiones largas y demás, sino que enseguida tratan de buscar, ir, presionarte, segundos balones. Bueno, hay que estar atento y predispuesto a ese estilo de juego.
0: Atenció i concentració demana els seus jugadors per avui vespre, Martín de Michelis, i també escoltam el que ha dit José Bordalás, el tècnic del Getafe, del compromís contra el Mallorca. El Getafe ja està salvat, però se juga aquestes opcions europees.
3: Todavía somos optimistas, todavía tenemos la confianza de que el equipo puede conseguir victorias, sumar puntos, y ellos saben que son fundamentales para el equipo, lo han sido durante no esta temporada, sino a lo largo de muchos años, y bueno, seguro que van a estar con el equipo, van a estar confiando, alentando y animando en un partido que es muy, muy importante para nosotros, porque tenemos la posibilidad de romper esa mala racha, de conseguir tres puntos y de seguir soñando. Bueno, Muriqi lo viene demostrando desde que llegó a Mallorca, no solamente esta temporada, sí que es verdad que esta temporada sus números son espectaculares, lleva muchísimos goles, es una pieza fundamental en el ataque del Mallorca y bueno, siempre es complicado y difícil.
0: Mare meva, quin partit a les 9:30, a partir de les 7:30, aquí com sempre, en directe, Esports en Joc i Vetres Ràdio, on tot l'equip i una peça clau d'aquest equip és en Joan Gabriel Boussà. Joan Gabriel, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia, una bona peça.
0: Una bona peça, però clau també, eh?
4: Molt clau.
0: Sensacions pel partit d'avui, tot d'una intentarem tornar a connectar amb Antoni Fuster, que es troba a Madrid, però la cobertura a Madrid, Juanga, jo no ho sé,
4: no sé,
0: tu ets una
4: passa.
0: Persona de món i que has viatjat moltíssim, és horrorosa, és ferosa.
4: És terrible, no? Lo millor és que...
0: No ho sé, ben, si s'han equivocat, no ho sé.
4: No ho sé, la cobertura ha minvat després de la roda de premsa Florentino d'ahir i ha fet cortocircuit. Està la cosa complicada. Tenim, es posta en joc avui, ja tenim els desfibriladors preparats, perquè veiem el Llevant, en els equips
0: com guanya el Llevant, no t'haurà de guanyar aquesta genteta, i veurem què passa avui a Getafe, eh? Vinga, provam amb Fuster.
4: Vinga.
0: Creuam els dits, en Joan Gabriel i jo. Toni Fuster, Madrid, és per aquí una altra vegada.
5: A veure, hi som, no?
4: Ara sí.
0: De moment sí.
5: De moment sí. Bé, idò. Ara mateix ja estem a punt d'arribar a Getafe. Tenim el Coliseu molt apropat ja, i el Mallorca, que ja es dirigeix cap al seu hotel de concentració, no? Amb Andy Colbert, amb Alfonso Díaz, i com deia, també en Samu Costa, que avui no jugarà per acumulació de targetes, però que també ha volgut fer costat a l'equip i ha viatjat també amb sa plantilla, no? Recordem aquesta alta avui de Pablo Mafeo, que si no és res de nou jugarà com a lateral dret en substitució de Mateu Jaume Morey. També el Mallorca, que té ja ser baixes que ja coneixen, no importa haver de nomenar a tothom una altra vegada. Del filial, es veu que viatgen fins a 5 futbolistes, entre els quals Miquel Calatayú, que va debutar l'altre dia a primera divisió, després de 11 anys en el filial del Real Mallorca, en els equips base. L'acompanyen avui el porter Nil i també Cesco Laizola i Orejuela. Un Mallorca motivat, però un Mallorca també un poc pressionat, no?, per els resultats que es van donar ahir, per exemple, aquesta victòria del Llevant, que comentaven contra el Celta de Vigo, que no entraven dins els plans, i per el que pugui passar avui, no?, abans d'aquest Getafe-Real Mallorca, on també disputaran altres partits on hi ha rivals directes. Està tot molt, molt apretat, està tot amb un autèntic puny, i aquí no pot fallar. El Mallorca depèn d'ell mateix, això és el més important, però és que al final tothom depèn d'ell mateix. Sí. És a dir, però el Mallorca el tenir també gol d'avantatge de favor i tenir també el número de gols més que altres equips, això també mos pot beneficiar. Però està claríssim que ara el Mallorca està obligat a puntuar a una d'aquestes dues sortides. Fins i tot, per ventura, un punt no seria ni tan sols suficient. I això donant ja per guanyat el partit de l'Oviedo. O sigui, imagineu-vos com està ara mateix la situació. A Madrid, a Getafe, ha començat a ploure. Ho farà al llarg d'avui migdia. Sembla que aturarà un poquet damunt les 5. A les 6 tornarà a ploure. Ho farà amb intensitat. Després torna a aturar. En definitiva, està ben ennigulat aquí. Esperen que després del partit no hi estigui tant per al Real Mallorca i puguem veure un poquet més de claror en vista en aquestes dues jornades que quedaran per acabar la Lliga.
0: Esperem que sí. Pel que fa a l'11, Toni, en De Micheli sempre amaga les seves cartes. En Mojica va acabar amb problemes al partit contra el Villarreal. També en Pablo Torre, expert a Samu Costa. No sé si teniu una idea del que pot fer el tècnic argentí en el partit d'avui.
5: Doncs jo he fet aquí un borrador amb en Leo Romano a la porteria, amb en Mafeo i en Lato de laterals, amb Valiant i Mascarell o David López. Anem a veure en quin dels dos. Al mig del camp això també condicionarà un poc, perquè si juga en David López, m'imagino que en Mascarell no estarà suplent. El farà jugar també en el centre del camp. Podria jugar, com dic, Nomar, en Antonio Sánchez per un costat, en Morlanes per l'altre, i en Darder avançar-lo una mica a la posició d'en Pablo Torre, que va acabar tocat de l'altre dia, i davant jo crec que Sito Lubumbo i Vedat Murici. També hi ha la possibilitat que pugui entrar en el japonès, en Takuma Asano, o pugui fer també, fins i tot en Jan Virgili, no? Però també són futbolistes. Hem de pensar que és important també tenir dos o tres suplents en condicions, futbolistes que puguin sumar, no? I clar, puguin donar un bon rendiment a la segona part. Per tant, jo crec que això també ho tindrà en compte. Important i sortir motivat, com les dues darreres temporades que el Mallorca va visitar el Coliseum, que recordem els ha guanyades, els dos partits que ha visitat el Mallorca aquí, el Getafe. Avui el Getafe se juga molt, també, se juga mantenir-se en aquestes posicions ara mateix altes de la classificació, jocs europeus, lluita per la Europa League o per la Conference, per tant, hi ha coses en joc. I el Mallorca, lògicament, se juga aquesta permanència. Ara mateix estem ja en aquest Coliseum, de moment buit, no hi ha pràcticament ningú, com aquell que diu, amb obres, per cert. Això que significa que no hi haurà pràcticament mallorquinistes, perquè no han donat entrades visitants. No ho fa el Getafe al llarg d'aquesta temporada, fins que no s'acabin ses obres, una obra se para la tribuna, de davant de la principal també, i crec que no sé si també darrere la porteria per mi, després ja ho veurem en començar en la transmissió d'esportes en joc, i a veure, en tot això, amb aquests condicionants, és veritat que jugant a les 9 i mitja de vespre, jo crec que tampoc s'omplirà avui el camp del Getafe. Per tant, no crec
0: que... I a més, també, si plou com d'ell i fa mal temps, no serà fàcil que el Coliseum avui presenti una bona entrada.
5: Però sí que el que serà la més pressió és anar a guanyar. Sí. No queda d'altre. Després de l'empat contra el Villarreal i després de lo que veiem que està passant...
0: No sé, Toni, ràpidament, com valores la jornada d'ahir, la victòria del Llevant, la derrota de l'Ells, el que tenim per avui, com ho veus aquesta jornada intersemanal?
5: Que el Mallorca ha sortit com el Llevant amb un ganivet entre ses dents, no hi ha d'altre. És a dir, a veure que el porter del Celta de Vigo va estar molt desafortunat també, sí, en el partit d'ahir, però això no hauríem de llevar mèrit tampoc a un equip que va de cada vegada de menys a més. O sigui, el Llevant ara mateix és un dels equips que jo apostaria que se salvaran, perquè la dinàmica que du és espectacular en l'entrada d'aquest nou entrenador. Per tant, l'Osasuna, alerta, no està salvat, té 42 punts. És un altre d'equip que també entra dins de la voràgine complicada. Li quedaran dos partits a l'Osasuna, per cert, un despartit contra l'Espanyol, sí, sí, i un altre contra el Getafe, també aquí, en el Coliseu, haurà de jugar. O sigui que...
0: En el Llevant li queda el Mallorca i després visita el camp del Betis, un Betis que ahir ja va aconseguir matemàticament entrar a Champions.
5: Sí, sí, sí. Això és el que tindrà Pantura a favor, no?, en la darrera jornada al Llevant, que el Betis ja no se jugarà absolutament res, i que el Llevant depèn un poc de com arribi del partit contra el Mallorca. Imagina't com sortirà, no?, a la Cartuja. Per tant, tot està molt apretat. El Girona també no ho té bé, l'Elx tampoc ho té bé, l'Espanyol i el Sevilla no estan ni molt mancos salvats, el Mallorca per mig, també ficat dins aquest bollit. No record jo una temporada de 21 anys a Ivetra Ràdio tan igualada, la part baixa de la classificació, que ara mateix, des del 8è classificació, no va malament, fins al 20è, tothom ara mateix podria descendir de categoria.
0: Així és, jo no m'ho vull imaginar que pot ser la darrera jornada, perquè en tots els partits que hi haurà, així com està la classificació, pot anar canviant la zona de descens cada 5 minuts. Per tant, important treure avui un bon resultat i també puntuar i mirar de puntuar el camp del Llevant, que serà complicadíssim. Res, Toni Fuster, alguna cosa més des de Getafe?
5: Mos arbitra Juan Martínez Munuera, del Comitè Valencià, de 43 anys, recordant que va arbitrar el Rayo Vallecano Real Mallorca aquesta temporada. Va ser que va xiular un penal en Martin Valien, un penal que va cometre en Jorge de Frutos, que avui en dia encara m'ho explicam que va fer en Valien, no? Perquè ves aquest penal en Martínez Munuera, en el VAR hi serà ja un vell conegut, no? En Jorge Figueroa.
0: Figueroa Vázquez també fa tremolar, mare meva. Uf.
5: Sí, però... sol ser un habitual, també, en Figueroa.
0: I també són habituals les seves trabucades, eh?
5: També. Veurem si avui està encertat.
0: També centrat, sí, sí, sí. Res, Toni, t'escoltam a partir de les 7:30, en tota la prèvia, perquè segur que teniu moltes coses que contar des de Madrid, des de Getafe, perquè el partit és de pinyol vermell.
5: Moltes gràcies, Miqui. Vinga, idò, a les 7:30.
0: Molt bé, Toni, gràcies, que vagi molt bé. Una ferrada forta, no vos banyeu molt, eh? Vinga, adéu, adéu, adéu. Toni Fuster, la darrera hora del Getafe Mallorca, que viurem avui a partida i en Juan Gat de les 7:30, es portes en joc aquí, a Ivetra Ràdio, amb tot l'equip habitual, però avui jo crec que amb una miqueta més de nervis, perquè això ja s'acaba.
4: Així és, ja estem preparant el programa d'avui vespre, i la veritat és que molt nervis. Se diu normalment... lo de partit clau, no? I ja arriba això o te dona la sensació de que és com un tòpic, no?, en el món del futbol, però és que és així. El partit d'avui vespre pot ser clau pel futur del Real Mallorca. El Real Mallorca ha de puntuar avui sí o sí a Getafe. Evidentment, una victòria donaria moltíssima tranquil·litat, però el que no ha de fer és perdre avui aquest partit, perquè si no, si tu has de jugar tot a la penúltima o la darrera jornada de Lliga, veient com estan evolucionant els equips que es troben per aquella
0: zona. Ara t'anava a demanar, li demanat a Antoni Fuster, tu que ven de 3 dies ara de descans, que has pogut pensar i veure la classificació i fer números i mirar partits i mirar quins rivals li toquen en els rivals directes del Mallorca. Com veus aquesta setmana i mitja que queda de competició, Juanga? Perquè el Llevant ja el donaven per enfonsat, sí, tira per amunt, ja ha sortit del descens, el Girona ja el donaven com i salvat, que ho podria surar, ja ha caigut en descens, l'Eva està per allà però juga contra el Barça, és que tots els factors ja són importants.
4: Sí, jo crec que ahir ningú ens esperàvem el resultat que va aconseguir el Llevant, aquesta victòria. Jo crec que això te fa desquadrar un poc els presagis, no, que tenies de cara a un futur. Jo, la veritat és que després miraves miraves les xarxes socials i persones que feien números de qui podria baixar, qui no podria baixar. Jo crec que és tot molt, però com molt incert, i que tots els equips que estan a baix, començant pel Llevant, que jo crec que ens ha desquadrat a tots, ha fet que fer auguris sigui molt, però que molt complicat. El cas important, i s'ha de remarcar, el Mallorca depèn de si mateix per salvar-se. I aquesta és la qüestió. A partir d'aquí...
0: I parlant que si el Llevant jugarà la darrera jornada contra el Betis, que no se jugui res, que si el Villarreal tampoc se jugui res i vull jugar contra el Sevilla, però és que l'Oviedo la darrera jornada tampoc se jugarà res i juga contra el Mallorca.
4: Jo crec que això també és un factor positiu, no?, per l'equip mallorquinista, que te convida a l'optimisme. Però jo crec que el missatge és clar. El Mallorca depèn de si mateix, i puntuant en els partits que li queden, se celebrarà. I ja està. I s'ha de pensar amb això més enllà del que pugui fer el Llevant, el Sevilla, l'Espanyol, etcètera, etcètera, no? A partir d'aquí, evidentment, els nervis i la tensió hi són, però esperant que el conjunt de Martín de Michelis doni la seva millor versió, que quan se posa a jugar a futbol i ha donat bona mostra de que pot treure els partits en situacions molt pitjors que la que estem vivint en aquestes darreres jornades de Lliga.
0: Se va guanyar ja Girona en el darrer partit com a visitant, perquè no s'ha de treure alguna cosa positiva com avui de Getafe, com també diu Monja del Ciutat de València. A partir de les 7:30, Juanga, supos que nervis, però també sí, ho passareu bé, quatre rialles, no? I
4: hi haurà espectacle radiofònic com ens agrada a nosaltres.
0: Amb Antoni Terrades, amb Marta Sampas,
4: sí,
0: amb José Sanchís, amb Pep Lluís, no?
4: Tots els nostres comentaristes i les nostres seccions habituals que tornen, perquè la setmana passada no les van poder fer, perquè van viure un diumenge de matí de play-off i de futbol i de màxima
0: la victòria del Poblense. Ara mirem de xerrar amb el seu president, amb en Molondro.
4: Quina gran victòria del Poblense. Jo espero i m'agradaria molt que aconseguís l'ascens, com també l'Atlètic Balears, però ja sabeu que a mi el Poblense és un equip que me cau molt bé. El seu míster Òscar Troya és dels meus, i momo, el president Miquel Molondro.
0: Miquel Benassar Molondro.
4: També
0: tinc... No sabia que eres tant del Poblense.
4: Sí, perquè sempre ho dic, sempre que hi he anat m'han tractat molt bé, i després en vaig viure un playoff amb ells, que vam anar a Cuenca.
0: Ah, mira.
4: I vaig anar amb ells amb l'autocar oficial, i a més vam sopar junts una bona carn.
0: Però així és delegat del Poblense, no?
4: Era
0: un mes d'expedició.
4: Era dels seus. No van anar bé, no van anar bé a Cuenca.
0: Vau sopar bé, però.
4: Sí, vam anar a veure les cases colgades també, i per tant això uneix de per vida.
0: Això fa pinya, com diuen en el món del futbol. Res, Juanga, t'escoltam a partir de les 7:30.
4: Vinga, ja
0: acabat de preparar el programa. Ja. Vinga, fem la darrera aturada i continuem. Aquí es porta a les migdia i Betres Ràdio.
6: I Betres Ràdio és... Joc Net.
7: Chico, al lío, pide un crédito.
8: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
7: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
9: Faltan 3 jornadas. Una permanència en joc.
10: És lo que a todos nos ocupa la mente.
9: Dimecres a les 7:30, viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
11: Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
9: En directe des del Coliseum.
11: Te lo puedo recontra asegurar.
9: L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
11: I depenen de ustedes.
12: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
13: Tentol.
14: Tentol. Tentol.
12: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
15: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Recta final, setmana important pel Lestia Menorca i també setmana important pel Poblense, que diumenge disputa el partit de tornada de la primera eliminatòria de la fase d'ascens a Primera Federació. Arriba el partit bé perquè el Poblense, recordeu, va guanyar el passat diumenge a Los Pajaritos de Sòria per 0-1. Volem parlar amb el president del Poblense perquè el club mobilitza a l'afició perquè diumenge a migdia a les 12 el municipal de Sa Pobla presenti i d'un ambient de luxe. President Miquel Bernàcer, Molondro, com està? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Quina setmana més il·lusionant també, eh?
1: Sí, sabeu que hi ha setmanes de play-off, tothom juga play-off, això és molt important per el deport d'aquí, de les Illes Balears. I nosaltres, un dels partits més importants de tota la història d'aquests 90 anys que nosaltres tenim, tornar a jugar un play-off de Champions, i tenim la tornada aquí dins que nostra, i fer una crida a la nostra afició que vengui a ajudar l'equip per poder passar aquest eliminatori.
0: Anem per parts. Quin bon resultat se va treure d'un camp històric com és Los Pajaritos de Sòria?
1: Sí, per nosaltres sabem que quan anem a un sorteig de play-off sempre ens toca més difícil. Un any anàrem a Salamanca, l'altre a Castellón, l'altre a Sestao, i aquesta vegada ja sabien que ens tocava un dels més difícils, Los Pajaritos. Vàrem poder disfrutar d'aquest partit, que vàrem fer un partit amb nostres jugadors perfecte. Per això també el de tornar a demanar que tornin a fer un partit perfecte per poder passar aquest eliminatori.
0: Uh-huh. Ahir vareu treure el preu de les entrades per presenciar aquest partit. Voleu mobilitzar a l'afició perquè l'estadi presenti un gran ambient. Han de dir que van des dels 20 euros la general, 10 euros els socis preferents i també els jubilats, i a partir d'aquí entrada gratuïta pels socis VIP i també pels menors de 16 anys. Un preu econòmic perquè la gent pugui venir a animar, no, president?
1: Sí, un preu econòmic, perquè també sabem que des d'aquí contrari tenen un parell de penyes que ja han comprat les seves entrades a través de via telefònica, que ens han cridat que els abordàvem entrades, i també a través d'internet, que poden sincrono, que poden treure la seva entrada, i ja duen moltes entrades comprades. Per això esperam i volem mobilitzar la nostra gent que vengui ajudant el nostre equip, perquè el Numància també estarà per les seves penyes ben arropat.
0: Han de dir que també voleu que tota l'afició vengui vestida amb els colors del Poblense, i fins i tot han vist el monument del pagès amb l'indumentària de l'equip.
1: Sí, sempre és una poca tradició per nosaltres, el pagès i la pagesa, que són l'emblema de la poble, un poble pagès. El poble en ser neix de pagesos i menestrals, una unió que varen fer, i per això nosaltres el símbol nostre són el pagès i la pagesa, i ahir el varen vestir com no del poble en ser.
0: Pel que fa a la part esportiva, purament esportiva, com veu aquest partit de tornada amb el 0-1? Però clar, és que el Numància és un equip molt d'ofici.
1: Sí, el Numància és el Numància, per això jo ja he dit que fèrem un partit perfecte ja i necessitàvem d'un altre partit perfecte aquí a Sa Pobla, a dins del nostre estadi. Sabem que el camp està en perfectes condicions, per això se pot veure un gran partit, i anim a que tots els aficionats del Poblense venguin en aquest partit.
0: Quanta gent voleu que s'apropi en el municipal de Sa Pobla? Quina és la xifra que estireu contents?
1: Bueno, jo, si omplíssim en 3.000 persones ja m'ho aniria bé.
0: Home, seria una gran entrada, 3.000 aficionats del Poblense per presenciar aquest partit contra el Numància amb el 0-1 del partit d'anada. Has pogut parlar amb els jugadors, amb Òscar Troya, supos que motivats 100%.
1: Sí, dilluns que van tenir l'entreno, parlaren junts, tant en l'entrenador com els jugadors, i bé, tots coincidim que no mos poden confiar, que no ha res fet, i a seguir aquesta gran feina que han fet durant tota aquesta temporada jugadors i el cos tècnic.
0: T'entra entès per valorar aquesta feina, però president, qui mos anava a dir, quan va començar la temporada, és cert que va començar ja molt bé, tothom pensava, tothom deia que tal vegada el Poblense, un equip que acabava de pujar, es podria desinflar, perquè la temporada és molt llarga i hi ha equips molt bons, però no és que no vos hagueu desinflat, sinó fins i tot en el play-off de descens guanyeu a Sòria.
1: Sí, bé, jo a principi de temporada ja som una persona molt optimista, parlant quan planificàvem els entrenadors, cos tècnic i un parell de directius, m'ho han de salvar, i jo mateix vaig fer aquesta reflexió, i per què no hem d'anar en el play-off, que eren tots sí. Primers, i tots me miraven, doncs, i dient, Déu, tu. I, però al final ha estat bé. Les meves ganes s'han complides, tot això és un gran mèrit del cos tècnic i dels jugadors, que ja vaig dir a principis de temporada que havien fet un equip bo, un equip molt professional, i per això estan demostrant aquesta gran temporada que han fet amb el Poblense.
0: Mos queden 30 segones, ja t'he renovat en Troia, ja, o no?
1: Bueno, entro ja, aquí és com si fos un germà meu i és ell cada dia el que vol fer. Nosaltres sempre confiem en ell, hem estat amb ell, la dècima temporada que estan nosaltres, i estem contents i orgullosos d'ell i del seu equip i de la manera de fer feina.
0: I tant i tal, la temporada és extraordinària, veurem si continua l'any que ve, esperem perquè no que sigui a la primera federació. Miquel Bennàsser, president del Poblense, gràcies, que sigui tot un èxit l'entrada diumenge en el municipal de Sa Pobla, i a tornar a guanyar, que volen continuar, sí, volen comptar la segona eliminatòria.
1: Gràcies. Sí, moltes gràcies a vosaltres, un saludo.
0: Adéu, que vagi molt bé. Miquel Bennàsser, Molondro, segons per arribar a les dues. Au, idò, així que vam, aquesta edició de dimecres d'Esport 3 migdia aquí a IB3 Ràdio. Recordeu que avui és un dimecres de futbol. Avui juga el Mallorca, avui el conjunt de Demichelis se juga mitja permanència a primera divisió. El camp del Getafe serà a partir de les 9:30, a partir de les 7:30, en tota la prèvia aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Nosaltres tornem demà, com sempre, puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres, que vagi molt bé. Adeu.
2: Són les dues. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas. Bon dia, si he estat jo, no me'n record. És una de les frases textuals més destacades que l'acusat d'assassinar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi ha pronunciat avui en el judici a l'Audiència Provincial. La vista ha finalitzat amb les conclusions de les parts amb molta duresa per part de la Fiscalia, que considera que l'home va actuar per plaer i eleva a 25 anys la petició de pena. L'acusació particular reclama presó permanent revisable, mentre que la defensa sol·licita que sigui absolt i que es tingui en compte que anava begut. De fet, aquest ha estat l'argument utilitzat pel processat per justificar que aquell 25 de setembre de 2024 no recorda res. A partir de demà, els membres del jurat popular començaran a deliberar si l'home és culpable o no del delicte d'assassinat. En uns minuts ampliem aquesta notícia destacada avui dimecres 13 de maig. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Detenen un home per introduir una turista en una furgoneta i agredir-la sexualment.
3: Va passar la matinada de diumenge al passeig marítim de Palma, quan la dona sortia d'un local d'oci i es dirigia cap al seu hotel. Els ocupants d'un altre vehicle varen presenciar els fets, varen auxiliar la víctima i varen fer una foto de la matrícula de la furgoneta, i això ha permès ara a la policia detenir el conductor.
2: El sindicat del 03 denuncien una nova plantada de les patronals per negociar el conveni de les escoletes.
3: Segons Comissions Obreres, UGT i l'STEI, les organitzacions empresarials no han acudit a la cita prevista per avui perquè aleguen que ja participaran en la trobada amb Treball i Educació de dia 25. Els sindicats interpreten aquesta absència com una manca de voluntat negociadora. Reivindiquen la necessitat de millorar les condicions de les educadores.
2: La Federació Balear de Transport demana reunir-se amb el Consell de Mallorca per tractar la convivència entre ciclistes i conductors a la carretera. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. La circulació d'autobusos turístics i de ciclistes ha provocat situacions de col·lapse, sobretot a les carreteres turístiques. L'Associació de Conductors Actua proposa regular els horaris de circulació per evitar que coincideixin.
2: Els ciutadans del centre de Menorca comptaran amb una ambulància de suport vital avançat operativa les 24 hores, que se sumarà així a partir de dia 15 de juny a les dues que ja donen servei a Maó i Ciutadella. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. La zona centre de l'illa, que inclou els municipis d'Es Mercadal, Es Migjorn, Alaior i Ferreries, es registra de mitjana 6 o 7 peticions diàries d'ambulància. Fins ara, l'ambulància de suport vital avançat d'Es Mercadal donava servei només de 8 del matí a 8 del vespre. Ara el govern amplia aquest servei 24 hores i això redueix substancialment el temps d'espera d'una UBI mòbil. Per exemple, per una emergència a Es Migjorn, una ambulància que surt de Maó i Ciutadella durant la nit tarda aproximadament 25 minuts a arribar. Ara, des d'Es Mercadal, en tardarà menys de 10.
2: Les platges de Formentera enguany tindran prop d'un 40% manco de gandules i parasols. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. La Direcció General de Costes estableix ara que la distància per instal·lar aquests lots ha de ser de 10 metres de la vorera de la mà i de 6 de les dunes. La limitació s'ha endurit per la licitació del període 2026-2029 i deixa 16 lots de platja sense autorització i altres dos afectats. El Consell ja ha anunciat que presentarà un recurs davant l'administració competent perquè es torni a valorar. Els afectats han rebut la notificació amb indignació.
2: En els esports, el Real Mallorca cercarà avui una victòria a Getafe per encarrilar la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
7: Bon dia. El conjunt mallorquinista visitarà el Coliseu amb Alfonso Pérez quan siguin les 9 i mitja del vespre per a disputar l'antepenúltima jornada de Lliga. Els vermells arriben com a 14ans a la classificació amb 39 punts, els mateixos que l'Elx, el Llevant, el Girona i l'Espanyol, que marca ara el descens. Per al partit d'avui vespre, De Michelis no podrà comptar amb Samu Costa per acumulació de targetes ni amb els lesionats Kalumba, Kumbula, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales, però recupera Pablo Mafeo, que ha complert sanció, i també Johan Mojica ja recuperat. I a més, avui es jugaran 3 partits més, a les 7, Espanyol, Atlètic Club i Villarreal, Sevilla, i a les 9 i mitja del vespre, a la vez, Barça.
2: Molt pendents també en aquesta hora de l'evolució del temps, la previsió amb Tomàs Salom. Bon dia.
8: Bon dia. Avui, jornada de variabilitat amb més sol a Mallorca i a les Pitiüses, amb permís de qualque interval de núvols baixos, i en canvi a Menorca amb un cel bastant més carregat. Aquí tenim convergència entre el vent de mestral i de tramuntana, i això dona lloc a la formació d'aquests núvols i fins i tot a qualque precipitació localitzada, puntual i feble. Mantenim unes temperatures avui una miqueta més baixes. Amb aquest vent de component nord, el termòmetre pot quedar entre els 20 i els 24 graus durant el dia, amb una situació marítima també més alterada a les costes exposades en aquesta direcció. Avui cap vespre variarà una mica i bufarà més de llebeig. A més, s'han arribat a registrar cots per damunt dels 70 km per hora en àrees de la Serra Tramuntana, com per exemple l'Observatori de la Serra d'Alfàbia. Avui cap vespre aquests núvols baixos s'han d'anar desfent, per tant veurem més clarianes també a Menorca, però tot i així, durant les hores centrals del dia, qualque núvol de a punts del nord-est de Mallorca, sense descartar qualque precipitació molt puntual i feble. La situació per demà també ambient variable. Arribada d'alguns núvols de base alta cap al sector de les Pitiüses, qualque núvol baix també a Mallorca i a Menorca, però sembla que sense precipitacions. Això sí, mantindríem una mica de vent de component nord, vent més amestralat a punts de Mallorca. La situació marítima marcada per qualque radal de forta maror i pocs canvis quant a la temperatura.
9: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2: L'acusat d'assassinar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi ha assegurat davant l'Audiència Provincial de Palma que desconeix com va morir la dona. Segons l'home, va tenir la sensació de despertar d'un malson i després va veure sang a la casa. Després de l'interrogatori del processat, la fiscalia ha decidit elevar la pena de presó fins a 25 anys. La fiscal ha argumentat que els fets són més greus del que preveia i ha assegurat que l'acusat és un home, dit textualment, dolent, dolentíssim, diabòlic. Els fets varen passar, Carme Moreno, l'any 2024.
10: L'interrogatori de l'acusat ha estat breu, ha dit que desconeix com va morir la dona. A les preguntes de la seva defensa, més ha assegurat que el dia dels fets havia begut una botella de vi i un parell de cerveses. La seva defensa ha demanat que, en cas que el tribunal jurat el consideri culpable de l'assassinat, se li apliqui l'atenuant d'intoxicació etílica. La fiscalia, en canvi, té clar que el consum del qual no el va influenciar a l'hora de cometre el fet. Ja ha posat de manifest que tots els guàrdies civils i policies locals que han declarat han assegurat que l'home no feia olor d'alcohol. La fiscal ha conclòs que l'home va assassinar la seva exsogra en traïdoria i acarnissament.
2: I què ha argumentat, Carme, l'acusació particular?
10: Ha lamentat que poca cosa es pot fer per la dona assassinada, però ha demanat als membres del jurat que facin justícia perquè l'acusat es va acarnissar en la seva exsogra, ja que va actuar, ha dit, de manera brutal. També ha destacat que l'acusat, després de l'atac, no tenia ni una sola rapinyada, ja que la víctima no es va poder defensar per la seva vulnerabilitat. L'advocada de la família, a més, té clar que hi ha un agreujant de violència de gènere. Segons la Missè, l'home va voler castigar la seva exparella amb l'assassinat de sa mare. En el ton de la darrera paraula, l'home ha afirmat que si ha estat ell, no ho recorda. A més, ha dit, si ha estat jo, que em condemnin, però no per assassinat, ha conclòs. Demà es lliurarà l'objecte del veredit dels membres del tribunal, que quedaran incomunicats per deliberar si l'home és culpable o no del delicte d'assassinat.
2: Avui també és notícia la detenció a Palma d'un home acusat d'introduir per la força una turista en una furgoneta i agredir-la sexualment. Els fets van passar la matinada de dia 10 a la zona del passeig marítim de Ciutat.
3: Sí, la víctima sortia d'un local d'oci nocturn, es dirigia cap al seu hotel quan una furgoneta es va aturar al seu costat. El conductor la va agafar del braç de forma violenta, la va ficar a l'interior del vehicle i va fugir a gran velocitat per impedir que baixés. Durant el trajecte la va agredir sexualment. La fugida va acabar en un semàfor en vermell on la víctima va poder aprofitar la presència d'un altre cotxe per demanar auxili i escapar. Es dona la circumstància que els dos ocupants d'aquest segon vehicle havien presenciat el segrest inicial i, de fet, varen perseguir la furgoneta i varen aconseguir fotografiar-ne la matrícula. Gràcies a aquestes imatges i a la denúncia de la víctima, els agents varen identificar l'agressor, que va ser

0: Unos nervios y entre ellos cierto miedo.
1: L'edifici inacabat, ubicat enfront de l'abadia de Punta Xinxó, abandona fa 20 anys. És un esquelet fora d'ordenació. La propietat Punta Xinxó SL tenia llicència per aixecar un hotel, però va caducar. L'any passat ho han recorregut i aquest tràmit atura qualsevol intervenció municipal per desallotjar. Tot i que la intenció de la propietat és aixecar un hotel de 5 estrelles, l'edifici està a la venda per 35 milions d'euros l'últim any. El preu ascendia a 50 milions.
2: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: Menorca comprarà blocs de pisos de particulars que estiguin buits per destinar al lloguer social. El Consell aposta per tenir el seu propi marc d'habitatge, parc d'habitatge públic. Avui ha obert una convocatòria perquè els propietaris interessats ofereixin els seus edificis, Excel.
4: Aquells que encaixin amb les necessitats es taxaran i, si s'arriba a un acord en el preu, s'adquiriran. La mesura pretén fer front a la crisi de l'habitatge existent i posar immobles al mercat de lloguer. Els habitatges que s'obtinguin s'integraran al programa Lloguer Estable, que es posarà en marxa en els pròxims mesos. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
5: L'idea que nosaltres tenim és que aquest bloc de pisos que puguen comprar s'integrin en el programa Lloguer Estable, perquè nosaltres en el programa Lloguer Estable tindran pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en els llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits, no?
4: Per ara no s'ha concretat una partida econòmica per afrontar aquestes operacions, però el Consell de Menorca assegura que disposa dels romanents per poder executar les compravendes.
5: Quan veguem quin immoble ens encaixa amb els requisits i sapiguem una taxació que ens faran una taxació tant dels funcionaris i fa falta també una taxació externa per concretar el preu, després ja faran la modificació pressupostària necessària.
4: És la primera vegada que el Consell entra al mercat immobiliari. La gestió del lloguer podria anar a càrrec de la nova oficina insular d'habitatge que el Consell obrirà aquest divendres.
3: Es parla molt dels anys de sou que hem de destinar a pagar una hipoteca, però poc de l'esforç que s'ha de fer només per aconseguir reunir l'entrada. Els ciutadans de les Illes tornen a ser els que més doblers hi han de destinar. Necessiten estalviar durant 23 anys el 20% del salari brut només perquè el banc els concedeixi el préstec.
6: Ho posa de manifest un informe del portal estupisos.com que situa les Balears com la comunitat més perjudicada. A les Illes el preu mitjà de venda situa en els 5.100 euros per metre quadrat, fet que eleva el cost d'un pis de 90 metres en els més de 464.000 euros. El 20% que demana el banc per concedir la hipoteca, més el 10% de despeses notarials, situen l'entrada en els prop de 140.000. Això requereix un estalvi del 20% d'un salari brut durant 23 anys. Això només per començar a moure papers i assegurant-se el crèdit. Així les coses, qui es pot permetre afrontar una entrada tan elevada? Doncs persones que ja tenen altres immobles amb els que poden jugar, ciutadans amb suport familiar o, com sempre, les herències. Per contra, és gairebé impossible per la resta. Ferran Font és director d'estudis de pisos.com.
7: Hi ha un volum molt important de transaccions, un volum que no es veia des de la passada bombolla immobiliària, però aquell que està comprant qui és? No és el que ha d'accedir a una primera hipoteca, sinó que és aquell que té un pis al vent i se'n compra un altre, si el que es diu un comprador per reposició o el que és un inversor que, per tant, ja disposa de capital i que no necessita a una hipoteca.
6: L'anàlisi posa de manifest una bretxa territorial de proporcions extraordinàries, encapçalant l'estadística les Balears, seguida de Madrid, Catalunya i les Canàries. A l'altre costat, Extremadura i Castella i Lleó, on es pot aconseguir reunir una entrada d'un pis en menys de 5 anys.
3: Comissions Obreres, UGT i STEI denuncien que la patronal de les escoletes 03 els ha tornat a plantar. En la reunió d'avui s'havia de tractar el desbloqueig del conveni per al sector amb l'objectiu d'igualar les condicions a totes les treballadores. El govern ha convocat les parts a una altra trobada el pròxim dia 25.
8: Les forces sindicals lamenten que les patronals CCIP i la PIMEN han excusat l'assistència a la reunió d'avui, dient que el govern els ha convocat a una trobada a finals de mes. Tant Pepa Ramis, de Comissions, com Ramon Mondéjar de l'Estell, consideren que l'administració fa seguidisme de la patronal.
9: Una administració pot mediar, pot acompanyar,

0: però no pot dirigir una negociació d'un conveni col·lectiu. Són les patronals i els sindicats. I en aquest moment hi ha una intencionalitat a l'hora de fer un bloqueig a la negociació.
1: Nosaltres com a sindicats, però també tot el moviment de les educadores, estem indignats perquè creiem que molts anys menyspreat, patronal i institucions, molt menyspreem.
2: Els sindicats demanen un canvi d'actitud a la patronal, si no és així, han assegurat que les educadores estan disposades a mobilitzar-se i no descarten fins i tot la convocatòria d'una nova vaga a Zarautz-Ortonda d'UGT.
3: Les mobilitzacions seguiran en augment. Està clar que hi ha un clam evident del sector d'educació infantil 0-3 per millorar les seves condicions laborals.
2: Els sindicats asseguren que és viable aprovar un conveni autonòmic de 0-3 que pengi de l'estatal. Una mostra diuen que és el conveni insular de Menorca, vigent des de fa 16 anys.
4: És el renou que feien una trentena de funcionaris que s'han manifestat avui de matí davant la delegació d'Hisenda a Palma per demanar millores laborals i l'increment de la plantilla. Asseguren que es troben al límit per la crisi de l'habitatge. Les concentracions han tingut lloc a tots els centres de treball de l'Estat i han estat acompanyades d'una aturada parcial d'una hora. Si no hi ha negociacions abans de final de mes, asseguren que aniran a la vaga el pròxim 8 de juny. A les Balears hi ha un total de 700 treballadors afectats.
5: El sindicat CESIF assegura que l'agència tributària manté bloquejada la negociació de diferents assumptes, com que la plantilla del servei de vigilància duanera sigui considerada professió de risc o la implantació de la carrera administrativa i professional i la regulació del teletreball. El portaveu del sindicat, Toni Roiger, destaca la falta de treballadors pels preus elevats de l'habitatge i reclama reactivar la negociació de la indemnització per residència.
6: Estan jubilant molt de companys i els nous funcionaris que arriben just estan un any, dos anys, i tornen a casa seva. Això quan venen, perquè darrerament s'ha donat la paradoxa de persones que proven una oposició i que no poden venir a prendre càrrec i que no poden ocupar aquesta plaça, han de renunciar a ella perquè no poden assolir el pagament d'un habitatge digne aquí a les Balears.
5: El calendari de mobilitzacions es va iniciar el passat 6 de maig, es reprendrà el 29 i acabarà el 8 de juny amb una vaga general en tots els centres de treball de l'Estat, si no hi ha acord previ.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: Sis de cada 10 empresaris de la indústria balear consideren que la situació del sector és dolenta i només el 12% creu que les polítiques públiques els són favorables. És una de les conclusions de l'estudi de percepció de l'empresariat elaborat per la Fundació Universitat Empresa. Avui s'ha presentat a empresaris en la jornada Parlem d'Indústria, que s'ha celebrat al Centre Bitdinca i en la qual el govern ha dit que mobilitzarà 25 milions d'euros a través del nou pla d'indústria que està elaborant. Marta Puyalto.
8: Sí, segons l'informe de la Fundació de la UIB, la majoria dels empresaris perceben falta de talent, dificultats per captar-lo pel problema de l'habitatge i reclamen més sòl industrial que cada vegada l'utilitzen més els comerços. Segons el doctor en psicologia Antoni Núñez, que ha elaborat l'informe, una altra de les problemàtiques que constaten és la competència deslleial. A l'administració li demanen polítiques més concretes.
9: Que siguin molt més enfocades en el sector industrial. En segon lloc està el tema de reduir la burocràcia i de facilitar aconseguir terrenys o que la conversió a sòl industrial sigui més fàcil per poder seguir ampliant o seguir creant sòl i empreses industrials.
8: El director de la Fundació Impulsa, Antoni Riera, també ha presentat l'informe dels resultats del Pla d'Indústria 2018-2025. El document assenyala que, tot i alguns avenços en exportacions i en part del sector manufacturer, la indústria continua representant tan sols el 5% de l'economia. A més, durant aquests anys, la producció ha caigut prop d'un 10%. Segons Riera, el futur de la indústria passa per interconnectar-la amb la resta de sectors productius, per prioritzar les activitats que realment siguin rendibles i que es faci amb un personal més format i productiu.
4: En aquest sentit, el govern ja ha començat a treballar en la redacció del nou pla director de la indústria per al període 2027-2031. Mobilitzarà 25 milions d'euros per reforçar el sector industrial.
8: El conseller d'Empresa Alejandro Sáenz de San Pedro ha anunciat noves línies d'ajudes i la creació d'un nou segell identificatiu per a productes elaborats a les Balears.
10: Durant esta legislatura, más de 25 millones de euros que hemos destinado ya en ayudas a la industria, en modernización, en maquinaria. También hemos incluido al sector construcción, que es un sector muy importante dentro de esta economía, y lo que estamos haciendo es invertir para mejorar la competitividad.
4: I ja que parlem d'indústria, les empreses del sector a les Balears poden ja sol·licitar ajudes al transport marítim i aeri de mercaderies.
2: Sí, el govern espanyol ha posat a la disposició de les companyies una aplicació informàtica específica per tramitar les subvencions que cerquen corregir el sobrecost derivat de la insularitat en el transport i la distribució del producte final. En la convocatòria de l'exercici anterior es varen destinar 5 milions d'euros a les ajudes, de les quals es van beneficiar un total de 380 empreses. Tant la presentació de les sol·licituds com la tramitació es realitzarà via electrònica.
4: Més coses. Els pescadors de les illes podran continuar pescant jonquillo, cabotí i gerret amb les embarcs tradicionals fins al 2029. La Comissió Europea els ha concedit una nova pròrroga pel bon model de gestió, seguiment científic i control tècnic que el govern fa d'aquestes espècies.
5: De fet, el director general de Pesca, Antoni Marcant, creu que amb aquest nou aval d'Europa s'ha demostrat que es fa aquesta bona gestió de la captura d'aquests peixos. La normativa de l'any 2006 limita la pesca del jonquillo, el gerret i el cabotí a determinades zones del Mediterrani, però fa excepcions mentre es compleixin un seguit de criteris de sostenibilitat, com és el cas de les Balears.
11: El que sí voldria afegir que això el que demostra és que la Comissió Europea confia en els serveis pesquers del govern de les Illes Balears, que és un orgull per a demostrar que fent les coses bé i que, bueno, pues que és una alegria de que, per a dir que fent les coses bé no només el govern, sinó tots els implicats, en particular els pescadors, que han de respectar unes normes i col·laborar en el seguiment de la pesquera.
5: De requisits, la Comissió Europea prohibeix que s'incrementin les captures, que hi hagi més pressió pesquera i limita un màxim de 55 les embarcacions que poden fer aquestes captures en bars tradicionals. També exigeix que l'activitat tingui poca incidència en el medi natural marí, condicions que, segons destaca el govern, compleix la comunitat autònoma.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
12: Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: En la plana política, el cas d'absentisme de l'actual portaveu del PP al Consell de Mallorca, Núria Riera, ha tornat avui a debat al Parlament. La vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles, ha comparegut en comissió per defensar l'actuació de l'executiu davant d'aquest cas, que va comportar una amonestació lleu després que quedés constatat que Riera, funcionari en plena dedicació, abandonava el seu lloc de feina sense justificació per fer tasques polítiques. Per a l'oposició d'Esquerres, el cas es va tancar en fals.
5: La consellera, en canvi, manté que en aquest cas, com en tants d'altres similars, s'ha actuat de manera ràpida i efectiva, assegura que l'expedient el va tramitar un tècnic i nega qualsevol privilegi polític.
13: Lo perillós era que jo no actués quan se me va posar davant una situació com una situació de possibles irregularitats. I a partir d'aquí vaig actuar. Conforme diu el reglament i conforme marquen els procediments, vaig obrir una, vaig donar instrucció d'obrir una informació reservada. I això són les conclusions que són.
5: El diputat socialista Marc Pons, però, acusa directament Estarelles de ser la responsable d'una actitud, diu, intolerable per part d'una funcionària que, a més de la dedicació completa com aquest càrrec, com a funcionària, en té una altra al 75% al Consell, la qual cosa li suposa un sou anual total de més de 130.000 euros.
14: Hi ha una falta de compatibilitat amb el 100% i el 75%, no hi ha informe, no hi ha autorització, hi ha, per tant, una vulneració del codi ètic. Hi ha, jo crec que ho podem dir així, també una estafa de salari públic, en els moments que es paguen sous que no es corresponen a la feina que es fa, i hi ha una mala fe.
5: El portaveu de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia, lamenta que no s'hagin pres encara mesures efectives per acabar amb pràctiques que, tot i ser legals, són qüestionables des del punt de vista ètic. Recorda que Núria Riera ja va protagonitzar una situació similar fa dues legislatures quan només va canviar la dedicació exclusiva al Parlament un mes d'agost, que és un mes inhàbil, aquesta cambra.
15: Crec que vostè s'ha menjat un calàpot com la seu de gros i va haver de torear i justificar allò que era, òbviament, injustificable. Som davant una persona que, en l'hora de compatibilitzar la seva feina de funcionària pública i les seves responsabilitats polítiques, no sempre ha estat exemplaritzant de forma objectiva.
5: Però per Vox el cas ja no té més recorregut. El diputat Sergio Rodríguez assegura que situacions així passen diàriament entre molts de col·lectius i que no es fila tan prim.
16: No nos pongamos a veces excesivamente exquisitos con según qué temas, porque si también empezáramos a investigar lo que hacen los liberados sindicales o los representantes sindicales con las horas sindicales, nos llevaríamos bastantes sorpresas y no nos metemos en este tema. Y muchos de ellos son funcionarios públicos.
5: Bé, al marge d'aquest debat, l'oposició ha criticat que la consellera no hagi comparegut fins avui quan aquesta compareixença va ser sol·licitada fa més d'un any. Un ajornament, asseguren, intencionat per intentar així oblidar tot aquest tema. Estarelles, però, ha defensat que si ha esperat tot aquest temps era per poder tenir tancat definitivament ja la qüestió i poder així informar-ne com pertoca. Un dia més pendents de l'evolució del brot d'antivirus que es va produir a un creuer a l'Atlàntic. El passatger espanyol que ha donat positiu continua amb símptomes, però estable, i està ingressat a una unitat d'aïllament especial a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Els altres 13 espanyols aïllats, també en aquest centre, continuen asimptomàtics després que les darreres PCR siguin negatives.
17: La darrera hora de l'estat de salut de l'afectat per antivirus espanyol l'ha donat a Televisió Espanyola el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Ha detallat que el pacient ha necessitat d'oxigenoteràpia per dificultats respiratòries, però que aquest tractament ha pogut millorar el seu estat. La resta del grup d'espanyols continua donant negatiu a les proves PCR i, si segueixen així, a partir de dia 28 ja podrien flexibilitzar-se les quarantenes.
18: A partir de ese dia 28 seria quan se evaluaria individualment la pertinència de poder realitzar la quarantena evidentment en otro lugar que no fuera en el Hospital Gómez Ulla, incluyendo como una de las opciones el domicilio. No quiere decir ni que esa cuarentena sea voluntaria, ni que esa cuarentena no sea supervisada, etcétera, etcétera. Con todos los estándares para poder cumplirla, esa sería una de las cosas que se revisarían.
5: Ara mateix el brot té 11 casos confirmats, entre d'ells els 3 passatgers morts els primers dies. En aquests moments, el cas que més preocupa és el d'una passatgera francesa. Es troba en estat crític a una UCI a París. És una de les viatgeres que va desembarcar a Tenerife, però no va presentar símptomes fins que era a l'avió, que ja la traslladava cap al seu país.
4: Evidentment, aquest creuer és el que acapara més l'atenció mediàtica, però també hem sabut que s'ha confinat un altre creuer amb 1.700 persones a Bordeus per un brot gastro intestinal.
5: Sí, és una decisió que s'ha pres després de la mort a bord d'un passatger de 90 anys que podia estar afectat per aquesta passa, que també ha tocat a diverses desenes de viatgers. Se parla de 50 afectats com a mínim. El creuer ha arribat a la ciutat francesa procedent de les illes Shetland, al nord del Regne Unit, i després de fer escala a Belfast, a Liverpool i també a Brest.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: Donald Trump ja ha aterrat a Pequín, on mantindrà una trobada amb el seu homòleg xinès Xi Jinping amb la guerra a l'Iran com a taló de fons. És la primera visita oficial d'un president estatunidenc al país asiàtic en gairebé 9 anys i coincideix també amb un moment de debilitat de Washington.
2: Tot i que van de partir a assegurar que no serà un tema cabdal, Trump necessita que el president xinès pressioni l'Iran per tancar un acord que la Xina redueixi les seves compres de cru iranià. El gegant asiàtic Gavar a la reunió amb l'objectiu que Trump afluixi i retardi la venda d'armament americà a Taiwan, una illa que la Xina considera de la seva sobirania. Els dos mandataris també abordaran qüestions com la guerra arancelària, l'explotació de les terres rares o el lideratge de la intel·ligència artificial.
4: I el Regne Unit augmenta la pressió sobre el primer ministre Keir Starmer, que es nega a dimitir. Més de 90 diputats de la seva pròpia formació exigeixen obertament la seva dimissió immediata o que fixi una data per la seva sortida.
5: Aquest matí el primer ministre ha mantingut una tensa i incòmoda trobada d'uns 20 minuts amb el seu ministre de Sanitat, Wes Streeting, considerat un dels favorits per succeir-lo en aquest càrrec. Tot això passa quan el rei Carles III ha comparegut al Parlament per presentar l'agenda legislativa d'un govern laborista que ara mateix, per tant, penja d'un fil.
4: En pocs segons, les dues i mitja, fem un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. La Federació Balear de Transports ha demanat reunir-se amb el Consell de Mallorca per tractar la convivència entre ciclistes i conductors a la carretera. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. La circulació d'autobusos turístics i de ciclistes ha provocat situacions de col·lapse, sobretot a les carreteres turístiques. L'Associació de Conductors Actua proposa regular els horaris de circulació per evitar que coincideixin.
1: El PSIP insisteix al president del Consell de Mallorca que cessi de manera immediata el vicepresident de l'institució, Pedro Bestart.
2: Això després de confirmar-se l'ús personal de vehicles oficials per part del dirigent de Vox. El Partit Popular, a través de la seva portaveu, ha respost que la institució insular ha reactivat la comissió de transparència i que s'aplicaran les mesures necessàries.
1: I a Manacor ha començat la 5a edició de la Fira de Formació i Ocupació.
2: Una fira dedicada a la captació de nous perfils professionals i a l'orientació acadèmica. Enguany s'hi ofereixen prop de 200 llocs de feina, 50 més que l'any passat, i s'hi esperen més de 1.000 assistents.
1: Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores som ja retencions a la via de cintura en sentit aeroport, a l'altura del túnel de Lleroa i també pràcticament des de la zona de les escoles fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També s'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca i des de la carretera de Valldemossa a Salva Lenta. No és tot, però molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, la Federació Balear de Transport ha demanat reunir-se amb el Consell Insular per tractar la convivència entre ciclistes i conductors a la carretera.
2: La circulació d'autobusos turístics i de ciclistes ha provocat situacions de col·lapse, sobretot a les carreteres turístiques. L'Associació de Conductors Actua proposa regular els horaris de circulació per evitar que coincideixin. Rafael Roig és el president de la Federació Balear de Transport.
5: S'aixen de la calabra que els ciclistes estan adelantant per la dreta, per l'esquerra, jo crec que ja és un tema que s'hauria de regular. Nosaltres ja hem demanat reunió amb el Consell Insular i suposo que aquesta setmana, la pròxima, ho creiem bé, per intentar pues, arreglar aquí temes.
1: Mentrestant, el PSIP insisteix al president del Consell que cessi de manera immediata el vicepresident de la institució, Pedro Bestart, després de confirmar-se que va fer un ús personal dels vehicles oficials. Una petició que els socialistes faran demà al ple de la institució, en què presentaran 175 propostes de resolució sorgides del debat de política general que, diuen, suposen una esmena a la totalitat de la gestió de Lluís Galmés.
2: La portaveu del grup socialista, Catalina Cladera, ha denunciat que Bestart s'ha aprofitat del bé públic per al seu benefici personal i no pot representar el Consell. A més, ha qualificat la situació de descrèdit absolut per a la institució. Cladera ha dit que en el ple de demà el dirigent de Vox no hauria de seure a la taula presidencial.
6: Per tant, reiterar la petició en el senyor Galmés de que faci cessar o cessi ja en el senyor Bestart, si no ell n'és còmplice i està triant la cadira en comptes de la dignitat que se mereix el Consell de Mallorca davant d'una situació d'aquestes. Demà serà un ple que la foto que veurem ja no s'hauria de produir. Encara hi som a temps, senyor Galmés.
2: En el plenari d'aquest dijous, els socialistes defensaran 175 propostes de resolució sorgides, com deia, del debat de política general celebrat el mes de març. La portaveu adjunta, Sofia Alonso, ha destacat que les propostes són viables i útils, en contraposició a un Consell paralitzat.
7: I si, a més, com deia abans el nostre portaveu, aquestes ajudes ja haurien d'estar a l'abast de la gent. I a dia d'avui no hi ha cap mesura de l'escut social convocat. Per tant, tornaran a arribar tard.
2: Entre les propostes del PSI destaquen el reforç de l'escut social, l'increment de les ajudes de necessitat urgent, la reducció de les llistes d'espera a les residències de gent gran, així com la millora de l'acollida de menors migrants. També demanen una lluita real contra el lloguer turístic il·legal, tancaments cautelars i en matèria de medi ambient i sostenibilitat, estudis rigorosos sobre la importació de FEMSA i Visa, un transport públic 24/7 i la tramitació immediata de la llei de limitació de vehicles a l'illa.
1: A tot això, la portaveu del PP, Núria Riera, ha respost a la petició de socialistes i ha dit que el Consell ja ha reactivat la comissió de transparència i que s'aplicaran les mesures necessàries. A banda de la dimissió no de Bastard, al ple de l'institució de demà els populars presentaran més d'un centenar de propostes, destaquen la construcció d'habitatge públic i la petició de la suspensió de la regularització extraordinària d'immigrants.
2: El Partit Popular demana suspendre de manera immediata la regularització extraordinària del govern estatal, una mesura que consideren improvisada i perjudicial per als mallorquins. En matèria d'habitatge, proposen l'adjudicació d'un solar del Consell a l'Ibavi per construir més de 300 habitatges públics. Escolta'm, Núria Riera.
8: És una decisió important i que, a més, té un detall rellevant, i és el fet que el Consell de Mallorca no té competències directes en habitatge. Mai s'havia fet una posada a disposició pública d'un solar d'aquesta rellevància, i aquesta legislatura se fa per tenir en compte aquestes principals preocupacions dels mallorquins.
2: En aquest sentit, Riera diu que demanaran l'activació de Frontex per controlar les fronteres de la comunitat. En matèria d'infraestructures, tornaran a reclamar a Madrid un nou conveni de carreteres dotat amb 350 milions d'euros per finançar les obres de la millora viària.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
9: Era una espècie de provocació. En realitat, jo, aquests cartells estan escrits d'una forma irònica, burlesca, i com per agitar una mica els pensaments de la gent.
1: Aquest que escoltau és Pedro Martorell, l'artista que va penjar un cartell a la seva galeria Flanich animant a regar les tomatigueres en la sang d'immigrants i de persones LGTBIQ+.
2: L'artista repassa entre sorpresa i divertit la notícia que ha publicat el Diari de Mallorca. Després de la polèmica generada, Pedro Martorell ha penjat un cartell nou a la seva galeria i ara en prepara un altre en què intenta explicar què pretenia amb el cartell retirat per la policia local.
9: Estic dient que jo no me disculp en la població, sinó que me reafirm en que jo he fet la reacció que volia que tingués la gent, no? Que no se m'ha entès i que a un moment donat això ha estat perjudicial per la meva persona i per el meu moviment artístic. Ho he acceptat com un sacrifici.
2: Tot i les bones intencions que afirma que té l'artista, els veïnats comenten fora de micròfon a IB3 Notícies que és habitual que pengi cartells ofensius, com un en què amenaçava menjar-se els infants de Felanitx i un altre dient sí a la guerra a l'Orient Mitjà. L'artista ho atribueix al poc interès del poble a conèixer-lo.
9: Jo m'hauria agradat que un moment donat entrassin i xerrassin en jo. Però és que aquí ningú entra, ningú xerra. Des Felanitx no ha entrat aquí a xerrar en jo. Tenia ganes de motivar-los, no? En que sigui, ei, què passa, senyores, què passa?
2: La policia local no ha pres cap mesura sancionadora més enllà de retirar el cartell que els veïnats i el col·lectiu cultural Els Quatre Cantons van denunciar. Tot i això, el sentiment de rebuig dels residents del centre del poble envers el polèmic pintor continua creixent.
1: 2:39, més qüestions. L'Institut de Llucmajor demana la col·laboració de les famílies per evitar el consum d'alcohol dins el centre. Sospiten que arran d'un repte viral, alguns menors podrien emprar les cantimplores per entrar-lo d'amagat.
2: Inspecció Educativa s'ha personat avui a l'Institut de Llucmajor per reunir-se amb la direcció i iniciar una investigació. El centre va comunicar ahir a les famílies que tenien informació d'un possible consum d'alcohol de menors en horari escolar, creuen, arran d'un repte viral que consisteix a entrar l'esperit dins les cantimplores i beure del pati. En la carta recorden que tant el consum d'alcohol com l'ús de cigarrets electrònics és una realitat entre els menors que comporta riscos i demanen la col·laboració a les famílies per evitar-ho. També informen que si apleguen qualsevol alumne en possessió d'aquestes substàncies o que n'han consumit, els sancionaran i s'informarà el policia tutor.
1: Canviem de municipi. Ultimàtum de l'Ajuntament d'Alcúdia, la constructora que fa la reforma de l'avinguda de Pere Mas i Reus, una de les zones turístiques principals del municipi. Amb la temporada ja en marxa, l'obra acumula més de 20 dies de retard i els empresaris de la zona estan, diuen, desesperats.
2: En la temporada turística ja encetada, l'avinguda de Pere Mas i Reus continua totalment en obres. Una reforma que començà a finals de febrer i que acumula, segons l'Ajuntament, més de 20 dies de retard. El consistori ha fixat el 31 de maig com a data límit per concloure les feines. Si no és així, estudiaran l'aplicació de les sancions previstes al contracte. Fina Linares és la Baldassa.
10: S'haurà de monestar i s'haurà de veure què és el que no, realment no han complit, que ho tenim, i anar fent si realment ara no se poden les piles durant aquest temps per poder complir.
1: A Palma, l'Ajuntament ha aprovat avui l'inici de la segona i darrera fase de les obres de restauració i rehabilitació del passeig de Ronda de les Morades de Palma en el sector del Baluard del Príncep. D'aquesta manera, desencalla un conflicte iniciat quan l'antiga concessionària va entrar en concurs de creditors paralitzant les tasques. Ara, el conveni firmat amb el Ministeri de l'Habitatge permetrà completar l'envelliment d'una de les zones patrimonials més riques de ciutat. Les obres començaran abans del 27 de maig.
2: La restauració i rehabilitació la durà a terme el Ministeri i l'Ajuntament donarà l'assistència tècnica, és a dir, l'acompanyament i supervisió de les obres fins al final de l'execució. La intervenció permetrà completar l'urbanització i restauració del fossat, culminar la recuperació del passeig de Ronda, millorar els accessos i executar l'edifici de recepció contemplat en el projecte. Mercedes Celeste, regidora de portaveu de l'Ajuntament, després de l'aprovació del projecte en la Junta de Govern. L'escolta.
11: Hoy damos un paso más en la activación de toda la asistencia técnica necesaria para acompañar, coordinar y supervisar la ejecución hasta la finalización definitiva. Entramos, por tanto, ahora ya sí, en la fase final de un proyecto largamente esperado por los ciudadanos.
2: També avui la Junta de Govern ha aprovat el projecte de parc urbà de l'antic velòdrom del Tirador, que completarà el corredor verd de Palma.
1: I més de 3.000 persones majors pujaran entre avui i divendres a Lluc en la trobada de la gent gran.
2: Amb una ofrena de productes locals a la Mare de Déu, així ha començat la trobada de la Federació d'Associacions de Persones Majors de la Part Forana a Lluc, la primera de les tres, perquè entre avui i divendres passaran per aquí divendres més de 3.000 persones grans d'arreu de Mallorca. Són molts els que repeteixen any rere any en aquesta jornada que combina devoció i germanor.
12: Per exemple, Souba, Biniamà, Caimari, Moscari i Vinavora. I s'han d'haver estat tocant-lo.
13: Juntar-nos amb tots i passar un dia bé.
14: Hombre, per aquesta festa d'això del major, de la gent major, que toquen molt guapo.
15: És una cosa que en aquesta edat nostra és l'únic que poden disfrutar.
2: Alguns dels participants han deixat ben clar que sí que són ben actius, però també ha estat un dia de reivindicacions d'un col·lectiu que se sent molt vulnerable, com ha explicat el president de FACMA, Joan Bibiloni. Per això demanen solucions per augmentar la seva seguretat.
1: I ho dèiem en titulars a Manacor. Avui ha començat la cinquena edició de la Fira de Formació i Ocupació, una fira dedicada a la captació de nous perfils professionals i a l'orientació acadèmica. Enguany s'ofereixen prop de 200 llocs de feina, 50 més que l'any passat, i s'hi esperen més de 1.000 assistents.
2: Paula Segurado, delegada de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manacor, ha volgut remarcar que la fira pretén promoure empreses del municipi. L'escolta.
16: Nosaltres des de l'Ajuntament de Manacor i Promoció Econòmica volem ampliar cap a, volem potenciar molt el sector primari, hi ha empreses del sector primari. Sí que la novetat d'enguany és que se podran entregar currículums al moment i que també se podran fer entrevistes in situ.
2: Les empreses assistents cerquen tota classe de perfils i destaquen que els llocs de feina que s'ofereixen són estables.
17: A nosaltres m'agrada que la gent pues, pugui tenir una estabilitat i que pugui venir a fer feina amb nosaltres.
18: Oferim una formació dual. Una formació dual vol dir que a la vegada que estudies fas feina.
19: I a dia d'avui pues, esperem trobar qualcú que ens pugui cobrir un poc les necessitats que tenim ara mateix, ja que és molt difícil trobar personal.
20: És molt bona ocasió, bàsicament perquè si els objectius són comuns pues, sempre és més fàcil que es trobi i a més tens l'oportunitat de conèixer la gent en persona.
2: Des dels instituts i acadèmies són molts els graus mitjans i superiors destinats a tota mena d'oficis. A més, el fet que els mateixos estudiants facin l'orientació pot semblar atractiu pels assistents.
21: Crec que és una gran oportunitat per conèixer un poc el cicle, també per compartir experiències amb els alumnes, per conèixer de primera mà realment com és un cicle formatiu. A més, el fet que ho expliqui gent de la seva mateixa edat, al final empatitzen molt.
2: La fira romandrà oberta fins avui avui fins a les 6 del capvespre i demà de 9 del matí a 1 del migdia.
1: I d'altra banda, Calvià se celebra la desena jornada d'orientació vocacional en la participació de 350 joves del municipi. Són alumnes de quart d'ESO, de l'Institut Son Ferrer i de Bendinat, que han rebut avui opcions per al seu futur acadèmic, professional i personal. D'aquesta manera, arribam a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.

0: Xisco Ribas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ho dèiem en la portada. El Real Mallorca cerca avui una victòria a Getafe per encarrilar la permanència.
1: Així és, el conjunt mallorquinista visitarà el Coliseum Alfonso Pérez per a disputar l'antepenúltima jornada de Lliga, un partit vital en vista a la lluita per la salvació. Per a saber la darrera hora d'aquest enfrontament, connectam amb el nostre enviat especial, Toni Fuster. Toni, bon dia.
2: Bon dia, Xisco Ribas, des de l'exterior del Coliseum, on el Mallorca i Getafe s'enfrontaran avui vespre a partir de les 9:30 amb objectius diferents. Uns per Europa, el Mallorca amb l'objectiu de la permanència. La temperatura és bona, 20 graus aproximadament, ha plogut fa una estoneta, donen aigua per avui hora baixa, però no durant el partit. El Mallorca ha arribat avui migdia a l'aeroport de Barajas, encapçalat per el seu president, Andy Colberg, també amb el seu negocis, Alfonso Díaz i Samu Costa, el migcampista portuguès que avui està sancionat, no podrà jugar, però ha volgut fer costat a l'equip i també es troba entre els seus companys. Recordant les baixes per lesió de Raillo, Kumbula, Jan Saler, Mateo Josef, Beristrom i Kalumba Júnior. Per altre costat, Pablo Maffeo, si no és res de nou, tornarà a la titularitat, ocupant el lloc de Mateu Morell en el lateral dret. Maffeo, que no va poder jugar contra el Villarreal per acumulació de targetes, torna en aquesta jornada. També han viatjat fins a 5 futbolistes del conjunt del filial. Arbitrarà Juan Martínez Munuera, del Comitè Valencià, àrbitre que ja va dirigir el Rayo Real Mallorca aquesta temporada, i en el VAR aixirà Jorge Figueroa Vázquez, del Comitè Andalús. En el Getafe, Pepe Bordalán no podrà comptar amb Juanmi per lesió i Abkar sancionat. El Mallorca està concentrat, un hotel de la capital. Si no és res de nou, aquest serà l'11 que sortirà d'inici avui. En Leo Román a la porteria, en Maffeo, Valli, en David López i Lato en defensa, amb Omar Mascarell per davant, amb Antonio Morlanes i Sergi Darder, i davant Sito Lubumbo i Vedat Muric. I també podria haver qualque novetat en quant a Pablo Torre, Virgili o fins i tot Takuma Asano, que poguessin entrar en aquesta titularitat, però recordant que també l'altre dia hi va haver futbolistes que van quedar un poquet tocats, i això significa que podria haver qualque novetat a l'alineació titular en vista del partit d'avui, que en principi no hi haurà afició mallorquinista, i si n'hi ha, serà mínima, serà molt poqueta, perquè recordem que l'estadi es troba amb obres i, per tant, la gent que vulgui assistir, els aficionats del Mallorca que vulguin assistir, hauran de passar per taquilla. Aquests 30 euros habituals que hi ha normalment entre tots els equips, aquest conveni, per tant, la gran majoria avui no serà aquí. Per tant, lògicament, serà més que el qui vulgui presenciar en directe aquest partit. Partit que començarà a les 9:30 i que des de les 7:30 vol contar en tot Esport 3 en joc aquí a IBT Ràdio.

0: Més futbol de la primera divisió, perquè la lluita per la permanència s'ha tornat completament boja, Xisco.
1: La jornada número 36 es va encetar ahir amb una victòria del Llevant per 2-3 a Balaïdos. Els granotes van aconseguir remuntar contra el Celta de Vigo i amb aquests 3 punts surten momentàniament del descens i empaten a la classificació el Mallorca. I qui té els mateixos punts que el Llevant i el Mallorca és l'Elx. El conjunt il·licità va perdre 2-1 contra el Real Betis en gols de l'ex-mallorquinista Cucho Hernández i també de Pablo Fornals. D'altra banda, l'Osasuna va caure a casa per 1-2 contra l'Atlètic de Madrid i en 42 punts encara no ha aconseguit la permanència. I avui, a banda del Getafe Mallorca, hi ha 3 partits més de Lliga i tots importants en clau mallorquinista. A les 7, Espanyol Atlètic Club i Villarreal Sevilla, i a les 9 i mitja del vespre, a la vez, Barcelona.
0: I un darrer punt a la primera divisió, perquè Florentino Pérez ha anunciat una convocatòria d'eleccions anticipades.
1: El president del Real Madrid va comparèixer ahir cap vespre en roda de premsa després d'11 anys sense assistir-ne a cap i va anunciar que convocarà eleccions per a la junta directiva del Club Blanc. Així i tot, Florentino no va fer autocrítica de la situació del Real Madrid i l'anunci de les eleccions va quedar eclipsat per altres titulars. Entre d'altres, el president va criticar la premsa i va confirmar que presentarà un dossier a la UEFA perquè resolgui el cas Negreira. Escoltau.
2: Florentino no se va a ir porque me tendrán que echar a tiros. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten con el, por hacer daño al Real Madrid. No es lo único que le digo. Si usted cree que tengo fuerza, pues la tendré. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada.
1: I avui, a la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Real Oviedo, Álvaro Arbeloa també n'ha parlat.
3: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol. Es un sentimiento que tiene todo el madridismo, ¿no? La doble vara de medir para el Real Madrid y para el resto de clubes. Que me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces. Si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación, creo que es Florentino Pérez.
1: El pròxim partit del Real Madrid és demà vespre al Bernabéu contra el Real Oviedo.
0: A la primera federació, l'AUD Eivissa continua preparant la final de dissabte contra el Cartagena.
1: El conjunt blau-cel rebrà la visita de l'equip murcià aquest dissabte, dient que vol aconseguir la permanència matemàtica. Avui ha parlat Jan Kembol, central francès de 24 anys. Víctor Sancho, bon dia.
4: Bon dia. Tenint en compte els antecedents de les darreres jornades, es pot definir el partit de dissabte contra el Cartagena com a cita crítica i assenyalada al calendari. La salvació per oblidar, de pressa, un curs molt complicat i començar a preparar un nou projecte o veure's a l'abisme per a l'última jornada. Jan Kembo, titular els darrers 7 partits, sap que dissabte és clau el suport de l'afició i l'estabilitat mental de l'equip.
5: Nos encantaría que la afición viene para apoyarnos y para ayudarnos a sacarlo hacia adelante. Yo creo que nos falta un poco esa contundencia en las dos áreas, que llegar ahí meter goles y en la nuestra, cuando nos llegan pocas veces, pues tenemos que ser más contundente, yo creo. La verdad que estamos hablando de seguir en esa misma línea, intentar de seguir jugando, porque al final en el juego lo hacemos bien, pero es verdad que al llegar al área contraria nos cuesta un poco meter goles, pero yo creo que tenemos que seguir así y ser tranquilo, que las cosas llegarán este fin de, yo creo que haremos un buen partido y conseguiremos los 3 puntos aquí en casa.
4: Recordem, si guanya l'Eivissa dissabte, aconseguirà la permanència de manera matemàtica. Un empat o derrota també podria servir si es donen altres combinacions.
1: I dos equips que volen jugar a la mateixa categoria que l'UD la temporada que ve són el Poblense i l'Atleti Balears. En dos conjunts disputaran aquest diumenge a les 12 del migdia el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens. L'Atleti Balears es va imposar al Corujo per un contundent 0-3 i cercarà l'Estadi Balear certificar la classificació a la final, mentre que el conjunt poble rebrà la visita del Numancia després d'aconseguir agafar avantatge a l'eliminatòria gràcies a la victòria per 0-1 a Los Pajaritos. Escoltam el seu president, Miquel Molondro.
6: I nosaltres, un dels partits més importants de tota la història d'aquests 90 anys que nosaltres tenim, tornar a jugar un playoff de ascens, i tenim la tornada aquí dintre nostra, fer una crida a la nostra afició que vengui a ajudar a l'equip per poder passar aquest eliminatori.
0: En bàsquet, a la primera FEB, l'Estia Menorca començarà demà els play-offs d'ascens a la màxima categoria.
1: El conjunt menorquí disputarà demà a les 8 del vespre contra l'Eima Corunya el primer dels 5 partits d'aquesta eliminatòria dels quarts de final per pujar a la Lliga ACB. L'entrenador de l'Estia Menorca, Javi Zamora, ha parlat amb il·lusió la prèvia del partit.
7: Es un momento muy bonito, muy importante. De lo que se trata es de intentar disfrutar del camino con esa ambición, ¿no?, de dar nuestra cara más competitiva y de tratar de, bueno, poner el broche a una temporada que creo que se ha trabajado muy bien.
1: Pel que fa a la Lliga regular, l'Eima Corunya va finalitzar segon, empatat a victòries amb el primer classificat, mentre que l'Èstia va ser vuita amb 11 victòries menys. El tècnic dels menorquins ha parlat del rival.
7: Y bueno, pues con ganas de encarar estos partidos contra un rival que conocemos bien. Nos hemos enfrentado 3 veces este año a ellos. Creo que han sido una de las sensaciones de la temporada, ¿no? Un equipo que ha marcado el ritmo de la competición.
1: El primer enfrontament de l'eliminatòria entre Estia Menorca i l'Eima Corunya es disputarà demà a Galícia a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Xisco. Fem una petita aturada i anem amb la cultura.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
9: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial al Campo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial al Campo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
10: La música resona.
11: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Eugenia Moreno, Eugín, és des de fa anys una imprescindible de la feina en aquesta casa. Assessora d'imatge d'IB3 Televisió, compagina aquest treball amb la seva passió com a escriptora. De fet, demà presenta a la llibreria Rata Corner de Palma la seva segona novel·la, La hermandad del negocio clandestino, una història. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb molt d'humor i molta sororitat.
1: Sí, sororitat i respecte i empatia, tot això en una història que parla de l'amistat sobrevinguda, d'aquella que neix quan manco s'espera i que ho fa entre una periodista desencantada i tres al·lotes que acaben de sortir de la presó per un bon motiu. S'explica en el llibre. Tot això és el bessó de la hermandat. Ens ho explica l'autora.
2: Y gracias a esa relación, las protagonistas de esta historia encuentran fuerzas para seguir adelante, protegerse mutuamente y salir de esas situaciones que a veces la vida nos pone delante y que nos asustan, pero que juntas somos capaces de derribarlas y de continuar y avanzar y siempre, siempre, siempre, siempre desde el humor.
1: Humor que farà, per exemple, de la venda de roba interior usada un gran negoci en una història que explica Eugenia és sobretot humana.
2: Durante el proceso de creación he llorado y he reído porque la historia me hizo conectar muchísimo con las emociones de los personajes. Creo que cuando un autor vive emocionalmente su obra, la historia se vuelve siempre más real y sobre todo más humana.
1: Un provador llamado Deseo, escrit a quatre mans, va ser el seu debut literari i tenint en compte la seva passió per escriure, aquesta segona novel·la no serà probablement la darrera.
2: Me gusta escribir por las noches, cuando todos duermen. He elegido un lugar muy especial de mi casa que lo he convertido en una especie de templo. Y es ahí cuando la imaginación y cuando mis manos se dejan llevar y a veces no me doy cuenta y son las 4 de la mañana y sigo escribiendo.
1: La hermandad del negocio clandestino, la editat Aliar, y repeteix presentació.

0: 3 és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 13 de maig. L'acusat d'assassinar la seva ex-sogra ha assegurat davant l'Audiència Provincial de Palma que si ha estat ell, no ho recorda. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. La vista ha finalitzat amb les conclusions de les parts. La Fiscalia considera que l'home va actuar per plaer i eleva a 25 anys la petició de pena. L'acusació particular per part seva reclama presó permanent revisable, mentre que la defensa del processat sol·licita que sigui absolt i que es tingui en compte que anava begut. A partir de demà, els membres del jurat popular començaran a deliberar si l'home és culpable o no del delicte d'assassinat.
0: Tot això el mateix dia que detenen un home per introduir una turista en una furgoneta i agredir-la sexualment.
1: Va passar la matina de diumenge al passeig marítim de Palma quan la dona sortia d'un local d'oci i es dirigia cap al seu hotel. Els ocupants d'un altre vehicle van presenciar el fet, auxiliaren la víctima i varen fer una foto de la matrícula de la furgoneta que va permetre a la policia detenir el conductor.
0: En matèria laboral, els sindicats del 03 denuncien una nova plantada de les patronals per negociar el conveni de les escoletes.
1: Segons Comissions Obreres, UGT i STI, les organitzacions empresarials no han acudit a la cita prevista per avui perquè al·leguen que ja participaran a la trobada amb Treball i Educació de dia 25 de maig. Els sindicats interpreten aquesta absència com una manca de voluntat negociadora i reivindiquen la necessitat de millorar les condicions de les educadores. És Ramon Mondéjar, del sindicat Estell.
2: Nosaltres com a sindicats, però també tot el moviment de les educadores, estem indignats perquè creiem que molts anys menyspreat, patronal i institucions, molt menyspreem.
0: Menorca comprarà blocs de pisos de particulars que estiguin buits per destinar-los al lloguer social.
1: Avui ha obert una convocatòria perquè els propietaris interessats ofereixin els seus edificis. Aquells que encaixin amb les necessitats es taxaran i, si s'arriba a un acord amb el preu, s'adquiriran. Els habitatges que s'obtinguin s'integraran al programa Lloguer Estable que es posarà en marxa en els pròxims mesos. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
3: La idea que nosaltres tenim és que aquests blocs de pisos que puguen comprar s'integrin en el programa Lloguer Estable, perquè nosaltres amb el programa Lloguer Estable tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, es anirem adjudicant en el llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits, no?
0: Un dia més pendents a l'evolució del brot d'antivirus que es va produir a un creuer a l'Atlàntic.
1: El passatger espanyol que dona positiu continua amb símptomes, però estable i ingressat a una unitat d'aïllament especial a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Els altres 13 espanyols aïllats també en aquest centre hospitalari continuen asimptomàtics després que les darreres PCR siguin negatives.
0: Enmig d'aquesta crisi sanitària, avui hem sabut que s'ha confinat un creuer amb 1.700 persones a Bordeus per un brot gastrointestinal.
1: La decisió s'ha pres després de la mort a bord d'un passatger de 90 anys que podria estar afectat per aquesta passa, que també ha afectat una cinquantena de viatgers. Ara, les autoritats sanitàries investiguen l'origen de la infecció.
0: 3 i 4 minuts, més notícies al butlletí de les 4 a IB3 Ràdio. Vos deixam amb Tèntol.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1145. Heu de saber que avui fa just 444 anys que, sa foradada, una cinquantena de mallorquins varen derrotar els pirates que havien desembarcat per atacar i saquejar el poble de Dea. Osar

0: a tothom. La història mos diu que se foradada, allà, a Mallorca, una cinquantena de mallorquins varen derrotar els pirates que havien desembarcat per atacar i saquejar el poble. Va ser dia 13 de maig l'any 1582. Avui fa 444 anys que 200 pirates del nord d'Àfrica varen desembarcar a Deà, a de vora sa foradada, però varen ser vençuts per, segons diuen, 50 de nens manats pel capità Mateu Senglada. I això va passar 21 anys després de l'atac a Solla, que se va commemorar, recordem-ho, aquest dilluns, amb el Firó de Solla. Queda clar, idò, que el mes de maig, en aquell temps, era temporada d'incursions. I juntament, com va passar en Solla, per mor de la por als corsaris, es va decidir construir una torre, en aquest cas, s'anomenada Torre de sa Pedrissa, que formava part de la xarxa de torres i talaies que feien la volta a la costa mallorquina. Aquesta por als atacs també va condicionar l'arquitectura de Deà, amb la presència de nombroses torres de defensa a les cases de possessió, a l'església i també l'urbanisme, amb les cases del poble amagades de la mà i les cases de les possessions, com ara Llucalcari, agrupades per afavorir la seva defensa. Recordem avui també que sa foradada fou comprada molts anys més tard per l'arxiduc Lluís Salvador. L'arxiduc va comprar 150 anys la finca de Sant Marroig, ara fa 150 anys, que incloïa la península de la Foradada. De fet, diuen que la va adquirir perquè n'estava molt enamorat d'aquell indret. I no li digué sortir gens barat, perquè fins i tot diuen que va ser alertat que n'havia pagat un preu abusiu. Ell va respondre que tot el que havia pagat no bastava ni per comprar el forat de la foradada. A més de l'arxiduc, també va fer la carretera que uneix Sant Marroig amb la foradada. Doncs avui, amb aquestes curiositats i efemèrides històriques, començam. Sarragina, Sarragina.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, com sempre. Un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i qui les saben totes són avui en Gisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: I de si un dia més aquí al programa Atento, el comandant Xisco Nadal.
1: Molt bon dia.
0: Com anem, Celestí Olivem?
2: Va bé, bon
0: dia. I com
2: dia.
0: Va, Miquel Jung?
3: Bon dia, va bé.
0: Ben trobats a tots. Avui, com dèiem, recordàvem aquesta efemèride, aquest saqueig del poble de Deà, perquè és veritat que és de Sóller, molt conegut amb aquest firó de Sóller, però que 21 anys després també es va fer el poble de Deà, i el capità Mateu Sanglada i 50 de nens feren front en aquell assaltament a turc que també va saquejar el poble de Deà, i de llavors ençà tenim totes aquestes torres de defensa tan conegudes a la costa de la Serra de Tramuntana. Amb això i amb aquest record de l'arxiduc que va comprar Son Marroig i Sa Foradada, avui començam aquest programa en el qual hem preparat molt de continguts, i Celestí, començant per tu.
2: Sí, juguem un poc a Atento, el

0: I de l'Ordre Invisible, aquesta mostra de Tomeu Coll a l'Arxiu del Regne de Mallorca reuneix un conjunt de 14 quadres, una vintena de papers emmarcats i també 10 objectes pintats que configuren el seu univers visual en què pintura i pensament dialoguen de manera constant. L'exposició, com dèiem, es podrà visitar fins dia 24 de juliol. Atents, i avui en parlarem i la coneixerem més per part d'en Tomeu Coll.
1: I tant, i avui xerrem amb aquest artista, en Tomeu Coll, però també ha de venir la coreta d'aquest programa. Com sabeu, és na Raquel Agüeros, i avui, amb la seva secció a contracor, aquest continguts.
2: Molt bon dia, corets, com esteu? Avui, per suposat, xerrarem de totes les portades, les repassarem. Bé, si passa algo més, i haurem de xerrar d'una altra cosa. I lo d'en Florentino, també. Això és un bon show que han muntat.

0: I de sí, avui parlarem amb la Raquel Agüeros de tots aquests temes. De la premsa del COC en són molts, però Miquel, també tenim taula de redacció.
1: Sí, i avui començarem comentant un informe de la UIB que ha detectat dinàmiques de substitució lingüística entre l'alumnat de la Facultat d'Educació, és a dir, entre els futurs mestres, i en xerrarem amb una de les autores d'aquest estudi per veure què ha passat i què proposen ells per canviar aquesta situació. També vos explicarem, vos parlarem de la mezzofòbia, la por a conduir, perquè la pateix molta més gent que la que pensam. Segons la DGT, un de cada tres conductors en té. No sé si vosaltres en teniu, de por a conduir.
0: Exacte.
1: Segons quines situacions, també. Hi ha gent que té por a entrar dins grans ciutats, a passar per túnels, anar per l'autopista.
2: Jo no.
1: Depèn un pot de cada conductor.
2: Ni tenc por, ni per gust.
0: És curiós, però
1: un de cada tres són molts.
0: Moltíssimes persones tenen qualque fòbia ara de conduir, qualque por.
3: Entrar en els azires.
1: D'entrar en el... Sí, però això de por a multes, crec. Oh, no.
3: També, però, fan una rebaixa de viatge i en un centre d'aquests històrics on entrar en cotxe era complicadíssim i per anar d'un punt A a un punt B que hi havia 300 metres de diferència vaig acabar fent 4 quilòmetres perquè vaig haver de fer tota la rodona per no entrar per un acire i va ser un pot desastre.
1: Sí, pot passar.
3: El món era així, però pot bé.
1: Si no va arribar cap multa ja va anar bé, xis.
3: Crec que no. Que ho hauràs dit.
1: Espera'm. I després vos explicam això, per què apareix aquesta fòbia i quins tipus de persones la tenen. I acabarem amb música i contant-vos que la discogràfica Sony Music ha comprat els drets de més de 45.000 cançons, entre les quals hi ha, atenció, All I Want For Christmas Is You, d'Anna Maria Carey.
0: Que no escoltarem.
1: Que no escoltarem avui perquè no és Nadal i no volen que
3: no
1: se'n faci.
3: I no volen mala sort.
1: Exacte. També hi ha, bé, cançons de Leonard Cohen, cançons de Red Hot Chili Peppers o Living on a Prayer de Bon Jovi, també.

I a la tercera hora de programa, avui a partir de les 5, parlarem de la novena edició del concurs d'oratòria jurídica Boades Legal de la Facultat de Dret de la UIB. I ho farem amb Laura Vedell, guanyadora d'aquesta edició, i en Adrián Ebulabate, que ha rebut el Premi Especial Dret UIB que atorguen els estudiants.

0: El tema que varen triar per aquesta edició va ser legalització versus normatives d'urbanisme, legalització extraordinària d'edificis en finques rústiques. Després del sorteig inicial, cada participant va defensar una posició a favor o en contra. En 3 minuts per a la intervenció inicial i 1 minut addicional per a la rèplica i la conclusió, en un format que permetia avaluar tant la capacitat d'argumentació com l'agilitat en l'intercanvi d'idees. I tots dos seran aquí avui cap vespre.
1: I d'on parlarem amb aquests dos guanyadors d'aquest concurs d'oratòria, per tant, segurament tindran un bon discurs a Laura i en Adrián, i també a partir de les 5:30 toca parlar de rusca, de gastronomia, de cuina, gastronomia arsiana, amb la senyoreta Brioix, i avui peixet i música.
2: Molt bon dia, avui ens detento aquí la senyoreta Brioix. Molt bon dia, avui ens detento aquí la senyoreta Brioix. Avui a gastronomia arsiana parlarem de l'alimentació a l'adolescència i del peix blau. És que avui duim un duo dinàmico. Ben que passa, idò. Fins més tard.

0: Doncs ja heu escoltat un bon menú avui. Peix i adolescents. Sempre va bé el peix, per adolescents i per no tant adolescents.
1: No sol agradar, no? Els adolescents o nens petits.
0: No massa, no massa.
2: Clar, té espines.
1: Sí, deu ser per això.
0: El peix blau, aquest que té tant d'omega-3, aquest tan bo per la salut. Bé, llavors, sabrem com menjar-lo i quines recetes fantàstiques. Molt d'avui la senyoreta Brioix, 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I ja sabeu que també som un programa obert de pinta en ample per la vostra participació en directe a través del telèfon 971-13-99-00.
1: També podeu escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
2: O bé, al correu electrònic...
5: Sorpresa!
2: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Molt bé, Xisco, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui... tenim a les vies de sol un home que ha menjat molt de peix i se nota. Omega 3, li surt per ses hores.
2: Sí?
0: Sí, jo crec que sí.
2: A veure, com que dues hores un poquet tapades.
0: Sí, però...
2: és que vaig curs,
0: És un home amb totes les vitamines. Avui, Iker Hernández, el control tècnic. Iker, moltes gràcies. Ara sí, però arriba el moment de saber quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: gràcies, l'hora de saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, Celestí.
1: Idò, i sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un aniversari, de l'aniversari d'una escola de les Illes Balears, els 100 anys de l'escola Beat Ramon Llull d'Inca.

Així és, avui volem parlar d'un efemèri centenari, un dels esdeveniments més significatius de la història educativa d'Inca. Es tracta dels 100 anys del Col·legi Beat Ramon Llull, conegut popularment com Sant Francesc d'Inca, perquè el centre està gestionat per la comunitat franciscana. El retorn dels franciscans a Inca es remunta ja de l'any 1910, data de fundació d'aquesta comunitat a Inca. Des d'un principi, la seva missió anava més enllà de la vida conventual, volien oferir formació i educació als joves de la ciutat. Així que l'any 1911 obriren una escola de primera ensenyança sota la direcció del pare Pere Joan Cerdà Colom, nascut a Bunyola. El pare Cerdà és considerat l'artífex d'aquest projecte educatiu franciscà a Inca. I l'any 1925 va esdevenir el primer director del Col·legi Beat Ramon Llull, un centre de segona ensenyança que aviat es convertiria en una institució estimada pels inquers i inqueres.

goes the bell. I durant aquestes 10 dècades el col·legi ha anat evolucionant, és clar. De les aules tradicionals s'ha passat un model educatiu modern que combina innovació pedagògica i valors humanistes. Avui el col·legi B.A. Ramon Llull d'Inca ofereix educació infantil, primari, secundari i batxillerat amb projectes internacionals com el batxillerat dual i una aposta per la tecnologia i la sostenibilitat. A més, el centre manté viva la seva identitat franciscana a través d'activitats solidàries, jornades espirituals i projectes comunitaris que fomenten la convivència i la solidaritat.

0: I per commemorar aquesta efemèride, aquest dissabte 16 i diumenge 17 de maig es farà una exposició al Centre Beat Ramon Llull molt especial. Un recorregut per aquests 100 anys d'aquesta escola com a centre educatiu de secundària. Serà un viatge en el temps on els assistents podran descobrir imatges i records històrics d'aquest centre, elements i materials acadèmics de la vida dels franciscans, la comunitat franciscana i la recreació de l'espai on varen viure els frares, un viatge al seu dia, a la seva manera de viure, explicacions que donen vida a cada etapa del centre i la participació d'associacions i agrupacions que han nascut o crescut dins aquesta escola. Per tant, una mirada completa a tot allò que ha fet possible aquests 100 anys, persones, projectes, iniciatives i molta d'història compartida. D'aquesta manera, el Col·legi Beat Ramon Llull d'Inca fa 100 anys que imparteix batxillerat de manera ininterrompuda, sent l'únic centre no públic de la part forana que ho ha fet. Han passat, en un càlcul aproximat, de més 25.000 alumnes i més de 500 professors. D'ençà de l'any 1907 i fins a 1973 hi hagué internat, per la qual cosa hi havia alumnes de molts indrets de Mallorca. Venien a Inca des d'Artà, perquè llavors hi havia tren. També gent del Pla de Mallorca, del Reguer i fins i tot de Campos, Porrera, Llucmajor o Palma. Així que avui, Celestí, sí, un bon tema.
1: Exacte, per tot això i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en aquests 100 anys de l'escola Beat Ramon Llull d'Inca.
0: Així ho farem, són les 3 i 25 minuts. Tèntol!

Ara sí, però, un moment per la pregunta del dia. I la pregunta d'avui diu així. Dia 13 de maig se celebra el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol per fer un homenatge a un dels membres claus dels equips de futbol, l'entrenador o entrenadora. La proclamació d'aquest dia es fa en honor a Alexander Chapman Ferguson. El coneixeu? Sir Ferguson, entrenador de futbol escocès, considerat l'entrenador amb més títol de la història del futbol i que ha dirigit més de 1.000 partits. És per això que avui se celebra aquest Dia Mundial de l'Entrenador. En el futbol, però, també hi ha moltes paraules. Una de les que més es fa servir és un anglicisme que l'hem adaptat a la nostra parla. Es tracta de la paraula orsai. I la pregunta d'avui és, què vol dir, però, orsai?

0: Celestí, vull una pregunta de futbol. Ho dèiem, sí. Dia 13 de maig és aquest dia mundial de l'entrenador, entrenadora de futbol, i és per això que una paraula que es fa servir molt en els camps és orsai.
1: Sí, sí.
0: Però que és un orsai.
1: I d'un orsai...
0: Jo crec que és fàcil avui, jo.
1: És fàcil,
0: fins
1: sí,
0: i tot
1: fàcil.
0: Que tu la saps.
1: Sí, sí, sí.
0: Que
1: sí, no, no ho són gens, no. No. I deies gol en pròpia porta.
0: Un orsai és un gol en pròpia porta.
1: És penal. O és fora de joc.
0: És un fora de joc, un orsai.
1: Sí.
0: Aquest anglicisme, que ja fa molt d'anys, que és per aquí i que s'escriu així com ho deim, orsai, perquè ja és una paraula que hem incorporat en el nostre diccionari. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971-139-00. 971-139-00.
0: Avui volem saber què significa la paraula orsai. Ara tornem. Get

0: 21 anys amb tu. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrades ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
1: Demanau molt les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons
4: a mon pare.
5: Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
6: 646-93-45-01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: A la Connie.
9: En el meu pare.
10: A la meva padrina. Daddy Cool, desbonim.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
6: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui li dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
7: Això, que t'estim molt.
6: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
11: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
12: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
13: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
12: Sí, sí, sí.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
11: Ets ambidestre.
14: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.

0: Les 3 i 32 minuts, som aquí en directe a IB3 Ràdio i avui tenim una pregunta que tothom sap, de moment, a l'Instagram del programa, perquè avui vos demanàvem per un anglicisme, una paraula que està molt incorporada dins del diccionari, coincidint amb aquest Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol. És la paraula orsai, i recordant que teníem 3 opcions de resposta, Celestí.
1: Sí, orsai és un gol en propi porta, és un penal, o és fora de joc.
0: I la resposta correcta és que un orsai, efectivament.
1: Tot és un fora de joc.
0: De fet, això ve de singles offside, of the off i side, que vol dir fora de banda, literalment, surt aquest fora de joc, orsai, que doncs aquest seria el seu significat. Molt bé. Doncs avui 100% dels nostres oients han respost molt bé aquesta pregunta. No hi ha hagut misteri avui en aquesta orsai. I nosaltres intentarem no sortir fora de joc.
1: Exacte.
0: Perquè avui
1: sí,
0: tenim
1: no?
0: un convidat de luxe.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Perquè arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els 100 anys de l'escola B.A. Ramon Llull d'Inca, però que, abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
0: Ara?
10: Jo som en Pedro.
0: Pedro, què més?
10: Vallespí.
0: Dinca. Dinca. Qui més tenim?
11: Jo som Xisca, Figuerola, i també som Dinca.
12: M'agrada aquest nom.
13: D'on ets?
0: Ara vos la demana, també.
10: Som Dinca. Però visc a Palma, jo.
0: Uep.
11: I jo, Inquera, i visc a Inca.
14: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Jo vaig anar a el B.A. Ramon Llull d'Inca, que també és coneguda com a Sant Francesc d'Inca.
11: Jo també. Sempre he estat allà. Bé, primer a les Monges de la Caritat i després ja vaig passar a Sant Francesc.
15: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
10: Jo ja no treballo, estic jubilat, però segueix fent feina per coses del meu col·legi.
11: I jo faig feina a Sant Francesc.
16: Ostres, quina passada. La teva vida és...
11: Sant Francesc.
16: Genial.
17: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
10: Molt de temps i paciència.
11: I jo, alumnes i paciència, molta paciència.
18: Però està molt bé, això. Que li paguen bé.
10: Sí, ja me paguen beníssim. Sobretot, tot el que no són dobbers.
11: Jo penc amb ell. No només són els dobbers, és el tracte que tens en l'escola.
19: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
10: Jo ara només practic 2 esports. Un és caminar i l'altre és cuidar nets.
11: Jo em faig pilates, un pot de ioga i des de fa molt poca també cuid nets.
1: Té por de la mort, vostè?
10: No, jo crec que ja no hem de pensar massa i quan t'arribi, arribarà.
11: Jo hi ha dies, però és un procés i tard o d'hora... Pues hi arribaran tots. Espero que molt tard.
7: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
10: Jo poquet, lo mínim, lo necessari.
11: Jo, el meu hobby és el llegir.
20: Espero que no t'incomodi aquesta pregunta, però... és que tal l'haig de fer. Ets feliç?
10: Molt. Jo he estat tota sa vida. Fent feina també era molt feliç. He tingut aquesta sort.
11: Jo també som molt feliç ara per ara.
21: Una actuació extraordinària.
22: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
23: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
24: Estic molt content que hagin vingut.
25: Són tan encantadors.
26: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
27: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
28: Adéu, que vagi
29: bé. Fins demà!
30: I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú.
31: Tranquils, que anirà tot bé.

0: les heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic meravellosament bé i ja poden saludar en Francisca Figuerola. Benvinguda.
1: Encantada.
0: I en Pedro Vallespí. Benvingut.
2: Gràcies.
0: Gràcies per venir a celebrar aquests 100 anys de... Què han de dir? Del Col·legi Ver molt lluny. Han de dir Sant Francesc.
2: Sant Francesc, que és més popular.
0: Sí. Tothom un conegut. Dit tothom, perquè mitja Mallorca ha passat per l'escola Sant Francesc.
2: Mitja Mallorca, sí.
0: Perquè, ho dèiem, Pedro, quan va ser creada, ara ja fa més de 100 anys, hi havia tren que venia de moltes bandes de la part forana de Mallorca, fins i tot d'Artà teníeu alumnes a Inca.
2: Així és. Mm-hmm. El tren a Inca va ser per una gent que vivia a un lloc on no hi havia possibilitat de fer estudis superiors, va ser un revulsiu important. De fet, hi va haver gent, com tu dius, d'Artà i des de l'Espoir de Mallorca, de Porrera, Montuïri, Favanich, Campos...
0: Que venien. Escola...
2: Estaven intens, evidentment.
0: Sí, clar, aleshores també era un lloc on podien estar a la primeria els al·lots interns, però ara és un institut, és una escola enorme. Sí. Que sí, Francisca, tu que
1: molt
0: vas
1: grossa.
0: Professora d'allà.
1: Sí, sí.
0: La Francisca és professora d'història.
1: D'història.
0: I també ets alumna, ja ho has dit, de l'escola. Clar, ara teniu primària, secundària, batxillerat...
1: Sí, molt, infantil.
0: Molt d'alumnes, infantil, moltes línies.
1: Sí, de veres sí que realment és una escola bastant gran.
0: Bastant grossa.
1: Sí, i amb bastant de quantitat d'alumnes.
0: Quants en teniu més o manco?
1: Això, uns 1.000... No arriba a 1.200 actualment.
0: Uau.
1: Però sí que... I per nens no estem.
0: No. Com a professor d'història, quines classes, quins alumnes tens ara?
1: Bé, ara tenc un grup de segon d'ESO, que són els més petitets, un de quart, i bàsicament estic a batxiller.
0: Ara ja
1: sí, primer i segon, sí. Ara hi ha segon... molt de nervis, sí. Pobrets. Sí. Ara ja tot està acabat. Uh-huh. Ara ja és selectivitat.
0: I sí, clar. Sempre hi ha un pot de nervis per selectivitat.
1: Sempre.
0: I també pels professors, que els heu de preparar...
1: Sí, perquè és com un examen per tu. Uh-huh. Els seus resultats, es caig a la fi, depenen de com les has preparat tu. Sí que és com una revàlida per al professor cada any.
0: Clar, sí, sí, heu d'estar pendents.
1: Sí, sí.
0: En Pedro Vallespí també ets alumne i ets professor. Ara ja estàs jubilat, però quants anys vas fer de professor?
2: Jo vaig estar 40 anys de professor i 11 d'alumne.
1: No va tenir.
2: I ara, com que no tens res que fer, segueix com a col·laborador de l'Associació d'Antics Alumnes i, per tant, mantenc el vincle en l'escola.
3: Tota la vida. Tota la vida.
2: Tota la vida, sí. No puc comptar 100 anys tots, però l'habitat ja sí.
3: Sí.
0: És així, Pedro. Més que és com una família, així com en parlau, no? Quan si fos d'un poble, tu de bonet dius, jo som de Sant Francesc d'Inca.
2: Sí, exacte. Sí.
0: Aquest sentiment de pertenència.
2: Jo, quan que he tingut contacte igual que en Francisca i tots els que hi duim tant d'anys, amb molt de lots, la veritat és que te moguis a on te moguis, sempre trobes qualcú conegut i, per tant, és com si fos una família molt gran. Mm-hmm. De fet, jo com a membre de l'associació duc un registre i tenc fitxats, entre cometes, 5.600 alumnes.
0: Wow. Mm.
2: Dels quals tenc telèfons, correus electrònics, que és la manera que ara mos permet pues, moure
0: molt. Mantenir
2: el contacte.
0: Uau, sí, que bé. Sí. Pedro, i de tota una institució.
2: Bueno.
0: I aquest cap de setmana heu muntat una exposició per fer una trobada amb tots aquests alumnes, exalumnes i també
1: sí.
0: Actuals.
1: Sí, fam a part de l'exposició, pues, també l'associació d'antics alumnes, cada any mos veiem i celebram, bé, ho organitza pràcticament tot ell, nosaltres hi anem perquè l'acompanyam, la promoció de fa 25 anys, que tornen a venir a l'escola tots, fem un muntatge de fotos, de viatges d'estudis, d'activitats del centre, i també per es, que fa 50 anys que varen acabar. Això sempre ho fem, i enguany, a part d'això, pues, també farem el centenari. Enguany sí que serà un poc més... Per més lío, perquè fa mesos que estan preparant, tant ell com un company, pues, tot el que és l'exposició.
0: Clar, i haurà de tot, haurà fotografies, associacions...
2: Sí. Varen començar amb la idea de fer un resum de les fotografies que tenim a l'escola des dels inicis. Perquè l'escola va començar el 1910, el que passa que des del 25 al centre de batxillerat, de segon ensenyament. I teníem ja fotos i ordenat. I poc a poc, a mesura ja que hi som, quan fem el mallorquins, ja que hi som, afegim, i hi ha tots els col·lectius que durant aquests 50 anys, aquests 100 anys, han format part de l'escola. Dues cofradies hi ha a l'escola.
0: Mm-hmm. Ah, sí, també hi ha dues cofradies.
2: Un club de bàsquet que ara funciona, mm-hmm. un equip de futbol que ja ha estat ara servit ja. Pel Constanci, però mm-hmm. va ser un ZMBR molt lluny. S'Orfeo Garpa d'Inca té un vincle amb l'escola perquè durant uns anys 50, 60, hi va haver dos directors de l'escola que van ser directors de l'Arpa. Tots els col·lectius que han pogut arreplegar, hi són.
0: Hi són i hi seran. Calculaves que a Pintura 25.000 persones, 25.000 alumnes haurien passat
2: Foren va passar pel centre.
0: Per aquesta escola d'Inca.
2: És un càlcul que és difícil de fer amb exactitud, però sí, hem de pensar que l'any 25, quan van començar, ja eren 100. Uh-huh. Ja eren 100 persones. I un parell d'any després ja xerraven que eren 250. Uh-huh. Clar, no són cada any 250 nous, però si la majoria de gent se passa 3, 4 anys, 5 anys, 6 anys, depèn, a l'escola han fet un número i surten aquestes xifres.
0: Aproximadament, sí. Han conegut, ara en parlarem perquè han conegut moltes persones, clar, mos hem informat, pensant que sabien que tractar avui aquest tema, i ja han conegut moltes persones que han passat, llavors o ho xerrarem per la vostra escola, persones que coneixerem tots, els balears, també companys d'aquí de la ràdio i molta gent que ha estudiat en aquesta escola, des escola, des col·legi, com des institut, què han de dir?
1: Sant Francesc. I jo, si no, col·legi.
2: Exacte. Jo me surt més escola i col·legi que altra cosa. Però bé.
0: I l'espai on està? Com és? Hi ha un convent?
1: Bé, hi ha el convent, que ara actualment no hi ha franciscans, hi havia la part de lo que és la clausura. Hi ha un claustre, que és preciós.
0: És el pati, el claustre?
1: Hi ha una part, sí. Els patis són el claustre, després hi ha un pati cobert, el pati obert, i això per als grans. I a dalt, tot el que és l'edifici de l'escola també és un pati. Uh-huh. I després hi ha la cantina, que també s'emplea com a espai, perquè hi ha nens que s'estimen més estar més replegadets allà, i sí que hi ha també l'església, la plaça de l'església, i un petit, que era antigament, supos que un pot de sort dels franciscans que hi havia allà, uh-huh. i un pavellón. I et saludates, òbviament, que està baix. No, és gros.
2: I en aquest petit horta que queda, ara comencen les obres per fer 0-3 anys. Uh-huh. Per
0: posar 0-3. Heu d'ampliar, perquè
1: no hi caben.
2: Sí.
0: No hi caben. Tanta gent que teniu. I és concertada, l'escola?
1: Sí. Uh-huh. Actualment, sí, tots els nivells.
0: Uh-huh. Sí. I clar, és que mil i busques d'alumnes. Quantes línies, per exemple, batxillerat?
1: A batxillerat, ara actualment, n'hi ha 3 de primer i les dues de segon.
0: De segon. I a ESO n'hi deu més.
1: A ESO, sí, depèn dels cursos. Uh-huh. Hi ha a primer i a segon són 3 línies, però ja a tercer ja són 4 i a un guany, a quart són 5.
0: Són 5. Uh-huh. Molt bé.
1: No, són molt d'al·lots.
0: Molt. I ara tots 3. Són d'Inca? No. També hi ha un poc de per tot.
1: Sí. En els nivells de petits sí que molts són inqueros, uh-huh. però també hi ha gent de Lloseta, Binissalem, Alaró, a Batxiller hi pot haver gent del Cudi, sí que més o manco, el que passa que abans sí que era com a més plural. Jo quan hi estudiava sortien una quantitat de buses a la gent de Sora Baixa, perquè Muro, Santa Margalida, Bacudi, Pollença, uh-huh. Campi Cafort, ara no. Ara ja aquest número s'ha reduït perquè s'han fet instituts en aquests centres, uh-huh. en aquests pobles.
2: Quan érem 800 i pico, això és el final dels anys 60, 70, al principi dels 70, n'hi havia 800 i la meitat eren de fora d'Inca.
1: Sí. Mm-hmm.
2: Sí.
0: Mm-hmm. Sí. És a dir, que tot arraigué bona part d'aquella contrada.
1: Sí. Fora,
2: a més dels que podien venir en els seus medis propis, hi havia, el col·legi tenia 8 línies d'autocar.
1: Sí, hi havia molts.
2: El Cudi Pollença, la Pobla Buja Campanet, Muro Llubí,
1: Binissalem, Consell... Sí,
0: també.
2: Sí, sí. Mm-hmm.
0: Clar, molta gent que venia i que també vareu ser la part forana, el primer lloc on se va fer batxillerat. Per tant, a part de Palma només se podia fer a Inca, durant molts anys.
2: No hi havia institut que ara, a Inca, a la Pobla, a Cudi, a Pollença, tot això no era. Per tant, tota aquesta gent que volia estudiar
0: havia de venir.
2: A Incapaume.
0: No quedava més remei.
2: No quedava més remei.
0: I també, quan quedaven a dormir, quan eren interns, va durar molt d'anys, això tu te'n
2: sí,
0: recordes, Pedro?
2: Sí, l'internat va començar l'any de 7, de 8, en 7 alumnes, 3 de Solla, nada menos, i 4 de Bunyola. Això era el curs 1907-18. I va durar, que eren, van arribar a fins a 200 i pico, 200 i pots, i va acabar, que anava minvant, a mesura que deien ja s'allevarà, en els principis dels anys 70. Quan jo vaig acabar, encara hi havia companys meus que estaven intents.
0: Avui de Sant Francesc, Col·legi Beat Ramon Llull d'Inca, jugarem amb na Francisca Figuerola i en Pedro Vallespín.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: I doncs sí, celebram aquests 100 anys d'aquesta escola, d'aquest col·legi que ha fet batxillerat, perquè en realitat són més, Pedro, més de 100.
2: Sí, 100 de batxillerat.
0: De batxillerat, exacte, d'escola són més encara. Per això ara farem una primera prova en la qual tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb la vostra escola col·legi.
3: Vinga, Francisca. Si vols, començant per tu, eh?
1: Vale.
3: Tens 30 segons per dir noms de professors que han passat durant aquests 100 anys per l'escola de Sant Francesc.
1: Vale. Sebastià Mora, Miquel Rafel, Dana, Jordi Llompart, Jordi Perelló, Pedro Vallespí, espera't, ui, Miquel Benassa, i d'actuals, Lourdes, Miquel Fiol, Lina, Cati Crespí, Magdalena Coll, Joan Enric, Asunció... Què més? Ai, que se me n'olviden. Neus, Maria del Mar, Catalina Monà, Ana Xus, Néstor, Na Nieves, Ara na Glòria...
3: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé, eh? Bona memòria, na Francisca, es nota que és professora d'història. Molt bé, Francisca. Ara és el torn d'en Pedro.
3: Sí, d'en Pedro. Vinga, posa en càrrec en marxa i hauràs de dir noms d'alumnes que han passat per l'escola durant aquests 100 anys.
0: Normal que t'ha tocat a tu.
2: Nom i llinatge és el més nom.
3: Hauràs de fer una bona tria.
0: Si te recordes de llinatge, millor.
1: Se recorda tot.
3: Sí, perquè si mos escolten, sabran que són. Vinga.
2: Jaume Mengual, Joan Noguera, Baltasar Tortella... Tomeu Tortella, Jaume Ramis, Xisco Bosch, Francisco Marquès, Tafel Rosselló, Toni Ordines, Miquel Bernat, Federico Sampol...
3: Penta. En Pedro, per així que passava llista, no?
1: Sí, no, tal qual.
0: Eren els teus companys?
2: N'hi diria que sí, n'hi diria que sí. I n'hi diria que són companys que no són del mateix curs, però que molt bé.
0: Clar, que encara conserveu l'amistat, perquè aquesta associació d'antics alumnes sou molts.
2: Bueno, l'associació de pagament són menys. Però som un grapat de centenars, sí, sí. I després, ja dic, la base de dades aquestes contacta amb un grapat de milers.
0: I, Pedro, tu de què feies l'escola?
2: Jo feia... Som químic, però feia matemàtiques, sobretot, perquè vaig substituir, vaig entrar amb un senyor, amb un exprofessor meu, que se va jubilar, i era matemàtic. I, per tant, vaig agafar i ja molta matemàtica i poca física i química.
3: Pedro,
2: però vaig fer de tot.
3: I dinars i sopars de classe, on feis? Encara.
2: Sí, dinar i sopar de classe. La nostra promoció del batxiller superior, que era el quint i sext, dues hores, com que tots estan jubilats, mos solen veure un pic cada mes.
0: Uau.
3: Un pic cada mes?
2: Sí, sí. En el principi, fa 30 anys, o així, mos veiem menys. Però ara que estan jubilats, anant de berenar i de dinar i de sopar, si vol venir dia 27, o setmana que ve, en tenim un.
3: Beníssim.
2: Us convidem.
0: Tenim una altra prova avui, i és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: bé, ara vos faran dues preguntes, però amb relacionades amb la vostra escola, els 100 anys del Col·legi Beat Ramon Llull d'Inca, Sant Francesc d'Inca. Tindreu dues opcions de resposta i començant per tu, Francisca. Bé, primera pregunta. Ja ho han dit, moltes persones conegudes han passat per l'escola Beat Ramon Llull d'Inca, per exemple, polítics com Ana Maria Salom, del Partit Popular, Antoni Lorda, del PSM, batles com el Batle de Sencelles, en Joan Carles Bert, actualment, o l'ex-batle de Pollença, Tomeu Cifra, també, sí, vai bé, sí. També hotelers, com els Fluixà, varen estudiar a Sant Francesc, industrials de la Sabata, també varen passar per allà, i, com que es tractava, ho han dit, de ser un lloc on es feia batxillerat de la part forana, moltes persones estudiaren també altres personatges que coneixereu molt de ciutadà de les Balears. De fet, la pregunta és, quin d'aquests dos personatges que ara te direm va estudiar a Sant Francesc?
3: Francisca, na Llum Barrera o Miquel Àngel Nadal?
1: Llum Barrera.
3: Molt bé.
0: Molt bé. La vareu tenir?
2: Sí, claro.
1: Jo no, per ells.
0: En Pedro sí.
3: Era bona alumna?
2: Molt bona alumna. Quan que no m'ho sent ningú, ho poden comptar.
3: Exacte, sí. Sí. No m'ho sent ningú.
2: Feia lletres, feia bub de lletres. Mm. I no eren molts, eren mitja dotzena, una dotzena, una cosa així. I els examen de llatí,
1: ai,
2: les feia només ella. Tots els altres menjaven del que ella feia.
3: Vaja, vaja.
0: Estirava, i no?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: De Llum Barrera, que era del Cudi.
2: Era
3: en sap, i de llatí?
2: Supos que sí.
3: En sap.
2: Era un tro, era un tro. Era un tro. Era un tro. Bé, sí, ja ho és, encara ho és, encara ho és. Ja. Ja era un tro, sí, sí.
0: Que bé. Qui més us recordeu que hagi passat per l'escola?
1: De gent així coneguda.
3: Sí. Noms populars.
0: Sí, per exemple, nosaltres també d'aquí, de company nostre, els periodistes Antoni Mateu.
2: Antoni Mateu, Nogeni Kegles.
0: Nogeni, Najeros. Najeromut.
2: Najeromut.
3: De la casa.
2: De la casa, tots aquests són de la casa. I... bé, gent més coneguda, no sé, però... de fàbriques de sabades que has dit abans, sí. El duvinyor de Llanco, don Pepe Badalejo,
3: sí.
2: Un expolític ja difunt, don Pep Melià, un metge de Cap de Pere, que ha exercit sempre a Solla, que va exercir sempre a Solla, don Pep Caldentell, el senyor Alejandro Bergamo, que va ser notari de Madrid als anys 30, crec, por ahí. Don Pep Miró, de Porreres, un gran científic, dos doctorats, va fer feina als Estats Units.
0: Uau.
2: El vaig tenir de professor a Inca, a Inca Palma, a la universitat.
0: Uau.
2: Sí, no, molts.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Tenim una altra prova. Ara parlarem del convent d'Inca, de fet, aferrat a l'escola, un convent franciscà d'aquesta ordre. Va ser el papa Joan XXII qui l'any 1325, imagineu-vos, va autoritzar els franciscans de Barcelona a establir aquesta casa a Inca, l'església del qual es va aixecar en aquell mateix segle, en part gràcies a un llegat testamentari de Gerard Llull. Però sabeu quina cosa destacada té aquest convent d'aquestes dues que vos dirà en Celestí? Pedro, aquesta pregunta per tu.
3: Que va patir un greu incendi o que va ser el segon convent franciscà fundat a Mallorca?
2: Va ser el segon convent. Després d'escrivia Jesús a Palma.
0: Efectivament. És a dir, el primer va ser de Palma, que encara ho és...
2: No, perquè està aquí on estava està destruït ja, sí. No, aquí on és de Palma no és aquest convent que xerram. No.
0: D'acord, era un altre. Sí. I per si vosaltres conserveu, és que va ser el segon convent franciscà,
2: sí,
0: que encara ara...
2: Sí, que va estar reformada al final del segle XVIII, principis del XIX, però està feta damunt el que hi havia abans. Més abans era la meitat. Les tres capelles del fondo de l'Iglesi són s'afegit quan se va fer la reforma nova.
0: Un lloc arquitectònic preciós, que és veracà.
2: A nosaltres ens agrada.
0: Ha sofert modificacions al llarg dels anys, com és habitual, i s'ha anat remodelant i s'ha anat adaptant. No? Votes l'escola també, no, Francisca?
1: Sí, l'escola de quan jo hi anava sí que s'ha canviat poquet, però sí que s'ha anat remodelant mica a mica. És un edifici, com hi hem xerrat abans, que, evidentment, té els seus anys i sempre necessites qualque cosa. I amb ampliació, noves... Antes era una sala de dibuix, doncs ara ha de tenir unes dimensions. Infantil també s'ha hagut d'adaptar a les mesures actuals, s'ha hagut de fer els pavellons, s'ha recreat el pati que jo coneixia. Però sí, cada any hi ha cosa que s'ha de fer.
0: I doncs, només mos queda dir que la gent vengui aquest cap de setmana. És una festa oberta a tothom o ara d'haver estat alumna?
2: No, està oberta a tothom, està oberta a tothom. I l'únic que només pot ser dos dies, perquè quan se fa a dins l'instal·lació del col·legi, clar, fins a divendres hi ha feina i a partir de lluny de matí hi ha feina. Està obert el dissabte de matí a hora baixa i el diumenge de matí.
0: I és una exposició que fa un recorregut.
2: Sí, sí, sí, serà un recorregut per dos pisos de l'escola i convidem a tothom a venir, perquè no vol dir que s'hi vegin tots, perquè és impossible.
3: Vols hi veurem, però... vosaltres dos?
1: Sí.
3: Sí, i sortiu.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí,
2: jo he procurat no posar-me.
1: Però ell hi serà en prudència. Però sí, sí, som
2: sí, sí, sí, sí. Així serem.
0: I del percentall més de la presència en dins.
2: Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
3: I enhorabona i molt d'anys.
0: Bellespir, Francisca Figuerola, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt d'anys.
1: Adéu. 100 més, el manco. 100,
0: això mateix. Ara tornem.
2: I que hi siguem.
3: Sí, per compte no.
5: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
6: Bon dia. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, està en contra de l'aplicació de la capacitat de l'aeroport d'Escodolà. Diu que li sembla bé millorar les instal·lacions que ja hi ha, però no ampliar-les. Està molest perquè no han comptat amb les institucions locals i s'han assabentat de l'ampliació per la premsa.
7: Assegura que el govern d'Espanya ha d'informar primer i invertir, però en aquelles qüestions que són claus, com un model de cogestió de l'aeroport entre les institucions locals i el govern central. També assegura que l'ampliació va en contra del model turístic que el Consell planteja.
8: No mos pareix de rebut és que m'entenem per la premsa que vol doblar la capacitat de l'aeroport, quan des del Consell Insular, de les institucions locals, tenim una aposta clara per la sostenibilitat, per no créixer en quantitat, sinó créixer en qualitat, i això va en contra de la política turística que estem aplicant.
6: I el conflicte a les escoletes no recondueix. El sindicat de 03 denuncien una nova plantada de les patronals per negociar el conveni de les escoletes.
7: Segons Comissions Obreres, UGT i STEI, les organitzacions empresarials no han acudit a la cita prevista per avui perquè aleguen que ja participaran en la trobada amb treball i educació de dia 25 de maig. Els sindicats interpreten l'absència com una manca de voluntat negociadora i reivindiquen la necessitat de millorar les condicions de les educadores. És Ramon Mondéjar, del sindicat STEI.
9: Nosaltres com a sindicats, però també tot el moviment de les educadores, estem indignats perquè creiem que molts anys menys preat, patronal i institucions, molt menys preem.
6: I una nova mesura pel foment de l'habitatge. Menorca comprarà blocs de pisos de particulars que estiguin buits per destinar-los al lloguer social.
7: Avui ha obert una convocatòria perquè els propietaris interessats ofereixin els seus edificis. Aquells que encareixin amb les necessitats es taxaran i, si s'arriba a un acord amb el preu, s'adquiriran els habitatges que s'obtinguin, s'integraran al programa Lloguer Estable, que es posarà en marxa en els pròxims mesos. Núria Torrentes, consellera d'Ordenació Territorial i Turística.
10: La idea que nosaltres tenim és que aquest bloc de pisos que puguen comprar s'integrin en el programa Lloguer Estable, perquè nosaltres amb el programa Lloguer Estable tindrem pisos que ens puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en el llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits, no?
6: I un dia més, pendents de l'evolució del brot d'antivirus que es va produir a un creuer atlàntic. El passatger espanyol, que ha donat positiu, continua en símptomes però estable i ingressat a una unitat d'aïllament especial a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid.
7: Els altres 13 espanyols aïllats també en aquest centre continuen asimptomàtics després que les darreres PCR siguin negatives.
6: I amb successos, l'acusat d'assassinar la seva exsogra ha assegurat davant l'Audiència Provincial de Palma que, si ha estat ell, no ho recorda.
7: La vista ha finalitzat amb les conclusions de les parts. La fiscalia, que considera que l'home va actuar per ple, i eleva 25 anys la petició de pena. L'acusació particular, per part seva, reclama presó permanent revisable, mentre que la defensa del processat sol·licita que sigui absolt i que es tingui en compte que anava begut. A partir de demà, els membres del jurat popular començaran a deliberar si l'home és culpable o no del delicte d'assassinat.
6: Tot això ha passat el mateix dia que han detingut un home per introduir un turista en una furgoneta i agredir-la sexualment.
7: Va passar la matinada de diumenge al passeig marítim de Palma quan la dona sortia d'un local d'oci i es dirigia cap al seu hotel. Els ocupants d'un altre vehicle van presenciar els fets, auxiliaren la víctima i van fer una foto de la matrícula de la furgoneta, que va permetre a la policia detenir el conductor.
6: Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que un informe de la Universitat de les Illes Balears ha detectat dinàmiques de substitució lingüística entre els alumnes de la Facultat d'Educació.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: per encetar aquesta segona hora de programa. Continuam amb en Níker Hernández, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, com ja hi era. En aquesta primera hora de programa, en la qual han jugat amb les paraules i amb aquests 100 anys de l'escola Sant Francesc, aquest col·legi beat Ramon Llull de Sant Francesc d'Inca, que m'està molt content de celebrar-ho aquí també al programa en directe, però ara mos toca també saber què passa a les Balears i pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. I tornem a ser Xisco Nadal.
1: Molt bon dia.
0: Celestia Lidem.
2: Hola, som aquí.
0: Miquel Jung.
3: Bon dia.
0: I Raquel Agüero.
4: Hola, corets.
0: Com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé.
4: Sí?
0: Ara dic, quina festa que duen de l'escola Sant Francesc d'Inquil.
4: Escolta, m'han dit que allà hi ha moltes històries coretes.
3: Moltes.
4: És a dir...
2: Se poden contar.
4: Alumne... ho he d'investigar.
0: Sí, sí, ah, necessitàvem una segona part.
2: Que si no mos ho pot contar.
0: Perquè ara quan se n'anaven... Francisco...
4: M'han deixat el titular i han dit... No, no, és que aquí... Tot comença i acaba Sant Francesc.
0: Uh-huh.
4: És a dir, podem fer un poc de xup-xup.
0: I curiosament també se casen en el convent de Sant Francesc. Que
4: no, és que...
0: Avui també.
4: En fi, molt d'anys a totes les que se casin allà.
0: I també i totes les persones que han anat en aquesta escola. I aquestes que hi van també. Que són més de 1.000 alumnes. És una bona escola i batxiller i secundària. Institut. Però bé, començarem amb aquesta taula de redacció comentant un informe que hem sabut de la Universitat de les Illes Balears que parla de la substitució lingüística, ara vos explicarem aquestes paraules que signifiquen, entre els alumnes d'educació.

0: et surt de casa amb intenció de no tornar, en saps que...
1: I de la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears ha elaborat un informe sobre els usos lingüístics del seu alumnat. Una radiografia sobre un col·lectiu clau per al futur del sistema educatiu, els futurs mestres. Els resultats evidencien que són un alumnat amb un perfil sociolingüístic diferenciat del conjunt de la joventut, ja que hi predominen els perfils catalanoparlants i bilingües català-castellà. Per tot i aquest vincle amb el català, l'estudi detecta una simetria entre competència i ús. Diuen que el castellà és la llengua amb un domini més alt i amb més presència en els usos quotidians. El català manté un paper destacat, però no hegemònic, ni tan sols en tots els espais acadèmics.

0: I les dades d'aquest estudi de la Universitat de les Illes Balears apunten també a la persistència de dinàmiques de substitució lingüística en contextos informals. Conclouen que, tot i el context favorable que hi trobam a la Facultat d'Educació, la normalització plena del català encara no està garantida i requereix accions com les de reforçar la formació sociolingüística dels futurs mestres, impulsar mesures d'acollida lingüística i consolidar estratègies institucionals per afavorir un ús més habitual i conscient del català en tots els àmbits universitaris.
1: I nosaltres, per parlar d'aquest estudi, hem convidat en Elga Cremades, del Departament de Filologia de la Universitat de les Illes Balears i autora d'aquesta mostra, d'aquest estudi. Com anem, Elga? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies.
2: Va.
1: Elga, mos hauràs d'ajudar. Què significa

0: Doncs segons aquesta competència o els coneixements lingüístics autodeclarats, veiem que realment el català, o que els alumnes declaren que dominen bastant bé el català o molt bé el català en totes les àrees, no? Especialment pel que fa a la comprensió oral i a la comprensió escrita, però també bastant pel que fa a l'expressió oral i expressió escrita. En canvi, aquesta competència alta, o diríem malgrat tot, no es trasllada en uns usos personals favorables al català, no? Veiem que en els usos, diríem, d'àmbit personal, els usos lingüístics, el que fa a la llengua habitual que tenen en l'àmbit personal, doncs tant amb la parella com amb els amics, com amb les persones desconegudes, com amb els germans, com amb els progenitors, no? Domina el castellà. Només domina el català per molt poquet amb els avis, amb els padrins, i, curiosament, amb els animals de companyia, que s'associa amb la màxima col·loquialitat, no?
1: Ah, sí? Ets els animals de companyia, sí? És a dir, padrins i animal de companyia.
0: Sí, no? S'associa d'alguna manera amb la llengua del passat i amb la llengua de la màxima col·loquialitat, no? Però hi ha tot l'espai intermedi que queda una mica més buit.
1: Que curiós,
0: això. I després, sí, i després també, en l'àmbit acadèmic, tot i que predomina el català de manera generalitzada, amb els companys predomina el castellà. Per poc, però predomina. Per tant, en els usos horitzontals, en els usos amb els iguals, predomina el castellà, la qual cosa ens indica que reprodueixen d'alguna manera les dinàmiques generals, no? En què, en principi, la competència en català és prou bona, és a dir, la majoria de la població entén el català, però el castellà domina, diríem, en tot el que són els àmbits socials.
1: És per això...
0: Aquesta asimetria.
1: Clar, asimetria se diu, no?
0: O desigualtat, així, o que no es corresponen, diríem, els coneixements no es corresponen amb els usos.
1: I aquest estudi l'heu fet entre els alumnes de la Facultat d'Educació, és a dir, aquelles persones que se formen per ser professors, mestres, no ho
0: sí.
1: sé.
0: Sí. Vam passar l'enquesta, era una enquesta llarga, tenia 75 preguntes, dividides en diverses seccions, i la vam passar a tots els estudiants de grau de la Facultat d'Educació, i dels 1.500-1.600 que hi ha, ens en van contestar 1.157, cosa que
1: està
0: prou bé, no?
1: Sí.
0: Llavors això implica el grau d'educació primària, el grau d'educació infantil, el doble grau d'educació infantil i primària, però també, atès que el català doncs, és fins a cert punt una competència cívica, no? També el grau de pedagogia, el grau d'educació social i el grau de ciències de l'activitat física i l'esport, que també depèn de la Facultat d'Educació.
1: Clar, deies que la llengua catalana té un paper destacat, però no hegemònic. Clar, això també són paraules un poc tecnicismes. Hegemònic, a què m'ho referim? Que no és la llengua d'ús habitual social, per dir-ho de qualque manera.
0: Exacte, no és la llengua d'ús habitual, diríem, des del punt de vista social, però també en l'àmbit acadèmic, pròpiament dit, és on van comprovar que sí, que efectivament, no, en l'àmbit acadèmic, de manera global, domina el català, hi ha encara aquest àmbit amb els companys, no? Que precisament són els companys que en el futur seran els companys de professió, és a dir, els companys que es trobaran a l'escola, aquests futurs mestres, no? Predomina el castellà. Però és que, a més, si desglossem aquestes dades, diguem, aquests usos generals, segons la llengua inicial, el que veiem és que els que tenen el català o el català i el castellà, és a dir, que són bilingües inicials, en l'àmbit acadèmic fan servir normalment el català. Però els que tenen el castellà com a llengua inicial, en l'àmbit acadèmic fan servir normalment el castellà. Això ens indica que, a diferència del que havia passat històricament, la universitat, o almenys la Facultat d'Educació, en aquests moments no és un espai per la muda lingüística. La muda lingüística serien aquells canvis que fem en les llengües que utilitzem habitualment, no? Habitualment, o tradicionalment es considerava que la universitat era un pont d'entrada al català, diríem, no? Normalment significava un canvi d'ús favorable al català. Doncs ara mateix sembla que no és així, o no acaba de ser així.
1: Raquel, li voldries demanar una cosa, Elga?
2: Hola, Elga, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Bé, jo som forastera. Som de Navarra i en el principi sentia, escoltava xerrar en català i després ja me vaig anar amollant i tot això, no?

0: Tu pot dir que el català està en risc real? Perquè, veure, clar, això també estem tot molt mesclats. I, uh-huh. I, clar, si un és fill d'una mare que no és d'aquí, per exemple, i la xerra en castellà, i de pare que la xerra en català, en el final aquesta persona supos que farà servir les dues llengües, no?
1: A veure, aquí cal separar algunes coses, eh? Clar, l'estudi que hem fet nosaltres sí. És de la Facultat d'Educació, per tant, això no ens pot, o no ens dona, diríem, indicadors globals sobre la situació del català, però sí que, evidentment, doncs hi ha estudis previs, i de fet hi ha un estudi, hi ha unes dades que es van recollir el 2022, però que es van publicar a finals del 2024 i principis del 2025, i que també vam analitzar amb uns companys, que són les de l'enquesta a la joventut de les Illes Balears. Aquí vam veure que el percentatge de catalanoparlants inicials és del 20,4% entre els joves de 16 a 34 anys. Això indica que el català es troba en un context del que anomenem alta minorització. Es considera que si hi ha menys d'un 30% de parlants que tenen aquesta llengua com a llengua inicial, el context és d'alta minorització. No? Per tant, sí que trobem que el català és una llengua en un context d'alta minorització.
0: Clar, tu trobes
1: a més
0: que...
1: a més,
0: digues,
1: per
0: perdona.
1: Tant, sí que hi ha un perill. No? I a més, tenim el gran problema de la norma de convergència, diríem, que és una norma no escrita que normalment ens condueix a adoptar la llengua de l'interlocutor i és asimètric, no? Perquè hi ha més persones que comencen que s'adapten al castellà que no pas persones que s'adapten al català, no? Mm. I per tant això fa que encara es minoritzi més i que perdi presència pública al català. Mm.
2: Idò, Helga Cremades, moltes gràcies per explicar-ho tan bé i a resoldre aquests dubtes que tenien de vegades de nomenclatura i d'entendre doncs totes aquestes notícies i desgranar aquests estudis que és necessari. Moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Una ferrada, fins una altra, gràcies. Canviant de tema, perquè ara vos hem de demanar si vos fa por conduir. A qui li fa por conduir? Aquí, a l'estudi? Ningú sé que se m'ha? No? Tothom bé?
3: Jo depèn de segons quines circumstàncies, he de dir.
4: Ara ho xerrem.
2: Se por conduir se diu amatxofòbia, i ara vos explicam que una de cada tres persones en té.

0: I mentre ara estàvem parlant en bàsquet la intimitat, en Raquel Agüeros i Nick, eres nostre tècnic, contar-vos que la por que endú existeix i la pateix molta més gent de la que pensam. I aquesta por té un nom, amaxofòbia, segons la Direcció General de Trànsit, però d'un 30% de persones en carnet en té de por a conduir. És a dir, un de cada tres conductors. El portal 3.cat ha dedicat un reportatge en aquest tema amb entrevistes a persones que pateixen precisament amaxofòbia i a psicòlegs que la tracten i expliquen que hi ha persones que eviten conduir per autopistes, túnels o grans ciutats, però n'hi ha d'altres que per culpa d'aquesta por deixen completament de conduir. Alguns dels entrevistats asseguren que fins i tot han arribat a renunciar a feines, plans socials o anar a veure amistats o familiars pel fet de no voler agafar el cotxe. Aquesta fòbia, diuen, pot aparèixer per diverses causes. N'hi ha que la pateixen després de veure o patir un accident, però n'hi ha d'altres que l'han vista néixer després de patir un atac d'ansietat manant, precisament. Males experiències al volant o per acumulació d'estrès o per pressió. Segons els psicòlegs, les persones que pateixen amaxofòbia tenen alguns trets comuns. Són molt responsables, competents, autoexigents i tenen una altra percepció del risc. Ara ho entenc tot. I aquests conductors entren en un cercle viciós que com més eviten conduir, més por els fa tornar-ho a intentar. Aquest reportatge també explica que la nostra relació amb el cotxe ha canviat, sobretot entre els joves. Cada vegada la gent es treu el carnet més tard o no condueix habitualment. Això provoca que molts de conductors sentin inseguretats quan han de fer trajectes complicats o molt llargs, o quan s'han d'enfrontar a la saturació del trànsit, les presses o l'agressivitat dels altres conductors. Ara bé, la amaxofòbia es pot tractar. Els experts recomanen teràpia psicològica amb una exposició progressiva a la conducció, recuperant la confiança a poc a poc.
1: Així és.
0: És el moment de sortir de l'armari.
1: De...
0: Qui tingui por a manar, que parli ara o que calli per sempre.
2: Clar, és que deu ser, tu deies, són gent que tenen alta percepció del risc. Mm-hmm. Si tots... bé, com sabeu, el cotxe és el mitjà de transport amb més possibilitat de tenir un accident, no?
1: Uh-huh. Diuen que hi ha més probabilitat de tenir un accident de casa teva a l'aeroport que no
2: des d'aeroport cap a dalt. Clar. Si tots ho pensàssim, ningú manaríem.
3: És així.
2: És que ningú manaríem, perquè si tu... Ningú podríem viure, vull dir, tot en té un risc. Tot.
1: Però és quan tots som conscients...
2: Viure, per exemple, viure. Viure té el risc...
1: Raquel,
2: no.
1: Si vols poden tan filosòfic.
2: No, el risc, no, però...
1: No sortiríem de casa.
2: No, però escolta una cosa. És molt curiós. La gent quan diu, s'ha mort no sé qui. Oh, com pot ser? No pot ser mai.
0: Què fa la gent, perdona? Podria repetir?
2: No pot ser mai. No, clar, i després ho pensam i dèiem, si l'únic que sabem a la nostra vida és que mos morirem, no? És a dir, i no ho analitzant cada dia, perquè si no podríem viure. Vos imagineu tenir por a la vida.
0: Tenc un dubte.
2: No?
0: Ets una Raquel Agüeros, o t'has, o s'esperit de gent Pol Sart t'ha posseït avui cap vespre.
2: No, som una Raquel Agüero.
0: I és una dona que no té por a morir perquè gaudeix molt de sa vida.
2: Què has de fer?
1: Ni tampoc a conduir.
2: No m'ho vull plantejar, però darrerament sí que tinc un poquet de por quan agafo avions. No sé per què, les turbulències aquestes... Ah. I després dic, no pensis.
0: Jo si vaig superar l'avió Palma a Eivissa de les 9 de matí de fa dos diumenges, crec que ja està tot superat. Però jo l'ho demanar, a mi no me crea angoixa existencial si no és que m'han fora de Mallorca, fora de casa nostra. A mi, manar a ciutats petites m'és igual, però si manes a grans ciutats...
2: Una
0: vegades...
2: Barcelona o Madrid, no?
3: Jo també.
0: No saps on girar, no saps per on anar... Exactament.
1: Sí, això,
0: aquelles rodones...
1: Estressa una mica aquestes autopistes tan de carrils que no saps on t'has de posar, no saps quan t'has de sortir.
3: Més que res, perquè nosaltres no ho entenem. Aquí a Mallorca no tenim aquest
1: tipus d'autopistes. No, però jo conec gent que evita les autopistes i només va per carreteres secundàries perquè se sent més segura.
2: Però tot mateix és igual. Tenim el Maps i totes aquestes coses.
0: Sí, però els Maps, estimada...
2: El més que mos pot passar és que haguem de tornar enrere.
0: No, és que els maps, de vegades, la cobertura té la que té, i te trobes dos carrils, un de vora l'altre, t'equivoques,
2: i a
0: lo millor acabes a Toulouse, quan tu realment volies anar a Viena. I clar, fas camina,
4: no, i, tu per caminar,
0: i tornar enrere és complicadíssim.
4: Habitualment.
0: Ho dic perquè jo per Pasco feia mil anys que no m'anava per Europa, vaig anar a Bordeus a passar un parell de dies, i vaig agafar cotxe perquè volíem anar en els voltants a veure la Provença, i jo vaig dir que pus mai més tornaríem a anar a França. Vaig quedar totalment descalivat, perquè tot eren com a llots peatonals, el GPS de vegades s'emboiava, i jo, per anar de l'aeroport a l'hotel, que és un trajecte que se fa en 20 minuts, na Fanny Pons i jo, companya d'aquesta casa, vàrem estar 2 hores i mitja. 2 hores i mitja
2: i
0: de rellotge.
2: Riure, que...
0: Sí, vaig riure, però ja va arribar un moment que jo estava, és que jo estava esgotat. Sí. Jo vaig dir, per favor, que vengui la policia, que vengui la gendarmeria i que me llevis cotxe, ja pagaré la multa que hagi de pagar. Però, per favor, jo no sé si sorti d'aquest habitacle, perquè, com diria una amiga meva, està a punt de pegar-me un Harry aquí al mig. Per tant, lo demanar a vegades quan no controles... Ja. S'ha habitat, a mi m'angoixa especialment.
1: I trobar aparcament també angoixa.
2: Sí, és vera que el jove...
1: Cercar aparcament, trobar-lo, no? Trobar-lo és una alegria. Cercar aparcament.
3: Jo hi ha dies que pas pena ja per aquí de vora de la ràdio.
2: No, però és vera que els joves ara no condueixen molt.
1: No, de cada vegada se treuen...
0: Mitja hora fent voltes per mar.
1: Es carrem més tard.
3: Tota la raó, aquesta cançó.
1: També perquè hi ha més transport públic, més possibilitats de moure't en transport col·lectiu.
2: En el final és una cosa molt cara.
1: Exacte, això t'anava a dir.
2: És que és caríssim.
1: Enorme. Perquè l'assegurança de cada vegada és més cara. Si tens un de nou, és més cara.
2: L'aparcament...
1: Has de pagar un aparcament, has benzina. De pagar la benzina...
0: Sí, però jo crec que també depèn molt d'aquesta excessiva sobreprotecció d'aquestes paternitats d'helicòpter que tu, durant el que seria la vida escolar del teu fill, pots acompanyar-lo, pot anar a protestar a la professora que li té mania, però en l'examen de conduir, com que és tipus test, i l'examen de conduir, com que és tipus pràctic, no hi pot anar cap pare ni cap mare a protestar.
2: Afortunadament.
0: Sí, i molta gent jove opta per no fer-se el carnet de conduir, precisament també per no haver-se d'enfrontar en aquest examen.
3: És que també és car, fets el carnet.
0: I és car. Deu ser una multiplicitat de factors, però el fet de no voler fer l'examen també influeix, però, per exemple, a la meva generació, jo que som del 79, un nin dels 80, lo primer que somiàvem quan fèiem els 18 anys és que hi havia gent de la meva promoció que s'apuntava a l'autoescola l'estiu des de 7, ja que calculaven els mesos per tenir la teòrica i que tot d'una que fessin els 18 apuntar-se a fer la pràctica i ja tenís carnet de conduir. Això és un canvi de paradigma important.
3: Gros, sí.
0: Què heu fet, els joves?
3: No ho sé, Quisco, jo en el 18 ja tenies carnet.
0: Clar.
2: Sí?
3: Sí, sí. I la majoria de gent de la meva edat.
2: Ui, jo me vaig treure el
3: 26. Jo crec que se referia més a la gent encara més jove que jo.
2: Ja.
0: En el centenial.
3: No sé què se diuen, sí.
1: La gent, també si et de poble, de ciutat, també canvia.
2: Això influeix molt. En el poble sempre has de menester més el cotxe per moure-te.
1: Hi ha molt més el lot de poble que se treuen el carnet abans.
0: A Villacarlos, Navarra, fora
4: tot abans.
2: Home, 3 quilòmetres des de que meva fins al centre del poble. Fins l'únic carrer que en el meu poble, que és un carrer que baixa, pot riure.
4: Un únic carrer.
2: Sí.
1: Sí.
0: A Villacarlos és Andorra.
4: No necessites cotxe.
2: Sí, perquè jo vivia, per exemple, a 3 quilòmetres del carrer central de l'únic carrer.
0: Ella vivia en el Fora Vila de Fora Vila. Perquè en Araquel Agüero és sempre especial, ella.
4: Bicicleta.
1: I a 3 quilòmetres de França, no? Quant de quilòmetres hi ha de França?
2: No, a 100 metres.
1: 100 metres de França, sí. Ella mira per la finestra i veu França.
0: És a dir, podies anar a 100 metres i ja eres a França...
2: Abans que al centre de Villacarlos.
0: Abans que arriben al centre del teu poble.
2: Sí.
1: Què te pareix?
4: És a dir, que xerraves també en francès?
2: Un poquet. Hauria de saber més. No, ens hem d'enganar.
1: Bé, deixem aquesta notícia i acabem aquesta taula de redacció amb un poquet de música, perquè vos hem d'explicar que Sony ha comprat els drets de més de 45.000 cançons. I quines cançons?

I o sigui, més de 45.000 cançons, entre les quals hi ha aquesta Aleluia de Leonard Cohen, han estat adquirides per la discogràfica Sony Music. Aquest acord ha arribat després que aquesta empresa hagi comprat tota la cartera de drets musicals de Recognition Music Group, propietat del fons Blackstone, per un valor, atenció, de 4.000 milions de dòlars, que equivaldrien a uns 3.400 milions d'euros. Aquesta empresa, Recognition Music, va néixer l'any 2018 i es va convertir en un dels grans actors del mercat musical, comprant diversos catàlegs i signant contractes importants amb compositors i productors d'èxit. Des de Sony han explicat que estan molt orgullosos de poder representar aquest catàleg amb moltes de les millors cançons de la història. La

0: I és que entre les cançons que ha adquirit Sony Music n'hi ha moltes que vos sonaran, a part de Aleluia de Leonard Cohen o que és Standard Bridge de Red Hot Chili Peppers, també hi troben temes com Single Ladies de Beyoncé, All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey, que ja han dit que no la posarem perquè no és Nadal, i en Xisco s'enfada si la posen fora de Nadal.
1: Gràcies, no posar-la.
0: Bad Romance de Lady Gaga, és que vaja cançons, eh? Sí. Living on a Prayer de Bon Jovi.

0: Esclar, no s'hi han posat per poca, de les cançons més escoltades al món. Bé, All I Want For Christmas, ja ho dèiem, que cada any recapta milions i milions i milions. Per tant, quan han elegit aquestes cançons, no s'hi han posat per poc.
1: S'han gastat molt de bes perquè n'entraran més.
0: Més no ho sé, però que n'entraran molts, segur. I menys Raquel, que ets superfan d'en Bon Jovi.
2: M'encanta, sí.
0: T'encanta?
2: M'agrada molt.
0: El vas anar a veure?
2: Sí, sí. I me va marcar molt perquè un pic mo mare me va castigar.
1: Sense escoltar Bon Jovi?
2: Sense anar a un concert a Pamplona Bon Jovi, perquè... les notes varen estar un poquet així.
0: Ai, pobre.
3: Això
2: me va marcar molt.
0: Pobre Raquel, petita.
4: Què és allò que vas suspendre?
2: Ja no me'n recordo. Molt bé. Bé, de fet, crec que vaig aprovar dos. No, sí.
3: Només em vas aprovar dues.
2: Dues assignatures. Una avaluació. Tothom tenim moments.
1: Sí, pot passar a tothom.
3: No te tocava. Fora un Bon Jovi, no.
1: Bé, per més tard hi va anar.
3: Sí.
1: Sí.
0: Què trobeu d'aquesta transacció? No sé si hi ha una altra
2: aquí
0: manera.
2: Aquí realment qui guanya?
0: Sí. S'artista?
1: S'artista no ho crec, perquè realment venen les cançons i no veuran cap duro.
2: Però, no, escolta, vol dir que Ana Maria Carey...
1: Sí, clarament en
0: guanya. No,
1: i guanya per reproduccions, però d'aquesta venda no crec que,
2: que
1: guanyi
2: res. Què haurà darrere tot això?
0: Ai, bona pregunta.
2: A part de Don Best.
4: Bàsicament que es comen els llibres, quan fas una cançó, has d'esmicolar una mica, has de fer com a diferents parts, una per es productor, una per es cantant, hi ha dret d'autor, hi ha drets de veu, per dir de qualque manera, si tu la cantes perquè és la teva versió, tot això passa per es dret d'autor, en certa manera, i el que ha comprat aquest fons són els drets que tenien les productores. Cobraran part de royalties de quan se facin aquestes cançons. Però el tema és que gràcies a això Sony podrà fer moltes versions d'aquestes cançons. I sobretot cobrarà quan se facin jingles, versions de karaoke, etc. Anirà allà facturant, crec.
3: És a dir, ara facturen.
4: Ara facturarà Sony, el que fins ara facturava.
2: I Bon Jovi aquí també.
4: Sí.
2: Ara, i Bon Jovi també facturarà d'això.
4: I Bon Jovi també.
2: Clar. Jo amb Bon Jovi.
4: Perquè és la versió de Bon Jovi és grup.
2: Sí, bueno, clar.
4: No sé si la cançó la va escriure en Jon Bon Jovi, la persona.
2: És vera, tens raó.
3: No ho sabem.
2: Quin bro.
1: Perquè hi ha molts artistes que no escriuen les seves cançons.
3: Bé, però en Jon Bon Jovi feia un nom.
0: Amb aquest punt musical, fem un tempo.
5: El teu moment de Tèntol.
6: El meu moment Tèntol és quan arrib al vespre, tothom ja se troba al llit i agaf el meu llibre de Stephen King, perquè darrerament no sé què me passa, m'ho hauré de fer-ho mirar, que només llegeix Stephen King i puc gaudir de les seves pàgines. Aquest és el meu moment Tèntol per damunt de molts altres.
5: I Vetres Ràdios. Jocna.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raül Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Dual de les 9.
7: No hi noturam, hi noturam.
8: Aquí, a Ivetra Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raül Valls. Ivetra Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. És aquest...
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre o...?
9: Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
10: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del

I ara vos hem d'explicar que l'Ordre Invisible és el nom de la mostra de l'artista llosatí Tomeu Coll, que es pot veure ja a l'arxiu de la Reina de Mallorca.

0: Fins al 24 de juliol sou a temps de visitar l'exposició L'Ordre Invisible de Tomeu Coll, on estableix un diàleg entre l'ordre matemàtic i l'experiència humana. És un conjunt de 14 quadres, una vintena de papers emmarcats i 10 objectes pintats. Tot un univers visual en què pintura i pensament dialoguen. És un joc de contrastos entre figuració i abstracció, volum i pla, racionalitat i emoció, en tècniques com l'oli, l'acrílic, la pintura, l'aiguada, els espais i esplais, volien dir, esplais amb espais, i els pigments. Un nou cosmos simbòlic que, com sempre en l'obra de Coll, conviu en la figura humana, objectes quotidians i formes geomètriques carregades de significat.
1: I nosaltres volem parlar, no, precisament amb l'artista Tomeu Coll. Com estàs? Benvingut.
2: Beníssim, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me al programa.
1: Faltaria. Tomeu, com ha estat aquesta exposició que ja podem veure i que vareu inaugurar la setmana passada a la Ciutat de Reina de Mallorca? És un encàrrec o tu ja tenies pensada aquest ordre invisible?
2: No, era un encàrrec per al govern balear, per fer aposta per aquesta sala, que és, normalment sempre faig feina a partir d'un projecte i un espai, i està fet aposta per aquell lloc.
1: Mm-hmm. És a dir, que ara això que se diu site específic, no?
2: Sí.
1: Una exposició feta aposta per aquell lloc. Per tant, què t'ha inspirat i quines obres hi poden veure, Tomeu?
2: Bueno, mira, era l'excusa perquè sempre he tingut una necessitat de controlar visualment l'espai, sempre, des de petit. I era l'excusa per fer aquesta sèrie d'obres, perquè necessit sempre tenir tot en el seu lloc, fins i tot el taller, que normalment poden ser caòtics, els tallers dels artistes, tot està col·locat en un lloc determinat, perquè si no puc fer feina. Ja m'ha passat quan era nin, hora d'estudiar, que havia de col·locar llapis, paper, tot col·locat d'una manera determinada per concentrar-me, ens ajudes a música, i he estat sempre molt... He tingut molt de tocs amb això.
1: Ves que a vegades s'ha de tenir un ordre per poder crear. Això està molt bé. I realment també... No sé si en la teva pintura se pot veure aquest com ordre que tens quan fas art, Tomeu.
2: Sí, supos que sí, perquè fent una mescla de figuració i abstracció tot ha de tenir un lloc determinat, si no el quadre queda desequilibrat, o jo ho entenc d'aquesta manera, i precisament les figures venen a ser una taca més dins l'abstracció, tot i que sigui una figura que la gent ja tot d'una ho veu i normalment s'ho se'n va cap allò, però ha de mantenir un equilibri. Per tant, hi ha d'haver un ordre plàstic. I sí, aquest ordre plàstic és el que sol tenir en el dia a dia.
1: Has dit que escoltes música. Quina música escoltes, Tomeu, quan
2: pintes? De tot. Quan estudiava, quan pintava, quan vaig per amunt a la muntanya a passejar, sempre depèn del moment. Cada moment necessito un tipus de música i cada estat d'ànim necessito un tipus de música i depèn. Puc estar des de coses de piano clàssiques fins a Prodigy o música electrònica i rock o heavy o el que sigui.
1: I per fer l'ordre invisible que has escoltat?
2: També una mescla de tot, sí? Perquè les peces cada una demanava una cosa determinada. Uh-huh. I segons el dia, segons la peça que estava treballant, me posava una música o una altra.
1: Uh-huh. Dèiem que hi ha quadres de gran format, però també papers, objectes pintats, vull dir que és multidisciplinar aquesta exposició, Tomeu.
2: Sí, m'agrada treballar... Començo fent feina amb un quadernet. O sigui, l'exposició comença... A lo millor estic 3-4 mesos que no he pintat cap tela. Per tant, el procés comença amb un paper, amb un fals, que poso un cartó gran i que escric, i després passen un paper normalment petit de 20x20 i després acaben a la tela. D'aquesta manera hi ha bastanta diversificació de formats i de tècniques. I sí, en aquesta, per exemple, hi ha des de papers de 20x20, un quadrat de 22x17 i després dues peces de 2x2. Uh-huh. Sí, i tot el que queda al mig, uh-huh, de tamanys.
1: Tomeu, ara si volen venir a veure l'exposició, se pot veure en l'horari habitual de l'Arxiu de la Reina, és a la planta baixa, com ho poden fer per venir?
2: Sí, és a la sala d'exposició de l'Arxiu, uh-huh, i tenen l'horari de dilluns a divendres, el de matí fins a les 2:30, però el dimarts i dijous és fins a les 7:30. El que passa que A partir del 15 de juny crec que s'haurà baixat Lleven i només serà Fiddler 2.5. Però bé, són quasi 3 mesos d'exposició i espero que hi hagi temps per la gent que li interessi d'anar a veure-la.
1: Exacte, sí, fins dia 24 de juliol tenim temps de fer una volta, passar per l'arxiu de la Reina de Mallorca i trobar aquesta exposició, aquest ordre invisible d'en Tomeu Coll. Tomeu, ja per acabar, perquè mos queda un minutet, com mos animaries perquè venguéssim a veure la teva obra?
2: Ai, no ho sé. No sé com
1: això
2: us
1: sempre
2: animaria.
1: Fa vergonya.
2: Que la gent que li agradi... No, però que la gent que li agradi tot això de les arts plàstiques i, mira, sobretot que hi vagin amb els nins, que és lo principal, que nins se vegin a veure aquestes coses i jugar, a jugar així com jo jugo a crear, doncs que juguin a identificar objectes, a dir, a veure què creuen que és o que pot ser i que se vegin en aquest món creatiu i qualsevol món creatiu, perquè això és molt bo per ells. I en els altres, que si volen passar una estoneta i tenir l'excusa per anar a fer una volta, pues que vagin a veure-la i a menys si els agrada i els interessa.
1: Sí. Idò, Tomeu Coll es posa a l'Arxiu de la Reina de Mallorca. Moltes gràcies, Tomeu, una ferrada.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat.
2: Adéu.
1: Gràcies. Adéu. Raquel, ja tenim plan a veure l'exposició d'en Tomeu?
3: Tenim l'agenda plena.
1: Plena? Moltes gràcies. Te n'has d'anar?
3: Sí.
1: Oi. Adéu.
3: Adéu.
4: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. S'ha pegat foc a un assentament de barraques al costat de la via de cintura de Palma. Anem fins allà perquè la nostra companya Victori Morell ens expliqui què està passant. Victori, bon dia. Què veus? Què passa?
6: Bon dia, doncs, des del pont de Songoleu la panoràmica és molt clara, rostolls cremats, fustes calcinades i restes del que deixa aquest incendi declarat avui migdia en un assentament de barraques situat de vora la via de cintura a l'alçada del poliesportiu Germans Escales. Un dels habitants de la zona ha explicat que el foc podria haver-se originat a causa d'una llosca de cigarreta, tot i que a aquesta hora les causes encara no són clares i continuen sota investigació. L'incendi s'ha declarat poc abans de les 3 i ha obligat a mobilitzar diverses dotacions dels bombers de Palma, així com efectius de la policia local i un vehicle logístic dels Amusieros 61. Finalment, no s'han registrat ferits ni ha estat necessària l'actuació dels serveis sanitaris, tot i la columna de fum que s'ha pogut divisar des de l'autopista. El foc ha afectat principalment el descampat amb vegetació seca i aquesta zona propera al petit assentament de barraques.
5: Gràcies, Victori. Això està aferrat a la via de cintura de ciutat, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia. La circulació s'ha vist afectada?
7: Sí, bon dia. En aquestes hores encara trobant retencions a la via de cintura, començant des de Sant Rapinya fins a Sant Costerat, trobant tràfic lent. D'altra banda, també trobant retencions a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca i l'autopista de Manacor fins a incorporació de la via cintura. I també, degut a l'incendi, trobaran retencions a la carretera de Llumallor, sentit Palma, des del Coll d'en Rabassa fins a incorporació de la via cintura. Això és tot per ara. Bona tarda.
5: Gràcies, José, i no deixem els successos perquè està ferit greu un motorista després de xocar contra un mur davant l'església d'establiments.
8: Un poc més tard de la 1:30, l'home de 55 anys ha pegat contra un mur i ha patit un politraumatisme sever. Una ambulància de suport vital s'ha avançat, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, s'ha estabilitzat el motorista i l'ha traslladat a l'Hospital de Son Espases, on roman en estat molt greu.
5: I el govern ja ha començat a fer feina en la redacció del nou pla director de la indústria pel període 2027-2031. Mobilitzarà 25 milions d'euros per reforçar el sector industrial.
8: El conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha anunciat noves línies d'ajudes i la creació d'un nou segell identificatiu per a productes elaborats a les Balears.
9: Durante esta legislatura, más de 25 millones de euros que hemos destinado ya en ayudas a la industria, en modernización, en maquinaria. También hemos incluido al sector construcción, que es un sector muy importante dentro de esta economía. Y lo que estamos haciendo es invertir para mejorar la competitividad.
5: Els pescadors de les illes podran continuar pescant jonquillo, cabotí i gerret en bars tradicionals fins al 2029.
8: La Comissió Europea els ha concedit una nova pròrroga pel bon model de gestió, seguiment científic i control tècnic que el govern fa d'aquestes espècies. El director general de Pesca, Antoni Grau, creu que amb aquest nou aval d'Europa s'ha demostrat que es fa una bona gestió de la captura d'aquests peixos. La normativa de 2006 limita la pesca del jonquillo, el gerret i el cabotí a determinades zones del Mediterrani, però fa excepcions mentre es compleixin un seguit de criteris de sostenibilitat, com és el cas de les Balears.
5: Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a la 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tentol.
2: Heu de saber que Laura Badell ha guanyat el nou concurs d'oratòria jurídica organitzat per Boades Legal i la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears.
3: Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho feim en Iker Hernández, que ens acompanya aquí al control tècnic. Avui les 3 hores, Iker, complet, programa complet. Si fins ara hem xerrat en Raquel Agüeros i també hem passat l'actualitat pels sedars de l'equip de Tental, ara mos toca parlar amb dos estudiants de la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears i guanyadors del concurs d'oratòria jurídica, na Laura Badell i na Eduard, en Adrián, perdoneu, e volàvate. Parlar.

0: La sala de vistes de la Facultat de Dret de la UIB va acollir la final del nou concurs d'oratòria jurídica Boades Legal, que organitza també la Facultat de Dret de la UIB, una iniciativa que posa a prova molt més que els coneixements jurídics dels estudiants. Els dos finalistes varen ser en Laura Vedell i n'Adrián Ebulabate, estudiants del grau de dret que han defensat posicions oposades sobre un tema especialment sensible, la legalització extraordinària d'immobles en sòl rústic. Vedell es va proclamar la millor oradora jurídica de la UIB, mentre que Ebulabate va ser reconegut amb el Premi Especial Dret UIB, atorgat pels estudiants. I avui els tenim aquí per analitzar en profunditat no només el concurs, sinó també com es construeix un discurs jurídic, com es gestionen els nervis i percebre per què l'oratòria continua sent una eina clau dins el món del dret.
1: En profunditat.

0: I aquí als estudis d'Ivetra Ràdio ha vengut ara en Adrián. Estan pendent que arribin a Laura. Adrián, com estàs? Benvingut.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gràcies a tu, estudiant de dret de la universitat.
1: Sí.
0: Quin curs fas?
1: Segundo de
0: Segon?
1: Carrera.
0: Sí. Uh-huh. Coneixies aquest concurs d'oratòria?
1: No, justamente este año vi que publicaron por el Aula Digital que había un concurso que lo patrocinaba el despacho Bodes Legal y dije, bueno, pues me animo y ahí estoy.
0: I aquí estàs perquè, sí, com d'en Xisco, has guanyat el premi per a especial de que t'han votat els teus companys.
1: Sí, el mejor vídeo.
0: ¿Millor vídeo?
1: Sí. Porque, bueno, porque... el más votado. Más que el mejor vídeo. Para mí sí, el mejor vídeo, pero...
0: Claro que sí.
1: El más votado.
0: ¿Por quin tema?
1: Mi vídeo fue una simulación de un juicio de la inteligencia artificial. Sí.
0: ¿Per tant?
1: Y tuve que yo tuve que hacer una defensa, defender a una inteligencia artificial.
0: Wow.
1: Eso se trató.
0: Y...
2: Clar, perquè seguir elles és futur. Sí. Adrián, volia, si no, hem de començar també a tenir nocions legals perquè aquest tipus de litigis arribaran a un moment determinat.
1: Sí.
2: I què és allò que et va interessar d'aquest concurs d'oratòria? Per què vas dir, m'hi presentaré? No sé si tu ja des de petit t'agradava discutir, t'agradava xerrar a casa i dir, protesto. I a partir d'aquí ja anar avançant en el que seria el món de l'oratòria.
1: No, bueno, básicamente yo vi esta oportunidad y yo siempre estoy intentando mejorar mi comunicación, mi oratoria, y pues lo vi como una oportunidad para poder potenciar esta habilidad. Y por esa misma razón, pues decidí lanzarme y aquí estoy, como bastante bien.
2: Clar, en realitat, que vas guanyar el premi dels estudiants amb aquest vídeo, fa una il·lusió especial aquest reconeixement, ja que han estat els teus companys que t'han votat.
1: Sí, la verdad que bastante agradecido por los compañeros que me han votado. La verdad que estoy muy contento porque el vídeo me llevó bastante tiempo. Estuve creo que toda la mañana haciendo el vídeo, entre editarlo y tal. Me llevó bastante tiempo y creo que se me ha compensado de manera correcta.
0: Uh-huh. Ara acaba d'arribar als estudis d'Ivetra Ràdio a Laura Badell. Laura, benvinguda.
3: Hola, bones.
0: Com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
0: Moltes gràcies per ser aquí. Flamant guanyadora d'aquest concurs d'oratòria. Com ho dus en això?
3: Bé, la veritat és que estic molt contenta, va ser molta feina. És veritat, l'any passat ja hi vaig participar, vaig quedar segona, i bé, res, enguany ho he pogut aconseguir.
0: Que bé. Quin curs fas? Estudies dret també a la Universitat de les Illes Balears?
3: Sí, estic fent ara mateix dret, només me queda un any, i res, estic molt contenta amb els estudis que estic fent, la veritat.
2: Mm-hmm. Li demanàvem a Adrián per què se va animar a presentar-se en aquest concurs d'oratòria, tu ja ets el segon any que hi vas, com ara mos comentaves, que és allò que t'agrada precisament d'aquesta disciplina.
3: La veritat és que, bé, jo faig debat, estic a l'Associació de Debat Balear, i la veritat és que és un món que... Bé, m'ha apassionat des del primer moment en què vaig entrar, i la veritat és que aquest concurs està molt orientat a el que és l'oratòria i també el debat. I la veritat és que el debat és una possibilitat de poder fomentar el pensament crític sobre qualsevol punt de vista, ja que t'obliga a veure les dues cares, a favor i en contra de qualsevol tema.

0: cada uno tenía tres minutos para fundamentar en base a si le había tocado la posición a favor o en contra, y luego teníamos cada uno un minuto de réplica para poder contraargumentar lo que había dicho el contrincante.
1: Y vuelve a tocar un tema
0: bastante complejo. A mi parecer, bastante complejo.
1: Sí, no, Laura?
2: Sí, bé, és un tema complex, però és que gràcies a aquestes oportunitats que ara, per exemple, mos va donar Boades, mos va haver d'obligar a aprendre sobre aquest tema, que en vera mos pega molt més a prop de tot el que mos pensam.
1: Explicam el tema.
3: Era la legalització extraordinària d'immobles en sòl rústic. Sí. Clar, no és precisament parlar de la Revolució Francesa. És tot un altre món, això.
2: Sí.
3: Vareu d'estudiar molt? Vareu d'agafar lleis, repassar jurisprudència? Perquè, clar, anava per sorteig. Vos podíeu tocar a favor o en contra. Havíeu de poder defensar les dues opcions.
2: Bé, precisament vàrem haver de fer un estudi per contextualitzar aquesta pregunta, i després, bé, això que mateix acabau de dir, preparar-nos tant a favor com a contra, i és algo un poc complicat, perquè també has de pensar en les rèpliques que te pot fer el contrari. Mm-hmm. i preparar-te.
1: Clar, i tu què te va tocar, Laura?
2: En el meu cas va ser a favor.
1: A favor de la legalització extraordinària d'immobles en sòl rústic.
2: Sí.
1: I quins arguments vas utilitzar?
2: Bueno, jo vaig anar un poc més per el que suposava no emprar aquesta legalització, i que precisament l'objectiu de la llei era aquesta protecció del territori, de manera que amb la legalització ho anàvem a aconseguir, en canvi, amb aquesta disciplina urbanística, que era la figura en contra de la pregunta, el que vaig al·legar era que hi hauria una desprotecció del territori encara molt més gran.
3: I l'Adrián, com ho va defensar?
0: Sí, bueno, jo, mi defensa fue basada en la inconstitucionalitat.
1: És a dir, tu te vas tocar en contra.
0: Sí, a mi en contra de la legalització extraordinària i a favor de la disciplina urbanística. Es decir, y básicamente, pues, mis fundamentos se basaron en la inconstitucionalidad, la ilegalización, todo aquello que está en contra de la Constitución, pues, fue en base a eso.
3: Uh-huh. Clar, i és fàcil defensar una idea en la qual no creus? O això vos forma com a advocats? Perquè vos tocarà defensar, claro, potser a un culpable, que és allò que passa sempre a les pel·lícules d'advocats. Seràs capaç de defensar un assassí? Però tothom mereix una defensa.
0: Claro, yo creo que no es fácil.
3: Te mereix o té dret una defensa.
0: Yo creo que es un poquito complicado, pero bueno, al final en derecho nos tenemos que alejar de lo que es lo moral y basarnos en lo jurídico. Así que no queda otra que garantizar ese derecho de defensa que tiene en este caso el acusado.
3: I en el teu cas, Laura, tu què en penses? Series capaç de defensar una cosa en la que no creus?
2: Precisament en el cas, bé, la nostra feina, o futura feina, que és la de l'advocacia, amb això ens basam, en que no existeix una veritat absoluta i que la nostra veritat és de lo que defensam. És a dir, una vegada te donen una postura, ara, per exemple, quan ens varen dir tu a favor, tu en contra, tu t'has d'oblidar completament de lo que pensaves de l'altra figura i anar mort amb el que penses, encara que no sigui cert a criteri teu, però és que això no té rellevància.
3: I en una final així, què pesa més? El coneixement jurídic, allò que vareu poder estudiar i allò que vareu poder repassar, o la manera de comunicar-ho, Adrián?
0: Jo considero que la manera de comunicació, ¿no? Yo creo que tiene cierta relevancia la comunicación no verbal, la forma de convencer a los jurados. Yo creo que tiene más importancia eso que los fundamentos jurídicos.
3: Tu estàs d'acord, Laura, que allò que comptes o com ho comptes és més important, de vegades, que el fonament que pugui tenir?
2: A mi és cert que no pots convèncer ningú de res si no tens una bona base d'informació, i és que quan tu tens una bona base d'informació tu sembles més segur. Lo important i lo fundamental és la confiança. Com t'expresses, com ho mostres, però és que aquesta confiança tampoc la tindràs si no has fet abans un bon estudi.
3: Heu sintonitzat Ivetra Ràdio, això no és el canal Legalitas, sinó que és Ivetra Ràdio, el programa Tentol, i ara mateix som en conversa amb la Laura Vedell i n'Adrián Ebulabaté, que són els dos estudiants que varen quedar guanyador i finalista d'aquest nou concurs d'oratòria jurídica organitzat pel despatx Boades i per la Facultat de Dret de la UIB. I volia demanar-vos, ara, Laura, començaré per tu, si tenies clar des de petita que volies ser advocada. No sé si tu vas veure un capítol de Ley y Orden o de La Ley de los Ángeles, que són sèries antiquíssimes que no deu saber ni qui són, o qualque sèrie d'advocats ha limat

0: pil un moment determinat i vas dir aquesta és la feina que jo vull quan sigui gran.
1: És vera que no era el primer que vaig pensar. M'agradava molt la medicina, però per coses de la vida vaig acabar descobrint i analitzant un poc més el món del dret i me vaig acabar decantant i crec que la millor decisió que he pogut prendre mai.
0: Perquè deus tenir molt bona memòria, supòs.
1: Bueno, cada vegada ho intento millorar més, però és vera que molta gent diu que dret és memòria, que en gran part és cert, però és vera que hi ha també un gran procés d'anàlisi i d'enteniment. És a dir, si tu no entens la llei que has d'explicar, no podràs memoritzar res.
0: I en el cas d'en Adrián, tu de petit ja tenies clar que volies ser misser, o és una cosa que va arribar amb els anys, no sé si mirant qualque pel·lícula, o perquè qualcú del teu voltant era advocat i vas dir, escolta, a mi aquesta feina m'encanta.
2: No, yo la verdad que decidí estudiar esta carrera en segundo bachillerato, no tenía ni idea qué hacer, y bueno, en base a mis características como persona y como estudiante, yo de números no sé nada, o sea, soy inútil en números, y me decanté por las letras, y bueno, consideraba que derecho era la mejor opción, a mi parecer, y por eso escogí la carrera.
0: I en el vostre grup d'amics, que no siguin de la facultat de dret, també utilitzeu els fonaments de dret per imposar la vostra opinió, per exemple? Si s'ha de repartir un compte i no esteu d'acord en que hi hagi una propina de 3 euros i penseu que ha de ser de 4, fonamentau allà com a futurs advocats o no?
2: Sí, yo muchas veces utilizo la presunción de inocencia cuando culpan a alguno de mis amigos, pero bueno, no me toman mucho en serio, así que...
0: Perquè ser advocat, ja és, per vosaltres, ja és una manera d'enfrontar-se a la vida. Ara que ja teniu... Perquè jo vos escolt xerrar i ja xerrau com es missers. A mi m'ha al·lucinat que gent tan jove tingui aquest domini de cert tipus de llenguatge i sobretot a l'hora d'argumentar que ho faceu tan bé. No sé si també ja teniu aquesta actitud d'advocat quan anau pel món. Si tu no ets super... Hi ha qualque injustici, Laura, tu ets capaç de parar d'allà i dir, escolta, no m'agradaria haver de recórrer davant un jutge.
1: És vera que una vegada vaig començar a estudiar dret i m'he enfonsat més en la carrera, sí que veig el món, cada situació, d'una manera distinta, diferent. És vera que tampoc ho aplic cada dia, però que cosa que se podria fer, però sí que més que expressar i dir res, sí que jo mateixa, dins el meu cap, sí que veig les coses diferents.
0: Heu vist la pel·lícula, una rubia muy legal? Ho dic perquè és la pel·lícula preferida del món, en Nell Woods, que és una lota de Beverly Hills, que un determinat moment trenquen la seva parella perquè ell vol ser misser i ell ho deixa tot per anar-se'n a fer, misser per amor. I hi ha un moment que diu, jo utilitzo molt el llenguatge legal, en ses membres, i diu, protesto, a mi aquesta escena és que m'encanta. A la facultat posen una rubia muy legal com a exemple de pel·lícula legal o no?
2: No, yo nunca he escuchado esta película.
0: Ja me diràs. No. Adrián, avui deures. No són de posar-ne, però arribar a casa cerca una rubia muy legal de Reese Witherspoon. És una comèdia meravellosa. Jo que me pensava que tots la teníeu com a heroïna. Veig que també deu ser una cosa molt generacional meva.
3: Laura, tu tampoc?
1: La veritat, me l'han recomanada, però sí? no l'he vista.
3: I tu, Laura, també va de fer un vídeo, perquè mos explicava en Adrián que sí. Una part d'aquest concurs d'oratòria va de fer un vídeo.
1: Sí.
3: De què anava el teu?
1: El meu va tractar sobre la presumpció d'innocència, de com aquesta presumpció d'innocència avui en dia s'ha trencat un poc a causa de que tothom opina fora saber. Wow. I res, vaig enfocar un poc per allà, que crec que és un tema de bastanta actualitat i que a la gent li pot agradar.
3: Molta. Clar, perquè ara moltes vegades això que se fa a xarxes, aquestes cancel·lacions, sí. Moltes vegades gratuïtes de persones, que això, clar, davant l'opinió pública, no sé si té pet, si no en té, si és perillós, si no ho és.
1: Bé, efectivament, les xarxes ara són un mitjà que tothom pot emprar i molta gent fa un molt mal ús d'ell. De manera que a la mínima cara que surt una notícia de qualcú o qualcú ha sortit denunciat per X tema, el que sigui, ja se crea una... Lo que és, bé, el títol del meu vídeo era el judici social. Se crea un judici social que corromp un dels drets fonamentals de qualsevol persona, que és el dret de la presumpció d'innocència. És a dir, que ja en el primer moment que se sent alguna cosa de qualcú, ja tothom o el culpabilitza o l'absolv, que també està dins, bé, dins un dels problemes, absoldre qualcú fora informació.
0: M'interessa aquest tema. Jo, com a usuari individual, com a persona que circula pel món, estic obligat a donar presumpció d'innocència a qualsevol persona en què m'atopi? O la presumpció d'innocència l'ha de tenir jutge i l'ha de tenir el jurat que s'encarregarà de jutjar precisament el cas en el qual aquesta persona estigui involucrat? Ho dic perquè de vegades a nosaltres mos toca, per, tu deies, fent judicis mediàtics, és inevitable. Hi ha casos que dius, jo al·lucin com han pogut sortir de la presó o com no ens han pogut condemnar. Jo no en tenia idea de dret, jo vaig fer filologia en el seu moment, no tot el que sé de dret ho vaig aprendre a les pel·lícules o les sèries, per tant no en tenc ni idea. Però jo com a individu estic obligat a donar presumpció d'innocència a tothom que m'ho topi pel carrer?
1: No estem obligats, evidentment, però sí que és una manera de mantenir un ordre a la societat. És a dir, jo com a individu puc pensar el que sigui, però quan un gran col·lectiu de persones fan un judici, bé, tenen un judici social sobre algú en base a unes declaracions que no sabem si són certes, que siguin un parell de persones, és igual, però quan ja afecten a la vida d'aquella persona, a la perspectiva que tenen els altres sobre aquella persona ja s'està afectant. I és vera que és algo incontrolable, però sí que és un principi que hauríem de tots tenir en ment.
0: Allò que se diu la pena d'estar a l'aviari, no? Haver de sortir a les notícies, sí, o a portades o en quin diaris on tothom pren partit sense tenir fonament de dret, perquè no sabem exactament allò que ha passat. Vosaltres, com a estudiants de dret, Adrià, aneu més alerta en les xarxes quan llegiu una notícia o vos sorprèn tant que certes conductes no se condemnin? Supos que per tenir ja aquest fonament teòric enteneu perquè un jutge ha pogut prendre una decisió o una altra, que jo, com a persona que no en sé, de vegades m'acosta d'entendre.
2: Sí, bueno, nosotros cuando vemos este tipo de noticias en redes sociales, la verdad que yo al menos lo miro y lo analizo de forma cautelar, porque a día de hoy tenemos muchos gurús, como así se dice, en redes sociales.
0: Som molt fan. ¿Cuánto años tens, Adrián?
2: 20 años.
0: Que un jove de 20 anys ja analice de forma cautelar. Ho trobo meravellós. És com s'ha de fer tot, com cautela. Sí. Clar, i mirau notícies i m'imagino que com a joves sí, que formen part d'aquest món també deveu flipar una mica.
2: Claro. Muchísimo, pero bueno, al final allá de hoy pasan muchas cosas y nosotros no lo podemos controlar, pero sí que podemos controlar cómo nos informamos y qué fuentes estamos mirando cada día.
3: I para quines poder... són aquestes sí, fonts on vos informau, els joves que estudiau dret? Tot me pot contestar, Laura.
1: Bueno, en el meu cas no tinc una font fiable
3: 100%,
1: però sí que és cert que crec que és recomanable poder mirar quantes més possible per veure diferents perspectives d'una mateixa notícia.
3: És a dir, consultar diferents diaris, per exemple. Sí. També llegiu resolucions judicials?
2: Sí, hi ha moltíssimes sentències.
3: Això, sentències, sí.
1: Com a cosa quotidiana, no?
3: No. Més per feina o per...
1: Sí, sí. Per... o per curiositat d'algun tema, sí, però no de sovint. Vinga, vaig a veure una sentència.
0: Clar, els diumenges no toca, jurisprudència. Els diumenges són per descansar una micona. Ja teniu clara l'especialitat que triareu o encara és massa prest per saber-ho?
2: En mi caso me llama mucho la rama mercantil, pero de momento no tengo nada definido.
0: I per rama mercantil seria... mercantil seria si tenim qualsevol problema per reclamar quantitats, etc. Aniria per aquí la cosa.
2: Sí, tot el tema de derecho de empresas y derecho concursal, asesoramiento legal a empresas, pues es lo que más me llama la atención.
0: I en el cas d'Anna Laura?
1: A mi m'ha cridat molta atenció el dret penal i l'abogacia de l'Estat com a oposició.
3: Uau. Això, s'han de ferrar fort aquí, oh.
1: Sí, sí, m'ho han dit, però bueno, veurem com va tot.
3: T'agradaria, clar que sí. Clar, és una carrera que se pot arribar molt enfora, no, dret? Té moltes sortides professionals. Mm-hmm. Això també supos que vos anima a hora d'estudiar-la.
2: Claro.
0: Mm-hmm. Teniu clar ja cap on voleu enfocar la vostra vida laboral? Serà en el dret? Serà, no sé si és investigació, que també des del dret se pot investigar? O teniu clar que voleu exercir? Estàveu esperant acabar, fes màster de advocacia i a partir d'aquí ja
2: sí,
0: començar a guanyar-se les sopes.
2: Sí, jo crec que el que haré serà cuando acabe la carrera hacer el máster de abogacía y a partir de ahí ya veremos.
0: No, no, me quedaré en su teu telèfon, Adrià, si tinc qualsevol problema amb una quantitat i si tinc qualsevol problema penal ja aniré cercant a Laura. Per vosaltres, què és el més difícil de parlar en públic? Ho dic perquè jo me'n record quan era jove, que m'ho tocava sortir a pissarra, quan jo feia... clar, jo som de BUP i COU, quan jo feia tercer de BUP, que a vegades m'ho tocava explicar segons quins temes, i a mi això m'agradava zero, i fins i tot a la carrera m'ho costava un munt. Després ja m'he dedicat a això, ja hem perdut una mica sa por. Però què és allò que vos costa més de parlar en públic? Per exemple, Laura, començaré per tu.
1: Bé, evidentment diria els nervis. Saps? Jo a vegades duc una idea molt ben pensada en el cap i després... els nervis me poden i m'acabo quedant amb el cap en blanc. Diria que poder controlar i simular, és a dir, encara que no tingui confiança en aquell moment en jo mateixa, pues simular-ho, això és el més difícil.
0: Allò de fake it to make it, no? És a dir,
1: sí.
0: Inventar-se fins que arribi el moment que sigui cert. I en el teu cas, Adrián, que és allò que te costa més.
2: Jo crec que juguen dos factors, són els nervis i luego el juicio ajeno, ¿no? El que van a decir de ti, si lo haces bien, si lo haces mal. Però bueno, al final, yo al menos lo que hago es controlar únicamente cómo puedo hacer mejor mi exposición o mi charla, i a partir d'ahí que sea lo mejor posible.
3: Sí, però entre companys també hi ha aquesta cosa de crítica...
2: Constructiva.
3: Sí, constructiva, però també un pot de... com de respecte, no?
2: Claro. O sea, hay compañeros que te ayudan bastante cuando tú estás exponiendo algo, te miran, te asienten, y eso pues genera esa confianza y de una forma te están diciendo, lo estás haciendo bien, sigue así. Yo se agradece bastante.
3: Qué bien. Sí, porque su oratoria es una cosa básica per la vostra carrera, ¿no?
2: Sí.
3: Por eso se trabaja y se fan aquest tipus de concursos, ¿no, Laura?
1: Sí, precisamente, porque... Bé, el que hem mencionat abans no només és el que dius, sinó com ho dius, mm-hmm. Perquè de dir-ho d'una manera o l'altra te pot fer guanyar fins i tot un judici. Mm-hmm. Per això sí, és important saber com expressar-nos bé, tant físicament com oralment.
0: Mm-hmm. I ara hi ha una frivolitat, ja sabeu que fareu un premi. No sé si volen demanar ja a qualcú que el convideu a sopar. Volen sortir més amics que no esperàveu, ara que saben que heu tingut un petit premi en metàl·lic. Com ha anat la cosa?
1: Bé, en el meu cas, jo prefereixo estalviar-ho.
0: Molt bé.
1: Sí, per si de cas me sortigués el que sigui, però sí, estalviar.
0: Per tant, zero sopars, ens queda d'anar a Laura, Adrián, en el teu cas, qualcú t'ha dit, ei, Adrián, estira't, i podem anar, jo què sé, encara que sigui una hamburgueseta.
2: Sí, mucha gente me ha dicho que les invito a cenar, otros me han dicho irnos a unas cañas al bar y tal. Pero bueno, de momento creo que lo voy a ahorrar. Cuando ya me llegue el dinero, quizás ya...
0: És que sou joves, no només preparats, sinó molt, molt responsables. Queda un minutet abans de que toquin ensenyar els horaris i volia demanar-vos què li diríeu o quin consell donaríeu a un estudiant que tingui pànic a parlar en públic. De què vol, tots sou dos professionals premiats, precisament per això. Laura, començarem per tu, com a guanyadora d'aquest nou concurs d'oratòria jurídica.
1: Bé, primer de tot, que s'ho prepari molt. I que no passa res. És a dir, passi el que passi, hi haurà més oportunitats, ho haureu fet bé, i que de veres lo important, encara que apareixi una frase d'aquestes que tothom diu, però lo més important és intentar-ho. I després ja que passi.
0: Mm-hmm. I Adrián, tu què et diries a els joves que ara estiguin escoltant aquest programa? Bé, joves i no tan joves, gent que hagi de parlar en públic en general, perquè perdin la por a fer-ho.
2: Yo sigo un poquito en la misma línea de lo que he comentado mi compañera. En especial les diria que lo hiciesen, que se atreviesen y que cuanto antes fallen mejor. Y que vayan practicando constantemente en casa y que fallen y que se expongan, porque yo creo que es la única manera de mejorar. Uh-huh. Exponerse, fallar, fallar y fallar hasta que te salga mejor que ayer.
3: Tú te pones delante del mirall y practicas.
2: Sí, sí, muchas veces. Sí. También me grabo a veces, pero sí.
3: Sí, Laura, tú también lo haces.
1: Bueno, justament l'altre dia a vegades mos varen recomanar el truc aquest de gravar-mos, que mai l'havia escoltat i el provaré més endavant, però sí, me veig en esmirar i o crit alguna amiga i li cont
3: ara
1: tot el que ve
3: ara
1: dir.
0: Vols sobre jurisprudència, sobre assassinats a Mallorca i de no passis pena, vine avui cap vespre, faré uns sandwichets i te contaré quatre coses. I doncs, aquest és talent del futur, és a dir, si tenim qualque problema legal, Margalida, sí, ja saben que tenim en Adrián Ebulabate i en Laura Vedell, que són futurs advocats i ja joves estudiants premiats en aquest concurs d'oratòria jurídica.
3: Uh-huh. Enhorabona a tots dos.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies per venir, per explicar-nos la vostra experiència i també el vostre pas per aquest concurs i que vagi molt bé. Supos que ara ja a final de curs queda molt. Vos queda molt?
1: No.
2: Tres setmanes aproximadament.
3: Tres setmanes, i doncs sí.
1: Estudiava no. molt. Ara m'ho venen tots els exàmens.
3: Això t'anava a dir. Ara sí. teniu exàmens, no? Ànims, sí, no?
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Amb allò que vos queda de curs i moltes gràcies per haver vengut. Hem de fer una pausa i tornem tot d'una.
4: IB3 Ràdio és informació. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: De 8 i 47 minuts.
6: Són les 8.
7: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Quina paraula creus que s'està perdent?
8: L'altre dia, quan traia escà, un home me va agafar xiulant, no? Jo estava xiulant pel carrer, no me donava compte, però tenia el meu món particular i personal i estava xiulant. I va dir, mira la que és xalesta. Xalesta, no trobeu que és una paraula fantàstica?
4: Gastronomia Arxiana amb la senyoreta Brioche.

0: dimecres i això vol dir que hem de parlar de menjua amb la senyora Tabriós.
1: Com esteu?
0: Benvinguda.
1: Molt bé, molt bé. I vosaltres?
0: Molt bé. Avui un matrimoni... No, matrimoni no. Que, com ja has dit...
1: Duodinàmico.
0: Duodinàmico. Posa un pot de música i què? Vinga. Vinga.

0: ha sigut un duo ben dinàmic.
1: Has vist?
0: M'encanta.
1: És que mira, avui el programa li he titulat Una sardina de 15 anys. I és que avui parlarem de peix blau i d'adolescència dins la cuina. O a taula. Que crec que és un maridatge inventat molt tardià, però almenys li trobem...
0: Però a vegades és complicat.
1: Mirau, ara ve aquesta frase, aquesta dita que diuen els mesos amb R, que són... perdoneu, els mesos sense R, que són els mesos de maig, juliol, juny, juliol, agost, són els millors pel peix blau, però els pitjors pel marisc. Això ho sabeu, no? És a dir, hi ha una dita que diu els mesos... sense R no són bons pel marisc. D'acord? Per què?
0: Pues
1: ho he investigat, ho he hagut d'investigar perquè dic, men, què passa? No? Diu,
2: perquè tu, a part d'Arsiana, ets empírica.
1: Bueno, necessit saber d'on ve sa cosa, sa afirmació, no? I resulta que, independentment de que hi hagi espècies que estan en reproducció i que no siguin el millor moment, és un tema de refrigeració. Perquè antigament, quan a lo millor no hi havia tots aquests mitjans de refrigeració, furgonetes i gels i de més amb tanta facilitat, són tan peribles que a lo millor un trajecte, un viatge o un desplaçament amb temperatures altes no ho suportaven. I clar, eren com els moments de risc, no? Fa tanta calor que eren els moments de risc. Però jo he volgut afirmar que sí que és un molt bon moment per menjar peix blau. De fet, d'aquí una setmana me penso que cada setmana és la fira de la sardina,
0: sí,
1: no? Que fan aquí.
0: Exacte, sí. Parlarem la setmana que ve.
1: Parlareu la
0: setmana... Perquè és aquest cap de setmana a Palma.
1: D'acord. I, a més, diuen, se diu que s'ha d'aprofitar, aconsellen aprofitar aquests mesos d'estiu per gaudir del peix blau, no? I entre ells hi ha motius com que és molt saludable, però ric en omega-3.
0: Que són peixos petits, tenen poc mercuri...
1: Coses d'aquestes que tenen un greix molt saludable, no? Que dins el cos fan uns efectes molt positius i de més. I per sa butxaca també, de vegades, també està molt, molt equilibrat. La qüestió és que dins una...
0: Ara, s'ha de menjar.
1: S'ha de menjar, sí. Posava...
0: s'ha de sempre menjar.
1: Les raons perquè recomanen això, a part de l'omega 3, és que millor sabor i qualitat. És a dir, durant aquests mesos d'estiu la temperatura de l'aigua és tan alta que fa que el peix blau s'acumuli més greix, millorant la seva textura i sabor. O, per exemple, també és la seva temporada de pesca, és l'època de la màxima abundància per l'espècie, com la sardina, el seitó, que són les anxoves, el verat o el sorell. I també, així anomenat peix blau, com les sardines i els seitons en particular, estan molt bons en aquesta època. I veiem, per exemple, en el sur, que fan aquestes sardinades a la platja, que les amb un espató, amb un tros de fusta o de ferro, les claven i posen a... com qui fan els argentins el asado, però sardinado, podríem dir. Bé, jo això ho he volgut comparar, és a dir, els mesos sense R, jo ho vull comparar amb els anys amb Z.
0: Què vol dir això?
1: 11, 12, 13, 14, 15 i 16 tenen Z i són els millors anys de l'adolescència. I tenen, que tenen la millor sabor i qualitat. Durant aquests anys la temperatura de l'aigua és més alta, cosa que fa que els adolescents facin millorar el seu sabor i textura. I aquí cadascú que interpreti aquesta afirmació com vulgui. Després, que és una bona temporada de pesca. En l'època de l'adolescència hi ha una màxima abundància d'espècies i un estima com vulguis, suai, suai.
0: Exacte.
1: I el peix blau, vestit de blau, que tots són modes, està molt bé, sobretot en època d'estiu, dins l'adolescència, perquè hi diu la mà... és a dir, el blau és un color. Sí, llavors, dins aquesta... zetada, amb aquesta Z en majúscules que és l'adolescència, és una muntanya russa com a pares o tutors o el que vulguem dir monitors, monitores, acompanyar l'adolescència.
0: Sí, persones d'aquestes edats.
1: Clar, i és vera que dins aquestes edats ja comences a voler que aquesta persona s'independitzi mínimament, no? I sobretot que arribes un pam més tard o te'n vas un pam més per ja sigui s'ha de dinar o s'ha de sopar. I has de confiar. Has de confiar que aquesta persona amb Z deixarà sa cuina bé o malament, però que la supervivència la posarà en pràctica. Jo he demanat avui a taula de Nicaragua, perquè saps que els dimecres sempre soc nicaragüense, a les meves nebodes, que quin ha estat el primer plat que elles han cuinat. Ous remenats en tomàtiga.
0: Ah, sí?
1: Han coincidit totes dues. El meu germà, que ja va pegar un bot molt gran, molt gran, molt gran. Mon pare va passar de ses amanides en el ravioli de pot, sa novel cosín de peix en el forn, i na Miquela, merenga. Lo primer que va fer va ser pujar... Sí, va ser pujar ous.
2: Na Miquela sempre tan pionera. T'ho dic perquè pujar ous a mà és terrorífic.
1: Crec que tenia com una espècie de bicicleta, l'heu vist mai?
2: Sí,
1: que és aquest, com una roda...
2: Com aquest estri que té com a dues peces que es remenen concèntricament.
1: Que sembla com a de circ, no? Sembla una bicicleta de circ, que no hi pot colcar ningú, però que té aquella roda, no? I se mouen...
0: I ho feia amb això?
1: Jo vull imaginar amb dues forquetes, perquè sí. Jo l'he vist amb dues forquetes.
0: Que sigui una varilla, no sé com
1: no
0: se diu.
1: No en tenien, de varilla, no, això és molt modern.
0: No, però dic manual. No.
1: No, sí, ja ho sé què vols dir, com sí, la varilla manual.
0: Sí.
1: No, no. Jo crec que eren dues o tres forquetes agafades així i vinga.
0: I vinga.
1: Bé, la qüestió, el primer que hem de fer és, per donar aquesta confiança a la gent Z, és confiar. Això és el primer ingredient. Uh-huh. I després... Hem d'equipar la cuina amb guants que siguin fàcils de manejar, perquè després te venen uns guants que tornes més torpe, fins i tot, no? Perquè no tens mobilitat, no tens sensibilitat...
0: És a dir, recomanes que duguin guants.
1: Jo sí, sí, sí, sí. I, de fet, guants o agafar un pedaç de cotó i el doblegau i li feis una puntada perquè quedin com a rectangles perfectes que no se puguin desordenar, perquè, clar, un pedaç només amb una capa no és prou per no cremar-se amb segons quines olles o pelles. Uh-huh. Llavors ja li deixes d'una manera com a... En lloc de dir-li, pensa doblegar el pedaç quan t'hagis de treure la olla de foc, ja el trobarà així. I el agafarà i el tindrà. Després també hem de comprar una olla, o fer-nos d'una olla, o anar allà on sigui, aconseguir una olla que sigui alta i que hi càpiga o un colador llarg, o hem de tenir un colador com si fos un salobre, perquè, segons a on, podríem evitar haver de fer aquest moviment del fogó en el fregadero per colar la pasta.
0: D'acord.
1: En els restaurants, moltes vegades, quan no són pastes farcides, o sigui, perquè tampoc no bulliràs una pasta farcida de peix amb una de carn, amb una de verdures i això, però pots tenir una olla per cada ingredient o per cada tipus, normalment tenen una olla d'aigua bullint sempre. Uh-huh. I quan demanen una de pasta, anem a dir macarrons, espagueti, el que sigui, ho fiquen dins una espècie de... Quesito de trivial, però amb bonança i forats. Mm. Llavors, això ho introdueixen dins un colador, però que té forma de triangle. Uh-huh. I caben, me vaig inventar, quatre coladors. Pots bullir quatre reaccions
0: en
1: dins
0: un
1: mateix colador. Uh-huh. Que estan totes compartimentades, no? S'entén, llavors?
0: I poses el temps per cada una.
1: Perquè tu pots aixecar en el moment que vols cada una. No? Llavors, és un clac-clac. I això, vulguis que no, és una tonteria, però facilita molt a la persona Z, perquè, clar, té l'aigua, que ja la pot tenir damunt el fogó. I amb un colador les pot... com si anàs a la platja
0: sí,
1: a agafar...
0: Sí, pescar.
1: I això ja directament dins
0: clar,
1: un bol...
0: I t'estalvies el moment aquell d'aigua que bull, que n'hi pot haver per tot.
1: Exacte. Després, a tothom li fa molta de por el descontacte de la carn peix a la pella o de l'oli. Sí, llavors, unes pinces molt llargues i lleugeres que puguis fer feina en els braços ben estirats. Uh-huh. Sí, llavors, això te dona una certa confiança de que no te cremaràs.
0: D'acord.
1: Una camia que tu la deixes allà com si fos a modo de ventall, que a lo millor quan tu hi ets no se la posaran. Però quan tu no hi ets, volen que les coses funcionin. La gent Z vol que les coses surtin bé perquè volen quedar més temps tots sols. Llavors, aquella camia de cotó, que ja està un poc rostida, però que té màniga llarga de cotó, màniga llarga, és igual que t'has de dur sabates. Quan cuines has de dur sabates.
0: Ja.
1: Hi ha gent que no en du. Idò, adolescents, zetes, per favor, màniga llarga...
0: I sabates.
1: I sabates. I després jo recomano que hi hagi fotografies. Has vist una revista, arrabasses aquella pàgina i la penges a la gelera com una idea. Per exemple, idea amanida quatre llaunes. És lletuga, que n'hi ha, en pots comprar ja de netes envasades o... rentar una lletuga no cal tampoc tenir cap no vull dir...
0: No. Culinària molt grossa.
2: Jo t'he de dir que ara triant Siam costa sa vida, perquè hi ha tantes bosses...
1: Sí. N'hi ha moltes.
2: Que només que miris, se quedu radicchio, se quedu ruca, se quedu canon... Dius, per favor,
1: quina?
2: Jo només volia una bossa, i ja està.
1: Idò, se que hagi dins la gelera, no? Uh-huh. Aquesta lletuga, si han de fer una amanida, quatre llaunes, i hi ha d'haver quatre llaunes dins el rebost, se de tonyina... ara m'he quedat en blanc, i les tenc, menys mal que les tenc aquí apuntades, perquè si no... I la vaig fer ahir vespre per sopar, perquè jo, moltes vegades, abans de venir aquí, sí. Ho faig. Hi havia,
0: ho has fet?
1: Ho he fet, ahir vespre mateix. Hi havia espàrecs, hi havia margarida d'ajuda,
0: olives...
2: Blat.
1: Molt bé, blat de moro o maïs.
0: I opcional, ou bullit.
1: Ou bullit, que això ja no seria la quarta llauna, no?
0: No,
1: seria la quarta llauna. És un ou, però vull dir...
0: Bé, bullit, hi ha gent que ho posa a dins l'air fryer i sabeu que se fa. I hi ha gent que ho posa...
1: Sense?
0: Sí.
1: No he investigat gens
0: sabeu
1: aquest
0: que
1: aparell.
0: Se fa. I sí que has de posar un poc d'aigua baix, però se fa tot sol. I també hi ha gent que fa ous bullits dins microones.
1: He de reconèixer que ho vaig estar mirant ahir vespre, però vaig dir, posar un ou a bullir,
0: sí.
1: 10 minuts, que ho han dit moltes vegades aquí a Gastronomia Arsiana, que són 10 minuts quan comença a bullir l'aigua, jo tampoc no he vist...
0: No pot ser tan difícil, no.
1: No, i si no, em pot comprar de fer.
2: Per si la gent no hi era, han de posar sou en l'aigua freda o quan l'aigua comença a bullir han de tirar sou?
1: Antigament, els ous podrien estar, de fet, en el supermercat, tu els compres fora de la gelera. Mm. Però quan t'arribes a casa, te recomanen refrigerar els ous. El problema de ficar un ou de gelera dins aigua bullint és que s'esqueixarà per una qüestió de control de temperatura. Llavors és quan de vegades fan aquell fil que comencen a bullir,
2: sí.
1: I surten com a bolls blancs. Ara bé, si estan atemperats i els poses a bullir d'aigua a temperatura ambient i en el moment que arranca a bullir comences a comptar, està bé. Si tu tens aigua bullint i tira't sou directament de la gelera, el màxim que pot passar és que s'esqueixi un poc. Sortirà, però no te sortirà un ou de concurs.
2: Ja no és el mateix.
1: Eh?
2: Jo és que només menys ous de concurs.
1: D'acord. És vera?
2: Com a frase?
1: Sí.
2: És que crec que me faré una camiseta.
1: Jo només menys ous
2: de concurs.
1: Bé, m'està.
0: Per tant, tenim menuseta aquesta amanida que dur... Lletuga.
1: Quatre llaunes.
0: Una llauna de tonyina. Una llauna d'aquest de blat de moro que
1: sí.
0: És groc.
1: Sí,
0: que
1: absolutament.
0: Espàrrecs, que ja, d'aquest que ja venen bullits, que només els has de llevar d'espot.
1: I ja està.
0: Llevar l'aigua, sí. Això
1: ja
0: és important.
1: Sí.
0: I olives.
1: I olives.
0: I ou bullit.
1: Opcional. La tindries perquè ja tindria la proteïna que seria la tonyina.
0: És equilibrat.
1: És equilibrat, és fresc, és cruixent, és saludable. Vull dir, si sí. Un dia sopes d'amanida, és
0: excel·lent. Per això els agrada d'adolescents?
1: A Can Nostre sí. A Can Nostre sí, sempre n'hi ha. I de fet, si aquí ja tenc tortitas d'aquestes per fer fajitas, ja s'ho fica tot allà de dins. Sigui el que sigui, que potser un dia se ficarà una paella i no se'n donarà compte.
0: Ah, sí, l'amanida aquesta la posa de dins?
1: Ell sí.
0: Per endins.
1: A Can Nostre la fiquen aquí
0: està
1: de dins.
0: Bé.
1: De fet, una altra opció, que també la duc aquí apuntada, és fer aquí, apuntada aquí a bolígraf, perquè ho he ampliat abans, és fer una pizza a damunt d'aquestes tortites.
0: Sí.
1: A la paella, no cal encendre el forn. Posa't la paella a foc, sense res, i penses de què faràs la pizza, obres el pot de tomàtica i formatge, poses, tapes, i en un minut si està fusa el formatge, ja està feta, perquè la massa està cuita, la tomàtica està cuita, el formatge se podria menjar en tots els casos així pues com... Així,
0: sí.
1: Així. I que després també de gust ficar un tros de pernil, una llauna, també està superbé.
2: Uh-huh. Però tu les deus tancar, aquestes tortites, aquestes...
1: Si fas pizza, no.
2: No la fas calzone, tu mai? Sempre
1: Jo no ho faig en això. Clar, estem parlant de les alternatives Z.
2: Arsianes.
1: Arsianes, vull dir, jo som de les que fa la massa de pizza, jo reivindico, vull dir, les masses fetes a casa, entren que no ho són, això és Z. Estem en un moment Z i de vegades s'ha de tenir una mica de cintura perquè si no seria un drama. I, egoístament parlant, hi ha dies que me convé que hi hagi una Z... un producte Z a dins... Clar, perquè és un codi que ells entenen, a mi no me'l donis, però funciona, i llavors tens, és una cosa que...
0: I sobretot iniciar-lo en l'hàbit de la cuina.
1: Aquí mateix.
0: Que això és el més important de tot, perquè cada vegada mos diuen que si la nova generació no cuinaran, que les cuines s'eliminaran de les cases, que ja ho compren tot cuinat. Clar, tot això fa un poquet de por, per tant, aquest hàbit és important.
1: Donar confiança, i que si després la cuina queda un pap bruta, desordenada, i no han escurat els plats, no passa res, és un dia, a poc, anar com afegint coses, no? Però que ha... hem d'obrir ulls en aquestes... en aquests menutzetes, anar super amb ells i comentar, ei, per què no te fas això? Això podries... Si vols, deixar-me aquest pollastre bullit i després te'n fas una amanida amb aquest altre ingredient, perquè hi ha de tot. Hi ha unes virgueries en el súper ocasionals, evidentment, són ocasionals en el meu criteri. Però
0: aquell dia que tu tens un sopar...
1: Ara ho has entès.
0: I s'infant, tant fer.
1: Ha de seguir sopant.
0: Ha de menjar.
1: I no, li dones independència. Clar. Després, ta mateix, senyoren de ses croquetes de sa padrina i senyoren des brou de sa mamà o senyoren... Clar. Això torna, no? Llavors, es podràs veure que han de poder tenir el seu espai també com a de gastronòmic i arsià, que això sí que és arsià, no? Jo l'altre dia vaig fer un bocata en tres llaunes, també, aquí, així, flum-flum. No ho contaré, això.
0: No?
1: No m'atreves. No m'atreves.
0: La teva reputació s'aniria per davant. No serà per tanta.
1: Bueno.
0: Però bé, molt bon menú per la generació Z. El podeu apuntar tots a la gelera?
1: Sí, i molt d'ànims en aquestes mares, pares o persones que acompanyaven els adolescents en Z, que espavilin.
0: Sí, que cuinin.
1: Que espavilin.
0: Que també, sí.
1: Sí.
0: I ja tenim eines i idees per fer-ho.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies.
1: Una besada.
0: Fins la setmana que ve. Posam un pot de música per acabar el programa.
3: El Guateque Musical.

0: música per acabar aquest programa. Avui dedicada a un compositor nord-americà, en Bart Bacharach. Com així, Xisco?
1: Perquè tal dia com ahir va néixer en Bart Bacharach a Kansas City. Ell és un dels grans compositors de pop del segle XX i va revolucionar l'arranjament pop precisament amb melodies sofisticades i una gran influència en diverses generacions, en temes com amb el qual encetanem aquest guateque, I Say a Little Prayer, que va popularitzar la gran Aretha Franklin.

Raindrops Keep Falling on My Head de BJ Thomas és una cançó nascuda per la pel·lícula Butch Cassidy and the Sundance Kid i guanyadora de l'Oscar a millor cançó original l'any 1970, un dels himnes atents de Bacharach.

I Arthur's Dream, Best That You Can Do, de Christopher Cross, és el tema central de la pel·lícula Arthur, i va donar a Bacharach un altre Oscar. Christopher Cross la va convertir en número 1 als Estats Units, un clàssic que sona així.

The Carpenters varen transformar They Long To Be Close To You de Bacharach i Hal David en un clàssic absolut del pop melòdic dels anys 70. Que soni! Wow.

En el tant capítol Dion Barbie, que amb ella Bacharach va definir un so sofisticat i elegant, i Welcome By és una de les grans joies d'aquesta aliança irrepetible.

Don't Make Me Over és el primer gran èxit de Dionne Warwick, escrit per Bacharach i Hal David el 1962. Aquí ja hi havia tot el seu univers musical.

A finals dels 70, Bacharach tornava a triomfar en Dionne Warwick gràcies a I'll Never Love This Way Again, balada intensa i elegant que molts han ballat més d'una vegada.

What the World Needs Now is Love, popularitzada per Jackie DeShannon, és una de les composicions més emblemàtiques de Bacharach i Hal David. Un missatge de pau i esperança que continua plenament vigent. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing

0: I d'ací, un bon repertori amb Bart Bacharach avui, repassant tots aquests temassos.
1: Guateque,
0: que sí?
2: Un gran desconegut, que gràcies a aquest guateque hem pogut repassar.
1: I es porta un piset de Nova York,
2: Totalment.
1: Sí.
2: Allà, un cosmopolita.
0: Allà som, però tornant demà, Xisco, Celestí, Miquel, i que eren anant del control tècnic.
2: Fins demà.
0: Fins demà, gràcies. It's the only thing.
3: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. La plataforma Som Bonet Pulmó Verd ha denunciat la construcció del nou centre de control de trànsit a l'aeròdrom de Marratxí, anunciat aquesta setmana pel Consell de Ministres. L'agrupació ha criticat la desinformació per part de l'administració municipal, així com l'impuls d'AENA per augmentar els vols a les illes.
5: Jaume Canals, portaveu de la plataforma, ha evidenciat que aquesta gran infraestructura licitada ahir en Consell de Ministres per 81 milions d'euros suposarà tota una sèrie de llicències i permisos que afectaran el funcionament diari dels residents.
6: Que fa manco d'una setmana, Val de Marratxí, en Jaume Llompart, va tenir una reunió amb AENA i Cident d'AENA, i nosaltres vam tenir una reunió amb ell, fa, ja dic, escassament menys d'una setmana, nosaltres vam tenir una reunió amb ell, per xerrar sobre un poc com estava la situació del pulmó verd, que li havien transmès amb AENA i tal, i ell només me'l va xerrar de, bàsicament, el megapart fotovoltaic d'AENA, i no me'l va anunciar res d'aquesta mega infraestructura, d'aquesta infraestructura que se crearà.
4: I mal estat també a Eivissa per les obres d'ampliació de l'aeroport. El president del Consell, Vicent Marí, està en contra de l'ampliació de la capacitat d'Escodolà. Diu que li sembla bé millorar les instal·lacions que ja hi ha, però no ampliar-les. Està molest perquè no han comptat amb les institucions locals i s'han assabentat de l'ampliació per la premsa.
5: Assegurar que el govern d'Espanya ha d'informar primer i invertir, però en aquelles qüestions que són claus com un model de cogestió de l'aeroport entre les institucions locals i el govern central. Assegurar que l'ampliació va en contra del model turístic que el Consell planteja.
7: No m'ho pareix de rebut, és que m'entenem per la premsa que vol doblar la capacitat de l'aeroport, quan des del Consell Insular, de les institucions locals, tenim una aposta clara per la sostenibilitat, per no créixer en quantitat, sinó créixer en qualitat, i això va en contra de la política turística que estem aplicant.
4: I just a l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha proposat una sanció de 59.000 euros contra un habitatge unifamiliar en sòl rústic que es va passar a ús turístic sense els permisos corresponents.
5: Ho ha destapat una inspecció de la policia local que ha constatat que la casa s'ofertava en plataformes vacacionals de luxe. Una de les clientes va afirmar que havia pagat més de 1.000 euros per 4 nits. De fet, no es tracta d'un cas aïllat. El consistori també ha resolt una sanció de 43.000 euros a un habitatge ofertat a Airbnb pel mateix motiu.
4: I s'ha ferit lleu al cap un alumne de la Facultat de Dret per l'impacte d'una finestra de vidre que ha caigut damunt la seva taula. Ha estat a conseqüència d'una forta ratxa de vent, però ara ja és a casa seva.
5: Tot ha passat avui matí, quan una ratxa de vent ha fet caure una finestra de vidre a l'interior d'una aula de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, mentre els estudiants eren a classe. La finestra ha impactat damunt la taula de l'estudiant, que ha patit ferides al cap. La jove ha estat atesa immediatament pel professor que es trobava amb ella i pel servei mèdic de la UIB. Després de rebre les primeres cures, ha estat traslladada a un centre hospitalari i se n'ha informat la família. La universitat diu que posaran en marxa totes les mesures necessàries per evitar que incidents similars es puguin tornar a produir.
4: I el Congrés dels Diputats acaba de suspendre de manera indefinida, però cautelarment, les acreditacions de premsa de Vito Quiles i Bertran Ndongo.
5: La mesa opta per la mesura cautelar a l'espera de resoldre més d'una desena d'expedients contra els dos pseudoperiodistes i les al·legacions que ells dos puguin presentar. Se'ls ha aplicat la llei de procediment comú de les administracions públiques després també de reformar el reglament de la cambra.
4: Són les 6 i 4 minuts i les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Un nou treball discogràfic i un projecte que junta dansa i comunitat centra l'Aviador d'avui. Benvingut tothom.

0: Avui obrim amb la potència musical de Peligros, un trio de power pop que ens presenta avui el volum un nou EP que han publicat amb quatre cançons, i seguirem amb la companyia La Impossible i la de Maria Antònia Oliver. Presenten Ballamunt, un festival de dansa contemporània organitzat al barri Palmasà de Can Amunt. Això serà els dies 20 al 22 de maig. Això és la setmana que ve.
1: Efectivament, i tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Víctor Hernández, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I amb aquesta potència comencem el programa d'avui, Mònica Peligro. Ja són els tres components de la banda aquí als Estudis Centrals d'IB3 Ràdio.
1: Exactament, i ja hem començat a escoltar Nena, que és pràcticament el primer senzill que se va publicar d'aquest EP, que té quatre cançons, tres d'originals i una altra que és una versió de Mercromina, una banda també espanyola de fa uns anys que han volgut recuperar aquesta cançó juntament amb en Jaime García Soriano de Sexy Sadie, que també hi toca en aquest tema i que a més vos ha gravat el disc. Vull dir que teniu una relació ja boníssima, molt estreta, i a més se nota com sonen els temes, els arranjaments, tot superpotent, supermirat, i per això vos presentam ja els tres membres de Peligro. Per un costat tenim en Esther Oller. Com estàs, Esther?
2: Molt bé, encantada.
1: A tope. I també tenim en Miquel, que és es bateria, i també en Jordi, que és es bassista i que també vos acompanya. Com està? Vosaltres no vos heu sentit?
3: Bé.
1: Bé, això ja, en Jordi.
4: Són de moltes paraules.
1: De poques?
4: Però estan bé. Ah, no, sí, de moltíssimes.
1: Sí, xerrau molt.
4: No.
1: No gens.
4: Molt poc, però...
0: Aquí hi ha una front woman amb tota la potència del món, evidentment, i això s'ha de dir.
5: Bueno, però bé,
0: té molt
5: també
0: teniu
5: la vostra importància. No?
2: Home, i tota la importància.
5: En tota l'ironia, clar.
3: Bueno, jo he de dir que som aquí perquè no tenien cotxe per venir i la veu ja.
2: És el baixista, saps?
0: I la baix tenien... No, no, baix tampoc tenien, per això te van cridar.
3: No, però me la gravant, Esther.
0: Que bo. Jo, la veritat és que d'ençà que vareu venir, no sé que si fa un any o menys, però sí, no heu aturat de veure-vos. Concerts, festivals, bolos varios. Mm. Bon senyal, no?
4: Molt bon senyal, és veritat. He tingut molt bon any 2025. Mm-hmm. 2026 està un poc més fluixet, però sí? Jo crec que...
0: Bueno, però ara, amb
4: bé.
0: L'EP la cosa pujarà, no?
2: Sí, però bueno, és el que diem. Al final el panorama... És veritat que aquí a les Balears hi ha un panorama molt interessant a nivell de grups, sí, sobretot en el circuit alternatiu, però entre sales que tanquen, després festivals que sempre programen els mateixos grups, no? que superbé per ells, però arriba un moment que dius, hòstia, sembla a vegades que no tenim la suficient cabuda, no? Però bueno...
1: Per que no n'hi ha més de grups, no? Que sempre són els mateixos.
2: Exacte.
1: Moltes vegades teniu aquesta sensació.
2: Jo sí.
1: Molt bé, pamba. I no, fa molt poc vos vàrem veure actuant a Es Brou de Peix, a Sa Pobla, que és un lloc... Bé, personalment no hi vàrem estar, però hem vist vídeos amb molt bon ambient, molt bona potència, sa relació amb els altres grups també bona, no?
4: Molt bona. És que Sa Pobla és ideal.
2: Home,
4: per
2: Sa Pobla,
4: tipus de música.
2: Exacte, hi ha un panorama dels grups, la gent, no? A més, que va als concerts i realment va a veure els concerts i a disfrutar-los. I la veritat que aquesta gent supermaca perquè organitza això Por Amor a l'Arte, no? I va ser una passada. Jo és un dels llocs, i crec que els tres coincidim, sí, on més hem disfrutat de tocar, de la gent, de tot.
3: Sí, ara fa un any o dos que tornen a estar a tope. Varen tancar un bar o dos que hi havia per Sa Pobla, ara no n'hi ha un altre que fan concerts.
1: Què se diu?
3: Santa Berneta.
1: Sí.
0: En vàrem parlar l'altre dia, no me'n recordo en quin dels grups que va venir, no?
1: En
0: Baf. Que el programa musical de Sa Pobla és molt interessant. Se parla sempre de Manacor, és veritat que Manacor sí que és una pedra i te surten quatre bandes, però domino de Sa Pobla. I a més que gent jove ha agafat bars també, que intenta un programa de concerts. Jo he estat allà amb concerts que junten tres bandes i un segell o un parell de segells i te munten allà un minifesti.
2: És que és una passada. I al final és aquí on ens agrada estar, no?
3: Sobretot. El nostre lloc.
2: Sí.
1: Ara us faig un spoiler, ara que parlàvem de Baf, i és que avui vespre surten en Xiu Xiu, que els hi han fet una entrevista, i han vengut tots quatre en persona, que, mira, sempre fa il·lusió que vengueu els músics. Avui voltes heu vengut també tots tres, que ara que sigui només per manar el cotxe, però mira, aquí ets. I a més heu fet una camiseta guapíssima d'una cançó anterior, que és Los Malos Mueren. Un altre spoiler, per si no ho sabíem. Qui vol va fer aquest disseny? Perquè és

0: parles, Esther? O...
1: Bueno, han anat variant, els autors han anat variant al llarg de, dels discs. El primer va ser Max, no? Còmics.
2: Sí, sí, el dibuixant. L'il·lustrador.
1: No hi eres, però bueno.
3: Sí, sí, però Max és molt conegut i reconegut.
1: Sí, sí, en Max, un grande. Clar. Després en el segon, que és Los malos mueren, que és una mica, bueno, una mica no, és totalment l'autor de la samarreta, és Rubén Martín de Lucas, que és de Madrid, un artista, hòstia, molt interessant, de fet, us el recomano, que li feu una ullada. I ara per l'EP hem tirat de la terra, hem tirat de Mallorca.
4: De Sa Pobla,
1: sí. Exacte. A més, integrant d'una nova banda que ha sorgit ara, Tofu, que van tocar també en el Brou de Peix, i és en Jaume Serra, que és un...
4: Bueno, Hanso.
1: Sí, un crac, un crac.
2: Hanso de... De Tori Hanso.
4: No.
0: Hanso, que és guapo.
4: De Sa Pobla, no.
0: Ah, Hanso, que és un altre grup.
1: Mote, no?
0: Ah, Hanson.
1: Hanson.
2: Bueno,
0: però és guapo, que de Hanson.
2: No, però és Hanson, no. És Hanson.
1: És guapo i és intel·ligent.
2: Sí, no m'ha sortit.
1: I canta molt bé.
2: Molt bé. Idò, bon parar a Sa Pobla, bon 2025 que ha tingut també a Peligro. I me'n contava un poquet l'origen i la gènesi de l'EP, com... Quan començar o donar-li voltes, quan decidiu quins són els quatre temes, no sé si teníeu molt també per seleccionar.
5: Bueno, deu fer... L'estiu de l'any passat, no?
1: Sí, sí.
5: Crec que vam venir aquí per febrer presentant aquest disc i al cap de 3-4 mesos ja vam començar... Varen xerrar amb en Jaime per menys si li interessava... Oh, va ser ell que també me'l va dir...
1: És que no me'n recordo, ja.
5: Sí, van tocar la fira del disc i ell va venir a dir que li faria il·lusió produir aquest tema.
1: Exacte.
5: I li van dir, nosaltres estem inventant uns temes que, si te fa ganes, i sí, li va fer moltes ganes i va anar molt bé.
1: Sí, la veritat que sí, molt maco. Sí, som una mica pim-pam, en aquest grup. Crec que en Jordi i jo, sobretot, som molt impacients. En Miquel estabilitza una mica la balança, vale. És més pacient. Però és veritat que vam gravar Los malos mueren, que és el disc anterior, i al poco ja estàvem composant, passant-nos idees, i ja com coses noves i fresques. També vam fer canvi de formació, nou bateria en Miquel. I amb tot això... És com que, bueno, ja, etapa nova i com un... No començar de nou, però sí un... Anem a fer coses noves, a motivar-nos i a seguir endavant.
2: I de vinga, anem a escoltar un tema d'aquest nou EP, Me da igual, parlant de Peligro i en Peligro.

0: Me da igual un dels temes d'aquest EP de Peligro. Quin és el procés? Quan comença? Com comença? Primer la lletra, després li posa sintonia, primer una melodia, després... I qui escriu, per exemple?
1: Pues mira, la peculiaritat d'aquest EP, i crec que a partir d'ara, si tot va bé, és que ara ja l'autoria de la composició es divideix bastant entre els tres, no? Que abans bé. Era una miqueta més jo, en aquest sentit, la que portava una mica la batuta, però ara en Jordi ja passa unes idees fantàstiques, en Miquel també fot coses molt, molt guapes, i el que mola d'aquestes noves cançons és que som els tres. Que la lletra normalment sí que l'escric jo, potser no, perquè no ho sé, potser no ho sé per què, soc més ràpida en presentar alguna cosa, però composem els tres. I

0: I d'aquí ja li vau donar un forma musical. Que
1: sí,
0: bé.
1: Molt bé. Llavors teniu aquests tres temes, el quart, ja veurem qui és que va triar aquesta versió, com se va gestar. I un cop entrau a Can Jaime García, què passa? Els temes queden tal qual estaven o realment hi ha canvis, fa propostes, arranjaments, aturades, Jordi? Bueno, no sé.
2: Sí, bueno, amb una part de...
1: Ara feies cara de voler contestar.
2: Sí, de preproducció, que va venir tots els quatre assajos al nostre local. Ja li havien passat unes demos, amb així gravades de que nostra, i ja va venir amb un parell d'idees de dir, canvieu això, i de fora vàrem anar a gravar, que també hem de dir que vàrem entrar a fer set bases a Urban, a Can Rafa Rigo, i llavors guitarres i bous sí que els vàrem fer a Can Jaime. I no varen canviar molta cosa. En el final, quatre...
3: Bueno, aquell acord, no?
2: Però la feina estava feta.
3: Sí, estava força feta, sí.
2: Lo groc, sí.
1: Que bé, és interessant també saber que de vegades en tota la tècnica que avui en dia no basta un estudi, no? És a dir, les bases a Can Rafa, això a Can Jaime, llavors la postproducció o el màster se fa a un altre lloc. Realment... se nota, fa falta, és important aquesta feina tan minuciosa o tan detallista d'aquestes coses de producció?
4: Sí, bueno, és veritat que en Rafa Urban té una sala bastant grossa que per gravar bateries va molt bé, així com en Jaime Monobús me'l va dir, hòstia, jo aquí gravar bateries és un poc complicat, millor si les gravàvem a Can Rafa, i jo personalment m'ho dic molt bé amb en Rafa i li vaig dir si li feia gana, me'l va dir que sí. I després el disc, el CP també està mesclat per en Rafa. O sigui, la feina de producció és d'en Jaime, però la mescla i edició és d'en Rafa. Així que sí, per a nosaltres sí que se nota bastant el so de lo que seria baix i bateria, i guitarra, claro, sempre el pot ficar a una sala petita.
1: Exacte, sí.
4: I puges el volumen i ja sona.
1: Molt bé, idò, record que també l'altra vegada que vau venir va quedar pendent que venguéssiu un divendres a fer alguna cosa, un petit directe, però bé, hi ha molt de divendres encara, vull dir que poden cercar data.
4: Vendrem.
1: Però ara parlem de Mercromina, de les versions... A vegades és molt difícil. Durant un temps sempre tots els grups feien versions, més com a que te definia, no? Llavors va deixar de fer bastant, com a que no se volia mesclar coses, i ara sí, dona com a un extra, no? Fer una versió d'aquell grup que tal... Vosaltres ja coneixíeu Mercromina, o com va ser que vareu triar aquesta cançó?
3: Bueno, va ser... Sí, sí, bueno, feia anys que li vaig...
2: Xerrat.
3: Sí, que amb en Jordi ho havíem xerrat. El Jordi, crec que no coneixies, no?, el grup?
2: Sí.
3: O sí? Ah, vale. Però va semblar com massa pop, no?
2: Sí. No dic
3: meu. Bueno, aquestes coses que dius, hòstia, no sé si la veig, no?, per Peligro. Sí. I després, al cap dels anys, que vam coincidir amb en Jaime Soriano en un bar de Lloset, allà en el, com es diu, aquest que anem, el Bastard, xerrant, hòstia, fer una versió en tal, i què te parece? Bueno, va ser com molt natural, Mercromina, hòstia, jo la tocava, què dices? I així va sortir, tio, i va quadrar superbé, la veritat.
5: La tocava ell?
3: La tocava ell, la versionava ell, quan anava tot sol amb senyor Nadie.
5: Tot sol, vale, com si Nadie.
3: Sí, sí.
5: Home, Mercromina va tenir el seu punt, el seu moment, també, és veritat que era molt pop, així.
3: Bueno, va ser època Fresones Rebeldes, no?
5: Sí, aquesta època. Sí. Jo m'agradava una temporada. Després són aquestes coses que passen, però clar, no... Però sí. Les coses així lleugeres al final se te l'obliden, no? Però està guai, sí. Perquè no sentim la versió.
1: La cançó és En un mundo tan pequeño, i aquesta col·laboració d'en Jaime García Soriano, la veu i la guitarra. Bé.

0: Mira, molt bé, més versions a la vista, a l'horitzó, siguin de Mercromina o de qualsevol altra banda, perquè, clar...
1: No,
2: de moment no.
3: Bueno, van fer la de Will to Spill, sí, que canta el Jordi.
4: Mm. Hola, Jordi.
3: Sí, queda molt xula, el que passa que no sé per què no la vol
5: perquè
3: fer.
5: Perquè és en anglès i no pega.
4: I dona'm a parlar un poc, perquè realment sonau molt potents, sa música és increïble, i llavors, efectivament, tal vegada per aquí falten concerts, però es veu que teniu oients, per, fins i tot a Mèxic, no? Segons mostren a vegades les plataformes de música, sabeu que vos escolten molt a Madrid, a Barcelona, més que aquí, fins i tot, no? Que a Palma. Se nota això? Està amb una discogràfica com Subterfuge, és a dir, vos dona aquest impuls extra al manco a fora?
3: A veure, és veritat que Subterfuge, o està en una discogràfica com Subterfuge, obre portes i ens ha obert moltes portes i sense ells no haguéssim sonat, per exemple, a Radio 3, segurament, potser no haguéssim tocat a certs llocs. Ara bé, obrir portes a nivell de concerts, bueno, saps què passa? Que també el tema de ser de Mallorca, hem d'agafar un avió, hem d'agafar un barco, hem de portar instruments, necessitem una altra banda que ens deixi el backline. Llavors són coses que potser a nivell de gestió són més complicades i això ens tanca portes realment. Mm. Entonces, bueno, ahí está la balança esa...
4: Ja, és una lluita, però sí. És vera que també, a vegades dins les discogràfiques, també ara se fa com aquesta mescla de grups, no? Tu toques una d'aquells, tal, això... Ho heu notat també, vos teniu aquesta relació, encara que sigui a distància, amb els altres grups de Subterfuge?
3: Sí, ja, sí, amb un parell de grups de Subterfuge, inclús algun grup, les Estrogenuïnes, que són maquíssimes, i una d'elles ha treballat a Subterfuge. Tenim relació, de fet estem pendents de veure si venen aquí, i nosaltres ja hem compartit a la Fan House de Madrid, i ara tenim pendent portar-les aquí, tenim bona relació, però bueno, ja t'ho dic, no és fàcil o no ens ho posen fàcil.
4: A veure, a més, vosaltres no teniu seu a Palma, no? Teniu seu a un altre lloc de Mallorca.
3: Bueno, estem amb Peter, de Runaway, que en Peter, pues tot, a tot el lloc on ens pugui posar, ens ajuda molt, la veritat, Peter.
4: Clar, perquè estava en Runaway,
3: exacte,
4: més a nivell local.
3: Exacte, a nivell de Balears.
4: Sí. Ah, mira, està molt bé. A nivell de Balears, ja ho han dit abans, està complicat, difícil... Anar a les altres illes, ho heu provat?
2: Sí, bueno, l'any passat vam anar.
3: Sí, a Menorca.
2: Vam anar a Menorca, en el Cranc, i a Eivissa.
3: Una abraçada a Núria.
2: Eivissa Rocks.
3: Eivissa Rocks, també, molt guai.
4: Molt bé. Sí.
3: Público rockero entregado a tope, tío.
4: Sí, no? Tipo, bé, és això que fan els concerts a Sotel, no?
3: Exacte, sí.
2: No.
0: A l'Eivissa Rocks...
2: Eivissa Rocks va tancar, de fet, ja, no? A Sotel.
4: Sí,
2: és un festival que fan. Jo vaig a Sant Antoni, també, però...
0: I de gent molt entusiasta, perquè a més és com un oasi, no? En el panorama musical d'Eivissa, que evidentment va per altres... camins, com ja sabem, jo crec que l'Eivissa Rocks és com s'ha de mantenir, s'ha de cuidar molt.
2: Sí. Funciona molt bé.
0: Que bé.
4: I doncs parlem, si voleu, del concert d'aquest diumenge, que teniu un concert en diumenge que està molt bé, m'agrada, comença a les 7 en el Grammy, i a més hi actuarà una banda que segurament molts recordeu, vosaltres els seguiu, els heu seguit, Red Cross.
2: Alguna cançó coneixíem.
5: En Miquel no havia nascut encara.
2: No, però bé...
4: No, perquè són de... Bé, estan en actiu des del 78. És una animalada, no?
2: Bueno, tampoc eren molt més...
4: Bé, no, 78 no havien nascut encara. Sí,
0: però és igual, en Mozart tocava quan no havien nascut i tots els coneixem. No passa
2: correcte.
0: Res. Un grup sí del 70.
5: Bueno, discutible.
4: I d'anem a escoltar un poc de Red Cross, tot una parlant d'aquest concert que serà diumenge en el Grammy.

0: Així sonen Red Cross, un dels temes d'aquesta banda. Aquest diumenge actuen en els gremis. Les entrades primeres s'han esgotat, les segones també, i només queden les entrades normals a 35 euros per veure Red Cross i també Peligro. Amb aquesta actuació tan especial, fareu alguna cosa especial? Teniu...
1: Alguna cosa farem. Algú vindrà.
2: Sí.
1: Amb una guitarra penjada a l'esquena.
3: Ah, sí? Artista convidat.
0: Hola, mira, i comença per J i...
1: Podria, sí.
0: Continua per G.
1: Podria.
0: I acaba per S. No, parlam ara de ses inicials, de sa persona que ha participat en aquest disc, que ho han dit totes temps i que jo no m'han dit ni sí ni no, però bueno, ja que ho he dit, una persona amb una guitarra, podria ser en Jaime García Soriano. Però bé, això, aquest diumenge, toquen primer ells o altres?
1: Home, tu què creus?
0: No ho sé, però a vegades se passa
1: molaria, revés, Red Cross i luego Peligro.
0: Bueno, no sé què dir-te. Idò, serà puntual a partir de les 7?
2: Esperem que sí, els gremis sol ser puntual.
0: Ja, massa puntual.
3: Massa puntual
0: per arribar justet. No, és broma. I llavors, teniu més actuacions, festivals, aquí a fora,
2: sí,
0: que puguem anunciar?
2: Tocam dia 30 de maig, tocam un festival solidari per Palestina, que se fa a Factoria So. Després, dia 19 de juny, tocam a la Sala Sunset amb Fera i...
1: Pit Roig.
0: Molt bé. Ah, que bo.
2: I després...
1: Bueno, i després
2: 26 de juny anem a Vidrieres, a un festival que es diu la Titu Fest.
3: Ah, la Titu Fest, jo el conec, aquest festival.
1: Guapíssim, aquest festival, sí.
3: No, però per referències.
1: Sí, grupazos.
3: Sí.
0: Molt bé, i on podem aconseguir el disc? El treus també en físic o només en digital? Les camisetes, com ho feim? Però són ben xules,
3: Vinga, merxa.
1: Bueno, a veure, les samarretes, si ens escriviu per Instagram o veniu als concerts, doncs sempre en portarem.
3: Vinga.
1: I a l'EP, de moment, en físic, no hem pensat res.
4: En tenir volum 2, veurem moment si fem.
2: No, això no ho havies de dir.
1: No ho havies de dir,
4: això.
2: Està publicat. Ah, sí. El segon EP.
3: A la vida se pot dir qualsevol cosa, Esther. Coses pitjors s'han dit.
1: Vale, doncs bé, no.
2: En principi en tenia el segon EP, que sortirà a final d'any.
0: Fareu un doble, fareu un vinil en ser dues cares.
2: Correcte.
0: Ah, molt ben pensat.
1: Pagarà en Víctor.
0: Sí. I volum 1, de moment, de Peligro, aquestes quatre cançons en versió de Mercromina, ho trobeu a les plataformes i aquest diumenge en directe en el Grammy.
3: Gràcies per estar aquí. Queda pendent aquest acústic, vale?
1: Acústic elèctric,
0: pot
1: no?
0: Pot ser elèctric, sí.
2: No.
1: Una mica, a lo Kurkobain en plac.
3: No, elèctric. Níker és el que comanda.
0: Sí, elèctric, pot ser.
3: O sigui que sí.
1: Bueno, ja en parlarem.
3: Sí. Crec que ha dit que sí.
1: D'acord.
3: Vinga, doncs esperem aviat.
2: Molt bé.
1: Gràcies. Gràcies.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
3: És lo que a todos nos ocupa la mente.
2: Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
4: Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
2: En directe des del Coliseum.
4: Te lo puedo recontra asegurar.
2: L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
4: Y dependen de ustedes.
1: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: A Atzena, amb Javier Matesanz.
6: Javier, com estàs?
7: Molt bé.
6: Ja sempre la convidada ja està aquí xerrant. Sí. Ara la presentarem, però imagineu, barri, comunitat, òbviament, de ball, dansa, centre de Palma, missatge, relat... És que ho junta tot, ella.
7: Ho junta, des de fa molt d'anys. Ho junta tot i jo crec que des de fa molt d'anys que la seguim amb tot tipus de...
6: qualsevol cosa que fa, la seguim.
7: De dansa, però jo crec que a poc a poc, el que més la caracteritza com a artista és lo de fer barri, fer comunitat, fer persona, dansant. Les persones són el seu punt d'inspiració des de fa ja molt d'anys, de la qual celebram tots com a públic i com a gestors culturals.
6: Maria Antònia Oliver, com estàs?
8: Bé, molt bé.
6: Ho has tornat a fer, no?
8: Sí.
6: Has tornat a liar.
8: Ballamont ja té temps, eh?
7: Sí, però ni amb això fas les coses de forma normal, tu. Són 5 edicions des de 2017, o sigui, no és anual, però tampoc no bianual. És quan tu vols, quan el cos t'ho demana, quan la gent vol ballar, no? Com funciona això?
8: Sí, molt auster, molt senzill, molt de barri. No és bombo i platillo, és nosaltres construïm. Del tu a tu i aquí.
7: És que jo vull... Te vaig a citar, directament, perquè... clar, és Festival Ballamunt, però dius, més que un festival, Ballamunt és un procés col·lectiu d'activitat comunitària on la dansa es converteix en una eina per enfortir vincles, reactivar els llaços quotidians i repensar la manera com habitem l'espai públic. I això és Ballamunt, no? Ballar amb gent, ballar amb els veïnats, no és una cosa de ball professional, sinó més de llarga durada, és una trajectòria que dura tot l'any, aneu fent tallers... Explica'ns, això com neix i per què?
8: Bueno, hi ha una cosa que per mi, al xerrar de dansa o de ball, hi ha una cosa que es diu cos. Comencem per aquí. Aleshores, una cosa és treballar des d'un cos que sigui normal, és a dir, no és un cos èlit, d'èlit, no? Sinó, però el cos és compromès. I què significa això, un cos compromès, no? El nostre punt de partida és aquest. És a dir, no és ficcionar la dansa, no és ballar qualsevol cosa, no és imaginar-te la dansa i fer-la, sinó és ballar el que realment des d'un cos que s'ha compromès amb fer-ho. Aleshores, nosaltres tenim un projecte des de fa 23 anys.
7: Carai, jo no havia nascut.
8: El que es diu Jocs Coreogràfics, que anem a mínim 8 escoles cada any en hores lectives on treballem la creació, i això és la joia de la corona.
7: I és la creació del moviment, però no de dansa necessàriament, no?
8: Bueno, és la creació des del cos, on jo sempre dic que és una classe d'ètica, perquè és una classe de convivència. És a dir, nosaltres no ensenyem a ballar, no, en 10 sessions tu no pots ensenyar a ballar, però sí pots ensenyar que algú s'involucri amb un projecte coreogràfic des del respecte i des del compromís. Clar. Això sí. Aleshores, han tingut l'oportunitat de desenvolupar unes eines al llarg dels anys que han pogut crear un mètode de treball que en un moment donat el varen destrossar i després el varen retomar, i és un mètode de treball que funciona. La pandèmia s'ha carregat, en Palma Duca se va carregar tots els projectes, menys aquest. Yeah. Això significa molt, no? Uh-huh. És a dir, que és un aire dintre l'escola que no només són els nens, són els mestres, és la manera de conviure. I no sé, per mi ha estat un gran plaer de poder viure això.
7: Però és que això t'ha preocupat molt des del principi en projectes com aquest, que no cerca professionals, i també els teus muntatges professionals. Ballar amb gent del carrer, o coreografiar a gent. Alguns són professionals i d'altres són des de les mutxes, que no eren ballarines. I tu estaves... En això que m'ho estàs contant, t'interessen, has dit, no cerques cossos d'èlit, cossos treballats, cossos entrenats...
8: Però sí,
7: no.
8: Cossos compromesos, Cuidado.
7: Però tant t'interessen els nins i els insufles aquest compromís, o la gent gran, que ja no està per altres coses, però que facin cadascú.
8: Exacte, i després també tenim la sort de que al ser artistes són convidades a projectes que hem tingut l'oportunitat de poder mesclar. Clar, és a dir, l'any passat va venir el Pedro G. Romero en Esbaluart, i justament ell estava fent tot el seu projecte d'exposició sobre els gitanos i això, i em va proposar treballar amb ell i desenvolupar amb uns músics d'aquí que no va funcionar de Corea, i just nosaltres estàvem fent feina amb els nens de l'Oyo. Aleshores, vàrem fer un projecte ballant amb els nens de l'Oyo amb dos músics meravellosos a l'Arjub dintre de la seva expo. És a dir, que tens oportunitats d'estar involucrat en projecte. Fa 2 anys vàrem estar al Palma Dansa ficant gent adulta amb els nens de jocs coreogràfics. Això significa que tinguérem el permís d'anar a ballar amb els nens dintre de l'escola, involucrar amb els seus pares, vingueren a la plaça Cuadrado. Va ser tota una revolució.
7: Mare meva, Maria, podríem estar aquí, sí, però
8: ens
7: hem de centrar en el Ballamunt. Okay.
8: Ballamunt és tot això,
7: Ballamunt és tot això, ho sé.
8: Ballamunt és això.
7: Però quan passarà el que estem anunciant? Passa des del dia 20 al 22. I per què a Can Amunt, Ballamunt a Can Amunt? Perquè la Impossible...
8: Estem a Can Amunt.
7: Estem a la plaça del Quadrado.
8: Nosaltres estem a la plaça del Quadrado. No, nosaltres treballem a la Impossible, no és un espai comercial, no fem classes així, sinó fem molt poquet.
7: És un espai de creació que teniu a la plaça del Quadrado.
8: És un espai de creació a la plaça del Quadrado. I nosaltres farem, dia 20, farem els jocs coreogràfics allà, que tirem en dues escoles, una és la de Son Canals i l'altra és la de Sindioteria, perquè Son Ferriol ho ballarem en una plaça al barri de Son Ferriol. I després, el dia 22, treballarem amb infants i amb adolescents, junt amb la Tina Codina, amb un projecte que ella va realitzar.
7: Dia 21 o dia 21? Jo tinc apuntat 21.
8: Dia 21, sempre m'equivoco, sí. Jo tinc dislèxia. sempre m'equivoco en dates. El dia 21 en Latina, amb el projecte que va desenvolupar amb la Fundació Miró i el taller d'art d'Esment, que és del barri.
7: Sí.
8: Tot és del barri. Aleshores farem allà una experiència i el dia 22, el divendres, sortirem nens, adolescents...
7: A ballar a la plaça.
8: Ballar a la plaça. Estem construint tota una estructura que el dissabte matí la gent que vulgui apuntar-se pot venir i involucrar-se dintre de l'estructura que estem dissenyant.
7: En aquest ball final col·lectiu, en tots els que han participat, nins, gent gran, adolescents, tothom, voltos, també tots, quant bèstia d'improvisació en les tècniques que heu compartit, o tu els hi fas una coreografia que...
8: Nosaltres fem dissenys de possibles. Nosaltres tot ho tenim estructurat, però són estructures de possibles. Aleshores, hi ha coses que estan més afinades i altres coses que
7: no... Que se desafinen.
8: Que és... Bueno, més que desafinades són que passen en aquell moment. És a dir, quan tu fas una estructura ja ets responsable d'això. És a dir, gent que no ha viscut el procés d'aquest cos compromès. Però que el gran volum és del cos compromès, aleshores els que s'apunten ja intentem seduir-los.
7: O sigui, jo puc comparèixer el dia 22 sense haver fet el procés i posar-me a ballar amb vosaltres?
8: No. Has de venir el dissabte 16 a les 10 del dematí.
7: Això és que t'has votat el dissabte 16 perquè t'he votat les dates, ja m'ho has dit. I passa una cosa molt xula. Passa una cosa molt xula, que feis una crida. Vols formar part del Ball Amunt el dia 16 abans que arribi el 20 i comenceu? I clar, jo vaig allà a dir, jo sí, i llavors ja...
8: Pues vens, participes el dissabte i si t'agrada te quedes, i si no t'agrada te'n vas.
9: Jo te vaig demanar...
8: Vens d'espectador o el que sigui, tu has demanat...
9: Jo te vaig demanar-ho moltíssim, em va dir, no, que no tens 50 anys. Te juro que va passar ahir. Jo sé que pots fer de substitut,
8: quan necessitem algú fer...
9: La meva aparença és de 30, però te juro que va passar
7: això. De 18.
9: Hi havia un altre company de les altres escèniques que deia, venga, i jo, però per favor, que tengo 50 anys, déjame, i no me va deixar.
7: Jo, al contrari...
9: O sea, que espero que el Ballamunt me deixi.
7: Jo, al contrari, a la Covid, estava... Fèiem cola al Mercadona d'un metro i mig, i va sortir una idea, el de més de 60 poder anar passant, passa, m'ho va dir.
9: Això fa
7: 5 anys i ara tinc 57, imagina, jo semblo 10 més. I en 10 menys, però bueno... Escolta'm.
9: Una mica sí.
7: Bueno, vull dir, anem a dir-li a la gent, tots els que vulguin participar... Ah, i han de ser... He de justificar que som de la barriada, perquè sou molt, molt de Can Amunt, però jo som del terreno, però si vinc a dia 16 i dic jo
8: podeu
7: vull participar...
8: Venir,
7: sí,
8: venir,
7: no feis gueto, perquè seria una mica contraproduent.
8: No, podeu venir. Però heu de ser sabrosons, eh? És a dir, gent que se pugui ficar, no?
9: Mira,
8: no
9: sent
8: dura, gent flexible i...
9: Mira si Jairo me tenia sobre el somari, que això jo he contat en directe diverses vegades, però sí, tu l'has sentit i tal, però tornaré a contar. En Jair Matesan ha ballat un tango, ara ho dic bé, perquè sempre he dit vals, un tango amb el Luis Tosar, l'actor. I jo era davant. Festival de Sitges.
7: I jo era el que ho feia bé. Bueno.
9: Mira si és sabrosón que balla tangos.
7: Vinga, anem a parlar molt seriós, que el balla molt bé. El festival, o aquesta trobada, tu dius que és la culminació. Però durant tot l'any feis aquests tallers, també, i això ja no és la gent que vingui dia 16, vull dir, durant tot l'any ja vas fent caliu a la barriada, amb els nens, la
8: moment,
7: gent gran...
8: Sí, és el moment que ens atrevim a sortir, perquè això no acaba mai, sempre segueixes, i tal. Aleshores, nosaltres, per nosaltres és una cosa molt interessant el fet d'ocupar el carrer, que penso que és algo que hauríem de fer molt més sovint, no? Ocupar el carrer amb la gent del barri i fer, pues, nosaltres ballem, els altres...
7: És la vostra manera de resistència contra la gentrificació i tota aquesta història?
8: Hem de fer com a... molt... Jo a vegades m'he posat molt dura i molt estúpida, molt tonta, referent a aquest tema de l'ocupació de l'altre, dels nostres carrers, no? Però jo penso que han d'existir i donar l'acte de l'existència. Això que, per exemple, no sé, és una crítica que faig de quan s'ocupa puntualment el carrer i sembla que sigui... Anem a sopar tots al carrer, dia tal... Sopem cada dia al carrer, podem anar sortint al carrer. Nosaltres a la plaça Cuadrado traiem la taula al carrer, igual que al poble, a Maria, traiem a la cadira al carrer i fent coses al carrer. I és, jo penso que ho han de fer com algo normal. No han de necessitar una llei que ens diguin que sí o que no. És un desafiament.
7: Que t'acobrin pel metre quadrat de taula,
8: exacte,
7: no?
8: Nosaltres, això són negocis, no? Nosaltres no fem negoci. És a dir, ocupem el carrer amb el que estem fent, no és un negoci.
7: Un altre punt que t'interessa moltíssim és les relacions, els vincles intergeneracionals. Que, que els padrins vagin amb els nins, els nins amb els padrins, i Dios en casa de todos. Però vull dir, i com se cerca això? Pel cos. No, perquè no, no són ballarins, no és dansa pròpiament dita, o sí, és dansa popular, sí, també. Però per què aquest interès teu que també has mostrat als teus espectacles ja professionals?
8: Perquè penso que és bàsic veure que treure barreres, perquè si no sempre ens tratem des de la diferència, no de la diversitat, sinó de la diferència, no? L'edat és una diferència, i jo sempre dic, l'altre dia parlava amb gent jove que està estudiant a la SEDIP, jo dic, us heu de posar les botes de parlar amb gent molt diversa, de diferents... Nosaltres, la gent gran, tenim molta verborrea, perquè tenim molta vida que contar, no? És a dir, teniu una mica de paciència, però aprofiteu-vos d'això, no? Perquè després a tu t'entra una curiositat, i a mi m'entra una curiositat per saber de tu. I penso que és molt interessant el fet de compartir, perquè si no, no coneixes, no valores. El valor està en que ho tastis, no? Clar. És a dir, si un infant no tasta una persona d'una altra edat al fer el mateix que està fent ell i passar pel mateix lloc, no ho valora, no? I sempre te tractarà de diferent.
7: Doncs recordem que tot això que mos està explicant la Maria Antònia Olivier, que és la directora artística del Ball Amunt, a Can Amunt,
8: que nosaltres som un equip, un ho equip, faig amb un equip.
7: Un equip, sí, na Laura Lladrà, Nanica Will, perdona, Laura Cardona, Júlia Morell i Maria Antònia Oliver. Del 20 al 22, 21 i 22 de maig, a la plaça del Quadrado, Can Amunt, plaça del Quadrado. Però el 16... Estan convocats tots aquells
8: a
7: que
8: volen...
7: A les 10 del matí, allà mateix,
8: a la Impossible.
7: I ara que se'ns acaba el temps molt ràpidament, sense fer massa spoilers, perquè te tornarem a cridar i te farem venir, què passa el juliol enguany?
8: Aima s'expandeix. Aima s'expandeix. Del 5 al 11 de juliol.
7: 5 al 11 de juliol, i a bon, també vos moveu.
8: A Maria... a Sa Comuna de Lloret i a Son Fornés, a Montuïri.
9: I t'haurem de donar els detalls.
7: T'haurem de tornar a cridar i que ens donis tots els detalls del món.
8: Meravellosos espais.
7: I de moment, reunions de veïns, d'amics, a la barriada de Can Amunt. Ball Amunt. Ball Amunt per cinquena vegada des de 2017. M'encanta això de que no respectis el calendari. M'encanta.
9: Maria Antònia Oliver, moltes gràcies, estimada, per estar aquí. Vinga, 6:49. Continuem.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. L'aviador. I Betres Ràdio. A Xena, el teatre principal de Palma.
5: Tradició musical d'Eivissa i Formentera que han redoblat sintetitzadors, teclats, però també l'espasí, la flauta, les castanyoles o el tambor. Parlant de Turmerí, del duet a l'Arannà, arriba aquest dissabte a les 7 al Teatre Principal de Palma.

0: I el duet de l'Arena, que està format per Anna Sala i Lara Magrinyà. Lara, com estàs?
1: Molt bé, bones.
0: Que bé que pinta això, per favor. Jo t'he de dir que jo he viscut a Eivissa, que me ressona tot això que mos estàu contant, que mos voleu contar, però vull que m'expliques una mica el procés, perquè ha hagut recerca, ha hagut creació pròpia. Com comença tot això? Quina és la gènesi d'aquest espectacle?
1: Bé, doncs, nosaltres, clar, vam... En realitat vam descobrir el que han redoblat en un moment donat, a més en un context una mica, diguem, acadèmic o per la nostra pròpia això, inquietud, no? Perquè és veritat que jo soc eivissenca, però de família que ve de fora. Llavors, no havíem tingut un contacte directe de dir, no, la meva àvia em va ensenyar a cantar així i jo ho he anat fent, sinó que ho vaig descobrir ja de gran, quan estava... De fet, quan estava estudiant al Conservatori de Palma, que va ser la primera vegada que algú em va parlar del cant redoblat, i jo no tenia ni idea, no ho havia vist mai, no sabia que era la manera tradicional de les pitiosas, i bé, crec que no és una excepció al meu cas, sinó que era una tradició que es va deixar de practicar, i gairebé que estava una miqueta, doncs això, amagada, no? Era un d'aquests tresorets amagats. I bé, doncs vam començar a sentir primer arxius sonors que hi havia per internet, d'un arxiu de l'Alan Lomax, que és aquest musicòleg que va anar als 150, va passar per Eivissa i Formentera.
0: Sí.
1: Vam començar a sentir totes aquestes gravacions en les que hi havia cant redoblat i, clar, tant l'Anna com jo vam flipar, primer, de lo diferent que sona a qualsevol altra mostra de cançó tradicional, no? I també del fet que això, que jo no ho conegués com a eivissenca. Llavors, bueno, això ens va semblar molt, molt potent, no?, aquestes dues premisses. I vam decidir que si posàvem a tope, això volia dir aprendre a redoblar, perquè no, en aquell moment, clar...
0: Efectivament, doncs, no ho
1: sabíem. Espontàniament, a la primera no surt.
0: Efectivament, això ho hem de dir.
1: Llavors, pues, clar, primer va ser començar a aprendre, vam començar a fer moltes trucades, a visitar gent que en sap molt, a Eivissa i a Formentera. Vam fer com una mica aquesta cosa d'anar porta per porta, saps? Coneixes algú que faci cant redoblat? Sí, mira, parla amb en Pep d'en Andreu de Formentera. Doncs vinga, va, anem cap a casa amb Pep d'en Andreu, ens presentem, li expliquem el que estem fent i que ens ensenyi una miqueta el que fa. O, per exemple, també en Toni Manonella, Son Palarmet d'Eivissa, que són, doncs això, grans coneixedors de tota aquesta tradició, gent que la va viure, no?, en primera persona, i que ens han ajudat moltíssim també, doncs, a entendre com funcionava el context en el que es practicava i bé, una vegada nosaltres, doncs, amb la pràctica, no?, i tot aquest coneixement que anàvem arreplegant, doncs ja ens ho teníem una miqueta, doncs, a punt. Vam començar a barrejar-ho, doncs, això, amb la nostra manera d'entendre la música, amb els nostres sintetitzadors, i el resultat és aquest turmerí.
0: Clar.
1: A veure...
0: Turmerí, que són dels llinatges més comuns a Eivissa, concretament.
1: Correcte.
0: Segurament en Torres estan allà. Clar, no sé si coincideixes que hi ha com una revifada de l'interès per el cant redoblat en concret. Fa poc s'ha fet un documental per el folclore en general, per recuperar un poquet aquestes arrels, i curiosament o no, per part de gent bastant jove, com és el cas de Nana i tu, no?, d'aquesta cosa de no volem perdre les essències, les arrels, i si ho hem de mesclar amb sintetitzadors perquè sigui més contemporani o més adjectiu, perfecte, però que hi sigui, no?, aquesta base, diguem.
1: Sí, jo crec que està passant que està havent-hi una mena de moviment molt, si no només a les illes, a tot arreu, molta gent està com buscant justament aquesta essència que deies tu de l'arrel, de què és el que sona identitari d'un puesto, no? Perquè avui dia, doncs, clar, tenim accés a tantes coses via aquesta finestra d'internet i la seva infinitud que, bé, no sé, que crec que realment tothom necessita anclar-se en alguna cosa, no? I clar, doncs aquest és un pou de no sé, d'algú que és realment molt teu, no? Molt del lloc on has viscut i on has... i de la cultura a la qual pertanys. Llavors, que estigui d'una banda passa això, que és alhora un rescatar algú, no?, per si dir-ho, o almenys en aquest cas sí, perquè sí que estava, ja et dic, una miqueta oblidat aquesta manera de cantar, també pel tipus de vida, perquè la vida ha canviat tant,
0: clar,
1: que el context pel cant redoblat estava lligat a un altre món que ara ja no hi ha, no? I llavors, d'una banda és això, s'està com una mica rescatant això, però també s'està redimensionant o almenys s'està adaptant a el que les nostres orelles actuals, no?, entenen com a present. Llavors, sí,
0: això me sembla interessant, no? Tu deies que no només Eivissa, podem posar el cas paradigmàtic de Rodrigo Cuevas, per exemple, el Premi Nacional, que també rescata un poquet el folclor i el barreja moltes coses, tan xugueires amb una altra textura.
1: Exacte. I
0: amb altra, mucha muchacha, que du aquesta qüestió, però al camp de la dansa contemporània, no? I clar, estem parlant de gent, insisteix, molt jove, vull dir que això és el que dona un poquet d'esperança, no? Que també les noves generacions d'artistes, com tu, com Nana, vos interesseu per aquesta qüestió. Després de Turmerí, després d'aquest espectacle, d'aquesta funció dissabte a les 7, quin és el camí, la trajectòria que l'espera a Turmerí?
1: Doncs mira, nosaltres, la nostra idea és fer que això volti per tot el món, la veritat. Tenim moltes esperances i, de fet, ja està començant a passar, perquè, bueno, òbviament, el tour per les illes l'hem de fer, perquè és on més ressona, no? Però ara, per exemple, anirem a Dinamarca, també, d'aquí dues setmanes, i tenim una ruta de 5 dies per 5 ciutats diferents. Després també anirem a Àustria, i ja cap al curs que ve, cap a l'octubre, que és quan sortirà el disc, un cop estigui presentat, jo crec que també ens obrirem una miqueta a tota la península. Uh-huh. O sigui que, sí, la idea és portar a Eivissa i Formentera arreu del món, no? Uh-huh. En lloc de fer-ho al revés.
0: Quin feedback, quin retorn esteu tenint de moment a Eivissa amb aquest rescat del cant redoblat, fusionant-lo amb aquests llenguatges més contemporanis que vos està arribant?
1: La veritat és que estem notant una onada, a més, rapidíssima, de molt d'entusiasme per part de la gent. I a més és que ens ho transmeten, ens ho diuen, no ens paren d'escriure ara, per exemple, per xarxes, gent que ens ha vist o gent que ha sentit a dir que, ostres, que us hem de venir a veure. I la veritat és que estem super emocionades. No l'hem estrenat encara, i si Formentera, hem fet alguna cançó. Ara fa poc vam participar en un acte de l'Institut d'Estudis i Disseny.
0: Sí.
1: I va ser com això, una onada de cop d'això, de gent que estava realment tocada, no? I va ser molt, molt bonic.
0: Que bé, idò, no sé, Lara, jo crec que allò que te poden desitjar, que vos poden desitjar, és que llarga vida a l'espectacle, llarga vida en aquesta recerca, en aquesta composició, en aquesta fusió de coses tan belles, de sons que ens interpel·len, i sobretot aquest encert, no?, d'aquesta troballa i aquesta feina que heu fet i que recordem aquest dissabte a partir de les 7 se posarà en escena al Teatre Principal de Palma. Molta merda, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Vinga, Lara Magrinyà, de la duet l'Aranà, Mana Sala, amb aquest Turmerí ben interessant. I fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que en un minutet a les 7 arriba l'informatiu, en aquest cas una edició de mitja hora, després arriba l'edició especial d'Espostres amb un altre partit de Lliga, Getafe-Mallorca, on l'equip vermellenc se juga bona part de les seves opcions de continuar a la màxima divisió del futbol espanyol una temporada més. Fins aquí la cultura. IB3 Ràdio, Iker Hernández ha estat el control tècnic. Demà ens veiem i ens escoltam a partir de les 6 amb més temes. Vagi bé.

0: Un incendi a un assentament de vora la via de cintura provoca un gran embús. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: El foc s'ha iniciat de ben les 3 i mitja de vora el pont de Son Goleu a Palma i ha generat una gran columna de fum que s'ha estès a la via de cintura. Els veïns critiquen la brutícia acumulada al costat de la carretera.
2: I ha anat cresquent i cresquent i no han arreglat, sempre hi ha arbres, hi ha plantes i clar, això quan comença a prendre, pues, acaba amb tot.
0: Això el dia en què s'ha registrat un accident de trànsit, un motorista roman molt greu després de xocar contra un mur a l'església d'establiments i quan el judici per l'assassinat d'una dona a la colònia de Sant Jordi l'any 2024 ha acabat avui en la declaració de l'acusat. L'exgendre de la víctima ha dit que, si la va matar ell, no ho recorda, ja que havia consumit alcohol. La fiscalia ha elevat la pena de presó per a ell a 25 anys. Demà el jurat popular quedarà incomunicat per deliberar si l'home és culpable o no del delicte d'assassinat. És dimecres, dia 13 de maig, i un home ha estat detingut per una presumpta agressió sexual. Neus López, bon vespre.
3: Bon vespre. L'home que conduïa una furgoneta hauria introduït a la força dins el vehicle la víctima quan sortia d'un local d'oci nocturn i es dirigia al seu hotel, aprofitant que estava aturat a un semàfor. Els fets varen passar la matinada de diumenge a la zona del passeig marítim de Palma.
0: Menorca comprarà bloc de pisos de particulars que estiguin buits per destinar-lo al lloguer social.
3: El Consell aposta per tenir el seu propi parc d'habitatge públic, que avui ha obert una convocatòria perquè els propietaris interessats ofereixin els seus edificis.
0: L'entitat ecologista Gent Gop demana que es denegui l'autorització per instal·lar un quiosc de platja Punta Pedrera al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
3: Asseguren que la zona és especialment perillosa en situar-se al costat d'un penya-segat i d'una antiga pedrera.
0: També vos explicaran la darrera hora de la crisi de l'antivirus. L'espanyol que ha donat positiu continua estable i aïllat, mentre Sanitat no descarta flexibilitzar la quarantena dels altres 13 passatgers si continuen sense símptomes a partir de dia 28. I en els esports, el Mallorca juga avui a les 9 i mitja del vespre bona part del seu futur a primera divisió contra el Getafe al Coliseu. Miqui Tous, bon vespre.
4: Bon vespre. El conjunt vermell necessita guanyar per distanciar-se de la zona de descens que ara marca el Girona en 39 punts, el mateix que el Mallorca. El Getafe juga la classificació per disputar competició europea. Martín de Michelis té la baixa de Samu Costa per sanció i recupera el lateral Pablo Maffeo. Podreu seguir el partit en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7 i mitja. I avui també juguen tres rivals directes del Mallorca per evitar el descens. Ara a les 7, l'Espanyol rep la visita de l'Atlètic Club de Bilbao. El Sevilla visita el camp del Villarreal i a les 9 i mitja, a Mendizorroza, l'Alavés juga contra el Barça.
0: A motiu d'aquest partit del Mallorca, l'informatiu avui tindrà una durada més breu de mitja hora. I pel que fa al temps, poc canvis. Dani Capó, bon vespre.
5: Bon vespre. Sí, de moment a curt termini pels canvis. De fet, demà tindrem un dia de cel bastant destapat. Lluirà molt el sol, és perquè just a primera hora del dematí podem veure qualque nígol més, però després el cel quedarà molt destapat. Temperatures bastant parescudes a les d'avui, no canviaran gaire. Màximes en general entre els 22 i els 25 graus. Això sí, notarem una mica de vent de mestral, pot bufar entre fluix i moderat. Els canvis una miqueta més significatius arribaran divendres, quan podem tornar a veure ploure.
0: Gràcies, Dani. Toni Cardell és el control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Són les 7 i 4 minuts. L'acusat d'assassinar la seva exsogra l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi diu que desconeix com va morir la dona, assegurat davant l'Audiència Provincial de Palma, que va tenir la sensació de despertar d'un mal son i després va veure sang a la casa. La fiscalia ha definit l'acusat com un home dolentíssim, diabòlic, i ha decidit elevar la pena de presó a 25 anys.
3: El judici se celebra amb un jurat popular i la defensa de l'acusat ha demanat que se li apliqui l'atenuant d'intoxicació etílica perquè el dia dels fets havia begut una botella de vi i un parell de cerveses. La fiscalia, en canvi, ha posat de manifest que tots els guàrdies civils i policies locals han declarat que l'home no feia olor d'alcohol i han conclòs que va assassinar la seva exsogra en traïdoria i acarnissament. Mentre l'acusació particular ha dit al jurat que l'acusat no tenia ni una sola rapinyada, perquè la víctima no es va poder defensar per ser vulnerable. L'advocada de la família té clar també que hi ha un agreujant de violència de gènere perquè l'home va voler castigar la seva exparella assassinant sa mare.
0: En el torn de la darrera paraula, l'acusat diu que no ho recorda i que si ha estat ell que el condemnin, però que no ho facin per assassinat.
3: Demà els membres del tribunal quedaran incomunicats per deliberar si l'home és culpable o no del delicte d'assassinat.
0: I un altre home ha estat detingut, acusat d'introduir a la força una turista en una furgoneta i agredir-la sexualment. Els fets varen passar la matinada de diumenge a la zona del Passeig Marítim de Palma.
3: La víctima sortia d'un local d'oci nocturn i es dirigia cap al seu hotel quan una furgoneta es va aturar al seu costat. El conductor la va agafar del braç de forma violenta, la va ficar a l'interior del vehicle i va fugir a gran velocitat per impedir que baixés. Durant el trajecte la va agredir sexualment. La fugida va acabar en un semàfor en vermell on la víctima va aprofitar la presència d'un altre cotxe per demanar auxili i escapar. Els dos ocupants d'aquest segon vehicle havien presenciat el segrest inicial, varen perseguir la furgoneta i varen aconseguir fotografiar-ne la matrícula. Gràcies a les imatges i a la denúncia de la víctima, els agents varen identificar l'agressor, que va ser detengut poques hores després.
0: I un incendi en un assentament de barraques situat davall el pont de Sant Gotleu, davant la via de cintura de Palma, ha mobilitzat avui migdia diverses dotacions de bombers de Palma, policia local i també el SAMU 061. Allà hi ha Victòria Morell. Victòria, bon vespre, què ha passat?
6: Bon vespre, doncs. Encara no se sap exactament què ha provocat l'incendi, tot i que un dels residents de les barraques assegura que podria haver estat una llosca de cigarreta. A aquesta hora, davall el pont de Sant Gotleu, encara es poden veure les conseqüències d'aquest incendi declarat avui a migdia. La zona ha quedat completament ennegrida, amb vegetació cremada, fustes calcinades i restes afectades pel foc. Ja ho dèiem al principi, fins al lloc del fet s'hi han desplaçat dotacions de bombers, de policia local i un vehicle del SAMU. L'actuació del servei d'emergència ha provocat també algunes retencions de trànsit a la via de cintura en direcció a Andratx.
7: Hemos empezado a oír sirenas y sirenas. Ostras, está quemando algo. Y yo pensaba que había sido un coche en la autopista o algo. Y cuando hemos llegado por aquí hemos visto que estaba esto lleno de gente y cuando hemos subido ya estaba esto apagado, pero se ve que ha sido un buen incendio porque se ha quemado casi todo esto.
2: No, va començar a poc a poc i ha anat crescent i crescent i no, pues no han arreglat, sempre hi ha arbres, hi ha plantes i clar, això quan comença a prendre pues acaba amb tot i això és el que ha passat bàsicament.
6: Les causes exactes encara no s'han determinat i continuen sota investigació, mentre sí que han confirmat els serveis d'emergència que no consta cap persona ferida.
0: Gràcies, Victòria. I un motorista de 55 anys, Roman, han estat molt greu a l'Hospital de Son Espases després de xocar contra un mur davant l'església d'establiments a Palma.
3: Passades l'una i mitja del migdia, l'home ha pegat contra un mur i ha patit un politraumatisme sever. Una ambulància de suport vital avançat s'ha desplaçat fins al lloc i ha estabilitzat el motorista, que a continuació ha estat traslladat a l'hospital de referència.
0: 7 i 8 minuts per la mare d'habitatge. Menorca comprarà blocs de pisos de particulars que estiguin buits per destinar-los al lloguer social. El Consell Insular aposta per tenir el seu propi parc d'habitatge públic. Avui ha obert una convocatòria perquè els propietaris interessats ofereixin els seus edificis. Carles Marquès.
8: Per primera vegada, el Consell de Menorca ha iniciat el procés per comprar directament pisos plurifamiliars desocupats de titularitat privada amb l'objectiu d'ampliar l'oferta de lloguer assequible de l'illa. El formulari ja s'ha habilitat a través de la pàgina web de la institució perquè els interessats puguin inscriure's. El termini finalitza el proper 31 de maig. Adolfo Vilafranca és el president del Consell de Menorca.
9: Què és que cercam? Cercam edificis complerts, és a dir, edificis plurifamiliars amb un mínim de 2 habitatges per tal que es puguin ser incorporats en aquest projecte.
8: La compra d'aquests immobles es finançarà amb romanents de tresoreria. No hi ha, de moment, un topall de despesa previst. Núria Torrent és consellera d'Ordenació Territorial i Turística de Menorca.
10: Una vegada coneguem el volum i les característiques de les ofertes rebudes, farem una modificació pressupostària corresponent a la quantitat necessària.
8: La gestió del lloguer podria anar a càrrec de la nova oficina insular d'habitatge que el Consell obrirà aquest divendres.
0: I a Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha proposat una sanció de 59.000 euros contra un habitatge unifamiliar en sòl rústic que es va passar a ús turístic sense els permisos corresponents. Clàudia Mamallia.
11: Ho ha destapat una inspecció de la policia local que ha constatat que la casa s'ofertava en plataformes vacacionals de luxe. Una de les clientes va afirmar que havia pagat més de 1.000 euros per 4 nits. De fet, no es tracta d'un cas aïllat. El consistori també ha resolt una sanció de 43.000 euros a un habitatge ofertat a Airbnb pel mateix motiu.
0: I 6 de cada 10 empresaris de la indústria balear consideren que la situació del sector és dolenta i només el 12% creu que les polítiques públiques els són favorables. És una de les conclusions de l'estudi de percepció de l'empresariat elaborat per la Fundació Universitat Empresa. Avui s'ha presentat empresaris en la jornada Parlem d'Indústria que s'ha celebrat al Centre BID d'Inca i en la qual el govern ha dit que mobilitzarà 25 milions d'euros a través del nou pla d'indústria que està elaborant Marta Puyalto.
12: La majoria dels empresaris perceben falta de talent, dificultats per captar-lo pel problema de l'habitatge i reclamen més sòl industrial que cada vegada l'utilitzen més comerços. Segons el doctor en psicologia, Antoni Núñez, que ha elaborat l'informe, una altra de les problemàtiques que constaten és la competència deslleial. A l'administració li demanen polítiques més concretes.
13: Que siguin molt més enfocades en el sector industrial. En segon lloc està el tema de reduir la burocràcia i de facilitar aconseguir terrenys o que la conversió a sòl industrial sigui més fàcil per poder seguir ampliant o seguir creant sòl i empreses industrials.
12: El director de la Fundació Impulsa, Antoni Riera, també ha presentat l'informe dels resultats del Pla d'Indústria 2018-2025. El document assenyala que, tot i alguns avenços en exportacions i en part del sector manufacturer, la indústria continua representant tan sols el 5% de l'economia. A més, durant aquests anys, la producció ha caigut prop d'un 10%. Segons Riera, el futur de la indústria exigeix interconnectar-la amb la resta de sectors productius, prioritzar les activitats que realment siguin rendibles i que es faci amb un personal més format i productiu.
0: En aquest sentit, el govern ja ha començat a treballar en la redacció del nou pla director de la indústria pel període 2027-2031. Mobilitzarà, com dèiem, 25 milions d'euros per reforçar el sector industrial.
3: El conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha anunciat noves línies d'ajudes i la creació d'un nou segell identificatiu per a productes elaborats a les Balears.

0: destinar 5 milions d'euros a les ajudes, de les quals es van beneficiar un total de 380 empreses. Tant la presentació de les sol·licituds com la tramitació es farà via electrònica.
1: I el president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, s'ha manifestat en contra de l'ampliació de la capacitat de l'aeroport d'Escodolà, prevista per Aena, que ja l'ha tret a licitació per 10 milions i mig d'euros, amb un pressupost total de 230 milions.
2: Maria està molest perquè no han comptat a les institucions locals i s'han assabentat per la premsa de la intenció de doblar la capacitat d'embarcament i expandir diverses àrees. Una mesura que va en contra del model turístic que el Consell planteja. A més, retreu al govern d'Espanya que ha d'informar i invertir, però en aquelles qüestions que són claus, com un model de cogestió de l'aeroport entre les institucions locals de les Pitiuses i l'executiu central.
3: No m'ho pareix de rebut és que m'ho entenem per la premsa que vol doblar la capacitat de l'aeroport, quan des del Consell Insular, de les institucions locals, tenim una aposta clara per la sostenibilitat, per no créixer en quantitat, sinó créixer en qualitat, i això va en contra de la política turística que estem aplicant.
2: I és que el nou disseny funcional de l'edifici de la terminal de l'aeroport preveu fer 15 portes d'embarcament noves, passant de 17 a 32. 15 nous taulells de facturació, 12 cintes més d'equipatge i àrees diferencials per a vols internacionals. En aquests moments, per l'aeroport hi passen 9 milions de passatgers, però encara té capacitat per 1 milió més en les instal·lacions actuals. Els hotelers parlen de responsabilitat i equilibri. És Alicia Reina, presidenta de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotels de les Balears.
4: Yo abogo siempre por prudencia, por llegar a un equilibrio y que eso venga acompañado también de una planificación a nivel destino en cuanto a los recursos.
2: Els ecologistes del GenCop expliquen que un increment és contraproduent i que, ben a l'inrevés, s'ha de cercar reduir l'entrada de visitants. Ara està oberta la licitació de la redacció del projecte per 10 milions i mig. La fase de disseny durarà 5 anys i l'execució de les obres es perllongarà fins l'any 2034.
1: I els pescadors de les illes podran continuar pescant jonquillo, cabotí i gerret amb arts tradicional fins l'any 2029. La Comissió Europea els ha concedit una nova pròrroga pel bon model de gestió, seguiment científic i control tècnic que el govern fa d'aquestes espècies.
0: El director general de Pesca, Antoni Grau, creu que amb aquest nou aval de Europa s'ha demostrat que es fa una bona gestió de la captura d'aquests peixos. La normativa de 2006 limita la pesca del jonquillo, el gerret i el cabotí a determinades zones del Mediterrani, però fa excepcions mentre es compleixin un seguit de criteris de sostenibilitat, com és el cas de les Balears.
5: El que sí que voldria afegir que això el que demostra és que la Comissió Europea confia en els serveis pesquers del govern de les Illes Balears, que és un orgull per a demostrar que fent les coses bé i que, bueno, pues que és una alegria de que, per a dir que fent les coses bé no només el govern, sinó tots els implicats, en particular els pescadors, que han de respectar unes normes i col·laborar en el seguiment de la pesquera.
0: Entre els requisits, la Comissió Europea prohibeix que s'incrementin les captures, que hi hagi més pressió pesquera i limita un màxim de 55 les embarcacions que poden fer aquestes captures amb arts tradicionals. També exigeix que l'activitat tingui poca incidència en el medi natural marí, condicions que, destaca el govern, compleix la comunitat autònoma.
1: I encara en plana laboral. El sindicat de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys a les Illes no descarta mobilitzar-se de nou i fins i tot fer una nova vaga després que la patronal no s'hagi presentat per segona vegada a la reunió que s'havia de fer avui.
2: Se senten indignats i menystinguts i demanen un canvi d'actitud a la patronal. En la reunió d'avui s'havia de tractar el desbloqueig del conveni pel sector amb l'objectiu d'igualar les condicions per a totes les treballadores. Azar Tortonda és de l'UGT.
6: Les mobilitzacions seguiran en augment. Està clar que hi ha un clam evident del sector d'educació infantil 0-3 per millorar les seves condicions laborals.
2: Els sindicats, Comissions Obreres, UGT i STEI lamenten que les patronals CCIP i la PIMEM han excusat l'assistència dient que el govern els ha convocat una trobada el 25 de maig en què es reuniran patronals i sindicats a la Conselleria d'Educació. Pepa Ramis, de Comissions, considera que l'administració fa seguidisme de la patronal.
7: Una administració pot mediar, pot acompanyar, però no pot dirigir una negociació d'un conveni col·lectiu. Són les patronals i els sindicats. I en aquest moment hi ha una intencionalitat a l'hora de fer un bloqueig a la negociació.
2: El govern, però, defensa que amb els populars al capdavant el sector ha rebut pujades

0: baixades salarials d'entre 200 i 400 euros mensuals i les treballadores han passat de cobrar 1.200 euros a gairebé 1.900.
1: I els treballadors de l'Agència Tributària Balears han iniciat mobilització pel bloqueig de millores laborals i amenacen amb una vaga dia 8 de juny. Una trentena de funcionaris s'han manifestat davant la delegació d'Hisenda Palma per demanar millores laborals com la implementació de la carrera professional i l'increment de la plantilla que asseguren es troba al límit per mort de la crisi de l'habitatge.
2: A les Balears hi ha uns 700 treballadors afectats. Les concentracions han tingut lloc a tots els centres de treball de l'Estat i han anat acompanyades d'una aturada parcial d'una hora. El portaveu del sindicat CESIF, Toni Roger, destaca la falta de treballadors pels elevats preus de l'habitatge i reclama reactivar la negociació de la indemnització per residència.
3: Estan jubilant molt de companys i els nous funcionaris que arriben just estan un any, dos anys i tornen a casa seva. Això quan venen, perquè darrerament s'ha donat la paradoxa de persones que proven una oposició i que no poden venir a prendre càrrec i que no poden ocupar aquesta plaça, han de renunciar a ella perquè no poden assolir el pagament d'un habitatge digne aquí a les Balears.
2: El calendari de mobilitzacions es reprendrà el pròxim 29 de maig.
1: El PSIP insisteix al president del Consell de Mallorca que cessi de manera immediata el vicepresident de la institució, Pedro Bestar, després de confirmar-se que va fer un ús personal dels vehicles oficials.
0: Una petició que els socialistes faran demà en el ple de la institució, que presentaran 175 propostes de resolució sorgides del debat de política general, que diuen suposen una esmena a la totalitat a la gestió de Llorenç Galmés. És la portaveu del grup, Catalina Cladera.
4: Per tant, reiteram la petició en el senyor Galmés de que faci cessar o cessi ja en el senyor Bestard, si no ell n'és còmplice. I està triant la cadira en comptes de la dignitat que se mereix el Consell de Mallorca davant d'una situació d'aquestes. Demà serà un ple que la foto que veurem ja no s'hauria de produir. Encara hi som atents, senyor Galmés.
0: Entre les propostes del PSIP destaquen el reforç de l'escut social, l'increment de les ajudes de necessitat urgent, la reducció de les llistes d'espera a les residències de gent gran i una acció definida contra el sensellerisme i el caravanisme residencial precari, així com la millora de l'acollida de menors migrants.
1: I l'entitat ecologista Gent Gop demana que es denegui l'autorització per instal·lar un quiosc de platja a Punta Pedrera, al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
2: Asseguren que la zona és especialment perillosa en situar-se al costat d'un penya-segat i d'una antiga pedrera. Aquest anunci arriba després que s'hagi dictat el tancament d'un quiosquet emblemàtic, el d'Espoató, també a Sant Josep de Sa Talaia, per mort de la gran oferta a tot el litoral balear. Un argument que, diuen, aplicaria també a aquesta nova concessió.
1: I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni triplicarà la xifra de càmeres de videovigilància que passaran de les 40 actual fins a les 119.
0: D'aquestes, una seixantena es dedicaran a vigilar el trànsit de vehicles i els vianants. També n'hi haurà per controlar punts dotats amb contenidors o passos de vianants intel·ligents que s'il·luminen quan qualque persona els creua. Una vintena de càmeres disposaran del sistema de lectura de matrícula i s'afegiran a les ja operatives.
1: El passatger espanyol que ha donat positiu en l'antivirus continua amb símptomes però estable i aïllat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.
2: Els altres 13 espanyols aïllats també en aquest centre continuen asimptomàtics després que les darreres PCR siguin negatives. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, obre la porta perquè puguin rebre visites si continuen sense símptomes a partir de dia 28. De fet, la ministra Mònica García segueix reunida amb altres homòlegs de països implicats per analitzar la situació del brot d'antivirus.
1: Confinat un creuer amb 1.700 persones a Bordeus per un brot gastrointestinal.
2: La decisió s'ha pres després de la mort a bord d'un passatger de 90 anys que podria estar afectat per aquesta passa de panxa que també ha afectat a una cinquantena de viatgers. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen de la infecció.
1: I Donald Trump ja ha aterrat a Pequín, on mantindrà una trobada amb el seu homòleg xinès Xi Jinping amb la guerra a l'Iran com a taló de fons. És la primera visita oficial d'un president estatunidenc al país asiàtic en gairebé 9 anys.
2: Tot i que abans de partir ha assegurat que no serà un tema cabdal, Trump necessita que el president xinès pressioni l'Iran per tancar un acord i que la Xina redueixi les compres de cru iranià. El gegant asiàtic, per la seva banda, tractarà que Trump afluixi i retardi la venda d'armament americà a Taiwan, una illa que la Xina considera de la seva sobirania. També abordaran qüestions com la guerra aranzelària, l'explotació de terres rares o el lideratge de la IA.
5: Chico, al lío, pide un crédito.
6: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
5: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
7: Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
1: I Miqui, començant parlant del Mallorca, que juga d'aquí a dues hores bona part del seu futur a primera contra el Getafe al Coliseum.
8: Sí, el conjunt vermell necessita guanyar per distanciar-se de la zona de descens que ara marca el Girona amb 39 punts, els mateixos que el Mallorca. Anant cap a l'escenari del partit, en tota la darrera hora ja és el nostre company Toni Fuster. Toni, bon vespre.
9: Com anant? Bon vespre, Miqui Tous. Ens trobam ara mateix en els exteriors d'aquest estadi Coliseum, a la porta 10, que és per allà on entraran els autocars del Getafe i del Real Mallorca. A l'avenida Teresa de Calcuta, el Real Mallorca es troba concentrat al Corcón, a l'hotel NH, on habitualment quan juga partits per aquesta zona sud de Madrid se sol concentrar en aquest hotel. De moment poc ambient, però en principi va de rebuda al Getafe, perquè el Getafe se juga també avui 3 punts que podrien entrar a Europa, no? I el Real Mallorca, lògicament, aquesta permanència. Sense afició mallorquinista, molt poques han pogut veure d'aficionats que hauran hagut de comprar qualque entrada, qualcú del Getafe els haurà donat qualque passi, perquè si no és impossible poder seguir avui aquí. En Pablo Maffeo com a lateral dret, aquesta podria ser la principal novetat. Haurem de veure com es troben els futbolistes que varen acabar tocats del partit contra el Villarreal, per veure si hi ha qualque novetat de darrera hora, recordant que som Costa ha viatjat, però no jugarà perquè està sancionat. Ha volgut fer costat, juntament també amb la plantilla, ha viatjat el president Andy Colbert, que avui de matí amb el seu negoci del Real Mallorca, Alfonso Díaz. En el Getafe seran baixa, concretament el futbolista Juanmi per lesió i Akar sancionat. Arbitrarà Juan Martínez Munuera, ja mos va arbitrar aquesta temporada en el partit Rayo-Real Mallorca. En el bar, Figueroa Vázquez. Pendents d'aquí una horeta aproximadament de l'11 que sortirà d'inici aquí al Coliseum. 3 punts importantíssims en vista d'anar una passa llegant a la permanència un any més a primera divisió.
8: Gràcies, Toni Fuster. I avui a baixa també juguen 3 rivals directes del Mallorca. A les 7 ha començat l'Espanyol 0, Atlètic Club 0 i també el Villarreal 2, Sevilla 0. Per tant, el conjunt andalús, rival directe del Mallorca, que de moment perd el seu partit. A les 9:30 començarà l'Alaves Barça. I ahir el Llevant va guanyar per 2-3 al camp del Celta. Han de recordar que el Llevant serà diumenge el rival del Mallorca al Ciutat de València. Luis Carrión n'és el seu entrenador.
10: Ese equipo no merece descender, eso es mi opinión desde el principio, porque tiene calidad y también porque es un equipo que pelea por todo. Yo pienso que el campeonato es muy competitivo, todos los equipos están haciendo puntos, tienes que continuar trabajando, pero hoy 3 puntos, que era el objetivo, está hecho y ahora empezar el próximo.
8: A la jornada d'ahir, l'Elx va perdre per 2-1 el camp del Betis i l'Atlètic de Madrid va guanyar per 1-2 contra l'Osasuna. I també pendents del bàsquet, perquè l'Estia Menorca ja ha arribat a la Corunya per iniciar un play-off d'ascens històric. L'equip de Javi Zamora lluitarà per pujar a l'ACB per primera vegada des de la fundació del nou club, el bàsquet Menorca. Javi Zamora diu que viatgen amb molta il·lusió.
11: Es un momento muy bonito, muy importante. De lo que se trata es de intentar disfrutar del camino con esa ambición, ¿no? De dar nuestra cara más competitiva y de tratar de, bueno, poner el broche a una temporada que creo que se ha trabajado muy bien.
8: I d'aquest primer partit de la sèrie es disputarà demà a les 8 del vespre.
1: 3 minuts per arribar a les 7:30, moment per la cultura.

0: Eugènia Moreno és des de fa anys una imprescindible de la feina en aquesta casa, assessora d'imatge d'IB3 Televisió, compagina aquest treball amb la seva passió com a escriptora. De fet, demà presenta a la llibreria Rata Corner de Palma la seva segona novel·la, L'Hermandat del Negocio Clandestino, una història amb molt d'humor i molta sororitat.
1: Sí, sororitat i respecte i empatia, tot això en una novel·la que parla de l'amistat sobrevinguda, aquella que neix quan manco s'espera entre una periodista desencantada i tres atletes que acaben de sortir de la presó per un bon motiu i que és el bessó de l'hermandat, Eugènia Moreno.
2: Y gracias a esa relación, las protagonistas de esta historia encuentran fuerzas para seguir adelante, protegerse mutuamente y salir de esas situaciones que a veces la vida nos pone delante y que nos asustan, pero que juntas somos capaces de derribarlas y de continuar y avanzar y siempre, siempre, siempre, siempre desde el humor.
1: Humor que farà, per exemple, de la venda de roba interior usada, un gran negoci en una història que, explica l'autora, és sobretot humana.
2: Durante el proceso de creación he llorado y he reído porque la historia me hizo conectar muchísimo con las emociones de los personajes. Creo que cuando un autor vive emocionalmente su obra, la historia se vuelve siempre más real y sobre todo más humana.
0: Fins aquí l'informatiu vespre. Queden ara amb els postres en joc tota la programació, com sempre, a Ràdio 2.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Anys amb tu.
1: Aquest final de Lliga provocarà més d'un atac de nervis. Tothom puntua i ningú està salvat. El Mallorca fa les coses bé, però està empatat amb el descens. La gent viu en tensió, en por de baixar a segona. Afortunadament, ahir, durant una hora, vàrem oblidar les penes i vàrem riure amb el show de Florentino Pérez.
2: Inca Centro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.
0: A IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Terrades.
1: Bon vespre, benvinguts a Esports 3 en joc. Benvinguts a l'antepenúltima jornada de Lliga a Primera Divisió. Prepareu-vos per una nit d'emocions avui aquí a IB3 Ràdio. El Mallorca visita el Getafe a les 9:30 del vespre. En aquella hora ja sabrem què han fet l'Espanyol i el Sevilla, que estan jugant ara mateix. L'Espanyol empata a Cornellà davant l'Atlètic Club de Bilbao i el Sevilla, bona notícia per al Mallorca, està perdent 2-0 ara mateix al camp del Villarreal. Serà un vespre d'actualitzar marcadors, classificacions, per saber com queda tot. Ara mateix, com està la cosa, Marta Sampas?
3: El Mallorca és el 16, classificat de primera, amb 39 punts, els mateixos que té el Girona, que és qui marca la zona de descens. Però hi ha més equips, en 39, 40, 42. En definitiva, una autèntica bogeria. El rival d'avui, el Getafe, en té 45 i ocupa posició de Conference League.
1: L'equip de Michelis hauria de puntuar avui al Coliseum. A la convocatòria hi ha jugadors cansats, tocats i una absència destacada, Toni Fuster.
4: La del migcampista portuguès, Samu Costa, que va veure la cinquena targeta groga l'altre dia contra el Villarreal i no podrà jugar avui. Això sí, ha viatjat per fer costat als seus companys. Entre Pablo Mafeo, després de complir el partit de sanció, i tot fa indicar que ocuparà el lateral dret al lloc de Mateu Jaume Morell.
1: El Getafe, tot i ocupar posicions europees, no passa pel seu millor moment, Miquel Berger.
5: Això sí, demostra la bogeria de la Lliga, perquè tot i ocupar posició de Conference League, els de Bordalàs no estan matemàticament salvats a falta de 3 jornades. Només ha guanyat un dels darrers 5 partits. Ja va fer un partit on no va xutar porteria. La darrera jornada no va poder superar l'Oviedo, coe de la classificació ja a segona divisió, tot i que per una estona va arribar a jugar amb 2 homes més.
1: Qui xiularà el partit d'avui vespre al Coliseum, José Sallés?
6: Idò, l'àrbitre serà l'alacantí Juan Martínez Munuera, del Comitè Valencià. Els dos darrers partits que el Mallorca ha jugat a Madrid amb aquest àrbitre els ha perdut, a Vallecas i al Metropolitano. De fet, l'únic precedent aquesta temporada és el Rayo Vallecano 2, Mallorca 1. Però també la dada positiva és que dels 10 partits que ha xiulat Martínez Munuera al Mallorca, els vermells només n'han perdut 2, el VAR, i serà el sevillà Jorge Figueroa Vázquez.
1: I preparat per viure aquest vespre d'infart, tenim un home que, com Florentino, no està subscrit a l'ABC.
7: Efectivament, dono nom a un pare, i vull anunciar que convoca eleccions per presentar i ser l'únic presentador d'aquest programa. Toni Terrades, tens les hores contades, i se'n lotat a la xica aquesta que tens allà de vora.
3: Sí,
7: també.
3: Meva.
7: Avui tenim un programa més calent que la roda de premsa de Florentino Pérez. Ja podeu enviar missatges al 646-93-45-01.
1: Amb aquesta convocatòria de Joan Gabriel Bausà, començam. Són les 7:34 minuts de l'hora baixa. Avui vos acompanyarem fins a les 12:30 de la nit, amb els comentaris de Pell Lluís Martí i José Sánchez, les col·laboracions de Neu Sánchez i Mario Ormaechea i la direcció tècnica de Joan Jiménez, Toni Cardell i Toni Guiscafré. Comença una nit apassionant de futbol al YouTube, Esports i B3, i com no, aquí, a IB3 Ràdio.
0: Esports 3, en joc.

0: la nostra màmina Marta Sampas amb aquest ritme, perquè avui recordem que el programa superarà la mitjanit. Això sí. És com el Tourmalet per a Marta Sampas. Marta Sampas, sí. Bon vespre, com estàs?
1: Bon vespre, bon vespre. No sap per què vaig així, per descarregar tensions, perquè, de veres, són reals els nervis.
2: No te n'has adonat, Toni Terrades, però avui Marta Sampas s'ha posat una samarreta blanca en honor a Florentino Pérez.
1: Sí, mira. Si he de xerrar de lo que pens del que va dir ahir en Florentino, m'heu de fer en Joan, en el control tècnic, m'hauria de posar el pip.
2: Ets culer.
1: Soc dels equips balears.
0: Jo el que vull que sàpigues, l'audiència de...
1: El que no sóc és de masclistes.
0: És que ahir a la roda de premsa Florentino Pérez va dir que quan ell va arribar hi va haver Bodo Ilner, Roberto Carlos, gent...
2: Que no cobraven,
0: que van anar al seu despatx per dir que no cobraven. I també va dir que és que no cobraven ni los de la tienda de l'esquina. I d'obé, en la tienda de l'esquina feia feina na Marta Sampas. Marta, cobraves o no cobraves?
1: Cobrava poca, t'hauria de dir, per una feina com és des d'aquí.
2: Te va pagar Florentino.
1: Des d'aquí, posar en valor la feina de dependent de tenda, que és una feina molt cansada físicament, has d'aguantar a molta gent quan no en tens ganes, i des d'aquí posar en valor, i sí, mira, tinc un passat...
0: Madridista,
1: en aquest cas, venent camisetes del Madrid en una època bona, he de dir, esportivament xerrant del club, perquè era quan va guanyar la dècima, després un dècim...
0: Sí,
1: bé, però en Florent, supos que no li agradaria sentir que aquí hi ve tres ràdios i se valora, evidentment, la periodista esportiva
2: dona.
1: I a gol.
0: Aturant perquè hi ha gol la
1: atenció,
0: ceràmica Marta Sampas.
1: Es curta distàncies al Sevilla, això no mos agrada, perquè va guanyant el Villarreal, ho dèiem 2-0, continua guanyant l'equip groga, però el Sevilla marca gol, per tant, minut 35, Villarreal 2, Sevilla 1.
0: Marca el Sevilla, i si t'apareix, Marta, començam a repassar aquesta jornada 36 de Lligues, l'antepenúltima.
1: Sí, ja queda poca perquè això acabi. Avui és dimecres, ahir ja se va jugar el Celta de Vigo 2, Llevant 3, el Betis 2, Elx 1, l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2, i avui en joc, com dèiem, aquest Villarreal 2, Sevilla 1, i també en joc des de les 7, l'Espanyol 0, Atlètic Club de Bilbao 0. De moment, sense gols, a les 9:30 el Getafe Mallorca, però també ben pendents d'aquest Alavés Barça, que se jugarà a la mateixa hora. Ja per demà, a les 7, es jugarà el València Rayo Vallecano, a les 8 del vespre el Girona Real Societat, i tancarà aquesta jornada a les 9:30 del vespre de demà el Real Madrid Real Oviedo.
0: Això dèiem que suposa un col·lapse classificatori a la zona baixa, que anirem actualitzant al llarg de la jornada, però ara el que han de saber els nostres oients és que el Mallorca té 39 punts, Marta Sampas, i està empatat en la zona de descens.
1: Sí, exacte, perquè la marca el Girona, ja sabeu, el Real Oviedo ja ha descendit matemàticament, el segueix l'Alavés en 37, el Girona, com dèiem, 39, tot seguit Llevant, Mallorca, Elx, i l'Espanyol, que ara amb aquest empat momentani de 0-0 tindria 40, però bé, anirem actualitzant, perquè com dèiem abans, és una autèntica bogeria.
0: Sí, perquè el Sevilla també amb aquesta derrota es mantindria en 40. En definitiva, serà espectacular la nit que viurem avui de futbol aquí a IB3 Ràdio. I com sempre, quan començam els postres en joc, també posam en marxa el concurs més esperat, més desitjat,
1: món.
0: Difícil, avui la pregunta és fàcil, més difícil de la radiodifusió espanyola.
2: Epa! Cada dia estic millorant.
1: Espectacular, no?
2: Ha d'arribar el dia, ja ho poden deixar per la temporada que ve, que entrin ballarins i ballarines darrere meu, que si fos això, el show de José Luis Moreno d'aquella època.
1: Bé, amem.
2: Ballarins i ballarines.
1: Sí,
2: i un poquet de claquet. I jo
1: no, perquè si fos aquella època serien ballarines amb poca roba.
2: Tothom ben vestit. Tothom ben vestit. I aquí darrere hi feim un show musical, Nordines i jo, per exemple.
1: Ah, molt bé.
2: Aquí.
1: Sempre el tens present.
2: Sí, sempre. My best friend. Ordinary friend. Tenim una pregunta que a mi m'agrada molt, perquè...
1: És diferent.
2: Bé, no ho diré, perquè potser
0: dono pistes.
2: No poden donar pistes. Atenció, pregunta. Quin dirigent del Mallorca es va reunir amb Bordalàs per fitxar-lo?
1: Que guany.
2: Se'n va parlar molt, d'aquest tema.
0: Quin dirigent del Mallorca va parlar amb Bordalàs, se va entrevistar amb Bordalàs per fitxar-lo? Sí.
2: Dirigent.
0: Dirigent del Mallorca.
2: I companyia.
0: Dirigent i companyia.
2: Sí, sí.
1: Però, clar, sempre.
2: Però...
0: cercam un nom.
1: Cercam un nom.
0: Cercam un nom. Molt bé, dirigent i companyia. Ara m'has agradat. Buah, quina aturada acaba de fer el porter de l'Espanyol. Espectacular, Dimitrovic. Ja ha fallat Iñaki Williams damunt la línia de gol. Un gol cantat per l'Atlètic. Continua l'empat a 0 a Cornellà. Aturada espectacular de Dimitrovic.
2: I aquesta és la pregunta. Quin dirigent del Mallorca es va reunir amb Bordalàs per fitxar-lo? Podeu enviar missatges i, si encertau la resposta, podreu venir, com vendran avui, o hi és o no, a veure aquest espectacle radiofònic que feim per tu, que es diu Esports 3 en joc.
1: I si sabeu la resposta a la pregunta del concurs, ja sabeu, 646-93-45-01, missatges dient el que vulgueu al mateix número de telèfon o també al xat de YouTube, que també vos llegim des d'allà. I com sempre ja tenim oients que ens escolten, que ens veuen i que ens escriuen. En Jaume mos diu, oh, vinga, que ja vos veig. Ens saluda i diu, quina nirviada. I diu, uep, no ve en Fendros, eres talismà. És igual, anirà bé sense ell també. Diu, s'estampeta nostra, deia. I diu que Tito Flores està un poc major, sí, un poc major, sí, però no s'excusa de tenir certs pensaments, siguin major o no. Després mos diu, no, Oscar, bon vespre, avui haurien de guanyar, i és així, s'ha de guanyar un poquet de tranquil·litat, de moment amb aquesta prèvia, descarregant tensions, passant-lo bé, i ja veurem què passa després. Ho podeu comentar tot, 646-93-45-01.
0: 7:41 del vespre, és el moment de fer la primera connexió amb els nostres enviats especials al Coliseu.

0: Allà, a Madrid, al sur de Madrid, a Getafe, tenim dos homes que ens contaran avui aquest Getafe Mallorca a partir de les 9:30 del vespre. Són, ja els coneixeu tots, en Miquel Verger i en Toni Fuster. Toni, bon vespre!
1: Bon vespre, Toni Terrades! Bon vespre, esportres en joc. Això sí, amb un bon sol encara a Getafe, a Madrid, i aquí al sud de Madrid, on s'espera un bon ambient. Cada vegada van arribar més aficionats del conjunt del Getafe per fer una arribada calorosa al conjunt de José Bordalás en vista en el partit contra el Real Mallorca. Un Mallorca que està concentrat al Corcón, que crec que ja ha sortit l'autocar cap aquí, cap a aquest Coliseum, i amb un Mallorca, com dèiem, en la baixa de Samu Costa, que és important perquè era un futbolista no tan sol titular, sinó que també feia gols, i avui no podrà jugar. Però sí que donarà costat als seus futbolistes, als seus companys d'equip, quan ara també saludam a la família d'Orejuela, que també han vengut per veure si avui pot debutar també el jove futbolista del filial, recordant que n'hi ha 5 de futbolistes del filial, entre ells Calatayú, que ja va debutar l'altre dia contra el Villarreal, l'altre de Pablo Maffeo, que ja ha complit el partit de sanció i tot fa indicar que ocuparà aquest lateral dret al lloc de Mateu Jaume Morell, del lateral Petrer, i ara a l'espera de veure quin serà l'11 que traurà Martín de Michelis, perquè com va molt de tocats l'altre dia contra el Villarreal, anem a veure com es troba l'equip. Podrien tenir la seva oportunitat d'iniciar Antonio Sánchez, que no va jugar ni un minut l'altre dia. Anem a veure si repeteix amb Lubumbo i Vedad Muriqi a la punta d'atac, i si finalment Mojica pot estar o no pot estar en aquest lateral esquerre. Si no, tenim a Toni Lato també, jo crec que preparat. Ja va gaudir d'algun minut l'altre partit. Fa bon temps, dic, bona temperatura, bufa, això sí, un poquet de vent, esperen que no molesti al llarg d'aquest partit, i a l'espera de l'arribada, com dic, dels d'Oraquí, de Getafe i del Real Mallorca.
0: Avui la presència d'aficionats mallorquinistes serà residual, els familiars i poca cosa més, perquè aquest Coliseu, Miquel Verger, està en obres. Bon vespre!
2: Bon vespre, sí, està en obra, no hi agradaria visitants, és a dir, sí que hi haurà mallorquinistes, però clar, no estaran tots concentrats en una mateixa graderia, no és només pel fet de que sigui el Mallorca, sinó ha passat al llarg de la temporada, sense anar més lluny, l'altre dia els aficionats del Rayo Vallecano els va passar exactament el mateix. Ja ho ha dit Antoni, hem vist familiars, i també ara arriben els supporters, la graderia jove del Getafe, que s'ha instal·lat aquí a la porta d'entrada del bus del conjunt madrileny per fer una bona rebuda a un conjunt que cerca Europa, que de moment encara continua a posicions europees, tot i que no està en el seu millor moment. Veurem quant d'aficionats mallorquinistes poden veure aquí, però ja vos dic que serà residual, i sobretot que no podran estar concentrats en un mateix lloc físic aquí a la graderia del Coliseum.
0: Preocupen, Miquel i Toni, el que deia Antoni, no? Aquests jugadors que varen acabar tocats, cansats, amb molèsties físiques el passat diumenge contra el Villarreal. Especial menció, sobretot, al centre del camp, perquè, clar, sense Samu Costa varen acabar tocats en Pablo Torre, per exemple, també molt esgotats Sergi Darder, Manu Morlanes. En definitiva, això preocupa una mica, no, companys?
2: Estava molt preocupat ahir Martín de Michelis perquè, clar, és que és el mig del camp sencer que s'ha quedat sense efectius quant als titulars de l'altre dia a Villarreal. Així que segurament ja veurem com ho fa de Martín de Michelis. Té la possibilitat d'avançar en Omar Mascarell i ficant David López al centre, a l'eix de la defensa. Ja veurem com ho fa, però en tot cas hauran de jugar al manco dos jugadors que ahir no estaven en perfectes condicions, perquè ahir el Mallorca tenia 5 jugadors amb molèsties físiques, ja ha dit en Toni, Lubumbo, Pablo Torre, Mojica, i també els dos migcampistes, en Manu Morlanes i Sergi Darder.
0: És un bon problema, sens dubte. Sí que és cert que el Mallorca, per exemple, en defensa recupera Pablo Maffeo, lateral dret. Això està molt bé, i haurem de veure Toni Fuster si el company de Valiant avui serà en David López o en Omar Mascarell.
1: Jo crec que intentarà apurar al màxim que resisteixin els millors. Jo no tinc cap dubte que Martín de Michelis està pensant únic i exclusivament en el partit d'avui i no pensar ja encara en el partit de llevant de diumenge que ve. Jo crec que Valient i Mascarell podrien fer parella, però què passa? Que en el mig del camp, clar, tenim a Darder, Antonio, Torre, Morlanes, sempre i quan Pablo Torre també estigui en condició, que va ser també un dels jugadors que va acabar un tant tocat l'altre dia. dia. Això pot condicionar una mica a l'hora de confeccionar, però jo crec que cercarà el millor 11 d'inici perquè els jugadors surtin, això sí, amb un ganivet entre les dents. Avui no hi ha ja escura, aquests tres partits que queden, t'està jugant ni més ni manco que la consolidació, la permanència un any més a primera divisió en una lliga que jo no recordo en 21 anys que estigui tan igualada des de la vuitena posició a la vintena posició, Miquel.
3: Sí, sí, sí. El fet de que el Getafe, un equip que està en posicions europees, a tres jornades del final encara pugui baixar, jo crec que és inèdit. De fet, el Mallorca també, si guanya avui, podria acabar a la mateixa distància de la salvació, és a dir, de la zona de descens, que d'Europa. Seria una bogeria absoluta el que s'està vivint en aquesta recta final de temporada, i veurem com acaba tot, amb 5 equips ara mateix empatats en puntuació de descens.
0: Hi ha Cornellà, segon pal de l'Atlètic Club de Bilbao,
4: sí, sí,
0: en 5
4: sí.
0: minuts.
4: Ocasió claríssima.
0: Sí, l'Espanyol ho està passant fatal davant l'Atlètic Club de Bilbao. De moment continua l'empat a 0, és el temps afegit de la primera part, quan té males notícies a la Ceràmica, Marta Sampas.
4: Iguala el partit al Sevilla, que perdia 2-0, i ara mateix el temps afegit de la primera part marca el segon. Per tant, Villarreal 2, Sevilla 2, remonta el conjunt andalús aquest resultat, i queda encara tota la segona part.
0: Gol de Quique Salas, al central, en una jugada assetjada, marca el Sevilla, empat a 2. Recordem, estava guanyant, quan han començat aquest programa, estava guanyant el Villarreal per 2-0. Ara també tens afegit de la primera part, marca Quique Salas, Villarreal 2, Sevilla 2. Companys, Toni i Miquel, duis tranquil·litzants damunt?
1: Duim tranquil·litzants, jo sí que duc tranquil·litzants, i si n'hi ha d'anar qualcuna de Miquel Berger, n'hi ha d'anar de Miquel Berger també. Però també volia dir que aquesta siesta que hem pogut fer avui cap vespre... Ha costat dormir, ha costat... Hem pogut descansar un poquet, però ja arriba un moment que damunt les 6:15 ja era impossible, perquè nervis, atenció, avui el Mallorca se juga moltíssim al Mallorca. Heu de pensar que avui el Mallorca hauria de puntuar per anar a Llevant el manco més tranquil. És que si no, t'està jugant possiblement la permanència en Ciutat de València diumenge. I vora, imagineu-vos que pot ser diumenge. Jo no m'ho vull ni imaginar. Jo vull anar pas a pas avui i pensar que el Mallorca, si ha guanyat les dues darreres visites aquí en el Coliseu, sempre pot haver una tercera.
3: Sí, és cert que l'any passat ho va fer en el seu prime, en el seu millor moment, sobretot el d'en Kyle Larin, i fa dos era segurament un partit entrenar amistós, perquè era ja la darrera jornada, el darrer partit de Javier Aguirre amb el Mallorca. Però bé, veurem, avui és una altra història.
1: No està el Mallorca competint malament. Fora de casa està donant-se cara. El partit que ha perdut per la mínima, i és un partit dolent que va fer, record, va ser Mendizorroza contra l'Alabès. La resta del Mallorca ha jugat partits molt importants, on ja ho consideràvem com a finals, en aquell temps, el Mallorca ha puntuat, de veritat, va ser capaç de guanyar Girona.
3: Sí, i arriba ara, en una estona t'arribarà fins aquí a l'estadi, però ja veiem a la rotona el bus del Getafe, així que escoltarem renou aquí per l'arribada de l'equip de Pepe Bordalás.
1: Jo vol dir que arribarà primer el conjunt local que s'està jugant per entrar a Europa, el Getafe de José Bordalás. Hi ha aproximadament un 200 aficionats a la rebuda, Miquel Berger.
3: Així és, i ara ja veuen l'arribada del bus oficial de l'equip, i ja comencen a cantar i animar el seu equip. El Getafe vol tornar a Europa, així que per això aquest ambient avui en aquest equip del sud de Madrid. El bus ara mateix ja arriba a la zona de l'estadi, un bus blau, el bus oficial, amb Pepe Bordalás comandant d'aquesta expedició. S'han concentrat avui a les dues aquí a l'estadi, han anat a dinar, a descansar, i ara ja són, el Getafe ja és dins l'estadi Coliseum, Alfonso Pérez, bé, Coliseum de Getafe, per sí. jugar contra el Mallorca.
1: Que no han retirat el nom, per cert, d'Alfonso Pérez, encara es troba...
0: Oficialment no ho és, nom, oficialment ja a la Liga és Coliseum.
1: No, però aquí a l'estadi encara, sí, sí, sí, encara sí, sí, hi ha el nom d'Alfonso Pérez. Ara un bon fumer blau. Clar, clar. Per l'arribada del Getafe, que els hem pogut veure, com deia Miquel Berger, les dues, érem aquí, concretament ja a l'exterior, ens informen, ens tenen informatiu, i hem pogut veure com s'anaven a concentrar al seu hotel.
0: I dins l'autobús del Mallorca, que està a punt d'arribar al Coliseu, hi ha dos homes motivats. Un és Vedat Muriqi, que lluita pel Pichichi de la Lliga Espanyola. Vedat Muriqi ha marcat 22 gols, Mbappé n'ha marcat 24, per tant, els separen dos gols, i després un altre és Leo Román, que hi varen confirmar que forma part de la prellista de 55 futbolistes que ha donat Luis de la Fuente de la selecció espanyola. Lògicament, d'aquests 55 quedaran amb 26, que seran els que aniran definitivament al Mundial, i dels 6 porters que hi ha en aquesta prellista, entre ells Leo Román, només en quedaran 3. Ho té complicat el porter del Reial Mallorca, però, sens dubte, també és motiu d'orgull per ell ser dins aquest grup dels elegits, companys.
1: Sí, sí, Leo Román, que està, entra en aquesta llista, jo diria un tant absurd, de 50 i tant de futbolistes.
0: Sí, però l'exigeix la FIFA, Toni, no és que la vulgui fer Luis de la Fuente, és que la FIFA exigeix, setmanes abans de la llista definitiva, una prellista de 55 futbolistes.
1: Un poc mèrit podem entrar tu i jo, Miquel. Sí,
3: però tal com està la situació, Toni, jo crec que el mallorquinisme no està tan pendent del Pichichi d'en Vedat Muriqi, a més, Mbappé diu que retornarà demà contra l'Oviedo de jugar contra el Coe, sinó de la possible cinquena groga d'en Vedat Muriqi. Sí, sí. Recordem que la groga que va veure contra el Villarreal converteix el Pirata en apercebut, és a dir, la següent targeta groga que vegi, si és que la veu, es perdrà el següent partit de Lliga. És a dir, si la veu avui, no es jugaria la finalíssima contra el Llevant.
0: Marta Sampas, hi ha descans en els dos partits que han començat a les 7 de l'hora baixa.
4: Així és, tots dos han acabat aquestes primeres parts amb empats. Espanyol 0, Atlètic Club de Bilbao 0, no hi ha hagut gols, si n'hi ha hagut entre el Villarreal i el Sevilla. Recordem el conjunt groguet que ha començat guanyant 2-0, i el Sevilla ha remuntat just al temps afegit marcant el segon, 2-2 per tant en aquest partit, i poden dir que tot obert, per tant, a les segones parts que anirem també seguint.
0: Miquel, arriba o no arriba l'autocar del Mallorca?
3: No, de moment no arriba el bus, s'està fent derrogar, així que res, esperàvem l'arribada del Mallorca, que normalment ja acostuma està una hora i tres quarts abans. Avui va un poquet de retard segurament també el trànsit de Madrid, però bé, també passen per Alcorcón, que està una ciutat també al sud de la comunitat madrilenya, així que tampoc hi hauria d'haver molt de trànsit. Però bé, el cert és que s'està retardant el bus del Mallorca, que ja arriba, ja... Ara ve.
4: Sentim.
3: I és curiós, perquè és el bus oficial del Mallorca, que l'hem vist avui de matí, quan anàvem cap a l'aeroport, estava al passeig marítim de Palma, idò. No sé com s'ha fet, no sé. Bé, hi ha un segon... Hi ha un segon bus. I amb el bus oficial del Mallorca arriba el conjunt de Martín de Michelis. Òbviament, molt manco expectació que amb l'arribada del Getafe. No són molts els aficionats que han quedat aquí. Pot ser 50, una cosa així, i el bus del Mallorca, com sempre escoltat per la policia, que ja comença a arribar, a apropar-se a l'estadi del Getafe. Recordem que ho fa encapçalat aquesta expedició amb Andy Colbert i Alfonso Díaz, que també hi és dins aquest bus Samu Costa, que no pot jugar, que també hi és Pablo Maffeo, que retorna després de complir sanció contra el Villarreal, i el bus del Mallorca, escoltam...
0: Tornen a fer renou els jugadors.
4: Sí.
3: Així es torna a fer renou, tornen a entrar cantant a l'estadi del Coliseum, el Mallorca, ja és una tradició, i així ho continua fent el Real Mallorca. El bus ja aparca ara mateix dins l'estadi. El Mallorca es dirigirà de seguida els jugadors cap a la zona de vestidors.
0: I doncs ja han arribat el Getafe i el Mallorca, el Coliseum, el partit comença d'aquí una hora i 35 minuts, el viurem en directe aquí a Espostres en Joc.
5: Clar que sí, avui és dia 13, demà és dia 14, i ho viurem aquí en directe. Avui passarem de dia 13 a dia 14.
0: Sí, el programa durarà 2 dies.
5: Efectivament, 2 dies d'Espostres en Joc. Quin somni fer realitat.
4: Increïble.
5: No? Sí, és increïble. I per què dic això? Perquè, atenció, demà dia 14, que ho viurem en directe aquí, el pas de 13 a 14, i divendres 15, teniu una cita imprescindible. A Inca Centro Auto.
0: Uepa.
5: Atenció al que diré ara.
4: Anem.
5: Perquè arriba la seva gran venda privada, amb oportunitats úniques per estrenar vehicle al millor preu, durant només 2 dies. 48 hores úniques per estrenar vehicles al millor preu. Ai, podreu aprofitar els comptes de fins a 6.500 euros amb totes les seves marques. Opel, Citroën, Peugeot i Lim Motor, amb ofertes especials i condicions exclusives preparades només per aquesta ocasió. Però això no és tot, perquè també podreu descobrir grans oportunitats a Crecar Ocasió, concessionari de vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous, amb vehicles preparats per entrega immediata i preus molt especials. El vostre concessionari de confiança, Inca Centro Auto. Brum, brum!
6: Esports 3, en joc. IB3 Radio.
7: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
6: Esports 3, en joc. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:57 del vespre. Avui es baixa en aquesta convocatòria Xisco Nadal. Ha dit la cinquena groga, li ha tret, i l'hem enviat en 5 dies. Que va ser una mica de sofà fresc i tot
5: això. Nostre Moritxi, que no...
0: Sí. Fora. En Samu Costa, avui fora. Avui no estava convocat, però sí que tenim ja. Què tenim avui?
4: Quin és el menú? Què tenim? Bé, ja sabeu, les prèvies dels partits del Mallorca, les millors seccions. Avui en la baixa d'en Xisco l'enyorarem, evidentment, el nostre estimat Xisco Nadal, però tenim a Neus, per tant, avui la saludam ja.
0: Obrim el bar.
4: Obrim el bar.
5: Obrim el bar.

0: paraula.
1: Mira que avui m'hagués agradat que en Xisco Nadal fes una valoració de la roda de premsa en Florentino Pérez.
2: En Xisco Nadal, recordant que és la seva secció xerra de la notícia de la setmana, sí. Evidentment, això...
1: S'ha marcat un Mbappé. Xisco Nadal, ha anat de vacances.
3: Ara mos podria dir a Marta Sampas, por favor, que hable Neus, que sí. Vosotros sois muy feos.
1: Sois muy feos, eh?
2: Sí. Bé, què hem de dir? Res, no... que xerrin a Neus, la saludant ja, perquè Neus, si m'ho posava a comentar, jo crec que...
1: Neus estava on fire, ahir, a la roda de premsa de Florentino.
2: Neus Sánchez, bon vespre.
3: Vau estar subscrita
2: a la BC, segur.
3: Neus, bon vespre.
1: Jo crec que sí.
4: Bon vespre. Escoltau, a mi, si voleu, m'ho podeu demanar, però esta xica sabe de futbol,
2: sí,
4: no?
2: Sí, exacte, no, clar.
4: M'ho podeu demanar.
2: Saps en qui li haurien de demanar? Les jugadores del Real Madrid, per si en Florentino no recorda que té un equip a primera divisió.
4: Que té un equip
2: divisió.
4: Femení.
2: Sí. Neus, com estàs? Exacte. Com estàs?
4: Estic bé, soc baixa a l'estudi, però aquí som. D'ànima absoluta.
2: Sí, te sentim beníssim.
4: Estic
2: beníssim.
4: Un poc constipada.
2: Sí, eh?
4: Sí.
2: Aquesta primavera, al·lèrgies, o què? No m'ho preocupis,
4: no,
2: eh?
4: No, això és final de curs. Final de batxillerat, final de curs, sí. Sempre el meu cos diu...
1: Una baixada, no? Una baixada de coses.
4: Sí, sí, sí, sí. Van tot suades i venir a l'estudi suada i sense passar factura i no...
3: Això és l'edat, Neus.
4: Sí.
3: Confirmant que sí, no has estat per Ushuaia. Sí, Argentina, sí. Dic, els darrers...
4: No, ni a Ushuaia, ni a Eivissa, Argentina, no? Ni a Eivissa, que puc assegurar que cap de ses dues matides.
2: El que està fent na Neus és escoltar-nos amb atenció i apuntar les errades que feim. Les han recollides totes, com sempre, i són així, al bar.
5: Hola, què tal? Sí. Hola, què tal? Com anem?
6: Bon dia, com esteu?
3: Oh, jo crec que és penal, no?
7: Jo crec que és penal, eh?
8: Te recomiendo una revisió para que valore una potencial tarjeta roja.
9: Vale, va.
2: Que tu, que ho reflexes tot.
9: Toca balón primero.
2: Tu, que ho reflexes tot.
9: Ahí. Ponme otra.
2: Que no vos heu donat compte que no feia feina. Que no vos heu donat compte que no feia feina.
10: A ver, a mí no se me escapa una, ¿me entiendes? Y me voy a dar cuenta enseguida.
9: Vale.
2: Sin preparar res, tal.
1: No, sin preparar res, perquè jo som un home que sap improvisar.
2: Claro.
1: Que sap improvisar.
11: Claro. Ara un poquet arriesgat el que han fet en aquesta acció, aquesta jugada.
12: Yo no veo el punto de impacto, claro, chicos, ¿eh?
3: Aquí només hi pot haver despidos.
2: Perquè en Neus va dur un banana bread.
1: Okay.
2: D'això de plàtan.
1: Okay. Okay.
3: Un pa de plàtan.
12: Eso no me vale.
2: Era boníssim. Això
3: banana bread, que això hauria de sortir.
12: Según vosotros le golpean el talón.
13: Qui pita aquí?
14: Voy a verla y voy yo solo.
13: Quant d'arbitgea?
9: Suéltamela.
15: Tant de bo que el xuta que va fora.
2: Oh!
15: Tant de bo.
16: Mi palabra favorita esta semana.
15: Tant de bo.
16: Ojalá.
17: Y ojalá.
18: Ojalá que llueva café.
19: Saps sí. Que deia mon pare sempre, Logroño?
20: Sí. A ver, dime.
19: Caramba, caramba.
21: Caramba, carambita, carambita.
3: Marichocho.
20: Mira, acabamos de detectar una mano, vale. Vente a verla, porfa. Vente a verla.
21: Caramba, carambita, carambita.
16: Hi ha situacions que mos estan jugant una entitat...
9: Ai, dale para atrás.
16: Una entitat...
9: Ahí, ponme otra.
22: Lo que s'està fent és demanar-los a alguns futbolistes uns recorreguts tan llargs...
23: Necesito saber si en el arranque de la jugada hay un agarro. Por favor, vete un poquito para atrás solo, ¿vale?
22: Lo que s'està fent és demanar-los...
9: Te da con la rodilla, ¿vale? Bikini
16: para la playa. I he de dir que és vera. Que és dolç que va dur l'altre dia... dolentíssim.
2: No, era boníssim.
16: No era ni dolç.
19: Caramba, caramba.

0: espectacular.
1: Jiménez, el nostre tècnic riu perquè diu que contents estan, però ja vendran els nervis avui vespre.
0: Sí. I tant.
2: He de dir...
0: Neus. Sí.
2: He de dir, la propera vegada que dugui una darreria o una postre, quan arribi a Vetre Ràdio, en lloc de girar cap a la dreta o per anar cap a l'estudi, giraré l'esquerra i el deixaré damunt la taula d'Anna Marta Sampas.
0: Gràcies, Neus.
2: Perquè ets l'única que públicament...
3: Hem de dir... Hem de dir que aquella setmana na Marta Sampas va tenir gastroenteritis. I avui ha dit que ha perdut 4 quilos.
0: He perdut 4 quilos una setmana, sí.
3: No vull dir res.
0: Bé, era boníssim.
2: No diran res.
0: No, ja està. No, va ser per una altra cosa. Neus, bé, gràcies, com sempre, Bernat Nadal, per aquest muntatge. És que primer rei molt, però ara ja ens posem una mica més seriosos, anant corregint la primera, el meu. Jo crec que tu, que ho reflexes tot en poesia, que també saben que n'ha fet, diràs que no en xerraries...
2: Clar, aquí hem de dir tu que ho reflecteixes, perquè l'infinitiu no és reflexar, com en castellà, sinó reflectir. He de dir que, tot i que m'encanta i els ador, Sau ha fet molt de mal amb aquest verb quan vols per tu dir reflexada la teva llengua.
0: Oh, sí. Ah, vols és per això?
2: I des d'aquí una abraçada fortíssima amb Pep Sala, però vols per tu ha fet una mica de mal. Per tant, hem de dir reflecteixes.
0: És culpa seva que ho he dit malament, ja està. Però,
2: sí.
0: De fons, Juanga, que canta igualet. La següent, ai meva, també. Per què això? Au. Dali. Silenció, Juanga, per favor. També va dir que no vos heu donat compte que no feia feina.
4: I ella ha dit que la feina moderna és sovint una representació, que tots venim a fer un paper, com si fos el gran teatre del món.
2: Clar, aquí na Marta va dir que no vos heu donat compte... Ja l'han repetit qualque vegada, haurien d'haver dit que no vos heu adonat
0: assabentat.
2: Que no faig feina.
0: Assabentat també,
2: o
0: no?
2: Assabentat, o temut, que a mi és un verb mallorquí que m'encanta, que el fes servir moltíssim a Mallorca.
0: Sí.
2: No sé si a la resta d'illes també, diria que a Menorca també, però no me n'he temut. En aquest cas, si hem de ser rigorosos i 100% normatius...
0: I no me n'he temut, jo, com a dona, és correcte dir no me n'he temuda, no?
2: No, perquè en aquest cas no s'ha de fer la concordança.
0: Ah, d'acord.
2: Sí, però en aquest cas és una concordança que se fa per sobrecorrecció, perquè a vegades els partícipis femenins són molt genuïns en mallorquí, se fan servir molt, però en aquest cas no s'ha de fer la concordança en so femení.
0: Va, la següent ja no és meva, és que mare meva, és teva, Juanga.
3: Jo?
0: Sí, tu. No, sin preparar res, tal.
3: No, sin preparar res, perquè jo som un home que sap improvisar.
0: Clar,
3: i no me fa falta.
0: Sí, no te fa falta, mira.
2: És una errada de pronúncia. Clar, tant de cantar, li ha fuit, és que per
3: dir.
2: Aquí no podem dir improvisar,
3: no?
2: Perquè el verb s'escriu improvisar. És una S sonora. Clar, tenim molta tendència que quan els verbs en castellà se fan amb feta, amb Z, tendim a catalanitzar-los fent una TZ. Però no, és improvisar, amb S.
3: Neus, has anat a... Vas a per jo. Ets...
0: Que no se va per tu, no?
3: Vas a per mi, perquè...
2: Bastant malament, però aquest no és el camí, Juanga.
3: Ets una negreira de lingüisme.
2: Sí, una miércoles negreira.
0: Sí, exacte. Va, seguim, se següent és d'Antoni Fuster.
5: Tant de bo que el xut acabat fora...
2: Aquí me varen explotar els ploms, perquè, clar, tant de bo que el xut acaba fora, no? Tant de bo és correcte, però està mal, exacte, està mal utilitzat. Hem de dir tanta sort que el xut acaba fora, perquè és un fet que va passar.
0: Clar.
2: I tant de bo introdueix una acció que no ha passat i que desitjarien que passàs.
0: Mm. Sí.
2: Per tant...
0: Va tenir un lapsus.
1: Això està molt bé.
3: Sí. Aquesta sí que és bona.
1: Aquesta és molt bona.
3: La meva no, però aquesta sí.
0: I no, hi ha una altra d'un Fuster.
6: Ara un poquet arriesgat també el que han fet en aquesta acció, aquesta jugada, el futbolista de Martín de Michelis.
2: Aquesta me va encantar. Perquè, a més, va dir no arriesgat, va dir arriergat, que és encara més genuí. Però no, arriscat.
0: Arriscat.
2: És un poquet arriscat, també, no arriesgat.
0: Sí, està clar, està clar.
2: Fa aquest rotacisme molt típic d'esparlar balear, que és arriergat, que és quan hi ha una S enmig d'una vocal i una consonant, se fa una R. Això se diu rotacisme. Però en aquest cas ni arriesgat, ni arriesgat, ni res. Arriscat.
0: Queda claríssim. La següent és en José Sánchez.
4: El que s'està fent és demanar-li a alguns futbolistes uns recorreguts tan llargs que comencen a fallar-se esforços.
2: Aquest Lis és una de ses, dels membres de la Santíssima Trinitat que tenen prohibidíssim en els meus alumnes, perquè aquest Lis és incorrectíssim en català i haurien de dir demanar-los a ells. És un pronom feble que substitueix a ells, que en el cas del castellà és preguntar-les, i aquest les els, el mal traduïm amb un lis, però és los, demanar-los a ells.
0: I anem a la darrera, jo no entenc perquè en Toni Terrades avui que ha estat.
1: Què dius?
0: No n'hi ha, teva.
1: Ah, val, val, molt bé, anem.
0: La següent és de Don Pau Cendros.
3: Va pel bon camí.
7: Hi ha situacions que mos estan jugant una entitat, uns jugadors, els teus companys, s'estan jugant una cosa, s'estan jugant una permanència.
2: Hi ha moments que mos estan jugant una entitat, no entitat. Però bé, tot i que en Pau se va dedicar
0: a criticar el teu...
2: Tirar i criticar i tirar per terra el meu pa de plàtan, diré que en Pau és una de les persones que si feien la mirada enrere, és vera que hi ha hagut un període que no ha vengut, i això supos que li deu haver beneficiat. Però ha millorat bastant, perquè el balón ja, que cada 10 vegades...
3: Empitjorar era complicat. Empitjorar era complicat.
2: Hi havia molt de marge de millora.
0: Clar. Segons se miri jo, clar, dius, clar, que millorar-ho.
2: Pobre meu. El nostre tomé un penya.
3: En surto mort.
0: Sí. Neus, idò, fins aquí les serrades d'avui, la secció de na Neus i el seu bar. Neus, què passarà avui? Què passarà avui a Getafe? Getafe, com deia de Michelis a principis de setmana. Pobre, després el varen corregir ell també, ja li van dir que era Getafe. Que passarà,
2: no, però si és molt nostre dir Getafe.
0: Getafe.
2: No, mem. Jo confio, i sobretot jo que vaig estar molt contenta del partit amb el Villarreal, tot i el resultat que voldríem haver guanyat, jo crec que avui un 0-1 el podríem aconseguir.
1: Crec.
2: Jo també. És que, de fet, avui signaríem fins i tot l'empat, sí, sempre i quan diumenge guanyem.
0: Sí.
2: Però, clar, hem de veure més. Però, com les mujeres no sabemos de futbol,
0: sí,
2: no sé.
0: Sí, no, clar, no en tenim ni idea. Sap que és de difícil, a més, no? Sobre de futbol.
1: Sense saber què passarà diumenge.
2: Però, jo també, Toni Terrades.
1: Ja ho veurem. Neus Sánchez, com sempre,
0: moltes gràcies i que te milloris.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una ferrada.
2: Diumenge ja mos veurem.
0: Exacte, beníssim.
2: Una ferrada.
3: Adéu, és que tothom té virus i coses.
0: Sí, sí,
3: ha perdut 4 quilos. La Neus està a punt de perdre 6. Jo que estic... Jo he vingut amb una conjuntivitis, he passat per quan a hospitals. M'han donat unes gotes oftàlmiques, amb antibiòtic. El que passa que he llegit i duen àcid sulfúric.
0: Mare meva, men, si te cremaran els ulls.
3: Sí, volar-me-les,
1: M'apareix.
3: Sí.
0: Men, si acabaràs.
1: Molt bé.
0: Men, si acabaràs.
3: O m'acuraran. O acabaré, jo què sé.
0: Mira, com en Morici, no, millor, un pirata. Almenys que te'n deixi un.
3: Un parche. No s'ha de dir parche, no?
0: No s'ha de dir parche, no.
3: Un parche.
1: Tu tira't ser gota i si cou, cura.
3: Ara me les he de posar a les 9. A les 9 i 10.
1: A les 9 van assegurar ses gotes. Per tant, el Villarreal-Sevilla empat a 2 i l'Espanyol Atlètic de Bilbao empat a 0 són els darrers partits que està veient a la seva vida.
3: En dos ulls.
0: No,
3: Lluís, que per favor, feu un primer pla de l'ull esquerre perquè la gent de YouTube vegi...
0: Esports i vetres a YouTube, ja sabeu.
3: La meva conjuntivitis mentre faig la publicitat de Juareda Hospital.
0: No té bona pinta, això.
3: Mira.
0: Mare,
3: això.
0: No. Això, això.
3: De jugaré d'hospitals, perquè el millor que pots fer és anar a jugar d'hospitals si tens subi com el tenc jo. A jugar d'hospitals treballen en equip amb tu i amb la teva família per cuidar la salut, combinant tecnologia, proximitat i un equip humà compromès, perquè curar empieza a cuidar Juareda Hospitales.
1: Són les 8 i 12 minuts. En una horeta i quart començarà el partit a Getafe. Tots nerviosos, tots pendents. El Mallorca necessita puntuar.
8: Esports 3, en joc. IB3 Ràdio. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té

0: però no molts encara. No hem vist mestre del Mallorca. Hi ha aficionats que han pagat del Mallorca, estan demanant 120 euros l'entrada per avui. Normalment, en aquest acord entre clubs, els visitants paguen 30 euros. Idò, per 4 s'està triplicant el preu de l'entrada pels aficionats, els pocats aficionats mallorquinistes que estan, que podran veure el partit aquí a l'estadi del Getafe. Així que veurem, ja el Mallorca, els jugadors ja s'han tornat una estona, han aparcat el bus, han continuat cantant dins el bus una bona estona, però ja són dins el recinte de l'estadi. Així que, suposant que en Fuster segurament ja els pugui veure damunt trepitjant la gespa. De moment, com dic, no hi ha molt de... Bé, queda molt de temps també aquí per començar el partit. La gent, els dos centenars d'aficionats del Getafe que han rebut l'equip segurament estan als bars dels voltants de l'estadi i veurem quina entrada presenta el camp avui, recordant que el Getafe també es juga continuar en posicions europees.
1: Sí, hi ha calma, per tant, al Coliseum abans de la tempesta que començarà a les 9:30 i que esperem que sigui favorable en el Mallorca. Marta Sampas, tenim els nostres oients que ens escriuen. Un concurs en marxa.
2: Sí.
1: A mi la pregunta d'avui m'apareix facilota.
2: Ja hi ha un encertant, ja hi ha un encertant. Sí. I missatges, com sempre, moltíssims. En Xesc, bé, a més que segueixen, m'encanta això, que també que evidentment segueixen el fil de sa conversa, el que anàvem dient, ara el que comentava Miqui Verger, despreu de ses entrades. En Xesc diu, la zona de visitants del Getafe, com estan obres, per això no hi ha entrades a 50 euros. En Bernat, que diu que guanyarà el Mallorca 1-2 en gols de Morici i Valiant, i ha encertat sa pregunta del concurs. Enhorabona, Bernat. En Compressor, que és que som fans dels muntatges i ses imatges enviar que fa sempre en Compressor. Avui ha enviat una imatge que és una camiseta blanca, com sa que duc jo, sí. Avui, i posa Florentino m'embafa com Déu mana. I posa, bones tardes, cracs, s'ha filtrat sa darrera camiseta que va estampar a Marta. I sa resposta a sa pregunta... no direm la que posa.
1: Sí, sa darrera camiseta que va estampar a Marta. Recordant per als oients que s'incorporen ara, que na Marta Sampas va fer feina per al Real Madrid amb Florentino Pérez de president. No. I li han demanat a na Marta Sampas si ella va tenir problemes de cobrament de la nòmina.
2: Se tenda oficial del Real Madrid. No directament, no m'arribava a la nòmina firmada per ella.
3: Tu vas fer feina
2: per
3: Florentino.
1: Clar,
2: sí, realment, segurament.
1: Ens va preocupar quan va dir això, que en Bodo Ilner no cobrava, i que la gent de la tenda del cap de cantó tampoc, i en aquell cap de cantó feia feina a Marta Sampas.
3: No, va un moment que va dir, tampoc a Marta Sampas.
1: Sí, també ho va dir.
3: Va dir, tampoc a Marta Sampas, i va pegar un cop en el micro.
1: Ara ho cercarà, en José Sellés està cercant. Sí, sí. Amem exactament el moment en què ho diu.
3: Esa xica...
2: Sí, també esa xica que hable ella, que los demás son feos.
3: Esa xica que trabaja en IB3 Ràdio ara...
1: Sí, però justament va ser...
2: Exacte,
1: m'ho diu en José Sellés, que en aquell moment va girar el micro...
3: Sí, va girar el micro, no se va sentir Marta Sampas, però...
2: Ah, vas això.
3: Però ho fa el que fa.
2: També te diu ara, en Compressor, Juan, clar que sí, posa't ses gotes amb aquests components. I a les 9:05 tindràs uns ojassos de color turquesa.
3: A les 9:05, en directe, en aquest estudi 1 d'IB3 Ràdio, estudi d'Ani Barjacoba, davant YouTube, me poden ser gotes i a mi què passa.
2: Sí, i en Jan, també més missatges. En Jan, que diu, no hi ha hat-trick de Don Pau, o com així, diumenge a les 2 i avui a les 9:30. Sou los tres fantàsticos. Estàs apagadet, mos diu. Energia, brum, cap a Inca, diu. Gràcies per ser tan bons com sou. Gràcies, Jan, sempre afalagant-mos. Moltes gràcies a vosaltres, que sou els millors. I mos escriviu al 646-934501. També hi ha xat de YouTube, sí. Que també ens envia missatges. Per tant, animam a que també mos vegeu. Vegeu a en Juanga, que li agrada fer show i mirar càmera. També paga la pena.
3: A més, estic estrenant americana. Els missatges de la nostra audiència en Viverret. Atenció, mallorquinistes. Atenció, mallorquinistes. Demostreu que sou valents. En Viverret tens fibra 600 megas, més línia mòbil per només 34,90 al mes. I Viverret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, dels d'aquí. I Berret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. I Berret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol.
4: I Berret! I Berret! I Berret!
1: Bé, són les 8:18 i en aquesta hora estan pendents de si surt o no l'alineació del Mallorca. L'alineació, l'11 titular del Mallorca, del conjunt de Martín de Michelis, encara no l'ha fet oficial la Liga, però estem actualitzant-te per veure, a més, si ho contem.

0: Antoni Fuster i en Miquel Verger abans, Miquel, que hi havia tanta gent tocada, tanta gent amb problemes físics i un partit diumenge davant el Llevant, que a veure si hi ha qualque sorpresa a l'11.
1: Sí, en De Michelis és segurament l'alineació que més voltes li ha donat. De fet, fins avui mateix jo crec que no ha decidit l'11 titular. De fet, em diuen que fins i tot ho està decidint ara, només arribar a l'estadi, qui serà l'11 definitiu. Bé, perquè hi ha molts de jugadors que estan tocats i De Michelis sap que el d'avui és un partit on l'exigència física serà total. Sempre ho és, però un partit contra el Getafe i jugant-se el que s'està jugant el Mallorca encara més. Així que veurem què fa finalment De Michelis, que això sí, ja ha demostrat altres vegades la seva valentia, no només en el posicionament dels seus jugadors, sinó també a l'hora de donar titularitats, per exemple, en Calumbà, o de donar oportunitats als joves, com en, per exemple, l'altre dia que Calatayud a la segona part. Així que veurem quin 11 presenta Martín De Michelis en el partit d'avui.
0: És qüestió de minuts sobre aquest 11 titular de Martín De Michelis. En Toni Fuster, ja és a la cabina de transmissió d'IB3, al Coliseum. Toni, per allà, què passa?
2: Sí,
0: ja està entrant la gent? Els futbolistes ja han trepitjat la gespa?
2: Doncs ara d'aquí uns instants s'obriran ja les portes de l'estadi perquè comencin a entrar aficionats. Encara...
3: Uep, hem perdut ara la connexió amb en Toni Fuster.
0: Avui
3: tot una la recuperarem.
0: La recuperarem. Avui està sent un dia complicat de connexions.
2: Sí.
0: El programa és postres amb en Juan Gall i en Miqui Tous. Avui, sí. Avui de matí ja han tingut problemes de connexió, però ara segur. Sí. Recuperam.
4: Getafe no va bé.
0: No va bé, però no, hi ha massa gent. Sí. Juan Gatú, que ens
1: però,
0: va
1: bé, compàs,
3: en Verger, sí. Verger té una cobertura estupenda.
1: També és cert que quan obrin les portes no hi haurà una llauda d'aficionats entrant per la porta, perquè ja vos dic que aquí als voltants de l'estadi a la porta principal o a les portes principals tampoc hi ha un ambient espectacular. De moment és molt prest encara.
0: Val. Idò, Miqui, si t'apareix a l'espera de que surti l'alineació del Mallorca per al partit d'avui, arriba la teva secció somiada.
4: Sí, puja el volum dels teus auriculars, Miqui Verger.
3: Se passa el dia nerviós esperant la secció.
0: Avui fliparà,
3: quines cançons sonaran.
0: Avui fliparà, Miqui.
3: Fliparàs.
4: I nosaltres.
1: No ens hagi mig que flip.
4: La nostra secció que es diu... Que sonava! Sí! Aquesta secció que la faim a cada partit del Mallorca i triem una data significativa d'aparent del rival amb el que jugui i escoltam les cançons que més s'escoltaven en aquell moment. Per exemple, avui, per aquest Getafe Mallorca, hem cercat la primera victòria del Mallorca a primera divisió al Coliseum. Va ser el passat 12 de setembre del 2004, quan l'equip mallorquinista va guanyar per 1-2 amb els gols de Luis García i Juan Fernando Arango. Què s'escoltava? Quines cançons triomfaven en aquell mes de setembre del 2004? Començam així, aquest top 3, wow, number 3, en el número 3, Fangoria, wow. I aquest, Miro la vida passar en Alaska. Esports 3 en joc! Aquest és el número 3, number 3, del que s'escoltava aquell passat 12 de setembre del 2004. I en el número 2... Bona, oh, quin moment! Elles... David Bisbal, més conegut com a David Bisbal, i aquest tema Camina i Vina.
3: Oh, que bona.

0: Ara faré la volta, mira, mira.
1: És que ens heu vinculat.
0: Molt de posar inàmbric aquí, eh? Per favor. Ara el número 2 de David Bisbal, sonant per tu, for you, for me, and for you, and tu, i per mi. I ara el número 1, el millor dels millors, prepareu-vos per ballar, per moure-vos. En el número 1 arribava Marc Anthony i aquest tema valió la pena. Marc Anthony. En Marc Anthony, que sonava així. Amb aquest tema va valdre la pena. I que sonava així, aquest era el número 1 del nostre top 3 del que sonava quan el Mallorca va guanyar per primera vegada en el Coliseum el Getafe. Uau, uau, uau, tu i jo ho sabíem.
1: Ara seguirem amb aquest top musical, però hi ha alineació, hi ha 11 inicial del Mallorca, Miqui Verger.
2: Amb sorpreses, Miqui.
3: Amb sorpreses, en canvi de sistema i en la presència d'un debutant a primera divisió, d'un jugador del planter, de Luis Orejuela. Crec que han estat ben invertits aquests 120 euros que ha pagat cada un dels seus familiars per aquesta, per poder veure el partit avui del debut del seu fill a la primera, o del seu familiar a la primera divisió. Jugarà Leo Román a la porteria, Maffeo, Martin Valien, David López i Orejuela a la defensa. Pivot, Mascarell. Interiors, Manu Morlanes, Sergi Darder, Lubumbo, banda dreta, Jan Virgili, banda esquerra, a dalt, el pirata Vedat Muriqi.
2: Uf, hi ha de tot, eh? Molt ofensiu aquest 11, amb en Jan Virgili, amb en Lubumbo, amb en Muriqi, i també molt jove a la línia defensiva, a una part de la línia defensiva, en David López, del central, i Orejuela, de 8 anyats, avui debuta a primera divisió, aquest lateral esquerre del filial mallorquinista format al planter del Mallorca i d'avui debut d'Orejuela a primera divisió. En tot això, en tots aquests ingredients, crec que és el moment d'obrir el nostre consultori.

0: Són les 8 i 54 minuts del vespre. En 36 minuts comença el partit a Getafe entre el Getafe i el Mallorca. Però ja n'hi ha un que ha començat a les 7, que ha finalitzat, Marta Sampas.
1: Sí, l'Espanyol 2, Atlètic Club de Bilbao 0. Amb aquest resultat, amb aquests 3 punts que suma el conjunt català, es posa 14 en 42 punts. I atenció, l'Atlètic Club de Bilbao no va en 44, que tampoc
0: no està
1: salvat. Tot d'un acabarat, ja ho ha fet just ara. Final també entre el Villarreal i el Sevilla. Quin partidà, s'ha remuntat un 2-0. El Sevilla ha guanyat 2-3 el conjunt de Luis García Plaza, l'extècnic mallorquinista, que es posa, per tant, amb el 43. Conjunt sevillista en 43 sí. punts. Desena posició, el Villarreal, ara per ara, continua tercer amb 69. I de tot el que no volien que passés, de sí, moment, ha passat pels
0: crec
1: interessos
0: que no
1: del Mallorca. Si
0: dic que l'afició del Mallorca esperava una derrota del Sevilla-Villarreal, esperava una no victòria de l'Espanyol davant l'Atlètic Club de Bilbao, podia ser que empatàs, però no que guanyés l'Espanyol, i de res de les dues coses. Ha guanyat l'Espanyol, ha guanyat el Sevilla, cabina de transmissió d'IB3 Ràdio, el Coliseum, Toni Fuster, Miquel Verger, com vos ha quedat el cos després d'aquests dos resultats definitius?
2: M'ha quedat escor que el Mallorca ha de fer la seva feina i escor que ha pegat avui el Sevilla dins Villarreal i la victòria de l'Espanyol ha de fer que el Mallorca també avui surti en ses primeres temporades i pegui un cop també a Getafe com ho va fer les dues edicions anteriors, dues temporades passades i guanyar. Per tant, ara mateix el Mallorca continua depenent d'ell mateix i per tant està clar que l'equip que no faci ses feines ben fetes d'aquí a final de temporada seràs qui s'anirà a segona divisió. Per tant, confiant que el Mallorca sigui un dels qui sí feia les feines i ja està, no hi ha res més. Els altres, el Sevilla els ha fet d'avui. I l'Espanyol també.
3: Miqui. És increïble com aquestes, sobretot aquestes dues darreres jornades i en l'excepció de l'Elx, hi ha hagut moltíssims duels entre equips aspirants a Europa i equips que volen evitar el descens i sempre han sumat, la majoria han guanyat els equips de descens. El Villarreal no va guanyar el Mallorca, la setmana passada Osasuna no va guanyar el Llevant, quan la setmana passada Osasuna era un aspirant a Europa, aquesta setmana el Celta ha perdut amb el Llevant a casa, el Girona va empatar contra el Rayo Vallecano, és a dir, hi ha moltíssims i també ahir l'Elx no va guanyar o no va empatar dins la Cartuja perquè va quedar amb un momanco per l'expulsió, l'autoexpulsió diria de Petrot, però és increïble i esperem que aquesta no sigui la segona excepció, la del Coliseum aquí a Getafe, però com aquestes dues jornades tots els equips de descens han repinyat punts contra equips que jugaven a Europa o sí, jugaven sí. O tenen aspiracions europees.
0: Sí, sí. Dues imatges que vull rescatar del partit a Cornellà entre l'Espanyol i l'Atlètic Club de Bilbao és una, la que han contat de Manolo González plorant a la banqueta,
1: sí,
0: plorant.
1: Molt emocionant.
0: Perquè a vegades deien, no, ha plorat, no, i el veus emocionant. No, era en llàgrima viva a la banqueta de l'Espanyol. I l'altre, Miquel Verger, no te pots imaginar sí. els vots que pegava Monchi a la seva llotja privada quan ha marcat el segon Quique García. Recordem que Monchi, si l'Espanyol queda a primera divisió, es farà càrrec de la direcció esportiva del club.
3: Segurament avui s'ha mig confirmat ja que Monchi serà el director esportiu la temporada que ve de l'Espanyol, perquè és una passa, no sé si definitiva, però pràcticament aquesta victòria, perquè el de perdre avui aquest Osasuna Espanyol del cap de setmana, que era un partit també vital quant a la permanència per tots dos equips, pues, segurament ara no és tan important per l'Espanyol ni per Osasuna, que segurament amb un empat ja es donarien per satisfets tots dos. Ja veurem el fitxatge
2: això
3: de...
2: Això és el perillós, Miquel, això és el perillós d'aquí a final de temporada. És a dir, que els empats entre qui rival directes els hi pugui beneficiar a ells i pugui perjudicar en aquest cas, en el Mallorca, perquè som nosaltres ara mateix els qui estem pendents i de la narració del partit del Mallorca. És a dir, això és el perillós, sí. que abans tot estava molt...
0: Sí, sí,
2: molt
0: sí, sí. No, i Toni i Miqui, ara el que preocupa és que el Mallorca sortirà a escalfar a la gespa del Coliseum.
3: Ja ha sortit, Toni.
0: Ah, ja ha sortit, idò. Saben els futbolistes perfectament que tant el Sevilla com l'Espanyol han guanyat els seus partits.
3: Sí, sí, i tant. La realitat és que segurament els comptes que tu has de fer no canvien tant amb aquestes victòries. És a dir, segurament les victòries de Villarreal i Espanyol el que fan és reafirmar la necessitat que tens de fer segurament 4 punts al banco d'aquí a final de temporada. Dic 4 punts per dir alguna cosa.
0: Que sí, que sí, que sí.
3: Veig...
0: Que sí,
3: segurament serien suficients. Tal volta fan falta més i jo no descarto tampoc perquè que tal volta facin falta o bastin amb els 3 punts contra la vida. No ho sé. La veritat és que fer comptes és molt difícil, però en tot cas el que reafirmen els resultats d'avui és que el Mallorca ha de fer la seva feina, que sí. Ningú la farà per ell.
0: Ja sé que no ho sabrem, no ho sabrem mai, però en la dinàmica que duia l'equip, recordant que qui treu Iago Arrasate és el president Andy Colbert, perquè Pablo Ortiz defensava la continuïtat d'Arrasate. No ho sabrem mai, però imagineu-vos el canvi gran que ha fet el Mallorca en De Michelis, si no l'hagués fet, per ventura on seríem ara mateix? Sé que no ho podran saber mai i és fer especulacions, però en les coses bé que ha fet el conjunt de De Michelis, amb els punts que ha tret del Mallorca, ara mateix està empatat en la zona de descens i està en el grup dels que ho passaran malament i patiran per salvar la categoria.
2: Són hipòtesis, però la dinàmica que duia amb en Iago Arrasate era una dinàmica molt negativa.
0: Una dinàmica molt
2: dolenta, no? Martín De Michelis va donar un poquet d'aire, no?, en aquest equip, fins i tot... Varen aconseguir aquest darrers partits, la victòria a Girona, que també m'ho ha donat aire i m'ho ha donat també, sobretot, la victòria contra el Real Madrid, no? Que aquest 3 punts pràcticament no ho comptava ningú. I això també va ser una victòria molt important per mantenir-te, no?, posicionat fora de les posicions de descens.
0: Sí, sí.
3: El que queda clar també, Toni, és que el Mallorca amb en Iagova, ho hem vist, ho hem escoltat, ho hem sentit al llarg d'aquests 2 mesos que du de Michelis amb el Mallorca, Iagova tenia jugadors que no creien en ell, que no creien en el seu sistema de joc, que volien jugar d'una manera diferent, de com està jugant ara el Mallorca amb De Michelis. Això és el que volien els jugadors, ho han dit ells, no estem informant ni especulant, ho han dit ells cada vegada que s'han posat un micròfon davant. I a part de tot això, del desig de jugar d'una manera al futbol, hi ha un altre aspecte, que el Mallorca amb en Iagova estava moralment enfonsat, també, i això és mal de canviar amb el mateix entrenador.
0: Clar. Sí, sí. Sí, sí, està clar. Marta, què diuen els nostres oients després de confirmar-se les victòries de l'Espanyol i del Sevilla?
1: I de quan resten 28 minutets perquè comenci aquest Getafe Mallorca. Hi ha molts de nervis entre els nostres oients. En Jaume, que diu, ni els resultats contraris ens favoreixen. Punts suspensius, ho tenim tot en contra, punts suspensius. En Joan Josep Llompart diu, no entenc tant de pessimisme en els grups mallorquinistes encara amb els resultats. Encara que perdem, queden 2 partits per puntuar i salvar-nos. El mallorquinisme sempre està pessimista. Espero que avui puntuem, perquè si no, el nostre pessimisme mos pot enfonsar. Diu, m'agrada la valentia de l'equip titular amunt Mallorca. En Tomeu Encís, que diu, bones, vespre de nervis a Can Encís. Tenc un nu a l'estómac i no puc sopar. En Miquel Àngel Dinca, que diu, quins nervis.
2: T'entenc perfectament.
1: En Miquel Àngel Dinca, alerta, Miquel Àngel, perquè diu, quins nervis. Això m'acostarà el divorci. Tot el dia mirant futbol i acaba emprenyat. No, després t'has d'oblidar i està bé amb sa dona. En Compressor, que Juanga t'avisa, diu, només queden 5 minuts per veure en directe l'explosió dels ulls d'en Juanga com
4: ara
1: una bòfiga.
4: Ara hi vaig.
1: N'Artur, que diu, se mos està posant una cara de segona, tot s'ha fet tard i malament, esperau, en bones. En Bernat, que diu, s'ha de guanyar i guanyar. I d'això, 646-93-45-01, estan nerviosos, però estic segur que anirà bé i vos ho contarem.
0: I recordem la pregunta del concurs, que avui vos demanam...
1: Quin dirigent del Mallorca es va reunir amb Bordalàs per fitxar-lo? Respostes al 646-93-45-01. De moment hi ha un encertant.
0: Ha donat una bona pista.
1: Ja?
0: Ha donat una bona pista en Juan Gà abans, que diu quin dirigent i companyia...
4: I companyia.
0: Perquè era una persona que sempre duia qualcú de vora. Va xerrar amb Bordalàs per fitxar-lo. Finalment no el va fitxar. He donat una bona pista. L'he complementada.
4: Sí.
0: Juan Gà, què m'ho dius?
3: I ell...
1: Sí? Què vols afegir?
3: No, ella... Bordalàs hagués estat encantat de fitxar per Mallorca aquell
0: sí?
3: estiu.
0: Sí, després contaran com va acabar tot. Per capítols,
4: eh? Com si fos una sèrie d'Ivetres a televisió. Ai, hem de donar positivisme, sí, perquè estàvem tot...
0: Estàvem bastant tocats, després d'aquestes dues tocats, victòries.
4: Molt tocats. Per tant, hem de donar energia a la gent. Bona energia! Ràdio es mostra en joc. Tenim la millor energia. Energia que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Embutes tota l'energia que necessites. Recorda, tot en...
5: Esports 3, en joc. IB3 Ràdio. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.

0: dimecres, 25 minuts perquè comenci que Getafe Mallorca, música de seguretat, de confiança, per presentar un dels nostres comentaristes en el partit d'avui, José Sánchez. Com estàs? Bon vespre.
1: Hola, Marta. Hola, companys. Bon vespre.
2: Bon vespre,
0: com estàs?
2: José.
0: Com estàs?
1: Et se pregunta, no?
0: Sí.
1: Estic tranquil.
0: Molt bé.
1: Estic tranquil. Estic tranquil i vull que tothom també ho estigui. No estan les meves mans, però m'agradaria transmetre això. A partir de les 11:30, segons com vagi la cosa, ja poden entrar els nidis. Però jo m'agrada confiança als nostres. Per què no?
0: Clar que sí.
2: José, l'actualitat comanda. I l'Espanyol ha guanyat el seu primer partit l'any 2026 i el Sevilla ha estat capaç de remuntar un 2-0 en contra al camp del tercer classificat.
1: Sí. Hora baixa, bastant dur pel mallorquinisme. Suposo que és normal, eh? Nosaltres i tots els que estan allà ficats estem vigilant els altres resultats, mirant en lupa, pensant per què aquest equip, quan va jugar contra nosaltres, s'ho va deixar tot i ara mira el que fan. Jo hi estava esperant per començar la prèvia de l'Osasuna Atlètic de Madrid, allà ha segut un racó del Sadar veient com el Levante feia gols de 40 metres contra el Celta. Sí, ho entenc perfectament. Però és que jo me llevaria això del cap perquè és que no et saps, que mos lleva any de vida. I perquè tenim un equip que, tot i que arriba molt limitat avui físicament, i ara ho comentarem, no?, i que té un rival exigent, en el qual, per cert, tots aquests resultats que a nosaltres no mos agraden, en el Getafe li encanten,
2: clar,
1: i suposen un estímul per cercar competició europea, més enllà de que el club pot s'estimi més, no jugarà, no ho sé.
0: Sí.
1: Però no m'oblidar-nos de tot això. Jo crec que l'equip ha donat motius per creure. Jo personalment m'agrada el que fa el Mallorca. Me'n
2: José,
1: de
2: un momentet, José, perquè parla de Michelis amb els nostres companys de Dazón. Tot d'una, tornem amb tu.
3: Tanto cambio de posición, tanto cambio de emociones.
4: Bueno, la verdad que sí, con ese Málaga viví una experiencia única en su momento, donde ya las matemáticas parecían que no alcanzaban, nos quedaban 11 jornadas, ganamos 9 consecutivas, empatamos en Bilbao y ahí nos salvamos, después perdimos la última con Barcelona campeón. Esto se hizo, creo que único en lo que está pasando en esta liga, porque creo que tantos equipos, si bien yo no estuve en todos los últimos años acá presente, pero creo que algo bueno, lindo del fútbol, loco, hermoso, para los que estamos ahí, una experiencia que seguramente nos va a dejar gran aprendizaje. El que mejor sepa convivir con en esta situación va a salir afortunado.
3: ¿Cómo se convive, mister? ¿Qué mensaje se le envía al jugador? ¿Se abusa mucho, por ejemplo, del término es una final? ¿Es partidario de este término de final, o es una cosa que usamos mucho los periodistas?
4: Siendo responsable con la naturalidad que merece la vida, el deporte, responsables, profesionales, sabiendo lo que nos jugamos, no tratando de querer cambiar todo a último momento, sino insistir por donde venimos, crecer en conceptos, pero no tachar todo lo hecho en 9 partidos anteriores y querer a última hora, porque los demás ganen, querer hacer una locura. Nosotros vamos a seguir intentando sostener lo que venimos siendo, mejorando con las aristas que merece el partido, el rival de turno, que bien duro es. Así que bueno, vamos a intentar mis jugadores salir a hacer lo que venimos haciendo, tratar de ser protagonista, tratar de adueñarnos de la pelota, sin dejar de pensar en algo de enfrente.
3: Ahí le voy a decir, con esos conceptos que va mejorando, le gusta el equipo, lo ve cada vez más reconocible, y luego ya le cierro con esta, ¿no? También hablaba el otro día Pablo Torre, que hoy no empieza de inicio, pero sí decía con Martín, me siento como más cómodo porque se ha instaurado otra vez un poco esa figura del 10. ¿Le gusta a usted ese método, ¿no?, el tener otra vez ese jugador más descolgado, y qué le aporta al estilo de juego que quiere implantar de Michelis en el Mallorca?
4: Sí, bueno, Pablo, que me ha sorprendido gratamente, para bien. Es uno de esos jugadores dotados técnicamente que gambetean prácticamente de espalda, que tienen gambetas para ambos lados también. Él me permite jugar en rombo y por eso lo estamos implementando. Ha jugado los 9 partidos de titular y bueno, hemos optado por otra cosa, por pierna fresca. Hay 4 jugadores en el 11 que están frescas. Creo que merita la situación porque este rival es un rival que te propone un partido muy muy físico, de muchos duelos, entonces tenemos que equiparar eso y ponernos a jugar en cuanto el rival nos lo permita.
3: Ya le dejó marchar, mister, que comentábamos antes, con un rival duro, que además conoce y conoció como jugador porque estuvo en ese Bayern que jugó contra el Eurogeta. ¿Cómo han cambiado las cosas, pero ahora sí, el gen Getafe aquí está. Se saca la sonrisilla porque supongo que han pasado unos cuantos años.
4: Sí, han pasado unos cuantos años. Bueno, este club ha seguido creciendo. Mis felicitaciones para ellos. No tiene nada que ver esta instancia con aquella. Bueno, momentos y recuerdos hermosos. Pero hoy como entrenador me debo a la obligación que merita nuestro querido Mallorca, que me ha acogido súper bien, que estamos felices. Y bueno, venimos acá a intentar ganar eso desde ya.
3: Está Martín de Michelis, muchas gracias, un placer.
2: Les paraules de Martín de Michelis en la prèvia d'aquest partit davant el Getafe. Falten 20 minuts, de nou, concretament perquè comenci el partit al Coliseum. Estàvem parlant amb en José Sánchez. José, has escoltat en Martín de Michelis, que el Mallorca tractarà de ser protagonista, que sortirà a guanyar, que lògicament ha hagut de posar una mica de frescor a les cames del futbolista, i per això els canvis a l'11 titular. I si t'apareix, els començam analitzant. Començant per la defensa. Maffeo recupera la titularitat després d'un partit de sanció, per tant, aquesta arriba en cames fresques. Martin Bali en repeteix la titularitat. El seu company al centre de la defensa serà David López, també cames fresques. I atenció, el lateral esquerre titular és debutant a primera divisió, té de 8 anyets i se nom Luis Orejuela.
1: D'aquesta línia, dos apunts. Primer, que s'entra en David López, també entenc que ve molt propiciada per dosificacions o gent que no està bé físicament al centre del camp, però és que més crec que les característiques del partit conviden a això, perquè el Getafe és un equip que juga molt directe, que cerca moltes centrades i a partir d'aquí segones jugades, que en Satriano té molta presència física, i en Mario Martín, que jo crec que el veurà entrepitjant d'àrea bastant, tot i no ser davanter, també és un jugador que va constantment al xoc, fixeu-vos, perquè és possible que si li xiulen totes pugui acabar amb 250 faltes fetes en Mario Martín. I respecte al lateral esquerrà, jo sempre fa il·lusió veure debutar qualcú de Canostra. No puc dir que el tenc vist, perquè no és així, no m'adona sa vida per seguir les categories inferiors del Mallorca, però les referències de que si ho fa són boníssimes, i com a conclusió tangent de tot això també te diria que com ha de veure en De Michelis en Antoni Lato per jugar-se'l amb Orejuela en el dia d'avui.
2: Està clar. Toni Lato, que també va tenir la mala sort diumenge de sortir contra el Villarreal, i a la primera acció ja va patir un cop i va anar
1: sí,
2: coix.
1: Toni, però és un cop, eh?
2: Sí, cop. Però va anar coix ja tots els darrers minuts. És cert, és un cop. Té tota la raó. El centre del camp i la part de davant. En Samu Costa ja saben que no és. Mascarell ocupa aquesta posició d'àncora. Per de vora ell, Morlanes i Sergi Darder, i una mica més avançats, en Jan Virgili i Lubumbo, que comparteixen titularitat per primera vegada, i en punta d'atac, Vedat Morici.
1: Si ho volguessin encaixar amb un romba, podrien ubicar en Jan Virgili com a mitja punta, que circumstancialment a segones parts ho ha acabat fent, però hi ha una frase molt interessant d'aquesta entrevista de Michelis, que diu: Pablo Torres, qui m'hi permet jugar en mitja punta? Qui m'hi permet jugar en romba? No hi és Pablo Torres, anem amb el 4-3-3. Està a punt de sortir en Samu Costa de zona.
2: L'escoltam, sí.
5: A mi me gusta que esté muy competitivo. Al final los demás no controlamos, lo importante es lo que el Mallorca puede hacer, y sé que el equipo está súper preparado y yo estoy aquí fuera para apoyar.
3: Y Javi Casquero, estamos comentando que qué momento está viviendo él también.
6: Hola Samu, estás haciendo una grandísima temporada. Ese cambio que...

0: Sí, estará preparado.
1: Samu, ¿cómo os ha impactado, cómo os ha hecho también mejorar la figura de Demichelis, jugador, es jugador, ¿no? Muy contrastado. Esto ha sido un punto fuerte en el vestuario y luego, sí, también los conceptos que ha querido aplicar el míster se han entendido de una forma muy rápida, ¿no?
0: Sí, el míster ha tenido poco tiempo de... para preparar lo que sus ideas. Al final la llegada y tuvimos un partido ya de seguida, pero el míster es pues una persona muy detallista, muy seria, su mensaje es muy clara y quien lo hace pues estará más cerca de jugar y quien no lo hará pues no jugará. Y creo que el míster y el staff muy rápidamente pues ha impuesto sus ideas y nosotros como jugadores tenemos que respetarlas y queremos ganar.
1: Samuel, además yo creo que toda Portugal está contigo para ver si salvas al Mallorca. Me parece que no estuviste en la Eurocopa de 2024, pero todo parece indicar, cruzamos los dedos para que sigas así y estés en esta, qué mejor que estar en un Mundial, ¿no?, habiendo salvado al Mallorca.
0: Sí, bueno, es lo que yo hablo con el míster muchas veces. Claro que es normal pensar, al final todos los jugadores piensan, pero lo que yo más quiero es pues poder jugar al Mundial con Mallorca en primera. Sería un orgullo para mí y que la afición esté contenta, y pues los dos partidos que me quedan pues daré todo por este escudo.
1: Ahí está, Samu, muchas gracias.
2: Les paraules de Samu Costa, els dos partits que queden per jugar ho donarà tot, però ara a Getafe no és, ha viatjat per donar suport a l'equip, que això és important. José Sánchez, estava amb tu.
3: Si vols t'ho diu més clar, el que se'n va aquest estiu.
2: Sí. No, li ha faltat dir els dos partits que me queden i el Mundial amb el Mallorca en primera. Tots ho desitjam.
3: Si dos partits, faig la bossa i me'n vaig per el Mundial i ja no torn.
2: Bé, avui hem de donar suport als que estan sobre la gespa. Parlàvem d'aquesta part ofensiva del Mallorca, val? Amb Mascarell, sí. Àncora, Morlanes, Darder i per davant en Lubumbo, Jan Virgili i Vedat Muriqi.
3: Sí, ja te deia que aquesta apreciació que ha fet en Demichelis sobre en Pablo Torre ja mos explica que segurament jugarà amb el Lubumbo i en Virgili oberts en els costats, que no adoptarà aquesta alineació en el 4-4-2. Jo me segueix impactant l'absència d'Antonio Sánchez i més encara sense Samu Costa. En el meu cap, el que passa és que jo no en tinc ni idea d'això, però en el meu cap Antonio és el futbolista que més prestacions semblants en el Samu li podia donar en el Mallorca. Ja l'esperàvem d'alguna manera el cap de setmana passat, no va comparèixer perquè no va emporar, avui de moment tampoc, això me sorprèn. I el fet de que rompi amb el dibuix habitual i posi dos jugadors més oberts en el costat me pareix una molt bona idea, segurament em pesa per les circumstàncies i per l'estat físic d'en Pablo Torre, però de tot això em pot fer una virtut al Mallorca, perquè el Getafe tots tenim el cap com juga i segurament s'hi ha fet gairebé una caricatura de l'equip d'en Bordalàs, i és vera que interromp molt, que hi ha molt poc joc efectiu, que va molt en el xoc, que no elabora, que desplaça contínuament en llarg, que viu de segones jugades, que te pressiona fins no deixar-te respirar, però després igual replega un poquet més, però és un equip que sol tenir la línia defensiva molt avançada respecte a la porteria, és a dir, hi ha espai suficient a l'esquena entre la defensa i el porter perquè jugadors com en Lubumbo o en Virgili puguin fer ruptures interessants. O sigui, que pot ser dins del que era un problema i una solució forçada, podem acabar trobant una virtut en dos jugadors oberts a banda.
2: 12 minutes perquè comenci el partit, Juanga.
4: Un partit que el viurem amb Iberret, la fibra i mòbil que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i passió. Iberret, la fibra i mòbil de casa de les Illes, des d'aquí. Iberret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol.
5: Iberret! Iberret! Iberret! Iberret! Iberret! Iberret! Iberret!

0: Ja l'hem sentit, José Sánchez està tranquil i no sé per com ha entrat, l'energia que ha entrat també aquí dins l'estudi amb ell i el seu somriure. Jo crec que en Pep Lluís Martí, no ho sé, si m'equivoc, estàs tranquil o no, Pep Lluís, bon vespre.
1: Per de fora estic tranquil,
0: ja faré,
1: per de dins un poc més
0: preocupat. Va ser processó, per de dins.
2: El Florentino ahí.
1: No sé si faré algo por escut avui,
0: però
1: crec que, bueno, com tots, preocupats. No nerviós, però sí preocupats perquè, evidentment, els resultats d'aquesta jornada d'ahir i d'avui pues, no són els que tots esperaven, sobretot el partit del Llevant, perquè crec que això de més li dona moltes ales en el Getafe, no només que el Llevant sumi 3 punts, que depengui d'ell mateix ara, pràcticament, per salvar la categoria, ens enfrontem.

0: també que tindrà amb el Mallorca, diu Monja, sinó que, de més, el Getafe s'apropa en el Celta de Vigo per intentar guanyar avui, però per cert, no sé si el club segurament vulgui estar a Europa o no, però els millors jugadors sí que tenen un cert reconeixement més si van a Europa. Així que el més important, el que mos diuen de Michel, la tranquil·litat que mostra l'Ada, crec que la tranquil·litat que mostra l'Ada el grup en quant a com competeix, en quant a afronta reptes des de que ha arribat en de Michel, per això no vol dir que no tinguem un rival difícil avui, i que el Mallorca, evidentment, necessita puntuar. Necessita puntuar.
1: Són les 9:20 del vespre, això és Esports 3 en Joc a IB3 Ràdio, i en aquest moment saludant també a Melissa Aliaga. Bon vespre, Melissa, i els espectadors d'IB3 Televisió, per dir-vos que d'aquí 10 minutets comença el partit entre el Getafe i el Mallorca, i que el viurem en tota la passió del món aquí a Esports 3 en Joc, a la ràdio i també al YouTube d'Esports IB3, i vos convidam a seguir aquest partit, en altres partit transcendental, perquè avui a la baixa han guanyat l'Espanyol i el Sevilla, rivals directíssims, i el Mallorca necessita com a mínim puntuar avui vespre al Coliseu. Marta.
2: Ha de fer els deures el conjunt mallorquinista. Nosaltres els estem fent de moment bé i de ben segur que també, per tant, en tot el que resta de programa, vos convidam a seguir i escoltar aquest partit amb nosaltres, amb un equipàs, amb en Pell Lluís Martí als comentaris i en José Sánchez, amb en Toni Fuster i en Miqui Verger allà al Coliseu, i amb en Juan Gà, que és un showman.
3: Vespre de nervis i de ràdio. Saps qui no hi serà mai en descens ni lluitarà per la permanència? No. Na Melissa Aliaga, perquè és una presentadora de Lliga de Campions. És una Champions.
1: Melissa, a tu també te convidam. A partir de les 9:30 seguim el partit aquí en directe a IB3 Ràdio. Vos esperam. Desconnectam amb la tele, tornam a la ràdio, tornam al YouTube i per Lluís Martí, a veure, mem, com a futbolista, com a entrenador, ja saps que han guanyat l'Espanyol i el Sevilla. Quina darrera xerrada, quines darreres paraules s'adonen els futbolistes entre si, l'entrenador entre si, perquè saben que els rivals han guanyat.
0: No canviar la dinàmica de lo que has fet durant aquests dies i de lo que has fet en l'hotel i lo que has fet en la caseta antes de resultats. Que no vegin els jugadors, que tot canvia, que se te pot alterar nervis, que pot tenir més tensió, i no traslladar més nervis i més tensió als jugadors. Continua igual, amb aquesta tranquil·litat, que jo crec que la mateixa que m'ho xerren altres a les rodes de premsa i en el flash aquest de la televisió, jo crec que xerren els jugadors d'aquesta manera, per lo que me diu en Samu, per lo que diu a les rodes de premsa dels jugadors. Con lo qual, crec que haurà fet el que ha fet i no ha canviat res.
1: L'11 del Mallorca.
0: A jo m'agrada avui, amb el Getafe, amb un equip que ve pressionat a dalt, que és un equip agressiu, que és un equip que fa moltes faltes, un equip que juga en la línia adelantada, tenir dos jugadors ràpids per de fora per intentar fer-se forts. Ara han de tenir la capacitat de recollir les segones jugades. Hi haurà moltes pilotes dividides. Si el Mallorca és capaç de trobar això i trobar dos jugadors de fora, crec que tindrà ocasions per arribar. I l'únic que també me preocupa, crec que Muriqi i Leo Román són els que tenen les quatre targetes i mos han de comptar.
2: I Nomar.
0: Per els dos partits que ens queden.
1: Sí, ha cobrat molta importància aquest partit. Estan tensos, estan nerviosos.
2: Sí,
1: com ha dit en Mario Maechea, que no se preocupi ningú, que tanmateix qui ho ha de treure endavant són els futbolistes. Ni tan sols l'entrenador, possible l'àrbitre.
0: Si el que ens interessa és que ell no estigui nerviós.
1: Exacte,
0: que ens interessa és que no estigui nerviós.
1: Exacte. Falten 7 minutets i, com sempre, en aquest instant repassam les dades que envolten aquest Getafe Mallorca, que avui són més important que mai.
2: José Sellers, que han de saber d'aquest Getafe Mallorca.
4: I del que el Coliseum és un estadi on les dues darreres temporades el Mallorca ha guanyat. Fa dues temporades amb Aguirre per 1-2, la passada amb Jago Barrasate per 0-1, i avui ho vol fer amb Martín de Michelis. El Mallorca s'ha enfrontat en 16 ocasions a José Bordalás, i atenció a aquesta dada, fins a octubre del 2023 mai havia derrotat el tècnic alacantí. De llavors ençà, el Mallorca ha guanyat 3 dels darrers 4 partits a Bordalás. A la banqueta hi haurà un duel inèdit, ja que Bordalás i Martín de Michelis mai s'han enfrontat com a jugador. Ho comentaven abans a l'entrevista de la televisió de Michelis. Només ha perdut un dels 9 enfrontaments contra el Getafe i, de fet, va jugar, el que deien a la televisió, els 120 minuts d'aquell històric Getafe 3, Bayern de Múnich 3, dels quarts de final de la UEFA del 2008. I una darrera dada, sempre que marca Vedat Muriqi i el Getafe, el Mallorca guanya. Ho va fer fa dues temporades, 1-2 al Coliseum, i va marcar l'1-0 de la primera volta. És a dir, si Muriqi marca avui vespre, haurà marcat el Getafe els dos partits d'aquesta temporada. L'àrbitre del partit, ho dèiem a l'inici, serà l'alacantí Juan Martínez Munuera, del Comitè Valencià. Els dos darrers partits que el Mallorca ha jugat a la Comunitat Autònoma de Madrid amb aquest àrbitre els ha perdut, que varen ser a Vallecas aquesta temporada 2-1 i el Metropolitano la temporada passada. I atenció en aquesta dada positiva d'aquest col·legiat, perquè dels 10 partits que ha xiulat Martínez Munuera al Mallorca, els vermells només n'han perdut 2, i el VAR hi serà el sevillà Jorge Figueroa Vázquez.
3: I abans que comenci aquest Getafe Mallorca, hem de passar per Inca Centro Auto, perquè molta atenció, demà dia 14 i divendres 15 teniu una cita imprescindible a Inca Centro Auto. Arriba la seva gran venda privada amb oportunitats úniques per estrenar vehicle al millor preu. Si fa temps que pensau a canviar de cotxe, aquest és el moment, però no badeu, perquè són només 2 dies amb oportunitats úniques que no es repetiran. Per reservar la vostra cita per aquest dia, es podeu telefonar al 871 520055. Tot això a Inca Centro Auto i a Creca Locación, a l'avinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari de confiança.
1: Es nota que hi ha nervis entre l'afició mallorquinista, Marta Sampas.
2: Molts els missatges que arriben són tot de patiment abans de que comenci el partit. En Sergi, que bé, s'aferra a la tranquil·litat d'en José Sánchez, diu, si en José està tranquil, tenim prou motius per confiar amb l'equip. En Enric Garcia, que també demana tranquil·litat. Tranquils, companys, hi ha que confiar amb aquests jugadors. Ha calat, el missatge d'en José, també. En Compressor, amb els seus muntatges, hi ha una, m'envia una fotografia de mils i mils de mallorquinistes. Diu, això és ara mateix a Juaneda. No crec que sigui pas pastís de naneus. Diu, un té mallorquinistes esperant a la porta d'urgències. Esperen que no. En Pedro, que diu, en el principi de la jornada estava superconfiat, ara estic més nerviós que un bistec de menú barato. Enric Garcia, estic nerviós, m'ho jugant molt. I en Bernat diu, i si ho deixem així, 0-0?
1: Ai, sí, jo crec que ho firmaria. Però bé, Marta Sampas, han de saber abans que comenci
2: el
1: partit. Que
2: també hi ha un missatge al xat, que ja directament en Pep, que diu, estic acollonat.
1: Sí, clar. I són molts. Abans que comenci el partit, que estan a punt de sortir els futbolistes, com està la classificació de primera divisió ara mateix?
2: Oviedo ja ha descendit, l'Alavés amb 37 penúltim, el Girona amb 39, és qui marca el descens, Llevant, Mallorca i Elx, en aquest ordre, els mateixos punts, 39, l'Espanyol, que s'ha posat 14 en 42, el València, que en té 42 també, també mateixos punts, l'Osasuna, ja en 43, trobam el Rayo Vallecano, el Sevilla, amb la seva victòria d'avui. Ja en novena posició l'Atlètic Club en 44, mateixos punts té la Real Societat, 8. Mare meva!
1: Uf, quin bollit que hi ha en aquesta classificació. Surten els equips al Coliseum, comenten el partit en Pell Lluís Martí i en José Sánchez, pendent de tot, com sempre, amb Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster. Endavant, Toni!
5: Surten els protagonistes, ja són dins el terreny de joc, dins l'espai verd de la Coliseum de Getafe a Madrid. Els futbolistes del Real Mallorca, que avui vestiran de blanc, i de blau ho faran el del conjunt madrileny. Com ja era habitual, ara mateix se lleven la dessuadora els futbolistes del Real Mallorca. No, aniran de vermell, camiseta vermella i calçons blancs.
6: Així és, Toni.
5: I calces blanques.
6: Així és el moment de les fotografies. Ho fa el Getafe amb nins del seu planter, i també el faran el del Mallorca. Recordant, serà la primera fotografia de Luis Orejuela com a jugador del primer equip, com a jugador de primera divisió. Debutarà avui aquest lot mallorquí de 8 anys, el lateral esquerrà de la defensa.
5: I amb lo reduït que ha quedat les dimensions de l'estadi, per ses obres, no s'omplirà tampoc aquest camp.
6: No fa cara que s'ompli, tot i aquesta mimba de l'aforament del camp, que ja veurem quan acaben aquestes obres.
5: Una petita representació d'aficionat del Mallorca, un corna.
6: Sí, en aquell corna ja uns 20, més o menys aficionats del Mallorca, recordem, demanàvem 120 euros per ser-hi aquí avui els aficionats pels no socis, vaja, si eres del Mallorca o del Getafe, si no eres soci, demanaven 120 euros per veure el partit d'avui.
7: No, no era barat. I Samu, que han volgut estar aquí també presents al partit, i Martin Valient, juntament amb el capità del conjunt del Getafe, Gené, que sí, ja s'han saludat, han fet el sorteig de camp en Juan Martínez Munuera, i això ja d'aquí un distanç començarà aquest
1: Toni,
7: partit.
1: I Toni, te rob 30 segons perquè avui el partit del Dona d'Azón no està amb les opcions d'àudio, però com poden seguir el partit per Ivetra Ràdio els nostres oients i mirar també la tele, Marta Sampas?
2: Mira, us poden sincronitzar, en aquest cas, seguint la retransmissió a través de la nostra web, ivetresradio.org, o a sa app, us descarregueu sa app d'Ivetres, que si no la teniu no sé què esteu esperant, i d'allà podeu sincronitzar i seguir la narració d'Antoni Fuster juntament amb la televisió.
1: També hi ha homenatge al Coliseum, això en principi ha de ser bona notícia, que mai van bé, diuen, no?
0: Diuen que mai van bé, no?
6: Partits de Diego Rico com a jugador del Getafe, es fa la foto i saludar amb els seus familiars, però bé, crec que el jugador no juga, així que no juga de titular, així que segurament no tingui tanta importància.
7: Està tot preparat, Sergi Darder, de vora la pilota, el Mallorca juga a la nostra esquerra, la posició de comentarista, de la dreta ho fa l'equip del Getafe, el conjunt que entrena José Bordalás, que recordam, finalitzarà la seva etapa en el conjunt madrileny aquesta temporada. Quan comença el partit, Darder posa la pilota en joc, juga amb Omar Escarell, pilota per l'equip mallorquinista. Acaba d'arrencar el partit al Coliseum de Getafe quan juga Pablo Mafeo, avui substitut de Mateu Jaume Morell, que recordem va ser titular contra el conjunt del Villarreal aquesta setmana passada. Juga l'Ubumbo, l'Ubumbo per banda dreta, posició d'extrem, talla finalment el central Zair Romero, pilota fora, i haurà servei de banda favorable al conjunt de Martín de Michelis.
6: I confirmant 4-3 claríssim.
7: Un servei de banda, uns 5 metres aproximadament d'aquest banderó de corna, a la tal del Mallorca per aquesta part dreta. Traurà Pablo Mafeo, espera l'arribada de Manu Morlanes, li torna la pilota Mafeo cap a Morlanes, per dalt se fica l'Ubumbo, deixarà que la pilota surti fora perquè l'ha tocat un defensor del conjunt del Getafe i per tant serà Miquel Berger, corna!
6: L'ha tocat Juan Iglesias, així que serà el primer corna del partit, es corna a favor del Mallorca.
7: Tot el Getafe dintre la seva àrea, pugen a rematar al central del Mallorca, entre ells avui David López, recordant també Martin Valient, a veure el pirata si està també Andolla, va Virgili, pilota penjada, ai, la rematada era d'Orejuela, la trata finalment, la defensa del Getafe, s'endurà finalment la pilota Gené.
6: Orejuela, que ha fet molt de gols amb el filial en jugades d'estratègia, tot i que és petitó, ha fet molt de gols de cap en jugades de corna.
7: Crec que m'ho va donar una final de Copa del Rei i tot. La pilota per l'esquerra de juvenils, me'n referesc.
6: Sí, ja.
7: La pilota per l'esquerra... Sí,
8: sí. Això segur, perquè si no mos en recordaríem, eh?
7: Total. Una final de Copa del Rei del juvenil divisió o no? La pilota per el Getafe, juga Damián, amb el rossal número 46... deixant una pilota enrere cap a David Soria, ja un autèntic clàssic a la porteria del Getafe. Pilota en joc aeri, Morlanes, li guanya la partida Luis Milla, l'àrbitre indica falta Juan Martínez.
6: De l'Ubumbo Mans.
7: Mou la pilota Luis Milla, juga en Damián, al centre del camp. Pilota per Gené, obri per banda dreta, juga amb el Franco Camarones, Alan Romeo, Nion, pilota de nou cap a l'eix de la defensa, en el control de pilota de Domingo Duarte. També un altre dels futbolistes veterans, ja del conjunt de Bordalàs. I a falta de nou de l'equip mallorquinista.
6: David López.
7: Aquesta vegada el central mallorquí ha fet falta. Falta que traurà el Getafe, la falta damunt Martín Satriana, el futbolista uruguaià. La pilota per Zair Romero, 3 minuts, primera part, al Coliseum. Empat a 0 en el marcador entre aquest Getafe Mallorca, 36a jornada del campionat de Lliga. Recta final, se'n va per banda dreta al Getafe. Juan Iglesias cercava Mario Martín, pilota fora, banda per al conjunt local. L'ha tocat un mallorquinista, mou ja la pilota, Niom, tocant enrere. Mauro Arambarri deixa passar la pilota, juga amb el central, en Zahir Romero, Romero per l'esquerra, cercant ara ajudes, amb qui la troba? Amb aquest dorsal número 21, Juan Iglesias, canvi de joc. Llarga aquesta assistència, banda dreta, intenta arribar a Gené, mal control, no arriba, pilota fora, i una banda per a l'equip mallorquinista, de vora aquest grupat de 20 aficionats aproximadament, que han pogut finalment entrar al Coliseum, han pogut aconseguir una entrada, 4 minuts amb aquest marcador inicial i els dos porters, que per mi encara no van tocar,
6: no? No, i hem vist també la primera vegada... Alerta.
7: Ara se'n va el Mallorca. Vinga, va Virgili. Pot 2-1, un 2-1, se'n va Virgili. Continua la pilota, juga per la dreta. Lubumbo remata. Ai, quin xuma de canari jove, fluix. De Lubumbo, on s'esquerra, per favor. Era una ocasió claríssima de gol del Mallorca. L'acaba de perdre. Cito Lubumbo.
6: Lubumbo té moltíssimes coses bones, però segurament acaba d'explicar-nos per què du un gol en tot l'any.
7: Treu en llarga Missòria, la pilota d'un bot, de porteria a porteria, d'àrea a àrea, a l'armant del Leo Román. Doncs el Mallorca ha desperdiciat aquesta primera ocasió en un contraatac molt ben conduït per Jan Virgili, la passada tot sola de dreta per Lubumbo, però el xut ha estat...
6: No pot rematar, sí.
7: De canari jove.
6: I deia que...
8: No hi ha temps per controlar-la o cercar qualsevol altra solució. S'ha precipitat moltíssim.
0: Sí, es passes un poc cap a darrere, però no li pot passar per en van perquè li està tapant la línia de passe al jugador, al rival, no? I és el que xerràvem antes i el que deia José, no? En principi que el Getafe és un equip que jugarà en la línia adelantada.
7: Marca, i un segon. Hi ha falta clara a favor del Real Mallorca, no, Lluís?
6: Jo el que dic és que en aquesta jugada... Estaven fora de lloc. Estava fora de lloc Morici.
0: Es controla i hagués estat cap a davant, un poc cap a davant. És vera que se l'ha de col·locar a la cama dreta, però és que era un jugador molt, molt clara. Molt clara per poder finalitzar d'una altra manera, sobretot aquest control, allunyar un poc del contrari, posar-te-la a la cama dreta i després finalitzar, perquè crec que s'ha precipitat un poc.
7: Tan fora, Miquel, aquesta falta.
6: Sí, la penjaran.
7: La pilota, anem a veure. Orejuela i...
6: Jan
7: Virgili. A veure, ben... Serà finalment Orejuela, no Virgili, pilota penjada, cercant a Moritzia, Valiant, cau Valiant a terra. L'àrbitre en principi diu que no ha passat res. Bé, també hi ha un futbolista ara del Getafe, que recupera el central del Mallorca.
6: Crec que de fet el que ha xulat és falta de Martin Valiant, perquè jo crec que ha negat i ha topat amb Mario Rambarri. Deia que en Orejuela ja se les veurà amb en Niom. Hi ha una diferència de 20 anys entre un i l'altre.
8: Sí, sí.
6: 20
8: anys. Podria ser son pare fàcil.
6: Sí, sí.
7: Perfectament.
6: Sí.
9: Com el Terrada diria.
6: Exactament.
7: Sí.
6: Podríeu
8: ser. Anava a demanar una aclaració, però...
6: Sí.
9: Bé, com en Pell Lluís i jo.
8: Aquí han de fer més aclaracions, encara.
9: Papa. Què dius, papa?
0: Sempre te diré, Juanga.
7: Traurà el Getafe de banda, por això l'estrendret. En l'atac del conjunt madrileny. Treu Nió, mou la pilota. A prop d'ell, Mario Martín. Martín enrere, cap a Nió una altra vegada, cap a la zona de defenses centrals. Dona la volta, Domingo Duarte, el futbolista portuguès. Cercant a Nió, per de dins. Arambarri, cercant la parat. Pilota... a l'aire, no arriba Lubumbo, fica la cama, intenta recuperar Omar Mascarell, s'endú la pilota al Getafe, alerta que hi ha perill, pilota dintre de l'àrea, la treu ara sí, en contundència Lubumbo per enviar-la de nou cap al mig del camp. Canvi d'orientació del joc de Domingo Duarte a l'esquerra per Juan Iglesias en el control, ficant una pilota massa llarga, directament fora, línia de fons, i una servei de porteria pel porter del Real Mallorca, el Leo Román. N'han camí del 8 minuts, primera part, al Coliseum, de moment sense gols, Getafe 0, Mallorca 0.
3: I ho han de fer amb energia, amb energia. I com l'afició del Mallorca, energia, és d'aquí, juga amb tu. Energia fibra i mòbil de proximitat per estar sempre connectat. Energia, l'energia que ens uneix. Recorda, tot en...
1: 7 minuts, camí del 8, Getafe, continua l'empat a 0, Toni.
7: Canvi de joc, Martin Valiant llarga l'assistència a l'esquerra cap a Lubumbo, la pilota l'ha tocada finalment al central, se'n va directament fora, hi haurà servei de banda per Pablo Maffeo. De vora Bordalàs, un Bordalàs també actiu, fora de la línia aquesta
6: de negre, que no és notícia, també va de negre en De Michelis, que no és tan habitual.
7: És àrea tècnica, aquestes línies discontínues, àrea tècnica. Morlán es penja la pilota al punt de penal. I finalment està Gené amb el pit, entrega la pilota al porter David Soria. David Soria. Pilota a la mà de David Soria, que traurà en llarg al cel de Getafe. Servei llarg, David López s'anticipa a Martín Satriano amb el cap, la pilota al mig del camp. Jugant per la dreta, acabarà fora aquesta pilota, no pot ningú acabar controlant l'esfèrica, i serà el Getafe el qui traurà mitjançant Juan Iglesias. Jugant enrere la pilota per Zahir Romero. Central esquerra, jugant la pilota cap al porter de Vissoria, i de primera davant la previó de Belán Bonichí, cercant el llançament llarg. A veure, va Valient, intenta interceptar aquesta pilota que la cercava Mario Martín. Pilota que acaba un lateral i de nou traurà el Getafe de banda.
1: Radiografia per Lluís Martí d'aquests 10 primers minuts.
0: Bueno, crec que en temor i en sensació evidentment, de sa pressió del partit. I vaig en el Mallorca, que quan tant ha volgut anar a pressionar, claro, el Getafe a vegades arrisca, a vegades no, però normalment sol jugar més enllà. Però he vist qualque vegada que quan el Mallorca va pressionar van sortir dos extrems, es descostat contrari, se'n van sol central, ja que juguen tres centrals el Getafe, i molt de pits, tant en Morlán com en Sergi Der Estan molt avançats.
7: En corna, crec, el jugador del Getafe, a Juan Martí de Munuera en la pilota, des de la banda dreta, una centrada que finalment Satriano intenta rematar, i crec que però ha estat ell el que ha enviat la pilota
0: Getafe,
7: fora.
0: El Getafe és arribar i cada vegada que pots a tres centrades, hi havia cinc jugadors per rematar, cinc jugadors del Getafe dins àrea per poder rematar, i clar, el Mallorca, jo el que deia és que els dos interiors estan a vegades molt avançats i se distància amb el Omar Mascarell perquè pugui corregir posicions, és molt, té molt de, moltes distàncies i no pot recórrer tant, és a dir que en el final o la línia del Mallorca dona una passa endavant o aquí mos poden trobar qualque jugador. És vera que el Getafe no juga molt per de dins, és més per de fora i amb passades més llargues, però si és capaç de trobar-mos aquí mos podria fer mal.
8: Sí, jo crec que és un risc semblant en el que va córrer del Mallorca a Vitòria, la primera part, no? Confiava molt en les característiques de l'Alavés de cercar progressar en llarg i descuidava probablement aquesta zona interior. D'entrada no t'hauria de penalitzar, però és evident que si t'acerquen per allà és molt probable que et trobin.
7: Manu Morlán juga per la dreta cercant a Lubumbo, doblarà per aquest costat també Pablo Maffeo. Lubumbo opta per jugar enrere, cercar Omar Mascarell, ja torna a estar Miquel Verger. El Getafe de nou reculant.
6: Els 11 jugadors del Getafe dins el seu camp.
7: Valient a l'esquerra, cercant a Luis Orejuela. Orejuela de nou a Martín Valient, mou la pilota l'equip mallorquinista amb aquestes possessions llargues de moment. Sergi Darder en la pilota, en via llarga. Una pilota cap a l'Ubumbo, no arribarà. És impossible, massa llarga aquesta assistència del migcampista Artenang. La pilota acabarà fora, servei de porteria per David Soria.
3: I d'aprofitar per passar per Inca Centro Auto. Demà, dia 14 i divendres 15, tenia una cita imprescindible a Inca Centro Auto. Arriba la seva gran venda privada amb oportunitats úniques per estrenar vehicle al millor preu. Si fa temps que pensau a canviar de cotxe, aquest és el moment, però no badeu, perquè són només dos dies amb oportunitats úniques que no es repetiran. Per reservar la vostra cita per aquests dies, podeu telefonar al 871-520055. Tot això a Inca Centro Auto i a Crecar Ocasión, a l'avinguda del general Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari.
1: Brum, brum, brum,
3: de confiança.
1: 12 minuts i mig a Getafe. El Mallorca ha anat tenguda una de clara a les botes de Lubumbo, però continua l'empat a 0, Toni.
7: Pilota llarga, a veure si pot arribar Jan Virgili a la lluita en Domingo Duarte. Virgili ha aconseguit que la pilota no surti per la línia lateral. Pilota llarga, anem a veure si ara arriba Pablo Maffeo, no arribarà.
6: No, impossible.
7: Canvi d'orientació de joc de Virgili, però la pilota acaba fora i hi haurà banda per al Getafe.
6: Hi havia quatre jugadors per rematar, però ha optat per la passada de Maffeo, massa fort.
7: D'on traurà Juan Iglesias? 13 minuts En 0-0 el marcador, això l'Esport 3 en joc i Betre Ràdio. En una jornada que no ha començat gent bé pels interessos del Mallorca en les victòries de l'Espanyol i també del Sevilla. Pilota llarga, passada, alerta, el qui se'n va per la dreta, el Niom, Niom dintre de l'àrea, el xut i gol! Sol superant marques, entra dintre de l'àrea, passa la llarga, el segon pal i preparat per endollar, per rematar Martín Satriano, el davanter uruguaià que no falla i acaba de rematar pilota al fons de la porteria del Real Mallorca. 13 i mig d'aquesta primera part, de moment pinten bastos per l'equip mallorquinista, s'avança el Getafe, Martín Satriano, Getafe 1, Mallorca 0.
3: Marca el Getafe, envia el Mallorca a Juaneda. Poden començar ja a treure els desfibriladors, perquè a Juaneda Hospital, de la mateixa manera que en el futbol, la victòria comença tenint cura d'un mateix. I a Juaneda Hospitals ho fan amb la tecnologia més moderna de les Balears i amb un equip que mai es rendeix oferint el millor tractament. Perquè curar, empiezan a cuidar Juaneda Hospitales.
1: Miqui Baser, reaccions.
6: Molt fàcil aquest gol del Getafe. La reacció d'en Martin Balin ha estat xerrar amb en Luis Orejuela. Ha arribat per la seva banda aquesta diana del Getafe. Molt fred, molt fred de la reacció de Martín de Michelis, que ha assegut a la seva banqueta per xerrar amb en Raimondi, el segon seu entrenador.
1: Com li contant, Pep Lluís, als oients, com ha estat aquest gol?
0: Bueno, una passada llarga, una mala decisió d'en Orejuela per botar i no arribar, però després té la capacitat de reaccionar i corregir la situació perquè quasi arriba, però el que va és un concepte tàctic defensiu de què defens i el que defensa la meva porteria, de què me defens, de la pilota i del contrari. I el que tenc que fer és camí més curt entre porteria, pilota i contrari. I ell va cercar el jugador i va cercar la pilota, i el que ha de fer és tear camí, retear el camí per enfrontar-se a ell. No li dona temps, és vera que ja li té molta avantatge perquè ha caigut en terra en el bot, però encara així quasi arriba. Si hagués fet la carrera cap a de dins, hagués pogut arribar.
7: I acorda, un segon. Pilota penjada, Virgili. La rematada, fora. La pilota que sortirà per damunt la porteria de David Soria, la rematada d'Omar Mascarell.
1: I Niom s'ha anat d'Orejuela, ha guanyat aquesta posició, la línia de fons, i la passada
0: i la passada en el segon pal, marca sense marca, és vera que ja en aquests moments és difícil, però ja estaven dos contra dos dins àrea, però han de fitxar marques i la passada és molt bona i la definició. I tot bé, doncs, com estaven xerrant, pilotada un poc més llarga del Getafe, sense molta elaboració, per arribada per de fora, centrada i gol, el que havien xerrat en José Sánchez antes de començar el partit.
1: José.
8: És el gol que t'imagines que et pot fer el Getafe i que ve d'una presa de decisions que no és correcta per part de Orejuela. Ara bé, que se li pot retreure qualque cosa a Luis Orejuela? Cap ni una. Òbviament no ha estat encertat, però que li estiguin demanant un atlot que ara mateix du 16 minuts jugant a primera divisió. Bàsicament que no li afecti massa aquesta errada, que no s'hi senti responsable i que a partir d'aquí s'aixequi perquè queda molt encara. És el clàssic partit que vas a jugar a Getafe on tens impressió de que encara no s'ha començat a jugar a futbol i ja perds.
1: Hi ha reacció també dels nostres oients, Marta.
2: Sí, Miguel Àngel Dín, que diu que bé que han marcat primer, ara remuntarem. En Jaume, que diu que pinta malament. En Tomeu, que toca remar. En Joan, que troba que d'intensitat res. En Pedro, que diu en sa salvació en joc, si posam de titular a un jugador de tercera, vol dir que han de rodar cap a la direcció esportiva. Quina defensa més passota, diu en Miquel. Som dolents, diu en Enric, i en Dani ja se posa molt, molt pessimista, que diu, idò, res, estem a segona divisió.
1: No,
2: queda molt,
1: no,
2: encara,
1: no,
2: queda molt.
1: Que entre jornades senceres.
3: El missatge de la nostra audiència en Viverret. Atenció, mallorquinistes, en Viverret tens fibra 600 megas, més línia mòbil per només 34,90 al mes. Viverret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, des d'aquí. Viverret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Viverret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol.
10: Viverret! Viverret! Viverret!
1: Toni, de 7 minuts camí del de 8, perd el Mallorca 1-0.
7: Pilota per l'Armand, juga amb Omar Mascarell, toca de cara, juga darrere, deixa la pilota per al capità del Real Mallorca, Martin Balien, jugant en curt cap al central, l'altre company, el mallorquí, David López. Avui fem parella amb Balien en aquest eix de la defensa, ja que Omar Mascarell ha pujat al mig del camp per suplir la baixa per sanció de Samu Costa. 18 minuts de la primera part, 1-0, guanya el Getafe. La pilota per David López, encara en camp del Mallorca. Servei llarg, Corlubumbo no arribarà. Tot l'avantatge per al porter David Soria.
1: Recordant que en aquesta hora també està en joc Mendizorroza un partit, Marta.
2: Sí, sí, sí, minut 17 ja de partit entre la Bessi i Barça i de moment sense gols, 0-0.
1: És important que el Barça pugui aconseguir una victòria, sí, avui a Vitoria.
0: Seria, seria molt important,
1: ja,
0: també.
1: Ja demanem de tot, Pen Lluís, però...
0: Saps que han de demanar de tot i... Sobretot perquè si no guanya l'Alavés, continuarem... Bueno, seguim continuant dependent de nosaltres mateixos, però... diguéssim que tindríem un rival amb dos punts menys. Clar. I sempre seria més interessant.
1: Sí, sí, sí, sí. Tali, Toni.
7: Leo, pilota llarga i directa cap al porter David Soria, de porteria a porteria. A veure, David Soria va a la pressió, ve de Murici i sortint en curt jugant el Getafe en Domingo Duarte cap a Niom, pilota enrere de nou cap al porter.
8: El Getafe t'ubica en una situació que realment és que tu vols tenir la pilota, vols proposar, però és tan difícil avançar, t'obliga a tenir una possessió transcendent en el teu propi camp que t'acabes precipitant amb una pilota llarga on ells són absolutament dominadors i se converteix el partit en una espècie d'intercanvi de pilotades que, òbviament, en el Getafe en 0-0 ja li anava bé i en 1-0 li encanta. Jo crec que el Mallorca, conscient d'això, sap que el partit està per fora, però està cercant tant en Lumbo com en Virgili de manera precipitada, amb pilotes molt llargues, no massa precises, en situacions on no pareix que els nostres temps tinguin massa a guanyar.
0: Sí, però a més, José, que nosaltres en el final, el Getafe en la línia de 5 sempre té superioritat numèrica per centrals per acudir ràpidament, i si els nostres laterals no són profuns per intentar 2 contra 1 o 2 contra 2 per de fora, sempre el 1 contra 1 de Lubumbo i el 1 contra 1 d'en Vigili no existirà, a menys que sigui amb una passada a les esquenes de la línia defensiva.
7: Ara Gené ha tirat una pilota directament fora. Hi haurà un servei de banda que traurà el Real Mallorca a la posició de mig volant esquerre. David López en servei llarg, cercant el Lubumbo. Però la pilota acaba finalment al peu de Zaid Romero. Gené, jugant cap a Niom. Pilota de nou cap a Gené. I aquest cap al porter, cap a David Soria, i torna a començar a jugar en un altre servei llarg. La pilota en joc aeri, Valien li guanya la partida. El futbolista del Getafe intenta ara baixar la pilota a Jan Virgili, li prenen, li roben, torna a recuperar el Getafe. Partit de moment espès, diria jo, del Mallorca. Torna la pilota de Milla enrere. Va Lubumbo a la pressió, hauria pentura el Mallorca de cercar un poquet més la pressió, un poc més alta. A veure aquest servei llarg, l'avantatge serà per Valiant, ha de sortir cap a un lateral per treure una pilota i evitar problemes. Enviar la pilota directament fora. En camí del minut 22 d'aquesta primera part, recordeu que el Getafe guanya per 1-0 des del minut 13 amb un gol de Martín Satriano. Ara hi ha falta de Montmafé.
0: Miqui, hem vist que encalenteix qualque jugador del Mallorca?
11: Sí, estava mirant de qui és perquè m'agafa de l'altre punt
8: que podria ser
11: en Pablo Torres, sí.
0: No. És que no ho sé, no el veig d'aquí, no el veig d'aquí.
11: Jo me sembla més en Javi Olaizola, però... Sí. Sí. Jo crec que sí.
1: Sí, dorsal 34.
11: Sí.
7: David López cap al porter. Cap a Leo Román, juga Martin Valiant. Toca de cara Sergi Darder. Ara el que mossega és el Getafe, eh? M'ho estan pressionant. Intenta que el Mallorca tingui problemes a l'hora de sortir cap endavant, jugant la pilota. Leo cap a Valiant, ara cap a l'altre costat, cap a la zona de la part esquerra, Luis Orejuela.
11: Que seria Olaizola un altre debut a primera divisió d'un jugador a tercera. Seria el tercer en dues jornades. Jo crec que està bé xerrar de la valentia d'en De Michelis, però també s'ha de xerrar de més coses, eh? Quan debuten tres jugadors, o dos o tres jugadors d'un equip de tercera divisió en la jornada,
0: és
11: 35 però, bueno, o 36.
0: És una decisió, perdoneu, però és una decisió també d'en De Michelis. Té dos jugadors, dos laterals esquerres a la banqueta. I quan
11: clar,
0: jugar,
11: un físicament i... està tocat. I l'altre, per just, tu veus que Corcú demana el Lato. Corcú demana el Lato.
0: Perdona, quan te jugues sa vida...
11: Corcú troba faltant Lato, avui.
0: Quan te jugues sa vida i tres partits, els mals no n'hi ha. No ha d'haver mal. És impossible que tinguin mal. Has d'estar, vamos, per competir. Si tens, si estàs lesionat, estàs lesionat. Però si tens molestis, se molestis, se passen jugant. I quan més, quan t'estàs jugant sa vida.
8: Jo tens impressió de que hi ha molt de missatge amb això que estava apuntant en Miqui, però em quedes dubte de si la jornada 36 d'aquesta lliga tan apretada...
7: La Tamilla, la pelota entra a l'àrea, la treu amb el cap Valien! Hi havia fins a 3 jugadors del Getafe. Era un 3 contra 3 preparat per rematar, però la pilota afortunadament li ha vengut al cap de Martin Valien, que l'ha pogut treure. Ara el Vigili... que intenta robar aquesta pilota, ho ha aconseguit, juga per l'esquerra, Morejuela, la volen treure, però fins i tot es queda baixant Morici a rebre.
1: Perdona, José, la pregunta, la incògnita que te quedava, quina era? No l'he acabat d'escoltar.
8: Si és el moment d'enviar missatges.
1: Ah.
8: Sí, crec que hi ha un missatge implícit, en tres possibles debuts, dos confirmats i un hipotètic en una situació així. Crec que De Michelis està explicant quina mirada té respecte a la seva profunditat de plantilla, però al mateix temps coincides que amb en Pep Lluís. Per una banda, me sorprèn que hi hagi gent que estigui tan carregada com per no poder jugar un partit transcendent com aquest, i per una altra banda, si realment això és un missatge, no sé si és el moment per enviar missatges. Jo enviaria el missatge salvat, abans no.
7: Mm-hmm. Doncs això,
8: estan cercant en Orejuela de manera constant, en les pilotes llargues constantment.
7: Una falta favorable al Getafe a poc metre del centre del camp, en aquesta zona ampla, banda dreta, on posarà la pilota en joc Gené. Servei llarg cap a Damián, no arribarà el futbolista del Geta, la pilota llarga que traurà el Mallorca directament fora. Ara dona permís perquè pugui tornar a entrar el futbolista que havia sortit del terreny de joc de l'equip local, i ara tornem a estar igualats damunt del terreny de joc. 11 contra 11, traurà el Getafe de banda. 25 minuts, amb 1-0 al marcador. La pilota que cercava Milla, roba Morlanes, Morlanes per Mafeo. Mafeo enviant cap a Lubumbo. Li fan falta a Lubumbo. La falta és clara, la falta és de Romero. Falta al mig del camp, de vora la banqueta de José Bordalás.
11: I no s'aixeca Lubumbo.
7: Sembla que no tenim tampoc agafades molt bé les mides del terreny de joc, perquè hem fet cada passada, Miquel Berger, d'aquestes llargues, però impossibles d'arribar.
1: I a veure l'angolès que té.
11: Res, recupera ja.
0: L'ha trepitjat, l'ha pegat una bona trepitjada.
11: Sí, però està bé.
1: Afortunadament es recupera.
3: Afortunadament no haurà d'anar a Juaneda. Recorda que amb l'aplicació Juaneda amb tu demana cita mèdica i consulta analítica sense esperes. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empieza a cuidar. Juaneda Hospitales.
1: Dali, Toni.
7: La pilota para el conjunt del Mallorca. Mafeo en el control amb el pit, en un servei llarg, corre Benam Morici, ho fa amb el central, a veure si arriba el pirata que li ha guanyat la partida, de vora el banderó de corna, aguanta, deixa per Lubumbo la pilota, cerca Morlanes, enrere, tornem a Mafeo, i en aquesta zona ampla, Ferret a la línia lateral de l'atac de l'equip mallorquinista. Pilota cap al centre del camp, David López jugant amb Martin Valient, amb un Getafe ja totalment replegat al seu camp. Pilota per Darder, juga per Orejuela, cercant a veure una parada en qualcú, trobarà ara a Omar Mascarell, poquet actiu de moment Omar, Omar que intenta anar-se'n, fent una autopassada, continua la pilota, era Gené, i l'esfèrica finalment se l'endurà Domingo Duarte. Servei llarg, no arriba Valien, la pilota per David López, no vol problemes, la juga llarga cap al porter Leo Román, i Leo fora de l'àrea, tocant en curt la pilota per Pablo Mafeo. Carrera continua de Mafeo, jugant en Lubumbo. La parada que li ha tornat a Lubumbo, la pilota que se'n va enrere, va anar a cercar de nou Mafeo. Juga Morlani, sembla aquesta precipitació. No sé si hi ha nervis per de dins o no. La pilota per Orejuela, Orejuela la deixa passar. Perquè sigui Virgili per de dins. Mala passada Virgili. De nou cap a Omar Mascarell. És que no hi ha precisió, eh?
11: Això ha de fer dues passades. Una passada. Sí, sí.
7: És que ja ni en passar horitzontal, ja en ser vertical, t'he dit que sembla que no m'he dit bé el camp, la dimensió, però és que ser horitzontal, mare meva. Pilota per Omar per Mafeo, Mafeo per Lubumbo, venga Lubumbo, si pot guanyar l'1 contra 1, intenta anar-se en l'Angola, es fa la centrada, corna!
11: El tercer.
7: Ha tocat ahí Romero a l'hora de centrar Sito Lubumbo i cap al corner DJ Jan Virgili.
11: Que ho està traient tot, la pilota aturada.
7: A la part esquerra de la porteria de David Soria. Som al minut 28 i mig.
8: És una novetat, això, en Virgili traient tot la pilota aturada amb en darrer en el camp.
11: Sí.
7: Virgili, cama dreta, pilota penjada, mitja altura, rematada al pal del pirata! Rematada al travesser de Beta Morici a la millor ocasió del Mallorca del partit. Puja Martí Malien, continua la jugada d'acció, perillora de l'equip mallorquinista, amb Orejuela que la torna por allà, llarga el segon pal, toca Jan Virgili amb el cap David Soria.
3: La tanguda, el Mallorca, molta energia, el pal ve de Morici, energia que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més, amb utens, tota l'energia que necessites, recorda, tot en
1: Bé, a veure, Messi, aquesta rematada de Morici. Sí, el travesser espavila una miqueta a l'11 de Demichelis, Miqui.
11: L'ha tenguda el pirata, l'ha tenguda Vedat Morici, però, com dèiem, avui tampoc sembla que la sort del Manco en aquesta primera mitja hora estigui al costat, o sigui al costat del Mallorca.
1: Pell Lluís.
0: No, però més que una pilota aturada i la rematada de Morici, ha estat la primera acció que el Mallorca ha estat capaç de combinar amb paciència per de dins, per de fora, per arribar fins que hem trobat en el Lubumbo per encarar i provocar aquest corner. Crec que el Mallorca ha crescut ara, almenys en aquests darrers 3, 4, 5 minutets, ha crescut en la pilota i això sí que ens pot donar la possibilitat d'arribar en aquest jugador de fora per intentar generar ocasions de perill, i aquesta ha estat molt clara de Morici, amb molt mala sort.
1: José Sánchez.
11: No jugarà amb Marc Mascarell.
1: Ah, perdona, no perdona.
11: Que no jugarà Marc Mascarell contra el Llevant, t'ha vist la cinquena groga.
1: Sí, ara ho veig.
11: I tot bé per una falta, una passada errònia de Manu Morlanes, i ja en van un parell, també, avui, de l'Aragonès.
1: És una potada clara, eh? Sí.
8: Sí, i ja ho xerraran diumenge, però si avui en Pell Lluís marcava la necessitat d'estar atents a segones jugades i tal... el Ciutat de València serà exactament el mateix, i aquí trobarem a faltant en el Mascarell.
1: I del Mascarell cau, no podrà jugar diumenge contra el Llevant, recuperarà el Mallorca Samu Costa, però el canari quedarà fora de la convocatòria per sanció quan té home a terra, Toni.
7: Sí, a veure si se recupera el futbolista del Getafe.
11: Satriano,
7: l'autor del gol.
1: Sí.
7: Martín Satriano, el futbolista uruguaià.
1: Ara veiem la repetició...
7: Sembla que continua amb problemes, eh?
1: La repetició de la rematada amb Beat Morici, lluitant amb Zay Romero, el central del Getafe, i per res, per centímetres. No ha aconseguit l'empat el conjunt de Martín de Michelis.
3: I jo estic preocupat...
7: Treu Zay Romero.
3: Jo estic preocupat que si el Mallorca salva, en Fuster no menjarà fins que se salvi el Mallorca, però quan se salvi el Mallorca, en Fuster anirà a Collunda i se menjarà a Collunda sencer. Se menjarà a Collunda sencer. I com l'afició... Home, clar que sí, Fuster. Com l'afició Collunda no falla mai, plats generosos, ingredients frescos i un preu que es sorprendrà. Menjar bé sense gastar de més possible. I és a Collunda. Ves i comproveu Collunda i menja-lo gran. Come on!
1: A punt d'arribar al 32 de la primera part, continua guanyant el Getafe. Fer 1-0, l'ha tenguda el Mallorca, Morici l'ha enviada al travesser, cerca l'empat al conjunt de Demichelis a banda del descans, Toni.
7: Ha tret en llarg de Missòria, la pilota que va fora, servei lateral, mourà la pilota l'equip mallorquinista, ho farà Luis Orejuela, el jove futbolista del planter del Mallorca, que traurà en banda, espera l'arribada de qualcú, ara si hi ha moviment de futbolistes... Virgili que no arriba, toca gent amb el cap, cau a terra, Morlane diu que no hi ha falta. Juan Martínez Munuera recupera la pilota de nou al Mallorca mitjançant Morlanes. Morlanes juga amb Pablo Mafeo, la carrera de Mafeo, juga per la dreta, ho cercant a Lubumbo. Lubumbo se'n volia anar de Juan Iglesias, li ha hagut de fer falta al lateral esquerrà del conjunt local, falta que indica l'àrbitre Juan Martínez.
11: I què fa Lubumbo?
7: I era una falta lateral... Banda dreta, posició d'extrem, a l'altura de la banqueta on es troba José Borralàs donant indicacions als seus jugadors.
8: És increïble la quantitat d'interrupcions que fa el Getafe, però totes les faltes són a 40 metres de porteria pròpia.
11: Sí.
8: Són molt bons amb això, són els millors.
7: Serà Orejuela, traurà aquesta falta picada a l'interior de l'àrea. David López no arriba. David Soria se'n fa finalment en la pilota. La centrada ha estat de Luis Orejuela i David Soria, que es disposa a treure en una pilota al cel de Getafe. Toca amb el cap a Pablo Maffeo aquesta pilota, que deixarà el futbolista Zahir Romero passar perquè acabi directament fora i puguin recuperar la pilota en un servei de banda. Camí del 34 de joc al Coliseum, de moment amb 1-0 al marcador, amb el gol de Martín Satriano al minut 13, que dona la victòria per al conjunt local, 1-0 davant un Real Mallorca, on la millor ocasió l'ha tenguda el pirata de Mudic. I ara Lubumbo, venga Lubumbo, li guanya l'esquena al contrari, continua Lubumbo, ha perdut estabilitat. Cito Lubumbo.
11: La veritat que no pot... No acaba mai. No acaba mai, no acaba bé.
7: Recupera Milla, obre el joc a l'esquerra. Controla amb el Pizza Triano, baixant la pilota. La juga de nou cap a un company amb una pilota llarga. On serà David López finalment? El qui l'envia a la tribuna. En precisions, jo crec que Anirvis...
8: El Lugumbo és un d'aquests futbolistes que és dia, que quan tens dia t'apareix boníssim i quan no tens dia t'apareix horrorós. Pareix que perdes control del seu propi cos, generalment l'utilitza d'una forma bastant poc ortodoxa. Aquesta darrera jugada realment no s'entén gaire bé, com en el darrer toc, perd angle i a més acaba caient. Però bé, sabem que és un futbolista que genera caos i que a partir d'aquí de vegades surt cara i de vegades surt creu.
0: Sí, però que... totes les ocasions... I totes les ocasions on venen, quan li poden cercar l'esquena, quan hi ha una errada de pressió per part del rival, del Getafe, i aquí és bon tenir l'espai perquè el Lubumbo en velocitat, on Jan Virgili és la primera, tenen la possibilitat de fer-li mal. Hem d'intentar tenir capacitat per recollir segones jugades, i quan recollim aquestes segones jugades, la línia ha estat tan adelantada del rival que aquí el Lubumbo li hem de demanar alguna cosa més en el Lubumbo, perquè aquest tipus de situacions, cosa primera, ha de definir, i en aquesta, per lo menys, ha de tirar a porta.
7: Acorda a favor del Getafe. Treu Luis Milla, pilota llarga al segon pal.
11: I torna, s'ha de tornar a treure. El denominador comú quan Lubumbo està bé i quan Lubumbo està malament és que no fa gols.
4: Sí, això...
8: Sí, però quan està bé els genera, el manco.
11: Sí, això sí. Sí, sí.
7: Hi ha un home del Getafe a terra, anem a veure si s'aixeca o hauran de sortir les assistències. Està en Juan Martínez, està també envoltat de jugadors, tant del Mallorca com del Getafe.
11: Crec que
7: sembla que se recuperarà.
8: En Lubumbo li toqui a la cara en Mario Martín, però m'estava fixant de la repetició, encara no havia tret en Milla.
7: Sí, Mario Martínez.
8: Per molt que pugui pareixer falta, en cap cas seria penal.
7: Doncs Luis Milla traurà de nou el corna, molt tancat, la treu amb el cap a Martin Valient, el xut final de Niom se'n va per damunt la porteria del Mallorca. Pilota fora, servei de porteria per Leo Román. Minut 37 d'aquesta primera part al Coliseum, Esport 3 en joc i Betre Ràdio. Vos conta aquesta 36a jornada emocionant de futbol de primera divisió.
11: En De Michelis, que ja
7: en la derrota momentània del Mallorca 1-0.
11: De Michelis, que ja es queixa que no hi ha plega pilotes. Minut 37.
4: No, això són autèntics professionals, no, eh? Professionals, sí. En el seu joc.
7: Ho tenen tot controlat.
4: Sí.
8: No, i a més, duen tant anys victimitzants amb això, que és que ja pareix que no se pot dir.
4: Sí.
8: Ja han aconseguit invertir la lògica.
4: Sí.
7: Darde, juga a la dreta per Maffeo, arribant molt forçat Pablo Maffeo, que també s'ha passat, no havia estat gaire en condició de Sergi.
11: I mira que en Sergi tenia dues possibilitats, o la jugada li ha convidat dues vegades a fer una passada aquestes en profunditat, però,
0: sí, però
11: no s'ha atrevit.
0: Però el moviment d'en Vigili és erróneo, perquè se vol ficar dins el camí d'en Sergi. S'ha d'obrir i deixar-li en Sergi que pugui conduir per fitxar contrari i després passar-li la pilota. O veure que fas contrari. El que passa que ha tancat totes les possibilitats de passades.
7: El Mallorca, que tindrà la possessió de pilota en el seu propi camp. David López en Leo Pressiona la Marri, també va Luis Milla, ara damunt Orejuela, cercant una parada amb Morlanes, i Orejuela juga en curt cap a Valiant, Valiant a l'altre costat, cercant el seu company, l'altre central, David López. Puig, David López està tot sol, de moment no rec cap pressió de ningú, i opta per tornar a cercar el capità, l'Lovac. Valgen, de nou cap a David López, damunt Getafe, de nou, totalment de nou replegat al seu propi camp, mentre el Mallorca intenta cercar la fórmula i la manera de com intentar superar línies. Perd una pilota Mafeo, no hi ha hagut falta, diu Juan Martínez. Recupera Damián, la pilota Satriano, enrere, juga en Gené, Gené cap a Milla, Milla jugant per la dreta. S'anima també l'afició del Getafe, que veu com de moment el seu equip està a Europa.
11: Sí, sí, tant.
7: Està en posicions europees. Ara recupera el Mallorca la pilota. Tota forma de futbol, de joc, és totalment espesa. Comparat amb altres partits, amb més ritme...
0: Va, sí, però el Mallorca...
7: Per aventura també arribar te no, fa...
0: I supos que també el Mallorca ha canviat sistema, que està acostumat en els quatre jugadors per de dins, a jugar amb molta gent, sempre tenir passades, sempre ser superior a la numèrica per allà de dins, i amb els laterals que te donen un algo d'amplitud... i dos referències a dalt per poder jugar en moments puntuals en ses passades als espais i en moviments que puguin cercar ses esquenes de laterals que han de sortir a pressionar. Això supos que també els jugadors estan acostumats en aquesta situació, però és vera que en aquests tres dies i en un altre dies el míster ha treballat aquesta possibilitat.
8: Sí, però jo crec que el Mallorca enyora aquest quart home per dins per trobar més fluïdes en les combinacions, tot i que saps que és la no zona del camp que el Getafe te tancarà abans.
0: No descart que sigui la capacitat de canviar en el descans i passar en el rombo, no el descarta, crec que en De Micheli segurament estarà plantejant-se.
11: Moritz s'ha jugat la Cipriana.
7: Sí.
1: Uf. Sí, ara ho veiem.
7: Tant de bo que li ha perdonat a Juan Martínez la targeta groga per una falta que ha fet a Comessa, a l'àrea.
8: També és vera que si jugues amb els extrems tan oberts i els laterals ni amenacen, ni insinuen pujar, ni s'incorporen, claro, ni fan dubtar ni en el lateral ni en el central d'aquell costat, se fa tot molt difícil. És a dir,
7: vol marcar el Getafe, gol!
1: Acabant de perdre la comunicació just en el moment en què marca el Getafe el 2-0 contra el Mallorca.
7: Martín Valien.
1: Ara, Dali, Toni, has recuperat la connexió.
7: Quina pifiada, mare meva, entre central i porter, que aprofita de nou per segona vegada l'uruguaià Martín Satriano per marcar plaer dintre de l'àrea. Enviar la pilota al fons de la porteria del Reial Mallorca. Encaixa el segon, l'equip de Martín De Micheli, se complica la cosa, el Coliseum, Getafe 2, Mallorca 0.
3: Segon gol del Getafe, ja han de treure el tensiòmetre, el desfibrilador i absolutament tot de Juaneda Hospitals. I recorda que amb l'aplicació Juaneda amb tu tot és més fàcil. Consulta analítiques i demana cita el moment més fàcil que marcar porteria buida. Porque curar, empieza a cuidar Juaneda Hospitales.
1: Desplaçament al llarg del porter, Valien, que mala comunicació amb Leo Román i s'aprofita de tot Satriano. I què passa al Coliseum, què passa a la banqueta del Mallorca, què passa en els futbolistes que estan sobre la gespa, Miqui?
11: Ben forçat, enfonsat Martín Valien després d'aquesta errada, greu errada que complica moltíssim més la feina pel Mallorca. Ara sense líder d'aquí la perd i provoca un contraatac del Getafe, Toni.
7: Se'n va per l'esquerra, cau a terra, i a falta lateral favorable al conjunt local.
11: El Leo Román també es queixava i en De Micheli s'ha ficat...
7: I targeta. I targeta groga, que mostra l'àrbitre. És a Mafeo?
11: Sí, sí.
7: Deu ser per protestar, no?
11: Sí, segurament. Bé, en tot cas, De Micheli s'ha ficat a la banqueta, no ha sortit encara... I es complica moltíssim el partit d'avui, es complica moltíssim el futur del Reial Mallorca... I les cares dels jugadors és d'un equip que segurament està forçat.
0: Jo, per primera vegada, des de la era De Michelis, veig el llenguatge corporal dels jugadors amb poca energia i amb poca situació de lo que hem vist fins ara. I això sí que és una cosa que me preocupa.
11: Pep Lluís, vaig notar aquest llenguatge corporal a la roda de premsa de Martín De Michelis d'ahir.
7: Alerta la falta que traurà Luis Milla. 43 minuts d'aquesta primera part en 2-0 a favor del Getafe. Milla cercant el xut directe, mitja altura, Tagamafeo. I la pilota a camp de l'equip madrileny.
1: José Sánchez, després del segon gol, què t'ha semblat tot?
8: Molt difícil de pair, molt difícil de pair. És un partit horrorós. Dues errades del Mallorca, penalitzades pel Getafe. Aquesta, no diria que és imperdonable, perquè tot se pot perdonar, però és una manca de comunicació entre un central i un porter, que duen tota la temporada jugant plegats. Molt difícil d'entendre tot. La presentació del Mallorca, més enllà del resultat, és molt deficient. Necessites descans, perquè ara mateix estan tots els jugadors mirant en terra. Xerrava en Pep Lluís del llenguatge corporal. És una qüestió que en De Michelis, al llarg de la seva carrera, l'ha esmentada tantes vegades, que jo no sé si per dins estarà sorprès o fins i tot empagueït de la imatge que està

0: motor,
1: jo crec que el motor ara mateix
2: no arranca.
1: No cal arrencar, però depenem ara mateix, jo diria, d'un home que ha de ser el motor del Mallorca, sí, que era el màxim golejador, que era el Pichichi, sí, que era el Mirà Murici, que ha estavellat una pilota al travesser, que té gana i que encerca i que en qualsevol moment s'aproxima a anar de dins. Mirà Murici.
0: Mirà Murici, ha de ser el motor del Real Mallorca, un futbolista amb potència, força i gol, com els cotxes d'Inca Centro Auto, i molta atenció. Demà, dia 14 i divendres 15, tenia una cita imprescindible a Inca Centro Auto. Arriba a la seva gran venda privada amb oportunitats úniques per estrenar vehicle al millor preu. Durant només dos dies podreu aprofitar dels comptes de fins a 6.500 euros amb totes les seves marques. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
3: Arribam al 45. Quan s'afegeix, Miqui?
1: 4 minuts més.
3: I do dalt, i Toni.
1: Ja anem cap a Luis Milla, pilota per la dreta, la centrada, no arriba! Tant de bo que no ha pogut arribar Mario Martín. Pilota que s'ha perd fora. Serà servei de banda per al Getafe, sembla que l'ha tocat el color de Mallorca. I serà Juan Iglesias el que traurà i cercarà ficar una pilota a l'àrea. Agafa carrera des de la part lateral, servei en llarg. La treu amb el cap Omar Mascarell. La recuperació de pilota segona és jugada sempre de Getafe. Pilota llarga, passada, Corjané, ho fa amb Orejuela. A veure, amo Luis. La pilota quebrà fora i l'àrbitre dona...
4: Porta.
1: Servei de porteria per Leo Román.
4: Que fa via i tal volta, el que ha de fer és perdre un poquet de temps i que arribi el descans.
1: A veure... Fins a cercar qualcosa al positiu, el Sevilla ha remuntat un 2-0 avui, eh?
4: A veure, qui marca?
5: Idò, marca l'Alavés. Marca Ibrahim, s'avança el conjunt de Quique Sánchez Flores, minut 46, el Mendy Zorroza, Alavés 1, Barça 0.
6: Pff, avui mare tot surt...
7: Tot,
6: tot surt creu. Però bé, guanya l'Alavés en el Barça, en el flamant campió de Lliga, i del conjunt vitorià, que amb aquesta victòria suma 40 punts i avança de cop el Girona, el Llevant, el Mallorca i l'Elx. Dali, Toni.
1: A veure aquesta pilota en joc aèri, si la podem treure i guanyar la partida. Valient cap a Murici, no arriba el pirata. L'esfer que quedarà per Arambarri, la treu Juan Iglesias, pilotada llarga, David López la toca amb el cap. La pilota que no acaba d'arribar a Murici, amb un teva i meva que se n'endurà finalment. Gené. Niom cap a Gené. Gené retalla, deixa enrere Virgili, continua la pilota, segueix en conducció. S'ajuda en Domingo Duarte, el futbolista portuguès. Obri per la dreta, cercant ara una pilotada llarga d'aquest joc on Valient tallarà i evitarà que s'endugui la pilota Martín Satriano. Pilota en banda, traurà el Getafe, banda dreta. Minut 48, quedarà un minut per complir-se aquest 4 d'afegits que ha donat Juan Martínez Munuera, l'àrbitre nascut a Benidorm.
3: Descans a Mendizorroza, a la base 1, Barça 0.
1: Ja comentava això, que com a... el camp de qualsevol corporativa, que el Sevilla ha remuntat un 2-0 a Villarreal. Veurem si el Mallorca pot copiar el que ha fet avui l'equip de Luis García Plaza.
2: Les cares de...
1: Molta de canviar, també, aquesta segona part, sí, però...
2: Les cares dels mallorquinistes que enfoca la televisió, que segur que... Reflex de tot el mallorquinisme, no?, reaccionant també al gol de l'Alavés, enfocaven els mallorquinistes mirant els mòbils.
1: Una altra falta a favor del Getafe.
4: De
1: aquesta és perillosa. Aquesta és perillosa...
8: El Getafe no ha fet cap més de dos gols a cap partit de Lliga.
2: Ostres.
1: Col·locarà la pilota Luis Milla. Sí, un poquet en fora, aquesta distància. Ara col·loca en l'esprit la situació perquè els futbolistes del Mallorca es puguin situar. I Luis Milla segurament serà el qui farà el llançament. Està un poquet escorat a la part dreta. Uns... deu haver un 25 metres aproximadament de la porteria de l'equip mallorquinista i pot ser ja la darrera acció d'aquesta primera part. Treu en curta l'alerta, Luis Milla per l'esquerra amb Iglesias. Iglesias en la pilota, penja Iglesias, segon pal, se passatge, pilota fora, es corna.
4: Sí, sí.
1: Però jo crec que ja...

0: ja han superat, no? 49 i 27 sí, segons. Han superat ja.
1: Sí, sí.
0: Han superat aquest 4 minuts afegit.
1: De fet, el corn arriba al 49 minuts i 20 segons.
0: Traurà Luis Milla a l'esquerra de la porteria de Leo Román. En tots els futbolistes del Mallorca dintre l'àrea. Tothom a defensar. Són 5 jugadors del Getafe que han pujat a rematar. 6. Pilota penjada, la treu Morici. I ara sí, acaba la primera part al Coliseum amb aquest Getafe 2. El d'or de Martín Satriano. Real Mallorca 0.
2: El primer que arriba al túnel de vestidors és Martín de Micheli. S'ho fa encara molt seriosa. Segurament aquesta ha estat la pitjor primera part del seu equip des que és entrenador del Mallorca. Els pitjors minuts segurament juntament amb la segona part a Vitoria. La situació es complica moltíssim. Els jugadors del Mallorca que se'n van sense parlar entre ells. Ara ho fa Omar Mascarella amb Abdon Prats, però entre els jugadors que han estat titular no es dirigeixen cap tipus de paraula. Així que ja tothom, tots els protagonistes del Mallorca ja són dins el túnel de vestidors.
3: Uf, primera part, 2-0, guanya el Getafe al Mallorca. Pell Lluís Martí, la primera part ha estat molt dolenta, poden salvar la rematada de cap de Morici al travesser. El Getafe guanya 2-0, què ha de fer el Mallorca?
4: Lo més trist de tot això és que el Getafe no ha fet res. I t'està guanyant 2-0, però és el Getafe. El Getafe fa això i guanya 2-0. Però és que han estat dues errades nostres que han aprofitat en dues pilotes llargues, que ja ho havien comentat antes de començar el partit, i una indecisió d'en Leo Román que surt fora de l'àrea, que no ha de sortir, i si ha de sortir ha de pegar un crit que en el Valiant ho ha de sentir, bueno, ho l'hem de sentir nosaltres d'aquí de la ràdio, i evidentment te queda aquesta cara d'impotència i dir aquest equip no ha estat superior a nosaltres. Les ocasions més clares els ha tingut el Mallorca, que és un travesser de Morici. Les dues jugades de Lubumbo, una que no ha definit i una altra que hagués pogut definir un contra un contraesporter, ser més clares, perdoneu-me, ser més clares són les del Getafe, que tira de dins àrea petita i sense porter. Però vull dir que no mos ha fet res el Getafe. Ara, mos ha guanyat en quant a les segones jugades, en quant a les pelotes dividides, mos ha guanyat en el que verdaderament és futbol i els partits que el Getafe juga. I s'ha jugat a el que volia el Getafe. I això, ara mateix, el Mallorca ho ha de canviar. I hem de creure que és possible la remuntada. Antoni ho ha dit. El Sevilla ha guanyat Team Villarreal perdent 0-2. Anem a pensar que són capaços de donar-li la volta en aquesta segona part, que el Mallorca és capaç de ser protagonista, el Mallorca és capaç de sebre, que no li queda un altre que empatar aquest partit com a mínim, perquè si no la cosa se complica moltíssim, però moltíssim.
3: I a nivell de noms?
4: I si faig un... Bueno, evidentment, en Pablo Torre, supos que en Mújica, que estarà per tenir donar-li profunditat a la banda esquerra, en Pablo Torre hauria de sortir, i no sé si la situació dels canvis de sistema és l'opció d'ajuntar més gent per de dins i de col·locar dos davanters, i t'ha dit més. Crec que la millor aportació d'avui d'intentar més centrades i tenir una dona allà de dins amb en Morici, a lo millor és una altra opció, no ho sé, no sé quin és el pensament. I faig un altre punt. No mos han d'anar tampoc amb 4 gols, perquè a vegades el golaveratge indirecte el tenim. El Levante menos 15, l'Alavés menos 13, l'Elche menos 9, Espanyol menos 13, Girona menos 15, Sevilla menos 12, o Sassuna ja està menos 4 i València menos 12. Nosaltres, ara mateix, ja mos han posat a 11. Sí, menos 11, és a dir que hem de pensar també que no mos han de fer ara. El Mallorca ha de donar una passa endavant des del primer minut de segona part.
3: Sánchez.
5: Primera part duríssima, impossible sentir-se representat en el que s'ha vist. És vera que el Getafe t'ha guanyat en res, però és que el Getafe quan guanya, te guanya en res. I jo crec que no pot haver res que sigui més ofensiu per qualsevol mallorquinista que estigui mirant el partit que veure que estàs dos a baix en dues jugades que venen d'una pilotada d'esporter de 70 metres.
3: Sí, sí.
5: 70, 80, són coses que sincerament no se poden entendre i que en aquest nivell d'exigència i a les alçades de la pel·lícula en què mos trobem no contemples que això pugui passar. Ha passat, sí, se li pot fer volta. No ho tenc clar, vull pensar que sí, però tot això comença perquè tot això que envia. I està clar que en De Michelis, també condicionat per l'estat físic de l'equip, tenia una visió clara jugant dos extrems i cercar aquesta profunditat. I, sincerament, podia ser una bona idea, però és que les bones idees, quan no les executes bé, tornen dolentes, i és segurament el que ha passat d'avui. He vist un Mallorca molt espès en pilota, el Getafe està encantat de que la tinguis, perquè és absolutament intranscendent. De fet, la majoria de la possessió del Mallorca no tens estadística, però segurament serà en camp propi, la qual cosa al Getafe li va fantàstic. Me fa la sensació que el Mallorca enyora en aquest quart centrecampista. Òbviament no pot jugar en 12, per tant, no. Si introdueixes mitja punta, s'acaba la idea dels extrems, veurem si tira per aquí en De Micheli. Jo crec que seria el moviment més natural perquè el Mallorca recuperi el comportament que li hem vist a les darreres jornades, però sense deixar de menaçar pels costats. Entenc que en Mojica, que el veiem en calentí, estarà a punt d'entrar. Després, quan acabis partit, que qualcú m'expliqui, però bé, en dibuixets i en muñecos i amb el que faci falta, perquè en Mojica no està per sortir d'inici, però sí per sortir en es descans. Me sap molt de greu perquè en Orejuela han abusat de la seva condició de debutant en pilotades llargues i hem guanyat-li constantment aquestes situacions. Tot plegat molt frustrant. Quan acabi, si acaba així, recordarem que no està tot equivat, ni tot fet, ni tot perdut, perquè no vull ni mirar la classificació. No, tenc ganes de veure un altre Mallorca de la segona part i que vagi molt alerta també en el que deia en Pep Lluís, perquè caminant cap a una situació de dobles, triples empats i sempre tenim aquest mantra que el Mallorca es gola baratges al CTB, i sí, n'hi ha de directes que els té guanyats, d'altres que estan per definir, però molts estan empatats i aniran per la diferència general, que el Mallorca de TV, però avui t'acau un carro i canvia completament
3: sí.
5: El panorama.
3: Sí, sí, està clar. Marta Sampas, me miraven a Marta i me deia, buf, com sí. Que dir, ea...
6: No sé si estareu d'acord. Sí, sí. No sé si
3: missatges i missatges i missatges i missatges.
6: Sí, no sé si estareu d'acord que com a sa vida mateixa moltes vegades se diu, ostres, lo bo no se diu tant, lo dolem molt, no? És cert que mos envien sempre moltíssims missatges, tenim una audiència de 10, però és vera que quan hi ha frustració, decepció i en aquest cas una mala situació com sa que estem visquent ara amb aquest 2-0 sa primera part, arriben moltíssims de missatges, estan enfadats, decebuts els nostres oients. En Pere Aledo, que diu perdent 2-0 i només jugam amb el Leo, quan no hi ha qualitat passa el que està passant. En Juan, que diu, no sé quan se pot xerrar de remuntada. En Miquel Àngel Dinca diu, Pep Lluís, com han de remuntar si no hem donat dues passades seguides? Si fos jo que enviava tota sa defensa, quin desastre, diu en Miquel. Qui se demanen? Diu, i Nortells com està? Imagina que no passa nervis. En Marçal diu que avui el motor de l'equip és Podretec. En Enric García, poden remuntar si se lleven sa por. En Toni fa la comparació amb el Sevilla, que sí que ha remuntat, diu, però està a mil anys el llum del Mallorca, na Teresa, que diu, s'ha acabat la màgia, no els veig capaços de remuntar ni d'empatar. N'Àngela, però és que no ens jugam res, quina vergonya de partit. I així, moltíssims missatges també en el nostre chat de YouTube. En Toni, que diu, aquest equip és un desastre, i en Jaume Nadal, que diu, és per recordar-li tots els dies de la seva vida, Pablo Ortiz, la frase que va dir en gener, de que no necessitàvem dur a ningú en defensa. És de traca. 646-93-45-01, el chat d'Esports i Vetres al nostre YouTube. És evident que clar, la situació, el resultat i també els resultats de la resta dels rivals directes en aquesta lluita per la permanència i tenen així de decebuts els nostres oients, Juanga.
7: Els missatges de la nostra audiència en Viverret. En Viverret tens fibra, 600 megas, més línia mòbil per només 34,90 al mes. Viverret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes. Des d'aquí, Viverret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Viverret, patrocinador oficial de la nostra selecció Balear de futbol.
8: Iberret! Iberret! Iberret!
9: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
10: La música ressona.
11: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
9: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: amb una miqueta de ritme, perquè sí, sí. Perquè sí que creiem en ser remuntada. Clar sí, que sí, està que complicat. Era. Clar que està complicat. Seria sí. fàcil, ja sabien que no seria fàcil. Oh. Però per què no? El Mallorca pot igualar aquest partit i qui sap si sumar els 3 punts. Juanga, són les 10 i mitja del vespre. Atenció a la jornada d'avui. De moment tot està sortint malament. L'Espanyol ha guanyat 2-0 l'Atlètic Club de Bilbao. El Sevilla ha remuntat un 2-0 en contra Villarreal i s'ha acabat imposant per 2-3. L'Alavés està guanyant el descans al Barça per 1-0 i el Mallorca també en el descans està perdent per 2-0 a Getafe. Però aquí, positivisme.
1: Clar que sí, aquí positius, eh? I volem passar per Inca Centro Auto, que demà és un dia gran, eh? Demà i demà passat és un dia gran a Inca Centro Auto, perquè demà dia 15, dia 14 i divendres dia 15 tenia una cita imprescindible. Inca Centro Auto arriba a la seva gran venda privada, eh? Això és el que t'agrada a tu, Pell i Martí, eh? Privé, eh? Privé, i anar allà amb
0: buear.
1: Exclusivitat. Exclusivitat. Sí, sí. Sí, això és el que t'agrada
2: a tu. De fet, ja
1: ha
2: demanat hora.
1: Ja ha demanat hora, no? Sí, clar ja que sí, ja te l'han donat.
2: I també l'ha demanat de senyor, a les 12.
1: Sí, sí, senyor Martí, a l'hora que vostè vulgui, quina vol, eh? A veure, que te trobaràs a Inca Centro Auto, si sí, vas aquests dos dies amb oportunitats úniques per estrenar vehicle al millor preu, eh? Durant només dos dies podeu aprofitar descomptes de fins a 6.500 euros amb totes les seves marques Opel, Citroën, Peugeot i Leap Motor amb ofertes especials i condicions exclusives preparades només per aquesta ocasió. I això no és tot, perquè també podreu descobrir grans oportunitats a Crecar Ocasió, concessionari de vehicles d'ocasió quilòmetre zero i seminous amb vehicles preparats per entrega immediata i preus molt, però que molt especials. Inca Centro Auto, el teu concessionari brum, brum, de confiança.
0: En el temps de descans, sempre aprofitant també per parlar amb els nostres oients o no, però han anat a canviar els pneumàtics.
1: Sí.
0: I bé, ja veurem si...
1: A canviar oli. Canvi d'oli, ara.
0: Sí, tornen abans d'hora, o si no, ja xerrem amb ells al final del partit.
2: Crec que anaven a collons de mandi.
0: Sí, exacte. Marta Sampas, tenim el concurs en marxa avui. Pregunta fàcil.
3: Sí, la recordam. Quin dirigent cercam? Quin dirigent del Mallorca es va reunir amb Bordalàs per fitxar-lo? Han contestat molts oients, però de veritat que només dos encertants. Per tant, és fàcil, però. Amb un però. Però,
0: anem...
3: a veure, si penseu una micona, ho recordareu.
0: Anem a donar una pista. Sí. Aquell estiu, aquest dirigent va fer com si fos Operación Triunfo. Sí. Va fer un càsting per veure ben qui dirigia el Mallorca. I donaré una altra pista. En aquest càsting, en Pell Lluís s'havia retirat...
1: Estava prou, sí.
0: Sí, en aquell moment, jo crec. I en Pell Lluís no va ser un dels candidats a ocupar la banqueta del Mallorca.
1: Antoni Fuster tampoc. En Pau Cendros tampoc,
0: sí.
1: Bé, Pareja tampoc,
0: Néstor Cooper tampoc.
1: Tampoc. Ja veurem.
0: Arriba el moment, no?
1: Ho he deixat pel temps de descans.
3: Però, Juanga, sí.
0: Jo crec que aquest és el motiu. Ara veuràs si amb això el Mallorca reacciona.
1: Això és un miracle, això és miraculós.
3: Per la gent que no mos està veient, en Juanga té a la seva mà les gotes que... Juanga, una cosa, te'ls havies de posar a les 9.
1: Ja, però...
3: No, ja no va bé si te'ls posa una hora i mitja més tard.
1: No, me'ls hauré de posar perquè me piquen els ulls.
3: Però no és cada 8 hores, això.
0: Te poso en context.
1: Cada 3.
0: Ha anat...
1: He anat a Juaneda.
0: I li han donat un col·liri
1: Amb àcid
0: sulfúric.
3: És que li cremaran, a tu.
1: Amb àcid, això té àcid sulfúric, eh?
2: Això me sona a les pel·lícules.
1: Quan... Puc tirar una gota en el braç, a menys que passa, a menys si te cremo o no. Vaig a posar-me la gota, les gotes, m'he de posar dues.
3: I te'ls poses tu tot?
1: Ara, envio
3: en directe. José Seyes, el nostre productor, sempre molt pendent de tot.
1: Me puc quedar com un moritxe ara mateix.
3: Ja duï paper.
1: Pirata, me puc quedar.
3: Això sí...
1: Mira, és la primera vegada que surt sense ueres. Això és una imatge ara mateix, també.
3: Esports 3 en joc, descans del Mallorca. Però oblidar un poc el que està succeint a Getafe.
0: En YouTube, en directe.
3: Un pot de show.
1: Me vol posar, Marta, o me la polla.
3: No, jo té mal pols, t'ho juro, te'ls tiraré per tot menys.
0: Jo és una de les coses que pitjor duc a la meva vida.
3: Els pols.
0: Posar-me el col·liri en els ulls, no m'agrada gens.
3: No, i a més que
0: és necessari.
3: No ploris.
1: Tinc molta emoció de fer feina en aquest programa.
3: Mira, tanta sort que reim una micona.
1: No reim, però això pica. Sí, sí.
3: Juanga, mem, ara no hem de, no hem de perdre. Juanga, baixa. Baixa del programa, avui.
1: No puc fer...
3: Vinga, ja està, ai, estàs ja bé.
0: Està. I vols millor?
1: Crec que... Oh, que alerta.
3: Com? Alerta, ara hi vau
1: beníssim. Alerta, ara vaig perfecte.
3: Ara vols...
1: Vaig entrar en dimensió.
3: Mira, vols ets oient o no?
1: Ara torna, ara he d'anar ja.
0: No, però ara jo crec que ja no, perquè
3: ja no, ja no.
0: Surten els protagonistes, Toni Fuster.
1: Vinga.
4: Ai, sí, surten ja el futbolista del Getafe, el del Mallorca, encara no, Miquel Berger.
5: Sense canvis el Getafe, clar, canvia el camp perquè és obligatori, si no, no canviaria res. I el Mallorca encara, en el seu vestidor, no han sortit cap dels protagonistes. Veurem si ho fan canvis. Ha dit en Pellús que escalfava Mojica. La realitat és que Mojica escalfava com amb la resta, també. Ja. Però sí que és cert que escalfen un minut junts i després se'n van en el túnel vestidor. És el que acostumen a fer. I ja veurem si hi ha canvis o no. Individualment, damunt la gespa, no ha escalfat ningú.
4: Surten els col·legiats, però sí. El Mallorca encara no ho fa.
5: No, ni els suplents, tampoc. Així que...
1: Maluma, baby,
5: el quart àrbitre, perdonau, el quart àrbitre està amb el tauló perquè en Xando ha xerrat amb ell. Així que hi haurà canvis, això segur.
2: Jo crec que n'hi ha el Pablo Torre i en Mújica, no?
4: Un poquet això, Martín de Michelis.
0: A veure els canvis que fa el Mallorca.
4: Aquesta situació.
0: Sí, sí. Per recordar, mà, tenda descans, igual que s'incorpora ara. 2-0, perd el Mallorca davant el Getafe. Aquesta derrota situa el Mallorca com l'equip que marca la salvació ara mateix en 39 punts, però recordeu que el Girona, que està per darrere el Mallorca, juga demà a Montilivi contra la Reial Societat. A veure ben què passa, encara no surt el Mallorca. Està...
5: No surt el Mallorca.
0: Com deia Toni Fuster, el Getafe està damunt la gespa, l'equip arbitral està damunt la gespa, però falta per sortir el Mallorca.
1: Aprofitar per passar per Juaneda Hospitals. Estic bé, tranquil·litat. Vull donar un missatge tranquil·litzador a l'audiència de les Balears. Amb l'aplicació Juaneda, amb tu, demana cita des d'on siguis i rep recordatoris automàtics. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat. Porque curar empieza en cuidar. Juaneda Hospitals.
0: Miqui.
5: Se'n va Pablo Torre, perdó, entra Pablo Torre, se'n va Lubumbo. Torna el rom, aquest és de moment l'únic canvi del Mallorca. Pablo Torre no estava per jugar 60-70 minuts, sí per jugar 45 en principi.
0: Pa Lluís.
2: Bueno, tornem a l'essència d'en De Michelis, a veure si aquí som capaços de trobar una altra vegada la pilota i la superior numèrica per de dins, i anem a veure si en Jan és capaç de trobar-se en aquesta posició de punta, que el Lubumbo estava més acostumat a fer-ho. Crec que és una de les possibilitats que havien xerrat antes de fer canvis en els descans, i bueno, crec que el Mallorca se sent millor així. Anem Toni. A veure si ho podem fer.
4: Ha tret ja el Getafe, ho ha fet Martín Satriano, l'autor del Torgols de l'equip de José Bordalás, per iniciar aquesta segona part del partit al Coliseum. La pilota serà ara per al Mallorca en un servei de banda, traurà Orejuela, juga amb Omar Mascarell, de primer en un servei llarg, la pilota cap al mig del camp. No ha arribat Murici, però sí que ho ha fet Domingo Duarte per tornar a tear aquesta pilota i enviar-la directament fora, a l'altura del quart àrbitre. Luis Orejuela, que traurà de nou de banda.
2: La demanava però la primera, Toni, de... perdona, però la primera segur que en De Michelis li han corregit en el descans en Orejuela, perquè la primera que li han tirat una altra pica de batllà...
5: Li
2: ha ficat els cos en el Nyon i la pilota per nosaltres.
4: Orejuela, que traurà de banda... Una vegada més, cercant a Pablo Torre, entre dos futbolistes del Getafe, perdrà la pilota, han de pressionar ara a Niom, ho fa Jan Virgili, també Pablo Torre, obliga a que Niom hagi de treure aquesta pilota en llarg, Arbalien, teva meva, la pilota queda dividida, arriba David López, en contundència i en cama esquerra per treure una pilota cap al lateral.
6: D'entrada ja està veient un Mallorca que m'està més pressionant que...
0: Digues,
6: que la primera part, no?
0: Digues, José.
6: Que d'entrada ja veiem un Mallorca molt més pressionant que no la primera part. Òbviament ja la circumstància obliga, però el veiem mossegant la sortida del Getafe, que és una cosa que no hem vist durant pràcticament tota la primera part.
2: No, i a més que en De Michelis li agrada emparellar molt de pits un contra un en tots els camps, o tenir pràcticament parells en tots els camps, i amb el sistema del Getafe, amb aquest 5-3-2 o 5-4-1, com li volguen dir, el Mallorca amb el Rombo emparella pràcticament a quasi tothom, en laterals en sols carrils, i pràcticament tindrà superior numèrica per de dins, i els dos davanters en sols tres centrals.
4: Controla la pilota amb el Pit Orejuela. se'n va allà en carril de banda esquerra, en camp del Getafe, juga cap a darrer, Valien, la pilota de nou ara a l'altre costat, cercant a David López, toca de cara, juga amb bon Marc Mascarell i torna la pilota, ara el Valien una altra vegada, Martin Valien se vol desfer de Luis Milla davant la pressió del futbolista del Getafe. Canvia per Maffeo, Maffeo servei llarg, a veure si pot arribar Morici, aixeca la línier, la bandera, i Juan Martínez que indica aquesta posició antirreglamentària del Pirata.
5: Escalfa Sano, escalfa Mojica, escalfa Abdón Prats, escalfa Antonio Sánchez.
4: Traurà David Soria.
5: I Olaizola.
4: I es compliran el 30 minut d'aquesta segona part. 2-0 al marcador, favorable al Getafe. La pilota de Mascarell, de nou en joc aeri. La pentina amb el cap Jan Virgili, no arriba Pablo Torre. Mascarell, menys si la poden davallar. La pilota acabarà en segona jugada per al Getafe. Martín Satriano se'n va en conducció, se'n va de darrer, continua la pilota, jugada individual, deixa l'esfèrica per al seu company Mario Martín per la dreta, rebrà la pilota Niom, alerta que a París, Satriano que la penja, rebutja Mascarell i la pilota sortirà en banda a prop d'aquest banderó de corna, ha evitat el llançament de cantonada i el corna que picarà finalment el banda, futbolista banda. A la banda, vull dir que picarà finalment el futbolista l'an Romeo Niom amb el braç per agafar força per ficar una pilota a l'àrea del Reial Mallorca. Finalment tot en jugar a la curta, una jugada, una acció on ha pogut arribar Mario Martín, pilota penjada llarga de Gené a l'Armand de Leo Roman. Bloca el porter del Reial Mallorca, juga amb Omar Mascarell cercant arran de gespa a Martin Valien, juguen curt amb Orejuela, és que cercam un 2 contra 3 que mos complicant la vida. Ara Leo Román treu una pilota, ha llenegat, cau a terra, recupera el Getafe, l'àtica perill, Valien l'ha pogut treure, Darder vol sortir, com pressiona el Getafe per al Mallorca, el qui vol sortir en contraatac, Morici toca de cara, juga amb Pablo Maffeo, ara ja fet tard i el Getafe torna de nou a les seves posicions. Valient, a la pilota per l'esquerra amb Orejuela, davant Niom, continua en la pilota Orejuela, obri de nou cercant l'espai a David López, l'altre futbolista de mallorquí a mallorquí, Omar Mascarell, el canari, mou la pilota, ho fa a la dreta per Pablo Maffeo, servei llarg, molt vertical, una passada un contrari, la passada és a Zahir Romero, no ho entenc. Recupera el Getafe la pilota, alerta en aquesta acció per banda esquerra, bona conducció, intenta tapar Martín Valle, li guanyarà l'esquena, pilota que intentarà centrar, ho ha aconseguit però massa llarga i se perdrà per línia de fons, servei de porteria per l'equip mallorquinista. 5 minuts,
6: després,
4: es compleix el Coliseu.
6: Per treure conclusions de l'efecte d'escanvi en aquesta segona part, però jo diria que és el partit en què veiem en el Mallorca en els jugadors interiors, que són els que li donen la personalitat, en manca de mobilitat. Ara mateix en Mascarell anaven quedant tocs, escorant-se, esperant algun oferiment d'en Pablo Torre, en darrere d'en Morlanes, que no arribava mai.
4: Parat entre Valien i Pablo Torre, però no hi ha manera, eh? Miquel Berger, no feien tres tots seguits.
5: No. És el que diu en José, no hi ha mobilitat.
4: Juga Niom cap a Gené, Gené a l'esquerra, obre el joc per Juan Iglesias, a prop d'Arambarri, cercant ara aquesta pilota, se desfà de Pablo Torre, continua la pilota, alerta que doble per l'esquerra Juan Iglesias, recupera Damián, cau en terra el futbolista del Getafe, i Martínez Munuera que indica falta. Falta favorable a l'equip local.
2: Jo xerrant un poc d'aquesta mobilitat, de lo que estàveu xerrant un poc, crec que en Mascarell i en targeta la posició és que està rebent i mai s'està girant, perquè no és el seu perfil, no? Tal vegada, col·locar una altra vegada en aquest àncora i en aquest per davant de la defensa en sèrie darrere, segurament serà capaç de girar-se i provocar la botada de qualque mig centre d'esquí rival, i en sèrie sí que és capaç de girar-se i trobar jugadors per dins. Crec que, a més, amb en Mascarell, com hi ha aquest jugador que ja ha votat una vegada en sobràs, que ja té targeta, podria ser un dels canvis, i verificant en Sergi ja per davant de la línia defensiva. Com
4: ha tret el Getafe, crec que fora de joc, de Mario Martín, deixa seguir de moment l'àrbitre. Aquesta pilota llarga, penjada, que acabarà fora, la falta tampoc ha tingut conseqüències, I serà pilota per Leo Román, servei de porteria, 7 minuts de la segona part al Coliseum, Esport 3 en joc, i Metre Ràdio, en aquest Getafe 2, Mallorca 0.
5: El que tenia clar a Bordalàs era el canvi que faria el Mallorca, també. És a dir, ho tenia bastant estudiat, clar.
2: Sí, sí, però ja t'he dit, jo crec que...
4: De darrere,
2: que en les creies és que està allà en aquesta posició, el jugador d'allà és que podria provocar sabotada de qualque jugador, a veure si és capaç de girar-se aquest jugador que està allà per intentar girar-se i trobar en Pablo Torre després.
4: Hi ha hagut falta damunt Morlán, i el que s'ha fet mal ha estat el futbolista del Getafe.
5: Sí, crec que és en Mario, o en Mario Barri. No, en Mario no.
6: Juan Iglesias.
2: Juan Iglesias.
5: Juan Iglesias. S'ha fet mal, tot i que ha estat ell qui ha fet la falta.
1: Això no ha de caure. No ha de caure, Fuster, això.
4: No, no, mai, mai, mai.
1: Ai, energia.
4: Si no, vol aixecar, sí, sí, i com, amb aquella energia.
1: Amb
4: sí.
1: Bua energia! Que com l'afició del Mallorca, bua energia és d'aquí, juga amb tu. Energia, fibra i mòbil de proximitat per estar sempre connectat. Bua energia, l'energia que ens uneix, recorda, tot en...
3: Joc aturat al Coliseo, recordar, minut 54, perd el Mallorca 2-0 davant el Getafe, Toni.
4: Haurem de dur les estampotes a València, va per allà.
3: Te les demanen, els oients, te les demanen avui. Un parell de missatges, tot deia, Antoni.
4: Els hauran de dur, els hauran de, hauran de viatjar aquest diumenge a la ciutat de València.
3: Yeah.
4: Per el miracle. Pilota per Sergi Darder. Darder que fica una pilota cap a Morlán. No arriba. Serà finalment el Getafe mitjançant Damián. Intenta fer una autopassada, se'n vol anar a Mafeo, fica la cama al futbolista del Real Mallorca, la tocada finalment el del Getafe, diu Juan Martínez, serà banda per l'equip mallorquinista.
5: Torna Juan Iglesias.
4: Mafeo per Pablo Torre, que ha sortit en aquesta segona part, recordem, al lloc de Sito Lubumbo. Pilota enrere, cercant a Leo Román, surt de l'àrea, juga amb Martin Valiant, col·locat ara situat com a central esquerrà, la demana Omar Mascarell, puja la pilota a Mascarell, a camp del Getafe, Virgili cau a terra, no hi ha falta, per jo hi ha hagut falta. Deixa seguir Martín Munuera, pilotada llarga de Martin Valiant, cercant el pirata Morici, la pilota arriba en segona jugada per Pablo Torre, Pablo Torre en l'esfèrica, la deixa per Morlán, el Morlán jugarà per Pablo Mafeo, mentre s'incorporen tres homes per intentar rematar, a veure si la pot ficar Pablo Mafeo, però de moment s'embuia, lluita Juan Iglesias amb ell, segueix Pablo Mafeo, Pablo Mafeo que intenta... farà falta, clar.
5: Perquè no obre banda.
4: Hi ha falta del futbolista del Reial Mallorca. Joc aturat al Coliseum. Falta de Juan Iglesias. 10 minuts d'aquesta segona part. 2-0 al dorgol de Martín Satriano, del davanter uruguaià, a la primera part, que fa que el Getafe de moment s'impori. Un Real Mallorca que està fregant l'infern d'aquesta primera divisió.
0: Estaríem parlant, José, del pitjor partit de l'era de Michelis?
6: Jo diria que sí, jo diria que sí. Durant la primera part pensava si rivalitzava amb el partit de Vitoria, sobretot la segona part, però és que aquí des del minut 1 hem vist poques coses per no dir res que mos agradi. I si a més li sumam el context, sapiguem d'on se ve i el que està en joc, sí, sí, jo diria que és extremadament decebedor. Extremadament.
5: De fet, és el primer partit que va perdent per 2 gols de Michelis.
0: Ara feia que no, li han enfocat l'àrea tècnica i feia que no amb el cap de Michelis, com si no li agradàs el que estava veient.
2: Sí, no, i de més no veus en els jugadors de la mateixa manera, no? Jo antes ja ho he comentat, però veus els jugadors que no tenen aquesta mirada de creure en el que fan, no? I no,
5: els jugadors, Pep Lluís, els jugadors estan o són els mateixos que va agafant de Michelis.
2: No, no, segurament, sí.
5: No, no, el mateix sí,
2: sí,
5: tarannà...
2: Sí, t'entén perfectament, sí. T'entén perfecte el que vol dir.
4: Pilota d'Orejuela cap a Leo Román.
2: Canvia, això només ho canvia una cosa, que és fer un gol.
5: Un gol.
2: Que, i dius, d'aquesta manera no podem fer un gol mai, si no fan res, no... Bueno, és que ells han fet un gol d'una treta de porteria de 70 metres que ha botat la pilota i... És a dir, que a vegades... te fiques en el partit de qualsevol manera i la manera de ficar-nos ha fet un gol.
6: I, de fet, molt d'aquests resultats que mos emprenyen tant, de remuntades, d'equips que rivalitzen amb el Mallorca per quedar primera, han pogut tenir un guió semblant. És a dir, el Levante ve de dos miracles consecutius, si qualcú... Jo sé que després d'aquest partit ningú té ànim de res, eh? Però si qualcú no pot dormir, que se miri la primera part del Levante o Osasuna, i el Levant estava oferint una imatge molt semblant a la que està oferint el Mallorca, va venir la Verge a voler-lo en l'expulsió d'en Sergio Herrera i aquell gol que se menja i tal, però vull dir que són fases de partit, que un gol te pot canviar tot.
0: Està clar, José. Està clar que és així. És el minut 57 de partit, perd el Mallorca, 2-0. Juanga!
1: Anem a passar per Coyunda, que ja hi ha gana en aquesta hora. Si encara no ha sopat, i si és mallorquinista, de ben segur que no ha sopat, perquè ara mateix no t'entra res amb aquesta derrota, però si vols menjar, vés a Coyunda, perquè a Coyunda no només hi ha bon preu, també hi ha sorpreses. Menú amb 6 primers i 6 segons per només 9,95. O pastissos espectaculars, boníssims. Ara un poquet de dolç entraria bé i t'alegraria. Coyunda! I menja-lo gran. Que bo!
0: Arribam al 58, al 13 de la segona part. De moment no reacciona el Mallorca, que perd el Coliseum, Toni, per 2-0.
4: La pilota per l'esquerra d'Orejuela. Juga amb Virgili, li torna la pilota al futbolista de l'equip del Mallorca, Martin Valient. Per la dreta, Mafeo, la vol Morlanes que cerca Mascarell per Pablo Torre. La pilota acabarà fora en servei de banda. Atea finalment Domingo Duarte. La pilota serà per l'equip mallorquinista en treta de banda. Mou ja Mafeo que cerca de nou enrere la pilota per Leo Román. De moment aquesta segona part Mallorca li ha costat arribar a porteria contrària.
5: Jo mirem de Michelis, eh?
4: Ja, no t'he dit que...
5: Aturat.
4: Zero ocasions clares.
5: És que el llenguatge...
4: Ni clares ni tot. Ni res. Ni clares ni esperes ni res.
0: Però, Miqui, estic amb tu amb el tema de la roda de premsa d'ahir, eh? Ja sí. Com la va començar, ja era com que va dir estoy aquí por obligación, perquè no es puedo decir nada, perquè hay jugadores que he de xerrar amb els jugadors, he de xerrar amb els metges, tal. Sí, no va ser l'esperit que coneixien sempre, no? Lluitador, motivador de Michelis, no. Estava una escala més baixa.
5: Sí, sí, ha estat tota la setmana molt nerviós, Toni.
0: I de mos hem de tranquil·litzar, perquè diumenge hi ha una final
1: sí.
0: En la ciutat de València. És que no hi ha més.
5: No, molt nerviós perquè no sabia què havia de fer avui.
0: No, clar, no. Jugadors... Tentes, sí, sí.
2: No, i segurament que és un entrenador que li agrada preparar els partits bé, i per preparar els partits bé necessites una setmana, necessites els 4 dies d'entrenament forts on planteges i entrenes tot el que vol fer. I segurament això és una condició que jo també és veure que els calendaris són els que són, però que justament s'hagin de jugar a partits entre setmana en els darrers moments de Lliga...
5: No té cap sentit.
2: No és una de les coses que jo m'agradi més, personalment.
4: Pilota per Pablo Torre del centre del camp. Coracolatge, continua en conducció, segueixen la pilota, li segueixen dos jugadors. Juga per la dreta Manu Morlanes. Morlanes a tres quarts de camp, la deixa enrere de nou per Omar Mascarell, el jugador canari, aixeca el cap, espera i demana ajudes. Qui la pot trobar? Una passada cap a Jan Virgili, a veure Virgili, el control de pilota, lluita en Nyon, farà falta.
5: En Jan Virgili li falten 100 partits per jugar contra la defensa del Getafe. 100.
4: Es falta de muntar en Romeo Nyon, damunta el futbolista franco-camerunès del Getafe. Recupera la pilota l'equip de Bordalàs. Als 16 minuts d'aquesta segona part es complica les coses a Getafe per part de l'equip mallorquinista, que el veurà obligat a puntuar diumenge al Ciutat de València contra el Llevant.
6: Sí, ja li estem fent la necrològica en el Mallorca i queda mitja hora encara de partit, però és que l'equip va camí més de frustrar-se encara més que de trobar solucions. I ara esperau que comença el show de gent en terra, simulacions, sí. Pèrdues de temps... Això encara no ha començat.
4: Ara en barri.
6: Mira. Però... Bé, que sí que és veritat que es falta de Morlanes, però que farà veure que li han pegat un tir des de l'edifici dels costats. Sí, sí.
5: Jo crec que el Getafe avui sap que no fa falta fer això tampoc. I no ho estan...
2: Ja, però ja és un ADN que no te'l lleves, eh? un ADN que no te'l lleves i que, a més, l'únic que te passa és que sap que en Bordalàs l'any que ve no està, però si... I en Bordalàs està, vamos, això és un ADN que no te'l deixa passar.
4: Luis Milla treu la falta, pilota el segon pal, rematada i gol! Arriba el tercer. Arriba el tercer del Getafe, de cap.
5: Zahir, pot ser?
4: Pot ser. Zahir Romero acaba de marcar el Getafe de cap, al de 7 minuts, pilota aturada, falta lateral, treu Luis Milla, pilota d'altura, el segon pal, rematada i al fons de la porteria del Real Mallorca. El Coliseum, Getafe 3, Mallorca 0.
1: Marca el tercer, el Getafe fica, i de quina manera, en el Mallorca, a Juaneda Hospital, que compta amb la tecnologia més moderna dels Balears i amb els millors tractaments per curar, empiezan a cuidar Juaneda Hospital.
0: Miqui.
5: El tercer gol del Getafe... Bé, és que no t'ho puc contar res perquè no hi ha ni gest, no hi ha cap tipus de gest dels jugadors del Mallorca, quiets, aturats, esperant que el Getafe acabi la seva celebració. Braços en gerra, com en Sergi Terré, mirant cap a baix, com un Omar Mascarell, en Leo també baix de la porteria també sense fer res, en nom de Michelis encara s'aixeca de la banqueta i ara començarà a fer canvis, suposo ja, pues, mirant d'evitar, per exemple, una cinquena groga de Michel, d'en Burici. El que sí que aquí sí que fa canvis és el Getafe, entre Da Vinci, se'n va Niom, així que Iglesias passarà al lateral dretà i Da Vinci lateral esquerrà.
0: Can Lluís.
2: Bueno, és una falta ben treta i entra en carrera, però crec que en Leo Roman pot fer alguna més. La sensació que tinc és que en Leo Roman podria haver tirat aquesta pilota, no és tant. No sé, la sensació que també és complicada. El problema és que ara, com diu en Miqui, potser és el moment de pensar en què el partit ja és molt difícil de remuntar, per no dir impossible, per el que se veu en el camp, i en Morici potser l'han de reservar, o sobretot dir-li que no fiqui la cama on l'ha de ficar, perquè el necessitem per aquests dos partits.
0: José.
6: No crec que acabi igual el resultat, no crec que la diferència sigui tan ampla, tot i que el Mallorca fa la impressió d'estar fent tot el possible perquè sigui així. Però me ve al cap el partit del Granada a Sant Boix. Mateixa situació.
5: Entrarà
6: del Mallorca. Això acabarà així. I el Mallorca ara mateix sap que si perd un partit més dels dos que li queden...
4: Rematada i gol del Mallorca!
6: Ah, mira!
4: I gol
5: Omar
4: de Mascarell! A la treta d'una falta! La pilota a l'altura també del punt de penal i Omar Mascarell, de que remata per picar el Mallorca nou al partit al Coliseum al de 9 i mig d'aquesta segona part. Getafe 3, Mallorca Mascarell 1.
1: Marca el Mallorca per donar-li energia, per donar-li energia que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Embutes tota l'energia que necessites. Recorda tot en
0: Hi ha vida, Miquel Verger.
5: Hi ha vida, hi ha un poquet d'esperança i de fe, i de moment el que també hi ha són canvis. Han anat Virgili i Sergi Darrer, han entrat Antonio Sánchez i Takuma Sano.
0: Per Lluís Martí, el gol i els canvis.
2: Bueno, els canvis és jugador per jugador, que jo a lo millor hagués pogut tenir en Sergi, però a lo millor pensa també en reservar-lo pel pròxim partit, perquè en Mascarell no jugarà, però sí que és vera que té targeta i no pot fer faltes. I luego, pues, en Asano dona-li velocitat, perquè en Jan Virgili no ha estat capaç d'entendre cap tipus de possibilitat d'un contra un, perquè el Getafe ha defensat bé. Crec que després d'aquest gol està millor de lo que estàvem fa 4 minuts. És a dir, en el sentit de 2-0, sí, me donava la sensació que estava tot més pla. Això, de rebre els 3 i mos quedàvem en la mateixa distància, a lo millor me fa creure que som capaços d'intentar remuntar el partit o, per lo menos, empatar-lo.
0: José.
6: Anem a veure fins on mos arriben les forces. Que ho provin, no queda més. I sí, el partit d'en Virgili, ni com a extrem esquerre ni com a davanter, té defensa, però no ets únic. No ets únic. I minuts per n'Antonio, que el teníem desaparegut.
0: Nosaltres hi creiem, Toni. Falten 23 minuts per al final. 3-1 perd el Mallorca, perdia 3-0. Per tant, com ha dit en Pep Lluís Martí, està millor que abans.
4: La pilota per David López, jugant amb Leo Roman cap a Martin Valiant. Aquest gol d'Omar Mascarell, encara queda molt de temps per davant. Minut 21 d'aquesta segona part, amb aquest 3-1 al marcador. David López fica una pilota llarga per Antonio Sánchez. Corre Antonio, no arribarà en aquesta pilota. Ho fa finalment Zahir Romero, l'autor del tercer gol del Getafe. Pilota fora, banda, traurà Pablo Maffeo. Maffeo cercant Antonio Sánchez en conducció, enrere, cercant espai, cercant ajudes. La troben David López. I aquest horitzontal cap a Martin Balien. Balien de nou cap a Asano. Primera pilota que toca el futbolista japonès. Marcatge i vigilància apropat d'ell del futbolista Gené. Balien de nou en la pilota. Cercant Orejuela. Orejuela cercava ara de nou a Balien. Pilota llarga. Corre Omar Mascarell. Se fica una carrera a veure si pot arribar en aquesta pilota. Ja ha rebut una empenta també, eh? Podia batxiular falta Juan Martínez Munuera. No ho ha cregut convenient. La pilota que va finalment en servei de banda per al conjunt madrileny. L'equip del sud de Madrid que traurà de banda ho farà mitjançant Juan Iglesias. Traurà Iglesias. Ho fa en llarg, toca amb el cap la pilota Omar Mascarell, ara en joc aeri. A veure si Orejuela pot arribar, no arriba, ho fa Valgen. Pilota de cap. A veure, Panterra, no hi ha ningú que jugui. Ara ha blocat en Satriano, David López. I l'àrbitre, aquesta vegada sí que Martínez Munuera indica la falta del central mallorquí.
0: Sí,
4: perdre temps, està Pablo Torre, qui li ha col·locat la pilota.
0: L'ha envoltat amb els braços.
3: No, i anava a dir que l'Elobas continua guanyant, ho recordam, una 0, minut 73.
4: El xut del Geta, alerta! Atura Leo Román, la pilota ve rebutjada. Juan Iglesias recupera la pilota. Quin llançament des de fora de l'àrea. La pilota per Milla, penja llarga. L'assistència segon pal, no arriba Arambarri. Li guanya la partida Maffeo. Continua Arambarri de moment en la pilota. Ferrat en la línia lateral, segueix en l'esfèrica. La robarà Antonio Sánchez per sortir al Mallorca. A veure si ho pot fer la contra. Vinga, cames fresques. Pablo Maffeo amb servei llarg cap a Tacumasano. A Memer Bota la pilota. Buah, central. I ha guanyat la partida de nou el central Domingo Duarte. Ara el Getafe que treu aquesta pilota que acabarà finalment fora de la banqueta de Bordalàs. Banda que traurà Orejuela.
5: Ja en terra.
4: 24 minuts superant l'equador del segon temps. 3-1 al marcador. Guanya el Getafe. Bueno, comptem els portes en joc i Betra Ràdio una jornada dolenta per als interessos del Mallorca, perquè recordeu que ha guanyat el Sevilla a la Ceràmica davant el Villarreal. Ha guanyat també l'Espanyol Athletic Club Bilbao. I de moment a Vitoria segueix guanyant l'Alavés,
5: sí, ja no
4: al Futbol Club Barcelona.
1: I no aprofitar per passar per Inca Centro Auto. Demà dia 14 i divendres 15 tenir una cita imprescindible. Inca Centro Auto arriba la seva gran venda privada amb oportunitats úniques per estrenar vehicle al millor preu. Si fa temps que pensau en canviar de cotxe, aquest és el moment. Però no badeu, perquè són només dos dies amb oportunitats úniques que no es repetiran. Per reservar la vostra cita per aquest dia es podeu telefonar al 871-520055. Tot això a Inca Centro Auto i a Crec a l'ocasió a la Vinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
0: Canvi al Getafe, Miqui.
5: Se'n va lesionat Gené i ha entrat Boselli.
0: Aquest és el canvi.
5: Central uruguaià.
0: La permuta que fa José Bordalàs, 70 minuts de partit, en falten 20 per acabar. 3-1, perd el Mallorca, que ha marcat amb el gol d'Omar Mascarell després del 3-0 del Getafe, i després ha marcat Omar Mascarell. I com ha reaccionat l'audiència, els oients d'IB3 Ràdio?
3: I de tot i el gol del Mallorca no gairebé, en Joan diu a bones hores arriba el gol, una flor no festiu, en Dani que troba tard aquest gol no serveix per res, en Bernat que diu diumenge la nostra final és de Champions, Omar trobarem a faltar diumenge, no guanyem a Llevant ni locos, diu en Miquel. N'Àngela, que amb el tercer del Getafe diu que s'anava a dormir, no val la pena perdre temps amb aquest partit, bona nit als lots. En Jaume, que no li agrada l'actitud, un altre Jaume que de bona nit Marta vaig a geure, i en Marc que troba que això és terrible, però bé, va, el Mallorca ha marcat 3-1, retallant distàncies.
4: Antonio Asano, Asano! Aquí s'entra Asano, per favor. Takuma Asano. Fet una centrada, ni mira ni res, ja ho veurem què passa. I la pilota per al Getafe.
1: Els missatges de la nostra audiència amb Iberret, Iberret, la fibra i mòbil, que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i passió. Iberret, la fibra i mòbil de casa de les Illes. Des d'aquí, Iberret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol. Iberret, Iberret, Iberret, Iberret, Iberret, Iberret,
0: Iberret. Miqui Verger, què passa per allà?
5: Res, que ara s'han enfadat amb en Pablo Torres, jugadors del Getafe, però bé, ara De Michelis xerra amb Orejuela, li dona una sèrie d'indicacions, continua atacant el Mallorca.
4: Pilota de Torre, Torre, que juga en David López, retalla, deixa enrere la pilota ara per Mascarell, la passa al costat esquerre per Martin Valien, toca en curt, Metro té de vora ella, Takuma Asano, hi ha un futbolista del Getafe amb molèsties, la pilota acaba fora, la tocada finalment Boselli, no? Crec que ha estat, traurà ràpidament el Mallorca, bueno, i li entregam un contrari, ha de recuperar Antonio, no ho fa, la pilota enrere per el porter David Soria davant la pressió del japonès, la pilota ara que li guanya partida Boselli a Orejuela, fa falta Valient a Satriano, i el pitjor que mos pot passar és entrar en aquesta guerra de faltes i de no vull dir jo bru, però de joc brusco, d'aturades, de...
5: No, que s'aturi, més que no joc brusco, és això, que s'atura. No hi ha continuïtat, i això és el que diu en Pellís, ADN.
4: Juga Martín Satriano, Ferradet al banderó de corna, ha perdut la pilota i traurà de banda el Reial Mallorca. Crec que ha anat a dormir també a recull pivotes, m'ha parat jo.
5: Sí, ja fa estona.
4: Deu escola demà. I traurà el Mallorca, ha anat a cercar la pilota amb Manu Morlanes... L'entregarà Orejuela. I Orejuela... Ha anat a dormir tots.
0: Lluís, tu a aquesta època d'entrenador també has amagat pilotes, o què? O
2: no,
0: li has dit
2: mai,
0: que pilota
2: mai, mai,
0: partiu?
2: Mai. Ara, en el meu jugador sí que els he dit que han d'aprofitar tot el que sigui reglament, aprofitar-lo tot. I en Bordalàs ho fa molt bé, Si és àrbit, els ha permès.
5: Com a entrenador, no, però com a jugador, per Lluís, amb en Cristóbal Soria...
2: No amagava. Per lo millor ficava no. Tres a sa vegada, però no amagava.
5: Groga per Pablo Torre.
0: Afortunadament, Miqui, que no estava percebut.
5: Però ja ho està.
0: Sí.
4: I traurà una falta de nou Luis Villa.
2: Pues alerta, alerta.
6: I si la tornen a veure en el bar...
2: Alerta, que no entri el bar...
6: Sí que és veritat que s'impacta en el molt potent, però és alt.
5: De moment no fan res, eh?
4: Mira, Barrera, dos homes, dos futbolistes...
2: No haurien de fer res, però...
3: Tot d'una demanada, ja perdó, ja
5: ho he dit. Ja xula. Ja treu Milla.
4: Treu Milla! La pilota, la pentina, un jugador del Mallorca per treure la corna. I és que era molt semblant al gol de...
5: Tercer.
4: ...de Zahid Romero. Que m'ho han rematat de cap, m'ho han guanyat per alt... I ara el corna, el dirigeix Luis Milla, cap al racó, cap a aquest cantó, per treure la part dreta de la porteria de Leo Román. Un nou corna favorable al Getafe. En tots els futbolistes del Mallorca tancats a l'àrea, 30 minuts de joc de la segona part, 3-1 al marcador. Dona ordre Luis Milla des de l'àrea perquè s'incorpori qualque futbolista més també. Al remà, pilota penjada, queda curta el primer pal, treu Pablo Maffeo, Damián toca la pilota amb el cap, rebutja Morlanes malament, Damián li pega encara pitjor i la pilota acabarà fora a la graderia del Coliseum en servei de porta per Leo Román.
0: José i Pell Lluís, a què ens podem aferrar per ser optimistes en aquest darrer quart d'hora que queda?
2: La sa fortuna, a poca cosa més, perquè el que mos demostra l'equip no mos aferraríem a res. I hem de ser realistes, i hem de dir la veritat. No mos enganarem ara mateix. I el Mallorca mos ha oferit, des de l'arribada de Michelis, molt bones coses i molt bones sensacions, però en aquests moments no és així. I ara mos hem d'aferrar a un cop de fortuna per intentar ficar-mos més a prop del marcador. Però ara mateix no veiem que sigui que ser capaços.
0: José.
6: Voldria ser creatiu en sa resposta, però és que no veig cap argument futbolístic per pensar que això se pugui capgirar. Ara bé, queda un quart d'hora llarg, 20 minuts, vull pensar. Si en cau un altre, jo és que és de Nomar no l'he vist venir. Justament quan Nomar la tocava de cap i l'enviava cap endedins, bon, estava xerrant que això me recordava els 2-6 del Granada i la situació en què quedava el Mallorca. Sa mirada no m'ha canviat perquè ni tan sols aquella efervescència després de fer un gol... s'ha percebut, i el Getafe és especialista en baixar ritmes d'espartit al nivell més ínfim possible, i si en això li afegim que el Mallorca segueix tenint una possessió molt inocua i que toca i toca, però és que no, fixeu-vos a quina alçada està la defensa del Getafe, és que no m'ha enfonsat el Getafe en tot espartit. No sé si un Bordalàs ho dirà després o ho reconeixerà, però jo crec que és un partit sorprenentment còmode pel Getafe.
5: Entrarà Abdon.
2: 61% de possessió pel Mallorca. És que, clar, 61%, però no mort dona per generar ocasions.
6: Pel Lluís, i pot ser més de la meitat d'aquest 60% de possessió del Mallorca, haurà estat a camp propi.
2: Segurament, sense cap tipus de dubte.
7: A falta de Montmorici, un jugador del Getafe veurà targeta.
2: I demà, si te'n vas a Mediacoat, veuràs que totes les passades, quasi totes, són cap a darrere, no cap a davant.
6: Sí, sí. No, passades progressives no n'hi ha ni una. No n'hi ha hagut ni una. Per dins segur que no, i per fora, tot i jugar amb extrems, tampoc s'ha amenaçat. Però mira, pilota aturada.
2: La pregunta d'en Toni, la resposta la tenim aquí. La pilota aturada. Molts podem agafar la pilota aturada.
6: Agafar-te la pilota aturada contra el Getafe també és tenir molta de fe, eh? Però bueno.
7: Pablo Torre, de moment de bola la pilota. Agafa carrera, tan sols un jugador a la barrera. Preparat David Soria, anem a veure. Escorar, pilota llarga, directa fora. Directament fora, molt en fora del pal esquerre de la porteria del Getafe.
5: Semblava que volia evitar els jugadors de vermell.
7: Entrarà Don.
5: I se'n va Morlanes. Això és de recanvi del Mallorca perquè han... No, tindrà una altra encara, sí. Tindrà una altra finestra.
1: I d'aprofitant que ha entrat Don Prat per parlar d'Iberret. Iberret, la fibra i mòbil que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i passió. Iberret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, des d'aquí. Iberret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció de futbol, la Balear. Iberret, Iberret, Iberret.
0: Entenc que em va donar el camp.
7: Mario Martín, alerta, dintre de l'àrea. S'escorre un contrari, deixa la pilota enrere, la traurà Antonio Sánchez. Aquesta és la rada, és que
5: m'ho va
7: condemnar Don, cercant a Pablo Torre. Venga, ràpid a la contra, intenta el Mallorca, ara en fer mal. Abdona la pilota, li fan falta, veurà targeta.
5: Da Vinci,
7: i la falta està més centrada que l'anterior, sí, que ha tret Pablo Torre, però mero manco a la mateixa altura.
5: Hi ha un jugador al mig del camp del Getafe,
7: 27,
5: en terra.
7: 28 metres aproximadament de la porteria que defensa David Soria.
2: I el Mallorca, ja, si no vaig equivocat...
6: Ubica mitja punta.
2: Sí, això és el que t'anava a dir, no? I en Pablo Torre un costat d'un dels interiors.
6: Sí. Jo crec que Nassano, a mitja punta, òbviament no li he vist tots els partits de la seva carrera, però ni a la selecció, ni a Alemanya, el record jo jugant de mitja punta, però bé, ja per provar.
7: Pablo Torre, que cercarà el llançament directe a porteria. A veure si creuam el dits i tocant fusta. Minut 35 de la segona part, Pablo Torre, que fa carrera, cama dreta, li pega la pilota, rebutja. Un defensor del Getafe, la treu Luis Milla, de tisores, pilota llarga que arriba als peus de Leo Román, que surt de l'àrea jugant com si fos un defensa central més. I aquesta posició no podria ser per un futbolista que tingui un xup potent, no sé, com ahir el Llevant, no? I va ferrar dues bufetades aquelles,
5: sí.
7: I va arribar
5: Arriagar,
6: sí,
5: i...
6: passa que te diria que en el camp no en tenim cap ni un que tingui aquest xut, eh?
5: No.
7: I una altra falta, ara estan d'Antonio Sánchez, que veurà targeta.
5: Sí, la quarta per jugador del Mallorca.
7: Un altre jugador, per tant, també ha percebut.
5: No, Antonio no, crec.
7: No en té, no sa quarta.
2: No sa quarta despartit, ha dit en Miqui.
5: Sí, la quarta és partit, sí, perdó. Sí.
7: Pensava que era la quarta d'en Antonio. Traurà el Getafe, 36 minuts, 3-1 al marcador. Mal vespre de 13 de maig, avui a Madrid, al Coliseu, a Getafe. Mal vespre per al Mallorca.
5: La d'en Antonio és la cinquena que veu, però a nivell de cicle és la tercera, perquè va veure una doble groga a Sant Mamés.
7: Cor per l'esquerra, se'n va Mario Martín, dorsal número 6, la pilota havia sortida per banda, malgrat les protestes d'un sector de l'afició del Getafe, i traurà Pablo Maffeo per jugar David López. De nou Maffeo, com pressiona el Getafe a la sortida de pilota del Real Mallorca, posant problemes. Ara l'esfèrica torna a caure en banda i tornarà a treure Pablo Maffeo en el segon servei lateral consecutiu. Minut 37. 37
6: és estranyíssim que el Mallorca estigui com està classificatòriament i que tots estiguem pensant que si s'acaba ara tampoc no passa res, eh?
5: Sí.
6: És que fa impressió que això pot durar 3 dies que, no, que el Mallorca no puntua.
5: No, i de fet jo crec que ha fet gol perquè, com deia en Bilardo, no? Que el moment més perillós és només fer un gol. Jo crec que el Getafe

0: Ja ha donat a qualcú del Mallorca.
1: Tothom demana corna a la banqueta del Mallorca, bàsicament. Els jugadors no tant, eh?
0: El jugador... El de Michel Irada protesta el quart àrbitre.
2: En Abdon.
1: Bé, els jugadors... En Abdon, en Abdon, sí.
2: En Abdon li ha pegat a Siscano.
1: Ah, i d'en Abdon protesta.
0: Servei de porteria per David Soria. Amb bona i en tranquil·litat. Traurà el Getafe, l'afició que celebra ja aquesta victòria del seu equip, que el situa en posicions europees. Un Getafe que, si no vaig malament, visita el Martínez Valero la pròxima jornada a l'Elx i acaba aquí contra el Osasuna.
2: Correcte.
3: Sí, sí, ja farem comptes en què vas partit, però l'única derivada positiva de que el Mallorca perdi és que el Getafe s'enganxa a la lluita no per Conference, sinó per Europa League, perseguint en el Celta. Per tant, tindrà un bon motiu per intentar guanyar-li a l'Elche. Més enllà de que en Bordalàs, jo crec que li motiva bastant, tot i que va ser entrenador de l'Elx, enfonsar un poquet en Eder Sarabia, també. Però bé, que tot això li va bé en el Mallorca, pensant que la darrera jornada hi ha un Girona-Elx. Si el Girona demà no li guanyés a la Real Societat, penúltima jornada Atlètic de Madrid-Girona, menci d'aquell partit és que perdis en va segona, i això mos podria afavorir, no ho sé. Però, uf, és que és esgotador, això.
2: Sí, és esgotador, José.
1: Sí, sí. Sí.
2: I l'Elx, per cert, en Eder Sarabia, que ha estat sancionat i que no seurà a la banqueta ni contra el Getafe ni a Montilivi.
3: Home, jo crec que se va accedir ahir un poquet. Va... No reproduirem el que li va dir l'àrbit, però...
0: Se n'anava ara amb Barria, teat Pablo Torre, pilota fora. De nou servei de banda, apropat del banderó de corna, part dreta de l'atac del Getafe. Minut 40 d'aquesta segona part. El motor del Real Mallorca ha estat, en aquest segon temps, el que m'ha donat un poquet d'esperances, perquè avui el Mallorca pugui sortir amb un resultat al manco, un tant positiu que seria el gol d'averatge indirecte, que no seria molt ample tampoc amb aquest golet que ha fet Omar Mascarell.
4: I del Mascarell està sent el motor de l'equip, un futbolista en potència, amb potència i força com els cotxes d'Inca Centro Auto. I recorda que demà, dia 14 i divendres 15, tenia una cita imprescindible a Inca Centro Auto. Arriba la seva gran venda privada amb oportunitats úniques per estrenar vehicle al millor preu. Durant només dos dies podeu aprofitar descomptes de fins a 6.500 euros amb totes les seves marques, o el Citroën Peugeot i l'Ip Motor, amb ofertes especials i condicions exclusives preparades només per aquesta ocasió. Inca Centro Auto, el teu concessionari brum brum de confiança.
2: A Getafe falten 4 minuts per arribar al 90 i a Mendizorroza falten 2 minuts, ja estan al temps afegit 2 minuts perquè es confirmi la victòria de l'Alavés davant el Barça. Dali, Toni.
0: I a Getafe ha hagut una altra targeta
1: per en Mario Martín,
0: per una falta d'un Pablo Torre. I ara una altra falta a favor de l'equip mallorquinista, una falta lateral, traurà el propi Pablo Torre. Pugen pràcticament tots els futbolistes del Real Mallorca, a excepció de Lejuela i del porter Leo Román a rematar.
1: Lejuela ja s'està pujant els braçons, està fent estiraments, normal, per l'altra banda.
0: Mentre el Getafe defensa, veurem el moviment de futbolista del Mallorca, Torre que treu, cercant el cap d'Omar Mascarell, la pilota rebutjada, Orejuela que no arribarà i s'endurà Luis Milla la pilota. Alerta la conducció de Luis Milla, intentar ja ràpidament recuperar posicions Pablo Maffeo i també per l'altre costat Martin Valiant. Pilota llarga, cor Mario Martín, ho fa fins a la línia de fons, se'n va de Pablo Torre i farà falta al migcampista del Mallorca. Serà com un semicorna, una falta d'aquestes pràcticament damunt la línia de fons.
1: I alerta amb aquesta falta també, perquè serà jugada també Pablo Torre.
0: No ens hem queixat més, no? El que comentava abans, Pellio i Martí també s'ha de mirar aquest col·laboratge indirecte encara d'empat a punt, perquè pot haver un pastís en la darrera jornada, en final de la darrera jornada, que tot compta.
1: Ah, però ara ja estàs obligat a guanyar llevant, jo crec.
0: Luis Milla traurà aquesta falta favorable al Getafe. 43 de la segona part, minut 88 de partit. Tothom a defensar per part del Real Mallorca. Treu Milla, pica la pilota, rematada de cap fora. La rematada d'un jugador del Getafe que se'n va per damunt el pal llarg, damunt del travesser de la porteria de Leo Romero.

0: Man. I Leo que juga ja amb Pablo Maffeo. Maffeo, conducció de Maffeo. Ara ja amb el darrer, el que hem de fer és cercar pilota de Morici a Don, és cercar aquest futbol ja directe, però si en podem agafar qualcuna dintre de l'àrea. Torna la falta.
1: Final a Mendizorroza.
0: La pilota aquí mallorquinista.
1: Es confirma la victòria de l'Alavés. Alavés 1,
2: molt bé.
1: Barça 0.
3: No, i a més l'Alavés, que després els dos partits que li queden és Oviedo, setmana que ve, i després el darrer partit amb el Rayo Vallecano, que el dia, el dimecres següent, se juga a la final de la conference.
0: Antonio,
4: clar, a l'Alavés el podem descartar, ja, crec.
0: Orejuela. L'ha parat ara en Pablo Torres, se l'envol endur Antonio Sánchez, diu que no hi ha falta, Juan Martínez de Munuera. Pilota fora, servei de porteria per l'equip madrileny, 44 i 20 segons. S'està acabant el temps, demana tranquil·litat Bordalàs als seus futbolistes.
1: Trampen
0: a la butxaca de Martín de Michelis.
2: 5 minuts més.
0: Sí, sí, se prepara aquest cartell per anunciar que arribarem al 95 al Coliseum. Treu en llarg David Soria, la pilota a la zona ampla. Mallorca, després de dues victòries de dues temporades consecutives aquí al Coliseum, arriba la derrota, una derrota en un dia que era importantíssim puntuar.
2: Bastant més que els altres dos, sí.
0: Morici cap a Sano. I rebutja la pilota. Se'n va Antonio per l'esquerra. Antonio.
2: És increïble,
0: que no sé què fa.
2: És increïble com han sortit Nassano i Antonio. És increïble. En quina actitud han sortit tots dos.
0: No surt res.
2: No, i crec que explica també perquè han passat molt al fons del fons del fons de l'armari d'en de Michelis.
0: Pilota a l'aire. Cot toca amb el cap David López. Ara és Orejuela, una altra vegada amb un servei llarg cap a Don. A Don volia jugar amb Morici per a l'alt. Toca Antonio, Antonio per Morici. Morici cerca Takuma Sano, però el Getafe defensa amb ungles i dents, evitant que aquesta pilota acabés a peu del futbolista japonès. La pilota cau en banda. Traurà Luis Orejuela, el debutant del conjunt del filial avui, en aquest lateral esquerre. Orejuela fica una pilota cercant a Morici, toca la pentina amb el cap, pilota que ve rebutjada, acabarà finalment el David López. Torre, David López, Martin Valien, fem Poimer, fem enrere. Queden 3 minuts i mig. A veure Morici, no arriba Antonio, pilotada final de Domingo Duarte, pilota que acabarà fora. Servei de banda per l'equip mallorquinista. Bufandes a l'aire. Afició que celebra del Getafe la victòria, una nova victòria del seu equip al Coliseum. Mentre l'afició del Mallorca, els poquets que han pogut venir,
2: ufa,
0: totalment cap baixos. Tornem a perdre una altra pilota. Torna a recuperar el Getafe. Se'n va per banda esquerra. Per la dreta avui dia era Iglesias, no arriba. Ho fa finalment ara, avantatge per Domingo Duarte. I la pilota acaba als peus de David Soria. Una altra pilotada llarga. Toca amb el cap Omar Mascarell. Pilota dividida, no arriba Antonio Sánchez. Ho fa Mascarell, tampoc. Luis Milla se l'endurà. Jugant enrere, tocant ara la pilota per aquí, per Zahir Romero. Romero obre el joc per Da Vinci. La vol Luis Milla, encara té força aquest home per seguir, per fer conduccions encara llargues. Ha sortit la pilota, ha tret de banda fins i tot Takuma Sano. I ara dos futbolistes en terra, un del Mallorca i un altre del Getafe.
2: Banda pel Getafe.
0: A punt de complir-se el minut 93, el 48 de la segona part. Va Juan Martí de Munuera a interessar-se per el futbolista de l'equip local. I aquest és l'ambient del Coliseu. L'ambient de celebració de l'afició del Getafe. Se'n va Da Vinci, cau en terra. Hi havia sortida d'aquesta pilota, diu Juan Martínez. Traurà Pablo Maffeo. I ara què?
2: S'ha de tornar a treure.
0: S'ha de tornar a treure, altra vegada. Una manera d'embuear.
2: Del mateix puesto, concretament, ha de treure del mateix puesto. O més avançat, fins i tot, però bé. Àrbitres, també.
0: Antonio Sánchez, pilotada vertical. Res.
2: No ha donat una passada bona.
0: Ara en Barri, la pilota cercarà posició per aquí, per Martín Satriano, cau en terra, recupera el Mallorca, ho fa Orejuela. La pilota acabarà sortint fora. Fora de banda, servei favorable de nou al Getafe.
4: Com que ja sabem que no passarà res en el partit, deixeu-me que per pura solidaritat de gremi li doni l'enhorabona a en Toni Fuster per estirar de la transmissió en un dia que no és gens agraït i no hi ha res a explicar.
5: Sí, sí.
0: Gràcies, José, però és complicadíssima.
4: Ja ho sé, mira, per això t'ho dic.
0: Aquest futbol, mare meva, que ara mateix vivim, que no és ni futbol, pràcticament. A veure, aquesta pilota acabarà als peus de Satriano, la perd Mascarell, pilotada en banda, abans si l'agafa Morici, entre tres homes. Ai, entrepà que li cal anar fent el pirata. L'assenyala Juan Martínez, molt dura aquesta falta que passada darrere del partit. A 20 segons perquè es compleixi el temps ja afegit aquests 5 minuts que dona Juan Martínez. Antonio Sánchez traurà des de la banda, apropat de la banqueta de Martín de Michelis. Apropat a Orejuela, penjarà la pilota, cercant llarga, toca amb el cap, a veure Morici dintre l'àrea, Morici que la posa, pilota rebutjada, arriba per Valien, li pega Valien, hi ha una mà per mi, o ha tocat la pilota, per que ha tocat un braç, a veure Mascarell, la perd, i s'acabarà el partit, no, però diu que esperi un moment. L'àrbitre Juan Martín Munuera.
2: Res final.
0: S'ha acabat. Final al Coliseu, no ha pogut assar, el Mallorca torna a Palma de 8. Getafe 3, Mallorca 1.
2: Hi ha jugadors enfonsats totalment després d'aquesta derrota. Orejuela també, que li dona un cop de puny al terra. David López acotat, queixant-se per aquesta derrota. Després d'una primera part feresta, el Mallorca, jo crec que la bona notícia d'aquesta segona part ha estat que Morici podrà jugar diumenge contra el Llevant. Jo crec que bàsicament era l'objectiu únic i principal i realista que es podia marcar l'equip a la segona part, que tampoc ha millorat moltíssim a la segona. El Mallorca posa punt i final a un dia tràgic esportivament, pel que ha fet ell, especialment també per la resta de resultats, i el que provoca és que el partit de diumenge sigui una autèntica final contra el Llevant, una final que segurament el Mallorca, després dels resultats que s'han produït, haurà de guanyar. No bastarà empatar segurament el Ciutat de València, i ja veurem com acaba. De moment el que passa avui és que ja Omar Mascarell i Abdon Prats arriben a zona de vestidors, hi ha jugadors com David López, no molts més, que s'apropen a aquesta vintena d'aficionats del Mallorca per agrair-los el suport. Festa a Getafe, cares serioses i molt preocupants dels jugadors del Mallorca després d'aquesta derrota, després de perdre per primera vegada en De Michelis un partit per més d'un gol, i veurem quines conseqüències té aquesta derrota de cara al futur. De moment, el que fan els jugadors del Mallorca, la gran majoria ara sí, és apropar-se a la zona on estan els aficionats del Mallorca.
1: És la tercera derrota de l'era De Michelis. Va perdre l'equip el camp de l'Elx, el camp de l'Alavés, i avui ho ha fet el camp del Getafe. I com deia Miquel Berger, ha estat un dimecres tràgic perquè les victòries de l'Espanyol, del Sevilla i de l'Alavés, el Mallorca ara mateix es queda en 39 punts i és l'equip que marca la salvació. Però atenció, demà el Girona ha de jugar contra la Reial Societat a Montilivi. Si guanya...
0: Mira, ets afició. Oh.
1: Sí, perdona, Toni.
0: Perdona un segon, però l'afició acaba de demanar que s'apropin els jugadors del Real Mallorca.
2: Sí, ho estàvem fent, sí, sí. Sí, sí, ara...
0: I ara se'n van cap allà els jugadors cap a l'afició, els veien d'en fora i els deien no, veniu, veniu, veniu cap aquí. I Morici encatxalant aquest equip els ha fet anar cap allà, i ara mateix estan parlant amb aquesta vintena, aquest grupat de vintena aficionats aproximadament. I ara se retiren cap baixos, sí, que no, aniran a poc canta, a poc.
2: Canta, fan cris d'ànima, sí, Mallorca,
5: sí,
2: Mallorca.
5: Sí, sí, li diuen queden, sí, sí, dos, queden dos.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I, sí, sí, no és,
5: ells escolten.
2: No és una cosa,
5: no, no,
2: no és una cosa
5: rotllo,
2: negativa ni molt manco. No. Bé, també és un gest positiu aquest de, dels aficionats, ja, ja veurem, el Mallorca ara sí que ja el marge d'errada ha minvat moltíssim i bé, veurem si acaba la jornada o no en zona de descens, Toni, depèn del que faci la Real Societat, encara que és un poc, és un poc, és un poc enganós en el sentit que bé, que com a triple empat encara queda un llevant Mallorca per, sí, sí, per, sí, per desfer aquest triple empat, però sí, seria, seria el Mallorca que podria acabar en zona d'ascens. Xarra l'autor del gol del Mallorca, Omar Mascarell, que no jugarà, recordem, contra el Llevant.
1: Sí, serà baixa per Sintergiotes. Esperam a veure si ja el tenim amb els nostres companys de Zon. Està arribant a la posició, ara tot d'un ovent, com de Miquel Verger. El Mallorca ara mateix marca la salvació en 39 punts. Si demà puntuàs el Girona Montilivi davant la Reial Societat, el Mallorca cauria a zona d'ascens juntament amb el Llevant, els dos en 39 punts. I l'Oviedo, amb 29, que ja està descendit. Escoltam Omar Mascarell, amb els nostres companys de Tafa.
6: Sí, estamos ya con Omar Mascarell, jugador del Mallorca. Omar, veíamos esa imagen de unión, por lo menos esa impresión nos da desde aquí. Os pedían los aficionados de Mallorca que os acercaseis. ¿Qué feedback habéis recibido ahí y qué necesita ahora el equipo para levantarse de un palo que entiendo que ha sido durísimo?
7: La verdad que sí, durísimo es poco, pero bueno, al final estamos en el final de temporada, quedan 6 puntos en juego. Creo que bajar los brazos ahora mismo sería pegarnos un tiro en el pie. Creo que no podemos estar para eso. Hay que ir a por el 6 de 6 si queremos salvarnos. Es el objetivo que tenemos. Sé que nuestra afición nos va a apoyar hasta el final, aunque hoy estemos cabreados y estaremos dispuestos a asumir todo tipo de críticas porque nos las merecemos después de un partido así. Pero hay que estar unidos, hay que ir por el 6 de 6 y salvar al equipo, que yo creo que somos capaces de ello y vamos a pelear hasta el final para conseguirlo.
6: ¿Qué ha pasado, Omar, en el partido? Porque sobre todo esa primera parte ha costado muchísimo. Errores individuales de gente a los que no estamos acostumbrados a ver cometer esos errores. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha sido físico? ¿Problema de concentración? ¿Qué explicación le das?
7: Bueno, creo que al final sabíamos a dónde veníamos, el estilo de juego que tiene el Getafe, ¿no? Que es muy directo y sabemos que tenemos que estar muy concentrados y al final creo que los dos primeros goles son dos errores de concentración. Al final eso te penaliza mucho, sobre todo en estas jornadas que te estás jugando la vida. Ya te digo, creo que hoy no hemos estado como veníamos haciendo últimamente, que teníamos una buena dinámica. Y bueno, toca asumirlo, toca corregir errores y ya no tenemos margen de error. Si queremos salvarnos hay que mejorar todo eso y conseguir 6 puntos como sea.
6: Te dejó ya marchar, Omar, entiendo encima también que con ese plus, ese añadido de que si no me equivoco estabas apercibido, te vas a llevar esa tarjeta amarilla, no vas a poder estar en el próximo partido. Para alguien como tú, que además está en un buen momento, ¿cómo se toma esto, no?
7: Sinceramente estoy muy dolido, sobre todo por el momento de la temporada que es. Llevaba con 4 amarillas muchísimo tiempo intentando aguantar. Hoy al final me ha tocado. Es un gran palo para mí, pero confío plenamente en mi equipo. Sé que se van a dejar la piel allí contra el Levante. Sé que vamos a salir a ganar, a por los 3 puntos. Viajaré con el equipo, estaré animando como uno más. Apoyaré desde fuera, me dejaré la garganta para sacar los 3 puntos, que es lo más importante. Y bueno, ya te digo, iremos todos a una, que creo que es la clave para el éxito.
6: Omar, mucha suerte para lo que viene.
7: Muchas gracias.
5: Les paraules d'Omar Mascarell, autor del gol mallorquinista que de raça ha servit avui després d'aquesta derrota per 3-1. Com sentíem, Omar, que no hi serà, no podrà jugar, però sí que acompanyarà a l'equip a Llevant.
1: El titular deia en Miquel Verger que a Llevant s'ha de guanyar, que per ventura un empat no basta, i José Sánchez, per Lluís Martí, el mateix Omar ho diu, han de fer 6 de 6. Ja parla el Mallorca, a l'interior, sí, del vestidor, la plantilla, parla de 6 de 6 per salvar la categoria.
3: Sí, perquè els números ho diuen. I no sé si 4 mos bastaran sempre i quan l'Elx no en faci 4, no? Mos bastarà, perquè un triple empat fent nosaltres 4 punts, l'Elx en té 6, dins d'aquest triple empat en tindria 6 punts, el Mallorca i el Llevant en tindrien 5. Vull dir amb això, tot això, si el Mallorca, per lo que sigui, esperem que no, i que sumi 6 de 6, si el Mallorca perd diumenge, podria ser equip de segona divisió diumenge, amb una sèrie de resultats. És a dir, Han de ser realistes, no? La cosa està difícil, complicada, però, per una altra banda, el Mallorca, en teoria, depèn d'ell mateix, perquè té els mateixos punts que l'Elx. I té els mateixos punts que el Llevant. És a dir, si el Mallorca en fa 6 i l'Elx en fa 6, no passaria res, perquè el Mallorca passaria per damunt del gol a baratge. I, evidentment, el Llevant no mos agafaria. Això són els números dits. Però si el Mallorca perd, els números per als rivals, el que s'enfrenten als rivals, el Mallorca, amb una combinació com la d'avui, el Mallorca podria estar a segona divisió diumenge.
1: Uf, sí, és la realitat. En sí, Pep Lluís feia números mentre escoltaven en Omar Mascarell, i a mi el que me preocupa no és el que he vist avui, me preocupa que un tio amb més de 500 partits oficials, en Pep Lluís Martí, tingui la cara que té ara mateix després de la derrota i després d'haver fet càlculs. Està clar que el Mallorca ha de sortir a guanyar contra Llevant.
3: Sí, sí, no, i diumenge estarem una altra vegada amb la cara de que és capaç i de que el Mallorca li apoyarem en tot el que puguem i li enviarem tota l'energia que puguem. Però després del partit d'avui, evident, no te queda la sensació que te va quedar l'altre dia de veure un equip competir en el 100%.
1: Mm-hmm. José.
4: Jo, l'única combinació que veig possible, d'entrada, lo del 6 de 6, és com s'ha d'anar. És com s'ha d'anar. Si el Mallorca perd el Ciutat de València, jo crec que ho poden deixar estar. Mm-hmm. Alguna combinació que d'empat de diumenge i guanyar-li l'Oviedo que li pugui servir al Mallorca? Existeix sempre i quan, pel meu gust, sempre i quan el Girona demà no guanyi. Recordem que hi ha un Girona a Elx, a la darrera jornada. Sí. I a la penúltima, el Girona va en escàndal a l'Atlètic de Madrid i l'Elx rep en el Getafe. És a dir, hi hauria alguna combinació que li podria servir al Mallorca, però, òbviament, tot el que no sigui anar a guanyar en el camp del Llevant no té cap sentit. Jo tinc 500 partits manco oficials que en Lluís a la cara deu ser la mateixa, i la de tots els mallorquinistes deu ser la mateixa. Segurament el més dur avui és que hem vist tota la jornada amb nervis i veient com s'ha donat els resultats, i de tots els equips que hi érem dimarts a les 7, dimarts per dia, sí, en aquesta lluita, l'únic equip que ha fet cara de baixar segona i no per resultat són nosaltres. És que fins i tot l'Elx, que també va perdre el seu partit, va fer manco cara de baixar segona. Avui el Mallorca ha ofert una imatge, jo diria, que a l'alçada del moment més baix de Iago Barrasate al camp del Celta. Jo diria que la sensació de batiment és exactament la mateixa. I el que ens transmet encara manco energia és veure el llenguatge gestual i corporal dels jugadors, ja no només al final del partit, sinó durant el transcurs d'aquest. Avui costarà dormir, demà ho veurem en supernegre, i d'aquí diumenge supos que anirem agafant un mínim d'ànim, perquè sabem que la situació és de cara o creu, és a dir, no hi ha volta enrere. Costa de creure que en la segona volta que ha fet el tram final de segona volta que ha fet el Mallorca s'hi trobi amb aquesta situació, però ara mateix et sé que és, i crec que el més important és que el Mallorca recuperi aquell punt d'ambició i d'energia que transmetia fins fa res. Sí. És que el problema és que avui no hem reconegut en el Mallorca. I no és cert per la derrota, cert per la forma en què s'ha donat. Avui ha donat una imatge d'equip vençut, quan veiem una versió molt rebel del Mallorca. I hem vist molts equips treure equips partits endavant, també amb aquesta sensació de rebel·lar-se contra el que està passant, però no a través del futbol, sinó a través de la testosterona, del joc. Heu vist com guanyes partits al Sevilla, no? Per exemple, per posar un exemple.
1: Sí.
4: El Mallorca no, el Mallorca ha decidit juntar els bons i a partir d'aquí entendre que si els bons juguen al seu puesto i tenint la pilota en altres, ells no mos fan gol, tot això és molt romàntic, és fantàstic, i jo m'agrada aquesta forma de jugar, ara no me baixaré d'aquest barco. Uh-huh. Però mos ha duit on mos ha duit, i jo no crec que l'haguem d'abandonar, perquè ja hem vist que aquest equip no té un altre registre, però sí que crec que seria desitjable que on no arribes futbol, on no arribes inspiració, t'hi facin arribar ses... És que no vull dir ganes, perquè és que és un tòpic molt, molt, molt, molt clàssic en el futbol, i ara apareixerà que els jugadors del Mallorca no volen. Evidentment que volen, evidentment que Bologna no té cap dubte de que dins el vestidor estan tan rebentats com nosaltres, i és que s'han d'aixecar per dir-ho penja, són ells, no nosaltres. Si poden fer-ho tots, beníssim, però a l'entrada ho han de fer ells. Jo estic convençut que estan molt dolguts i preocupadíssims per la situació, però necessitem que el Mallorca sigui reconeixible. Si el Mallorca torna a ser el Mallorca amb gana i amb esperit i agafat una idea clara que han vist les darreres jornades, jo no veig per què no poden guanyar en el camp del Llevant. Però, òbviament, qualsevol pensament del partit que acaba d'acabar mos fa pensar que no fa falta ni presentar-se. O sigui que, no sé, no m'ha calmat tots els nervis i pensar que diumenge és una cosa de cara o creu, però que pot sortir cara.
1: Ara vos deman Pep Lluís i José com s'aixeca un equip després d'aquesta derrota, però abans tenim aquí els oients d'Honor que han estat amb nosaltres durant tot l'hora baixa i tot el vespre, que han patit amb nosaltres aquesta derrota del Mallorca, i amb ells en Juanga.
8: Quin vespre, no? Quin vespre. Com està aquest
9: senyor?
8: Sí,
9: malament, malament. La veritat que estic quasi per perdre l'hotel i per perdre l'entrada de diumenge a anar a València.
1: No.
9: Des de Blanes, Girona, per anar-me a València, i després el pitjor si podria ser la tornada. Si fa un partit com avui, el Mallorca està a segona. I diumenge, el que ha dit en Martí, si perdem, poden descendir segons els resultats. Però, bueno, anem a esperar que passi un miracle i que guanyem.
8: moment complicat, moment complicat. Deia el seu company que estava per aquí, com està. Deia que no, que s'ha d'anar a València, no? En tot i amb energia, no? Que ara em parlen de l'energia.
9: Sí, anirà, suposo que s'anirà, se pot guanyar, però serà molt difícil perquè el Llevant està jugant bastant bé. El que deia el teu company, xuten de no sap on i fan gol. Això és una cosa que... Però, bueno, han d'anar al Mallorca a treure un punt i en tres d'allí crec que bastarien en quatre punts, automàticament, jo crec que podríem bastar.
8: Diu que quatre punts...
9: No, Joan... quatre punts crec que no. Crec que necessitem els sis punts, Perquè la veritat és que fa falta que hi posin algo més que el que han posat avui. Avui el Mallorca ha aparegut pitjor que el dia del Celta, quasi. Ha estat molt dolent el Mallorca avui.
5: Bé.
9: Però, bueno, anem a pensar que encara...
1: Mentre hi ha esperança.
5: Sí,
9: diumenge vaig jo a València i hem de guanyar.
5: Clar.
9: Hem de guanyar
5: Joan,
9: i...
5: Joan?
9: Ah?
5: Joan.
9: Sí, Joan.
5: En Joan m'agrada perquè fa la lectura que és, no? Però després hi treu optimisme.
9: Hombre,
5: i així has d'anar, així.
9: Veritat,
5: si ja ho tens agafat,
9: almenys... Si vaig anar a Pamplona, també varen guanyar.
5: I
9: per tant, pues, jo crec que el que farem serà que guanyarem a
5: en Joan, que a més Joan, sempre mos escriu.
8: En Joan se menjarà una paella, diu, manges.
1: Escolta, man de Michelis, que parlen amb els nostres companys de la zona. A veure què diu el tècnic argentí.
10: Tampoco estamos acostumbrados, ¿no?
11: Bueno, está claro que hay poco de lo positivo que veníamos haciendo para rescatar, sobre todo el primer tiempo, donde... Tuvimos tres acciones que creo que nos podríamos haber puesto por delante o podríamos haber marcado. El rival tuvo dos remates a arco y nos metió dos goles donde nosotros fuimos partícipes principales de que el rival se ponga por ventaja. Así que es un partido para tirar a la basura. Partido obviamente que duele porque no veníamos siendo esto. Se puede perder en el fútbol, está claro, el rival te puede superar también. Hoy creo que nosotros fuimos partícipes principales del resultado.
10: Se iba a decir, mister, han penalizado mucho los errores individuales de gente tampoco, a la que tampoco estamos acostumbrados a ver a cometerlos, ¿no? Sobre todo en el segundo gol con Martin Ballen. ¿Qué les ha podido comentar a los jugadores y sobre todo cómo se puede rectificar eso?
11: No, nada, hay que olvidarse lo antes posible de este partido, porque encima jugamos a los cuatro días. Todavía sigue dependiendo de Julio Clemente de nosotros. Hay que ir a Valencia contra Levante a ganar y después ganar al Oviedo en casa. Hay que olvidarse lo más rápido posible.
10: Sí, mister, le decía, buscaba un cambio en la segunda parte. Si me equivoco, cambia también el dibujo. ¿Qué intentaba y qué le faltó también para que con ese cambio reaccionase definitivamente ahí el equipo?
11: Sentir por lo menos en partido, sentirnos, tener buenas sensaciones para ver si nos podíamos acercar. Marcamos, pero el rival ya nos había vuelto vuelto a marcar en una pelota parada, donde sabemos que ellos son peligrosos, que lo trabajan muy bien, que tenían ya varios goles, que no nos venían cometiendo en faltas laterales goles, después que revisar, seguramente otro error más de los que hayamos cometido, mucho para olvidar, poco para rescatar, lavar la cabeza, pensar rápido en el próximo rival, con mucha calma, con mucha unión y con mucha valentía.
10: Ya le dejó marchar, mister. Unión, dice la palabra, sigo porque la ha repetido también Omar Mascaré, y hemos visto ese momento justo al final del partido de los jugadores del Mallorca yendo con la afición que también le ofrecía su apoyo. Cómo de importante va a ser ya no solo olvidarse del partido, sino sentir que de verdad es o todo o nada ya con esa afición.
11: Bueno, muchos equipos lo fueron demostrando, que parecían que no podían y han dado vuelta a resultados. Nosotros lo veníamos haciendo muy bien, habíamos sacado muchos puntos. Hoy fue un retroceso en el cual hay que olvidarlo rapidísimo. Nos quedan dos partidos para preparar bien y para ser positivo, para ser valiente, agresivos y salir a jugar como merita la situació.
10: Està, mister, suerte para lo que viene. Las palabras
1: Ha estat molt clar. Martín de Micheli, rescatam tres titulars. Sí. És un partit per tirar els fems. Depenem de nosaltres. Hem de guanyar els dos partits que queden per davant i hem de fer net els caps. Hem d'oblidar el que ha passat avui el més aviat possible.
3: Bueno, no ha dit res que no haguéssim pensat nosaltres, no ha dit res que no tal, ho ha deixat molt clar. I crec que també està, per primera vegada, el veig preocupat, sèriament, de no sé si l'he vist creure, com l'hem vist des del dia que va arribar, en que tot és possible. No ho sé. Però la veritat és que hem de resetear perquè ens queden 4 dies per partit.
1: Surt en roda de premsa Martín de Michelis a Getafe, el Coliseum, l'escoltam.
12: ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa de Martín de Michelis postpartido. Si os podéis presentar, porfa, con nombre medio y una pregunta por turno. Empezamos aquí con los medios de Mallorca. Miki, Pau.
13: Sí, buenas, mister. Miquel Berger por Expostres en Jockey B3 Radio. Más que hablar de un resumen del partido, ¿cómo está el equipo?
11: Mal. Mal.
13: Sí.
11: No fuimos nada de lo que veníamos siendo. Entonces, rápido, hay que olvidar rapidísimo este partido, tirarlo al tacho de la basura, no hay nada positivo. Ni resultado, ni funcionamiento. Está jodido, sí, el vestuario ahora está jodido.
12: Vamos con Juanmi.
14: Sí, ¿qué tal, Martín? Juan Miguel Sánchez, en directo Fibu y Radio. Le quiero preguntar si se marcha más preocupado por el resultado, que evidentemente no es bueno, o por la imagen que ha dado el equipo en los primeros 60 minutos, sobre todo.
11: Sí, sobre todo el primer tiempo. Sí, sí, porque se puede aceptar tranquilamente en el deporte perder. Es uno de los tres resultados que tiene este deporte tan, tan pasional. Pero creo que fuimos partícipes principales de que el rival con dos tiros al arco en el primer tiempo se haya ido 2-0 al descanso. Tuvimos la de Muriqui, tuvimos dos situaciones donde Cito, la primera que se apura, después se va del último hombre y se termina cayendo. El fútbol es eso, ¿no? Errores ofensivos y defensivos. Hoy hemos regalado los goles. Entonces, en esta instancia, no. Errores de otra categoría, en esta te la penalizan. Penalizas. Entonces, sí. No, no hay mucho para rescatar.
12: Pau.
15: Sí, mister, buenas noches. Pau Ferragut para Radio Baleares. Le quería preguntar un poco a raíz de lo que han comentado, ¿no? De los goles que vienen pues, por errores del equipo. Yo le quería preguntar también si hay un aspecto mental. ¿Han temblado las piernas en algún momento? Usted dice que no afecta a los resultados de los otros equipos, pero todos están ganando. No sé, un poco también a nivel anímico, si esto también está pesando ahora que queda tan poco.
11: Bueno, es una pregunta personal para cada uno de los chicos. No estoy bien en el corazón ni en la cabeza de los chicos. Nosotros tratamos de apartar eso. Después cada uno lo vive a su manera, cada uno tiene una educación, una formación, vive el fútbol de tal o cual manera. Yo recién ahora agarré el teléfono para ver los resultados, porque no me quería ver condicionado ni a hacer un cambio, ni a hablar a los chicos de alguna otra forma, que de la misma forma que siempre les hablo o les trato de inculcar este deporte. Hoy no fuimos nosotros, entonces me jode perder así.
12: Sergi.
16: Buenas, Martín. Sergi, sí. Fullena para Diario de Mallorca. Explicó antes de la victoria contra el Girona, después de perder con el Alavés, que había sido duro con los futbolistas esa semana, Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el mensaje que les va a transmitir de aquí al domingo?
17: No, ahora no. Ahora no. Ahora todo lo contrario. Ahora hay que ser súper positivos estos días. Porque, ¿qué me voy a poner a corregir de este partido? No hay nada bueno. Se lo tienen que olvidar. Tienen que resetear la cabeza ellos mismos, todos, y de acá para adelante hay que ser extremadamente positivos para ir a Valencia a hacer un grandísimo partido. Todavía va a seguir dependiendo de nosotros. Tenemos que sacar los 6 puntos, eso está claro. Y después el resto que haga lo que quiera. Pero no, de ahora, a partir de que nos subamos al avión, porque obviamente ahora estamos dolidos, tocados, tristes, enojados, como quieras llamarlos, es un conjunto de un montón de adjetivos calificativos que no son de los buenos. A partir de mañana o de que cada uno llegue a su casa a ver la familia, hay que ser súper positivos.
18: Ahí atrás.
19: Hola Martín, sí. Lucas García, Radio Nacional de España. Lo comentabas ahora, la situación, 4 equipos con 39 puntos, ha ganado el Alavés, ha ganado el Español. En tu carrera habías vivido algo así, en una lucha por la permanencia, todo tan apretado.
17: No, honestamente no. Conté mi experiencia junto al Málaga en mi etapa de jugador. De entrenador todavía no había vivido algo así. Creo que viene siendo muy atípico en los últimos años. Largos años, pero bueno, nada, a mirar yo por nuestro Mallorca, a tratar de que el grupo vaya vivo a Valencia, que lo va a hacer, porque desde acá no hay que preocuparse. Cuando haces todo mal y regalás, ¿de qué vas a preocuparte? Hay que tirarlo rápido a la basura y saber que nosotros fuimos otro equipo y que el domingo podemos volver a hacerlo.
18: Pablo.
20: ¿Qué tal, mister? Sí. Aquí Pablo Chinarro para Marca y Radio Marca. Hablaste antes de la previa de este partido que casi te preocupaba más lo mental antes que lo físico, aunque lo físico también. Teniendo en cuenta de cómo se ha dado este resultado y que rivales directos han ganado, ¿cómo se afronta lo mental teniendo en cuenta ahora el partido de Valencia que se hace todavía más trascendente, si cabía?
17: Bueno, un poco de lo que dije recién. No hay que enroscarse. Cuando vos perdés como futbolista, empezás a pensar qué hiciste mal, en dónde se falló. Es muchísimo. Entonces, hay que salir de ahí, hay que salir de este partido. Hay que volver con la cabeza y lo mental al Villarreal, al Girona, a los partidos que hemos jugado contra grandes equipos y hemos estado vivos. Hoy, desde que regalamos el primer gol, se veía venir mucho más.
18: Seguimos ahí atrás.
21: Hola, mister Raúl Granado, en directo para el Radio Estadio Noche. Desde el punto de vista del jugador, ¿cómo se hace para que puedan limpiar la cabeza en este tramo final de la temporada, dada la situación que hay? ¿Y qué mensaje le puede mandar a la afición del Mallorca?
17: Del Mallorca, bueno, primero, disculpas por la prestación de hoy. Soy el primer responsable y el primer descontento con ver jugar a mi equipo así. Gracias por el apoyo que nos dieron estas 10 jornadas. Ahora vamos a necesitar de ellos también en las próximas 2. Así que, nada, mi equipo va a dar otra cara y otro rendimiento con total seguridad el domingo en Valencia.
18: Seguimos aquí adelante.
22: Hola, Mr. Gema Santos de la cadena COPE. ¿Qué cuentas echa usted y si con todo el respeto le tranquiliza un poco saber que cierra la temporada frente al Oviedo en casa?
17: No, me preocupa ahora... Levante, que tienen los mismos puntos que nosotros, que nos jugamos los dos en 95 minutos lo mismo. La cuenta es ir a ganar a Levante.
18: Vamos acabando, Juanmi y Miki.
23: Sí, Martín, sí. El golpe de hoy es duro. La primera pregunta es si ve a su equipo preparado para levantarse de este golpe y luego si su decisión en el lateral izquierdo ha sido una decisión técnica.
17: Decisión técnica, sí. Johan, un chico que viene sintiendo lo largo que fue la temporada, jugó muchísimo. Él cuando completa los partidos es uno de los jugadores, si no el que más metro en alta intensidad que hace. Entonces su cuerpo lo va sintiendo y de hecho él pidió salir el otro día. Habíamos ya vivido mi primera experiencia con este grupo cuando tuvimos triple jornada y a los 4 días jugamos con el Alavés. De ahí saqué nota, de ahí tomé nota y por eso algunos cambios. No me preguntaste por Pablo, pero te lo digo. Pablo, de los 9 partidos que dirigí, siempre salió de titular, pero siempre me pidió el cambio por calambre. Entonces a los tres días, ¿me explico? Me hubiese encantado contar con Pablo, porque Pablo me permite jugar en rombo. Y de hecho creo que en el segundo tiempo volvimos a ser mejor. No pensé que íbamos a estar tan mal nosotros los primeros 60 minutos. Pensé que Pablo nos podía aportar desde los últimos 30, 35, otra vez con el partido roto, con el partido abierto, sostener el nivel o mejorarlo en ese momento. Pero llegamos al minuto 60 ya con el marcador muy, muy por debajo.
13: Sí, mister, con todo esto que está diciendo, usted siempre ha dado, desde que está en el Mallorca, mucha importancia a lo que es el lenguaje corporal, al lenguaje del futbolista dentro del terreno de juego. No sé si veía usted también un problema ya en este partido, porque igual es una interpretación, igual me equivoco, pero incluso la rueda de prensa de antes de Mallorca había otro de Michelis, quizá como más preocupado, como más apagado, no sé si era usted.
17: No, no, si viniese acá a reírme, le estoy faltando el respeto al hincha del Mallorca, o incluso el respeto a mis jugadores, a mi profesión, a la responsabilidad. No.
0: ¿A la de ayer?
17: ¿A la de ayer?
0: Sí.
17: Que no estaba...
0: Le vi yo un poco más, por eso digo, es una interpretación, como más apagado.
17: No,
0: más...
17: si ni siquiera había partidos, no se habían ni siquiera jugado los partidos. No pasaba por ahí. Y por ende, mi equipo no jugó así por mi conferencia de prensa. Los verdaderos protagonistas son ellos, muchachos. Y lo que yo a veces hablo con ustedes, que les dije, no tenía mucho para contarle. Había hablado sábado, hablé domingo, otra vez. No tengo nada para inventarme, el fútbol no hay tanto para inventar. En el 11 no se lo podía dar porque justamente tenía que explicar, esperar a que los jugadores terminen de recuperar. Y después hablando, viendo y tomando la mejor decisión que uno considera en el momento. Pero no crean que el equipo juega así por mi conferencia de prensa. Siempre trato de ser optimista y lo seré en los próximos días. Ya hablé con los chicos ahí para que empiecen a resetear la cabeza. Hay que llegar limpios, frescos y siendo extremadamente positivo. El fútbol, la vida es hermosa, el fútbol es mucho más loco que la vida. Quedan 6 puntos, hay que ir a buscarlos.
18: Última, Pau.
15: Sí, mister, seré breve porque sé que tienen prisa. Le quería comentar, hace 4 temporadas estaba aquí Javier Aguirre en el Mallorca y pasó una situación similar después de un partido con el Granada, un resultado muy duro, y el vasco dijo que el equipo había tocado fondo. Después el equipo sacó 7 de 9, se salvó. No sé si, por lo que ha comentado, también se puede decir que hoy el equipo, desde que está usted aquí, en su trayectoria de 10 partidos, también ha tocado fondo, y eso puede servir.
17: Desde lo futbolístico, sí. El único tiempo que creo que no lo hicimos bien o no estuvimos por lo menos dentro del partido fue el segundo tiempo con el Alavés. Ese no me gustó y se los dije. Trato de hablar con sinceridad cuando analizo a mi forma de vivir el fútbol. Hoy creo que incluso el primer tiempo fue peor que ese. Entonces no, ese no es el equipo que me gusta ver. Ese no es lo que intentamos ser. Fútbol, acciones, seres humanos, y bueno, hay que tratar ahora de ser positivos entre todos, juntos, hasta el final. Cuando llegué dije que era un torneo de 12 jornadas, nos quedan 2 todavía, la vamos a afrontar bien.
18: Vale, hasta aquí la rueda de prensa, gracias, buenas noches.
5: La rueda de premsa de Martín de Michelis fins aquí quan queda un minut per arribar a les 12 de la nit, arribant ja a la mitjanit amb les paraules del tècnic argentí. Bé, molt a comentar, Pep Lluís.
2: Bueno, la realitat i les coses clares, i sabem que o 6 de 6 o les coses estaran molt complicades, i que ho té clar, i que evidentment avui l'equip no ha donat la talla, no és l'equip que ell vol, i sincerament jo m'he deixat preocupat el partit d'avui, i crec que la roda de premsa d'ell pues, confirma un poc el fet de que si no se vol nombrar final, però lo de diumenge és una final.
6: Sí, sí, vamos, sí, i tant. Sí. Més important que s'ha de ser
2: no queda un altre.
7: Diumenge és la final.
6: Clar,
2: nosaltres estàvem fa un parell de setmanes xerrant de que pareixia que el Levante i l'Oviedo estaven descendits i que només baixava un mes. No, és que en baixen 2 mesos de l'Oviedo. I ara n'hi ha, supos, 4 equips, que són Girona, depèn del que faci demà, Mallorca, Elche i Llevant, perquè baixin 2. Perquè els altres pel calendari que tenen i per lo que tenen, molt probablement puguin estar salvats. Mm-hmm. I el Mallorca, amb un quadruple empate en 43 punts, se pot salvar, però amb un triple empate segurament no. És que...
6: Sí.
2: Però, bueno, el més important és roda, en quant a la roda de premsa de Michelis, crec que està... està avui preocupat per lo que ha vist.
6: José Sánchez diu en De Michelis ha tornat a reiterar que era un partit per tirar les fems, que s'ha d'oblidar el més aviat possible, que ell serà positiu des d'ara mateix, hay que ser superpositivos per anar a València, ha dit, que demana disculpes, que ell és el primer responsable i el primer descontent amb el que ha fet l'equip avui aquí,

0: I atenció a aquests dos titulars. Hem regalat dos gols. Errors d'una altra categoria, a primera te penalitzen.
1: Sí, sí, és que és talment el que hem vist. De fet, és que crec que l'estat d'ànim de Michelis deu ser el mateix de tots els mallorquinistes que l'estàvem escoltant. Cosa que, per una banda, pareix molt lògica, però, per una altra banda, deixam de reconèixer en aquell de Michelis impetuós que ens estava canviant sa mirada, no? Estic convençut de que bé, està dolgut igual que nosaltres i que sa feina comença des de ja per preparar diumenge des d'una perspectiva tan futbolística com anímica. O sigui, és que estem tots molt preocupats per la imatge que s'ha projectat i també ens podríem... Si volen preocupar-nos molt per tot, ens podríem també preocupar per aquesta falta d'empenta que li hem percebut en De Michelis. La situació és extremadament límit, extremadament límit. I queden pocs dies d'aquí a diumenge. De fet, mentre l'escoltava, pensava, sí, queda molt poc i a la gent li costa recuperar, però mira, el Levante té un dia més per recuperar que nosaltres. El Levante avui els jugadors són a casa seva. Els nostres encara han de volar cap a Mallorca i, a més, és el Mallorca qui se desplaça. El Levante se queda a casa. Aquí, en termes de recuperació, ja hi haurà una certa diferència. Avui vespre és molt complicat, fan ganes de cremar-ho tot i de trobar molt de culpables i de fer la mirada llarga, perquè això no ve del partit de Getafe, i som en plural, com a mallorquinistes, possiblement som molt donats en això. Jo crec que és el moment, encara que costi, de guardar-nos els retrets per dir un menjar a les 9 si les coses no surten, perquè hi ha moltes situacions que tenen a veure amb la direcció del club, amb la planificació de la plantilla, amb decisions que s'han pres, amb comportaments en el sentit de rendiments individuals de futbolistes, que segur que donaran per molt, i òbviament si Sabre cau, tothom hi farà llenya. Però no m'esperem-nos. O sigui, emprenyats, dividits i pensant, buah, com que el dimecres va ser un desastre, ja veuràs que diumenge tornarem a fer ridícul. Això és el primer gol del Levante, van de sortir. Yeah. I jo tinc ganes de creure, perquè és que en sèrio, ara quan pengi el Quantum i deixi de conversar amb vosaltres, me quedaré aquí mirant el sostre pensant com és possible, sí, que el Mallorca, el que li ha costat tornar a primera divisió i després d'una sèrie d'anys, alguns millors, d'altres pitjors, però estabilitzat a la categoria, la pugui perdre en una circumstància així i amb un equip com el que té, que ja sé que no està per classificar-se per Champions, però el Mallorca no té ni d'en fora una de les 3, 4 o 5 pitjors plantilles de primera divisió. Però ja, quan passi, si és que passa, que esperem que no passi, ja mos plantejarem com hem arribat aquí. I si ho salvam, també serà una bona idea fer aquest exercici de com hem arribat fins aquí. Però fins diumenge a les 7 pot ser millor que no, pot ser millor, sí, que no.
2: No, i a més, després de la segona part de Vitoria, que segurament, com ha recordat en De Michelis, no vàrem... Ell va dir, bueno, segurament esto nos dé más ganas para... I el Mallorca va reaccionar i va guanyar dins Girona.
1: Sí.
2: No m'ho pensar que després d'aquest partit el Mallorca és capaç de tornar... que tornarà al rombo, tornarà a la seva dinàmica i que sigui capaç de guanyar el partit. Per lo menos de no perdre, però per salvar-se, segur, ha de guanyar.
1: Sí, i mira, estic xerrant del partit de Vitoria. Aquest quedarà dins història negra recent del Mallorca, acabi com acabi la temporada. Però dins d'aquest petit cicle de Michelis, ja ho comentàvem durant la transmissió, els dos partits on el Mallorca no ha estat reconeixible i ha competit molt per sota del que saben que és capaç de fer, és justament quan hi ha hagut una intervenció en forma de canvi de sistema, quan hi ha hagut, que avui segurament venia molt donada per la circumstància física de molt de futbolistes, però també s'ha fet en si idea d'adaptar-se en el rival que tens davant i cercar les formes de fer mal, que és una cosa que és més bé que el futbol i que està molt ben feta. Però si aquest equip només té un registre, pot ser com bé no moure-se d'aquest registre en els dos partits que queden, perquè jo la impressió que me queda des de fora i sapiguem pot d'això, és que la forma que té el Mallorca d'estar més a prop de competir de conya.
0: Sí, sí, de fet, quan parlava de les baixes de Mujica, quan li han demanat per l'entrenador d'esquerra, que ja ho ha extrapolat una mica a tot, de com venia tothom, ha parlat de Pablo Torre, i diu que, clar, no estava perquè va acabar molt cansat, que ell pensava en el pla de partit d'avui, que a la segona part, per ventura, els 30 darrers minuts, si sortia, recuperaria rombo i per ventura faria més mal... Però ha quedat ben clar que Pablo Torre, bueno, que diumenge contra el Llevant recupera,

0: recupera, el deu més.
1: Recupera el rombo. Sí, sí, sí. Això
0: això està... ha quedat bastant clar.
1: Això està claríssim.
2: Jo crec que l'11 de diumenge jo crec que el poden fer, eh? O sigui, sí. En so dubte de qui acompanyaran en Moritzi, si vols. Després de veure el partit amb Virgili, pensaries que serà el Wumbo. Fins que penses en la primera part que ha fet el Wumbo i li dones opcions una altra. Però tota la resta ja que acabem, la poden recitar de memòria i sapiguem que no està no mal.
3: Tornarà Mojica, la lateral esquerra.
2: Totalment, sí, sí, Mafeo sí, per la dreta, en David i en Bari en centrals, i Rombo de sempre, Dardé, Morlane, Samu Costa, Pablo Torre, Moritz Hidal, en Leo de Porter, i suposo que en Lubumbo, perquè va més del Lubumbo que d'en Virgili. Però, vamos, que jo crec que està claríssim. Sí,
0: sí. Sí.
2: Xerrar malament s'ha de morir qualcú perquè d'aquests 11, perquè no juguin.
1: Anem a zona mixta del Coliseum de Getafe. Allà hi ha el nostre company Miquel Verger. Habitualment sempre surt un jugador del Mallorca en el postpartit. Avui sortirà qualcú, Miqui?
4: No sortirà. Podeu escoltar?
1: Sí.
5: Molt fluix.
0: Molt fluixet.
4: Ah.
1: Molt fluixet, si pot pujar una miqueta.
4: Anem ara. Ara,
1: millor. Ara, molt millor.
4: Ara. Ah, vale. Ara
1: sí,
4: jo
1: sí,
4: crec
1: sí.
4: Que ja està. Sí, sí. Que no sortirà cap jugador. Aquí la zona mixta es comparteix amb sala de premsa, és a dir, on xerra de Michelis, al fons d'aquesta mateixa sala, xerraria un jugador. I clar, el Mallorca diu que ha d'esperar que acabi un Bordalàs per fer aquesta zona mixta. I han de fer via per tornar a Palma. Jo és l'únic que puc dir, és que jo he fet aquí dues vegades una mixta mentre xerrava en Bordalàs, però bé, ja està, no passa res, no xerrarà ningú.
1: Bé, Toni Fuster i Miquel Verger, vosaltres heu estat allà, ho heu viscut en primera persona, no és que cridis atenció, però evidentment tant les declaracions de Mascarell al final del partit com després les de Martín de Michelis deixen clar que de 4 punts res de res. Que 6 de 6, perquè si no, això, el projecte s'acaba a segona.
4: És l'única manera d'aprendre de tu mateix. Treure els 6 punts de les restes i hauries de dependre d'altres resultats, segurament.
1: José Sanchisco...
4: I veient com van els resultats... Sí. Millor no esperar res de ningú, clar.
1: No, evidentment.
3: A veure si amb un empat a la Ciutat de València, i que no, depèn del que passi demà, i depèn també del resultat que se donin diumenge. L'empat serà suficient perquè quedar viu és partir contra l'Oviedo, no?
1: Sí, sí, en Toni Fuster, que ja està
6: recoint
1: la cabina de...
3: Sí,
1: Toni.
3: M'han apagat el lluny.
1: Clar, idò. Ves recoint i te...
3: Focut ja.
1: I uneixes...
3: Fins i tot el company on demà dia... Jo me voy, eh? Vull dir, adiós. Ja fa mitja hora que s'ha anat. És a dir, me diu, ja recoges tot lo mío. Si no m'apaguen el lluny final, ja...
5: No li queda les fosques, Toni.
1: Toni, res, està recuperant d'aquí uns minuts amb en Miquel Verger, és un amic, encara tenim un parell de coses amb en Miquel. José Sánchez, qualque cosa més que vulguis dir?
2: No.
1: T'imagines, José, què li dius a l'afició?
6: Un missatge institucional.
2: T'imagines que jo l'envia missatges, animar la gent. No, al contrari, si qualcú té qualque missatge que enviar-me jo que m'animi, ara mateix que me l'enviï.
5: S'agrairà.
2: Mira, sincerament, jo me conec, perquè duc 40 i pico d'anys a compte amb mi, o sigui que jo crec que diumenge arribaré en si idea de que podem guanyar.
1: Eufòrics!
2: I espero que... Va, eufòric no ho crec, eh? Eufòric no ho crec, perquè és que a més me toqui ja, narrar ja un altre partit a la mateixa hora.
1: Quin narres, o sigui, ho saps ja?
2: Faig Atlètic Club Celta. Imagina't.
5: Uai, has d'estar...
2: Que no té res a veure amb
1: el nostre.
2: No, una cosa horrorosa. No vos contaré el que pens fer perquè no és gent professional.
5: Ja anava a dir que ets un professional, va, admirable total, però ha de ser complicat una situació així.
2: Ja, que veré com els camaleons, saps? Amb una mica de costat. No ho sé.
0: Alerta, no cantis el gol del Mallorca mentre
5: surts
0: l'altre
5: gol. Que no se t'escapi.
2: Mira, ja està, vos confonsi. Seria una cosa. Jo no m'ha passat, però a qualque company sí que l'ha passat. No? Sí. A qualque company l'ha passat de dir alguna cosa en el micro obert que dius, que això no és el partit que estàs narrant, que això és un altre. No, amb això guardarem la concentració. Ja. Dic que me fa molta por que entrem en un rotllo molt destructiu ara, d'aquí diumenge. Que es compte enrere sigui una cosa horrorosa, de no creure, de passar factures... És que m'ho estic vegent, és que m'ho estic ensumant.
1: José.
2: Que si se plantilla, que si no artells, que no sé què... T'entenem tot l'estiu, per això.
1: Sí. Miqui.

0: Deia José que l'exemple que té el Mallorca i el mallorquinisme és ben proper, és a Sevilla i és a Cornellà. Com ha entrat la situació, amb el suport de l'afició, i anant tots a una, i ja després ja parlaran de com s'han fet les coses i de quines coses no es poden repetir. Però Sevilla ha aconseguit treure l'equip, i Cornellà segurament també.
1: Mm-hmm. Avui era espectacular com estava Vila-real de sevillistes, eh? L'arribada de l'autocar del Sevilla a la Tàrrega.
2: I a València hi haurà un bon grapat de mallorquinistes, també tenen ses.
1: Sí. Uh-huh. Està clar. Companys, això sí que ho vull demanar, Miquel i José, de Pinyol Vermell, aquesta setmana, quan l'escoltam?
0: El gravant demà de matí a primera hora.
2: Se grava en 8 hores.
3: Ostres, imagina't. Sí.
1: Molt bé.
2: Se grava en 8 hores express perquè en Miqui tingui temps d'agafar l'avió per tornar cap a Palma i demà mateix que ja quedi publicat.
1: Molt bé. O sigui, demà ja podrem escoltar i moltes coses a dir. En José i en Miqui, a 3 dies de la gran final. És la gran final del Mallorca de la temporada. Després en vendrà una altra, però diumenge és cara o creu i esperem que surti cara. José, no sé si diumenge parlarem, però me compromet que abans que acabi la Lliga tornarem a parlar amb en José. En José ha de fer feina, lògicament, perquè dues jornades amb horaris unificats.
2: Sí, ja ho saps,
1: però
2: que ses dues darreres compliquen.
1: Correcte, però com que crec que aquí ara parlarem dels especials, però hi ha especials amb moltes hores de prèvia, val? Que crec que, ja ho anticip, diumenge aquest programa va directament per IB3 Televisió, també. Us farem a IB3 Ràdio, però va directament per IB3 Televisió. Parlarem amb tu. En qualque prèvia parlarem amb tu per res, per no perdre aquest contacte, perquè estarem orfes.
3: Imagina't ja acomiadar-nos avui, no pot ser. No,
4: necessitem
3: no.
4: Aquesta bou i aquest tupé.
3: Exacte.
2: Sí, no, i a més que m'agradaria que no és una adéu, que és fins a pròxima temporada, sí. Encara que estiguem a tercera federació, no passa res, però que m'agradaria que fos un bon to més amable, més alegre, vull dir que és que ara no tenim ganes de res. Ja. Sí, que,
3: no.
2: Vinga, va, que saps què? Guanyant diumenge, vinga, va.
1: Sí,
2: guanyant diumenge i és dia de l'Oviedo, ho celebrant tot.
1: 0-3.
2: No m'ho crec ni jo, però vinga, som-hi.
3: I vens dia 6.
1: José, bona nit, descansa si pots i demà vos escoltam de Pinyol Vermell.
2: Fantàstic, gràcies a tots i ànims a tots els mallorquinistes. Menys si us surem entre tots.
1: Clar que sí, segur
3: bona
1: que
3: nit,
1: sí.
3: Bona nit, José.
1: Adéu, bona nit. Pel Lluís Martí, la darrera cosa, perquè en Juanga... Juanga, sí. Vinga, no, una cosa abans i ara amb en Pel Lluís Martí.
4: Energia,
1: que,
4: no?
1: En Pel Lluís Martí encara té una cosa que ens ha de dir.
4: Sí. Ah, energia! Necessitam energia! Per diumenge que necessitam energia!
1: Tu imagina't.
4: Necessitam per diumenge
1: energia! Imagina't la gent que mos està escoltant des del llit.
4: Aixeca't del llit!
2: També necessita energia. També necessita energia.
4: Energia que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Amb U tens tot el que necessites. Recorda tot en U!
3: Jo m'he imaginat, estic pitjà dormint, tens ràdio de fons, ja dormint, un susto, Juanga. Clar que sí, clar que sí.
2: És que estan energia, també necessiten energia.
1: Clar que sí.
4: Tothom
1: en necessita. Pel Lluís, dues coses molt ràpides. Com a futbolista, com te recuperes d'aquest pal? I sabent el que te ve davant, la pressió que tens d'un descens.
5: Jo crec que quan ja saps que no tens una altra cosa que fer, els seres humans, anant cap a davant. És a dir, a vegades pot tenir alguna cosa de por quan tens dubtes, però quan ja no tens dubtes i ja saps el que has de fer, se te lleven les incertidumbres, se te lleva tot i aquests dubtes surten, se te'n van i saps que has de fer-lo. Després el rival també voldrà guanyar,
1: sí,
5: que a vegades només vol xerrant que el Mallorca... No, és que l'altre està en la mateixa situació
1: i arriba
5: amb un tot de moral molt superior que el del Mallorca, però jo crec que hem de creure. Diumenge a les 7, amb la camiseta del Mallorca i 3 punts, sense cap dubte.
1: Val, i de Boscont, diumenge
3: sí, sí.
1: Començam a les 5 de sora baixa,
3: sí.
1: A les 5 de sora baixa començam en directe aquí a IB3 Ràdio, però és un programa que a partir de les 6 i mitja de l'hora baixa també podran seguir per IB3 Televisió tots els espectadors que vulguin. Combinam tele i ràdio, perquè és una finalíssima del Mallorca, hi haurà aquesta prèvia de 2 hores, hi haurà el postpartit, també un especial, conduït per la Marta García i amb en Raül Pareja, si no m'equivoc, es diu menjar vespre, però durant el partit, les 2 hores de partit,
3: sí.
1: Les podreu seguir
3: de prèvia
1: per IB3 Televisió, per IB3 Televisió, aquí, es postres en lloc. Per tant, diumenge ens convertim en radio.

0: Que ja han de tancar línies. Miquel, ha sortit ja el Mallorca cap a l'aeroport?
1: No, encara no. Ara ho farà el Mallorca, ara sortirà cap a l'aeroport de Madrid. Tornaran ara mateix, en breus moments ho faran. I res, descansar i a preparar ja la final de diumenge.
0: Miquel, ja saps que confio cegament en tu.
2: Sí.
1: Sí.
0: Què passarà diumenge?
1: Conyarem.
0: Vamos.
3: Molt bé, Bergi.
0: Vamos. Sí,
2: sí, sí. I ho ha dit sense dubtar.
1: Guanyarà el Mallorca perquè el Llevant és un gran equip que està en un gran moment de forma, però el Llevant no és millor equip que el Mallorca. Molt. En De Michelis té feina. Si en De Michelis fa la seva feina, no dic que guanyarà el Mallorca, però si en De Michelis torna a impactar mentalment en els jugadors, el primer gol està ficat.
0: Tant de bo sigui així. Miquel, el concurs, cercàvem avui el directiu del Mallorca que va estar en negociacions amb Bordalàs per fitxar-lo. De qui parlam?
2: Gavado, Rodríguez, ara invocàvem en aquest senyor. Sí, sí. Per Gavado, Rodríguez, aquest vespre, de terror. Sí. No, és que no.
3: Va, Bergi, recordes...
0: Nutzklassen.
1: Va ser Nutzklassen.
3: Era el dirigent que se va reunir amb Bordalàs per tractar de fitxar-lo.
0: Va fer un càsting, que han dit, no?
1: Va fer un càsting i va triar el Xavi Ferrer. En Bordalàs, que bon lia venia al Mallorca, va acabar fitxant per l'Alavés, va pujar primera i l'Alavés el va fotre fora també, així que...
0: Sí, després.
1: Ja la resta és història, que t'ha fet tal.
0: No, jo record...
3: I imaginava sempre que t'heu abans...
0: Amb un guardaespaldes.
1: Com un guardaespaldes, sí.
0: No és clar, sent, però... Sí, un guardaespaldes que duia... No sé si m'equivoco, però duia pistola, aquell home.
2: Sí, la duia. I aquelles ho...
0: Tens qualque experiència personal,
4: no, perquè el van veure un parell de pits, ja...
0: Això no es fa riure, però aquest senyor que se va fer tan famós, o sigui, Nuts Klassen, idò, el guardaespaldes se va fer famosíssim, perquè sempre anava aferrat amb ell i tot. Aquest home va tenir una tràgica mort. El varen trobar mort a casa seva uns anys després.
2: Sí,
0: tremenda.
1: I ara no voldria equivocar, però crec que el varen trobar ja... Feia dies que havia mort.
0: Sí, correcte. Sí. Bé, en aquell càsting hi havia Bordalàs, hi havia Fernando Vázquez, que també és història d'IV3 Televisió, sa sortida d'en Fernando Vázquez d'un restaurant de Palma després de reunir-se amb Nutzklassen.
1: No sé si...
0: Anava molt hidratat, Fernando Vázquez, no va fer declaració perquè no va fer declaració. I també hi havia en Kela, en aquell càsting, me'n record, sí. I l'elegit va ser el Xapi Ferrer amb l'anunci de... Puges? Vos en recordeu que te convidava a pujar amb un ascensor? No va anar bé.
2: No va anar molt malament.
0: No va anar bé. Hem acabat rient, aquí ens...
2: Un format de televisió, aquest, eh? El càsting d'un classe, eh? Vareu badar i vetre televisió de no fer allà, presentar per Rosa Elima o alguna cosa d'aquesta, i fer un programa espectacular.
0: Miquel Bergi, qualque cosa més des d'allà?
1: Res, que el Mallorca és a punt de sortir ja, aquí hi ha festa, quan surten els jugadors encara hi ha un centenar de persones més a manco esperant la sortida dels jugadors que es veuen a Europa, tant els aficionats com els jugadors.
0: Del Getafe.
5: Què farien d'altres,
0: eh? Ui, Pé, Antonio.
5: Si anem a Europa, o si guanyem a Llevant, si guanyem a la ciutat de València aquest pròxim diumenge. Cert, recordem el partit... I nosaltres m'ho hi posarem tot el diumenge, perquè estarem pendents a butlletins, a informatius, a Fortres en Joc, que començarà prestat també, o sigui que m'ho hi posarem en temps i serà un seguiment directe i puntual de tot el que passi en aquest partit clau transcendental, el partit més important de tota la temporada que tindrà el Mallorca a la ciutat de València.
0: Toni, gràcies per sa feina, com sempre. Avui ha estat un partit difícil perquè no passava res.
5: Sí.
0: I Miquel Berger, també gràcies a tu perquè Miquel sí que està fent un esforç majúscul per contar aquests darrers partits del Mallorca. Gràcies a tots dos. Descansau, Miquel, sé que serà poc, però demà t'escoltam de Pinyol Vermell.
1: Sí, així serà. Així que, bé, tot sigui per analitzar un poc el que ha passat avui, el que pot passar diumenge. En clau positiu, sempre positiu.
0: Clar
1: sempre,
0: que sí. Sempre, gràcies, sempre, companys. Bona nit a tots dos, en Antoni i en Miquel.
2: No, passa per Inca Centro Auto en aquesta...

0: Hora del vespre, perquè dèiem...
1: Ja és dia 14.
0: Ja és dia 14. És importantíssim.
1: És el primer que he pensat quan han sonat els senyals a les 12. Ja està.
2: Que t'has de canviar el cotxe, Sampas.
1: Sí, sí.
2: Que ara que t'has comprat una casa, te compres un cotxe i fas el complet.
1: Ara precisament m'ho ha veníssim.
0: Que ja és dia 14, que duim 20 minuts de dia 14. I és que avui dia 14 i divendres dia 15 teniu una cita imprescindible, incredible. Centro Auto. Arriba la seva gran venda privada, lo que li agrada. Ara en Pello i Martí, el primer, amb oportunitats úniques per estrenar vehicle al millor preu. Si fa temps que pensaven canviar de cotxe, idò aquest és el moment, però no badeu, perquè són només dos dies amb oportunitats úniques que no es repetiran. Per reservar la vostra cita per aquests dies, podeu telefonar, apuntau, al 871-520055. Tot això i molt més a Inca Centro Auto i a Crecar Ocasió, a l'Avinguda General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari
2: brum, brum,
0: de confiança.
2: Posam ordre i acabam.

0: la nostra reina és la Marta Sampas, que espectacularment arriba a les 12:23 del vespre de la nit amb una forma envejable.
1: Oh, és que, clar, a mi me posen a Lola Índigo i la reina...
2: Envejable tampoc, eh? Jo, que és un flac que jo, que tinc conjuntivitis.
1: Ja m'he posat un pot xina ja, en aquesta hora, ja m'hi vaig.
2: Tampoc,
0: què ha passat en aquesta jornada 36 de Lliga fins ara i què falta per disputar?
1: I va començar ahir amb la victòria del pròxim rival del Mallorca, el Llevant va guanyar 2-3 al Celta de Vigo, el Betis va guanyar 2-1 a l'Elx, l'Atlètic de Madrid va guanyar 1-2 a l'Osasuna, avui que ha passat? I del Sevilla, que ha remuntat un 2-0 a la Ceràmica, ha guanyat 2-3 finalment al conjunt de Luis García Plaza, l'Espanyol, que ha guanyat 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao, no ha anat gens bé, ja ho dèiem, pels interessos del Mallorca, tampoc la victòria de l'Alavés per 1-0 al campió de Lliga, el Barça, el Mallorca, que ha perdut 3-1 contra el Getafe, i per demà que queda, idò, a les 7, València, Rayo Vallecano, a les 8, Girona, Real Societat, i a les 9:30 del vespre, el Real Madrid, Real Oviedo.
0: Classificació de primera divisió. Ara mateix el Mallorca seria l'equip que marca la salvació en 39 punts.
1: Exacte, l'Oviedo ja ha descendit 29, el Girona i el Llevant ficats en descens amb aquests 39 punts, els mateixos que el Mallorca, que és 17. L'Elx, 39 punts també, 16, i ja després en 40 es posa l'Alavés, Espanyol 42, mateixos que València o Osasuna, pujant per amunt ja a l'onzena posició, el Rayo Vallecano 43, el Sevilla, que també se situa en 43 de Z,
0: i a partir d'aquí ja perdem de vista, perquè ja no, sí, ja tots aquells ja no perillen. Per Lluís Martí, demà som tots d'un equip teu. Allà on vas militar, tots són de la Reial Societat.
3: Tots són de la Reial Societat.
0: Sé que vas entrenar al Girona, però és que demà tots
3: no, són de la Reial Societat. Tots són de la Reial Societat.
0: O sigui, tu ets de Donostiarra, Xuri Urdín, des de la cuna.
3: Des que vaig néixer.
1: Des de Chiquitito. No seria Chiquitito, seria
3: des de que vaig néixer.
0: Sí, sí, sí.
3: Sí, demà tots han d'intentar, a veure si qualque resultat molt va bé, perquè, mare meva, vaja...
0: Vaja
3: jornada.
0: Està clar. Juanga, qualque cosa més? Ses millors gales per diumenge, eh?
2: Estic pensant en l'outfit de diumenge, que ha de ser impactant. Marta Sampas,
1: ja espero un estilista aquí, com a pentini, amb pintri...
2: Tu sempre vols que t'ho facin tot.
1: És que jo no en sé. Tu ets un home de moda.
2: Què hi ha? Quatre camisetes i ja està.
1: Sí, bàsic.
2: I tan bàsic.
1: Bé, què feim? Tenc altres coses especials, l'altre és bàsic.
2: Ha de venir...
1: No, jo aquí en Eugín, que vengui, amb el pentini, bé, amb el vestesquí, amb el pentini i me maquillin les maquilladores de la tele, no? Anar a veure amb mano.
0: Sí, no ho sé, no sé. Demà ho mirarem. Sí, ara només pens...
2: Ara hem de netejar el cap.
0: Clar, ara tot el que ha passat avui, el fem.
1: Sí, d'acord.
0: Marta Sampas, tu, el fem.
2: Tu, el fem. Aquí, en el groc, en el blau...
1: Sorgani,
2: orgànic.
1: Ja tot se pot reciclar, el meu. Però que... No, que

0: La companyera, que estiguen guapos fent, i positius, o no?
1: Vinga, sí,
0: però té molt de cap.
2: Demà ho posaran damunt. Demà ho posaran damunt la taula. Demà, sí, han de començar a organitzar. Què passa diumenge? De moment començàvem a les 5, però no has descabellat pensar que començàvem a les 10 del matí.
0: Sí.
2: Però bé, ja ho veurem. Juanca, qualque cosa més?
1: Res, que és un luxe i un plaer fer feina amb tots vosaltres, que m'ho he passat molt, molt bé.
2: I que diumenge no ve.
1: Que diumenge... Ara vaig a... a netejar-me el cap i diumenge tornaré aquí en tota l'emoció.
2: Bé, Lluís Martí, la màgia d'aquest programa és que sempre, encara en els pitjors moments, i avui no és un dia bo, traiem un somriure.
3: Traiem un somriure, que és del que s'ha tractat a la vida.
2: Clar que sí. Diumenge sí que la citació serà abans, bé, Lluís, perquè crec que hi haurà molta cosa per analitzar i ho analitzarem aquí, els postres en joc. Marta Sampas, qualque cosa més?
0: No, dormir en lot, descansar i agafar forces pel que queda, que esperen que sigui positiu, perquè a nosaltres el programa m'ho surt bé sempre, no? Però, ostres, que acompanyi el Mallorca i se pugui quedar
2: a
0: primera.
2: Gràcies a la coordinació amb en José Sellers i a la part tècnica de Toni Iscafré i en Joan Jiménez, que ens acompanyen fins a aquesta hora. Estem a punt d'arribar a les 12:30, ja ho sabeu, la pròxima cita amb els postres en joc serà diumenge. Crec que a les 5, el Mallorca juga a les 7 a Llevant, en la Ciutat de València. Però ja us dic, pot ser a les 5, les 4 o les 3, però aquí serem els dels postres en joc per acompanyar-vos en un dia que serà de moltes emocions i esperem que surti bé. Segur que sí, el Mallorca ha de guanyar el Llevant per continuar en vida a la primera divisió. És tot, que passeu bona nit, adeu.
4: Inca Centro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina els postres en joc.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. IB3 Música.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que un informe de la Universitat de les Illes Balears ha detectat dinàmiques de substitució lingüística entre els alumnes de la Facultat d'Educació.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: per encetar aquesta segona hora de programa. Continuem amb en Iker Hernández, que és aquí en nosaltres el control tècnic, com ja hi era. En aquesta primera hora de programa, en la qual han jugat amb les paraules i amb aquests 100 anys de l'Escola Sant Francesc, aquest col·legi beat Ramon Llull de Sant Francesc d'Inca, que m'està molt content de celebrar-ho aquí també al programa en directe, però ara mos toca també saber què passa a les Balears i pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. I tornem a ser Xisco Nadal.
1: Molt bon dia.
0: Sebastià Lidem.
2: Hola, som aquí.
0: Miquel Jung.
3: Bon dia.
0: I Raquel Agüero.
4: Hola, corets.
0: Com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé.
4: Sí?
0: Ara dic, quina festa que duen de l'escola Sant Francesc d'Inquil.
4: Escolta, m'han dit que allà hi ha moltes històries coretes.
3: Moltes.
4: És a dir,
2: se poden contar.
4: Alumne... ho he d'investigar.
0: Sí, sí, necessitàvem una segona part.
2: Si no, mos ho pot contar.
0: Perquè ara, quan se n'anaven...
4: M'han deixat destitular i han dit... No, no, és que aquí... Tot comença i acaba a Sant Francesc.
0: Uh-huh.
4: És a dir, podem fer un poc de xup-xup.
0: I, curiosament, també se casen en el convent de Sant Francesc. Que
4: no, és que...
0: Avui també.
4: En fi, molt d'anys a totes les que se casin allà.
0: I també a totes les persones que han anat en aquesta escola. I les que hi van, també. Que són més de 1.000 alumnes. És una bona escola i batxiller i secundària. Institut. Però bé, començant amb aquesta taula de redacció, comentant un informe que hem sabut de la Universitat de les Illes Balears que parla de la substitució lingüística, ara vos explicarem aquestes paraules que signifiquen, entre els alumnes d'educació.

0: surt de casa amb intenció de no tornar.
1: I de la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears ha elaborat un informe sobre els usos lingüístics del seu alumnat. Una radiografia sobre un col·lectiu clau per al futur del sistema educatiu, els futurs mestres. Els resultats evidencien que són un alumnat amb un perfil sociolingüístic diferenciat del conjunt de la joventut, ja que hi predominen els perfils catalanoparlants i bilingües català-castellà. Per tot i aquest vincle amb el català, l'estudi detecta una simetria entre competència i ús. Diuen que el castellà és la llengua amb un domini més alt i amb més presència en els usos quotidians. El català manté un paper destacat, però no hegemònic, ni tan sols en tots els espais acadèmics.

0: I les dades d'aquest estudi de la Universitat de les Illes Balears apunten també a la persistència de dinàmiques de substitució lingüística en contextos informals. Conclouen que, tot i el context favorable que hi trobam a la Facultat d'Educació, la normalització plena del català encara no està garantida i requereix accions com les de reforçar la formació sociolingüística dels futurs mestres, impulsar mesures d'acollida lingüística i consolidar estratègies institucionals per afavorir un ús més habitual i conscient del català en tots els àmbits universitaris.
1: I nosaltres, per parlar d'aquest estudi, hem convidat a Nelga Cremades, del Departament de Filologia de la Universitat de les Illes Balears i autora d'aquesta mostra, d'aquest estudi. Com anar, Nelga? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies.
2: Va.
1: El que mos hauràs d'ajudar. Què significa una asimetria entre competència i ús? Començant per aquí.
2: Bé, sí. En aquest estudi el que hem vist és que, en general, els alumnes que... A veure, la competència la vam mesurar segons competència autodeclarada, hem de tenir en compte que no vam mesurar la competència real, sinó el que els alumnes deien que sabien.
1: És a dir, la percepció que tenen d'ells mateixos, no?
2: Sí, sí, bàsicament perquè doncs, no tenim, diríem que la tasca de passar els qüestionaris d'usos ja va ser prou complexa, doncs seria el següent pas mirar la competència real, no? Bé, doncs segons aquesta competència o els coneixements lingüístics autodeclarats, veiem que realment el català, o que els alumnes declaren que dominen bastant bé el català o molt bé el català en totes les àrees, no? Especialment pel que fa a la comprensió oral i a la comprensió escrita, però també bastant pel que fa a l'expressió oral i expressió escrita. En canvi, aquesta competència alta, o diríem malgrat tot, no es trasllada en uns usos personals favorables al català, no? Veiem que en els usos, diríem, d'àmbit personal, els usos lingüístics, el que fa a la llengua habitual que tenen en l'àmbit personal, doncs tant amb la parella com amb els amics, com amb les persones desconegudes, com amb els germans, com amb els progenitors, no? Domina el castellà. Només domina el català per molt poquet amb els avis, amb els padrins, i, curiosament, amb els animals de companyia, que l'associa amb la màxima col·loquialitat, no?
1: Ah, sí? Ets els animals de companyia, sí? És a dir, padrins i animal de companyia.
2: Sí, no? S'associa d'alguna manera amb la llengua del passat i amb la llengua de la màxima col·loquialitat, no? Però hi ha tot l'espai intermedi que queda una mica més buit.
1: Que curiós, això.
2: I després, sí, i després també, en l'àmbit acadèmic, tot i que predomina el català de manera generalitzada, amb els companys predomina el castellà. Per poc, però predomina. Per tant, en els usos horitzontals, en els usos amb els iguals, predomina el castellà, la qual cosa ens indica que reprodueixen d'alguna manera les dinàmiques generals, no? En què, en principi, la competència en català és prou bona, és a dir, la majoria de la població entén el català, però el castellà domina, diríem, en tot el que són els àmbits socials.
1: És per això...
2: Aquesta asimetria.
1: Clar, asimetria se diu, no?
2: O desigualtat,
1: sí,
2: o que no es corresponen,
1: diríem,
2: els coneixements no es corresponen amb els usos.
1: I aquest estudi l'heu fet entre els alumnes de la Facultat d'Educació, és a dir, aquelles persones que se formen per ser professors, mestres, o no ho
2: sí.
1: sé.
2: Sí. Vam passar l'enquesta, era una enquesta llarga, tenia 75 preguntes, dividides en diverses seccions, i la vam passar a tots els estudiants de grau de la Facultat d'Educació, i dels 1.500-1.600 que hi ha, ens en van contestar 1.157, cosa que està prou bé, no?
1: Sí.
2: Llavors, això implica el grau d'educació primària, el grau d'educació infantil, el doble grau d'educació infantil i primària, però també, atès que el català doncs, és fins a cert punt una competència cívica, no? També el grau de pedagogia, el grau d'educació social i el grau de ciències de l'activitat física i l'esport, que també depèn de la Facultat d'Educació.
1: Clar, deies que la llengua catalana té un paper destacat, però no hegemònic. Clar, això també són paraules un poc tecnicismes. Hegemònic, a què m'ho referim? Que no és la llengua d'ús habitual social, per dir-ho de qualque manera.
2: Exacte, no és la llengua d'ús habitual, diríem, des del punt de vista social, però també en l'àmbit acadèmic, pròpiament dit, és on vam comprovar que sí, que efectivament, no, en l'àmbit acadèmic, de manera global, domina el català, hi ha encara aquest àmbit amb els companys, no?, que precisament són els companys que en el futur seran els companys de professió, és a dir, els companys que es trobaran a l'escola, aquests futurs mestres, no?, predomina el castellà. Però és que, a més, si desglossem aquestes dades, diguem, aquests usos generals, segons la llengua inicial, el que veiem és que els que tenen el català o el català i el castellà, és a dir, que són bilingües inicials, en l'àmbit acadèmic fan servir normalment el català. Però els que tenen el castellà com a llengua inicial, en l'àmbit acadèmic fan servir normalment el castellà. Això ens indica que, a diferència del que havia passat històricament, la universitat, o almenys la facultat d'educació, en aquests moments no és un espai per la muda lingüística. La muda lingüística serien aquells canvis que fem en les llengües que utilitzem habitualment, no? Uh-huh. Habitualment, o no, tradicionalment es considerava que la universitat era un pont d'entrada al català, diríem, no? Normalment significava un canvi d'ús favorable al català. Doncs ara mateix sembla que no és així, o no acaba de ser així.
1: Uh-huh. Raquel, li volies demanar una cosa, Elga?
3: Hola, Elga, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Bé, jo som forastera. Som de Navarra i en el principi sentia, escoltava xerrar en català i després ja em vaig anar mullant i tot això, mm-hmm. no? Tu pots dir que el català està en risc real? Perquè, això també estem tot molt mesclats. I, mm-hmm. I, clar, si un és fill d'una mare que no és d'aquí, per exemple, i la xerra en castellà, i de pare que la xerra en català, en el final aquesta persona supos que farà servir les dues llengües, no?
2: A veure, aquí cal separar algunes coses, eh? L'estudi que hem fet nosaltres sí. és de la Facultat d'Educació, per tant, això no ens pot, o no ens dona, diríem, indicadors globals sobre la situació del català, però sí que, evidentment, doncs hi ha estudis previs, i de fet hi ha un estudi, hi ha unes dades que es van recollir el 2022, però que es van publicar a finals del 2024 i principis del 2025, i que també vam analitzar amb uns companys, que són les de l'enquesta a la joventut de les Illes Balears. Aquí vam veure que el percentatge de catalanoparlants inicials és del 20,4% entre els joves de 16 a 34 anys. Això indica que el català es troba en un context del que anomenem alta minorització. Es considera que si hi ha menys d'un 30% de parlants que tenen aquesta llengua com a llengua inicial, el context és d'alta minorització, no? Per tant, sí que trobem que el català és una llengua en un context d'alta minorització.
3: Clar, tu trobes
2: a més
3: que...
2: a més,
3: digues,
2: per tant, sí que hi ha un perill, no? I a més, tenim el gran problema de la norma de convergència, diríem, que és una norma no escrita que normalment ens condueix a adoptar la llengua de l'interlocutor i és asimètric, no? Perquè hi ha més persones que comencen que s'adapten al castellà que no pas persones que s'adapten al català, no? Mm. I per tant això fa que encara es minoritzi més i que perdi presència pública al català. Mm.
1: Idò, Elga Cremades, moltes gràcies per explicar-ho tan bé i a resoldre aquests dubtes que tenien de vegades de nomenclatura i d'entendre doncs totes aquestes notícies i desgranar aquests estudis que és necessari. Moltes gràcies.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Una ferrada, fins una altra, gràcies. Canviant de tema, perquè ara vos hem de demanar si vos fa por conduir. A qui li fa por conduir? Aquí, a l'estudi? Ningú sé que se m'ha? No? Tothom bé?
4: Jo depèn de segons quines circumstàncies, he de dir.
5: Ara ho xerrem.
1: Se por conduir se diu amatxofòbia, i ara vos explicam que una de cada tres persones en té.

Que mentre ara estàvem parlant en bàsquet la intimitat, en Raquel Agüeros i Nick, que eres nostre tècnic, contar-vos que la por que endú existeix i la pateix molta més gent de la que pensam. I aquesta por té un nom, amaxofòbia, segons la Direcció General de Trànsit, però d'un 30% de persones en carnet en té de por a conduir. És a dir, un de cada tres conductors. El portal 3.cat ha dedicat un reportatge en aquest tema amb entrevistes a persones que pateixen precisament amaxofòbia i a psicòlegs que la tracten i expliquen que hi ha persones que eviten conduir per autopistes, túnels o grans ciutats, però n'hi ha d'altres que per culpa d'aquesta por deixen completament de conduir. Alguns dels entrevistats asseguren que fins i tot han arribat a renunciar a feines, plans socials o anar a veure amistats o familiars pel fet de no voler agafar el cotxe. Aquesta fòbia, diuen, pot aparèixer per diverses causes. N'hi ha que la pateixen després de veure o patir un accident, però n'hi ha d'altres que l'han vista néixer després de patir un atac d'ansietat manant, precisament. Males experiències al volant o per acumulació d'estrès o per pressió. Segons els psicòlegs, les persones que pateixen amaxofòbia tenen alguns trets comuns. Són molt responsables, competents, autoexigents i tenen una altra percepció del risc. Ara ho entenc tot. I aquests conductors

0: psicològica amb una exposició progressiva a la conducció, recuperant la confiança a poc a poc.
1: Així és.
0: És el moment de sortir de l'armari.
1: De...
0: Qui tingui por a manar, que parli ara o que calli per sempre.
2: Clar, és que deu ser, tu deies, són gent que tenen alta percepció del risc. Mm-hmm. Si tots... bé, com sabeu, el cotxe és el mitjà de transport amb més possibilitat de tenir un accident, no?
1: Uh-huh. Diuen que hi ha més probabilitat de tenir un accident de casa teva a l'aeroport que no...
2: Que no des d'aeroport cap a dalt.
1: Clar.
2: Si tots ho pensàssim, ningú manaríem.
3: És així.
2: És que ningú manaríem, perquè si tu... Ningú podríem viure, vull dir, tot en té un risc. Tot.
1: Però els conductors som conscients...
2: Viure, per exemple, viure. Viure sí. té el risc...
1: Raquel,
2: si
1: vols posar-te en filosòfic...
2: No, el risc, no, però...
1: És a dir...
2: No, però escolta una cosa. És molt curiós. La gent quan diu, s'ha mort no sé qui. Com pot ser? No pot ser mai.
0: Què fa la gent, perdona? Podria repetir?
2: No pot ser mai. No, clar, i després ho pensam i dèiem, si l'únic que sabem a la nostra vida és que mos morirem, no? És a dir, i no ho analitzant cada dia, perquè si no, no podríem viure. Vos imagineu tenir por a la vida.
0: Tenc un dubte. Ets na Raquel Agüeros, o t'has, o s'esperit de gent Paul Sartre t'ha posseït avui cap vespre?
2: No, som una Raquel Agüeros.
0: I és una dona que no té por a morir, perquè gaudeix molt de sa vida.
2: Què has de fer?
1: Ni tampoc a conduir.
2: No m'ho vull plantejar, però darrerament sí que tinc un poquet de por quan agafo avions. No sé per què, les turbulències aquestes... Ah. I després dic, no pensis.
0: Jo si vaig superar l'avió Palma a Eivissa de les 9 des de matí, de fa dos diumenges, crec que ja està tot superat. Però jo l'ho demanar, a mi no me crea angoixa existencial, sinó és que m'han fora de Mallorca, fora de casa nostra. A mi, manar a ciutats petites m'és igual, però si manes a grans ciutats...
2: Una
0: vegades...
2: Barcelona o un Madrid, no?
3: Jo també.
0: No saps on girar, no saps per on anar... Exactament.
1: Sí, això,
0: aquelles rodones...
1: Estressa una mica aquestes autopistes tan de carrils que no saps on t'has de posar, no saps quan t'has de sortir.
3: Més que res perquè nosaltres no ho entenem. Aquí a Mallorca no tenim aquest tipus
1: d'autopistes. No, però jo conec gent que evita les autopistes i només va per carreteres secundàries perquè se sent més segura.
2: Però tot mateix és igual. Tenim el Maps i totes aquestes coses.
0: Sí, però els Maps, estimada...
2: El més que mos pot passar és que haguem de tornar enrere.
0: No, és que els Maps, de vegades, la cobertura té la que té, i te trobes dos carrils, un de vora l'altre, t'equivoques,
2: i
0: a lo millor acabes a Toulouse, quan tu realment volies anar a Viena. I clar, fas camina,
4: i
0: tornar enrere és complicadíssim. Ho dic perquè jo per Pasco feia mil anys que no m'anava per Europa, vaig anar a Bordeus a passar un parell de dies, i vaig agafar cotxe perquè volíem anar en els voltants a veure la Provença, i jo vaig dir que pus mai més tornaríem a anar a França. Vaig quedar totalment descalivat,
2: sí?
0: Perquè tot eren com a llots peatonals, el GPS de vegades s'emboiava, i jo, per anar de l'aeroport a l'hotel, que és un trajecte que se fa en 20 minuts, na Fanny Pons i jo, companya d'aquesta casa, vàrem estar 2 hores i mitja. 2 hores i mitja
2: I
0: de rellotge.
2: Riure, que...
0: Sí, vaig riure, però ja va arribar un moment que jo estava esgotat.
1: Sí.
0: Jo vaig dir, per favor,
1: angoixa.
0: Que vengui la policia, que vengui la gendarmeria i que me llevis cotxe, ja pagaré la multa que hagi de pagar. Però, per favor, ja no sé si sortir d'aquest habitacle, perquè, com diria una amiga meva, està a punt de pegar-me un Harry aquí al mig. Per tant, lo demanar a vegades quan no controles... Ja. S'ha habitat, a mi m'angoixa especialment.
1: I trobar aparcament també angoixa.
2: Sí, és vera que el jove...
1: Cercar aparcament, trobar-lo, no? Trobar-lo
2: és
1: una alegria. Sí, aparcament...
3: Jo hi ha dies que pas pena ja per aquí de vora de la ràdio.
2: No, però és vera que els joves ara no condueixen molt.
1: No, de cada vegada se treuen...
0: Mitja hora fem voltes per
1: l'arma. Escarnen més tard.
3: Tota la raó, aquesta cançó.
1: També perquè hi ha més transport públic, més possibilitats de moure't en transport col·lectiu.
2: I perquè tenir cotxe, en el final, és una cosa molt cara.
1: Exacte, això t'anava a dir.
2: És que és caríssim.
1: Una despesa enorme, perquè l'assegurança de cada vegada és més cara. Si tens un de nou, és més cara.
2: L'aparcament...
1: Has de pagar un aparcament, has de pagar la benzina...
0: Sí, però jo crec que també depèn molt d'aquesta excessiva sobreprotecció d'aquestes paternitats d'helicòpter que tu, durant el que seria la vida escolar del teu fill, pots acompanyar-lo, pot anar a protestar a la professora que li té mania, però en l'examen de conduir, com que és tipus test, i l'examen de conduir, com que és tipus pràctic, no hi pot anar cap pare ni cap mare.

0: a protestar.
1: Afortunadament.
0: Sí, sí, i molta de gent jove opta per no fer-se el carnet de conduir, precisament també per no haver-se d'enfrontar en aquest examen.
2: És que també és car, fets el carnet.
0: Deu ser una multiplicitat de factors, però el fet de no voler fer l'examen també influeix. Però, per exemple, a la meva generació, jo que som del 79, un nen dels 80, el primer que somiàvem quan fèiem els 18 anys és que hi havia gent de la meva promoció que s'apuntava a l'autoescola l'estiu des de 7, ja que calculaven els mesos per tenir la teòrica i que tot d'una que fessin els 18 apuntar-se a fer la pràctica i ja tenir el carnet de conduir. Això és un canvi de paradigma important.
2: Molt gros, sí.
0: Què heu fet els joves?
2: No sé, Quisco, jo en els 18 ja tenia el carnet.
3: Clar. Sí?
2: Sí, sí. I la majoria de gent de la meva edat.
3: Ui, jo me vaig treure el
2: 26. Jo crec que se referien més a la gent encara més jove que jo.
3: Ja.
0: En el centenial.
2: No sé què se diuen, sí.
4: La gent, també si et de poble, de ciutat, també canvia.
3: Això influeix molt. En el poble sempre has de menester més el cotxe per moure't.
4: Hi ha molt més al lot de poble que se treuen el carnet abans.
0: A Villacarlos, Navarra, fora
5: tot abans.
3: Home, 3 quilòmetres des de que meva fins al centre del poble. Fins a l'únic carrer que en el meu poble, que és un carrer que baixa, pot riure.
5: Un únic carrer.
3: Sí.
4: Sí.
0: A Villacarlos és Andorra.
5: No necessites cotxe.
3: Sí, perquè jo vivia, per exemple, a 3 quilòmetres del carrer central de l'únic carrer.
0: Ella vivia en el Fora Vila de Fora Vila. Perquè en aquell agüero sempre especial, ella.
5: Bicicleta.
4: I a 3 quilòmetres de França, no? Quant de quilòmetres hi ha de França?
3: No, a 100 metres.
4: 100 metres de França, sí. Ella mira per la finestra i veu França.
0: És a dir, podies anar a 100 metres i ja eres a França...
3: Abans que al centre de Villacarlos.
0: Abans que arribant al centre del teu poble.
3: Sí.
4: Uau. Què te pareix?
5: És a dir, que xerraves també en francès?
3: Un poquet. Hauria de saber més. No, ens hem d'enganar.
4: Bé, deixem aquesta notícia i acabem aquesta taula de redacció amb un poquet de música, perquè vos hem d'explicar que Sony ha comprat els drets de més de 45.000 cançons. I quines cançons?

Idò, sí, més de 45.000 cançons, entre les quals hi ha aquesta Aleluia de Leonard Cohen, han estat adquirides per la discogràfica Sony Music. Aquest acord ha arribat després que aquesta empresa hagi comprat tota la cartera de drets musicals de Recognition Music Group, propietat del fons Blackstone, per un valor, atenció, de 4.000 milions de dòlars, que equivaldrien a uns 3.400 milions d'euros. Aquesta empresa, Recognition Music, va néixer l'any 2018 i es va convertir en un dels grans actors del mercat musical, comprant diversos catàlegs i signant contractes importants amb compositors i productors d'èxit. Des de Sony han explicat que estan molt orgullosos de poder representar aquest catàleg amb moltes de les millors cançons de la història. La

0: I és que entre les cançons que ha adquirit Sony Music n'hi ha moltes que vos sonaran, a part de Aleluia de Leonard Cohen o aquest Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers, també hi trobem temes com Single Ladies de Beyoncé, All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, que ja han dit que no la posarem perquè no és Nadal, i en Xisco s'enfada, si la posen fora de Nadal.
1: Sí, ja sonarà.
0: Bad Romance de Lady Gaga, és que vaja cançons, eh? Sí. Living on a Prayer de Bon Jovi.

0: Esclar, no s'hi han posat per poca, de les cançons més escoltades al món. Bé, All I Want For Christmas, ja ho dèiem, que cada any recapta milions i milions i milions. Per tant, quan han elegit aquestes cançons, no s'hi han posat per poc.
1: S'han gastat molt de dobbers perquè n'entraran més.
0: Més no ho sé, però que n'entraran molts, segur. I menys Raquel, que ets superfan d'en Bon Jovi.
2: M'encanta, sí.
0: T'encanta?
2: M'agrada molt.
0: El vas anar a veure?
2: Sí, sí. I me va marcar molt perquè un pic mo mare me va castigar.
1: Sense escoltar Bon Jovi?
2: Sense anar a un concert a Pamplona, Bon Jovi, perquè... Les notes varen estar un poquet així.
0: Ai, pobre.
3: Això
2: me va marcar molt.
0: Pobre Raquel, petita.
4: Què és allò que vas suspendre?
2: Ja no me'n recordo. Molt bé. Bé, de fet, crec que vaig aprovar dos. No, sí.
3: Només em vas aprovar dues.
2: Dues assignatures. Una avaluació. Tothom tenim moments.
1: Sí, bé. Va passar tothom.
3: No te tocava. Fora un Bon Jovi, no.
1: Bé, per més tard hi va, no?
3: Sí.
1: Va veure.
0: Sí, que trobeu d'aquesta transacció? No, no sé si hi ha una altra
2: aquí
0: manera.
2: Aquí realment qui guanya?
0: Sí. L'artista?
1: L'artista no ho crec, perquè realment venen les cançons i no veuran cap duro.
2: Però, no, escolta, vol dir que Ana Maria Carey...
1: Sí, clarament en
0: guanya. No,
1: i guanya per reproduccions, però d'aquesta venda no crec que,
2: que
1: guanyi
2: ja.
1: Res.
2: Què haurà darrere tot això?
0: Ai, bona pregunta.
2: A part de Don Bess.
4: Bàsicament que es comen els llibres, quan fas una cançó, has d'esmicolar una mica, has de fer com a diferents parts, una per es productor, una per es cantant, hi ha dret d'autor, hi ha dret de veu, per dir de qualque manera, si tu la cantes perquè és la teva versió, tot això passa per es dret d'autor, en certa manera, i el que ha comprat aquest fons són els drets que tenien les productores. Cobraran part de royalties de quan se facin aquestes cançons. Però el tema és que gràcies a això Sony podrà fer moltes versions d'aquestes cançons. I sobretot cobrarà quan se facin jingles, versions de karaoke, etc. Anirà allà facturant, crec.
3: És a dir, ara facturen.
4: Ara facturarà Sony. El que fins ara facturava...
2: I Bon Jovi aquí. També.
4: Sí.
2: Ara, i Bon Jovi també facturarà d'això.
4: I Bon Jovi també.
2: Clar. Jo, Bon Jovi.
4: Perquè és la versió de Bon Jovi és grup.
2: Sí, bueno, clar.
4: No sé si la cançó la va escriure en John Bon Jovi, la persona.
2: És vera, tens raó.
3: Però no ho sabem.
2: Quin bro.
1: Perquè hi ha molts artistes que no escriuen les seves cançons.
3: Bé, però en John Bon Jovi feia un nom.
0: Amb aquest punt musical, feim un tempo.
5: El teu moment de Tèntol.
6: El meu moment Tèntol és quan arrib al vespre, tothom ja se troba al llit i agafo el meu llibre de Stephen King, perquè darrerament no sé què me passa, m'ho hauré de fer-ho mirar, que només llegeix Stephen King i puc gaudir de les seves pàgines. Aquest és el meu moment Tèntol per damunt de molts altres.
5: IB3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
7: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

I ara vos hem d'explicar que l'Ordre Invisible és el nom de la mostra de l'artista llosatí Tomeu Coll, que es pot veure ja a l'Arxiu de la Reina de Mallorca.

0: Fins al 24 de juliol sou a temps de visitar l'exposició L'Ordre Invisible de Tomeu Coll, on estableix un diàleg entre l'ordre matemàtic i l'experiència humana. És un conjunt de 14 quadres, una vintena de papers emmarcats i 10 objectes pintats. Tot un univers visual en què pintura i pensament dialoguen. És un joc de contrastos entre figuració i abstracció, volum i pla, racionalitat i emoció, en tècniques com l'oli, l'acrílic, la pintura, l'aiguada, els espais i esplais, volien dir, esplais amb espais, i els pigments. Un nou cosmos simbòlic que, com sempre en l'obra de Coll, conviu en la figura humana, objectes quotidians i formes geomètriques carregades de significat.
1: I nosaltres volem parlar precisament amb l'artista Tomeu Coll. Com estàs? Benvingut.
2: Beníssim, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me al programa.
1: Faltaria. Tomeu, com ha estat aquesta exposició que ja podem veure i que vareu inaugurar la setmana passada a l'Arxiu de la Reina de Mallorca? És un encàrrec o tu ja tenies pensada aquest ordre invisible?
2: No, era un encàrrec per al govern balear, per fer aposta per aquesta sala, que és, normalment sempre faig feina a partir d'un projecte i un espai, i està fet aposta per aquell lloc.
1: Mm-hmm. És a dir, que ara això que se diu site específic, no?
2: Sí.
1: Una exposició feta aposta per aquell lloc, per tant, que t'ha inspirat i quines obres hi poden veure, Tomeu?
2: Bueno, mira, era l'excusa perquè sempre he tingut una necessitat de controlar visualment l'espai, sempre, des de petit. I era l'excusa per fer aquesta sèrie d'obres, perquè necessit sempre tenir tot en el seu lloc, fins i tot el taller, que normalment poden ser caòtics, els tallers dels artistes, tot està col·locat en un lloc determinat, perquè si no puc fer feina. Ja m'ha passat quan era nin, hora d'estudiar, que havia de col·locar llapis, paper, tot col·locat d'una manera determinada per concentrar-me, ens ajuda a la música, i he estat sempre molt... He tingut molt de tocs amb això.
1: Ves que a vegades s'ha de tenir un ordre per poder crear. Això està molt bé. I realment també... No sé si en la teva pintura se pot veure aquest com ordre que tens quan fas art, Tomeu.
2: Sí, supos que sí, perquè fent una mescla de figuració i abstracció tot ha de tenir un lloc determinat, si no el quadre queda desequilibrat, o jo ho entenc d'aquesta manera, i precisament les figures venen a ser una taca més dins l'abstracció, tot i que... sigui una figura que la gent ja tot d'una ho veu i normalment s'ho se'n va cap allò, però ha de mantenir un equilibri. Per tant, hi ha d'haver un ordre plàstic. I sí, aquest ordre plàstic és el que sol tenir en el dia a dia.
1: Has dit que escoltes música. Quina música escoltes, Tomeu, quan
2: pintes? De tot. Quan estudiava, quan pintava, quan vaig per amunt a la muntanya a passejar, sempre depèn del moment. Cada moment necessito un tipus de música i cada estat d'ànim necessito un tipus de música i depèn. Puc estar des de coses de piano clàssiques fins a prodigy o música electrònica i rock o heavy o el que siga.
1: I per fer l'ordre invisible que has escoltat?
2: També una mescla de tot, sí? Perquè les peces cada una demanava una cosa determinada. Uh-huh. I segons el dia, segons la peça que estava treballant, me posava una música o una altra.
1: Uh-huh. Dèiem que hi ha quadres de gran format, però també papers, objectes pintats, vull dir que és multidisciplinar aquesta exposició, Tomeu.
2: Sí, m'agrada treballar... Començo fent feina amb un quadernet. O sigui, l'exposició comença... A lo millor estic 3-4 mesos que no he pintat cap tela. Per tant, el procés comença amb un paper, amb un fals, que poso un cartó gran i que escric, i després passen un paper normalment petit de 20x20 i després acaben a la tela. D'aquesta manera hi ha bastanta diversificació de formats i de tècniques. I sí, en aquesta, per exemple, hi ha des de papers de 20x20, un quadrat de 22x17 i després dues peces de 2x2. Uh-huh. Sí, i tot el que queda enmig de tamanys.
1: Tomeu, ara si volen venir a veure l'exposició, se pot veure en l'horari habitual de l'Arxiu de la Reina, és a la planta baixa, com ho poden fer per venir?
2: Sí, és a la sala d'exposició de l'Arxiu. Uh-huh. I tenen l'horari de dilluns a divendres, de matí fins a les 2:30, però el dimarts i dijous és fins a les 7:30. El que passa que... A partir del 15 de juny crec que s'haurà baixat el Lleven i només serà Fiedler 2.5. Però bé, són quasi 3 mesos d'exposició i espero que hi hagi temps per la gent que li interessi d'anar a veure-la.
1: Exacte, sí, fins dia 24 de juliol tenim temps de fer una volta, passar per l'arxiu de la Reina de Mallorca i trobar aquesta exposició, aquest ordre invisible d'en Tomeu Coll. Tomeu, ja per acabar, perquè mos queda un minutet, com mos animaries perquè venguéssim a veure la teva obra?
2: Ai, no ho sé. No sé com
1: això sempre animaria. Fa vergonya.
2: Que la gent que li agradi... No, però que la gent que li agradi tot això de les arts plàstiques i, mira, sobretot que hi vagin amb els nins, que és el principal, que nins se vegin a veure aquestes coses i jugar, a jugar així com jo jugo a crear, doncs que juguin a identificar objectes, a dir, a veure què creuen que és o que pot ser i que se vegin en aquest món creatiu i qualsevol món creatiu, perquè això és molt bo per ells. I en els altres, que si volen passar una estoneta i tenir l'excusa per anar a fer una volta, pues que vagin a veure-la i a menys si els agrada i els interessa.
1: Sí. I de Tomeu Coll es posa a l'Arxiu de la Reina de Mallorca. Moltes gràcies, Tomeu, una ferrada.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat.
2: Adéu.
1: Gràcies. Adéu. Raquel, ja tenim pla a veure l'exposició d'en Tomeu?
3: Tenim l'agenda plena.
1: Plena? Moltes gràcies.
3: Adéu.
1: Te n'has d'anar?
3: Sí.
1: Ui. Adéu.
3: Adéu.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu.
1: Tentol. Heu de saber que Laura Badell ha guanyat el nou concurs d'oratòria jurídica organitzat per Boades Legal i la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears.
2: Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho feim en Iker Hernández, que ens acompanya aquí al control tècnic. Avui les 3 hores a Iker complet, programa complet. Si fins ara hem xerrat en Raquel Agüeros i també hem passat l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol, ara mos toca parlar amb dos estudiants de la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears i guanyadors del concurs d'oratòria jurídica, na Laura Badell i na Eduard, na Adrián, perdoneu, Ebulabate. Parlar.